0: que hi ha gairebé 800 pàgines
1: sí,
0: que vos ha duit aquest llibre.
1: Sí.
0: Com va sortir tot això, Tomeu? Perquè és una tesi doctoral.
1: Sí. Bueno, això va començar a una assignatura del màster bueno, del patrimoni cultural, que és el màster d'història de la universitat, a una assignatura.
0: És a dir, no? Tu estudiaves història.
1: Sí, sí. Bueno, jo ja havia estudiat història quan era jove, havia fet la llicenciatura d'història, després a la meva vida laboral m'ho va dur per una altra banda completament diferent, que no tenia res a veure en el món acadèmic, i una vegada pues, que un entra a la prejubilació, una jubilació anticipada, pues, vaig tornar reenganxat als estudis. No? I me vaig apuntar a un postgrau, un màster, i dins les assignatures que hi havia, hi va haver una que hi va haver la possibilitat de fer un anàlisi històric damunt les aventures d'en Tintín. Dins el tema del còmic, diguéssim, no? I va sortir bastant positiva i, bueno, això me va animar que després vaig fer el treball de final de màster també d'això. Clar, després un ja se planteja la possibilitat de fer una investigació molt més llarga que la tesi doctoral, que se quintuplica. És a dir, això són 5 anys de feina, de molta feina, de molta investigació, perquè quan tu fa una tesi doctoral, clar, després s'enfrenta a un tribunal acadèmic, i allà te poden treure qualsevol tema. Per tant, ho has de dominar el màxim que puguis. És a dir, no pots deixar un fil suelto perquè t'examinen. És un examen en públic, però, clar, són tres doctors, tres catedràtics que te poden demanar qualsevol cosa. I ho has de dur molt, molt, molt preparat i ho has de fer en sa tesis, l'has de presentar i ha d'estar feta, diguéssim, pues, molt acuradament. No?
0: I què vol va dir el jurat?
1: Bueno, el jurat va ser molt positiu. Bueno, el jurat sempre t'atreu coses, no, que tu pots rebatre. No? És a dir, ells tenen una idea, hi ha pues, comentaris, hi va haver comentaris positius, també hi va haver comentaris negatius, però tu els pots rebatre. És a dir, és una opinió d'una persona que tu li pots dir no, és que això jo ho veig des d'un altre punt de vista. No? No hi va haver cap fallo formal, perquè anteriorment la tesi doctoral també passa per un filtro de dos experts que són independents, que jo tampoc no sé ni qui són, no ho sabré mai, i ells tampoc ho sabien entre ells, i no varen trobar que hi hagués cap error. No? Una vegada passes aquest filtre acadèmic, ja vas en el tribunal, que en el tribunal, evidentment, pues, cadascú té una opinió, no? Però, bueno, jo ho duia, crec que bastant d'això, bastant desdit, i, bueno, i va ser la puntuació va ser la màxima.
0: Un cum laude,
1: sí. Excel·lent cum laude. Sí.
0: I ara el tenim en format de llibre,
1: sí,
0: Tomeu.
1: Sí, sí.
0: Ets la mateixa tesi, l'has adaptada?
1: Ets la mateixa. He adaptat certes cosetes molt mínimes, diguéssim, de puntualitzacions que se me varen fer en el tribunal de sa tesis. Però sa tesis és aquesta. Jo inclús he deixat tota sa part acadèmica per una qüestió, perquè considero que això havia de ser sa tesis. És clar, aquí hi ha molta part que és acadèmica, és a dir, hi ha l'estat de sa qüestió, hi ha els objectius, hi ha sa hipòtesi de treball, però jo advertesc que una introducció, que és qui se vulgui votar aquest part acadèmica, pot entrar directament dins l'anàlisi de les aventures d'en Tintín. No? És a dir, sobretot aquí va també molt dirigit en els tintinòfils, que n'hi ha molts.
0: Sí,
1: molts de fans d'en Tintín. No?
0: Tu també ho ets, Tomeu?
1: Sí, clar.
2: I de totes les edats.
1: Clar, de totes les edats.
2: Intergeneracional.
1: No, és a dir, jo te puc dir una cosa. Abans d'aquest, hi ha un altre llibre anterior que va ser el treball de final de màster. No? Però clar, és molt més reduït. És com un resum, diguéssim. No? I quan vaig fer la presentació a la llibreria Universo del Còmic, me va dir el llibreter, me va dir, no, diu, és que aquest llibre se nota que tu l'has estimat. Ja has estimat la matèria, el tema que duis. I sí, jo era fan d'en Tintín ja de jove, de petit. Energia va dir una cosa, feia els comentaris, Celestí, per petits i adults. Era de nins de 7 anys a nins de 77 anys, a dir, totes les edats. I jo vaig començar amb 7 anys. En els 7 anys vaig començar a llegir la primera aventura d'en Tintín.
2: Clar, sí, perdó. No, anava a dir, te referís a De l'Ocio

0: Soviets a los pícaros, no? Que va ser aquest,
1: sí,
0: aquell
1: correcte,
0: llibre
1: correcte.
0: Que era una feina de, final de grau.
1: Sí, de final de màster.
0: De final de màster, que ara és aquest, que és pas previ interior en aquest gran, en aquest gran assaig que recull tota aquesta tesi doctoral.
1: Que va ser publicat també per l'editorial Dolmen.
2: Exacte, tots dos publicats per Dolmen Editorial, si els voleu trobar, estan disponibles. Que ara mirava, publicació Espanya, la primera vegada que se publica Tintín a Espanya és el 1958.
1: Sí, correcte. És a dir, Tintín arriba tard a Espanya, arriba tard, perquè Tintín comença 1929. En el 10 de gener de 1929 se fa la primera publicació de les vinyetes, perquè Nergé sempre publicava primer a un diari en format de vinyetes. Quan acabava l'aventura, la publicava en un àlbum, no? Però la primera aparició d'en Tintín és 10 de gener de 1929. En canvi, Espanya arriba molt tard, passada la Segona Guerra Mundial. És a dir, a 1958 Nergé per mi ja duia, ara ho diré de memòria, però a lo millor perfectament podria dur 15 dels 24 àlbums publicats.
0: Genial.
1: O sigui, ja anava més de la meitat de la seva publicació. Però va tenir molt d'èxit. Va tenir molt d'èxit. I també una de les coses que jo comento, ara que has comentat la primera publicació a Espanya, és que la publicació en català va ser molt prest a l'època d'en Franco. Va ser uns anys després, en 1960 i pico, però encara estàvem dins la dictadura d'en Franco, que estava bàsicament prohibit les llengües que no fossin el castellà. En canvi, en català se va permetre, i l'editorial Joventut va ser tant en castellà com en català que se va fer càrrec amb exclusiva de la publicació d'aquestes aventures.
0: Clar, més enllà del còmic, Les aventures d'en Tintín és un bon retrat, una bona manera per entendre el segle XX, és a dir, com els fets històrics varen influir en la creativitat de Nergé, i si ell, de fet, va haver d'obviar fets històrics fonamentals, si tots hi són o no, si va patir cap censura.
1: Correcte. Bueno, aquesta és la història de Nergé. El que me demanes, aquesta pregunta, és la història de Nergé, que és el reflexe de, diguéssim, del meu treball i de qualsevol investigació que se faci damunt d'Energé, no? Energé comença, a les seves aventures, el que ell fa és fer un argument, un guió, no? Com una pel·lícula, diguéssim, fa un guió. I fa una aventura d'acció. Normalment sempre són aventures d'acció, no? Però hi va ficant aconteixements històrics. Des del primer de tots, Tintín en el país de los soviets, allà la revolució russa, és a dir, la Rússia comunista. I a través dels altres, sempre hi ha un aconteixement històric. Però hi ha un problema, que és la Segona Guerra Mundial. I aquí és el que tu me demanaves. En aquest període, que és el període... Jo divideix, bueno, jo i molts d'autors divideixen, però bàsicament la producció d'energia en tres etapes, que és la primera, des de Tintín en el país de los soviets, fins que ve la Segona Guerra Mundial. Allà, la segona etapa, el període de la Segona Guerra Mundial, allà on Nergé té prohibit, perquè Bèlgica és invadida per l'Alemanya nazi, per l'exèrcit de l'Alemanya nazi, i queda baix una censura fèrrea i absoluta. Allà on no pot publicar res que tingui que veure en la Segona Guerra Mundial. És a dir, el fet més important de tot el segle XX, que és la Segona Guerra Mundial, no surt reflectit a les aventures d'en Tintín, perquè ell ho té prohibit. I després, quan se produeix la liberació aliada, a 1944, a Bèlgica, ell tampoc fa cap referència en els fets dels bèl·lics, no?, de la Segona Guerra Mundial. Ell segueix en la seva producció, però en el que ve després, que és la Guerra Freda, després de la Segona Guerra Mundial, a partir de 1945. Però sí, aquest període, ell s'ofreix la censura nazi. Per una altra cosa, ell fa feina a un diari belga molt prestigiós, inclús ara actualment, que és L'Essoir, el diari belga de major tirada en llengua francesa, o francòfona, i aquest diari estava controlat pels nazis, pues, govern nazi que hi havia a Bèlgica, a l'Alemany, i el havien deixat obert, van cancel·lar altres diaris, però aquest el van deixar obert per fer la seva pròpia propaganda bel·licista durant la Segona Guerra Mundial. És a dir, tots els aconteixements que sortien en aquest diari era que Alemanya estava guanyant la guerra. No? Clar, ell va publicar en aquest diari perquè va ser un dels pocs diaris que van quedar oberts, que els nazis no van tancar, i ell va tenir l'oportunitat de seguir publicant. Però publica uns àlbums que no tenen res que veure amb els aconteixements històrics del moment i són pues, pura fantasia, pura aventura i acció. No? Estarien des de El cangrejo de las pinzas de oro fins El temple del sol. Aquesta seria la producció d'energia durant aquesta època.
0: Mm. I com s'han d'analitzar aquests fets històrics quan apareixen en els seus episodis, en les seves aventures? Han d'entendre que hi ha certa, dependrà, suposo, també del llibre, certa crítica, també si era una intenció volguda per part seva, li venia en certa manera imposada per l'editorial o per el context editorial o del moment. Com han d'entendre les aventures d'en Tintín contextualitzat amb els fets històrics fonamentals del segle XX?
1: Sí. Bueno, bueno, és un tema que és profund perquè cada aventura ha de ser analitzada d'una manera diferent. No? Però tu, com comentes, efectivament, ell comença en dues aventures en què ell està mediatitzat per ser editorial. Ell publica per un suplement, una revista setmanal juvenil, que és, perdoneu el meu francès, però Le Petit Vingtième, que depenia del diari belga Le Vingtième Siècle, el segle XX, no? Que estava dirigit, era un diari ultraconservador catòlic, i estava dirigit per un abat ultracatòlic, i ho recalc, ultracatòlic, que era l'abat Norbert Wallé. Aquest abat era, per definir-lo, era amic personal d'en Benito Mussolini. Amb això ja ho deim tot. Mm. Doncs, ell li marca la primera obra, quan Nergé és jove, comença la seva producció, té 19 anys, i li diu, vale, Nergé, en aquell moment, era el qui dibuixava els reportatges dels corresponsals estrangers. Mm-hmm. Era la seva feina. Com que no hi havia, existia la fotografia, però no tan difundida, doncs ell, quan rebien les corresponsalies estrangeres, el que ell feia era dibuixar-les, era dibuixant. Però ell volia ser un historietista, un creador de còmics. Mm-hmm. Llavors, ell pressionava perquè volia ser, però clar, tot el que passa pues, era... Bueno, seria com un becario, no? I, bueno, i ell volia fer. Uh-huh. Vale. Sabat Norbert Wallé li dona l'oportunitat de dir, vale, tu faràs una obra, però jo te diré quina has de fer. I li diu, vull fer un reporter que viatgi pel món. Vale, pues el teu reporter s'anirà a Rússia i criticarà el règim comunista al màxim. Clar, que resulta de que una obra amb una crítica burda, no és fina. Nergé se caracteritza per una crítica fina.
2: I això és el primer còmic d'en Tintín?
1: Tintín en el País de los Soviets.
2: Tintín apareix per això?
1: Sí, és a dir, Tintín apareix en aquest moment.
2: En aquest moment.
1: En aquest moment de que hi havia, en 1929, hi havia la Rússia comunista que havia sortit de la revolució de 1917, i, claro, s'estava consolidant. I el que intenta l'editor és dir, no, el que volem és una crítica comunista. El segon que fa és Tintín en el Congo, també dirigit.
2: Clar.
1: També dirigit perquè el que fa és resaltar les excel·lències de la Bèlgica colonialista en el Congo. No? A partir d'aquí ell ja s'amolla, perquè ja agafa fama i ell diu, no, jo és tercer, vull fer jo. I a partir d'aquí ell fa la seva crítica.
0: A partir del tercer no està tan dirigit.
1: No està tan dirigit. Mm. Ell ja fa el que vol. Mm. I fa una crítica. La crítica, així per resumir-ho, ell fa una crítica sempre anticomunista, perquè ell és anticomunista, això ho va declarar, i és antiimperialista. I critica tant als Estats Units com a Rússia. I després va, a cada àlbum, té un aconteixement històric que ell el va el va criticant, però també és antibel·licista. Te posaré un exemple, l'Oreja Rota. L'Oreja Rota, ell critica d'una manera brutal la guerra que hi ha entre Bolívia i Paraguai, que és una guerra econòmica, per uns jaciments petrolífers. A part de que s'emmascari com totes les guerres ideològicament, no? Que se crea dos països ficticis, però que són Paraguai i Bolívia, d'una guerra que va existir, la guerra del Gran Chaco. O sigui, una guerra que va ser real. Però la guerra era econòmica, el motiu era econòmic. I després ell, totes les guerres s'emmascaren en motius ideològics. Mm-hmm. Però ell fa una crítica social, una crítica política, una crítica econòmica, i a cada àlbum ho fa. Mm.
0: I és aquest compromís, aquesta assumpció de fets històrics que distingeixen Tintín de la resta de còmics d'aquella època,
1: sí,
0: i que faci que fins avui en dia encara Tintín sigui tan viscut.
2: Bé, també és aquesta cosa d'aquest personatge intrèpid, que és un reporter,
0: clar,
2: és un periodista...
0: A banda d'en Tintín i en Milo, i a banda dels personatges que hi ha.
2: Que també va ser mitiquíssim, no?
1: Sí, però jo, per exemple, quan vaig començar a fer la investigació, també som un primer sorprès de que actualment en Tintín tingui tant d'èxit i tingui tanta actualitat. Jo vaig ser el primer sorprès, perquè me pensava que en Tintín, bueno, jo ho havia llegit de
2: I
1: jove...
2: I encara se ven molt, per tot Europa, entenc.
1: I ja dic, i el primer llibre va tenir molta acceptació entre els tintinòfils, que n'hi ha molts, hi ha grups de tintinòfils, per això. Perquè ell té una actualitat que altres còmics no la tenen. Mm-hmm. Altres còmics no la tenen. Entonces, llavors sí que té aquest atractiu de poder ser llegit d'una manera infantil, la que has comentat, un reporter intrèpid, això d'això. Bueno, i també té uns personatges, el Capitán Haddock,
0: també.
1: Vull dir, és brutal, el Capitán Haddock és excepcional, però sí que és vera que ha agafat molta força actualment per aquest tema de dins cada àlbum pots veure quins aconteixements històrics tracta. És a dir, jo me'n van fer un... Quan va sortir, bueno, la tesi doctoral, me van fer una entrevista a una altra ràdio i hi havia entre ells un professor d'història d'un institut o d'un col·legi. I m'ha dit, diu, és que se pot posar en els alumnes com un treball d'analitzar els aconteixements històrics i veure la història del segle XX a través d'això. Hi ha un munt d'aconteixements
2: històrics. I a més d'una manera també amena, divertida, perquè ara, per exemple, vistes de quan van a la Lluna, també és molt mític.
1: Aquest és molt bo. Ara que comentes de la Lluna, Nergel va escriure de 7 anys abans de que som arribés a la Lluna. De 7 anys.
2: I ja era un supervisionari.
1: De que realment som podia arribar a la Lluna i crea tot una aventura. Però hi ha molt de detalls històrics dins aquesta aventura lunar que després se va comprovar que eren possibles. Que era possible.
0: I com va anar evolucionant en Tintín amb esdevenir del segle XX? Va ser igual de compromès? Va perdre un pot de fua? Com va ser?
1: Bueno, ell, la primera etapa és molt compromès d'energia en els aconteixements històrics del moment. Sobretot, ell se'n dona compte de que hi ha un problema a Europa en increment dels feixismes i la possibilitat de que Europa anava cap a una guerra irremediablement. I això se veu molt a la Isla Negra, que tracta de l'espionatge alemany a Gran Bretanya, i sobretot el Cetro de Otokar, on ell reflexa la invasió d'Àustria per part d'Alemanya. I ell veu que això se va encaminant cap a un enfrontament que no serà lo més europeu, sinó que serà mundial, no? Després té el problema de l'etapa mitjana, que no pot publicar res, i després ell sí que segueix la tercera etapa, la darrera, va saltejant. Sí que se va comprometent, per exemple, ell quan escriu i dibuixa Tintín i los Pícaros, ell torna a fer una crítica social, política, econòmica, de les revolucions marxistes a Sud-amèrica. i no només la revolució marxista, sinó el compromís que tenia els Estats Units a través de la CIA per intervenir en els governs de Sud-amèrica. Ell segueix amb aquesta... Hi ha àlbums que no. Hi ha àlbums que La Joya de la Castafiore, que alguns són més personals, però ells fins en el final segueix compromès amb això.
2: Quants n'hi ha de títols? Els has analitzat tots?
1: 24, sí.
2: 24,
1: tots.
2: 24.
1: Tots, tots. Tots analitzats. Dins aquest 24 s'inclueix el darrer, que és Tintín i l'Arte Alfa, que no va ser publicat. Però, bueno, se considera acadèmicament com a 24 àlbums, des del primer Tintín en el planeta del sol fins a Tintín i l'Arte Alfa, perquè el darrer no va ser publicat, però quan ell va morir se van trobar una sèrie de bocetos, de dibuixos, que ell estava preparant. I a través d'aquests dibuixos, d'aquests esborranys, se va veure que hi havia un argument d'una història que ell volia contar. I també amb aconteixements històrics i en crítica social.
2: Ara llegia que aquí també en el teu llibre, en aquesta tesi que mos presenta avui en Tomeu Castell, que es diu Hergé, com se pronuncia?
1: Hergé.
2: Hergé, gràcies. Hergé, evolució del segle XX a través del còmic, Hergé, que ha publicat Dolmen, que tot també va començar amb un àlbum de foto, de cromos.
1: Què te refereixes?
2: Hi ha un moment que dius que era en Tintín era un àlbum de cromos.
1: Ah, bueno, sí. Ell també té àlbum de cromos.
2: Vull dir,
1: sí.
2: Perquè com que ara estan tan de moda...
1: Sí,
2: també.
1: Sí. Vull dir, Hergé també va tratar altres temes. O sigui, és vera que hi va haver una publicació, no? Però també va fer àlbum. Sí, sí, també va fer àlbum de cromos, no? I és molt curiós perquè durant l'etapa posterior, just posterior de la Segona Guerra Mundial, va fer una sèrie de cromos d'Hergé que eren damunt la Segona Guerra Mundial. Aquí sí que va tratar la Segona Guerra Mundial.
2: Ah,
1: no en els àlbums, però sí en aquests àlbums de cromos. Que eren, per exemple, d'avions, de guerra, i sortien Tintín, diguéssim, disfressat de cada una de les potències que van lluitar a la Segona Guerra
2: Mundial. Tot això ara deu ser caríssim, deu ser com un tresor.
1: Bueno, això és qui ho tenen, els tintinòfils no, que ho tenen i ho volen posar a la venda, bueno, ja te pot treure ja els euros de la butxaca.
0: Tomeu, i com a tintinòfil, és a dir, com a apassionat sí. en Tintín, hi havia prou estudis en perspectiva històrica que haguessin analitzat en Tintín? Tu te n'has trobat?
1: Sí, és a dir, ja hi havia treball, molta bibliografia. Damunt Hergé hi ha molta bibliografia, no? Treballs, dels aconteixements històrics n'hi havia. I estan fets, hi ha molt bons autors que els atenen. El que era novedós, en aquest cas, era que jo el que faig és juntar el context biogràfic d'Hergé en els aconteixements històrics. És a dir, hi havia llibres que havien dit, bueno, en Tintín el país de les Soviets se fa aquesta crítica, a Tintín a Amèrica hi ha aquests aconteixements. Tot això, així. Però no s'havia vinculat en la etapa d'Hergé a cada moment. Uh-huh. És a dir, a cada àlbum. Uh-huh. No s'havia juntat una cosa amb l'altra. Okay. Per exemple, Tintín en el Tíbet, sí, que, bueno, que se parla de que ell se vol, diguéssim, retrobar-se amb un amic seu que havia tingut, un amic xinès que havia conegut quan era jove i tot això. Però, claro, jo el que faig és dir, bueno, però és que en aquell moment, quan ell fa Tintín en el Tíbet, que és un dels que no trata aconteixements històrics, ell té uns altres problemes. A part d'aquesta, que surt aquest personatge, que és en Chang, que ell el cerca, té un accident aeri i ell el cerca, però ell té altres problemes, que és, per exemple, de la separació de la seva primera dona. Hergé, com he dit abans, o si no ho he dit, ho dic, era catòlic, profundament catòlic. Té un problema de consciència, que ell se vol divorciar de la seva primera dona, i no pot, perquè ell és catòlic, però s'ha enamorat d'una altra dona. Entonces, té aquesta. I tot això fa que quan ell crea Tintín en el Tíbet i li juntam un problema que té de creació artística, que Tintín en el Tíbet ja és qui fa número 20, ell té un problema de creació artística, que és el que se diu la pàgina en blanc dels creadors. Mm. I aquest blanc surt reflexat en Tintín en el Tíbet. Entonces, jo el que faig és a cada àlbum primer, veure el context biogràfic, quin era el moment d'Hergé de la seva biografia i després veure quins aconteixements històrics trata. Això sí que és novedós, no? A part que després també hi ha un tractament d'altres objectius que molt van plantejar la tesis, que eren la violència, el tractament de grups ètnics, el tractament de la dona... Vull dir, tot això, tot això no s'havia tratat.
0: Clar, comportaments socials.
1: Comportaments socials, sí.
2: Enhorabona per aquesta feina que has fet, fantàstica. Ja sabeu que la teniu publicada, Hergé, Dolmen Editorial, Tomeu Castell, un llibre fantàstic, ara per l'estiu va beníssima, Tomeu, per entendre moltes coses, la història...
1: Sí, se pot aprendre moltes coses.
2: Altres coses. Ara, però abans que te'n vagis, te farem passar per un paraulòmetre, una cosa molt fàcil, no passis pena.
1: Vale.
2: El paraulòmetre. I doncs, ja entrant a Maria Pons, perquè ara te farà unes preguntes més breus, Tomeu. Preparat?
1: Preparat.
2: Així m'agrada.
3: Has d'estar preparat, perquè clar, a vegades triar...
1: És
3: mira, començam. Si no pot triar en Tintín, que és la teva especialitat, quin clàssic de còmic triaries?
1: Astèrix.
3: Ah, ho has tingut molt clar, que bé, claríssim. Que bé.
0: I d'un Tintín, si has de triar un Tintín?
1: Un àlbum d'en Tintín, L'assumpto torna sol. O L'afer torna sol, en català.
3: I què diries que t'ha portat en Tintín? Com descriuries la teva experiència lectora amb ell? Perquè també és molt complet, no?
1: Ara de... Bueno, m'ha aportat moltíssimes coses i entre la meva part històrica, coneixement de molts aconteixements històrics del segle XX, ho puc dir d'aquesta manera, com a especialista en història.
3: Que clar, jo m'ho veia en el cap, tenc com a la imatge de Sputnik, no? D'escoet, el clàssic, la portada.
1: Sí, de l'aventura lunar. Sí.
3: I quin còmic llegeixes ara?
1: En aquest moment no n'estic llegint en cap.
3: M'ha plegat que no estàs. Quin tens a la vista per el futur?
1: Mira, jo té moltes ganes de tornar a retomar Mortadelo i Filemón. Tornar-los, que els llegia de jove, però tinc ganes de tornar a llegir-los i rellegir-los Mortadelo i Filemón, sí.
3: També és un clàssic.
1: Sí.
3: I un còmic illenc, si tens qualque preferència, en coneixes?
1: Pues no. Te puc dir que no en conec cap. Aquí me queda en blanc.
3: I mira, una tasca pendent, si fa ganes.
1: Sí. Hi ha autors de còmics mallorquins,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: N'hi ha, però ho desconec.
0: Sí.
2: I també ha fet la volta al món, no?
1: Amb aquest... Sí, també geogràficament, no n'hem parlat del tema geogràfic, però geogràficament també en Tintín va per tot i més d'una vegada va haver d'agafar un mapa de dir, bueno,
2: perquè
1: on està?
2: Nergé no hi devia anar.
1: Nergé va viatjar molt poc i Nergé va viatjar quan ja s'havia jubilat i ja no produïa els àlbums d'en Tintín i va ser quan va viatjar
2: en els llocs que havia descrit.
1: No tots, però altres bandes, per exemple, als Estats Units, que tenia moltes ganes d'anar als Estats Units, que ell... O sigui, Tintín en Amèrica és el tercer àlbum, però ell no hi havia estat mai. Ell se documentava, molt, però ell va viatjar als Estats Units i també va viatjar a Taiwan, per el tema de que havia fet el Doto Azul, de muntes a Xina i això, i va viatjar allà. Però vull dir que ell no havia viatjat.
0: I on va viure majoritàriament?
1: A Brussel·les.
0: Sempre.
1: Ell era belga hasta la mèdula. Sí. Ell era belga total. Inclús durant la invasió d'Alemanya, ell no se va exiliar. Per això va ser quan ell no va poder publicar, com ho han comentat, no?
2: Exacte.
1: Però ell era belga 100%.
2: Tomeu, que interessant aquesta història.
1: Molt.
2: Has passat gut la nota de fer-la
1: i
2: també d'explicar-la, molt ben explicat en aquest llibre. Gràcies, Tomeu Castell, una ferrada.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies.
2: TV3 Ràdio és entreteniment. Ja som aquí, ja hem arribat.
4: Com esteu? Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
2: És el moment de posar els punts sobre les is.
5: De fluència.
4: El paraigua en sabates.
2: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntes bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
4: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
5: Idò, què fem? Recomanam.
6: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: Això ho ha fet un professional.
7: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
8: Turistes de Morro Fi. En Jaume Bernat Adrové.
2: Jaume, com estàs?
9: Va bé i millora, ara ben que tornat. Ja som aquí atentos amb aquest aire condicionat meravellós.
0: Sí, ah, aquí millora, anava a dir, perquè puja, això puja.
2: Diuen que sí.
0: Cada dia puja
2: de,
0: més.
2: De fora sabeu que sí. Avui, quarta edició de Turistes de Morro Fi. Qui mos presentes avui?
9: Avui vos presenten a Lady Shepherd, una viatgera de Morro molt fi.
2: Molt fi.
9: Tantes així que va ser coneguda com sa senyora rica.
2: Això és un mal nom que li van a posar.
9: En el poble on va viure, li van a posar. Ja saps que els mallorquins són molt de posar mal.
2: No. Sí. Ell... Inglés no molt, però la senyora rica mos entendran tots.
9: Exacte. I la senyora rica va arribar a Mallorca en els anys 30 del segle XX amb l'objectiu no de passar unes vacances, sinó, com a senyora rica que era, de comprar una bona casa, però no se conformava en qualsevol casa. Ella, la capital, la ciutat, no li va interessar, va trobar que ja hi havia massa gent, els pobles on havien arribat el turisme tampoc li interessava, ella cercava un lloc tranquil, aquella illa de la calma, que com va batejar Santiago Rossinyol, i cercava un lloc on se mantinguessin els costums i les tradicions, aquell mode de vida que els mallorquins havien arribat a mantenir fins pràcticament ben entrat al segle XX. Per això va iniciar un recorregut per totes les Illes Balears a la recerca d'un paradís on quedar-se. A veure, Margalida Celestí, què vos pareix? El va trobar o no?
2: El va trobar.
0: Sí.
9: Vos pareix que sí?
0: Segurament.
9: Bé, doncs, si voleu saber si va trobar aquest poble on ella se va sentir tan bé, haureu d'escoltar Turistes de Morro Fi. Començam.

0: Me'ls has deixat intrigats, eh? Què volia aquesta lady, Jaume, Lady Shepherd?
1: I d'aquesta lady, Lady Shepherd, és el pseudònim de Margaret Kill of Forbes, que va néixer l'any 1880 a Escòcia. Son pares eren empresaris de l'indústria del ferrocarril i gran propietari rural.
0: És a dir, que també tenia un pseudònim, eh?
1: Tenia un pseudònim, sí. La majoria d'escriptores que mos van visitar en el segle XIX i XX empraven pseudònim. I la nostra protagonista, l'any 1904, se va casar amb en William Shepherd, d'aquí ve el pseudònim de Lady Shepherd. Aquest senyor era un militar destinat a la Índia i en l'adquisició d'aquest pseudònim va firmar obres tan conegudes com Cottage in Mallorca, on narra aquesta aventura, que va publicar l'any 1936. És molt interessant perquè aquesta odissea que fa passar Balears li passen de tot colors, fins que arribarà a trobar aquesta casa idíl·lica situada a un poble que ella anomena afectuosament Son Dichosa, un nom clau, perquè era allà on ella se sentia dichosa, afortunada, feliç. I no volia que sabessin quin poble era, per això aquest pseudònim del poble.
0: I com ho va fer per cercar aquest paradís que ella tenia en ment?
1: I de la recerca va començar a Carcassona, a França, després va creuar els Pirineus, arriba a Catalunya per Portbou, i a Barcelona hi va passar un vespre, no va poder dormir de tota la nit, perquè va agafar un hotel a la Rambla. No sé si heu sortit mai de per allà a la Rambla després de passejar.
0: Sí, però contemporàniament.
1: Contemporàniament. I imagineu-vos, en el principi del segle XX ja no podien descansar.
0: Vull dir que això final ja ve d'enrere. Final del segle XX, sí, però al principi no.
1: I al principi del segle XX ja no podien descansar per la Rambla. Bé, a Barcelona, mos centram.
0: Sí, som a Barcelona.
1: Va patir aquest insomni.
0: La dona no dorm i diu, vinga, cap a Palma.
1: Sí, exacte. Bé, primer va passejar un poc per Barcelona, va veure la catedral, era de matí, s'hora baixa, s'embarca cap a ciutat.

0: Lady Shepard arriba a ciutat.
1: Arriba a ciutat, Margalida, i va ser una decepció, perquè va trobar molt de mal temps, molt de vent, encara fosquejava, i l'únic que li suggeria el sud era una filera de facers o palmeres. Clar, jo me ven al cap allò, aquell lema que se va instaurar l'any 1940, l'any 1914, que de Sunny Spain, allò de sud soleat, Espanya soleada. Clar, aquella dona arriba al vespre amb mal temps, i no era idea que tenia de ciutat. Que vos pareix, a vosaltres dos, Celestí Margalida?
0: Que pot passar.
2: Sí, pot passar, això passa, a vegades, depèn del dia que topis.
1: Sí, això m'ha passat a viatges, però després tot se va compondre. Se'n va anar a dormir un poquet a l'hotel, se va despertar de matí, guaita per la finestra, i se troba una ciutat blanca, amb un terrats plen de colomers, amb colons que volen, roba blanca estesa. En definitiva, tot molt idíl·lic, fins i tot que baixa els ulls cap a baix, cap en el carrer, i se troba un ceramista en rajoles acabades de coure esteses en el sol.
0: És a dir, que ja comença com a trobar coses que li agradaven.
1: Exacte. De fet, tant és així que enfila camí cap amunt, se'n va cap a Nerborn, arriba fins en el terreno caminant...
2: I va fer camí.
1: Va fer camí, però va dir, mira, no m'abasta, sap que ara vull tornar a agafar el vaixell, i se'n va anar cap a Cabrera.

0: que troba de cabrera.
1: Se passejava,
0: no? No, no, espera, espera. Sí.
2: Que van de començar.
0: Això sí, sap que, anar, sap que va córrer aquesta dona.
2: I de Cabrera va fer un amic, que ella era una dona molt d'amics, va fer amiga d'escapellada, en Damià Estelrich, que assistien els soldats que estaven destinats allà per controlar una mica el contrabando de tabac. Allà, gràcies a aquest capellà, va poder nedar a la cova blava.
0: Uau, aquí sí que ja li va canviar, no?
2: Això ja se devia imaginar que era Capri, jo m'imagino.
0: Home, millor que Capri.
2: Millor, sense cap millor. Dubte. I després encara va tenir temps per pujar en el castell, en aquell castell tan mític on hi ha tantes històries de fantasmes, que també li va encantar. I finalment, el monument dels francesos.
0: I llavors, de Cabrera, la dona se'n va cap a Menorca, no?
2: Se'n va cap a Menorca, queda un hotel...
1: Feia una marató.
2: I sí, anava accelerada, anava accelerada. I el propietari de l'hotel se va queixar bastant en la Lady Shepherd, de que tenia poc visitants, que trobava que, a diferència de Mallorca, ja hi començava molt de turisme, Menorca encara no acabaven d'arribar, i la Lady Shepherd ho atribueix una mica en el clima, assenyala que els estius eren fantàstics, però els hiverns eren més mal de passar a Menorca. Va tenir temps d'anar a pescar i a veure estalets, com vos podeu imaginar. Però sobretot el que va passar a gust és de pescar i també va passar per l'Ateneu a consultar la premsa britànica de l'època.
0: I la caldereta també.
2: Ah, sí, la caldereta, la caldereta.
0: La caldereta de llagosta.
1: Sí. Menjava tot l'odi.
2: Sí, va menjar caldereta de llagosta. Tenia bon gust, estava tocada de bon gust.
0: I l'Ateneu Mones és preciós, no m'estranya que s'enamoràs. Però després decideix tornar cap a Mallorca.
2: Exacte, torna a Mallorca, decideix fer un itinerari cultural per ciutat i se'n va veure la tomba d'en Ramon Llull a Sant Francesc, i li dedica un bon capítol fent referència a llibres i el presenta com un gran viatger, filòsof i màrtir. Tot seguit farà una visita a Gènova i a Sant Rapinya, on senyala que hauria quedat a viure si hagués estat l'època de l'any de la primavera, quan va fer la visita. Segons ell, que hi va anar en l'hivern i devia estar més com apagat.
0: I no li va acabar.
2: I després hi va tornar i va quedar totalment seduïda.
0: Era indecisa, idò, Lady Shepherd.
2: Sí, fins i tot va arribar en el punt de llogar un cotxe i anar-se'n a fer ruta per Inca, per Ocudi, per Pollença, per cada ratjada, Felenig, Andratx, fins i tot va pujar en el castell del rei, va anar a Formentor, en el cap d'Espinar, i un cop tornada a fer aquesta ruta per Mallorca, torna a partir i se'n va aquesta vegada cap a Eivissa i Formentera. Aquesta vegada amb en Mateu, que era com un assistent personal que va
0: era
2: llogar...
0: Mallorquí.
2: Que era mallorquí. Era mallorquí. I en Mateu, ja un poc cansat, li va dir: senyor, està molt bé que viatgi, però s'hauria de començar a decidir.
0: Tot això per comprar-se una casa.
2: Sí. Que no
0: deuen tenir el preu que té ara.
1: És que no se fatigava aquesta dona. I què va destacar d'Eivissa en la Lady Shepherd?
2: I va destacar el seu caràcter pintoresc i sobretot les vestimentes que duen les dones, que les qualifica de fenícies. Ah. Clar, diu que era l'illa més oriental. Hem de pensar que també va visitar la necròpolis d'Espull d'Hermolí, no? que era un jaciment d'origen fenici. Però també va visitar Formentera. Explica que només hi havia dos carabiners per controlar tot de silla, sobretot aquest famós contraband que hi havia a Balears a principi del segle XX, i va tenir la sort de poder assistir a una festa popular i veure balls tradicionals mentre cantaven.
0: Wow.
2: Sobretot se va fixar en les dones, que duen mocadors negres, brodats, amb flors, i damunt duen gran capells de palla, que li recordaven a les ervissanques.
0: Exacte. Però tampoc no va acabar de quedar satisfet a les pitiuses i decideix tornar a Mallorca.
2: Això mateix, Margalida. Aquesta vegada se'n va de jardins i anirà a visitar el jardí d'Eufabi i Raixa. El següent objectiu, a prop de jardins, va a la Solla, on va arribar en tren. Quan els sollerits van ensabre que havia arribat una senyora rica i que estava loca per comprar una casa, tothom hi va anar a oferir-li la seva, perquè suposaven que tenia dos bes i que pagaria bé. Però en Lady Shepherd no se va acabar de convèncer, perquè trobava que totes necessitarien una bona reforma. Així que va decidir demanar informació pel poble més proper a Solla, un dels pobles més propers a Solla, Fornalutx. Però els sollerits...
0: Alerta, Fornalutx i Solla, què passa aquí?
2: No n'hi varen xerrar massa bé des Fornalutx. Diuen...
1: Sollerits,
2: Li varen comentar els sollerits que no eren com ells, que semblaven d'una altra raça, que empraven paraules pròpies que ningú només coneixia, que és de Fornalutx. I no només això, sinó que li varen comentar que hi havia un refrany que deia que tancaven i obrien la boca de manera diferent a com ho feien els de Solla i que també caminaven d'una forma un poc rara.
0: Vaja.
1: Clar. Bé, després de sentir tots aquests desbarats, segur que no va poder resistir la tentació d'anar fins a Fornalutx.
0: Mm-hmm. Exacte, cap a Fornalutx, que se'n va. Son Dichosa, que és el nom en què se refereix en aquest poble en el seu llibre, que ara mos comentava en Jaume Bernat, que es diu A Cottage in Mallorca.
2: Això mateix, Margalida, i d'ahir se refereix amb aquest nom carinyós per...
0: Però
2: preservar.
0: Tot això per preservar, és a dir, ella ja era d'aquell que si hagués tingut Instagram no hauria posat fotos.
2: No hauria
0: fotos.
2: Publicat, hauria potser publicat una foto d'una gerra o d'un olivera.
0: Però
2: d'un
0: mai
2: olivera.
0: Hauria dit on era.
2: Però no hauria dit on era, ella volia preservar la seva privacitat.
0: I per això Fornalutx li va posar Son Dichosa.
2: Exacte, Son Dichosa, bon perquè nom. Era ja on ella se sentia dichosa.
0: De fet, Lady Shepard escriu: viure Son Dichosa era com si hagués retrocedit a través dels segles fins a un racó oblidat de l'edat mitjana. Els vells costums que havien deixat d'existir en altres indrets encara hi perduraven, i la gent es conformava que fos així. El món exterior no significava res per ells, perquè fins aleshores no hi havia tingut cap contacte.
1: I això evidencia una cosa, que la Mallorca dels anys 30 ja no era la mateixa que la dels anys 20.
2: Exacte, ja, no. ja mostràvem una Mallorca més massificada, que m'ha pres absurd dir massificada en aquell temps, però
0: més
2: clar,
0: gent, sí.
2: Era una Mallorca amb més gent, i aquesta senyora el que volia era estar aïllada a una casa fora vila i fer una immersió cultural total, tant és així que just quan va arribar a Fornalutx se va hostatjar a una fonda d'una dona originària d'allà de Fornalutx, una Francisca, amb qui va fer una gran amistat. La fonda, de fet, mos conta Lady Shepard que la fonda tenia un bar on anaven tots els homes del poble, que en aquell temps normalment les dones no hi anaven al bar.
0: No, en aquell temps ni any després.
2: Ni any després, sí. I conta que ell anava allà i sempre li demanava un te a Francisca. Tot i que se sorprenia una mica perquè aquest te tenia com unes coses rares, ella diu que eren com aranyes, i li demanava a Francisca men que eren aquestes aranyes que per així que suraven, i ella sempre li contestava que era camamila que havia agafat espessament per ella de cervesa en Despuig Major.
0: Clar, camamila Despuig Major, exquisit.
2: Exacte. Però això no és tot. Ben aviat, la nostra viatgera també va enamorar de la gastronomia local i va tastar les sopes mallorquines, que segons ella eren el plat més habitual a Fornalutx. Les descriu com un aguiat de verdures amb molt de pa, banyat amb oli i aromatitzat amb all.
0: Wow. I va tastar més coses, a part de les sopes mallorquines?
2: Sí, de fet, cada vespre la madona de la fonda li tenia preparat un plat diferent, esperant la reacció positiva o negativa que tindria Lady Shepard.
0: Quina sort, Lady Shepard.
2: Jo m'agradaria anar amb ella a Fornalutx d'aquell temps, Anna Francisca.
0: I la Francisca, que mos cuinàs un plat diferent cada vespre.
2: Exacte. I d'ahir, mira, una de les coses que li agradava més cuinar era el conill ceba, que va captivar Lady Shepard.
1: Era de morro fi.
2: Era de morro mofi. Aquí no venen si no són de morro fi. I segons ella, la màxima expressió culinària d'Anna Francina, era escolomi farcit en salsa de castanyes.
1: Que ara més fi.
0: I d'Anna Francisca era una bona cuinera.
1: Sí. I sobretot si era per sopar, no? Bé. I doncs se va crear un bon vincle, no? Entre na Francisca, na Lady Shepard i la gent del poble, no?
2: Sí, de fet,
1: de Fornalutx,
2: va, no? Sí, va fer una immersió total. De fet, en el llibre fa referència a paraules mallorquines i una de les que més destaca i repeteix és Madonna. Madones mallorquines. I ella explica que era habitual trobar-les en el mercat o les botigues.
1: Però ella no devia anar gaire a comprar, no? Perquè una persona del seu nivell social normalment tenia, supòs, servei domèstic, no?
2: Sí, ten tota la raó, Celestí. Quan va comprar la seva casa de Fornalutx, una de les primeres coses que va fer va ser cercar servei domèstic. I així va conèixer na Catalina, sa filla d'Escarboner.
0: Amen. Ara, si en Toni, mos posa la cançó.

0: Na Catalina, filla d'Escarboner, fou una vertadera introductora per a Lady Shepherd i la vida social en el poble de Fornalutx. Quan na Catalina començava a fer feina, l'estrangera va quedar una mica sorpresa perquè na Catalina no volia tenir dies lliures. Na Lady Shepherd li va haver d'explicar que a Inglaterra les criades tenien un dia lliure a la setmana per anar a fer les seves feines, per anar a passejar, per anar amb les amigues, i això li va costar de fer-li entendre a na Catalina.
1: I quines feines feia na Catalina, idò?
0: Cuinava, feia bugada, i en esteu lliure se dedicava a emblanquinar la casa. I encara, si li sobrava un pot de temps, se dedicava a llevar les males herbes del corral. Però així tot, compta na Lady Shepherd que hi havia petits accidents domèstics. Li va rompre el seu plat valencià preferit. O, per exemple, també li va atacar una estora del menjador. Però na Catalina sempre li deia que no tenia importància.
2: Bé, de fet, na Catalina la va arribar a saber-me convidar a unes matances, però no crec que na Lady Shepherd se romangués gaire a l'hora de fer feina. No ho sé.
0: Clar, na Catalina ja ho intuïa i va advertir a sa senyora rica de Fornalutx que no podria estar per ella, que ella anava ja convidada, però que ella s'arreglés tota sola, que anava com a espectadora. L'escriptora, na Lady Shepherd, va destacar el paper que jugaven les dones, sobretot les dones merveilles, les madones merveilles que es dedicaven a fer arbudeinets.
1: Que això encara passa.
0: Fins fa dos dies era
1: no,
0: així.
1: No, jo encara ho veus.
0: Sí. I també conta que determinats convidats se dedicaven a contar rondaes per fer més lleugeres aquestes feines.
1: Però les matances no va ser allò que més li va impressionar a la Lady Shepherd.
0: No, una cosa que li va cridar molt l'atenció és que na Catalina era un poc curandera, un poc bruixa, que això era habitual en els pobles en aquell temps. I conta que preparava cataplasmes de fulles per curar la tossina i ajudar a son pare, que patia d'aquest mal, amb aquest cataplasmes. Així mateix, potser el que més li va sorprendre és que també sabia curar mal de son, insomni. El que havien de fer, sense que la persona que patia insomni ho sapigués, el que s'havia de fer era col·locar-li unes estidores a baix del coixí. Però aquella persona no se'n havia de donar compte. O sigui, ja ho sabeu, si coneixeu qualcú que patesqui una mica d'insomni, unes estidores a baix
1: del coixí.
0: Però han d'anar alerta que no s'apunyin.
1: Bé, tot la bossa acaba, Jaume, i per acabar aquesta història, què hem de dir?
0: Hem de dir que, malauradament, Lady Shepherd no va poder gaudir tota la vida de la seva criada Catalina, ja que se va casar amb un tal Pere Joan i va emigrar cap a França, com era habitual en aquelles contrades de Solla i Fornalutx en aquell temps. Després va arribar la Guerra Civil i la viatgera, per seguretat, va haver d'abandonar l'illa. Això sí, sabem que va tornar, perquè l'any 1949 publica un altre llibre sobre les Illes Balears, aquest cop titulat Mediterranean Island, on explica el seu retorn a l'illa de Mallorca.
1: I si voleu saber més coses d'aquesta viatgera fantàstica, Lady Shepherd, dijous de la setmana que ve, Jaume Bernat, a les 6 de l'hora baixa, farà una conferència a la Fundació Toni Catany de Llucmajor sobre aquesta viatgera en el marc de les jornades de fotografia i arquitectura que enguany té per títol La mirada per el turisme en col·laboració amb Casa Planes.
0: Moltes gràcies per aquesta propaganda.
1: No me'n faltaria.
0: Però he de dir que en aquestes jornades parlarem més de les fotografies del llibre, perquè no ho han dit abans, però és un llibre acompanyat de moltes fotografies que ens donen idea de com era el Fornalutx d'aquell temps, i serà molt interessant perquè parlarem de moltes fotos i fins i tot veurem una foto de na Lady Shepherd que me va costar seu tentro per-la.
1: Ah, com era ella.
0: Sí.
1: Gràcies, Jaume Bernat. Fem una pausa. Tots són
3: i de tres ràdios, humor.
4: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
5: Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un bote ben petit, carregàrem 16 tortugues.
6: I què fèieu amb les tortugues? Estava bona, la tortuga.
5: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit que faci una tortuga i em va a la casa.
3: Aire, amb Joan Cabot i V3 Ràdio. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
7: amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
8: Bon dia, matí complicat a les Balears.
7: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
8: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
7: Amb totes les veus i les reaccions.
9: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
7: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: I de si no mos ha quedat més temps, Maria, per fer la píndola musical, però demà la farem.
1: Cap pega, ni una.
0: Perquè avui, entre que ha vengut en Tomeu Castell, hem parlat de l'apassionant món d'en Tintín, i després ha vengut en Jaume Bernat.
2: Jo que m'estem més que
3: no una persiana.
1: Era una bona excusa, tot era molt interessant.
0: La veritat que sí, amb aquesta viatgera nostra. Dijous de la setmana que ve, 23 de juliol.
2: A la Fundació Tani Catany, a l'Etsis. S'han d'inscriure.
0: S'han d'inscriure? Ah, d'acord. És a dir, que si voleu anar-hi, mireu la programació, que és molt diversa.
2: És molt diversa. I penseu que hi ha aire condicionat. Això és important, dir-ho.
0: Exacte.
1: Això estira, Jaume.
2: Això estira.
0: I que en parlarem demà, perquè hi ha una exposició molt interessant.
2: Casa Planes.
0: De Casa Planes, de fotografies antigues. I tu també aportaràs les fotografies de la Lady Shepherd.
2: De la Lady Shepherd. A més, he de dir, no sé si t'hem de dir-ho, que arrel d'aquesta investigació vaig conèixer un senyor de Fornalutx, que coneixia els hereus de Lady Shepherd, i varen descobrir dins el cottage, dins la casa de Lady Shepherd Fornalutx, una casa plena de fotografies que no estan publicades, i a on hi ha aquesta fotografia inèdita de Lady Shepherd.
0: Wow.
2: I que mostrarem dijous de la setmana.
0: Dijous, és a dir, super exclusiva.
2: Mm. Sempre tot molt exclusiva.
3: Sí, que aquest arxiu se mostrarà.
1: Que bé.
3: Aquest arxiu se podrà veure.
2: Sí. Una part o manco.
0: Part. I doncs, Jaume Bernat, sempre mort de sorpreses, eh? Moltes gràcies, fins la setmana que ve, Jaume.
2: Fins la setmana que ve.
0: Maria, moltes gràcies.
1: Fins demà.
0: Celestí, moltes gràcies. Fins demà. I també en Toni Cardell, que ha estat en altres del control tècnic, tornant demà.

mentre un'altra estate se ne va. Libertà e perline colorate,

Una discogràfica mallorquina de referència que acull a tots els estils. Benvinguts a l'Espai de Cultura d'IB3 Ràdio.

0: La discogràfica Espora Records ja ha fet els 11 anys de feina i la publicació d'una setantena de referències pròpies al marge de les col·laboracions amb altres discogràfiques. Avui coneixerem millor a Juan Antonio Forés Pincho, tota una referència en el suport a la música local de les darreres dècades. Després rebem els quatre membres d'Espurna, són els guanyadors del Premi Ciutat de Manacor de Cançó Guillem de Fac, i avui mos presentaran el seu primer EP. I per acabar, un nou concert de Calassanc amb les aventures de Joanet El Parado aquest dijous al Petit Bric. Tot això ho faim amb Andrea Sánchez a la part tècnica. Arrencam.
1: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.

0: poc al passat amb el present, perquè aquesta versió que fan els escorpins, els resplendents escorpins platejats del tema de...
1: Furnace Time,
0: efectivament és una de les darreres referències que heu publicat a Espora Records. Pincho, gràcies per aquest apunt, benvingut.
1: Hola, bona tarda, Mònica.
0: Està graciós perquè abans amb els membres d'Espurna, que és el grup que tindrem a continuació, ens han donat compte també de la coincidència amb el nom, de tenir avui Espora i Espurna, mira, un doi per començar. Escolta, Pincho, la primera paraula cap a tu sempre ha de ser d'agraïment per tot el que has fet altruïstament, en principi, de suport i de documentació, d'acumulació d'informació, de tot el que han estat les darreres dècades, diguem, finals 70-80, especialment, i d'allà endavant, de recopilar tot el que has pogut trobar, que si no, d'altra manera, així com som, s'hauria perdut, no? Te sents un poc l'heroi, en aquest sentit, de la música mallorquina, sobretot?
1: No, héroe no, pero la verdad es que disfruto porque en esa época analógica no llevábamos móviles, era difícil tener imágenes, grabaciones, era muy difícil grabar, ¿no? Los grupos no se grababan en casa como ahora. Entonces cualquier cosa que rescatemos es una maravilla. Hoy mismo estaba chateando con Toni Nicolau de Manacor, hablando de Manacor.
0: Toni, de Tzoculs.
1: Sí. Porque han aparecido unos negativos
0: de Pepone
1: o Cools y de Mac.
0: Mac, claro.
1: Estaba
0: también,
1: Mac en Mac, en la semilla de los inicios de la nueva ola. Pues han aparecido unos negativos de una fotógrafa de la época, Bárbara Sansó, con fotos tanto promocionales como de conciertos de O'Cools, de Murder in the Barn y de Todd Sands. Y comentábamos algunas de ellas. Toni no es mucho de mirar al pasado, pero siempre le agrada reencontrarse con estas cosas que alucina de verlas cuando aparecen.
0: Clar, la història d'en Toni també mereix un dia... Bueno, de fet, l'han convidat també
1: un
0: al llibre, programa.
1: Merece un libro.
0: Però sí, té una història ben llarga i ben interessant. Clar, abans de... I de fet, quan entràvem a l'estudi, hem començat a parlar amb els membres d'Espurna, que de fet, ja aprofitant també per saludar-los, ja que són amb nosaltres, i ja han començat a parlar de que en Pincho també està ficat com a assessor també en l'Ajuntament de Palma, l'àrea de cultura, a l'hora de coordinar i organitzar el concurs de pop-rock. Hem començat a parlar també de les mostres de Manacor i també del premi que ha guanyat ara Ciutat de Manacor, Guillem de Fac, amb el primer premi. Així que saludam en els quatre membres. Ari, la cantant, com estàs, Ari? Benvinguda.
2: Hola, moltes gràcies, molt bé.
0: Enhorabona per aquest premi.
2: Moltíssimes gràcies, estem superagraïts.
0: Que guai. També tenim en Arnau. Com estàs, Arnau?
3: Molt bé, moltes gràcies. Bé, aquí.
0: No, molt contents nosaltres també, i també tenim a dos germans que també formen part del grup. El més gran és en Roger. Com està, Roger?
4: Hola, molt content d'estar aquí.
0: Que bé, de 8 anys, i en Joel, que és el més jove. Quant d'any tens?
5: 15.
0: Quin desastre, que jove, enhorabona. Vull dir que guanyar un premi importantíssim,
5: sí, sí,
0: en aquesta
5: molta
0: edat.
5: Gràcies,
0: no?
5: Moltes gràcies.
0: I doncs sentirem la seva música, però ara com que amb en Pincho parlàvem també d'aquest passat, un poc de la història, com és que, perquè tu no vares néixer a Pincho a Mallorca, vares arribar d'adolescent o de jovenet, i tot d'una altra...
1: De ben jovenet,
0: sí,
1: tenia
0: molt petit.
1: 5 anys.
0: 5 anys.
1: Jo... Sí, sí, és... Com si hubiese nacido en
0: Clar
1: Mallorca.
0: Clar que sí, no, això és vera. Així que de tot d'una vares entrar en tota... Tan aviat com vares poder sortir, vares començar a anar a concerts, vares conèixer Furnace Time en el seu moment.
1: En su momento, pocos músicos de la escena llegué a conocer. Furnace Time sí, porque Mané Capilla, el batería, era vecino mío, y era amigo de un amigo, sí. Coincidimos muchas veces en su casa, en casa de amigos, pero el resto de la escena no, fue algo que me surgió muchos años más tarde, cuando llevaba un blog en el mundo de internet, una persona que rescataba la música de Murcia en los 80 me animó a hacer lo mismo de Mallorca, porque decía, ahí teníais un montón de cosas, y me dijo, léete el libro Cabello de Ángel de Merino y a ver si te animas. Y a partir de ahí empezó esta aventura hace ya 25 años o algo así.

0: Idò, així sona la música d'Espurna. Em sap greu ara en el moment àlgid, justament a trepitjar, que és una cosa que sempre m'acosta molt i sempre mai és un bon moment per trepitjar una cançó. Només en el principi pinxo, quan les cançons dels 90 tenien aquelles intros tan llargues fins que començaven a cantar, que sí, no sabia tant de greu xerrar damunt la música. Què trobes? T'agrada? De fet, Espurna, com dèiem a l'inici, han guanyat el concurs de pop-rock de Manacor, podríem dir que li diuen Guillem de Fac.
1: Muy bien, me ha gustado la voz, las melodías. La voz, no sé si conocéis a un grupo que ganó el concurso pop-rock el año pasado, el de Palma. Su guitarrista, Chisca Muelas, una chisca, también está sacando canciones en solitario y tienes una voz, un tono muy parecido a ella. Si puedes, escúchalo, Nachisca. Es algo más de canción de autor y tal. Pero muy bien, muy enhorabuena. Tenéis un buen camino por delante.
0: Gracias. Molt bé, i també els dos germans, no? Que supos que sou germans des que se duen molt bé, o què?
2: Roger. Sí, fent la copa d'om.
0: Sí, sempre bé, va en l'essència de ser germans, però Joel, tu content, no?, que t'hagin deixat formar part del grup, no?
3: Jo sí, molt content, la veritat. No fa gaire que formen part del grup, però m'he sentit molt ben acollit per tots.
0: I vares tocar en el directe?
3: Sí, va ser el primer pic que vaig tocar amb ells.
0: I com va ser el directe del concurs? Quant de grups hi havia a la final?
2: Érem 5 propostes musicals diferents i la veritat que per part nostra érem un poc inexperts, bé, encara ho som, vull dir, només hem tocat 2 pics, abans dels premis només havíem tocat una vegada i estàvem un poc nerviosos per veure com quedava i tot això, però bé, vàrem estar molt contents i el resultat va anar bé, vull dir, estic contents com va anar tot.
0: Que bé, idò, bé, en Pinxo ara ja vos coneix, ja veurem, també és vera que a Manacor teniu discogràfiques, llocs per tocar i molta competència de músics, perquè és una de les ciutats de les illes amb més força, més creativitat, més música, no? Pinxo, nosaltres som molt fans
1: de... La cuna del rock and roll de Mallorca.
0: Exactament. Quins grups heu conegut així més grans que vosaltres? Clar, tots són més grans que vosaltres, però dels vells així de la nostra època, escoltau algun d'aquests grups? Els Tots Sants o...
4: Tots Sants, sí.
2: Bueno, Mac, també.
0: Continuen en actiu.
4: Mac, nosaltres, per la presentació del segon número de la revista 07500, en el concert de Ken Niro, aquí va haver Tots Sants també, aquesta esperada de tornada. Varen tocar en Roger i jo, amb en Cristian. Varen fer en dissabte i varen fer Spanish Bombs.
0: Boníssimes.
4: De The Clash.
1: Com ho he hecho de menos a Cristian.
0: Sí. Jo hi vaig anar en aquest concert, eh? Varen posar una multa. Sí, vaig aparcar un puesto que no se podia.
4: La PR.
0: No, sí, segurament. Perquè jo vaig dir, mira, un lloc per jo, perfecte. No, però va estar molt, molt bé aquest vespre. Va ser molt divertit i en Cristian també, un record molt, molt gran per ell, també el Celsia. De fet, Pinxo, ara darrerament ja començam a parlar molt de músics que mos deixen, que se'n van. Què passa amb el seu llegat? Amb el seu material, els seus instruments, els seus discos, les seves gravacions, les maquetes...
1: No lo sé, pero si alguien tiene problemas con ello, que me llame. algo rescatamos. Yo, a raíz de la muerte de Pere Pla, me llegaron a mis manos un montón de cassettes, de pruebas, de demos que hacía en su habitación, que hacía en el local de ensayo, y estamos, hay verdaderas joyas, estamos con la idea de algún día hacer una especie de recopilatorio de temas inéditos de toda su carrera, desde el 78 que empezó él solo con la guitarra, Pere Pla, hasta sus últimos años. No sé qué pasa con ese legado, pero la verdad es que... No se conservan muchas cosas y esperemos que algunas, las que quedan, se guarden. y les animo a ellos a digitalizarlo cuanto antes, antes de que se, de que desaparezca ese, ese material.
0: I d'on Pinxo és una, un magatzem, entre cometes, segur per depositar tot aquest material que a vegades per problemes d'espai o que no sap què ha de fer realment, és una llàstima que se perdi. Clar, tot el llegat de Toni Reynés, que a més tenia un estudi de gravació a Can Estrella ja fa, jo què sé, 5 anys mínim, no? Com ho va deixar, vull dir que... no sé, és difícil, en tot cas en Pinxo i a través de la web de Mallorca en 80s i també d'Espora Records, sempre en Pinxo trobaria un camí, a més que ha fet també exposicions, va fer el documental Signes a l'Arena. Ara, Pinxo ara, clar, és un meloman convençut, però també, supos que ho puc dir, ara està jubilat. De la teva feina, la qual cosa ja te pots dedicar 100% a la teva vocació, no? A la música.
1: Sí, sí, així és. Tengo más tiempo libre.
0: T'has prejubilat jove, vull dir.
1: Sí, 60 años. Yo, de cuando era pequeñito, siempre veía a gente conocida, banqueros y gente... Y decía, yo de mayor quiero ser como ellos. Pues mira, cosas de la vida. No, estoy todavía en proceso de prejubilación y sí, algo más de tiempo dispondré. Pero también hay que dedicarlo a otras cosas, Mónica.
0: No, clar que sí. Pinxo, moltes gràcies per tot el que fas. Entenc que, que a vegades la gent en el món de la música no és molt agraïda, sinó més aviat demandant, o que, com ho trobes?
1: No. En los proyectos en los que yo me meto, que siempre son de colaboración, la gente lo agradece siempre, no hay nunca problema.
0: Hi ha algun projecte que puguis avançar? Ara, per que vols descansar l'estiu, no?
1: Sí, ara en verano descansamos. A la vuelta del verano pues tenemos un nuevo disco de Tea Makers, rock británico de los 70. Nuevos temas de Talleres Molina, preparando ya un nuevo disco y nuevas citas en directo por la península. Y colaboraré con Matarás Records, una discográfica de Manacor, con la edición de un disco de Zorro Gris, un rapero de Manacor, en Mateu, un vinilo muy chulo porque va a contar con portada de Lluís Ofebré. O sea, solo por la portada ya va a ser una maravilla. Un poco lo que comentábamos antes, hay que cuidar bien el producto. Y colaboraré un poco con Matarás en este lanzamiento. Y bueno, y rescatar cosas que tenemos ahí pendientes. Ahora que escucho a Alberto Vizcaíno, tenemos por ahí una maqueta de Nathan Blues, no sé si te acuerdas.
0: Hombre, sí.
1: Sí, siempre hay cosas que hacer, porque siempre falta tiempo.
0: Molt bé, idò, aquest disc de Psiconautes és una de les darreres referències, sí, també que heu publicat amb Espora Records, un disc que els hi va quedar molt bé també, la veritat, i que volíem també recuperar per agrair-te molt, Pinxo, que hagis vengut avui a parlar un poc de les teves motivacions i de les dificultats que suposa tirar endavant un projecte com una discogràfica, no? Una discogràfica com Espora Records, que ha fet ja 11 anys.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies,
1: Sempre
0: Pinxo.
1: És un plaer venir, Mònica.
0: Per nosaltres encara més. Adéu.
1: Adéu.
0: I doncs sentim un poc de Psiconautes i tot una seguim parlant també amb Arnau, en Nari, en Joel i en Roger, que són els membres d'Espurna, que avui han vengut des de Manacor per presentar aquest primer EP.

0: nostres ràdios, patrimoni. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
1: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toca en Andrés Coll.
2: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
3: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
2: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
1: Ets ambidestro.
4: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
0: Comença el dia amb la informació més completa.
5: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
5: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
5: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
5: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius. L'Aviador, IB3 Ràdio.

0: Idò, sentim ara un altre dels temes d'Espurnes, aquesta banda jove de 4 membres, 20, 21, 15 i 18 anys, que s'han fet amb el primer premi del concurs de música Ciutat de Manacor, Guillem de Fac, que s'ha duit a terme fa poc. En Roger fa un moment us explicava un poc que en el directe, de fet en Joel va ser el primer concert o un dels primers que va fer en sa banda, que en Joel només té 15 anys i ja l'han deixat, no te fan sabús, no? Se porten bé?
1: Sí.
0: Fan bonda. Sí. Participes també a sa composició dels temes?
1: Sí, ara sí, ja estic totalment ben integrat en el grup i sí.
0: I contam-vos un poc des de quan vos coneixeu. Jo pensava que potser havíeu anat sempre a classe plegats, però no, la història és una altra. Ari, o qui vulgui, mos ho contau.
2: Sí, jo de la meva part els vaig conèixer com bastant més tard que es coneixien l'Arnau i el Roger. Jo formava part d'una altra banda i em duia molt amb el bateria i vam formar una nova banda. I vam fer com una mica de covers, tocar una mica per tocar amb l'Arnau i amb el Roger. I des d'allà ens vam dur molt bé i vam començar el que és Espurna.
0: I per què Espurna, Arnau?
3: Això ho hem explicat un parell de vegades, no té cap sentit concret. No sé, era una sonoritat que mos agradava. I bàsicament ja està. Vàrem dir també l'altre dia que és perquè normalment s'acaba amb aquest barbarisme de xispa i un poc per proposar una paraula que ningú diu bé.
0: Albert, tens tota sa raó.
3: Proposa-la damunt sa taula.
0: Idò, Albert, en Pinxo no li han demanat, però Espora, ell diu que ho ha discutit també amb el seu fill perquè cercaven un nom per sa discogràfica i van trobar que ses espores que se multipliquen varen trobar que també era una bona metàfora per això de sa música. Així, bé, teniu aquests tres temes gravats que avui estem escoltant i que se poden trobar també a ses plataformes. Vosaltres què en pensàveu, això, d'aquesta gran plataforma de la qual en Pinxo ha dit que s'estima més es Bandcamp?
4: Sí, bueno, nosaltres compartim bastant tot el que ha contat, el que sí que a l'hora de publicar les nostres cançons varen reflexionar un poc sobre el que mos convenia més i sobre el que mos feia més il·lusió. I sí que varen arribar a la conclusió de que per intentar arribar a tota la gent que nosaltres coneixem i que per poder compartir la música que hem fet amb els nostres amics i familiars i gent nova que mos vulgui escoltar, el més fàcil era publicar la música a les grans plataformes. Però sí que nosaltres creiem que també és important reivindicar altres plataformes que són més justes per als artistes. I també, per exemple, la compra de música en físic, que sí que és molt més justa per als artistes i també la qualitat de l'escolta és bastant millor.
0: Vosaltres, el premi en què consistia? En poder gravar aquest tema? O en realitat, què suposava guanyar el premi?
3: Suposar el Premi Ciutat de Manacor de cançó suposa una recompensa econòmica i un reconeixement musical a sa proposta. No sé exactament quins criteris varen tenir en compte, però és això, mos donen una quantitat de bés que utilitzarem per impulsar la gravació d'un futur disc, del qual per ara tampoc hi ha molta cosa. Hem començat a composar cançons noves i amb en Joel. Però per ara tot està molt fresc i hem de veure com va evolucionant això, però sí que no se queda ningú això. És un pot comú que utilitzarem per aquestes despeses necessàries comunes.
0: Bé, abans, no sé si ho he dit, Nari sí que ets a cantant, que també la sentiu, en Arnau toca el baix, en Roger toca la guitarra i en Joel, que és el germà petit, toca la bateria. Ja la tocaves d'abans o és que t'ha tocat?
1: No, sí, és el meu instrument des de...
0: Ah, sí, des de sempre?
1: Des d'un parell d'anys, sí.
0: Ah, molt bé, doncs sí que hi havia un bon criteri. Ara que teniu la gravació ben gravada per mostrar, cercàveu actuacions, què és el que mireu de fer ara, aprofitant aquest impuls dels nous temes gravats?
4: Sí, ara, a partir del premi que mos varen donar, pues sí que és veritat que hem notat com un impuls que ens ha ajudat a motivar-nos un poc per seguir creant i estem intentant composar més temes que ja teníem començats de l'hivern i tot això i crec que tenim uns 7 o 8 temes quasi acabats i també intentarem preparar un parell de versions per intentar com a completar un repertori que ens permeti poder fer alguna actuació. Així que sí, podríem dir que sí, que estem cercant actuacions.
0: I versions, quines feis? Així per orientar un poc, o quines vos agradaria preparar?
3: Bueno, per ara aquestes versions no s'han posat en cap moment en un escenari, encara, perquè tenim qualque concert per l'agost, però serà allà on farem aquest primer directe. Però les versions que manejam per ara i que mos agradaria fer són en la seva majoria cançons en català, perquè és en la llengua en la que feim i farem les cançons. I també amb un estil que s'adequï una mica a lo que intentem fer nosaltres adaptar-les a una cosa que soni com...
0: Vinga, digues qualque títol o qualque artista.
4: És que encara no ho hem xerrat entre nosaltres.
0: Ah, molt bé.
3: que el diguin ara.
0: Sí? Però bé, vos agraden els mateixos o no? Bé, un grup. Bé, és igual.
4: No, sí, per exemple, un grup tipus Les Al·lèrgiques del Pol·len mos agraden.
0: Ah, mira.
3: Sí.
4: També Dan Peralbo i El Convoy mos agraden bastant. I, no sé, grupos tipus això...
0: Ah, bé, sí,
3: que tenen una mica per aquest estil, sí.
0: Mira que bé, sortir un poc de lo típic, sí, també, no?
4: Sí.
0: Que també està molt bé. Ara, bé, els que teniu Soy de Merfina, ja ara heu sentit un poc d'una música que teníem preparada per sentir ara, perquè, clar, el premi que ha guanyat se diu i du el nom de Guillem de Fac, i m'agradaria parlar un poc d'ell, ja que dur el seu nom és una excel·lent manera de reconèixer la seva feina, la seva aportació importantíssima i mantenir també el seu llegat viu de cara a vosaltres, que sou molt joves. Sabeu qui era, lògicament? O què mos podeu contar d'en Guillem de Fac, sense que sigui un examen? Però bé, troc que està molt bé que tingui el nom i recordar-lo.
3: Sí, no? És una figura bastant important a dins Manacor. Diria que prou reivindicada, però tampoc mos hem apropat gaire. Jo, dins lo que és l'escola, me'n recordo un any que vàrem anar a una espècie de performance musicada que feien Roger Pistola.
0: Total.
3: A no sé quina plaça, però per darrere Jaume Vidal. I ell feia de Guillem de Fac i explicava una mica la seva història, com va arribar i tocava unes cançons seves. D'això no me'n record gens, i en Roger Pistola, a lo millor, bueno, crec que sí, però ja fa molt d'anys, vull dir.
4: Sí, jo d'en Guillem de Fac, bé, sí que és una persona més o menys coneguda per Manacor, però jo crec que tampoc no és tan conegut, i personalment jo sé que té qualcun disco i que també té qualcun llibre de poesia, que perquè no es tenia qualcun, però no sabria dir molta cosa més.
0: I doncs, ja ho recoman recuperar la seva música. És vera que moltes vegades, quan sou joves, és un nom d'un senyor que és mort i que ve de sabre, no? Però realment, en el seu cas, o també en el cas del concurs de pop-rock de Palma, que du el nom de Toni Reinés, vulguis o no, són persones que han fet molt per sa cultura, per sa música. A més, en el cas d'en Guillem de Fac, era un tipus molt, molt creatiu, molt divertit, molt simpàtic. Vull dir que potser, si haguéssiu coincidit a sa mateixa generació, potser haguéssiu fet un grup amb ell. Vull dir que un tipus molt interessant per recuperar-lo i descobrir-lo gràcies també en aquest premi que heu guanyat ara. Ja que estàveu en ratxa, vos pensau presentar més concursos o començareu ara a enviar els tres temes per tot? Quins llocs hi haurien per enviar-los?
3: A Zona 9 mos vàrem plantejar, el que vàrem arribar molt tard, i demanaven un seguit d'informacions, de fotografies...
0: Demanen moltes coses, eh?
3: I de contingut audiovisual, del qual no disposam encara, perquè no tenim ni fotos ben fetes de grup, pràcticament.
0: Però bé, ells demanen, vosaltres podeu dir, mira, només tenim això, sí. Vull dir, per demanar... És vera que quanta més informació puguin compilar, millor, però és vera que... Molts de grups no tenen tot aquest material que se demana, més quan començau, lògicament.
3: No, i a més que no hi pensàvem, va ser en Roger un dia que ho va recordar i no vàrem arribar a
0: la
3: data. Però
4: sí que és vera que a Zona 9 és un concurs bastant important en tota la música en català i sí que mos faria il·lusió poder-nos-hi presentar l'any que ve això, però jo crec que estem d'acord en que no volem abusar un pot d'aquests concursos i no volem presentar-nos a molt de concursos, sinó que el que mos fa més ganes ara és intentar centrar-nos en la música i composar cançons que mos agradin, intentar girar-les ja d'una forma més tradicional, que diguem. Intentar cercar concerts i...
0: Clar que sí.
4: Tot això.
0: Bé, ja que hem parlat del Sona Nou, és obligat dir que enguany hi ha un grup mallorquí, els Ulls Secs, que són de Sa Pobla, que estan entre els finalistes, crec, o aquesta darrera tongada de grups, i encara han de tocar, crec que són tres caps de setmanes, ells toquen el darrer, llavors si tenim sort i tenim uns mallorquins també com a guanyadors. A l'hora de compondre els temes, com ho feis? Algú fa sa lletra o algú fa sa música i després ho mostrau i ho acabau de rodonir entre tots? O, bueno, m'ho estic inventant, Ari.
2: Sí, normalment el que fem és amb el Roger, pensa una idea amb la guitarra, me la mostra i entre els dos, mentre ell va tocant, jo vaig composant el que és la lletra. O sigui, vaig escrivint, vaig pensant la melodia de la veu i ho traiem en una versió acústica i llavors afegim el que és la bateria ja al baix.
0: Que bé, m'agraden molt els grups, on hi ha germans o familiars, cosins, alguna cosa així. Això vos permet... Bé, supos que veniu de família de músics, com es... Bueno, no especialment diuen sa cara.
1: Bueno,
4: a sa nostra família sí que agrada sa música, però no hi ha cap músic, que diguem.
0: I de vosaltres dos ara sereu... la primera generació de músics, esperem. El fet de ser germans vos ajuda, vos fa compartir més coses a casa vostra, assajar separat dels altres o preparar coses noves que té de bo?
1: Bé, la veritat és que a casa nostra no és que assajem molt, però sí que xerram un poc del grup, de les nostres opinions sobre les noves cançons i sí, bàsicament és un poc això.
4: Sí que el que ajuda és a tenir com un entorn de confiança en tots els membres del grup. I sí que és veritat que en Arnau i en Ari ja ens coneixem de fa molta estona. I també en la nova incorporació d'en Joel tenim la sort de que, com a mínim, jo tinc una relació molt estreta i ens podem dir les coses bastant a la cara, que crec que és bastant important a l'hora de fer alguna cosa en el que tots estiguem còmodes.
0: Molt bé, i d'anar a escoltar el tercer tema dels que han gravat Espurna, que és aquesta banda jove manacorina, aquest quartet que avui mos acompanya a l'aviador.
5: Un cap de capvespre de vespre.

0: I doncs aquesta és la veu de Nari, que canta damunt es bas d'en Arnau, la bateria d'en Joel i la guitarra d'en Roger. Tots quatre són Espurna, els guanyadors del primer premi del concurs Ciutat de Manacor Guillem de Fac de música, de rock, i que ara podeu trobar també a les plataformes. A més, tenen molt d'oients, també una mica per tot, fins i tot a Porto Cristo, a Madrid, a Barcelona, en aquesta gran plataforma. A tots quatre, moltíssimes gràcies per haver vengut. Enhorabona, no fluixeu. I d'ara amunt i bé, aviat tornareu amb moltes novetats. Teniu un concert a agost, però encara no sabem la data, no se pot confirmar, però vos poden seguir a les xarxes i allà podrem estar pendents. És Espurna Group, no? Espurna...
1: Espurna.grup.
0: Sí. Punt grup.
1: Punt grup.
0: Ah, punt, punt. Punt grup, molt bé. Moltes gràcies a tots quatre. Gràcies, que vagi molt, molt bé. Moltes
2: gràcies.
3: Moltes gràcies.
0: Gràcies.

0: L'Aviador, IB3 Ràdio.
1: I avui acabam amb una recomanació en Juanito Crudo, Juanito de Calassanc, qui mos proposa una actuació per aquest dijous en el Petit Bric a Palma.
2: Bones tardes, amics i amigues de l'Aviador. Som en Juanito de Calassanc i volia convidar-vos a venir a l'actuació que farem el proper dijous a les 8, en el Petit Bric, on podreu gaudir de les aventures d'en Joanet El Parado, on hi trobareu jaies, dimonis, fades i empresaris fora escrúpols. Serà un viatge immersiu, lisèrgic i farcit de rock. Mentre, vos deixam amb el tema Cada dia neix un beneit. Recordeu, aquest dijous a les 8 de l'hora baixa en el Petit Bric. Vos hi esperam a tots.

0: El disc de Cala Sang, de les aventures d'en Joanet El Parado. En aquesta cançó, en sa col·laboració també de Miqui Serra, de Sexy Sadie. Aquest dijous els teniu en directe en els Brics. Nosaltres tornem demà a partir de les 6. Recordeu que ara quedeu en sa informació, en tot l'equip d'informatius, amb Aina Surada. Adeu.
1: IB3 Ràdio és història.
2: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
3: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
4: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
2: si a tu te dic pinta,
4: mur,
2: portada,
4: si a tu te dic gra,
2: que te venes cap primer de tot?
5: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
6: Calor?
7: Moscars?
6: Gelats que se desfan massa ràpid?
8: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
7: Com les ganes de passar-ho bé.
6: I les converses que enganxen.
7: Les rialles.
6: La bona companyia.
8: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
5: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
9: We'll escort our sophisticated lady.

TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Hi ha mites que es van desmuntant a mesura que avança la ciència. Per exemple, que les vitamines del suc de taronja desapareixen si no el tebous tot d'una, que han d'esperar 2 hores de rellotge per tornar-nos a ficar dins l'aigua després de dinar o patir amb un tall de digestió, que la murada xinesa, la muralla xinesa, és l'única construcció feta pels humans que es veu des de l'espai, o que només fem servir un 10% del nostre cervell. Els mites es desmunten en coneixement, però d'altres mites, segons l'accepció de la paraula, perduren en el temps. Zeus, Hera, Poseidor, Atenea, Apolo, Afrodita, els déus de l'Olimp ens serviren per explicar els fenòmens naturals, l'origen de l'univers i les grans preguntes existencials. Donaven sentit a allò que ens era desconegut i ajudaven a establir valors i normes socials. Abans del desenvolupament científic teníem els mites. Avui dia, però, hem de lluitar contra les fake news i els terraplanismes.
2: Odisseu. No lo recuerdas. El trueno. El fuego. La muerte.
3: Recuerdo una esposa. Un hijo. El hogar.
1: Un altre mite de Pinyol Vermell és el de l'Odissea. Coneixem un conversador polisèmic, poeta, professor de català i filòleg que el té com a llibre de referència.

0: Pere Suau, benvingut a casa teva, com estàs?
1: Molt bé, moltes ganes de tornar a ser aquí parlant amb tu.
0: Mira, nosaltres avui no podíem evitar pensar en tu, en la paraula mite, perquè si hi ha un mite que pensem que ho envolta tot, és el de l'Odissea, i a les nostres converses polisèmiques n'ha sortit més d'una vegada. Tu n'has xerrat amb molta passió i mos has fet moltes ganes enganxar-nos en aquesta

0: el moment en què ella torna de qualque manera a recuperar Estroda del seu regne, l'heroi viu tota una sèrie de vivències que cada una d'elles és un aprenentatge. A cada una de les aventures que hi passa, un pot aprendre alguna cosa, no? I fins a un cert punt això fa que sigui tan actual. Per exemple, en el meu cas, quan m'enfronto amb una situació difícil o complicada a la meva vida, sempre penso, i n'Ulisses, què faria en aquest moment? Com s'enfrontarien això? Quina seria la decisió que prendria? Perquè crec que ell, aquest heroi del seny, l'heroi de pensar i de reflexionar, ens ensenya moltes vegades a com enfrontar-nos a situacions més quotidianes del dia a dia.
1: El reino de Ítaca necesita un rey. Mi padre va a regresar. Añoras un padre al que ni siquiera has conocido. Como un bastardo llorón.
2: El rei de Ítaca va a volver.
3: Clar, perquè aquí tenim aquest heroi que és Odisseu, o Ulisses, que enyora que seva, que ha de tornar a que seva, ha de vèncer els enemics i tots els entrebancs que se troba pel camí, però no ho fan sa força bruta, com aquells herois, no? Determinats mites antics, sinó que ho fan amb intel·ligència, amb engany. No sé si podríem dir que és el primer quasi heroi modern de la història.
0: Sí, podríem dir que sí. Precisament aquesta setmana llegia, no sé qui era exactament, un estudiós que considerava molt difícil, i jo estic d'acord amb aquesta afirmació que fa, considerava molt difícil que la Ilíada i l'Odissea fossin autoria d'un mateix autor. Sempre ha estat, s'ha dit que les va escriure Homer, no? Però les dues visions són antagòniques, perquè la Ilíada és la força, és la guerra, és la lluita, i en canvi l'Odissea és la reflexió, és els viatges, és el pla, i per tant estic d'acord en que segurament, probablement, no siguin escrites per una mateixa persona, i sí que diria, com tu has afirmat, que Ulisses és probablement el primer gran heroi modern, no? Fins i tot, és a dir, Ulisses està a l'illa de Calipso, en Calipso, que et cedeix de l'amor, i ofereix immortalitat. I ell prefereix retornar a casa seva perquè vol tornar a veure la seva dona, vol veure la seva pàtria, vol veure el seu fill, vol veure el seu món, no? I crec que aquesta elecció entre immortalitat i humanitat, i que Ulisses triï la humanitat, és també una de les lliçons de l'Odissea.
4: L'Odissea, Ulisses, no comença a Troia i acaba enlloc. T'hauràs d'adonar por un fugitiu permanent que Odissea és la teua forma de viure.
0: Jo crec que és un llibre que de vegades la gent hi té prejudicis perquè allò que sembla molt antic, i en el final, sobretot la part central, que és quan Ulisses conta totes les seves històries, perquè realment tindria com a tres blocs, un primer bloc en què Telèmac intenta anar a cercar son pare i se mos conta qui era, i després sí que s'adona sa veu en Ulisses i ell conta tot el que li està passant. És una pura aventura, és a dir, són 10-12 aventures que li passen en les sirenes, que li passen amb en Polifem, que li passen amb les trígons, i a cada una d'aquestes petites històries un hi troba un ensenyament. Jo crec que sempre dic que en el final enfrontar-se a una d'aquestes lectures hauria de ser des del pur plaer del gaudi lector. Se pot llegir perfectament com un llibre d'aventures. Quines són les aventures que passa aquest heroi per tornar un dia a casa?
3: Tens alguna versió, alguna edició especial que sigui teva, se que hagis connectat, pot ser alguna en llengua catalana, també?
0: És que precisament crec que en català tenim una sort, perquè probablement una de les millors versions o traduccions que s'ha fet mai la va fer en Carles Riba, l'any 1953. I té una certa explicació, i és que Carles Riba fa una primera versió de jove, l'any 1909, i en fa una segona l'any 1953. Han passat gairebé 30 anys. Però és que, clar, és que en Carles Riba ha de viure tot l'exili de la Guerra Civil, ha de marxar de Catalunya per després tornar, i en certa manera tots els estudiosos diuen que en Carles Riba, quan fa aquesta segona versió, ha fet també una odissea personal i entén encara molt més tot el viatge de l'heroi grec, no? Per tant, tenim aquesta sort. És vera que té un llenguatge una mica recargolat, sí, o una mica dens, però quan tu n'entres, quan tu se deixa enamorar per aquesta cadència de la llengua de Carles Riba, la veritat és que per mi és un llibre meravellós. Jo sempre dic que si me n'hagués de dur un llibre

0: A una illa deserta m'enduria la traducció que va fer en Carles Riba de l'Odissea.
1: I de nosaltres l'apuntant també, esperem que els oients també la tinguin molt en compte, i en Pere Suau, aquí si mos seguiu també seguireu, i d'altres bandes també, és professor català, és filòleg, és poeta, és rapsoda, de Bon Canta Suau també és el seu projecte que el du a damunt dels escenaris aquestes darreres setmanes i aquests mesos. I pensava si tu com a poeta també t'atreu la forma de l'Odissea, d'aquesta Odissea que segurament també està escrita per ser cantada, no?, davant d'un públic, com feis vosaltres.
0: Clar, clar, és que la part central, aquesta que és probablement la més mangívola i la més aventurera, és precisament en Ulisses, quan arriba a fer Àsia, que és una illa una mica mítica, li diuen que expliqui qui és, no? I ell comença a cantar de viva veu totes les seves aventures. Els mites eren sempre narrats en veu alta, no? Jo crec que això és una cosa que de vegades hem perdut, no? Aquesta oralitat, aquest contacte directe amb l'oralitat, i aquests mites són, per com tu dius, per a ser cantats, per a ser recitats, per a ser expressats. Precisament una Eda era un rapsoda que cantava aquestes històries d'aquests mites, no? I amb aquest projecte que tu deies de Bon Canta Suau, una de les grans sorpreses que han tingut és aquesta, no? Que molta gent que mos diu que no és lector habitual de poesia ni que fins i tot sap gaire de poesia, quan venen al nostre recital i veu la paraula cantada, la paraula dita, la paraula oral, veu que és una altra cosa, que és una altra dimensió, que és la dimensió que mai hauria d'haver perdut aquesta narració oral o aquesta poesia dita.
1: Sí, i aquesta musicalitat de la
0: Efectivament.
1: poesia, de la lletra, de la paraula. Si a més li poses música, com va fer Lluís Llach, no?, en aquesta Ítaca, o en aquest
0: Oh,
1: poema
0: meravellosa.
1: de Cavafis, per exemple, que mos diu allò de l'important no és el destí, és el camí, és el viatge en si mateix. Ja anem acabant, Pere, però quina lliçó vital mos regala aquest mite per al nostre dia a dia.
0: Jo crec que aquesta que acabes de dir tu, i que en Cavafis va reflectir en un poema bellíssim, un dels més bells poemes que mai s'han escrit i que en Lluís Llach va musicar, crec que és la gran lliçó de l'Odissea. Que allò que importa no siguis destí, no? Sinó que siguis camí, que tinguem ítaques en el camí cap on anar, que tinguem passions cap on dirigir-se les nostres passes, no? Perquè si fèiem el camí d'aquesta manera, és igual el resultat final. En Blai Bonnet té un vers que a mi m'agrada molt, que se poden relacionar amb l'Odissea, que diu: el fracàs no és el fracàs de l'home, és el fracàs de l'èxit. Si no pensam en èxit i fracassos, segurament el camí és sempre plaent i podrem aprendre. Jo crec que aquesta és la gran lliçó de l'Odissea, l'aventura com a aprenentatge, com a plaer i com a gaudi.
1: I de nosaltres seguirem fent camí, Pere Suau, mos encanta sempre parlar amb tu, i avui era inevitable amb aquest mite de l'Odissea. Moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Vinga, una abraçada forta.

Com l'Odissea, hi ha un altre mite que es reinterpreta al llarg dels segles. En el cap del filòsof Plató no hi havia lloc ni imaginació per telèfons mòbils, fake news o xarxes socials. Però el mite de la caverna contraposa les ombres i la realitat, la ignorància i el coneixement. No podria ser una bona al·legoria per entendre el món d'avui?

0: Miquel Àngel Ballester, benvingut entre avui i demà. Com estàs?
1: Beníssim, gaudint de l'estiu i del programa.
0: Molt bé, idò, mira quina paraula que han triat avui, mite. Si en Miquel Àngel Ballester, que és professor de filosofia, que explica, divulga filosofia, li dic la paraula mite, que li ven al cap primer de tot?
1: Bé, la filosofia i la necessitat d'explicar el seu origen, no? Fixeu-vos que la filosofia sempre s'ha associat en el logos, en el pensament racional. I nosaltres, com a professors, moltes vegades explicam que l'origen de la filosofia està en el pas del mite en el logos. Sí. Bé, és una petita mentida o una mitja veritat, aquesta que explicam, perquè realment hi ha logos en els mites, hi ha mites dins la filosofia. Què vol dir això, no? Que els mites són narracions que tenen una estructura racional, que no se contradiuen, que són invariables, que no són històries improvisades ni arbitràries, que tenen un sentit, que les accions i els fets que compten tenen causes i són explicacions. Ara bé, la filosofia, com explicam de manera parcial, d'en què supera els mites, no és ben bé així. I Plató és un bon exemple. Plató continua explicant les preguntes profundes a través dels mites, perquè ell pensa que els mites són narracions útils que li poden ajudar a explicar idees abstractes, complexes, a les seves pròpies teories, i d'aquesta manera s'entendran millor. Pensa que la civilització de l'antiga Grècia està acostumada a escoltar els mites. Els mites són la seva manera d'entendre el món. Aleshores, el que has d'intentar és aprofitar aquest imaginari col·lectiu per tal de donar-li una altra funció, de no creure't-se de peus juntetes que això és la realitat, sinó fer un ús més pedagògic, més didàctic.
0: Tu deies Plató, tot d'una mà és mite de la caverna de Plató.
1: Sí, és el més famós, el més conegut. Però fixeu-vos que Plató, en els seus diàlegs, en les seves obres, estan plenes de mites, eh? Per exemple, el mite d'Escarrolat, el mite dels metalls, el mite d'Er, el de l'Andrògin, el de l'Atlàntida, el de Demiurg, i, naturalment, aquest més conegut, no? El mite de la caverna.
0: On el trobem, aquest mite de la caverna? On el podem llegir avui?
1: Sí, el mite de la caverna se troba a un dels diàlegs, concretament a la República, en el llibre Setè de la República. És una de les obres més importants de Plató. És un diàleg dedicat a la justícia, i en aquest diàleg Plató se demana com hauria de ser la ciutat ideal. I per respondre a aquesta qüestió, reflexiona sobre qui ha de governar, què significa governar en justícia, quina educació han de rebre els futurs governants perquè aquesta ciutat sigui justa i ordenada, i ho fa no en la seva pròpia boca, sinó fent parlar a Sòcrates i a Glaucó.
0: Tenim aquest mite a la caverna que, com l'Odissea, que nosaltres ara en venim de parlar amb en Pere Suau, mos arriba fins avui. S'ha anat actualitzant aquest mite de la caverna, Miquel Àngel?
1: I tant, i tant. El mite, clàssicament, explica com coneixem els humans. Plató mos diu que hi ha diversos graus de coneixement. De manera molt simplificada, poden dir que a l'interior de la caverna pues, només podem arribar a opinar, a tenir un coneixement sensible i probable. Mentre que a l'exterior de la caverna adquirim el màxim coneixement possible, el coneixement científic, el coneixement filosòfic, no? I que hi ha una connexió entre aquests dos coneixements, no? Un camí que va de la cova a l'exterior, però un camí que es descens, però un camí de descens. Aquell que coneix ha de compartir el coneixement, ha de tornar a l'interior de la cova, no? Però també hi ha una interpretació sobre la realitat en el mite. La clàssica divisió entre els dos mons, no? Aquest món sensible, l'interior de la caverna, que és una còpia imperfecta d'un altre món, absolutament perfecta, aquest món de les idees o de les formes, que és l'exterior de la caverna. Per tant, hi ha aquestes dues interpretacions, més una altra, importantíssima. Aquesta alegoria mos diu d'alguna manera com som els humans. Mos diu que, en principi, som ignorants, que poden sortir de la ignorància amb força de voluntat i esforç, però no tots, Ell està pensant sobretot en els filòsofs, en aquells capaços, amb aquesta voluntat de sortir, d'alliberar-se de la presó que és ignorància, no? I això mos connecta, com tu deies, en l'actualitat, no? En les noves cavernes tecnològiques.
0: Clar,
1: no?
0: On hi estem totalment encadenats, no?
1: Sí, sí, fixeu-vos, així com Plató parlava d'una única caverna, equivalent a l'ignorància, avui en dia les cavernes són múltiples i totes tenen un vincle tecnològic, no? I a més, generen addicció. I a més, com dius, cadascú té la seva, perquè estan personalitzades aquestes cavernes, no? Cadascú té la seva pròpia caverna, el mòbil, l'acompanya on se vull acabar, cadascú observa les seves ombres a través d'aquests dispositius electrònics. I estem encadenats perquè consumim imatges de manera descontrolada, addictiva, sense pausa. A més, aquestes ombres que consumim estan personalitzades perquè responen en els gustos, a les preferències, ja sabem allò dels algoritmes, no? I això fa que estiguem encadenats com a angusti tot, no? I que, per tant, aquestes cadenes que ens lliguen a les ombres pues siguin més fortes que mai i més difícils de rompre, no? A més, si afegim encara aquesta mena d'orgull de ser ignorants, s'ha instal·lat aquest culte a l'ignorància, no? Un dels mites contemporanis, pens, més arrelats, és que el coneixement ens fa infeliços.
0: Yeah.
1: I que per ser feliços, precisament hem de ser ignorants, viure la vida amb indiferència i esquivar els problemes, viure en despreocupació, de manera egoista, d'esquenes el que ens envolta i és la realitat, i com a molt resignats, no? Aplicant-se lleis del mínim esforç, abandonant el que és imprescindible per sortir de la ignorància, aquest esperit de superació, el desig de conèixer, que sempre ens ha caracteritzat com a humans.

0: Llavors, clar, hi ha una altra encara afegitó en això, no? Que és que no només vivim dins un món de la mentida, no? Sinó que, en molt de cas, preferim viure dins d'aquest món a descobrir la veritat, no? Perquè requereix esforç sortir de les coves en les que vivim. I avui en dia aquesta postveritat és renunciar a la veritat. És una ferida que mai no havien tingut i que no només afecta la filosofia, i en aquest sentit propi de la filosofia, que és cercar la veritat, sinó també, sobretot, afecta la llibertat individual. És la manera d'avançar, precisament, no? De fer-nos preguntes. No? Qui pot estar interessat en mantenir-nos en l'ignorància? Quin interès hi ha en generalitzar les mentides i provocar confusió i, per tant, que renunciem al coneixement? Quin paper juga la tecnologia en la creació de realitats, en la confusió en la que vivim? Per què una societat desconeixement i desinformació són tan ignorants i incapaços d'entendre i explicar el que passa, no? Aquestes serien algunes preguntes per començar a alliberar-nos de les cadenes.
1: I de més has d'anar a feina, bastanta feina per fer.
0: Se que jo me posa a mi mateix.
1: I que no mos ha de fer peresa. I de mira, l'estiu també és un moment per apropar-nos a la filosofia. I en Miquel Àngel Ballester, professor de filosofia secundària, sempre mos obri un poquet escoratissament per enganxar-nos encara més a tot això i a fer-nos totes aquestes preguntes. Miquel Àngel, moltíssimes gràcies i bon estiu.
0: A vosaltres, igualment, un plaer.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és memòria.
2: Ja som aquí, ja hem arribat.
3: Com anem, com esteu?
4: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
2: És el moment de posar els punts sobre les is.
5: De fluència.
3: El paraigua en sabates.
2: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou ningú pensa en les sabates.
3: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
5: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: Això ho ha fet un professional.
6: Calor.
7: Moscars.
6: Gelats que se desfan massa ràpid.
8: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
7: Com les ganes de passar-ho bé.
6: I les converses que enganxen.
7: Les rialles.
6: La bona companyia.
8: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
9: Toni Camps, benvingut a casa teva. Com estàs?
10: Molt bé, aquí mitificant tot, tot.
9: Sí? Tu saps que tu ja ets un mite cinematogràfic.
10: Anda, un hormiguero que deia aquell senyor.
9: Mite és la paraula d'aquest programa i m'encanta perquè m'es pot dur també a llocs molt diversos. Que m'es proposes per començar?
10: Jo és que quan penso en mites en el cinema sempre penso en els mites grecs, en déus, deuses, herois, enganyifes, moltes enganyifes i sobretot moltes, moltes, moltes aventures.
11: You have not yet told me your name.
12: I am Jason, the lawful king of Thessaly. I have heard there is a tree at the end of the world with a fleece of gold hanging in its branches.
9: Per bon tires.
10: Aquest tràiler que escoltàvem és el tràiler de Jason i los Argonautas, o Jason i los Argonautas. La genial representació de tots aquests mites grecs a través del productor de cinema i artista d'efectes especials, Ray Harryhausen. La història de Jason i de la seva tripulació, anomenada genèricament Argonautes, perquè anaven a bord de la seva nau, d'un vaixell que tenia de nom Argos, a la seva recerca del vellocini d'or en el final del món és l'argument d'aquesta pel·lícula. A la seva aventura s'enfrontaran en gegants de bronze i tota una sèrie infinita de monstres. Ells compten amb la protecció de Hera, una deessa, però Zeus només li deixaria que l'intervengués 5 vegades en favor de Jason i dels Argonautes, o de Jason. Aquesta és la història que contava en aquesta magnífica pel·lícula de l'any 1963 i que té d'especial aquesta història, que és que bàsicament és la llegenda en la seva màxima representació pels efectes especials d'animació amb el que se diu stop motion, mal? Que és aquesta manera de rodar quan poses un personatge, fas un clic, mous el personatge un poquet, fas un altre clic, mous el personatge un poquet, fas un altre clic i així 24 vegades per segon de projecció. El que feia Ray Harryhausen era construir tota una sèrie de maquetes, tota una sèrie de personatges i de monstres i d'animals. Els filmaven així, amb stop motion, val? Clic, clic, clic, clic, una feinada brutal. Els projectaven amb una pantalla just a darrere els actors perquè poguessin intervenir i lluitar, i els filmaven amb acetatos, amb fondos transparents, perquè després poguessin intervenir. De fet, una de les escenes més famoses d'aquesta història és la lluita dels Argonautes i de Jason contra els esqueletos, contra un exèrcit d'esqueletos que després en Sam Raimi el va homenatjar brutalment a l'Ejército de las Tinieblas. En realitat, la història ja la sabem, vull dir, és una història d'aventures i ja està. El que passa és que, clar, hi havia tant d'efectes especials, eren tan bestials. Vull dir, si vosaltres recordeu el King Kong de 1933, aquell Kong que se movia, que hi havia diverses capes, si tu veus la pel·lícula, té tantíssimes capes de projecció, o Hace 10 milions de anys, que és aquella de Raquel Welch en biquini que lluita contra dinosaures, els dinosaures també eren d'en Ray Harryhausen, que va ser ser un dels pioners a la manera de fer efectes especials i que, bueno, després s'ha seguit a tantíssimes pel·lícules. Era una manera meravellosa que tenia de rodar i jo crec que aquesta és el mite, no? Sí, és el top, sí. Top ten, a dalt de tot, no? Muy top, que deia un amic nostre.
9: 1963, i de molts mites allà en el voltant de Jason, eh? Arribam a la conclusió que és Jason, amb tota la J-H i l'accent so i los argonautes. Vinga, els que venen ara també persegueixen mites.
10: Sí, sí. De fet, ell és un mite. Ells són un mite ja en si, perquè de més se pot els mites el que tenen és que se poden revisar, reversionar, convertir-los en el que mos doni la gana.

0: Ai, que m'agrada, que m'agrada.
1: Aquest senyor que cantava és Everett Ulysses McGill, o la versió de Germans Cohen de Ulysses, protagonista de l'Odissea, del poema l'Odissea de Nomer. Mentre estem esperant que arribi divendres amb en Christopher Nolan i la seva gran Odissea, nosaltres vos parlam d'una versió una miqueta més casolana i és fantàstica. Vull dir, és història d'un delinqüent, un perdedor total, condemnat a treballs forçats a l'estat de Mississippi a principis dels anys 20. És un tipus que no s'adapta molt bé en això de que li diguin com han de fer les coses. Aleshores, decideix fugar-se de la penitenciaria i s'ajunta amb dos personatges més o manco polissons, més o manco llestos, i a partir d'aquí començarà una aventura que és una versió de l'Odissea de Nomer, perquè hi ha sirenes, hi ha homes transformats en granotes, hi ha gegants, hi ha cíclops, hi ha lluites contra exèrcits secs de ràbia, hi ha laberints, tot el que hi ha a l'Odissea. El que passa és que, clar, versionada i duita en el Mississippi dels anys 20, amb música country, amb folk, amb blues... El que a mi més m'agrada d'aquesta pel·lícula és que és imprevisible totalment. No saps mai on te durà. I, a més, no té cap urgència en aclarir-te què és el que ha de passar. Vull dir, ja veremos. T'agafa de sa mà i te du allà on vol. És hipnòtica, elegant, bruta, plena de pols i, sobre tot, és molt, molt seductora. George Clooney, John Turturro, Tim Blake Nelson, John Goodman, Holly Hunter...
0: El que no tenia ni idea, l'he vist 15 vegades, és que tenia que veure amb el mite de l'Odissea. No,
1: sí, sí,
0: tenia,
1: sí, sí,
0: ni idea.
1: Ho és, ho és.
0: No,
1: fet,
0: no, que si no...
1: Ell no m'Ulisses.
0: Everest Ulysses McGill, que sí, però que bé, ara la tornaré a veure amb aquesta explicació que m'ho acabes de donar.
1: Quan arriben a les sirenes, per exemple, aquelles tres sirenes que canten en el riu i que els hipnotitzen totalment.
0: Sí, sí, totalment, és clar, és això. Sí,
1: en John Goodman és el cíclope.
0: Vamos, ara la tornaré a mirar.
1: És que és brutal.
0: Clar que sí, clar que sí.
1: És brutal,
0: tu,
1: sí. L'has de veure amb aquest punt de vista.
0: Ho faré.

0: Vinga, i d'on mites la nostra paraula de Jàson i los Argonautes, Sobroder, de Cohen, i ara?
1: 2 anys després de Sobroder, això era l'any 2000, el 2002, Ana de Armas mos va donar la seva versió d'un altre mite, aquesta vegada un mite real, que era Marilyn Monroe.
2: Sé que es algo a lo que debes de acostumbrarte. Pero yo no puedo. He interpretado a Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe.
0: Molt bona, dale, dale.
1: Blond, rosa. Uh-huh. Traducció de rosa, la versió d'Andrew Dominic de lo que va ser sa vida darrere ses càmeres de Norma Jean, quan no era Marilyn Monroe. Basada en sa novel·la original de Joyce Carol Oates, fa un retrat ferotge de sa fama i de com des de sa brutó més absoluta se pot construir un mite i a la vegada destruir-lo. No intenta explicar-te sa vida de Marilyn Monroe, sinó d'imaginar-te més enllà dels fets biogràfics. I això és el que realment t'enganxa de la història. Això i la feina dels actors, vull dir, des d'Adrien Brody a Bobby Cannavale i, sobretot, Ana de Armas,
0: que està molt bé en aquesta
1: pel·lícula. Tremenda. Sí, sí. De fet, no saps si estàs veient a Ana de Armas o estàs veient a Marilyn. Tot el temps està fenomenal, és hipnòtica.
0: Aquest mite que perdura i que hagués complit ni més ni manco que 100 anys, dia 1 de juny. Un mite que mos encanta, i n'hi ha molts més, que els mites hipnotitzen, com
1: clar,
0: deies tu, per això són mites.
1: Exacte, i en el món del cinema encara més. En aquest cas, mos anem a sa direcció.
3: Señor Hitchcock, usted es el director más famoso de la historia del cine, pero ya tiene 60 años. ¿Por qué no lo deja ahora que está en lo más alto?
4: Esto es un suplicio. Me salen ampollas solo de mirarse.
5: Está perdiendo el juicio buscando su siguiente proyecto.
4: Necesito algo fresco, algo diferente.
5: Era el cuchillo que segundos más tarde cortó en seco sus gritos y su cabeza. Encantador.
0: Vinga, aquest senyor també era un mite, no?
1: Sí, sí. És curiós quan veus què és el que hi ha darrere les pel·lícules, sobretot aquestes pel·lícules sobre les que has parlat tantes vegades, de les que t'has plantejat com hagués estat el rodatge, i exactament això és Hitchcock. S'història del rodatge de Psicosis en el moment en què el mestre del cinema del suspens estava a lo més alt de la seva carrera, va decidir rodar una pel·lícula que ningú s'esperava i que, a més, se carregava a la protagonista en 20 minuts. I que diu, què? Perdona? ¿Cómo va esto? No? I els productors deien, jo no produeix que això és una locura. De fet, se la va produir ell mateix. Anthony Hopkins en el paper de Alfred Hitchcock, Helen Mirren en el paper de Alma Reville, la seva dona, i Scarlett Johansson en el paper de Jane Leigh i James Darcy en el paper de Anthony Hopkins recreen aquest recargolat univers d'Alfred Hitchcock amb notable talent i expliquen i suggereixen una història tan atractiva com creïble. Després te la pots creure o no te la pots creure, no? Però és allò que, bueno, és molt probable que aquest senyor fos així, perquè també té aquest punt irònic i adorable que tenia aquest director, que dius, el director que te posava tan nerviós amb escenes com sa de Los Pájaros, o com sa de dutxa de Psicosis, tenia aquest sentit de humor que apareixia quan feia cameos a les seves pròpies pel·lícules, o quan presentava aquell programa de televisió, sí, La Hora de Alfred Hitchcock, que deia...
0: Ja l'he tornat a mirar, aquesta, que l'han recuperat
1: a
0: un canal,
1: sí, sí, sí.
0: Vintage, Vinted TV, i l'he tornat a mirar, boníssim.
1: Sí, sí, tenia aquest sentit de humor negríssim, i el que fa que mos encanti, perquè és que...
0: Sí,
1: bueno,
0: sí.
1: Era fantàstic. Me va cridar molt l'atenció que agafassin Scarlett Johansson per fer de Jet Late, perquè Scarlett Johansson havia fet un remake amb Gus Van Sant de Psicosis, aquí on feia el paper de la Jet Late.
0: Ah, bé. Per cert, has dit James Darcy en el paper d'Anthony Hopkins, no, en el paper d'Anthony Perkins.
1: Perkins, perdó. Ja,
0: no passa res, però aquestes coses... Hi ha molt d'Anthony.
1: Hi ha molt d'Anthony.
0: Vinga, seguim amb mites. Està clar que Psicosi ho és, i el senyor Hitchcock també. I ara amb què seguim?
1: I jo crec que el que més te descol·loca dels mites és quan te'ls te posen davant per explicar-te que no són més que persones.
2: Era muy inteligente. La persona más inteligente que he conocido.
6: Era autenticidad pura. Amy, sonríe y luego apagamos la cámara.
2: ¿Lo prometes?
1: Amy Winehouse, una lota amb un talent mític que la va convertir en mite i que a la vegada la va destruir. Amy és un documental dirigit per Asif Kapadia i construït amb imatges d'arxiu i entrevistes que te construeix una història tristament familiar però magníficament retratada. De fet, es retrat d'ídols caiguts, n'hi ha moltíssims, però no gaire tan tristos, imponents i sobretot emocionals i emocionants com aquest, perquè no cau en el sensacionalisme terrible de la que va ser portada tantíssimes vegades i és un testimoni molt important per entendre per què cantava com ho feia, escrivia com ho feia i la seva vida va acabar com ho va fer. I com a prova, tots els premis que se'n va dur aquest documental aquell any, que els se'n va dur tots, inclòs l'Òscar. Jo, és un d'aquest documental que quan t'acaba te fa una plorera tan brutal perquè dius, per què?
0: I de... escoltarem Amy Winehouse, Toni Camps.
1: Salut i cinema.

0: aquí, ja hem arribat.
1: Hola, com anem?
0: Jordi Suárez, com han anat aquestes vacances? Ben tornat.
1: Moltes gràcies, han anat molt bé, però ara que he arribat aquí t'he de comentar ja una cosa.
0: Sí? Què passa?
1: I és que crec que per guanyar-me un extra faré una altra feina. No sé si me dones esteu per mi, com a directora del programa.
0: No ho sé, a veure, tu ets lliure de fer el que vulguis, està clar, però quina altra feina vols fer?
1: Idò, mira, és que és molt interessant, això.
0: A veure.
1: He llegit en el Diari de Mallorca que a l'aeroport de Palma han posat animadors per alleugerir la caminada dels passatgers pels passadissos de la terminal. I clar, jo, amb el meu títol de monitor de temps lliure, és que m'agafen segur. O sigui, ja
0: està. M'ens diuen també, han posat animadors perquè les caminades són tan llargues que ha d'haver gent que animi a la gent a arribar a la terminal.
1: Exacte.
0: Però i què fan? Et diuen, va, que ja arribau, va.
1: Exacte, potser els fas un ball perquè sigui més dinàmic. Els hi fas una dinàmica, un joquet...
0: Una dinàmica de grup perquè, claro, perquè el viatge no decaigui a la llarga caminada de la terminal.
1: Jo de coneixença, perquè després ja s'havia romput el gel i puguin xerrar entre ells.
0: O sigui, fan l'aeroport més gran o més llarg, com li vulgueu dir, i a damunt vos han d'animar pel camí.
1: Home, m'ho faltaria, ja que ho fan.
0: Tanta sort que jo he optat aquest estiu per no agafar cap avió, perquè és com quan estàs enfadat i et diuen «Venga, no t'enfadis, riu, que estàs més guapa». Mira, això me fa posar-me encara més de mal humor. Seria un símil per jo.
1: M'estàs llevant les ganes de fer d'animador, eh?
0: És que, Jordi, no m'apareix una bona idea.
1: Jo vull que la gent rigui, no com em posi mal les cares.
0: És que... Jo crec que a l'aeroport el que en manco se necessita són animadors, perquè és un territori hostil. Hòstil. Tanta sort que nosaltres no tenim energia d'animador d'aeroport. Jordi, nosaltres som...
1: Jo un poc, jo crec que sí.
0: Tenim una altra energia, una energia més alegre.
1: A més, van a ser terminal i quan arriben comencen. Ja som aquí,
0: ja hem arribat. Ja som aquí, ja hem arribat.
1: Veus, pot fer moltes coses, eh?
0: És bona, m'agrada. Vinga, fes-ho i ja mos ho comptes.
1: Ja vos contaré, m'aniré informant.
0: Avui tenim en Toni Cardell en el control tècnic.

0: Bé, i llavors hem de dir una cosa, oients, estimada gent de Balears, per si no vos havíeu assabentat, una notícia important. Fa molta calor.
1: Així és, hace calor.
0: Hace calor,
1: no és cap misteri.
0: Ànims.

0: segona onada i ara ja entram a la tercera.
1: Però, és a dir, no comencen ni acaben, sinó que són consecutives, vull dir, s'entrellacen entre elles.
0: Ah, per això són ones de calor.
1: Exacte.
0: Clar, perquè ve una darrere
1: no comencen ni acaben, sinó
0: clar.
1: Que... És...
0: Bé, i de la següent que estigui en el guió s'amarra un poc completament.
1: No, a veure, tal vegada hauríem de deixar de classificar-ho per onades, simplement... no sé, una línia recta.
0: Sí, fa calor, ja està.
1: De calorada i ja està.
0: Jo crec que podrien ja estar. Que
1: una variable
0: que
1: sense canvis.
0: Que diguin, fa calor.
1: Exacte.
0: I ja està. En tot cas, haurem d'anar alerta i sobretot mos hem de mantenir calmats, hem d'estar tranquils.
1: Tsunami de calor també m'agrada. Eh?
0: Tsunami de calor està bé, també. Perquè n'hi ha... Sí. Però hem d'estar tranquils. Perquè resulta que els estius... fan que estiguis més de mal humor. O sigui, hi ha estudis que això ho diuen, així que si vos xerren malament aquesta setmana haureu d'estar més tranquils i ja teniu la resposta.
1: La calor mos posa de mal humor?
0: La calor mos posa de mal humor.
1: Jo crec que sí, no?
0: Però està estudiat, això. En tot cas, no venim a xerrar de mal humor, sinó de ses nits de calor. Perquè mos han trobat un article en el Diari de Mallorca que comenta un mètode per passar millor aquestes nits de suor i desgràcia. Se trata del mètode egipci. Bé, ara que ja hem entrat un poc a l'Egipte, estic un poc ambientat, sabeu que és una manera, aquest mètode egipci, de combatre la calor sense aire condicionat o fora ventilador, però abans d'entrar-hi. Com dus tus vespres, de moment, Tina?
1: Jo bé, perquè tinc aire condicionat.
0: Tot
1: gràcies a Déu.
0: Persones.
1: Sí.
0: Però què fas? L'encens abans d'anar a sopar, per exemple.
1: No.
0: Aquí també, aquí ja...
1: Soc una mica més ecològica. Jo me fico dins el llit i el program una hora. I ja està.
0: I ja està.
1: Sí.
0: És que hi ha gent que l'encén
1: ja
0: i l'apaga i
1: ja
0: vaig veure que això gastes més.
1: Si ens no, no, jo no faig això, jo el program. És veure que si me despert de calor després, l'he de tornar a encendre. Però poques vegades passa.
0: Bé, en tot cas, hi ha gent... que sí que ho passa ben malament.
1: Sí, jo ho tolero bastant bé.
0: Sí, hi ha gent que sí i hi ha gent que no.
2: Hola, hola, què tal? Com estàu? I doncs ara mateix no recordo un vespre en concret, no? Que d'aquests que has tingut tanta calor. Sí que me'n recordo un dia que me vaig aixecar xop, però xop, tot i que tenies ventilador en el cent. No dormíem amb aire condicionat, això és vera. Ara sí que dormíem amb aire condicionat, en el pis de ball l'hem posat perquè ja no ha arribat un punt que no s'hi pot estar. Però el que més odia és aquesta sensació de que tens el ventilador posat, has intentat fer tot el possible, però t'aixeques suant, és una sensació horrorosa. Jo que és el que faig, i de moment m'està funcionant, i el que faig, lo darrer que faig abans d'anar a dormir és fer-me una dutxa molt freda. Vaig al pati, enxuf la manguera i m'adonc sense sabó ni res, una dutxa amb aigua superfreda i el que faig és no assecar-me del tot. És a dir, aquest m'assec però parcialment i me'n vaig a dormir, no bany al llit, però bé, estàs fresquet, no? Però ja després, quan tu despertis en el dia siguient, ja no ho pot controlar, perquè malauradament tot sol és el que és i pega directament de la persiana i te torres, això. Així que res, companys, espero que tingueu tots un bon estiu i desitjant escoltar els consells d'altres persones, a veure si aporten una solució. Vinga, una abraçada a tothom.
1: Una ferrada també a vosaltres, que mos envieu els vostres àudios @xiuxiu.tv3 i una ferrada en Xavi ara, que és company, i mos ha volgut enviar aquest àudio. No m'ho pareix mal idea el que fa ell, que és donar-se manguera abans d'anar a dormir, eh? I amunt no s'aixuga del tot.
0: Ja és com a dutxes de matins. Però
1: ja,
0: clar, també ara és
1: jo
0: molt
1: sempre
0: mala idea.
1: Me pas no per aigua freda, bé, m'aduig abans de sortir per la porta... El migdia, que és quan venim cap aquí, fa més calor. Coincideix. Que t'anava a dir, però el mètode egipci quin és? Que no me l'has dit encara.
0: El mètode egipci,
1: sí,
0: number part.
1: Sí, és que som aquí amb la musiqueta.
0: Exacte. És necessari. Consisteix en banyar lleugerament un llençol o una tovallola fina, amb aigua fresca, escórrer-la bé i doncs tapat.
1: Uf, però això té una pinta de constipat. O sigui, has de dormir banyat, segons aquest mètode.
0: Jo també ho trobo
1: un
0: desastre, però
1: no
0: si ho diuen els egipcis, supos que els haurem de fer cas. La cosa és que la humitat se va evaporant i això refresca el cos i redueix aquesta sensació de calor durant

0: No ho sé, això. Millor, 971-13-9900, si voleu compartir vostres trucs per no passar calor als vespres, o millor dit, per refrescar-vos. 971-13-9900, com sobreviviu en aquestes nits caloroses?
1: Per favor, i a veure si trobem una alternativa a banyar-se en sol.
0: Sí, no m'ho pareix gent bona idea. No
1: encara així, aquest mètode és complet, eh? Perquè hi ha advertències. S'ha de banyar lleugerament. No t'has d'emocionar banyant llençol, que si no serà el mateix que passar el vespre dins la piscina, pràcticament.
0: Clar, no convé. Vull dir,
1: no convé. També convé ventilar l'habitació, és a dir, finestres obertes o un ventilador poca potència, perquè si no te despertes en solo de rentadora que fa dos dies que no has estat,
0: sí, que
1: i
0: la
1: cosa
0: olor.
1: Pot ser un desastre.
0: I si no vull fer tanta maniobra, és que això jo no me convenç.
1: I doncs mos han anat donant més mètodes.
0: A veure,
2: darrerament, els vespres, donc fatal per la calor. Molt malament. I vaig veure per xarxes socials que si tu enfoques el ventilador cap a la finestra, fas que aquesta calor disminueixi una mica. Però bé, aquest truc no funciona si donc a de vora una persona, que és el que sol dormir jo, perquè visc en qualcú. I clar, he descobert que si aquesta persona no dorm amb jo a la mateixa habitació, en el mateix llit, és a dir, que se'n va a dormir a una altra banda, jo donc superbé. Per tant, la solució de, malauradament, no és que se'n vagi a dormir al sofà, és posar l'aire, molt malauradament, mira que no el vull posar perquè gasta dobbers, però bé, crec que és la solució més fàcil per dormir i poder superar aquestes vespres.
0: Jo crec que aquest oient l'ha clavada, deixar de dormir en parella.
1: Sí,
0: és la solució a no passar calor vespres.
1: Això, i posar el ventilador, que això jo també ho havia sentit, cap a de fora.
0: Sí, això no ho he acabat d'entendre.
1: És a dir, tu obris les finestres,
0: sí,
1: i poses el ventilador de cara a la finestra perquè tiris aire cap a de fora. No entenc aquí
0: quins... Tu ho has provat, en això.
1: Jo ho he provat i més o menys funciona, però no acabat d'entendre els motius. És a dir, jo veig que fes això i funcionarà,
0: no,
1: ja està. Jo
0: provaré,
1: no qüestionaré la gent que en sap.
0: No hi tant.
1: Però és vera que, clar, també obrir la finestra...
0: Exacte. Jo, una cosa que no suport és despertar-me en la claror des de matí. Per tant, si donc en la finestra oberta, un, té un poc com entri un ocellet, que això és el meu pitjor malson, i dos, no suport la claror des de matí, que faig? Jo dormint en tot tancat.
1: Bé, tu tens aire condicionat.
0: Sí, jo tenc aire. De moment.
1: De moment. Però bé, la claror tampoc et soni problema de tenir la finestra oberta, n'hi ha més.
3: Bon vespre. Idò, el que més me molesta de les nits d'estiu és haver de dormir amb la finestra oberta. Per què? Perquè sent a tot el poble. Sent a la gent que passa per davant la finestra, perquè estic a un baix que donen al carrer. Sent el lot de la moto, sent els avions. Ja podria imaginar per on visc, no? Bé, un desastre. No m'agrada gent dormir amb la finestra oberta, però en l'estiu s'hi ha de dormir.
0: Sí, no queda més remei a vegades que sentir l'ambient del carrer. També
1: sí.
0: És guapo, això, en certa manera.
1: Sí, bé, escoltes a la U...
0: Romantitzem-ho, si no mos queda més remei.
1: A les 12 vespre una, les motos dels joves que tornen a casa,
0: sí,
1: a les 5 de la matinada els camions que se'n van, a fer feina...
0: Sí.
1: Aquestes coses. Sí. Però bé, més consells.
0: A veure...
1: Mantenir les persianes tancades, però durant el dia...
0: Clar, això és la gran funció de les persianes. És a dir, les persianes són per tenir-les tancades tot el dia.
1: Clar, sembles un vampir dins casa teva, però
0: bé,
1: se manté fresca,
0: no
1: sa cosa. Així
0: no entra sol.
1: També diuen que has de sopar lleuger.
0: Sí.
1: Que jo això no m'acaba d'agradar. Perquè si he de patir calor, no vull patir fam, també. O sigui, manco, si he de sofrir, que sigui amb una cosa.
0: També és vera.
1: I després recomanen roba de cotó o transpirable. Que dic jo, més fàcil seria... No
0: llençols bons.
1: Sí. I roba, millor no dur roba directament i ja està.
0: Diuen que sí. Ah, no, això és amb els freds.
1: No ho sé. Ho he cercat, eh?
0: Sí.
1: Ho he cercat perquè dic que potser...
0: Diuen que...
1: És més recomanable posar-te una camiseta, però no.
0: Amb els freds diuen que nus.
1: Amb els freds nus?
0: Sí. De baix, escobertó.
1: Però una
0: perquè
1: cosa...
0: la teva calentor fa funció d'encalentir. Però amb els freds no ho sé.
1: No cap de... si ets en qualcú, sí. Però si tot sol...
0: Ja.
1: No ho sé, Jordi. No ho cap d'entendre.
0: No controls la física quàntica.
1: Això, si ho diu gent més intel·ligent que nosaltres, els hi haurem de fer cas i...
0: Total.
1: I ja està.
0: Tenim més consells?
1: No, ja està. Bona sort. És el meu consell principal. Bona sort i res. Que es passi ràpid.
0: I d'allò, sabeu. Bona sort.

0: La situació. Les illes són serps, Astúries, cucs.
1: Em va fer tan d'oi que la llengua. Vaig roja. Quin oi que me va fer.
2: Una plaga de cucs obliga diversos veïnats d'un poble d'Astúries a abandonar casa seva.
0: Els fets han passat a la parròquia de Folgueras de Cornàs, al municipi de Tineo. Els afectats denuncien que milers de cucs han envaït els carrers, han fet malbé cultius i fins i tot entren dins les cases per portes i finestres. Alguns veïnats asseguren que la situació els ha obligat a deixar temporalment els seus habitatges.
2: El govern d'Astúries demana calma i assegura que es tracta d'una plaga habitual que apareix cada 2 o 3 anys i que no suposa cap risc per la salut. També atribueix l'augment dels cucs a les altes temperatures i confia que les pròximes pluges ajudin a reduir-ne la presència. Mentrestant, tècnics de sanitat vegetal ja han recollit mostres per confirmar l'origen de la plaga. Per tant, aquí sí que afecta la calor, nosaltres no mos hauríem de queixar.
1: Em va fer tan d'oi que la llengua. Vaig roja. Quin oi que m'ho va fer?
3: Un cuc de terra.

0: Aviam, un, dos, tres, i ja deixem tots.
1: IB3 Ràdio és Dial. Comença el dia amb la informació més completa.
2: Són les 7.
1: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
2: Bon dia, matí complicat a les Balears.
1: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
2: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
1: Amb totes les veus i les reaccions.
2: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
1: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
3: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
4: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
3: Si a tu te dic pinta,
4: mur,
3: portada.
4: I si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot.
5: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Xiu, xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu.
6: Hola, com va? Soc la Maria Pons i el meu estiu sona a bomba. Hola, bomba. No sé com si diu la cançó, que sempre ha acabat amb això. D'en quin Àfrica, concretament? Perquè, no sé, me recorda molt quan va sortir, no sé si era estiu o no, però el manco de fer espardal a les verbenes o de petita ballaró a l'escola o aquestes coses. I és veritat que és una cançó que és un poc xorra, però sempre va bé, no?, per pegar una balladeta i passar-ho bé, que és una cosa molt estiuenca, de fer un pot de show i d'aquesta roba també que duen aquí en Àfrica, amb aquests estampats i...

0: Bé, idò, ja ho heu sentit. Ja no demanem cançons dedicades. Jordi, han acabat les cançons dedicades.
1: Ja no hi ha assabentat d'això.
0: És que tu eres de vacances. Hem fet aquest canvi.
2: Quin fomo.
0: Un canvi d'estiu. Ja no demanem cançons dedicades. Ara volen saber a què sona el vostre estiu. Envieu-nos els vostres àudios en el 646-93-45-01. A què sonen els vostres estius? Jordi, tu quina cançó triaries? A què sona el teu estiu?
1: Ara no ho sé. És que m'has pillat aquí fred.
0: Jordi, si no ho has de dur, estudiat de ca teva.
1: Ja dormiré, de la Fumiga.
0: Veida,
1: ja dormiré quan s'acabi l'estiu.
0: Ah, és bona aquesta. Clar. Estiu.
1: No?
0: Ara molt la cercaran. No sap greu. En Toni Cardell ara la cerca i la poses, que en Toni Cardell és el millor. Deim una cosa i ell la cerca, saps?
1: La tenim, l'anterior... Ja l'he posada.
0: Sí, i bomba d'Anna Maria Pons, t'ha agradat?
1: Jo és que crec que és una resposta que m'estranya que encara no l'haguessin donat. Perquè ja. Bomba sempre... Cançó,
0: és que Bomba és molt d'estiu,
1: icònica.
0: Totalment. Jo tal vegada també l'hagués triada. Bé, 646-93-45-01, a què sona el vostre estiu? Però ara hem de donar la benvinguda, atenció, a... un retrobament especial, perquè just varen passar l'estiu passat amb ella. No mos ha abandonat, cada setmana l'han sentida, però avui s'ha personat físicament. Maria Antònia Miró, com estàs?
3: Molt bon vespre, que és d'estrany sentir-me ara correctament amb aquests micros, aquests cascos, aquest estudi de B3 Ràdio.
0: Com te sents de tornar a la ràdio? Havent passat un any.
3: Clar, saps allò que diuen el temps passa que vola o vola que passa? No tinc aquesta sensació, no. Jo tinc perfectament sensació que fa un any ho que fa. Ha passat un any i ara tornem a ser aquí, però d'una manera diferent. Un poc nostàlgic,
0: perquè sempre connectam amb tu des de Barcelona, però ets aquí de vacances, entenc.
3: Clar, estic aquí fent un altre tipus de feines que encara no se poden revelar.
0: No fas feina.
3: No, de fet, te diria que faig més feina ara que quan estava aquí a IB3 Ràdio. Mira què te dic.
0: Noida, torna-mos a la festa.
1: I quina és la teva cançó?
3: La meva cançó d'estiu, mira, mentre que ho parlava ho estava pensant, jo tinc un estiu un poc de desamor. He de dir...
0: Enguany.
3: Oh. Enguany, tinc un estil de...
0: És veritat que l'altre dia vas dir que estaves atravessant una ruptura.
3: Exacte. Bé,
0: de Maria Antònia no té secret.
3: Exacte. Tristesa no, d'alegria, perquè s'ha de viure amb alegria. Així que jo diré la cançó de Suavemente.
0: Aquesta... Suavemente,
3: bésame. Aquesta és la meva cançó de l'estiu, diria. Perquè connecta moltes coses, amb aquest merengue tropical.
0: Aquesta.
3: Aquesta.
0: Veurem,

0: Maria Antònia, no ho hagués dit mai, jo.
1: És que sí.
0: És que és la teva cançó de l'estiu, aquesta.
2: Cançó de ruptura total, no?
3: Sí, és cançó de ruptura i com qui tenir, no sé, me'n vaig de viatge de cop amb aquesta cançó. Estic en Esport de Soia o a Alabama, no ho sabem mai.
0: Ai, la Maria Antònia Miró. Aquest estiu mos fa un desglossament d'objectes d'estiu.
3: Exacte. Com varen dir, aquesta secció nova, descobrim objectes, els seus orígens, particularitats, altres usos que els hi podem donar en aquests objectes d'estiu, també. I avui vos duc ses ueres de sol.

0: aquesta també és bona, aquesta.
1: Sí, però vos
0: m'ha agradat això de por de solla o la mama, no ho sé.
1: Exacte, i també vos dic, ho és de sol, hauria de dur jo quan estava mirant el videoclip d'aquesta cançó.
0: Per què?
1: Perquè és absolutament terrible, terrible, terrible. Bé, propi d'aquella època, d'aquell context, no jutjarem. Però sí, rayos de sol, les ueres de sol mos protegeixen.
0: Com se diuen ueres en castellà, Maritònia? Un, dos, tres, va.
1: Agafes.
0: Molt bé.
1: Oh, lentes de sol. Bé, en tot cas, jo crec que en aquest departament de les ueres de sol només hi ha tres tipus de persones. Menci de quin grup sou. Hi ha aquelles persones que mai duen ueres de sol, no saben què són, no les utilitzen, les tenen i les perden. Després hi ha el departament que les du absolutament totes tens, fins i tot en interiors, que no se'ls atreu entre una botiga i encara du les ueres de sol posada. I després el tercer grup, que per mi és el més interessant, qui les du constantment, però com a diadema. Les du posades damunt els caps. Sou qui vos dic?
0: Sí.
1: Qui sou?
2: Jo era su, eres grup 1, fins que me'n vaig comprar unes per conduir, i ara sóc del grup 3.
1: Te les dut sempre damunt el cap,
2: sí, eh? Massa i tot. Jo mateix, me sorprèn que a mi mateix, traient les ueres, l'altre dia anava al cine i m'haig sorprendre a mi mateix amb les ueres en el cap damunt en el cine.
0: Tanta sort que te'n vas adonar compte.
2: Vaig baixar el cotxe, vaig posar-me les ueres per entrar al cine, que ara en sé 2 minuts, i ueres en el cap.
1: És que veus, és que dona un aire a dur les ueres de sol damunt el cap, és com a cap de venir de la platja i ni m'he donat compte.
0: A un programa de la tele de supermodelos deien que no se podien dur les ueres com a diadema.
1: Ah, no?
0: No, que era lleig.
1: Jo ara vos anava a compartir un truc de bellesa, estimats oients, i és que jo vaig fer una cosa l'altre dia i recomano molt. Vaig anar a un bazar i m'haig provat les ueres de sol molt barateres, però directament damunt el cap, com una diadema. I se me mirava dient, aquesta nina que fa? I quin és el meu truc? Que a l'òptica te diuen no les duis a diadema perquè les fas més amples. No passis pena.
0: Has de tenir unes ueres a posta de diadema.
1: Jo tinc unes ueres molt barateres que me fan de diadema i les ueres bones les duc damunt els ulls.
0: M'agrada aquest truc, la veritat.
1: Sí, perquè és que el que demana, les ueres de sol tenen qualque cosa, no?
0: Donen estil, sí.
1: No, sí o no, estem d'acord.
0: Sí, a veure, hi ha molta gent que et posa amb ueres de sol i dius, uet! Després de tot dia i fas...
2: És que els ulls fan molt.
1: M'ha passat, això. És un poc
0: l'efecte mascareta.
1: Sí,
0: durant la pandèmia.
1: Exacte, que una persona s'imagina el que voldria veure aquí darrere. Clar, jo per mi, una icona de ueres de sol i dir, mare meva, no sé què me passa, és l'any 86, Top Gun, un senyor que se diu Tom Cruise.
0: Uf.
1: I unes ueres de sol molt concretes.
0: Ser Ray-Ban, ses ueres d'aviador mítiques.
2: Sí, que després te les poses tu i no queden tan bé. No llueixen tant.
0: A mi sempre m'han quedat bé.
1: Ses d'aviador.
0: A mi ses ueres de sol en general me queden bé, de dir.
2: A mi, jo he provat d'aviador i com tenc el cap gros, és una cosa, és un desastre.
1: Clar.
0: No ets en Tom Cruise, Jordi.
1: Exacte, però
2: espero
1: que tots els oients visualitzin aquestes ueres.
0: Sí, s'arriben.
1: De tota sa vida. He de dir que amb aquesta pel·lícula me passa que jo som molt antimilitarista i, clar, veig aquesta pel·lícula i dic tens sentiments trobats perquè m'agrada i no m'agrada a la vegada. Però una cosa que volia deixar dita és que molta gent se pensa que Ray-Ban va pagar molt de dobbers en Tom Cruise o en aquesta pel·lícula perquè dugués aquestes ueres. Concretament són les RB3025. Però, clar, realment no. Tom Cruise no té cap tipus de contracte ni amb Ray-Ban ni amb aquesta pel·lícula. No és una publicitat.
0: Per tant, les dues de franc.
2: Les dues de franc.
1: Efectivament. Clar, la productora sí que va fer el que se diu product placement, és a dir, que van acordar que jo que sé que les ueres que dugués no els haguessin de comprar, ja que els hi donessin directament, però resulta que realment aquestes uerets se varen fabricar en els anys 30 exclusivament per aviadors. Per tant, tenien una raó de ser en aquella pel·lícula. I clar, el que va passar és que en l'estrena de Top Gun surt aquest home amb aquestes ueres i unes ueres que estaven a punt de descatalogar perquè ja no se venien i havien quedat com en desús, bum! Varen pujar les ventes i va ser com una altra vegada se van posar de moda. Uh-huh. I de fet, el 2022, quan varen fer el remake, 36 anys després, bum! I la gent torna a comprar aquestes ueres i se tornen a posar de moda.
0: Això, clar, és una publicitat impagable per aquesta marca. Està molt bé, hem de dir, en Tom Cruise, però jo si parlam d'ueres i capell, hem de parlar d'ell.

0: Qui volen Tom Cruise tenint en Tomeu Penya?
1: És vera que mai se treu ses ueres en aquest moment, no?
0: És vera.
1: És que és vera que a vegades no se pot destriar ses ueres de l'artista. Moltes celebritats, de fet, duen ueres de sol quasi com a distintiu personal, no?
0: Sí.
1: Tenim Tomeu Penya, Almodóvar, també se'l veu moltes vegades amb ueres de sol, que troc que no li acaben de favorir, ho vull deixar dit. Albert Serra, també, un poc flipat. Nelton John pregunta, quantes ueres creus que té Nelton John? De sol, eh?
0: 1.200.
2: 2.000.
1: La veritat és que jo tampoc ho sé.
0: Ai, Maria Antònia.
1: Però he de dir, perquè no volia...
0: Vos pensaven que vos anaves a donar la resposta.
1: És que saps què passa? Que a internet he trobat molta informació contradictòria, però vos dic que totes les xifres que sortien, o sigui, tots els números, havia més de 5 números en aquella unitat. O sigui,
0: imagina't.
1: Entre 20.000 i 200.000 he vist jo a internet.
0: Què dius?
1: Si en té 20.000, és que ja és un problema.
0: No ho creu, perquè on les guardes?
1: Bueno,
2: bé,
1: la seva menció.
2: Una casa per ses ueres. Vull dir, tampoc li dono massa greu.
1: Exacte. Però sabeu qui més famosos duen ueres?
0: Enristo Mejide.
1: Exacte. Enristo Mejide, que podem dir en castellà que és un poc un xulo.
0: Un xulo.
1: Un xulo.
2: És que fa xulo. En Albert Serra també.
1: Exacte.
2: En aquest punt.
1: Però seguro que és curiós d'Enristo Mejide, que potser aquest home du ueres de sol pel mateix motiu pel qual s'inventaren. Perquè munen anar en el segle VII a la Xina. I allà el que varen aconseguir era, bàsicament, enfosquir els vidres, que el que eren cristalls de quarts, com fumant-los, a través de com els passaven pel foc i quedaven com a carbonitzats, però que s'hi podia encara veure. Clar, atenció, utilitzaven aquest sistema i aquests vidres a ses ueres no per sol ni per veure-hi, sinó utilitzaven els jutges en els judicis. Com en Risto, que jutja, a tu sí que vales, i tu ses ueres de sol posades.
0: Que bona, d'acord.
2: O sigui que en Risto feia una referència en el segle VII a la Xina.
0: Segur que no.
1: Clar.
0: És a dir, ho ha fet sense voler.
1: Jo no sé per què en Risto les duu, però els jutges de la Xina d'aquella època les duen perquè volien tapar la seva expressió durant els judicis. O sigui, compten que ho utilitzaven perquè ningú pogués endevinar el veredicte ni què pensaven fins que no se resolgués aquell judici en qüestió.
2: I abans del segle VII hi havia res?
1: Mira, les primeres ueres de sol que trobem a l'històric, clar, m'han d'anar a les regions àrtiques d'Amèrica del Nord i Sibèria, el que serien els esquimals malament dits o els inuits. I clar, aquestes ueres de sol no era tant com vidres que se posaven, sinó com unes plaques amb com una finestreta ben petita, i estaven fetes com d'ossos i de més, per de tal manera que la llum solar no els entrés directament en els ulls, tenint en compte que estaven rodejats de neu, i ja saben què passa quan se'n va la neu, que se torra d'aquella manera tan curiosa, no? Però, com sempre, ara hem de dir que les ueres de sol no estan fetes d'ossos.
0: Sinó de plàstic, com a la secció anterior, que parlaves dels flotadors, que se varen popularitzar quan varen esdevenir de plàstic.
1: Exacte. I ara no tenim un pare alemany preocupat que fa manegat, sinó un home que s'anom Sam Foster, en relació als plàstics i les ueres de sol.
0: Que va ser l'inventor de les ueres de sol.
1: Bueno,
0: Sam Foster.
1: Més que un inventor, el que va ser era un empresari, un visionari de negocis, era aquest home. Perquè ell el que tenia, tenia ell una fàbrica a Massachusetts. M'encanta aquest lloc, Massachusetts. I ell fa pintes de plàstic per dones. Però què va passar? Arriben els anys 20 i se posa de la moda el cabell curt, tipus flapper, aquesta mitja melenota. I clar, la seva fàbrica com que entra en crisi en el sentit que les atletes ja no compraven tantes pintes. I clar, crisi en xino diuen que vol dir oportunitat. Llavors, què va fer aquest home? Va dir, escolta, si amb aquest mateix plàstic amb el que faig les pintes, per què no me posa a fer muntures d'ueres de sol?
0: Ah, mira.
2: Un tio intel·ligent.
1: Clar.
0: En Sam era un absolut visionari.
1: Exacte. Llavors ell, el 29, se'n va al passeig marítim d'Atlantic City amb un carregament de les primeres ueres de sol que compten que se va començar a vendre en aquí mateix de matí i va ser un èxit total.
2: I a veure, i com passen d'aquest passeig marítim a tot el món? Perquè ara ja...
1: Clar. L'any 34, l'empresa Foster Grant, o sigui, ja no era ell com a persona, sinó que la seva empresa en general, va importar d'Alemanya una màquina molt important, que seria aquella que era capaç de fer motlle per injecció. És a dir, és un altre sistema de fabricar aquestes ueres. Uh-huh. Perquè abans teníem 6 artesans que se passaven un dia sense fent una única muntura uh-huh. i amb aquesta màquina el que fan injectaven espècit líquid en un motllo i ja ho teníem. Clar, en una hora fabricava moltes més muntures que tota aquesta gent. I això va facilitar la seva producció, abaratiment de preu, i ja m'ho saben la història.
0: I quan abaraten els preus, el que passa és que les pot comprar tothom.
1: Clar, i a més, el que passa amb el plàstic és que és ideal per als dissenyadors en el sentit de que se pot amoldar, poden tenir diferents colors, i aquí ja totes aquestes varietats. És a dir, no tens unes ulleres de sol per necessitat, sinó perquè vols unes en concret. I en pots tenir més d'una, no?
0: Clar, i vosaltres això... quantes en teniu, d'ueres de sol?
1: Jo ho he dit, dues. Una no, pel cap i una pels ulls.
2: Jo, unes.
0: Jo, dues. Ses de batalla i ses de ser guapa.
1: És que sí, és que és important, això.
2: Quin tipus de batalles?
0: Anar a la platja, per exemple, que s'omplen d'arena o de sol o d'aigua salada. Ses que no m'acaben de quedar bé del... És a dir... M'agrada com me queden, però me fan senyora, trop.
1: Mm. És un tema que facin
0: després,
1: senyora.
0: Exacte. Sí. I depèn d'on hagi d'anar, me'n poso unes o les altres. Si vull parèixer més senyora, me pot ser senyora. Si vull parèixer més jove, me pot ser les altres.
2: Clar. També, lo del plàstic, molt bona idea, però també és un poc desastrós. Perquè per jo se me rompen molt fàcil.
1: Jordi, això serà que no les cuides.
2: Això se m'han rompre. La darrera vegada...
0: Les has de posar dins els tots.
2: M'estic llevant la desuadora en les ueres posades. I ja se va xapar.
0: El tema de l'estoig és una altra cosa.
1: Desastre.
0: Jo sempre el perd.
1: Sí. Jo he de dir que mai me n'han donat una amb les ueres de sol.
0: Això és perquè no les has comprades exacte. Bones, Maria Antònia.
1: No, però tornant amb el tema de les ueres de sol, mm-hmm. és veritat que això de que els dissenyadors i el plàstic i demés, però és que també a vegades és curiós quan hi ha moments històrics que s'ajunten i també potencien certs objectes, perquè en aquests anys que estàvem parlant era precisament també l'època d'or de Hollywood. Mm-hmm. Llavors tenim estrelles de cine... que aquestes no són senyores, són senyoríssimes.
0: Divas.
1: Divas, exacte. Greta Garbo, Audrey Hepburn, totes aquestes al·lotes d'una d'aquestes ueres de sol. Clar, podem interpretar per tapar-se d'aquests flaixos que els hi venen i també vaig llegir un article que explicava que un temps els focos de cine eren molt més potents perquè les càmeres no eren tan sensibles i llavors el que passava és que moltes actrius acabaven tenint problemes de els ulls i eren més sensibles a la llum del sol d'aquell lluminari que els fotien per gravar-les. Llavors, clar, tenim en aquest moment és bàsicament dur ueres de sol, un estatus i un cert glamour. Búscate una chica yeye, que tenga muchos ritmos
0: y que cante en inglés. El pelo alborotado. Na Greta Garbo, na Audrey Hepburn, tothom té aquestes divas dins el cap.
1: Exacte. I jo crec que moltes predines que no se lleven ses ueres de sol mai... Sabeu el que fan les predines,
0: totalment.
1: No? Que se les deixen posades i, sí. I jo crec que és per això.
0: Sí. La meva predina mai se la llevava, les ueres de sol.
1: Potser per tapar-se les rues o...?
0: No, era com una marca de glamour, jo crec.
1: Jo també ho penso.
0: I de fet, avui he anat a la perruqueria i hi havia una senyora que se les ha posades just quan l'han acabada de pentinar.
1: Ah.
0: I era, perdoneu l'expressió, molt pija aquella senyora. I de, ai, mira com bona que m'has deixat. I no se llevaves les ueres del sol.
1: És que us ho he dit, és que deien que no se les
0: treu. I encara érem dins la perruqueria.
1: Que bo, que bo.
0: Sí, però per què han de dur ueres de sol, Maria Antònia? Per ser glamuroses o per protecció,
1: clar,
0: realment?
1: És que ara estàvem xerrant així només de la part superficial i mos estava quedant tot un poc superficialet. I doncs, clar, hem de tenir en compte que igual que la pell se crema, si anem a la platja sense crema solar, clar, la capa més transparent de fora de l'ull, el que seria la còrnia, també se pot cremar amb el sol. Clar,
0: sí, no bromes.
1: Exacte. I a llarg termini també tenim que la llum del sol accelera l'envelliment. Amb el temps, la radiació va oxidant les parts internes de l'ull i, per exemple, el que més pateix és el cristal·lí, que és bàsicament aquesta lent transparent que tenim dins l'ull que ens serveix per enfocar. Quan aquest cristal·lí se torna opac, és a dir, com un vidre que s'embruta, és quan tindríem, per exemple, catarates. Per mm-hmm. tant, les ulleres de sol prevenen les catarates.
0: Per això tu te'n compres i te les poses damunt el cap.
1: Clar. Perquè, per què me les poses damunt el cap? Perquè és un perill posar-se les ueres de basar en els ulls. Perquè el que fa, bàsicament, és que quan duim ueres fosques, la nostra pupila s'obri perquè li entri més llum, talment quan estem a les fosques, i clar, què passa? Que entra molta més llum de la que tocaria. Llavors, és quan els raigs ultraviolats penetren directament dins el fons de l'ull. Per això... És molt millor, estimats oients, no dueres que dur-nes unes de dolentes. Això ho recomanen al col·legi d'oftalmòlegs.
2: Jo no em puc dur de dolentes perquè me mareig.
1: Ah, sí?
2: M'ha mal de cap.
0: Sí, a mi també me'n passa. Sí, sí.
1: És que no és natural ni et sa. I, de fet, el filtre que heu de mirar, si us voleu comprar unes ulleres de sol com toquen, és Suve 400.
0: Ai, ara no tens sabors aquí.
1: Ara volies revisar menys si...
0: UV 400.
1: D'ultraviolats 400, que aquesta protecció...
0: I si no pos això, no són bones?
1: No. No són, o sigui, aquest filtre homologa que te protegeix entre un 99 i un 100% de la radiació
0: de
1: sol. Ui,
0: això ho hem de mirar bé, Jordi. Mm.
1: Clar, i us heu de fiar i ho heu de demanar a la persona de confiança que vos vengui ses ueres. I si posa UV...
0: Jo saps de guapa me les vaig comprar per internet. Sospit, que no són UV 400.
1: A lo millor val la pena dur-les a una òptica d'espoble que a lo millor us facin una revisió. No, sí? Ho sé. A veure, les ulleres de sol poden servir per moltes coses, no? Com hem vist, estar guapos, misteriosos, elegants... Però us he de dir que també poden servir per fer trampes. Somriu.

0: I damunt hem d'anar a principis del segle XX, a l'època de la tuberculosi, que era aquesta gran plaga d'aquell moment, no? Clar, curiosament, tant els efectes es pròpiament la malaltia com el fàrmac que els hi donaven per frenar les suors, la d'atropina, que és bàsicament un derivat de la belladona. Què passava? Que deixava molt les pupil·les dilatades. Per tant, molt de malalts a la tuberculosi eren molt sensibles a la llum.
1: Mare meva, i què feien, idò?
0: Clar, els metges els hi receptaven unes ulleres amb vidres tintats de colors d'aquell moment, no? Eren molt foscos, o blaus o verds. Però què va passar? Que se va normalitzar, s'adonava per fet que si dues unes ulleres d'aquestes, blau fosc o verd fosc, que estaves malalt. Que, per cert, ara faig un vot, però és que ho he trobat molt curiós, que d'aquesta malaltia i d'aquest moment va sortir el cànon de bellesa d'estar molt prima, pàl·lida, demacrada. Clar, tenir cara de tuberculosa era com molt romàntic d'aquella època. De fet, com ja sabeu, la majoria de les germanes Bront se varen morir d'aquesta precisament malaltia. Na Charlotte, una de les germanes, escrivia en el seu diari: la tisis, com també referien a la tuberculosi, soc conscient, és una malaltia afalagadora. Ho trob terriblíssim.
2: Sí,
0: terriblíssim. És com ser...
2: Que queda bé, no?
0: Que queda bé estar malaltona. Pàl·lida, vermà...
1: Però a veure, no mos desviem.
0: Clar, perdoneu.
1: Ueres, trampes, malalts, tuberculosi...
0: Clar,
1: però anam.
0: Tornam. Llavors, què passava? Dues aquestes ueres i se deduïa que estaves malalt. Clar, en aquells anys també se va inventar el que seria com una tinta lluminosa. És una tinta que és invisible, no? És una substància que, bàsicament, tu, si mires les cartes amb les que pintes aquesta tinta, no ho veuries, però, atenció, si ho mires a través d'aquestes ueres de colors, ets capaç de llegir perfectament el que diuen. Llavors, que quina era la jugada mestra? Bàsicament, hi havia persones que pintaven les cartes amb aquesta tinta i llavors se presentaven a la timba de cartes clandestina fent veure que estaven malalts de tuberculosis.
1: I això funcionava?
0: Clar, a veure, clar, devien fer veure que estaven malalts, devien tossir una mica, imagina que havies de fer un poc una performance, perquè si no, amb unes ulleres de sol i tan xalest, no acabava de funcionar. Però bàsicament, tu deies que t'havien de deixar les ulleres posades pel metge, els altres jugadors, per llàstima, no tenen res, i sí, de fet, era així, com guanyaven moltíssimes partides i van les cartes, i això jo li dic tenir vista.
2: Molt bé, Maria Antònia. M'agrada aquesta forma de tenir vista, catapunts!

0: D'acord, existeixen alternatives a les ulleres de sol? Per si qualcú... Mon pare, per exemple, mai en du. I jo no sé com ho fa.
1: Clar,
0: és que... Suposo que com que no s'han de què posar mai...
1: Sí, és que sabeu què passa? Que jo podria fer moltes bromes i segur que m'encanta, però en sa salut no s'hi juga.
0: És veritat, Maritònia, molt bé.
1: En sa salut no s'hi juga, per tant, no hi ha absolutament res que se compari a dur unes ulleres de sol. De fet, estan inventant ses lents de contacte solars, imagineu-vos, però és veritat que te tinten sui tot de negre i fas una miqueta de por. En tot cas, podem dir que no existeix res que se compari amb unes bones ulleres de sol, com tampoc no puc trobar motius com per no anar a veure't sol.
0: Oh!

0: IB3 Ràdio és història.
1: Calor?
2: Moscars?
1: Gelats que se desfan massa ràpid?
3: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
5: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
6: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
4: A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres a la 1 del migdia.
7: Xiu, xiu.

0: Continuem a xiu-xiu, anem a Maria Antònia Miró. Maria Antònia, quedes en altres ja la resta del programa.
1: Sí, sí, me permeteu acompanyar-vos, jo encantada.
0: Clar que sí, nosaltres sí. També. Jordi, no mos has contat res de les teves vacances.
2: És que no ha estat un poc, no sé.
0: Què has fet?
2: M'encantaria dir-li als oients que han estat meravelloses, fantàstiques, que he anat...
0: I no ho han estat.
2: Bé, he fet les coses que no faig quan, quan estic
0: però
2: a xiu-xiu.
0: Però què has fet?
2: Coses de casa, altres feines que tenia pendents...
0: No hauràs per casualitat anat a Colunga, Astúries?
2: No he tingut el plaer. Igualment, què he de fer jo a Colunga, a Astúries?
0: Idò, per exemple, rebre els coneixements bàsics, necessaris i curiosos sobre la vaca frisona.
2: Si tu ho dius, Inés, jo estic d'acord amb tu.
0: Idò, mireu, és el que ha fet un grup de joves ramaders menorquins que han estat allà a Colunga, Astúries, durant 6 dies per compartir experiències amb altres joves ramaders apassionats de la vaca frisona. Joan Arguimbau, bon vespre.
3: Hola, com va?
0: Molt bé. Escolta, explica'm-ho tu, què heu fet per allà, per Colunga?
3: Bueno, mira, allà quan vam arribar, primer mos van assignar un animal per hom. I a partir d'allà el que havíem de fer era domar-lo el millor possible i preparar-lo el millor possible per dissabte poder fer un concurs entre tots els alumnes d'allà.
0: Que bona.
3: I els qui ho hagués fet millor, doncs... Pues...
0: Sí?
3: Mira, aconseguia el premi, que diguéssim.
0: I què era el premi?
3: Bueno, depèn. Hi havia diferents categories. Hi havia categories de preparar i pelar, hi havia categories de manar... Uh-huh. I te donaven, per exemple, la categoria de pelar donaven una màquina, en el guanyador una màquina de pelar vaques, en els menadors una cabeçada...
0: Que guapo.
3: Coses així.
0: Jo m'imagino que tu arribes allà, a Colunga, i te diuen, això és la teva vaca. Vas així?
3: Bueno, no tant així. Nosaltres vam arribar, ens vam instal·lar... I després allà el que fan és que fan un... Bueno, tenen molts animals així tancats i el que fan és, de petit a gros, van triant animals.
0: I tu li vas posar nom a la teva vaca?
3: Ja estava posat.
0: Ah, clar. No... I que nomia?
3: Melissa.
0: M'encanta.
1: No te confonguis d'Elisa amb Elisa. Bé.
0: Elisa o Lisa?
3: Melissa.
0: Ah, Melissa. M'encanta, de Melissa. Bé, Ida, explica'm-vos, quants éreu que heu partit des de Menorca? Tu i 2 més?
3: No, eren 4. Jo i 3 més.
0: D'acord. I quines diferències principals has vist a l'hora de fer feina en ses vaques entre Astúries i Menorca?
3: Bueno, no, és a dir, la feina en general, tots anem a aconseguir el mateix. El que sí que es ve que ses finques d'Asturianes i de per la península així, tot està bastant més mecanitzat que a Menorca. Aquí a Menorca, el que sí que van, a mesura que van anar compartint cada un el que feia a casa seva, pues van descobrir que ells tenien moltes més facilitats, ara de més maquinàries noves i coses així, com a Menorca, que està tot més manual.
2: Clar, heu après a netejar-les, a manejar-les, a enllitar-les. Hi ha hagut alguna cosa especial que no sabessis fer? Que has après? Quines tècniques vos han compartit?
3: Bueno, sabíem un poc la base i tal, però... Jolín, allà ens hem adentrat més a coses molt més específiques, a pelar zones molt precises i moltes coses així que sense el curset aquest pues no hagués sabut, saps? O manejar, jo no en tenia tanta idea i allà, la veritat que ens han donat una bona mà d'ajuda.
0: Quan dius pelar, te refereixes a depilar les vaques?
3: Sí,
0: a rapar-les,
3: sí.
0: Sí? Que curiós.
3: Sí.
0: Perquè això de la morfologia, concursos morfològics de vaca frisona, ja s'ho prenen molt en sèrio, com aquí mateix a les Balears. Què són més guapes, les vaques asturianes o les menorquines? Joan?
3: Mira, això... més que dependre de si són més xules les d'allà o les d'aquí, això ve de la genètica, i cada vaca és diferent... No sé, cada vaca té una genètica diferent, això... Són exemplars, cada exemplar és diferent i hi ha exemplars xulos allà i exemplars xulos aquí. Sí que es veu que aquí a Tabada no arriba tanta cosa com allà.
0: Molt bé, Joan, has fet la resposta políticament correcta, així m'agrada. Escolta, i com a bons treballadors del camp, a quina hora vos aixecàveu aquest matí?
3: Bueno, mira, allà depèn del dia... Bueno, si no te tocava turno de vespre, perquè a vegades fèiem turno i havies de quedar despert tot el vespre allà, en cuidant-te que no s'embrutessin i tal, però si no, m'aixecàvem de vés a les 4:30, 5.
0: Uau, mare meva.
3: Escolta, a les 5 solien...
0: A les 5, eh? Joan, tu quant any tens?
3: De 8.
0: De 8. Mm. I com és que has decidit dedicar-te a la ramaderia?
3: Pues jo des de petit ja he tingut contacte amb els animals i sempre m'han agradat molt els animals i jo crec que no m'hagués imaginat una altra banda. No, la veritat no m'imagino. No m'imagines tenir que no estar en contacte cada dia amb els animals, no fer feina de so, no sé.
2: Mm-hmm. Mm. Clar, però també entenc que anar fins allà, entre torns, haureu aprofitat, anar a menjar qualque cosa, qualque festa... No sé si ho fem més cosa, no. o vos heu dedicat 100% a les vaques.
1: Sí, Annalisa.
3: Perquè...
1: Melissa,
3: sí. No, és que el que passa és que allà estàs a un, com un internat, és com una escola internat d'aquestes, mm-hmm. i vam fer tota la setmana allà, és a dir, dormíem allà i tot ho fèiem allà, dinàvem tot allà, tots els menjars, tot. Mm-hmm. No, la veritat que no mos van desplaçar un món, no.
0: Que bona. I hi havia altres joves d'Astúries, no sé si d'altres llocs d'Espanya?
3: Sí, de per tota la península, pràcticament.
0: Uh-huh. I ja, supos que heu fet un bon grupet?
3: Sí, la veritat que tothom era molt, molt bona gent i ens vam passar molt bé. La veritat que al principi teníem un poc la por de dir, ah, no sabíem si tots encaixaríem, però res, van passar 10 minuts i ja érem tots com una família.
0: Clar que sí. En Joan Arguimbau fa feina o és del lloc de Cavalleria Vea, de Ciutadella. És així, Joan?
3: Sí.
0: Uh-huh. Com te planteges el futur?
3: Hombre, jo m'agradaria agafar un poc més d'experiència, totes de que pugui, i a la llarga pues, poder manejar un lloc jo també, poder ser l'amo.
0: Que bé, Joan. Idò, enhorabona per aquesta experiència i per dedicar-te a la ramaderia en el camp. Gràcies per aquesta petita esperança, no, Joan? Encara n'hi ha en el camp de les Balears.
3: Sí que n'hi ha.
0: Que bé.
3: Som uns quants de joves que tenim ganes encara.
0: Que bé, Joan. Idò, moltes gràcies, Joan Arguimbau. Una ferrada.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu.
3: Adéu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia, arranca aquest dimarts 14 de juliol, un dia en què ens espera més calor, com ve sent ja costum aquests darrers dies, i també més humitat a l'ambient, que ja s'ha notat darrerament. Una humitat, això sí, que ha permès respirar, en certa manera, a tot Espanya, podrien dir, els bombers que fan feina a l'extinció de diversos incendis que hi ha arreu del país, començant pel que ahir va cremar una hectàrea de canyet a ses feixes de Talamanca, a Eivissa. Un foc que es va originar en un infrahabitatge que estava ocupat, que ja s'havia calat foc fa 3 anys, i en el que han treballat un helicòpter, una avioneta de Libanat, 4 vehicles i 15 bombers. Un d'ells és José Antonio López, i és el cap.
2: Por el viento que está reinando en la zona, pues se ha desplazado y la cola avanzaba, digamos, hacia la carretera que une Jesús con el campo de tiro, Camp Martinet. En medio hay varias viviendas y un par de casetas que las hemos protegido.
1: Ja està controlat també l'incendi forestal que es va declarar dijous passat a Los Gallardos, Almeria. El balanç deixa 7.000 hectàrees cremades. Això és una mica manco que la superfície de tot Formentera. 13 víctimes mortals, 10 d'elles ja han estat identificades. Ho ha anunciat des del Centre de Comandament Avançat el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno.
3: De manera que se quedará, como digo, un grupo de miembros del Infoca que estarán pendiente y vigilante de que no se produzca ningún conato y que irá refrescando el terreno de manera progresiva. Pero ya el grueso de todos los dispositivos que hemos tenido hasta ahora pues ya no son necesarios, ¿no?
1: Es retiraven aquests bombers, encara estan actius, això sí, altres focs a Teruel, a Catalunya també i a Galícia. Encara en successos, a Palma, el cadàver d'una dona de 78 anys ha estat trobat a un pis de la Soledat, a Palma. Duia morta a l'interior del domicili prop d'un mes. La veu d'alarma l'han donat als veïnats, el cos el van trobar ahir, dilluns, avui li faran l'autòpsia, però tot fa pensar que ha estat per causes naturals, però que no hi ha cap indici de violència. Una de les veïnades es mostrava molt afectada per la notícia.
4: Diu, és que han trobat Nalina morta. Dic, me dius? Vaig baixar els fens i vaig veure el seu bussó amb bastant de papers. Però com que érem cadascú que seva, tota sola, tota sola, tota sola. Estic traumatitzada.
1: Precisament, l'Ajuntament de Palma ha creat un canal permanent de coordinació entre policia local i seguretat privada a fi de garantir la convivència i el civisme, especialment a la zona de la platja de Palma. Cort ha firmat un conveni de col·laboració amb l'Associació Professional de Companyies Privades del Servei de Seguretat, amb APROSER, que permetrà millorar, diu, la coordinació entre els cossos. I ho explicava el batlle de Palma, Jaime Martínez.
5: Nos permite pues poder actuar contra él. A la pregunta, es la primera vez que hay un marco colaborativo y hay un convenio que recoja pues este compromiso y esta manera de trabajar. Al final, esa es la colaboración público-privada que muchas veces pues reclamamos.
1: I un poc més a prop de Palma, tot està preparat, diuen les associacions del Passeig Marítim, per tornar a ser un referent d'oci i restauració a Mallorca, diuen. Asseguren, però, que aquesta responsabilitat no pot recaure només damunt les empreses, per això demanen un impuls conjunt de les administracions. Asseguren que la pandèmia i els 4 anys d'obres han deixat el teixit empresarial d'aquesta zona malmès. Valerio Petrillo és membre de la Junta Directiva de l'Associació Balear de l'Oci i l'Entreteniment.
6: Tengo 2 en traspaso y uno que lo abro solo el fin de semana. Decimos que no era exactamente el objetivo que yo tenía cuando he invertido tanto.
1: Arribam així a les 6 i 4 minuts. Torna l'actualitat, ja ho sabeu, a partir de les 7. Serà ja l'informatiu matí amb el Sant López, amb tota aquesta informació, molta més, així com els esports, el resum de la premsa. Ens veiem després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: En aquesta secció hem parlat de parelles que són de diferents edats, de diferent sexe, que viuen juntes, separades, que tenen passions compartides o rebutjades, parelles que són de tota la vida o que duen dos dies, parelles que se comuniquen en un altre idioma o un altre accent, però i què passa si se mescla? És tan profunda que són diferències que van més enllà. Quan cadascú ha crescut a una altra cultura diferent, en costums, valors, tradicions i maneres d'entendre la família o l'amor que no sempre coincideixen. És un repte, és un aprenentatge, però estem segurs que sobretot és riquesa. I per parlar d'aquest tema avui a l'estudi mos han vengut a veure en Ivana Palacios. Ivana, com estàs?
1: Hola, superbé, gràcies.
0: Que bé. I Erika Lizárraga, com estàs, Erika?
2: Molt bé, com esteu vosaltres?
0: Beníssim, moltes gràcies. A veure, comencem ja directament, Ivana. Bé, les vostres parelles no han vengut.
1: No. No.
0: Per què?
1: Tenien vergonya.
2: Molta.
0: Estaven empagaïts. Sí. Bueno, coses que passen. Ivana, a veure, explicau-mos. La teva parella en concret, quines cultures engloben a la vostra parella?
1: El meu al·lot és un manacorí. Ja fa 8 anys que som junts i bé, he estat xerrant amb Erika, sobretot, no, ara, de quines diferències podríem trobar dins la nostra relació. Coincidim que pentura lo més característic és el menjar. Uh-huh. Ell el seu, jo el meu, però bé. Jo,
0: tu d'on ets, Ivana?
1: Jo som de Bolívia, però ja fa molt que estic per aquí i també m'he acabat de criar aquí i no hi ha tantíssima diferència en aquest punt perquè m'agrada de tot i ahir de lo nostre també li agrada molt.
0: Ara mos ho contaràs en això. I Erika, en el teu cas?
2: Bueno, nosaltres som dos persones migrants que mos hem criat aquí a Espanya, a Mallorca, concretament. Lo que el meu lot és portuguès i criat a Palma. I jo som argentina criada en el Pla. O sigui que tenim un poc aquesta... Choque, sobretot, li comentava ara a ella, el tema de el mallorquí palmesano.
0: Ah, això és el que més...
2: És una cosa...
0: D'un portuguès, d'origen portuguès i d'origen argentina, el problema és el palmesano.
2: No, xerram en castellà, perquè no se pot.
0: D'acord. Com és això, Erika?
2: Res, que jo som molt d'esplà i si me xerren molt obert és com a raro, però jo és com a...
0: D'acord. De quin poble ets?
2: No ho puc dir.
0: D'acord.
2: És una incògnita.
0: Ho deixarem aquí, idò. Clar, vosaltres, Ivana, tu quan te vares conèixer amb el teu al·lot manacorí?
1: A l'institut. De fet, jo era nova a batxillerat i jo no xerrava amb ningú perquè era la nina nova i no tenia amics encara i ell xerrava amb tothom, xerrava massa i la profe de plàstica, la Sebastiana, va tenir la meravellosa idea de posar-lo al meu costat. Oh. I va néixer la nostra amistat, perquè no durava de xerrar.
0: Creus que vos va posar aposta per ser extrovertit i s'introvertida?
1: Jo crec que perquè volia que ell callés. Però va passar tot el contrari, no va callar i jo vaig començar a xerrar fins que mos van separar, però va néixer la nostra amistat.
0: Que guapo. Que guapo, per favor.
3: Molt bé. Manteniu contacte amb aquesta professora que vos va juntar?
1: No, no sabem res d'ella, però espero que estigui bé i, Sebastiana, si m'escoltes, t'estimam.
0: Oh, que bueno. Vas dir el nom del teu al·lot o no?
1: Se diu Miquel Joan. Ell sempre m'ha dit que el seu nom està mal, que generalment és Joan Miquel, però que li han posat mal el nom, segons ell.
0: I dona Sebastiana de plàstica, si escolta, si mos escoltes, en Miquel Joan i en Ivana continuen junts, vares fer una bona feina quan ens vares a seure junts. 971-13-99-00, si mos escoltes, Sebastiana, per favor, telefona-mos. T'imagines? L'altre dia vàrem trobar un familiar, un avantpassat que cercava el seu... Bé, una persona que cercava el seu avantpassat feia molta estona i la vàrem trobar. Que així que poden trobar a Sebastiana,
3: així
0: jo crec.
3: Així tot és possible.
0: Exacte.
3: I Erika, en el teu cas, com us vau conèixer?
2: Bueno, nosaltres em fa un pot de vergonya. Mos fa un pot de vergonya, però mos vàrem conèixer per una aplicació de cites. I res, d'això... Això que no anava a ser res, ara vivim junts, així que... Molt bé.
0: I com que vos vareu conèixer una aplicació de cites, suposa la primera vegada que t'expliques una mica sa vida, d'on vens, d'on ets, etc. Creus que el fet de ser dues

0: persones migrants vos va connectar?
1: No te sabria dir, jo crec que en part sí.
0: És a dir, sí, naturalment no va ser tot, però potser teníeu històries que semblaven.
1: Sí, jo crec que una de les coses que varen connectar a les primeres xerrades, que era tot escrit, va ser un poc... No, jo vaig venir amb tal d'edat, ell va venir amb 3 anys, jo vaig venir amb 8. Vull dir, i un poc com ho has viscut tu, com ho has viscut l'altre i quines coses m'ho han trobat. Ell no va tenir cap problema. Jo potser m'ho vaig fer un poc més el lío durant la infantesa, però bé. Pot la mateixa experiència, en general.
2: Jo no sé, però també sent cultures diferents, quan anau a casa de l'altre, això m'interessa molt, si notau aquestes diferències que com a ca vostra, no? A vegades sorprèn.
1: Bueno, en el meu cas, el que més me va sorprendre les primeres vegades era que les festes són com les festes de ca meva. Vull dir, molta gent, molt de menjar, música, si mos motivàvem un poc de ballar coses seves, que ara no les sé dir, me matarà. I sobretot
0: coses
1: idioma.
0: Seves, que vol dir coses portugueses.
1: Clar, música portuguesa. I a ca meva, pues, música argentina. I els idiomes, sobretot. O sigui, a casa seva ell xerra portuguès, se gira, xerren jo espanyol, jo que nostre també xerra castellano és argentino i quan me gira amb ell, castellano espanyol. O sigui, una cosa...
0: Fins i tot canvia l'accent aquí.
1: Sí.
0: Que curiós. Sí. Que bona. I tu, Ivana, a les festes familiars com són?
3: A casa seva és supertranquil. Hi ha molta diferència, si tots mallorquins... una família més petita, no hi ha massa soroll, no hi ha música de fons, és molt, molt, molt diferent. Però a ca meva és tota una festa. Jo crec que li costa molt més a ell adaptar-se a lo nostre, perquè són molts i la gent no atura de xerrar tot el temps, hi ha massa soroll, hi ha massa gent, i després mo mare que diu, vinga, ara karaoke, i ell com el super empagaït.
0: Ai, com va.
3: I hi ha molta diferència. En aquest punt hi ha moltíssima diferència. Sí, no. Després, jo... Per la forma en la que m'ha criat mo mare, sempre tinc el costum de a cap de menjar i comença a replegar els plats, i ell sempre li molestava això perquè me deia, és que volem fer sobre taula i mos quedam a taula i sembla que te'n vols anar, i jo, no, podem quedar a taula, però jo vull recull.
0: I, per tant, diríeu que la major diferència, la diferència més gran, és quan juntau les famílies o quan vosaltres aneu a casa altra?
3: Sí, jo crec que sí, que ja notam les diferències. També és vera que, com jo he estat criada a part de la meva adolescència i infantesa aquí, tenim menys diferències dins lo mallorquí que ell amb lo nostre, saps? Hi ha tradicions, hi ha música, hi ha una altra part de jo mateixa que ell no... És una barrera, un poc, entre nosaltres.
0: Que curiós.
4: I heu plantejat mai un viatge amb les vostres pares en el vostre lloc d'origen? Això és una cosa que vos fa il·lusió? O si teniu pendent de que conegui aquella part o aquell lloc? També per vosaltres, que ara heu partit tan joves, també no sé com seria.
1: Bueno, spoiler...
0: L'Erika s'ha posat les mans en el cap.
1: Bueno, ara jo aniré a Portugal, ara aquest agost, i a Pachatema me'n vaig a Argentina, a veure la Predina, i ja li vaig plantejar. Però, com que tenim un altre viatge gros plantejat, ho hem deixat per la pròxima. Però sí, a mi me fa il·lusió anar-hi, encara que és aquí de vora, vull dir, Portugal és estar aquí de vora, però Argentina sí que és un viatge molt llarg. I el fet de tantes hores allà ficat no li fa massa il·lusió, però sí que mos fa ganes. També.
0: Clar que sí, clar que sí. I en qualque moment, a l'inici, sobretot, vareu dir, uf, venim de llocs molt diferents. Sobretot tu, Ivana. Bé, tu, és que realment quan parlam de venim de... Realment no, perquè vosaltres sou mallorquines, pràcticament. Per tant, però, clar, pel que deu de les famílies, intrínsecament estem criats per les nostres famílies, t'ho vares plantejar... Tu, Ivana?
3: Jo crec que sí que venim de llocs molt diferents, perquè jo en el final he tingut una infantesa i una vida diferent. Jo, bé, no m'he criat malament, no tenia una situació dolenta en el meu país, però que sí he vist situacions molt, molt, molt dolentes que només ha vist a les notícies, saps? I a ell li fa por anar. jo sí que... Bé, jo vaig arribar al 2010 i encara no he tornat mai. No he pogut anar ni de vacances ni res perquè és caríssim, el vol és molt, molt car i per circumstàncies de sa vida encara no hem anat mai. Uh-huh. I sí, li he comentat un munt de vegades que m'agradaria que aniguéssim junts, que coneguessin el meu pare, que és allà, uh-huh. i aquesta part de mi que no coneix, perquè, clar, uh-huh. és també part de jo mateixa, però és vera que li fa poreta. De fet, tinc uns amics que... se casaran a Mèxic el 2028 i li he dit ja que si volia anar amb jo, perquè jo segur que hi aniré, però també li fa por, no sé, per, supos per sa criança i per lo que, el concepte que se té un poc de Llatinoamèrica, no? Que li uh-huh. fa por.
0: I tu què li dius?
3: Que és beneït.
0: Que no té per què tenir por, no?
3: No, no, perquè a més hi aniríem amb gent local sempre, tinc sa família allà, crec que no hi ha cap perill, no... Uh-huh. Crec que no hauria de tenir por, però té aquest concepte ja ficat en el cap i uh-huh. sí que la fa, li genera poreta. I no és una conversa que hem tingut massa pics, però uh-huh. que no, com tampoc hem comprat bitllets ni res, uh-huh. queda un poc en l'aire.
0: Te faria il·lusió que la teva pare vegés allà on tu vares néixer, conegués les teves arrels, Bolívia?
3: Sí, sí. Sí, a més que Bolívia és un país preciós, preciós, preciós, que... m'encantaria anar amb ell i, que, i a més estic segura de que li agradaria molt no només el lloc sinó el menjar, ell li agrada molt el nostre menjar, tot el que ha tastat
0: que li agrada.
3: Agrada, sobretot la carn i tots els nostres, sí? La majoria dels nostres plats tenen carn i xicharrón, que pentura bossona més uh-huh. o fricassé, que és una sopa, un brou, uh-huh. carn igual, li encanta, a més menjam covent i li encanta el covent, li encanta el menjar. D'això gaudiria, perquè jo sempre li he dit que allà és més bo, no? I aquí sí que no tenim els mateixos ingredients i uh-huh. hi ha aquesta diferència que allà sí que li agradaria, però clar, també sap que cada pic que ha anat la meva família, els que s'hi han pogut anar, han tingut problemes de panxa i coses que... I ell, que és molt hipocondriac,
4: li
3: fa encara més por i és com, bueno...
0: Escolta, Miquel Joan, si mos escoltes...
4: Un peu davant l'altre.
0: Sí.
4: Oh, no, tio.
0: Aquests esforços que no seria cap esforç.
4: I Erika, si no, jo t'acompanyo. Encantada.
0: Encantada. Sí. Erika, tu quins, quin menjar es posau a les vostres festes familiars? Què hi ha?
1: Bueno, de fet, fa poc que em van fer una entrevista sobre això, i molt guapa, per cert. Pues hi ha de tot, d'ençà que som aquí, pues hi ha pizza, hi ha asado, hi ha coca de trompó. De fet, per la meva comunió, perquè jo vaig combregar aquí, vaig arribar amb 8 anys, vaig combregar en el 9, no sé ni quin... Mm-hmm. Vaig combregar tard, record. I record que hi havia això, coca de trompó, asado, coca de quart, crec que va fer una veïnada, mm-hmm. que és la meva predina, diguem, i un poc així. I en general les festes són així.
0: Se mescla perfecte, si me demanes. Mm-hmm. No és vera.
1: Molt, sí, sí. Mm.
2: I també mesclau festes, en general. Feis...
1: Com per...
0: Celebracions, no? Tradicions.
2: Sí, celebracions, tradicions, si m'escau, bueno,
1: sí,
2: un pot de tot.
1: Bé, per exemple, per Pasco, mo mare i jo, perquè és vera que les feim nosaltres, feim panades, i el diumenge de Pasco me regalen un ou de xocolata, que és el que se fa a Argentina, que ho fan els padrí joves en els seus uh-huh. fiols, que cosa
0: sí.
1: diu?
0: Sí, sí, fiols.
1: Pues en els fiols. I com que jo, la meva predina jove no està aquí, pues, ho fan mon pare i mon mare, me compren un... Tenc quasi 30 anys, però és una tradició nostra. I per Nadal, bueno, que allà és estiu, hi ha coses com hi ha uns sandwichitos de miga, que se diuen, que se fan allà perquè fan molta calor, no? I són coses que han d'estar en fred i demés. I nosaltres ho seguim fent aquí cada any. Que llavors menjam un o dos, perquè mon pare fa una tracalada, i una palangana enorme i menjant com fins dia 12 de gener, més o manco.
0: Ja, però escolta, bueno. Veurem si n'han de prendre, si són refrescants aquests sandwichitos.
1: Són bons, però en ple desembre fa com a fred.
0: Clar, també. I quina és la diferència cultural que vos va sorprendre més de la vostra parella?
1: Buah, bona pregunta. No hem xerrat abans, però...
3: Jo no sé si seria una diferència o si la comparteixen molt de mallorquins, però ell, per exemple, per berenar, berena un cafè i ja. I jo beren fort. No sé si és això suposo que depèn de la persona. Sí. I també és fet de que ell diu que això és molt mallorquí, que quan coneixes una persona en castellà te costa molt fer el canvi. Ell me xerra en castellà, jo xerro en català amb tota la seva família i a ell mateix quan estem reunits, però ell no pot, me fa el canvi, me gira sempre i jo me fa un poc de ràbia perquè ell xerra en català fins i tot amb el seu moix, amb la seva cosa i és com, jo, me sap un poc greu perquè és el idioma en el que tu penses, en el que sents, en el que vius i per què te costa tant xerrar amb jo si fa 8 anys que estàs amb jo i no sé, mos entenem perfectament, però li costa, no pot.
0: Mira, una altra cosa que s'ha d'apuntar.
1: No li passa igual en seu portuguesa. Jo estic R que vull que menjar i que menjar. No, és que jo t'he xerrat en castellà primer i ja no t'he put tal. I passa el mateix en sa moix i en sa moixa i en sa ca i en sa família i jo així.
0: No. Clar, vosaltres entenc que no teniu fills.
1: No.
0: No hi ha fills a cap de ses parelles. Si tinguéssiu fills, l'idioma, tu, Erika, supos que portuguès aprofitaríeu?
1: Aprofitaria.
0: Perquè castellà, vulguis o no, el sabria.
1: Aprofitaria per aprendre, però pobre nin, no? Perquè, bé, poden fer-ho, no? Però tindria un caramull de coses, perquè supos que ell li xerraria en castellà, en portuguès i en castellà, jo li xerraria el meu castellorquí, perquè de vegades te fico parauletes en mallorquí, i les meves expressions en argentí, no? Entonces,
0: se coneixen les famílies de les parets mútues? Sí.
3: Se coneixen, però encara no hem tingut un dinar familiar, o sigui que el tindrem d'aquí res.
0: Hi ha nervis amb això, Ivana, o no?
3: Un poc, perquè és vera que...
0: Mare, però això passa per tot, no?
4: Sí, anava a dir. Poden ser d'espai de tramuntana, no? També hauria diferències culturals.
3: Mo mare du el mateix temps que jo, no? I ella entén perfectament el català, però no el xerra. I som... i sa mamà del meu al·lot i el seu padrastre són manacorins i es canvien el castellà si nota i els hi costa també i és això el que jo crec que ja anirà tot bé perquè tothom mos estima i sa nostra relació també és molt estimada però me fa coseta però segur que ja anirà tot bé.
2: Però si juntau famílies, crec que serà una cosa tranquil·la o anirà pel karaoke, aquesta cosa, si s'ajunten?
3: Jo crec que serà una cosa tranquil·la, perquè la seva família és molt tranquil·leta.
1: Per no brumar, si jo.
3: Per no brumar.
0: Erika, i vosaltres?
1: Nosaltres sí, s'han conegut. Estic aquí contant la nostra vida, Cari, te quiero. sí que s'han conegut, però escuetamente, perquè just mos hem mudat i s'han conegut així de hola, què tal, no sé què, però sí tenim pendent també un dineret o algo.
0: Que heu après de tenir una parella bé, d'aquesta mescla, no? Jo suposo que és absoluta riquesa, sobretot, no? Per aprofitar-ho per enviar un missatge de... En pro a la mescla de cultures, a la multiculturalitat, que sempre és bona.
3: És que és lo millor, és que és lo millor dels dos mons. Ell pot gaudir de lo meu, jo puc gaudir de lo seu, de les nostres costums, de les nostres tradicions. Respecte a lo que deies abans, nosaltres, per exemple, a Sant Joan, a Bolívia, és molt, molt diferent, perquè a més no tenim mà, no podem anar a la platja a fer un cafico a les 12 de la nit. Nosaltres fem perritos calientes. No sé per què, no sé d'on ve aquesta tradició, però és una nova tradició incorporada dins la nostra relació, també. O dinars de Nadal, que aquí és diferent. Nosaltres fem indiot i ells fan porcella. I és tot... És que és el millor.
0: Clar que sí.
3: Guanyam tots dos.
0: Clar que sí.
1: Sobretot gastronòmicament, ara que ho veus. I tant. Jo diria que s'aprendre idiomes, en el meu cas, no? Perquè... estic ahí intentant
0: aprenent portuguès,
1: estic intentant entendre un poc de portuguès.
0: Molt bé. Qualque expressió que ell digui i que t'hagi calat?
1: Ai, quan se caguen en tot, però ara no me sortirà. No me sortirà bé i...
0: Prefereixes no intentar-ho.
1: Però això sí.
0: Molt bé. Per tant, si voleu enviar un missatge que mos escolten segur les vostres parelles...
1: Ui...
3: Mos volem casar. No, bé. Miquel Joan, hem d'anar a Bolívia, per favor, en qualque moment. Jo crec que només traurem coses positives d'un viatge com aquest i que mos enriquirà a tots dos.
0: Molt bé. Tu, Erika, li vols enviar qualque missatge?
1: Ui, ara no sé què dir.
0: Digue-li t'estima en portuguès.
1: Ai, i jo ho sé dir i no me'n record.
0: Cerqueu per Google.
1: Cari, no sé, te quiero.
4: No és Au xeu ti pego, la cançó, aquella? No, m'he equivocat.
0: Li pots dedicar aquesta cançó, si
1: vols. He de fer més Duolingo.
0: Au xeu ti pego.
4: No és així o no?
0: No ho sé, Maria Antònia.
1: No és així.
0: Anna Mosa, és que clar, m'he tret aquesta pregunta de sa màniga i... Espera... com es diu t'estim en portuguès?
4: És útil saber quan si ho t'estim en tots els idiomes perquè mai saps quan vagis de viatge que
0: diu
4: pot passar.
0: T'estemo
1: no. No és això.
0: A veure, espera, un moment.
4: És molt important aquesta informació.
2: Ti amo, però és en italià, això, no?
1: Sí, però ens ho sent portuguès.
0: Ah, és que no m'està captant es t'estim.
4: Ah. Que dur.
0: He de posar t'estimo. Eu testifico.
1: No.
2: Això sona que vas a testificar.
4: Sí.
2: No ho sé el mateix.
0: Posaré, eu te amo.
2: Espera.
5: Eu te amo.
4: Eu te amo.
1: Quan ho escolti passarà una
4: vergonya. Està bé. Pastel de nata. No?
1: Mare meva.
0: Orientòria, ara no importa com ens ha dit tot allò que s'ha vist en portugués.
4: Que és res, que és absolutament res. Obrigada.
0: Exacte. Ja s'ha acabat. Molt bé. Erika, Ivana, si estàu passant una bona estona, quedeu-vos per donar consells a altres pares que vos demanen consell.
1: Vale.
0: Pot semblar?
1: M'apareix estupenda.
0: Sí.

0: IB3 Ràdio és participació.
1: Calor?
2: Moscars?
1: Gelats que se desfan massa ràpid?
3: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Notici d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
6: Amb espais d'educació i criança.
7: Per pares i mares.
8: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
9: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
5: Amb continguts i reportatges.
4: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
9: Som una ràdio.
5: Efectivament.
4: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
10: Aquest programa de ràdio legendari.
11: És un facto.
12: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai.
4: Xiu Xiu, el xiu-xiuet que arriba a tothom amb Inés Mateu.
12: Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?
13: I doncs som aquí en Erika Lizarraga, que ara dèiem que m'hemos acostat trobar aquest estim en portuguès, però han posat au si te pego.
14: Cari, si si escuchas esto, llama.
13: És que no puc xerrar en castellà. 13 99 00, si voleu telefonar. També a Ivana Palacios, que li ha enviat molt de missatges en el seu loto, Ivana. Estarà
14: sí.
13: Contenta avui.
14: Ha sigut clar i concís.
13: Preparades per donar consells a qui mos escriu en el conxiutori?
15: Sí.
13: Vinga, idò. Yes. El primer conxiutori diu així, Jordi.
16: Hola, estimats xiu-xiuers. Fa pocs mesos que surto amb una lota i la veritat és que estic molt bé, però hi ha una cosa que me descol·loca un poc. A casa seva tenen una visió diferent de les relacions i troben completament normal que ja conegui a tota la seva família. Pares, padrins, cosins... De fet, ja m'han convidat a un dinar amb tota la seva família. Són més de 20 persones. El problema és que per jo, presentar la parella a la família és una passa important que arriba amb una relació més consolidada. Creus que hi hauria d'anar si és important per ella? O és millor comentar-li que encara me sembla un poc prest per fer aquesta passa?
13: Du poc mesos, diu.
16: Clar, aquí xerram un altre pit de ses...
14: Cançó de fondo.
13: A veure?
17: La noche fría pero conmigo asegura. Despégate de la amargura.
13: Nerica balla ara.
16: Clar, aquí en tornem a entrar un poc en el tema de ses famílies, no? I de ses
14: Jo diria que... posant-me aquí sa bata de psico, jo diria que se segui i li digui...
13: És que tu ets psicòloga, no, Erika?
14: Sí.
15: Uà, quina bona consultoria, m'encanta.
16: I d'avui farem silenci i escoltarem en Erika.
14: No, que això, que ho xerri amb sa parella, perquè si li és encara molt, no s'ha d'obligar tampoc, vull dir... No és necessari passar per aquest mal moment si encara no estem preparats. Però tampoc no hem d'estar divines... I sense conèixer la família.
16: Això tal vegada també a poc a poc, perquè també diu que són 20 persones de cop.
14: Clar, però conèixer a lo
16: no
14: millor primer...
16: De la meitat. De
14: clar, noms. Primer ton pare i ta mare, o sigui, vull dir, la teva família nucli, i llavors, jo què sé, la predina, els cosins, i així. Uh-huh. Un petit grup, un petit uh-huh. comitè.
13: Molt bé. Tu, Ivana, què li diries?
18: Jo crec que ha d'anar. Que tanmateix és la importància que ell li dona i que Pantura no és per tant... I penso així perquè crec que el primer contacte de la meva parella amb la meva família va ser així. Amb tota la meva família, pobret, segur que no li va agradar tant i segur que no està d'acord amb el que estic dient. Però en el final, després, tant si va bé com si no va bé, jo crec que és una passa que li dona la importància que Ventura no la té tant, saps?
13: Exacte. Jo crec que també estic d'acord.
15: Molt d'acord. I que sí. Guapo que molta gent te vulgui conèixer.
13: Sí.
15: No? Vull dir, és que quin mal
13: tràngol. I després, si no va bé, i doncs ja està. Bé, un moment, estic en contra el que ha dit la psicòloga.
15: Ja, perquè venim de...
13: Així morba,
15: pot
13: també.
15: Pot ser que és perquè venim de famílies nombroses i mos han sentit especialment al·ludides, aquelles que venim de famílies sí. molt grans i molt intenses, sabem que...
14: No, sí, confirmo ni desmiento que pot ser.
16: I també, per aquesta persona, mira, ja no hauràs de presentar-te cada vegada i explicar el mateix i on d'on ets i quina feina fa, ja està.
13: I potser no te torna a veure mai, però segur que penjaràs bé.
14: Això segur.
15: I què te penses? Sí. Que ets el primer que coneixes?
13: Exacte. Vinga. Vinga, la darrera consulta, Jordi.
16: Hola, xiu-xiu. Fa un temps que surt amb una lota francesa i demà tenim un petit problema. Espanya i França juguen la semifinal del Mundial. Fins ara havia anat tot bé, perquè cadascú animava la selecció de l'altre quan no se jugaven res entre elles. La cosa és que fa setmanes que teníem organitzat un sopar amb amics per veure aquest partit. I tant ella com jo vivim el futbol amb molta intensitat. I ja mos coneixem. Entre gols, jugades polèmiques, emocions... Tal vegada mos acabam enfadant i discutint. Lo pitjor és que no volen convertir aquest sopar entre amics en una batalla ni fer passar una estona incòmoda a la gent que mos acompanyarà aquest dia.
13: Sí que greu, s'assumpte.
16: Tendríeu qualque consell per gestionar aquesta situació?
14: A mi no me mireu, perquè...
13: Clar, tu Argentina... Jo... Vas amb Argentina en el Mundial, Erika?
14: Evidentment, sí. De moment, sí.
13: I és de teva parella en Portugal?
14: Sí, però ja no...
15: Ja no hi són,
16: ja no hi són.
14: Però ell també és, o sigui, té aquestes dues coses.
13: També va amb Espanya.
14: Pot anar amb Espanya, també.
13: D'acord.
14: I jo no sé què li diria en aquesta... Mira, llenceu-vos ja tamateix. Si vos heu de parar, ja llavors solucionau.
13: Sí, a veure, és futbol, també t'ho dic.
18: Bé, si tots dos ho viveixen amb tanta intensitat, hi haurà barella sí o sí. Clar. O sigui que el millor és que abans de començar el partit se xerrin i diguin, mira, t'estim, acabi com acabi.
14: I que passin dos cubates i ja està.
18: Molt bé. Se barallarà.
16: Sí, i no passa res, i no incomodareu, ho passaran bé els altres.
13: Sí, és un pot d'espectacle, això ho passarà bé, ja està. I és futbol.
18: Serà més graciós.
13: És a dir, s'ha de viure importància a lo important.
14: Exacte.
13: No? Molt bé, Erika Lizárraga, Lizárraga i Ivana Palacios, moltes gràcies per haver vengut.
18: Gràcies, gràcies per convidar-nos.

0: TV3 Ràdio és diversitat. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
1: Mira, vam escoltar les castanyoles, que les toquen en descoll.
2: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
3: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
2: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
4: Ets ambidestre.
5: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
6: La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, amb temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
7: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
8: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
7: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
9: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
10: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. Xiu, xiu!
11: Darrer minuts de programa, però abans de partir, hem d'escoltar la historieta d'estiu que avui mos du en Marc Escafí. Marc, com estàs?
12: Molt bé, i vosaltres com estàu?
11: T'ha agradat la conversa multicultural que han tingut en Ivana
12: sí,
11: i na Erika?
12: Jo estava... Lo mateix que deu vosaltres, que millor que una relació multicultural, no?
11: Que sí.
12: Gastronòmicament.
11: Uf,
12: increïble.
11: És que ja se m'ha fet la boca aigua.
13: A mi pels viatges, he de dir, però
2: també
13: sí.
2: També,
13: sí,
2: la família.
12: I jo, si se l'on no vol anar a conèixer la família, vaig jo, perquè si la festa ha de ser així de grossa, se m'ha convidat.
11: També, però... Escolta, què te contes?
12: Idò, venc a contar un poc el que m'ha passat aquesta setmana.
11: M'encanta, perquè cada setmana ve una història.
12: Perquè cada setmana me passa una cosa.
13: Que fort.
12: Com la setmana passada us vaig contar lo de sa boda, no?
11: Sí.
12: Jo, això va afilat en lo de sa boda, clar. Tu per ses bodes t'intentes posar un poc guapo.
11: Uh-huh.
12: I t'intentes, bueno, donar un poquet la millor versió de tu, no? Perquè saps que te faran fotos i
11: te
12: tal.
11: Te faig ses piules.
12: Exacte, te faig ses piules. I de què va passar?
11: Què va
12: jo,
11: passar?
12: Encara faltaven un parell de dies per sa boda i la meva rutina habitual d'aixecar-me, d'anar, lo primer, no? Anar al bany, rentar-me ses dents i això que estàs adormit encara... I veus el reflexe, el teu reflexe en el mirall, com que no l'entens del tot, però aquell dia pues, vaig tenir una revelació.
11: Sí.
12: Me vaig veure la cara i vaig dir, però, i aquesta persona? Aquest dementor que està aquí davant, que no se correspon a la visió que jo tinc d'allò mateix, i me vaig apropar. I jo crec que mai m'havia aturat a mirar-me i me vaig apropar i vaig començar... Però i aquesta rua que me baixa ara aquí, en el front, i aquí, al costat dels ulls, que si me m'ha compat per això en un ventall... Me vaig quedar en xoc.
11: Te vas assustar.
12: Me vaig quedar traumatitzat.
11: De tu mateix.
12: Clar, perquè... jo habituat a no fixar-me massa i que el màxim de rutina que jo feia és rentar-me la cara un poc en sabó i posar-me protecció solar com en record.
11: Això me passa quan me miren el mirall de dins el cotxe. Que hi ha una claror especial de la llum del dia i te veus tots els defectes.
13: Sí, sí.
2: Jo en els provadors també.
12: La llum dels provadors està dissenyada perquè tot quedi malament. O sigui, jo no entenc la política de les empreses, però me va passar un poc això. Jo sí. No sé si vaig encendre la llum que no tocava, però me vaig quedar traumatitzat.
11: Tu vas dir, necessito un claro, skincare.
12: Vaig dir, això no pot ser, que la meva pell l'únic que tingui és un sabó genèric i per això...
11: Sabó
12: ara...
11: de cos.
12: sabó de penes d'estrats.
11: Que és sabó de cos i de cara, que no, sé quina diferència, però bé.
13: I les persones que són calves, la gran pregunta, extenen el sabó de cos clar, per el cap?
12: On s'acaba la cara?
13: O encara, exacte, o encara utilitzen xampú.
12: Te rendes, si skincare te'l fas fins a nuca.
13: Exacte.
12: No? I clar, jo vaig dir, bé, hem de posar remei en això perquè, perquè no pot ser, no pot ser. I què vaig fer? Decidit, tampoc sense pensar-ho massa, me vaig anar a una tenda de cosmètics, no?
11: Ara ve quina música de misteri.
13: Sí, sí.
11: En Marc se'n va a la botiga de cosmètics.
12: Va ser una experiència agradable i traumàtica a la vegada.
11: Mm.
12: És vera que vaig arribar allà i me varen atendre superbé, la Lota, si me sent, va ser encantadora, però clar, jo arribo allà pensant que trobaria una crema miraculosa, no? Que seria com, ja està, me posa aquesta crema, en dos dies tenc la cara d'un bebè, s'ha acabat. Clar, jo arribo allà pensant que entraria i sortiria 5 minuts i aquesta Lota jo que acabava de veure allà...
11: Un client potencial. Negoci.
12: Sí, sí. Sí. Va dir, li he de cobrir aquesta necessitat, clar, perquè això, aquesta persona està angoixada.
13: Me necessita, aquella. És que la teva mirada devia tenir desig.
12: Clar, estic desesperat. De desesperat. I ella me va veure, me veu i me diu, bueno, ja li dic, hola, necessito una crema que me canviï la cara, la tens? I me va dir, a veure, quina és la teva rutina facial? Això va ser la seva pregunta. I clar, jo primer, clar, assumint que el que jo feia era una rutina, no? Perquè era quan me'n recordava rentar-me la cara i quan me'n recordava posar-me crema. Se va quedar... Bé, no li va fer gent de gràcia, la veritat, no? Jo anava allà, ja, sí, un pot de sabó... No. I me va dir... Lo primer que necessites és un netejador, perquè no pot ser, t'has de fer aquí una neteja, després t'has d'aplicar un tònic, després el sèrum de dia, ai, després l'altre sèrum de vespre, la crema hidratant, el contorn d'ull, la protecció solar... I jo, clar, jo estic com a... Sí, 100%. O sigui, 100% això és el que necessit. Ja m'hagués valgut més la pena no mirar-me aquell dia. Perquè en un moment... És que en un moment m'ha de fer una rutina de 9 passos.
11: 9
12: passos.
11: Cada cosa amb el seu producte, clar.
12: Clar, 9 productes, que encara hi ha un que no sé què és, ni quan s'aplica ni res. I, bueno, jo vaig a sentir, perquè, clar, jo me sentia atès, doncs clar, vaig dir, claro, el que tu trobis.
13: Clar, a més perquè és que t'atrapen.
12: Jo sóc un pap víctima d'aquesta situació.
11: Sí,
12: vosaltres,
11: totalment.
12: Quan un dependent o una dependenta vos ve i vos diu, prova't això, mira l'altre, sí, tal, sí. Això... Jo
11: no... si és en coses cares, hi caic. Si és en coses no cares, no.
2: Sí, jo... Dius que sí, ja està. Ell ho sabrà, no, ja està, el mateix amb el mecànic o aquestes coses que dius, bé, pues ja, sí.
11: Mecànic.
12: Claro.
13: Edo, segur, com em passa a mi? Que tinc sensació que me veu encara de pobre, o jo que no faig pinta de que me gastaré molt de dobbers, perquè efectivament no tinc gent de dobbers, llavors crec que a vegades jo faig més cases a les dependentes que elles a mi. Llavors s'assusten davant d'algú tan simpàtic i ja no me fan tant de cas.
12: Te penses que els hi fas nosa, no? De
13: sí,
12: dir,
13: o com que estic avorrida i jo...
11: Però jo sempre em dic, no, només mir.
12: Estic mirant.
11: Sí, però si m'atenen, pam, ja m'atenen.
12: Clar, és que, a més, no va ser només això, no va ser només que m'ha fet la rutina. Ara m'havia d'explicar realment què era cada cosa, perquè ella m'ha dit, necessites això, necessites l'altre, te veig aquesta cara, els diagnòstics aquest. Però me va començar, me diu... Ara t'explicaré un poc perquè saber cada cosa.
2: Jo m'ho dic més que no m'ho expliquin, ja està, jo m'ho posaré.
11: Tu en quina rutina facial te fas, Jordi? Se mateixa com Marc, se les en Marc fa una setmana.
2: Sí, si se pot considerar rutina facial, idò.
12: Sí, no?
2: Ho considerarem així, però...
12: Clar, perquè a mi me va començar. Això em va ser hialurònic perquè t'ho posis a tal moment. Aquesta de retinol, aquest altre moment.
11: Però això és fort, eh?
12: Niacinamida, que jo no ho havia sentit mai, també, claro, posa't això, la niacinamida. Vitamina C, àcid glicòlic, esfoliants enzimàtics, després pèptids. Jo, o sigui,
13: bioquímica. Aquesta nina té un grau de bioquímica.
12: Clar, jo deia, és que això després me farà tota una reacció conjunta. Bueno,
11: és
12: no,
11: que són potents per llevar les arrues, ara tot això està molt de moda.
12: És que, clar, jo deia, això m'ho pos tot de cop i tindré una altra cara, però després m'ho va dir, no t'ho posis tota la vegada, espera, perquè n'hi ha que s'anulen unes a les altres. I jo, però mem, això és un medicament? Com, I clar, doncs, pues, no, no.
11: Mens, ja d'anar al metge a cercar la recepta?
12: És que jo vaig a sentir, vaig dir perfecte, perfecte, perfecte, fins que vaig arribar a la caixa.
11: Clar, quant d'euros t'ho vas deixar, això?
12: No recordo exactament la xifra, perquè jo crec que també tinc un pot d'amnèsia post-traumàtica.
11: Clar.
12: Però me'n record, un potet, com una pipeta de ses puces, així, així de petit, petit, pip, 45 euros.
11: No!
12: Bueno,
11: si m'ha d'arreglar
12: la cara, clar, si m'ha d'arreglar la cara, bueno, pues està
13: ja,
12: bé, no?
13: Quin preu té?
12: Quin preu té? Bueno.
11: Quin preu té la teva cara,
12: clar. Exacte. Clar, jo me repetia jo mateix, això és salut, això és benestar, m'estic cuidant,
13: és que
12: ho no?
13: vull dir, Marc, però és que te brilla la cara d'una manera especial, eh? O sigui, els oients que no li veus la cara, troc que tens escutis molt bé, i jo és no vull que donar suport en això, però és veritat que brilles.
12: Hombre, només faltaria que almenys no, o sigui, brillo almenys, no? Vaja, a més de sol i que duc aplicat a la cara, de la quantitat de producte. Però això no va ser el més traumàtic. El més traumàtic va ser la primera aplicació, perquè, clar, jo arribo a casa, me poso allà en el lavabo tots els productes
11: clar,
12: ordenats.
11: Clar, quan que te quants...
12: Nou productes.
11: Tots clink,
12: nou productes, clink, xin, clink, dues bosses. Que després jo ja no me'n recordava perquè era cada cosa. Que després vaig arribar a casa i me vaig apuntar els passos amb un paper, perquè deia, és que, claro, m'esclareixes que s'anulen, faré enrere, no? Me vaig col·locar tot. I allà, col·locat, com a les jaunes de la fira, no? Que pot disparar, els tenia així, me'n mirava, mos estem així retant, i vaig dir, venga, això vaig començar des de matí, no? Vaig dir, avui consentirem que la cara estigui malament i demà de matí ja m'hi posa.
11: Demà ja de zero.
12: Exacte. Com us podeu imaginar, vaig arribar tardíssim per tot, perquè, clar, jo acostumat a que m'aixecava en 7 minuts, estava llet, sortint per la porta, clar, ara, un producte, espera 2 minuts, tal, jo m'aventava perquè s'aixugués el producte.
11: És que això és una pèrdua de temps, també t'ho dic, oh?
12: I clar,
11: quina paciència.
12: No, i l'ansietat de repassar que no estigui mesclant l'ordre. Aquí, jo aquí vaig tenir paranoia. I, clar, jo mirant el rellotge, ara ja han passat 2 minuts, vinga, ja te pots explicar l'altre, no sé quan, així tot el rato. Se des de matí, bueno, perquè, bueno, comences el dia, tal, te fa il·lusió, vinga, avui m'ho posaré i tothom ja veuràs canvi, serà una cosa loca, no?
11: La gent m'aturarà pel carrer, sí,
12: mira, però què te fas a la cara,
13: com
12: no?
13: Com de, tu has hecho arroz, tu t'has fet skincare.
12: Exacte, jo anava així, aquesta actitud per sa vida. Però el problema va ser el vespre. Es vespre, que me tocava una altra vegada, rutina de 9 passos. A les 11 del vespre.
13: Jo vas m'avejo rentar-me ser dents.
12: Clar, és que estava ja en la rutina de 9 passos es vespre, que ja no només tenia instruccions de sordre, sinó de instruccions de la pròpia aplicació, perquè me tocava el contorn d'ulls i aquella lota, he de dir sincerament, que me va amenaçar. Perquè me va dir... no lo arrastres, Mari, o sea, no lo rosseguis a toquecitos.
11: Clar,
12: perquè
11: clar,
12: els toquets, sí. I clar, jo tenia això taladrat a sa ment, perquè va ser quasi violenta la seva reacció, la seva resposta.
11: El veure cada se toquets.
12: Clar, i jo estava,
11: ràpid, Marc.
12: Tres.
13: No, i a així. Més, ho has de fer amb vestit anular.
12: Exacte.
13: Perquè és el qui té menys força de sa mà.
11: Ah, sí?
13: Amb vestit anular.
12: Clar,
13: sí,
12: perquè
13: sí,
12: m'ha
13: sí.
12: dit, si t'arrossegues aquí, clar, això t'adurà totes les rues cap al costat.
13: Talment plastilina, eh? Talment
12: un desastre, clar. Jo pensava, ara me tocaré malament la cara i me posaré
11: però
12: això
11: no, aquí. Però no, perquè absorbeixi millor, no?
13: Sí, però ho has de fer amb s'anular, perquè és que la zona aquesta de suia és més sensible que tenim en tota sa cara.
11: Uau.
13: És que jo m'he vist molt de vídeos.
12: Ah,
13: com que
12: bo,
13: no me fan
12: aquí,
13: cas,
12: aquí,
13: ho mira a internet.
12: Clar, aquí ja veig que molt t'interessa per ser skincare, però només sóc jo.
13: Guapes volem ser totes.
12: És que, però, clar, la pressió d'aquest protocol, que estava jo desactivant una bomba en vestit petit, bueno, va ser...
11: Una feinada,
12: una feinada,
11: Marc.
12: Me'n vaig anar a dormir més cansat per ser skincare que per lo que havia fet durant el dia... Això vaig repetir un parell de dies.
11: I què te va durar, Marc? Què ha durat, això?
12: Amam.
11: Heurà skincare avui vespre.
12: Bueno, estic agraït que m'hagis dit que avui encara tinc glow.
13: Exacte,
12: poc,
13: brilla,
12: no?
13: Brilla.
12: perquè ahir vespre, jo crec que encara madura, però ahir vespre me vaig mirar en el mirall mentre me tocava això a les 11 del vespre posar-me en la rutina. Me vaig mirar, el meu reflex i jo varen connectar i vaig dir, mira, tanmateix, ja està, tampoc. He estat una setmana... no me puc comprometre amb aquest projecte, perquè jo mateix era massa demandant, és que ja tinc suficient coses que fer, tant de passos, jo per sopar faig dos passos màxim, o sigui, no passos de matí, no passos de vespre, era massa. Així que jo, pues, ara he decidit que...
11: Has teat amb les skincare.
2: Però almenys que acabes el producte que te vas comprar, no?
12: Ahir vaig obrir el calaix, vaig fer una abraçada en tots els productes.
13: Oh, i els dins fems?
12: No, dins el calaix. Estan allà per quan me torni a pegar a neure. Però...
11: Ho has deixat.
12: Perquè és que si no m'estaven recordant tot el rato el fracàs.
13: Clar, ja. A més, saps què pots fer? Quan tinguis convidats, tornes a exposar tots aquests productes. I així la gent, quan van es bany, diuen en Marc és un tio que fa...
12: Però el problema serà que veïn els productes i no veïn els resultats.
13: No, però se sugestionen.
11: Ja. Jo el que faig és posar-me el dia abans que tinc qualque cosa important.
12: Ja, però...
11: Però no serveix un bon dia.
12: Una flor no fa estiu.
2: Però psicològic, te fas efecte psicològic.
12: Clar, a vegades, o que sents això quan tens set, no? Pues, me falta una hidratació. Me vaig a pas 10 productes de cop.
11: Lo darrer que me vaig comprar va ser un per disminuir les ueres de vall als ulls i era una època que no dormia gens bé. I jo comprant-me coses per les ueres. I és en plan, què tal si dorms?
12: Clar.
11: Això no m'he pensat, eh? Què tal si descanses?
12: Oh, igual no te'n pot dormir perquè t'havies d'aplicar els productes vespre i clar, és que tot és una roda.
11: Bé, m'ho vaig començar a aplicar i vaig dir, no, això ho faré de veres i mira, ja ho he deixat. I ara descans millor, he de dir. I a veure, meva mare, me miraré si en tenc o no.
13: Clar. És que diuen això molt que...
11: No en tenc poques.
13: Mira,
12: sí, no en tens, has funcionat.
11: Es truca a dormir.
13: Clar, és que diuen molt que et self-care, que se diu en anglès, no? Cuidar-se. I tots són vídeos de gent que se maquilla i se posa cremes. He de cuidar-se, pot ser, aprendre idiomes, dir-li que no en esteu jefe, vull dir, cuidar-se poden ser moltes coses, no?
12: No, mam, idiomes no aprenia perquè hi havia productes que no saben en espanyol.
11: Perquè... Oi, però això passa,
12: clar,
11: en coreà.
12: No me quedava altre. Clar, hi havia molt de producte coreà.
11: Molt de francès.
12: Havia de veure com ho aplicava. Però jo ja he decidit que la meva forma de self-care serà acompanyar les meves arrugues.
13: Clar,
11: molt bé.
13: Sí.
11: Acceptar la bellesa.
12: I la bellesa. I després me tornaré a generar un conflicte mortal. Però ara ja està, a més...
11: Han de tornar, l'eslògan...
12: Són d'expressió, són de que m'ho estic passant bé.
11: Les arrugues es vella. Claro. Han de tornar en aquest eslògan, per favor.
13: Total.
11: Ara que està tan de moda, això ho has dit, Sàcil i Laura.
12: I l'urònic.
11: Després has dit un altre que no me'n record.
12: Àcid glicòlic. No sé
13: retinol, també.
11: Retinol.
13: Això és molt agressiu.
11: Això està molt, molt de moda. Vull dir, jo conec moltíssimes atletes de la meva edat que se'n posen i, sí, per què? Per què? No podem acceptar
12: jo crec que
11: les coses canvia.
12: El que passa és que el teu reflex te recorda que està passant el temps i el temps és tan valiós que se t'està escapant de les mans.
11: Clar, i viure.
13: Tomeu Penya va dir una frase
11: i està bé de salut, sobretot.
13: Clar, i en Tomeu Penya va dir prefere tornar vell perquè l'alternativa no me convenç.
12: Hombre, clar.
11: És que en Tomeu és un gran savi. Filòsof. Sempre ho diré. La conclusió?
12: La conclusió. Jo sóc d'una rutina d'un pas o dos màxim. Me faré net la cara, me rentaré les dents abans d'anar a dormir i jo crec que ja suficient. Si vosaltres veus que la meva cara se va deteriorant perquè he deixat d'aplicar-me la skincare, bueno, m'ho deus i jo vaig fent una setmana intensiva. Això sí que m'ho puc comprometre, una setmana
11: no.
12: Una setmana sí, moltes no. No? És a dir, quan l'alarma està allà, doncs m'hi pos... Però no, perquè és que massa producte...
11: Ja.
12: O igual he de tornar a la botiga...
11: Quina pressió.
12: He de tornar a la botiga a dir-li, mira, vull una de tres pas, de tres
11: productes. I la pregunta és, vares anar a farmàcia o vares anar a botiga estètica?
12: Vaig anar a una botiga estètica. Una botiga que hi ha productes
13: de maquillatge,
12: de maquillatge...
11: Jo és que te referia una recomanació, d'acord? Faré que xerraré com una dependenta. Jo aniria a farmàcia per aquest tipus de coses. D'acord.
12: Sí, sí.
11: D'acord.
2: Segur que te diràs la dependenta de...
12: Clar, és que igual ara he d'agafar els productes i els eduques a farmàcia i que me diguin, vinga, aquest el pots aplicar, aquest no. Segur que no molesta cap farmàcia.
11: No, segur que no.
13: No. I segur que te diuen, no, però espera que en tenim un alt. A les farmàcies també clava, no?
12: Clar,
11: ja, però,
12: també perquè aquesta
11: tenen,
12: part de tenen,
11: tenen
12: el
11: bo.
12: Sí, a mi, jo crec que molt dolent, molt dolent no eren els productes perquè el preu els acompanyava.
11: Ja,
12: espera, espera.
13: Li hauries de demanar a la dependenta. I quan de passes té la teva rutina?
12: Bum. Ja, li hauria d'haver contestat això. Però ella m'hagués contestat, no, és que jo tinc la pell jove, plena de col·làgen, natural, i tu se t'està aquí en la cara.
13: Quina rutina faig? Sí. Me pots les lents de contacte de matí?
11: No te poses crema ni res?
13: A vegades me poso crema solar perquè sóc com a pàl·lida, però no, no gaire. Suposo que ja m'apegarà la crisi, suposo. Jo sóc superpresumida de tot això, però amb coses com a concretes.
12: Però no tens paranoia anti-aging ni res?
13: No, no. I de fet,
11: és molt jove, ella encara.
13: Clar, sóc superjove i he de dir que ja tinc tres cabells blancs que els tinc superidentificats i és perquè la primera vegada que me'ls vaig trobar vaig passar pena, però després vaig pensar que m'encanten les melenes grises.
12: Ja.
13: Mo mare du una melena grisa espectacular i vaig dir, mira... És que jo, a mi me fa ganes envair, perquè sí que seré una senyora de morros vermells que va al teatre
12: sí,
13: tota
12: no?
13: sola. Sí, però, i no tindré ni home ni fills.
12: I tenen un munt de personalitat, a més, les rues, amb els maquillatges, és una cosa molt potent.
13: I de fet, és que moltes actrius que estan sortint ara, diguem, per favor, no vos poseu botos i de més, perquè és que estàs perdent la vostra capacitat d'expressió.
11: Però diuen que ha tornat, no?, que s'havia fet una passa en band... sobretot, bé, també el cànon estètic d'estar prim o gras, i ara ha tornat enrere, torna a estar molt de moda, la primo extrema i els botox, etc. I bé, tu, Jordi, com el graduat, sabràs que moltes pel·lícules ho han tractat, com per exemple La Sustancia, no?
2: Sí, efectivament. Sí. Moltes pel·lícules, La Sustancia.
11: Sí.
2: I
11: no,
2: ja està. No, però, Inés, i tu, quina rutina de skincare te fas? Que sé que desitjaves que te demanessin, perquè m'ha demanat
13: que...
2: a tots.
13: Jo no l'he volgut posar un compromís. No, jo m'he sentit interpel·lada, quan va dir quina rutina te fas.
11: No,
13: jo...
11: no, no, la veritat és que jo tinc una molt bona rutina skincare. Jo tinc un sabó específic per la cara que me pos dia i nit. I... ja està, pràcticament. I acorda crema, pràcticament.
12: Però una rutina d'un pas és una rutina?
13: Bona pregunta.
11: El manco és un sabó de cara, no com vosaltres, que no vos feia res.
13: És que jo viatjo bastant i clar, que no sé on m'he deixat el sabó, que a nostre en tenc un, a Barcelona en tenc
11: un
13: altre.
11: No, però jo si no me pos aquest sabó, un not, vos ho promet. I diuen que la millor rutina és la crema de sol, eh?
12: Sí, ja, ara, això sí.
11: Això t'ho va dir la dependenta.
12: Això m'ho va dir que el primer, i clar, almenys... la vaig consolar un pot dient que l'únic que feia era la protecció solar.
11: Va dir, tanta sort. Dir,
12: que me'n contendria la cara si no te la posassis. No, però sí que aquesta crema solar, jo sé que és superimportant i això sí que m'he basat.
11: Diuen que
12: però
11: és el millor antiarrugues.
12: El retinol i...
11: No, això no.
13: Això fa por. A més, si qualque dia t'entra dins ui, després te deu cobre un munt, perquè el que fa és cremar-te la pell.
11: Marc Escafí, moltes gràcies. Tornaràs la setmana que ve, aviat.
12: Vos tornaré i vos repartiré els potets que ja no me pos.
11: Molt bé.
12: I m'ho contau què tal.
11: Vinga, gràcies, super. Marc. Maria Antònia, torna en volo, ja ho
13: sí,
11: saps.
13: Sí, pots estar una estona més, però sempre per telèfon.
11: Molt bé, bon
13: ja
11: estiu. Jordi, tornant demà.
2: Tornant demà, nosaltres.
11: Beníssim, perquè hem arribat en el xiu-xiu número 428. I a vosaltres, gràcies per ser-hi. Adéu.
4: Que el que no han de fer en mallorquins a festa de Sant Joan de Ciutadella.
14: Venir.

0: Són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
0: Bon dia. L'infrahabitatge que s'ha calat foc a ses feixes de Talamanca, a Eivissa, i que ha provocat un incendi d'una hectàrea, ja s'havia cremat fa 3 anys. El foc ja s'ha extingit, però en un primer moment el risc de propagació va obligar a desallotjar les cases més properes. Els veïnats diuen que fa temps que denuncien l'acumulació d'electrodomèstics, matalassos i fustes. És dimarts 14 de juliol. I també hem sabut que Consell de Menorca i Govern fan una crida al consum responsable davant la davallada de les reserves hídriques a l'illa.
2: El juny se situaren al 34%, el nivell més baix registrat en els darrers 10 anys. De moment no es plantegen restriccions, però sí que demanen prudència i un consum moderat d'un recurs que consideren limitat.
0: I avui comença el procés d'adjudicació de places docents per a interins. Se n'ofereixen més de 2.400.
2: I són una seixantena més que el curs passat, 1.500 a Mallorca, 200 a Menorca, gairebé 600 a Eivissa i altres 75 a Formentera. S'avança 15 dies al calendari a fi de poder conformar abans els claustres.
0: Tot això quan el govern i l'Ajuntament de Calvià han presentat el primer pla pilot de mobilitat laboral sostenible de les Balears. Pretenen adaptar el transport públic als desplaçaments dels treballadors.
2: Això després de comprovar en una enquesta que prop de la meitat d'empleats d'hotel es desplaça al lloc de feina en transport públic. El president de l'Associació d'Hotelers de Palma Nova i de Magalú explica que hi ha negocis que adapten els horaris laborals per facilitar la mobilitat.
3: Nuestro municipio ha sido históricamente punta de lanza en muchas de las transformaciones del modelo turístico y una vez más vuelve a situarse a la vanguardia, impulsando una experiencia innovadora que estamos convencidos que servirá de referencia para otros municipios de Mallorca.
0: I avui, darrer ple del curs, al Congrés dels Diputats es vota la senda d'estabilitat del 2027 al 2029. És una passa indispensable per tirar endavant els pressupostos de l'any que ve.
2: Tot fa pensar que la previsió econòmica no prosperarà pels vots en contra de PP, Vox i Junts en una sessió extraordinària abans de l'aturada de l'estiu. La Cambra Baixa debat també la reforma de les lleis de dependència i de discapacitat.
0: I en una nova nit d'atacs creuats entre els Estats Units i l'Iran, el president nord-americà Donald Trump ha assegurat que el seu exèrcit està prenent el control de l'estret d'Hormuz.
2: En un discurs ha dit que l'enclavament estratègic està obert i ha anunciat una taxa del 20% sobre tot aquell que circuli per aquella zona.
4: Taking out all of their capability for anything having to do with...
2: Eliminarem tota la seva capacitat per a qualsevol cosa relacionada amb l'estret d'Hormuz. Al final acabarem controlant-ho tot nosaltres mateixos, ha dit Donald Trump. Tot això mentre puja de nou el preu del petroli.
0: I a Eivissa, roman detingut un multimilionari nord-americà després de ser arrestat dissabte en compliment d'una ordre internacional dictada contra ell.
2: De moment no ha transcendit ni els delictes que se li atribueixen ni quin és el país que n'ha sol·licitat l'extradició.
0: I en els esports, avui, Dia Nacional de França, la selecció espanyola cercarà la final del Mundial precisament contra els francesos. Marta Sampas, bon dia.
5: Bon dia. Espanya cercarà a partir de les 9 del vespre contra França la classificació per la que seria la segona final de la seva història. L'equip espanyol té tots els jugadors disponibles i l'equip francès recupera Tchouaméni, absent el darrer partit de quarts de final. En els dos darrers enfrontaments, també a semifinals, la selecció espanyola ha guanyat. I demà es jugarà a l'altra semifinal. Serà en Anglaterra contra Argentina.
0: I pel que fa al temps, quina jornada ens espera avui? Pedro Roger, bon dia.
6: Bon dia, avui ens espera una jornada molt semblant a la que vàrem tenir ahir. D'una banda, en el cel, tornarem a tenir molta calitja, un cel enterbolit, en el qual també li haurem de sumar presència de núvols, sobretot a partir del migdia. Quant al termòmetre, molt pocs canvis, tornarem a situar-nos en un valor bastant semblant als d'ahir. A bona part del territori, girarem entre els 33 i els 37 graus de màxima, tot i que punts de l'interior de Mallorca podran tornar a fregar el llindar dels 38 i els 39 graus. D'altra banda, el vent bufarà molt fluix a tot el territori i tindrem molt poques complicacions a la mà. Ara mateix tenim a Mallorca 24 graus a Porta Colom, 25 a Andratx i 26 a Manacor. A Menorca 26 graus a Ciutadella i 27 a Castell. I a les Pitiuses 24 graus a Sant Carles i 26 a la Savina.
0: Són les 7:05, amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Toni Escanelles, Caterina Bany, Toni Sastre i Lluís Hernández. Començam.
1: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: I no passa un dia sense que coneguem un nou incendi, en aquest cas ahir va ser a ses feixes de Talamanca, Eivissa. Ja està extingit després d'iniciar-se en un infrahabitatge ocupat que ja es va cremar ara fa 3 anys.
2: En aquestes tasques d'extinció hi van treballar l'helicòpter, l'avioneta també de Libanat, 4 vehicles i 15 bombers. El primer que varen fer va ser protegir les cases més properes que varen haver de ser desallotjades.

0: plantegen restriccions, però sí que demanen prudència i un consum moderat d'un recurs limitat. Sentim el conseller del Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente.
1: A pesar que a l'hivern ha plogut bastant, hem tingut ara uns mesos que s'ha aturat de ploure amb una calor important i amb un consum important també. Per tant, hem que administrar aquest recurs que tenim de l'aigua, que és un recurs limitat, de la forma més raonable.
0: El president del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, ha anunciat la convocatòria aquesta setmana de la Comissió de l'Aigua amb els ajuntaments de l'illa per coordinar mesures i reforçar una campanya de sensibilització per a un consum responsable.
2: Són els ajuntaments els qui tenen que aplicar les mesures i, per tant, sense ells seria impossible fer-ho. Si ja es coordinarà i en funció de lo que tinguin previst arribar a un acord. De moment, com he dit, és a dir, no és una situació tampoc alarmant, és una situació de demanar prudència, de mirar de reduir els màxims consums, però de continuar, és a dir, amb certa normalitat.
0: La Fuente i Vilafranca també han defensat la necessitat de millorar les infraestructures, reduir la pressió sobre els aqüífers i impulsar la reutilització de l'aigua.
3: I ja s'ha restablit la normalitat a Pollença després dels talls d'aigua pel trencament diumenge d'una canonada de la dessalinitzadora d'Alcúdia. Des de l'Ajuntament denuncien que les avaries són recurrents i que per això tenen previst reunir-se amb la Conselleria del Cicle de l'Aigua a principis d'agost.
4: L'alcalde de Pollença, Martí Marc, diu que aquesta classe d'incidències preocupen perquè actualment l'aigua dessalinitzada suposa un consum del 35% i el 40% de l'aigua del municipi.
5: A nosaltres ens preocupa el que ha passat perquè durant aquests mesos, principi d'estiu, hi ha hagut una sèrie d'avaries d'aquesta mateixa conducció d'aigua, però el que passa que no ha tingut la repercussió que ha tingut aquesta, i l'any passat varen tenir distintes avaries, una important que va ser de 10 dies, una avaria 10 dies en època d'estiu, realment un tema problemàtic.
3: Una vintena d'entitats veïnals i ecologistes han constituït la plataforma contra el trasllat de residus d'Eivissa cap a Mallorca, que si no hi ha res de nou, començarà amb proves aquesta mateixa setmana. Els primers camions han d'arribar la matinada de dijous. L'objectiu és fer força per donar a conèixer els riscos que implica aquest trasllat i preparar mobilitzacions i accions de protesta. Entre les entitats hi ha l'Associació de Veïnats de Sagarriga, Son Sardina o de Sa Indioteria, per on passaran diàriament els camions cap a Son Reu. És la portaveu del GOP, Aina Lleuger.
6: Estan traslladant un problema d'una illa a una altra en lloc de fer el que estableix la norma i el sentit comú, que és que cada illa tingui els seus propis sistemes de gestió i invertir tots aquests recursos i tots aquests esforços en resoldre el problema d'Eivissa, no agafar residus i traslladar-los.
3: I precisament la Conselleria de Medi Ambient s'ha compromès amb el GOP a no desprotegir ni un sol metre quadrat d'estranca Campos.
4: Ha estat durant la trobada oficial entre el conseller Joan Simonet i la nova direcció de l'entitat ecologista encapçalada pel president Joan Moranta. La reunió estava programada des d'abans de la polèmica cadena humana d'estranc. Durant la reunió han repassat totes les qüestions mediambientals que preocupen a totes dues bandes i el conseller ha explicat que ha estat un encontre productiu, interessant, en el qual han obert la porta a una col·laboració més directa.
7: Cercarem fórmules per poder establir un canal directes de comunicació on se puguin participar i aportar les seves idees, les seves inquietuds, a efectes de tenir els millors instruments de gestió possibles pels espais naturals. Crec que hem obert un camí de feina i seguirem fent feina amb aquesta dinàmica.
3: I a Eivissa, l'associació Salvem Sabadia de Portmany ha criticat la celebració d'un festival de música electrònica a Serenal el dia de l'eclipsi, el pròxim dia 12 d'agost. L'entitat denuncia que l'Ajuntament privatitzi aquest espai públic amb un esdeveniment que, diuen, fomentarà la massificació en una jornada en què ja s'espera una gran afluència de visitants.
8: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
3: I atenció si sou mestres o professors interins, perquè avui mateix comença el procés d'adjudicació de places. Se n'ofereixen més de 2.400 i són una seixantena més que el curs passat. En total són 1.500 a Mallorca, 200 a Menorca, gairebé 600 a Eivissa i 75 a Formentera. Marta Puyalto.
9: D'aquesta manera, la conselleria avança 15 dies del calendari d'adjudicacions que abans s'iniciava a finals de mes. Després d'aquest procés ordinari que comença aquest dimarts, hi haurà un tràmit urgent el 21 de juliol i per primera vegada un procediment específic per cobrir substituts

0: institucions el 29 de juliol. L'objectiu és que molts interins coneguin el seu destí gairebé un mes abans de començar el curs escolar i facilitar també els canvis d'illa. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha afirmat que aquest avançament en el procés d'adjudicació era un compromís per poder conformar abans els claustres i que també s'ha pogut materialitzar gràcies al fet que les oposicions van ser al maig.
1: D'aquesta manera, ja que avançam els tràmits, puguin tenir cobertura de places, si no és el 100%, però que tinguin un tant per cent avançat.
0: Una altra novetat és la modernització del sistema d'adjudicació. Educació incorpora millores tecnològiques per reforçar la transparència dels processos amb nous algoritmes per evitar errors, informació actualitzada en temps real sobre la situació dels aspirants i una eina que explicarà els motius pels quals s'ha adjudicat o no una determinada plaça. El conseller s'ha reunit amb directors de centres públics i ha anunciat l'inici de la redacció d'un nou decret d'autonomia de centres i de funció directiva.
2: I el sindicat UGT denuncia de nou que l'accés a un habitatge és pràcticament impossible per als treballadors d'Eivissa. Les crides de fixos discontinus, diu, es fan sense oferir un sostre, un fet que força la baixa voluntària dels temporers. En alguns casos s'ofereixen habitatges precaris, fins i tot tendes de campanya que ha de pagar l'empleat, Dani Manau.
3: És el cas d'aquesta treballadora. Feia de cambrera de pis en un càmping, però el seu contracte era de categoria més baixa. L'empresa li oferia una tenda de campanya. Ha demanat anonimat i per això n'hem distorsionat la veu.
4: Casi la mayoría de los trabajadores de ahí, del camping, viven ahí. Cuando llueve, eso se nos moja porque todas las tiendas de campaña están rotas.
3: El mes passat va estar de baixa 18 dies i li varen descomptar 300 euros per l'allotjament.
4: A la semana teníamos solamente un día libre y con el otro pagamos la tienda de campaña. Y ahora que estuve de baja, me cobraron 300 euros del alojamiento. Y di mi baja voluntaria porque no quiero volver más porque no puedo soportar estar ahí.
3: El sindicat UGT Les Pitiuses denuncia que hi ha empreses que cobren l'habitatge als seus empleats. També ha detectat que fixes discontinus són cridats, però sense que l'empresa faciliti un sostre, forçant la renúncia del treballador. Consuelo López és delegada d'UGT a Eivissa i Formentera.
5: Tampoco tiene mucho sentido que por un lado estemos diciendo que no cubrimos plantillas y que por el otro tú estés ofreciendo un puesto de trabajo y quites la vivienda cuando sabes que esas personas que vienen de la península no pueden encontrar una vivienda en Eivissa. Es imposible.
3: Aquesta temporada UGT ha presentat 12 denúncies. Diuen que no són casos aïllats. Molts altres romanen silenciats perquè els treballadors tenen por.
2: I per cert, que el sindicat CESIF ha reclamat que tots els ajuntaments i consells insulars apliquin l'augment de la indemnització per residència a partir de dia 1 de juliol. La setmana passada, el govern espanyol i els sindicats van acordar equiparar el plus dels treballadors públics estatals destinats a les Balears amb el que perceben els empleats a les Canàries. És Agustí Sánchez, responsable del sector local del CESIF a les Balears.
6: També prenguin les mateixes mesures i a partir del 1 de juliol s'adecuïn les retribucions del plus d'insularitat, igual que s'aplicarà a l'Administració General de l'Estat.
2: El CESIF recorda que aquest és un primer pas i que defensarà davant Madrid que l'increment de les quanties s'ha d'ajustar al cost de la vida real. Són les 7 i 18 minuts i cada vegada més persones van a la feina amb transport públic i Calvià ha quantificat aquesta mobilitat laboral. Ho ha fet amb una enquesta a 400 empleats d'hotel que revela que la meitat de les persones que fan feina al municipi s'hi desplaça amb transport públic i que el 43% l'agafa cada dia. És per això que el govern, el consistori calvianer i els hotelers de la zona han presentat el primer pla pilot de mobilitat laboral sostenible de les illes. Es tracta d'una iniciativa que pretén adaptar el transport públic als desplaçaments dels treballadors.
0: L'objectiu és reduir l'ús del vehicle privat a l'autopista d'Andratx, que és una de les vies més saturades durant la temporada turística. També facilitar l'accés als llocs de feina amb un transport públic més eficient. La primera mesura ja s'ha aplicat amb el reforç de la línia 104 del TIP, que connecta Palma amb Magaluf. S'han incorporat 3 autobusos més, un fet que, segons el conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, ha permès augmentar les freqüències fins a intervals de 10 a 15 minuts.
7: En algunos aspectos ya hemos respondido no solo con ese aumento de frecuencias, no solo reduciendo el tiempo de espera de los trabajadores, sino también, por ejemplo, entre finales de este año y principios del año que viene, se prevé la instalación de un módulo de aparcamiento seguro precisamente para bicicletas y patines eléctricos en la plaça Santa Ponsa.
0: Segons el president de l'Associació d'Hotelers de Palmanova i Magaluf, Mauricio Carballeda, ja hi ha hotels que impulsen bones pràctiques com adaptar horaris, facilitar la jornada contínua o fomentar l'ús compartit del cotxe.
8: El nostre municipi ha sido históricamente punta de lanza en muchas de las transformaciones del modelo turístico y una vez más vuelve a situarse a la vanguardia, impulsando una experiencia innovadora.
0: El pla continua ara fent enquestes als treballadors del polígon industrial i el govern estudia estendre'l a altres municipis de manera progressiva.
2: I com ja sabeu, els que vos desplaçau en transport públic durant l'estiu, en ple mes de juliol, el servei d'autobús interurbà de Mallorca, el TIP, es veu desbordat, especialment en algunes línies, malgrat el pla de reforç del govern. Només la setmana passada, 85.000 passatgers feren servir aquest mitjà de transport. És una elevada demanda que provoca problemes de saturació i retards en algunes línies, així ho han denunciat usuaris d'aquests desplaçaments que connecten l'aeroport de Palma amb Can Picafort i les que uneixen Palma amb Santa Ponsa i Serenal. Carme Moreno.
9: Aquests usuaris han explicat a Iveta Ràdio que en aquestes tres línies a vegades els passatgers han de viatjar drets. A més, es produeixen retards que van del 10 als 20 minuts. Una situació que algunes passatgeres diuen que és dolenta, ja que arriben tard als seus llocs de feina. És el cas de l'usuària de les línies que enllacen Palma, Santa Ponsa i l'Arenal.
10: Hay turistas, gente trabajadora, sobre todo la gente que trabaja, que no tiene coche y que tiene que pillar el bus y... Se tiene que comer el marrón de llegar tarde por culpa del bus, sobre todo los domingos, que el horario que pone que llega, no llega, hasta 20 minutos.
9: Molts treballadors com aquesta usuària que hem escoltat utilitzen el TIP per anar a la feina, però d'altres ho fan com a mitjà de transport per fer activitats d'oci, com anar a la platja.
11: Ara mentre, per anar, per exemple, a Santa Ponsa, hi ha un munt de gent per agafar el TIP, perquè és molt petit també el bus, com perquè entri tanta gent i al final, com fa tanta calor, l'aire condicionat no se sent res i és molt eficient també estar tot a pelotonats. Per exemple, quan... Per anar a la platja, per exemple, al matí hi ha un munt de gent i hi ha gent que està de dreta.
9: En el cas de la línia que uneix l'aeroport de Palma en Can Picafort, els usuaris reclamen un increment de les freqüències. Un usuari de la línia detalla com va ser el trajecte que va realitzar el passat dijous capvespre.
12: Per començar hi havia molta cor de molta gent, perquè la freqüència és de cada 50 minuts. I res, i en el moment d'entrar en els bus, com te pots imaginar, tothom va voler entrar, vàrem entrar tots, però va ser molt caòtic el projecte perquè hi havia més gent de la que podia haver-hi, gent dreta, gent asseguda de muntar maletes, pues, autopista, res, en fi.
9: La gerent del Consorci de Transports de Mallorca, Lluïsa Serra, explica que en la darrera setmana els autobusos del TIP han realitzat 18.000 expedicions, és a dir, trajectes, i detalla que algunes de les línies més demandades són la del Llucmajor i la 302 que enllaça Palma en Can Picafort.
13: La línia 302, aquesta darrera setmana, l'han fet servir més de 50.000 persones en 690 expedicions. Això dona crèdit del volum de gent que se mou o que va fer feina i en el seu oci també, en el bus de TIP. La línia altra que demanava, com és la 504, que també és una línia que fa les urbanitzacions de Llucmajor, també és una línia amb molta capacitat.
9: En el darrer any, la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat ha ampliat la flota del TIP amb 27 busos durant el darrer any. Han de dir que la previsió és incorporar 8 vehicles més enguany. El reforç va destinat sobre totes les línies que tenen una major demanda i són més utilitzades pels residents, entre elles el servei d'aerotip entre els municipis de la Part Forana i Palma.
2: Escoltau l'informatiu matí d'Ivetra Ràdio.
14: Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
15: El Consell de Mallorca per primera vegada aprova la proposició de llei de regulació d'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents, ja que estableix un límit a l'entrada de vehicles i un nombre màxim de cotxes de lloguer.
14: Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
16: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
2: Són les 7 i gairebé 25 minuts. Avui, darrer ple, el Congrés dels Diputats es vota la senda d'estabilitat 2027-2029, que, com sabeu, és una passa indispensable per tirar endavant els pressupostos per l'any que ve. Tot fa pensar que la previsió econòmica no prosperarà pels vots en contra del PP, Vox i Junts.
16: Sí, és una sessió extraordinària davant de la durada dels mesos d'estiu. La cambra baixa, per tant, debat també la reforma de la llei de dependència i de discapacitat. Així mateix s'ha de convalidar el decret de llei que atorga 6.200 milions d'euros des del 1 de juliol fins a 2027, l'any que ve, per augmentar justament el finançament del sistema de dependència de totes les comunitats autònomes.
2: Tot això quan s'encès la polèmica per les paraules de Mariano Rajoy contra la selecció francesa de futbol el mateix dia, avui, que Espanya cerca la segona final en un Mundial contra França. El govern de Macron ha elevat el to contra l'article de l'expresident espanyol on va escriure que el conjunt gal juga sense francesos. El primer ministre francès, volien dir, d'exteriors, ha estat taxatiu.
17: La France n'a pas de couleur de peau, toute affirmation.
2: Jean-Noël Barrot diu que França no té color de pell. A més, qualifica l'article de Rajoy d'estupidesa, racisme o una combinació de les dues.
16: Així és, i a les crítiques contra Rajoy s'hi ha sumat també l'extrema dreta francesa Marine Le Pen, posant en entredit aquest polèmic escrit davant aquesta llau de retrets. El PP enmarca el comentari de l'expresident en una columna d'opinió, diuen, sarcàstica. Borja Semper és el portaveu dels populars.
18: Una columna de estas que escribe el presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención y esa expresión es sin mala intención y son comentarios a favor de España y, sin, y esto yo no lo circunscribiría a este perímetro, no le daría otra interpretación.
16: El ministre d'Exteriors, Álvarez, ha titllat aquestes paraules d'absolutament inacceptables i ha assegurat des de Brussel·les que encobreixen sentiment de racisme i xenofòbia.
19: Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia, representa a España.
16: I també el PSOE i Podem s'han sumat a aquestes crítiques, han carregat contra Rajoy, diuen, per racisme.
2: I avui, acte d'homenatge a les víctimes del terrorisme al quarter de la Guàrdia Civil de Palma. Una commemoració que arriba l'endemà del minut de silenci a Cort a memòria de Miguel Ángel Blanco, regidor del PP d'Ermua al País Basc i que fou segrestat i assassinat per ETA fa 29 anys. Aquestes eren les paraules del batlle Jaime Martínez.
20: S'ha de recordar, sobretot, aquestes situacions que jo crec que, a més, en aquest moment pues, varen iniciar pues, un camí de canvi a Espanya. No? Han volgut que aquest manifest estigués representat per joves, per gent gran i també per la mare d'en Diego Salvà.
2: I quan són gairebé les 7 i 28 minuts, és temps de parlar de la premsa editada a les Balears. Les portades avui se centren en les altes temperatures a l'arxipèlag que poden causar més incendis o fins i tot la mort per cops de calor.
21: Última hora, xifra en 103 les persones que ja han perdut la vida a les illes aquest estiu a causa d'aquestes onades de calor i diuen els experts que superaran les 290 víctimes de l'any passat. En la imatge, veïnats de Manacor protesten contra el projecte d'instal·lar una macrogranja al municipi. Dia de Mallorca obri amb la resposta d'Aena a la presidenta Proens que l'afluència turística depèn del govern i destaca també que Salut certifica 11 morts per cops de calor en l'última dècada. I en la foto, el protagonista és el pintor mallorquí Albert Pinya, qui estrena dos murals a Inca i a Madrid. Pel que fa als digitals, Mallorca Diario destaca el conveni de col·laboració firmat per Cort perquè la seguretat privada es coordina amb la policia local contra l'incivisme a la platja de Palma. L'Ara Balears, per la seva part, parla de la manca d'aigua a Menorca amb un mínim històric de reserves al 34%. A Eivissa, el periòdico obre amb el foc a la zona de les feixes de Talamanca, com també la detenció d'un empresari estatunidenc en compliment d'una ordre internacional dictada contra ell. Mentrestant, el diari també destaca l'incendi a les feixes causat pel forn d'un infrahabitatge a la zona i el Menorca, per la seva banda, parla de la primera desalinitzadora mòbil a l'illa, que tindrà un cost de 2 milions d'euros i estarà operativa a partir de 2030.
2: I la premsa estatal parla avui de la semifinal del Mundial entre Espanya i França als Estats Units.
21: El País obre amb les queixes del govern central i l'executiu francès per l'afirmació xenòfoba del president Mariano Rajoy cap a la selecció gala. El Mundo entrevista el migcentre de la selecció espanyola Fabián Ruiz de cara a partir d'avui a les 9 de la nit. ABC també parla amb el jugador del conjunt espanyol, Aymeric Laporte, qui s'enfronta amb la selecció del que va veure néixer, i La Vanguardia també recull la semifinal del Mundial a la imatge d'una de les estrelles, Lamine Yamal, que hi celebrà el seu 9è aniversari amb els seus companys.

0: Hem arribat a les 7:30, ara repassam els principals titulars d'aquest dimarts. L'infrahabitatge que s'ha calat foc a ses feixes de Talamanca i Eivissa i que ha provocat un incendi d'una hectàrea ja s'havia cremat fa 3 anys.
1: El foc ja s'ha extingit per complet, però en un primer moment el risc de propagació va obligar a desallotjar les cases més properes. Els veïnats diuen que fa temps que denuncien l'acumulació d'electrodomèstics, de matalassos i també de fustes.
0: I a Menorca, el Consell i el Govern fan una crida al consum responsable davant la davallada de les reserves hídriques.
1: I és que el juny se van situar al 34%. És el nivell més baix que s'han registrat en els darrers 10 anys. De moment no es plantegen restriccions, però sí que demanen prudència i un consum moderat d'un recurs que asseguren és limitat.
0: Avui comença el procés d'adjudicació de places docents per a interins. Se n'ofereixen més de 2.400.
1: I això són una seixantena més que el curs passat, 1.500 a Mallorca, 200 a Menorca i gairebé 600 a Eivissa i altres 75 a Formentera. S'avança 15 dies d'aquesta manera el calendari per poder conformar abans els claustres.
0: El govern i l'Ajuntament de Calvià presenten el primer pla pilot de mobilitat laboral sostenible de les Balears. Pretenen adaptar el transport públic als desplaçaments dels treballadors.
1: Això després de comprovar en una enquesta que prop de la meitat d'empleats d'hotel es desplaça al lloc de feina en transport públic. El president de l'Associació d'Hotelers de Palma Nova i Magaluf, que és Mauricio Carballeda, explica que ja hi ha negocis que adapten els horaris laborals per facilitar la mobilitat.
2: El nostre municipi ha sido históricamente punta de lanza en muchas de las transformaciones del modelo turístico y una vez más vuelve a situarse a la vanguardia, impulsando una experiencia innovadora que estamos convencidos que servirá de referencia para otros municipios de Mallorca.
0: I avui és el darrer ple del curs al Congrés dels Diputats i es vota la senda d'estabilitat 2027-2029, que, com sabeu, és una passa indispensable per tirar endavant els pressupostos de l'any que ve.
1: Tot fa pensar, però, que la previsió econòmica no prosperarà pels vots en contra de PP, de Vox i de Junts. En una sessió extraordinària, abans de l'aturada de l'estiu, la Cambra Baixa debat també la reforma de les lleis de dependència i de discapacitat.
0: Hi ha estat una nova nit d'atacs creuats entre els Estats Units i l'Iran i el president nord-americà, Donald Trump, ha assegurat que el seu exèrcit està prenent el control de l'estret d'Hormuz.
1: En un discurs ha dit que l'enclavament estratègic està obert i ha anunciat una taxa del 20% sobre tot aquell que circuli per aquella zona. Eliminaran tota la seva capacitat per a qualsevol cosa relacionada amb l'estret d'Hormuz. Al final acabaran controlant tot nosaltres mateixos, ha dit Donald Trump. Tot això mentre puja de nou el preu del petroli.
0: Tot això vos ho explicarem a partir de les 7:40 i també destacarem que la Fiscalia de les Balears ha començat els tràmits per declarar nules les condemnes contra els represaliats de la Guerra Civil i el franquisme. Els familiars poden sol·licitar que l'Estat reconegui aquesta nulitat i reclamar també que la justícia continuï cercant les persones desaparegudes. Abans d'això, però, repassam el temps, la previsió meteorològica, amb la qual sembla que no tenim molts de canvis. Continua la calor. Pedro Roger, bon dia.
3: Bon dia, així és. Avui tornarà a ser una jornada molt calorosa i amb un termòmetre amb molt pocs canvis respecte d'ahir. A bona part de les illes ens tornarem a situar amb una màxima d'entre 33 i 37 graus, però serà a l'interior de Mallorca, de nou, on tornarà a fer més calor. En aquesta zona podrem tornar a fregar el llindar dels 39 graus. En el cel tindrem molta calitja una altra vegada, acompanyada també d'interval de núvols, sobretot a partir del migdia. El vent pel seu costat bufarà fluix de component variable i tindran la mà amb unes condicions bastant tranquil·les. Ara mateix tenim a Menorca 26 graus a Cal en Bosc i 27 a Mahó. A les Pitiuses 23 graus a Sant Miquel i 26 a Sant Francesc. I a Mallorca 24 graus a Caimari, 26 a Campos i 27 a Palma.
4: Informatiu matí. Esports.

0: I en els esports, avui, Dia Nacional de França, la selecció espanyola cercarà la final del Mundial, precisament contra els francesos. Marta Sampas, bon dia.
1: Bon dia. Espanya cercarà a partir de les 9 del vespre contra França la classificació per a la segona final de la seva història. L'equip espanyol té tots els jugadors disponibles i l'equip francès recupera Tchouaméni, absent al darrer partit de quarts de final. El combinat nacional vol repetir el succeït del 2010, ja fa 16 anys, quan la majoria dels actuals jugadors eren tan sols uns nins. Lamine Yamal, que ahir va fer de nou, en tenia 3, el sentim.
2: Un partido muy bonito para el espectador, para el español, para el francés. Yo creo que es uno de los partidos que todo el mundo quería que pasase en el Mundial y yo creo que será un partido de los dos equipos. Tendrán momentos, estarán atacando los dos equipos, los dos intentaremos defender con lo que tenemos, pero será un partido muy igualado seguramente. Es el partido más importante que voy a jugar y me gusta haber podido llegar a este momento. Estamos muy ilusionados todos y yo sobre todo. Entonces yo creo que sin duda es el partido más importante que voy a jugar. Es difícil, como todos los títulos de selecciones, pero si nos vemos todos como campeones del mundo, como en 2010 pasó, ¿y por qué no?
1: Lamine sap el que es marcà a França en el darrer enfrontament, en va fer dos, va ser a la semifinal de la Lliga de les Nacions el juny de l'any passat, quan Espanya va guanyar per 5-4. Luis de la Fuente, el seleccionador, assegura que coneixen molt bé els francesos.
3: Ya tenemos muy, muy estudiado a Francia, nosotros durante este campeonato, lo que nos conocemos muy bien hace ya unos cuantos años, y es verdad que, si es que tú lo estás diciendo, es que tiene futbolistas también de una dimensión futbolística excepcional, pero nosotros también. El tema de este juego es intentar imponer las características de uno, intentar imponerse el estilo al otro, y por supuesto intentar minimizar y controlar las potencias y las fortalezas que tiene el rival. Ese es el juego del fútbol.
1: Recordant que el partit serà a les 9 del vespre i demà es jugarà l'altra semifinal entre Anglaterra i l'Argentina. Més futbol, el Mallorca va encetar ahir la segona setmana de la pretemporada amb una cara nova, la d'Arnau Puigmal. El nou fitxatge va entrenar-se a Son Bibiloni amb els seus companys, amb els qui tractarà de tornar l'equip a primera divisió. Arnau té clar l'objectiu, el sentim.
4: Creo que todos más o menos conocemos la segunda, que es que no te puedes fiar. No te puedes fiar nunca, pero en segunda menos, porque al final son partidos muy, muy competidos, muy, muy, muy igualados. Parece un tópico, pero al final es la realidad del fútbol, ir partido a partido, porque al final es la clave. Como te he dicho, no te puedes relajar ni un partido en segunda división. Mi objetivo, y yo creo que el de todos, es volver a subir al equipo a primera división.
1: En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ha fitxat l'ala tanca Pablo Otero, que arriba procedent del Ribera Navarra i que arriba a l'Illa per sortir cedit cap al Valdepeñas. Otero, andalús, va jugar la temporada passada al conjunt navarrès, descendit a segona divisió, i va ser campió de la Copa del Rei el 2024, juntament amb l'actual tanca del Palma, el jugador Manolo Piqueras. La piragüista Àngels Moreno ja és a casa amb les medalles d'or i bronze conquerides el passat cap de setmana a la Copa del Món de Montreal. Ara, per davant, hi ha 5 setmanes d'entrenament abans d'afrontar el Mundial. Sentim Àngels Moreno.
5: La veritat és que vàrem fer molt bona regata, ens vàrem sentir supercompetents en aquest sentit. Uh-huh. Vàrem aconseguir guanyar les húngares, que feia un parell de regates que sempre se mos posicionaven davant i bé, la veritat que afrontàvem moltes ganes un Mundial. A menys si aconseguim guanyar les xines i quedar a prop o guanyar també les ucranianes, però sí que és veritat que estan demostrant-se molt superiors i si mos acostem el màxim possible a elles ja serà una gran victòria per nosaltres.
1: En bàsquet continuen els moviments dels dos equips mallorquins de primera fe. Pel Fibui Mallorca ha fitxat el pivot nord-americà Shiloh Jackson, de 23 anys i 2 metres d'alçada, procedent de Lemoine Dolphins de la Lliga Universitària. I d'altra banda, el Palmer Bàsquet ha incorporat el pivot de 24 anys Emil Stoilov, procedent del Club Sant Antoni Vicenc, i també va jugar al seu moment a l'Estia de Menorca. I acabam amb dos apunts. D'una banda, en tennis, Jaume Munar va perdre en el seu debut a l'ATP 250 de Gastad, a Suïssa. Va ser contra Dominic Stricker en 2 sets, per 6-2 i 6-4. I en rugby, la mallorquina Martina Campos ha estat citada amb la selecció espanyola per preparar el pròxim compromís del combinat nacional. Tot i que no formarà part de la llista final, la seleccionadora ha volgut que la jugadora formada al Toro comenci a entrar en dinàmica amb l'absolut, un premi que arriba després que Martina es penjàs la medalla de plata al Campionat d'Europa Sub-18 amb Espanya. Amb rugby posant punt final a la informació esportiva.
0: Gràcies, Marta. Si arribem a les 7:40, ara feim una petita pausa i tot d'una parlam de la crònica judicial.
6: A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
7: I que també ho ha...
8: Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, en nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
6: A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Informatiu matí, IB3 Ràdio.
0: Són les 7:41. La Fiscalia de les Balears comença els tràmits per declarar nul·les les condemnes contra els represaliats de la Guerra Civil i el franquisme. Els familiars poden sol·licitar que l'Estat reconegui aquesta nul·litat i reclamar també que la justícia continuï cercant les persones desaparegudes. A més, amb l'inici d'aquest tràmit, per primera vegada es garanteix la tutela judicial amb declaracions dels familiars sobre la realitat de les víctimes del franquisme. Carme Moreno.
9: Són punts que recull la Llei Estatal de Memòria Democràtica amb l'objectiu de fer justícia, reparar i garantir la no repetició. La fiscal delegada de Drets Humans i Memòria Democràtica de la Fiscalia de les Illes, Pilar Dorrego, s'ha posat en contacte amb l'Associació Memòria de Mallorca per posar en funcionament aquests tràmits. La presidenta de l'entitat, Maria Antònia Oliver, diu que la fiscal s'ha basat en els vídeos de les declaracions que els familiars dels represaliats varen fer la passada legislatura davant la Direcció General de Memòria Democràtica. De moment, 15 familiars han iniciat el tràmit, d'un total de 60 que varen fer arribar el seu testimoni al govern.
10: Però sobretot que puguen ser escoltades en seu judicial, és a dir, que no només puguen relatar els fets de les nostres que han viscut en el mitjà de comunicació o en els historiadors perquè ho escriguin i ho publiquin, sinó també i sobretot a un jutge, que jo crec que és on ha d'estar també el relat dels fets que varen viure els nostres familiars, que varen ser tot causes molt injustes.
9: Maria Antònia Oliver és neta d'Andreu París Martorell, que fou assassinat a Porreres l'any 1937. Fou sabater i un dels líders obrers més destacats de la història d'Inca. En el seu cas, Maria Antònia Oliver demanarà a la justícia que cerqui el seu predí, ja que encara no l'han trobat.
10: La meva família ho va viure en això, per tant, jo vull que també la justícia ho conegui i que ho dictamini, que digui de què va ser víctima el meu predí. No va ser víctima d'una treta només, sinó que va ser víctima d'una desaparició forçada. Això és un delicte gravíssim. I jo vull que un jutge ho escrigui. I tinc dret a que un jutge ho escrigui. Si cercant justícia, doncs aquí està. No?
9: Oliver també demanarà que es garanteixi que les mostres d'ADN preses als fills d'Andreu París estiguin ben salvaguardades.
0: I també de la crònica judicial, el jutge Juan Carlos Peinado ha requerit a Begoña Gómez que acrediti en un termini de 5 dies que va utilitzar el passaport únicament per viatjar al Regne Unit, tal com li ho havia autoritzat el jutjat.
11: El magistrat adverteix que, si no ho justifica, podria investigar la dona del president Pedro Sánchez també per un presumpte delicte de trencament d'una mesura cautelar.
0: I el cas Leire Díez entra aquesta setmana en una fase decisiva.
12: Ja, de fet, ha començat la ronda d'interrogatoris amb la declaració del primer advocat que es va fer càrrec de la defensa de l'exministre Ábalos i en qui Díez suposadament hauria gestionat el suposat pagament per part del PSOE dels seus honoraris. José Aníbal Álvarez ha assegurat que no va arribar a cobrar mai de ningú per exercir aquesta defensa ni del seu client ni tampoc del Partit Socialista, motiu pel qual finalment hauria renunciat a seguir-lo.
0: I la Fiscalia Anticorrupció i l'Agència Tributària s'oposen a la petició de Zapatero de no permetre l'acusació popular en la investigació sobre les joies trobades al seu despatx, taxades inicialment en 1,3 milions d'euros.
11: La fiscal assenyala que el que pretén l'expresident del govern és tancar el pas a l'exercici de l'acció popular abans d'arribar ni tan sols a conèixer amb certesa la qualificació jurídica.
0: I la jutgessa ha citat a declarar com a imputat el batlle de Móstoles per assetjament sexual a una exedil del Partit Popular.
12: La denúncia ens assegura que va rebutjar diverses proposicions de caràcter sexual per part de l'alcalde i que a partir d'aquell moment va començar a patir una situació d'assetjament laboral. Bautista ha negat, però, des del primer moment a les acusacions i va recórrer contra l'admissió de la querella. Tot i això, la jutgessa considera que els fets denunciats podrien tenir rellevància penal i ha decidit, per tant, continuar amb la investigació.
0: I aquestes darreres hores hem conegut una altra casa de l'ex-batlle de Sant Feliu de Guíxols, Pere Albó, que ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial investigat per un presumpte delicte d'exhibicionisme.
11: Els fets haurien tingut lloc, diu Menjora Baixa, a la piscina d'un hotel on, segons la investigació, hauria protagonitzat actes de caràcter sexual davant diversos testimonis, entre els quals alguns menors d'edat. Segons fonts policials, el Bo hauria accedit al recinte sense autorització i presentava una actitud desorientada en el moment de la detenció.
0: I a la crònica internacional, per tercera nit consecutiva, els Estats Units han llançat una nova onada d'atacs contra l'Iran. Una operació que, segons l'exèrcit nord-americà, té com a objectiu debilitar la capacitat del país persa per atacar vaixells que circulin per l'estret d'Hormuz.
12: La Guàrdia Revolucionària de l'Iran ha respost a l'ofensiva amb atacs contra bases militars en presència dels Estats Units de Jordània, Bahrein, Kuwait i Oman. Mentrestant, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat que l'exèrcit nord-americà està prenent el control de l'estret d'Hormuz després que l'Iran n'hagi confirmat el tancament arran de l'escalada de tensió entre ambs dos països. Trump assegura que l'enclavament estratègic està obert i ha anunciat una taxa del 20% sobre tot el que circuli per aquesta zona. Eliminarem, diu Trump, tota la seva capacitat per a qualsevol cosa relacionada amb l'estret d'Hormuz. Al final acabarem controlant tot nosaltres mateixos, ha dit el president nord-americà. Per part seva, les autoritats iranianes asseguren que no es reobrirà fins que es recuperi l'estabilitat en aquesta zona. L'estret d'Hormuz és una de les principals rutes marítimes de tot el món pel transport del petroli, de manera que el seu tancament podria tenir un fort impacte sobre el comerç internacional i també els mercats energètics.
0: Bé, tot això ens afecta de ple perquè després d'aquesta nova onada d'atacs i de les declaracions de Trump, que diu vol convertir-se en el guardià de l'estret d'Hormuz, el preu del petroli del barril de Brent ha pujat més d'un 10%, arribant als $85. I 10 anys després del Brexit, la reixa de Gibraltar arriba aquesta setmana al seu final. Avui, la Unió Europea i el Regne Unit rubricaran l'acord per a la demolició de la reixa que es farà efectiva demà a mitjanit.
11: La retirada suposarà l'enderrocament del que és considerat un dels passos fronterers més petits del món i una barrera física i emocional per als habitants dels dos costats. Ara, el control d'accés se situarà al port i a l'aeroport de Gibraltar.
8: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: I quan són les 7 i 48 minuts, parlam de l'incendi forestal que es va declarar dijous passat a Los Gallardos d'Almeria. Ja ha estat controlat i deixa finalment 7.000 hectàrees cremades. Això és una mica manco de la superfície de tot Formentera i 13 víctimes mortals, 10 de les quals ja han estat identificades.
12: Ho ha anunciat el centre de comandament avançat, el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, ha estat en part, diu, gràcies a l'augment de la humitat i per això han retirat, deia, el gruix dels mitjans d'extinció.
13: De manera que se quedará, como digo, un grupo de miembros del Infoca que estarán pendientes y vigilantes de que no se produzca ningún conato y que irá refrescando el terreno de manera progresiva. Pero ya el grueso de todos los dispositivos que hemos tenido hasta ahora pues ya no son necesarios, ¿no?
14: La emergencia climática mata, lo estamos viendo en toda Europa.
12: I qui també es va desplaçar sobre terreny és el president del PP, Núñez Feijóo, també va agrair la tasca dels equips d'emergència, mentre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha visitat també aquesta zona acompanyat de Moreno Bonilla. Tots dos han agraït la col·laboració entre administracions i Sánchez ha fet una crida a les formacions polítiques a articular un gran acord d'estat contra l'emergència climàtica.
14: La emergència climàtica mata, lo estamos viendo en toda Europa, lo estamos viendo también en España, por desgracia, y en consecuencia tenemos que estar todas las administraciones y el conjunto de la sociedad a la altura del desafío que tenemos por delante.
12: Hem escoltat també molts de missatges de solidaritat envers les víctimes que, com dèiem, moltes ja han estat identificades. De moment, només en queden tres per reconèixer. S'espera que la recollida de mostres biològiques permetin, per tant, concloure aquestes tasques en poques hores, mentre els serveis psicològics desplaçats han atès més de 140 persones.
0: Falten 10 minuts per les 8 del matí. Aquestes darreres hores també hem conegut que els pacients oncològics de les Balears ja n'hauran de dependre d'altres comunitats autònomes per completar la teràpia CAR-T. S'ha estrenat a l'Hospital Universitari de Son Espases, l'anomenada Sala Blanca. És un lloc on es podrà fer tot aquest tractament. Es tracta d'una teràpia que es fa parcialment a l'hospital des d'octubre del 2023, on ja s'han tractat 42 pacients amb una supervivència del 95%.
11: La cap de Servei d'Hematologia, Antònia Sant Pol, destaca que a banda de tractar més pacients, també en millorarà l'esperança de vida, ja que hi podran accedir en una etapa molt més primerenca.
15: Pues el número de pacientes que se pueden beneficiar de estas terapias y en etapas más precoces es mucho mayor y también es más efectiva la terapia que los pacientes que se esperaba antes en líneas muy posteriores, pero era como salieron en indicación al principio.
11: Una innovació que els pacients han rebut amb molta alegria és el cas de José Antonio.
16: Lo más importante es eso, es que estás todo aquí, asomas a la vista de la habitación, de la pequeña habitación que tienes, ves fuera y dices, es que estoy en casa. Y esa sensación no es pagada.
11: Aquest és un pas endavant que obre noves oportunitats als pacients de les Illes i que marca un abans i un després en l'atenció oncològica a les Balears.
0: I la Universitat de les Illes Balears ha emès un comunicat arran de la polèmica publicació de Jorge Campos. La UIB rebutja qualsevol manifestació que qüestioni la dignitat i la igualtat de les persones. El diputat de Vox al Congrés va qüestionar que una estudiant musulmana que vestia hijab llegís el discurs durant la cerimònia de graduació.
12: La UIB carrega, per tant, contra el discurs es diu d'odi que posen en dubte la legitimitat i també la representativitat de membres de la comunitat universitària per raó, diuen, d'origen, conviccions i qualsevol altra circumstància personal. La protagonista del missatge de Campos és Kylie Ikene i és graduada en enginyeria informàtica que justament va intervenir en representació de prop de 1.400 estudiants que enguany han acabat els estudis de grau a la Universitat de les Illes. Aquest és un dels moments del Parlament.
17: Arribar a aquesta universitat pública carregats d'expectatives, preguntes i qualque incertesa. Ben aviat arribaran també els desafiaments, els exàmens, els projectes que pareixen no acabar mai, els conceptes que ens obligaran
12: a sortir. És un del moment, com dèiem, però hores després que la universitat hagi emès, com dèiem, el comunicat de condemna, Jorge Campos s'ha reafirmat en les seves declaracions i ha tornat a criticar la UIB. El diputat del partit d'Abascal, recordem-ho, va fer la publicació a xarxes socials X el passat dissabte i les seves paraules van generar una allau de reaccions. Alguns dels usuaris li van contestar destacant sobretot l'expedient acadèmic brillant de l'estudiant.
0: I l'Ajuntament de Palma ha creat un canal permanent de coordinació entre la policia local i la seguretat privada per garantir la convivència i el civisme a la platja de Palma. Cort ha firmat un conveni de col·laboració amb l'Associació Professional de Companyies Privades de Serveis de Seguretat, a Procer, que permetrà millorar la coordinació entre els dos cossos.
11: Segons ha explicat el batle Jaime Martínez, l'acord preveu la implantació de protocols comuns d'actuació, intercanvi d'alertes i informació preventiva i la celebració de reunions periòdiques per coordinació. Així mateix, també es crearà una comissió mixta de seguiment per avaluar els resultats.
18: nos permite pues poder actuar contra él. A la pregunta, es la primera vez que hay un marco colaborativo y hay un convenio que recoja pues este compromiso y esta manera de trabajar. Al final, esa es la colaboración público-privada que muchas veces pues reclamamos.
11: A partir d'ara, els establiments de la platja de Palma que tinguin servei de vigilància privada es podran adherir en aquest acord.
0: I l'associació SOS Posidònia denuncia 300 fondejors il·legals des de l'abril a Menorca i adverteix que la situació encara es descontrolarà més en ple estiu. L'entitat té identificats 4 punts negres: Fornells, Vinibeca, Sant Saura i el pitjor de tots, Segalera, a tocar del port de Ciutadella, Samat Human.
19: Allà cada dia s'hi acumulen diversos vaixells fondejats sobre Posidònia, la qual cosa està prohibida. Guillem Mercadal, activista i impulsor de SOS Posidònia.
20: És el punt de més negre de tota Menorca. És aquí que concentra més fondejos. Te dic un exemple. El dissabte de Sant Joan apareixien en pantalla quatre velers fondejats en Posidònia a Silla de Segalera. I van anar físicament i n'hi havia 30 i pico.
19: Ja es treballa en la possible solució. Implica ampliar la zona portuària de manera que el fondeig quedaria del tot prohibit a la zona de la platja Gran. Un procés, però, que no serà immediat.
20: L'única solució que hi ha ara, ampliar la zona esport de la zona 2 de Ports d'Iber, que és el Port Ciutadella, ampliar-lo també a la platja Gran. I que Ports d'Iber assumigués el control d'aquella zona que és conflictiva. Però, bueno, això, van tenir una reunió amb la Fuente, amb el conseller de la Mar, i va dir que sí, que estava d'acord, i que ho farien, però que són negociacions en costes d'estat, i que s'allargaria en 2 anys, una cosa molt llarga en el temps.
19: SOS Posidònia també denuncia fondejos diaris a l'illa d'en Colom, que també és parc natural. Lamenta que, tot i els mitjans disponibles, no s'actua en conseqüència. A més, demana més conscienciació també als menorquins.
8: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.

0: I aquesta matinada hem conegut que ha mort Luis Goytisolo, nat a Barcelona el 1935, una de les grans veus de la literatura espanyola contemporània, novel·lista, assagista, articulista i membre de la Real Acadèmia Espanyola, va construir una obra d'una ambició excepcional, amb Antagonia com a cim indiscutible. Va ser reconegut amb el Premi Nacional de Narrativa i el Premi Nacional de les Lletres Espanyoles.
1: La seva biografia també està marcada per la tragèdia. La seva mare, de fet, va morir a un bombardeig sobre Barcelona durant la Guerra Civil. Era germà del poeta José Agustín Goytisolo, autor precisament de Palabras para Julia, que escoltant de fons, musicada per Paco Ibáñez, i també de l'escriptor Juan Goytisolo. Formant d'aquesta manera una de les grans nissagues literàries de les lletres hispàniques, va morir, com deien, diumenge, però s'ha sabut a nit, ens deixa, per tant, un imprescindible que va entendre la literatura com una eina per explorar la complexitat del món.
2: Tinc tantes coses a dir-te i no sé.
0: Mos deim coses, quin xubec o això és mel, són algunes de les frases que la Conselleria de Cultura i l'Institut d'Estudis Baleàrics han emprat per als seus dos lots d'adhesius per a xarxes socials més coneguts com stickers. Es tracta d'uns dissenys fets per artistes locals que empren frases típiques de les Balears amb l'objectiu de fomentar l'ús del català i d'expressions pròpies de les illes. La idea és captar sobretot el públic jove. Ens ho explica Neus Pericàs.
3: Es tracta d'un projecte que uneix llengua i cultura en les noves formes de comunicació, els sistemes de missatgeria instantània. Segons Llorenç Perelló, director general de Cultura, és una manera d'actualitzar la llengua.
4: Habitualment aquestes formes de comunicació existeixen en castellà, existeixen en anglès, però hi ha pocs adhesius en llengua catalana i varen considerar que era una manera de lligar també el tema del foment de la llengua amb el públic més jove.
3: Aquesta proposta ve a partir d'una anàlisi sobre la importància del món digital en comunicació. Per això s'ha intentat que totes les illes hi estiguin representades.
4: I a partir d'aquí neix aquesta idea de crear aquest paquet de 35 adhesius il·lustrats que el que fan és tornar a posar en valor expressions que, a més, hem intentat que siguin representatives de cada una de les illes.
3: Aquelles persones que vulguin els adhesius als seus dispositius i encara no els hagi arribat per missatge, es poden descarregar a través de les xarxes socials de la Conselleria i de l'IEP.
2: I jo espero que m'ho diràs. No tinguis por a ferir-me, perquè a mi ja res me fa mal. Tinc tantes coses a dir-te, però no sé si acabaré mai. Si te mir, no puc deixar.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimarts, dia 14 de juliol, en què han sabut que l'infrahabitatge que s'ha quedat foc a les feixes de Talamanca, a Eivissa, i que ha provocat un incendi d'una hectàrea, ja s'havia cremat fa 3 anys. El foc s'ha extingit, però en un primer moment el risc de propagació va obligar a desallotjar les cases més properes. Els veïnats diuen que fa temps que denuncien l'acumulació d'electrodomèstics, de matalassos i de fustes. Tot d'un ho ampliam, abans però repassam els titulars del dia. El Consell de Mallorca de Menorca i el govern fan una crida al consum responsable d'aigua davant la davallada de les reserves hídriques de l'illa.
2: El mes de juny se varen situar en el 34%, el nivell més baix que s'ha registrat en els darrers 10 anys. De moment no es plantegen restriccions, sí que demanen, però, prudència i un consum moderat d'aquest recurs limitat.
1: I avui comença el procés d'adjudicació de places docents per a interins. Se n'ofereixen més de 2.400.
2: I són una seixantena més que el curs passat, 1.500 a Mallorca, 200 a Menorca, gairebé 600 a Eivissa, 75 a Formentera. S'avança 15 dies d'aquesta manera el calendari per poder conformar abans els claustres.
1: A Calvià, el govern i l'Ajuntament han presentat el primer pla pilot de mobilitat laboral sostenible de les Balears. L'objectiu és adaptar el transport públic als desplaçaments dels treballadors.
2: I és que han comprovat en una enquesta que prop de la meitat d'empleats d'hotel es desplaça al lloc de feina en transport públic. El president de l'Associació d'Hotelers de Palma Nova i Magaluf, Mauricio Carballeda, explica que ja hi ha negocis que adapten els seus horaris laborals a fi de facilitar la mobilitat amb el transport.
3: El nuestro municipio ha sido históricamente punta de lanza en muchas de las transformaciones del modelo turístico y una vez más vuelve a situarse a la vanguardia, impulsando una experiencia innovadora que estamos convencidos que servirá de referencia para otros municipios de Mallorca.
1: I avui, darrer ple del curs al Congrés dels Diputats, es vota la senda d'estabilitat del 2027 al 2029. És una passa indispensable per tirar endavant els pressupostos de l'any que ve.
2: I tot fa pensar que la previsió econòmica no prosperarà pels vots en contra de PP, de Vox i de Junts. En una sessió extraordinària abans de l'aturada de l'estiu, en què la Cambra Baixa debatrà també la reforma de la llei de dependència i la de discapacitat.
1: I en una nova nit de creuats entre els Estats Units i l'Iran, el president nord-americà Donald Trump ha assegurat que el seu exèrcit està prenent el control de l'estret d'Hormuz.
2: En un discurs ha dit que l'enclavament estratègic està obert i ha anunciat una taxa del 20% sobre tot aquell que circuli per la zona. Eliminarem tota la seva capacitat per a qualsevol cosa relacionada amb l'estret d'Hormuz. Al final acabaran controlant tot nosaltres mateixos, ha dit Trump. Tot això mentre puja de nou el preu del petroli.
1: I a Eivissa, roman detingut precisament un multimilionari nord-americà vinculat a l'esquerra i a la lluita pro-Palestina després de ser arrestat dissabte en compliment d'un ordre internacional dictada contra ell.
2: Tot i que de moment encara no han transcendit ni els delictes que se li atribueixen ni quin és el país que ha sol·licitat la seva extradició.
1: I en els esports, avui dia nacional de França, la selecció espanyola cercarà la final del Mundial precisament contra els francesos. Marta Sampas, bon dia.
4: Bon dia. Espanya cercarà a partir de les 9 del vespre contra França la classificació per la que seria la segona final de la seva història. L'equip espanyol té tots els jugadors disponibles i l'equip francès recupera Tchouaméni absent al darrer partit de quarts de final. En els dos darrers enfrontaments, també a semifinals, la selecció espanyola ha guanyat. Demà es jugarà a l'altra semifinal, recordant Anglaterra-Argentina.
1: I pel que fa al temps, quina jornada ens espera avui? Pedro Roger, bon dia.
5: Bon dia, avui ens espera de nou una jornada de calor. A bona part del territori tindrem una màxima d'entre 33 i 37 graus aproximadament, tot i que serà a l'interior de Mallorca on els termòmetres es puguin enfilar més. Podran tornar fregant aquest indret els 39 graus de màxima. D'altra banda, en el cel tindrem unes grans concentracions de pols en suspensió, la qual cosa ens deixarà un cel bastant enterbolit, i a partir del migdia en aquesta pols també li hauran de sumar interval de núvols que ens deixaran un cel encara més tapat. I d'altra banda, el vent pel seu costat bufarà flux de component variable i tindrà molt poques complicacions a la mà. Ara mateix tenim a les Pitius 24 graus a Santa Gertrudis i 26 a la Savina. A Mallorca, 24 graus a Consell, 25 a Santanyí i 28 a Capdepera. I a Menorca, 26 graus a Maó i 27 a Es Migjorn Gran.
1: Ara són les 8 i 5 minuts amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Toni Escanelles, Caterina Bany, Toni Sastre i Lluís Hernández de la redacció. Escoltau l'informatiu matí.
0: Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
1: Els bombers forestals actuen en aquesta hora en un incendi declarat a Sant Creus, a Bunyola, i actuen de nou bombers forestals i un agent de medi ambient. La gravetat potencial és zero. S'han confirmat dos focus d'aquest incendi que s'ha declarat a les 3 de la matinada i que acabam de conèixer. En principi, insistim, és de gravetat potencial zero, per tant, de baixa perillositat. Sigui com sigui, això s'afegeix als molts incendis que hem anat coneguent aquests dies, no molt greus, alguns sí que han amenaçat, s'han acostat a habitatges, és el cas del que es va produir ahir a les feixes de Talamanca i Eivissa, ja està extingit després d'iniciar-se en un infrahabitatge ocupat que ja s'havia cremat ara fa 3 anys.
2: En les tasques d'extinció hi van treballar l'helicòpter, també l'avioneta de l'Ivanat, 4 vehicles i 15 bombers. El primer que feren va ser protegir precisament les cases properes, que varen haver de ser desallotjades. Finalment va afectar poc manco d'una hectàrea de canyet. José Antonio López és el cap dels bombers d'Eivissa i explicava, poc després de l'incendi, el recorregut que havien fet aquestes flames i el perill.
6: Por el viento que está reinando en la zona, pues se ha desplazado y la cola avanzaba, digamos, hacia la carretera que une Jesús con el campo de tiro, Camp Martinet. En medio hay varias viviendas y un par de casetas que las hemos protegido.
2: Per la seva banda, els veïnats asseguren que ja havien denunciat aquesta acumulació d'electrodomèstic de matalassos o de fustes a dins l'infrahabitatge. Marc Marí és un d'ells.
7: No és la primera vegada i en aquest pas no serà l'última. I, claro, i els veïns ja estan hasta los mismísimos, perquè ja està bé. Ja està bé, perquè la casa on s'ha iniciat el foc, la propietat d'aquesta casa, la va deixar omplir de merda, es va cremar, se va fer neta i l'ha deixat tornar omplir de merda. I ha agafat el cotxe tot a metge, i ha vengut a casa i estava ja el foc arribant a casa. I menys mal que estaven els bomberos allí i tot allí, i les avionetes i els helicòpters allí passant, menys mal. Que és d'esperar, que es cremi la meva casa.
2: Maria assegurava també que en la mateixa zona hi ha altres 3 infrahabitatges més.
1: I a pocs metres es va incendiar un iot amarrat al port esportiu de Marina Botafoc. De moment, encara se'n desconeixen quines van ser les causes.
2: Un foc que va començar a passar des del 5 de l'hora baixa, quan una gran columna de fum tornava a sorprendre els veïns d'Eivissa. 8 efectius dels bombers de l'illa amb 2 vehicles varen haver de fer feina en les tasques d'extinció.
1: I han localitzat el cos d'una dona de 78 anys al barri de la Soledat de Palma. Se sospita que estava morta a l'interior del domicili des de feia prop d'un mes. La veu d'alarma l'han donat als veïnats.
2: El cos el varen trobar ahir, avui li faran l'autòpsia, tot fa pensar que ha estat per causes naturals, perquè no hi ha indici de violència. Una de les veïnades, però, es mostrava molt afectada per aquesta notícia.
8: Diu, és que han trobat Nalina morta. Dic, que me dius? Vaig baixar els fens i vaig veure el seu busson amb bastant de papers. Però com que érem cadascú que seva, tota sola, tota sola, tota sola. Estic traumatitzada.
1: I ha quedat en estat crític una dona que s'ha precipitat des d'un quart pis al carrer de General Riera de Palma. La víctima ha estat traslladada fins a l'Hospital de Son Espases amb un politraumatisme greu. Són uns fets que han passat aquesta mateixa matinada. I a Eivissa, roman detingut un multimilionari nord-americà després de ser arrestat dissabte en compliment d'una ordre internacional dictada contra ell. De moment no han transcendit ni els delictes que se li atribueixen ni tampoc quin és el país que n'ha sol·licitat l'extradició.
2: James Cox Chambers, hereu del conglomerat empresarial Cox Enterprises, conegut pel seu activisme d'esquerres i pel suport a la causa palestina, ha rebut el suport de Podem Illes Balears. La formació ha demanat que Espanya rebutgi aquesta possible extradició als Estats Units, acusa l'administració Trump de voler estendre més enllà de les seves fronteres la persecució contra les persones que denuncien allò que qualifica de genocidi a Gaza i donen suport a la causa palestina. Podem, per tant, alerta que el seu lliurament podria crear un precedent perillós per als drets i per les llibertats democràtiques.
1: Ja ha finalitzat sense èxit el dispositiu de recerca de les dues persones migrants desaparegudes dissabte capvespre a 14 milles al sud de Formentera. L'operació s'ha suspès després de dies de recerca per mà i aire per part d'efectius de la Guàrdia Civil i de Salvament Marítim. Ara queda només actiu un avís a navegants. De tot això i de moltes més coses en parlarà

0: Adjel Camarasa.
1: Menorca afronta aquest estiu amb les reserves hídriques al 34%. És el nivell més baix registrat en un mes de juny dels darrers 10 anys. Govern Balear i Consell Insular s'han reunit per valorar la situació que qualifiquen de preocupant. De moment no es plantegen restriccions, però sí que demanen prudència i un consum moderat d'un recurs limitat. Sentim el conseller del Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente.
2: A pesar que l'hivern ha plogut bastant, hem tingut ara uns mesos que s'ha aturat de ploure amb una calor important i amb un consum important també. Per tant, hem d'administrar aquest recurs que tenim de l'aigua, que és un recurs limitat, de la forma més raonable.
1: El president del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, ha anunciat la convocatòria aquesta setmana de la Comissió de l'Aigua amb els ajuntaments de l'illa per coordinar mesures i reforçar una campanya de sensibilització per a un consum responsable.
3: Són els ajuntaments els qui tenen que aplicar les mesures i, per tant, sense ells seria impossible fer-ho. Si ja es coordinarà i en funció de lo que tinguin previst arribar a un acord. De moment, com he dit, és a dir, no és una situació tampoc alarmant, és una situació de demanar prudència, de mirar de reduir els màxims consums, però de continuar, és a dir, amb certa normalitat.
1: La Fuente i Vilafranca també han defensat la necessitat de millorar les infraestructures, reduir la pressió sobre els aqüífers i impulsar la reutilització de l'aigua.
0: I una vintena d'entitats veïnals i ecologistes han constituït la plataforma contra el trasllat de residus d'Eivissa cap a Mallorca, que, si no hi ha res de nou, començaran proves dijous. L'objectiu és fer força per donar a conèixer els riscos que implica aquest trasllat i preparar mobilitzacions i accions de protesta. Entre les entitats hi ha l'Associació de Veïnats de Sa Garriga, Sant Sardina o de Sa Indioteria, per on passaran diàriament els camions cap a Sant Reus.
4: I també n'hi ha d'altres de caràcter ecologista, com Terra Ferida, Amics de la Terra, el GUP, que han presentat també un recurs, a més, ja a tràmit, contra l'adjudicació del transport fet pel Consell d'Eivissa mitjançant un procediment negociat sense publicitat. Mantenen que l'acord entre tots dos consells per cremar la fracció de rebuig eivissenca a la planta de Sant Reus implica molèsties, renous, pudors, altres riscos també pels ciutadans i pels ecosistemes, i que evitarà que, tal com estava previst, es puguin tancar de manera progressiva els forns més obsolets de la incineradora, que continuaran emetent partícules contaminants a l'ambient. Tot això, segons ha explicat la portaveu del GOP, Aina Lleuger.
5: Estan traslladant un problema d'una illa a una altra en lloc de fer el que estableix la norma i el sentit comú, que és que cada illa tingui els seus propis sistemes de gestió i invertir tots aquests recursos i tots aquests esforços en resoldre el problema d'Eivissa, no agafar residus i traslladar-los.
4: El pla pilot, recorda-m'ho, s'iniciarà aquesta setmana. Demà vespre, dimecres, està previst que surti la primera remesa de camions d'Eivissa. Arribaran al port de Palma de matinada, en principi, 7 transports diaris, 5 dies a la setmana, durant els residus directes cap a la planta de Sant Reus.
0: I atenció, si sou mestres o professors interins, perquè avui comença el procés d'adjudicació. Educació oferirà més de 2.400 places, són una seixantena més que el curs passat. En total se n'ofereixen 1.500 a Mallorca, 200 a Menorca, gairebé 600 a Eivissa i 75 a Formentera. Marta Puyalto.
6: D'aquesta manera, la conselleria avança 15 dies del calendari d'adjudicacions que abans s'iniciava a finals de mes. Després d'aquest procés ordinari que comença aquest dimarts, hi haurà un tràmit urgent el 21 de juliol i per primera vegada un procediment específic per cobrir substitucions el 29 de juliol. L'objectiu és que molts interins coneguin el seu destí gairebé un mes abans de començar el curs escolar i facilitar també els canvis d'illa. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha afirmat que aquest avançament en el procés d'adjudicació era un compromís per poder conformar abans els claustres i que també s'ha pogut materialitzar gràcies al fet que les oposicions van ser al maig.
7: D'aquesta manera, ja que avançam els tràmits, puguin tenir la cobertura de places, si no és el 100%, però que tinguin un tant per cent avançat.
6: Una altra novetat és la modernització del sistema d'adjudicació. Educació incorpora millores tecnològiques per reforçar la transparència dels processos amb nous algoritmes per evitar errors, informació actualitzada en temps real sobre la situació dels aspirants i una eina que explicarà els motius pels quals s'ha adjudicat o no una determinada plaça. El conseller s'ha reunit amb directors de centres públics i ha anunciat l'inici de la redacció d'un nou decret d'autonomia de centres i de

0: Directiva.
1: I ja és un fet que cada vegada més persones van a la feina en transport públic i Calvià ha quantificat aquesta mobilitat laboral. Una enquesta feta a 400 empleats d'hotel revela que la meitat de les persones que fa feina al municipi s'hi desplaça en transport públic. El 43% l'agafa cada dia. És per això que el govern, el consistori calvianer i també els hotelers de la zona han presentat el primer pla pilot de mobilitat sostenible de les illes. Es tracta d'una iniciativa que pretén adaptar el transport públic als desplaçaments dels treballadors.
2: Així mateix, l'objectiu en tot cas és reduir l'ús del vehicle privat a l'autopista d'Andratx, que és una de les vies, ja ho sabeu, més saturades durant la temporada turística. També facilitar l'accés als llocs de feina amb un transport públic més eficient. La primera mesura ja s'ha aplicat amb el reforç de la línia 104 del TIP que connecta Palma amb Magaluf. S'hi han incorporat 3 autobusos més, un fet que, segons el conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, ha permès augmentar les freqüències fins a intervals de 10-15 minuts.
3: En algunos aspectos ya hemos respondido no solo con ese aumento de frecuencias, no solo reduciendo el tiempo de espera de los trabajadores, sino también, por ejemplo, entre finales de este año y principios del año que viene, se prevé la instalación de un módulo de aparcamiento seguro precisamente para bicicletas y patines eléctricos en la plaza Santa Ponsa.
2: I el pla continua ara fent enquestes als treballadors del polígon industrial i també el govern estudia estendre'ls als municipis de manera progressiva.
1: Això quan alguns usuaris denuncien saturació i retards en el servei d'autobús interurbà de Mallorca, el TIP, malgrat el pla de reforç del govern. Només la setmana passada, 85.000 passatgers feren servir aquest mitjà de transport. El motiu, una elevada demanda amplificada als mesos d'estiu.
2: De fet, així ho han denunciat alguns usuaris de les línies que connecten l'aeroport de Palma en Can Picafort i les línies que uneixen Palma en Santa Ponsa i Serenal. Alguns passatgers diuen que ja arriben tard als seus llocs de feina.
4: Hay turistas, gente trabajadora, sobre todo la gente que trabaja que no tiene coche y que tiene que pillar el bus y se tiene que comer el marrón de llegar tarde por ocupar el bus, sobre todo los domingos, que el horario que pone que llega, no llega, o hasta 20 minutos.
2: No tots utilitzen el TIP per anar a fer feina, d'altres ho fan com a mitjà de transport per fer activitats d'oci, com per exemple anar a la platja.
5: Realmente es para anar, por ejemplo, a Santa Ponsa, y a un montón de gente para agafar el tip, porque es muy petit también el bus, como para que entre tanta gente, y al final, como fa tanta calor, el aire acondicionado no se sent res, y es muy eficient también estar todo a pelotonar. Por ejemplo, para anar a la playa, por ejemplo, al matí, hay un montón de gente, y hay gente que está de reto.
2: En el cas de la línia que uneix l'aeroport de Palma en Can Picafort, els usuaris reclamen un increment de les freqüències.
6: Per començar hi havia molta calor de molta gent, perquè la freqüència és a cada 50 minuts, i res, i en el moment d'entrar en el bus, com te pots imaginar, tothom va voler entrar, vàrem entrar tots, però va ser molt caòtic el trajecte, perquè hi havia més gent de la que podia haver-hi, gent dreta, gent asseguda de muntes maletes, per l'autopista, res, en fi.
2: I la gerent del Consorci de Transport de Mallorca, Lluïsa Serra, explica que la darrera setmana els autobusos del TIP realitzaren 18.000 trajectes.
7: La línia 302, aquesta darrera setmana, l'han fet servir més de 50.000 persones en 690 expedicions. Això dona crèdit del volum de gent que se mou o que va fer feina i en el seu oci també, en el bus del TIP. La línia altra que demanava, com és la 504, que també és una línia que fa les urbanitzacions de Llucmajor, també és una línia amb molta capacitat.
2: De fet, en el darrer any, la conselleria ha ampliat la flota del TIP amb 27 autobusos durant el darrer any. La previsió és incorporar 8 vehicles més enguany. El reforç va destinat, sobretot, a les línies que tenen una major demanda i són més utilitzades pels residents.
1: Escoltau l'informatiu matí d'IV3 Ràdio.
8: Calor?
9: Moscars?
8: Gelats que se desfan massa ràpid?
10: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
9: Com les ganes de passar-ho bé.
8: I les converses que enganxen.
9: Les rialles.
8: La bona companyia.
10: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IV3 Ràdio.
11: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
12: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor Què t'ho perds?
0: Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
11: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
13: A IB3 Ràdio, informatiu matí, la primera cita amb les notícies del dia.
1: I quan hem arribat a les 8 i 20 minuts, vos explicam que avui és el darrer ple del Congrés dels Diputats d'aquest curs, on s'ha de votar la senda d'estabilitat del 2027 al 2029. Com sabeu, és una passa indispensable per tirar endavant els pressupostos de l'any que ve. Tot fa pensar que la previsió econòmica no prosperarà pels vots en contra del PP, de Vox i de Junts.
14: Serà en una sessió extraordinària abans de l'aturada de l'estiu, on la Cambra Baixa debatrà també la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. Així mateix, també s'ha de convalidar el decret llei que atorga 6.200 milions d'euros des del 1 de juliol fins al 2027 per augmentar el finançament del sistema de dependència a totes les comunitats autònomes.
1: I avui es fa un acte d'homenatge a les víctimes del terrorisme, al quarter de la Guàrdia Civil de Palma. Una commemoració que arriba l'endemà del minut de silenci a Cort en memòria de Miguel Ángel Blanco, regidor del Partit Popular d'Ermua, al País Basc, que fou segrestat i assassinat per ETA fa 29 anys.
2: Han assistit al balde també altres representants municipals i el delegat del govern central, Alfonso Rodríguez. Jaime Martínez ha remarcat la importància de recordar les víctimes d'ETA, de 850 morts i milers de ferits.
15: S'ha de recordar, sobretot, aquestes situacions que jo crec que, a més, en el seu moment varen iniciar un camí de canvi a Espanya. No? Han volgut que aquest manifest estigués representat per joves, per gent gran i també per la mare d'en Diego Salvà.
2: S'hi han aplegat una cinquantena de persones per recordar una mort que va marcar un punt d'inflexió en la lluita contra la banda terrorista.
1: I més per Mallorca, reivindica com a alternativa el govern de Partit Popular i Vox en una jornada de feina amb representants de totes les institucions. El portaveu parlamentari Lluís Apesteguía ha assegurat que els problemes dels mallorquins no fan vacances i ha defensat que la política tampoc n'ha de fer.
14: La formació afirma que aquest curs han prioritzat qüestions com l'accés a l'habitatge, la massificació turística, també els salaris, la defensa del territori i la llengua. Alhora, ha criticat les polítiques del govern i ha reivindicat mesures com un salari mínim i llenc, un IVA diferenciat per a les Balears i limitar l'entrada de vehicles a Mallorca.
16: Entre els partits polítics que se'n van de vacances i aquells que ja consideren mortes a la legislatura, nosaltres som aquells que fem feina fins al darrer dia i som aquí per oferir aquesta alternativa davant aquells que ofereixen propostes d'odi però no propostes que vagin encaminades a solucionar els seus problemes.
14: Els ecosobiranistes asseguren que afronten el nou curs polític amb l'objectiu de consolidar-se com l'alternativa de govern.
1: I s'encès la polèmica per les paraules de Mariano Rajoy contra la selecció francesa de futbol el mateix dia que Espanya cerca la segona final en un Mundial contra França. El govern de Macron ha elevat el to contra l'article de l'expresident espanyol on va escriure que el conjunt gal juga sense francesos. El ministre francès d'Exteriors ha estat taxatiu.
17: La France n'a pas de couleur de peau. Toute affirmation contraire relève de la bêtise.
1: Joan Noel Barrot diu que França no té color de pell. A més, qualifica l'article de Rajoy d'estupidesa, de racisme, d'una combinació de les dues.
2: De fet, a les crítiques contra Rajoy s'hi ha sumat també l'extrema dreta francesa Marine Le Pen, posant en entredit el polèmic escrit. Davant aquesta llau de retrets, el Partit Popular marca el comentari de l'expresident en una columna, diuen, d'opinió sarcàstica. Borja Semper és el portaveu dels populars.
18: Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas. Y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios a favor de España. Y sin pie esto, yo no lo circunscribiría a este perímetro. No le daría otra interpretación.
2: El ministre d'Exteriors, Álvarez, ha titllat aquestes paraules d'absolutament inacceptables i ha assegurat des de Brussel·les que encobreixen sentiment de racisme i xenofòbia que no representen Espanya.
19: Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia, representa a España.
2: El PSOE i també Podem han carregat contra Rajoy per racisme.
1: I de precisament quan són les 8 i 25 minuts d'aquest partit en França i de moltes altres qüestions en parlam als esports.
13: Informatiu matí. Esports.
1: Perquè ha arribat el dia, avui, Dia Nacional de França, la selecció espanyola cercarà la final del Mundial precisament contra els francesos. Marta Sampas, bon dia.
0: Bon dia. Espanya cercarà a partir de les 9 del vespre contra França la classificació per a la segona final de la seva història. L'equip espanyol té tots els jugadors disponibles i l'equip francès recupera Tchouaméni, absent al darrer partit de quarts de final. El combinat nacional vol repetir el succeït del 2010, ja fa 16 anys, quan la majoria dels actuals jugadors eren tan sols uns nins. Lamine Yamal, que hi va fer de 9 anys, en tenia 3. El sentit.
20: Un partido muy bonito para el espectador, para el español, para el francés. Yo creo que es uno de los partidos que todo el mundo quería que pasase en el Mundial y yo creo que será un partido de los dos equipos tendrán momentos, estarán atacando los dos equipos, los dos intentaremos defender con lo que tenemos, pero será un partido muy igualado seguramente. Es el partido más importante que voy a jugar y me gusta haber podido llegar a este momento. Estamos muy ilusionados todos y yo creo que sin duda es el partido más importante que voy a jugar. Es difícil como todos los títulos de selecciones, pero si nos vemos todos como campeones del mundo, com en 2010 passó, i per què no?
0: Lamine sap el que es marcà a França. En el darrer enfrontament en va fer 2. Va ser a la semifinal de la Lliga de les Nacions el juny de l'any passat, quan Espanya va guanyar per 5-4. Luis de la Fuente assegura que coneixen molt bé els francesos.
21: Ya tenemos muy, muy estudiado a Francia, nosotros durante este campeonato, lo que nos conocemos muy bien hace ya unos cuantos años, y es verdad que, si es que tú lo estás diciendo, es que tiene futbolistas también de una dimensión futbolística excepcional, pero nosotros también. El tema de este juego es intentar imponer las características de uno, intentar imponerse el estilo al otro, y por supuesto intentar minimizar y controlar las potencias y las fortalezas que tiene el rival. Ese es el juego del fútbol.
0: Recordant que el partit serà a les 9 del vespre i demà es jugarà l'altra semifinal entre Anglaterra i l'Argentina. Més futbol, el Mallorca va encetar ahir la segona setmana de la pretemporada amb una cara nova, la d'Arnau Puigmal. El nou fitxatge va entrenar-se a Son Bibiloni amb els seus companys, amb els qui tractarà de tornar l'equip a primera divisió. Arnau té clar l'objectiu, el sentim.
22: Creo que todos más o menos conocemos la segunda, que es que no te puedes fiar. No te puedes fiar nunca, pero en segunda menos, porque al final son partidos muy, muy competidos, muy, muy, muy igualados. Parece un tópico, pero al final es la realidad del fútbol, ir partido a partido, porque al final es la clave. Como te he dicho, no te puedes relajar ni un partido en segunda división. Y mi objetivo, y yo creo que el de todos, es volver a subir al equipo a primera división.
0: En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ha fitxat l'ala tanca Pablo Otero, que arriba procedent del Ribera Navarra i que arriba a l'Illa per sortir cedit cap al Valdepeñas. Otero va jugar la temporada passada amb el conjunt navarrès, descendit a segona divisió, i va ser campió de la Copa del Rei el 2024, juntament amb l'actual tanca del Palma, el jugador Manolo Piqueras. La piragüista Àngels Moreno ja és a casa amb les medalles d'or i bronze conquerides el passat cap de setmana a la Copa del Món de Montreal. Ara, per davant, té 5 setmanes d'entrenament abans d'afrontar el Mundial. Sentim Àngels Moreno.
23: La veritat és que vàrem fer molt bona regata, ens vàrem sentir supercompetents en aquest sentit. Uh-huh. Vàrem aconseguir guanyar les húngares, que feia un parell de regates que sempre se mos posicionaven davant i bé, la veritat que afrontàvem amb moltes ganes un Mundial. A menys si aconseguim guanyar les xines i quedar a prop o guanyar també les ucranianes, però sí que és veritat que estan demostrant-se molt superiors i si mos acostem el màxim possible a elles ja serà una gran victòria per nosaltres.
0: En bàsquet, moviments als dos equips mallorquins de primera FEP. El Fibui Mallorca ha fitxat el pivot nord-americà Shiloh Jackson, de 23 anys i 2,6 d'alçada, procedent de Le Moyne Dolphins, de la Lliga Universitària. I el Palmer Bàsquet ha incorporat el pivot de 24 anys i 2,10 d'alçada, Emil Stoilov, procedent del Clat Sant Antoni a Eivissa, que anteriorment havia jugat també a l'Èstia Menorca. I acabant parlant de tennis, perquè el santanyiner Jaume Munà va perdre en el seu debut a l'ATP 250 de Gastad, a Suïssa. Va perdre contra, precisament, el suís Dominic Stricker. Va ser en 2 sets, per 6-2 i 6-4. Amb tennis, posant punt final a la informació esportiva.
13: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Hem arribat a les 8 i mitja, ara és moment de repassar quines seran les claus d'aquest dimarts, una jornada de calor en què han de vigilar de prop els incendis. Els bombers forestals actuen en aquesta hora en un foc forestal declarat a Sant Creus, a Bunyola.
3: Hi actuen de nou bombers i un agent de medi ambient, tot i que la gravetat potencial es baixa. És a dir, que no hi ha perill per a la població. S'han confirmat dos focus d'aquest foc que s'ha declarat a les 3 de la matinada. Un altre incendi s'ha declarat quan continuem en avís màxim per perill de foc a l'interior de Mallorca.
1: I recordeu que a les 8 i 45 minuts actualitzarem les notícies de cada illa, les edicions insulars de l'informatiu matí, l'endemà de l'ensurta i a ses feixes de Talamanca per un incendi originat en un infrahabitatge ocupat. Esther de Miguel, bon dia.
4: Bon dia. El foc va acabar afectant una hectàrea d'aquest espai protegit. Es tracta d'un habitatge que ja s'havia cremat fa 3 anys. Els veïns asseguren que ja havien denunciat l'acumulació d'electrodomèstics, matalassos i altres residus en aquest punt. Els efectius varen prioritzar la protecció dels habitatges més pròxims. Com a mínim, dues cases varen ser desallotjades.
1: I a Mallorca restableix la normalitat a Pollença després dels talls d'aigua pel trencament diumenge d'una canonada de la desalinitzadora d'Alcúdia. Guillermo Ortego, bon dia.
5: Bon dia. Des de l'Ajuntament denuncien que les avaries són recurrents i que per això tenen previst reunir-se en la Conselleria del Cicle de l'Aigua a principis d'agost. Les 10 zones afectades ja han recuperat el servei a normalitat.
1: I a Menorca, l'associació SOS Posidònia denuncia 300 fondejos il·legals des de l'abril. Àngel Camarasa, bon dia.
6: Bon dia. Adverteix que la situació encara es descontrolarà més en ple estiu. L'entitat té identificats 4 punts negres: Fornells, Vinibeca, Son Saura i el pitjor de tots, diu, és a Sagalera, tocada al port de Ciutadella. De fet, el govern ja treballa en una possible solució. Implicaria ampliar la zona portuària de manera que el fondeig quedaria del tot prohibit a la zona de la Platja Gran.
1: I ara, precisament, parlam de la mà. Perquè durant l'estiu es multiplica l'activitat nàutica i, en conseqüència, també la de salvament marítim. Ells hi són quan alguna cosa va malament a la mà i s'enfronten a reptes tan diferents com els naufragis de barques molt precàries amb persones migrants provinents del nord d'Àfrica o els incidents derivats de la saturació turística, també a la mà. Per començar i a conèixer una mica com fan la seva feina i com transcorr aquesta temporada, saludam ara a José Ramón Crespí, que és el responsable del Centre de Coordinació de Salvament Marítim a les Balears. Bon dia.
24: Bon dia.
1: Primer vos volien demanar per un fet que han conegut aquestes darreres hores i és que ha finalitzat sense èxit el dispositiu de recerca de les dues persones migrants desaparegudes dissabte capvespre al sud de Formentera. L'operatiu, per tant, s'ha hagut de suspendre després de dies de recerca per mar i aire per part d'efectius de la Guàrdia Civil i també de Salvament Marítim. Ara queda actiu un avís per a navegants. Com ha transcorregut aquest dispositiu, sobretot el dissabte, diumenge i dilluns?
24: Sí, així és. La Guàrdia Civil va rescatar tres persones de la mà que per lo vist venien d'una embarcació precària que va ser localitzada gràcies a un buc Stinerfe, un buc mercant que hi havia per la zona, que la va localitzar amb 10 persones a bord. I el testimoni dels migrants era que hi hauria dues persones més desaparegudes que en principi s'haurien tirat a l'aigua per intentar arribar a costa nedant. Des de Salvament Marítim es van mobilitzar mitjans aeris de Salimer 203, que té base a Palma, i a Salsemar 308, que és un avió, que té base a València. A més, per mar es va mobilitzar la Salvamar Guardamar Calliope i la Salvamar Naus, des d'Eivissa. A més, varen participar mitjans també de la Guàrdia Civil en la recerca i, finalment, bé, es va cercar durant aproximadament 36 hores. Es va pentinar la zona molt bé i no es van trobar aquestes persones.
1: Uh-huh. Ha suposat un repte per a vosaltres important, l'increment notable des del 2024 i, sobretot, des de l'any passat, d'aquest tipus d'incidents?
24: Sí, jo diria que des del 2022 hi ha hagut una arribada molt més grossa d'embarcacions amb migrants a les Illes Balears. I ara jo diria que la segona emergència en volum de número d'emergències que tenim després de les embarcacions emergències amb embarcacions d'esbarjo en l'estiu. La nostra segona activitat més grossa és el rescat d'embarcacions d'emigrants.
1: Clar, heu d'ajudar a tothom que tingui dificultats a la mà, independentment de l'origen, el motiu que els ha duit allà enmig del Mediterrani. L'any passat vau auxiliar a 6.000 persones amb més de 700 actuacions. De moment, teniu dades de com ha començat aquest any? Sabem que encara queda molt d'estiu, que és el període amb més actuacions, però, per exemple, el primer semestre d'enguany es podria fer com una comparativa de si pugen o baixen aquestes actuacions?
24: Bé, a dia d'avui, en comparació amb l'any passat, tenim uns números parescuts, però un poc més baixos, tant d'immigració com les nostres actuacions amb immigració com les actuacions amb embarcacions d'esbarjo. Són similars, però un poc més baixos. Les emergències en el final són un poc aleatòries i bé, en números no hi ha gran diferència, però sí que de moment han estat un poc més baixos.
1: Les actuacions amb embarcacions d'esbarjo, com explicàveu, encara són les més freqüents, les que concentren més actuacions. Quin tipus d'incidències es produeixen en aquest tipus d'embarcacions, en aquest tipus de sortides d'oci?
24: Pues el principal, la avaria mecànica, l'embarcació queda a la deriva, o quan està fondejada intenten engegar el motor i no arranca. Aquesta és la principal, la més numerosa. Normalment són remolcs que, si hi ha bones condicions meteorològiques, no tenen cap complicació i els aduïm en esport de destí o en esport més proper. I després sí que en tenim d'altres que són més complicades, com les vies d'aigua. Les nostres embarcacions estan dotades amb bombes de xique per controlar la via d'aigua i per remolcar l'embarcació fins a port i treure-la de l'aigua en el varadero. Després també hi ha incendis que no són molt numerosos, però sí que n'hi ha i són molt greus. Nosaltres també tenim mitjans contra incendis, però la millor manera d'atacar una emergència d'aquestes és la prevenció i tenir mitjans de seguretat contra incendis adequats i en bones condicions. La prevenció, jo sempre dic que abans d'engegar el motor el que s'ha de fer és ventilar l'habitacle del motor i l'embarcació, perquè com tots sabem els gasos de la benzina se poden acumular a l'habitacle del motor o de dins l'embarcació i una sola xispa pot provocar un incident greu. A part de incendis i les vies d'aigua, després tenim altres incidents com poden ser abordatges entre dues embarcacions o varades d'embarcacions a costa. Algunes són més lleus, altres més greus, com poden ser embarcacions ràpides que poden col·lisionar en les roques de manera brusca. També tenim incidents a costa de persones que hagin pogut tenir un accident, que s'hagin pogut caure per un acantilat. I en definitiva, un poc també persones que estan nedant, que hagin pogut tenir un problema a una zona una mica remota, on no hi ha socorristes, piraigos, paddle surfistes també en tenim molts que si fa una mica de vent no són capaços de tornar a la costa i els han d'anar a cercar. I, bueno, un poc l'activitat que tenim en els mesos d'estiu és aquesta.
1: Realment hi ha molta varietat de respostes que heu de donar. Actualment, de quins mitjans disposeu a les Balears? De quantes embarcacions i helicòpters disposeu en aquesta comunitat autònoma?
24: Pues mira, aquí tenim 6 embarcacions tipus Salvamar, que són embarcacions d'intervenció ràpida de 21 metres d'eslora, i tenim una Ciutadella i una Mou. A Mallorca tenim una Alcudi, una Porta Colom i una Porta Portals, i a Eivissa tenim una en Esport d'Eivissa. A més, des de fa 2 anys tenim una Guardamar, que és una embarcació més grossa, de 30 metres d'eslora, que actualment la tenim ubicada a Sant Antoni de Portmany, a Eivissa, però que la podem moure a qualsevol altre port, depenent de les necessitats que tinguem. I a més tenim el remolcador d'altura, que és un buc de 40 metres d'alhora, que l'utilitzen sobretot per emergències amb embarcants o embarcacions molt grosses. I aquesta embarcació també la podem moure en el port on ens faci falta, però normalment la tenim ubicada a Palma. I per mà ens complementem les embarcacions de la Creu Roja, tripulades per voluntaris, i actualment hi ha 5 embarcacions de la Creu Roja operatives aquest estiu, una a Fornells, en el nord de Menorca, una en el port de Solla, una altra a la Badia de Palma, en el port de Can Pastilla, una en el port de Sant Antoni de Portmany i una altra en el port de la Sabina a Formentera. Això és el dispositiu que tenim per mà. I per aire tenim un helicòpter, Selimer 203 actualment, en l'aeroport de Palma, on té la seva base. I també mos complementam, quan mos fa falta, amb l'avió que hi ha a l'aeroport, l'avió de salvament marítim que tenim a l'aeroport de València, i també solen utilitzar, sobretot per immigració, els mitjans aeris de la Guàrdia Civil i dels frontes que patrullen la zona sur de les Illes Balears habitualment cercant embarcacions emigrants que poguessin tenir problemes a la mà.
1: Per tant, hi ha aquesta col·laboració entre diferents entitats, entre diferents organismes. José Ramón Crespí, responsable del Centre de Coordinació de Salvament Marítim a les Balears, moltes gràcies per atendre aquesta telefonada d'IV3 Ràdio.
24: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Ara són les 8:42 minuts.
7: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IV3 Ràdio. Serveis informatius.
8: IV3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Ara són les 8:43 minuts i vos explicam que el jutge Juan Carlos Peinado ha requerit a Begoña Gómez que acrediti en un termini de 5 dies que va utilitzar el passaport únicament per viatjar al Regne Unit, com li havia autoritzat el jutjat.
3: El magistrat adverteix que si no ho justifica podria investigar la dona del president Pedro Sánchez també per un presumpte delicte de trencament d'una mesura cautelar.
1: I el cas Leire Díez entra aquesta setmana en una fase decisiva.
3: Ja ha començat la ronda d'interrogatoris en la declaració del primer advocat que es va fer càrrec de la defensa de l'exministre José Luis Ábalos, amb qui Díez suposadament hauria gestionat un pagament per part del PSOE dels seus honoraris. José Aníbal Álvarez ha assegurat que no va arribar a cobrar mai de ningú per exercir aquesta defensa, ni del seu client ni del Partit Socialista, motiu pel qual finalment hauria renunciat a seguir-lo.
1: A la crònica internacional, per tercera nit consecutiva, els Estats Units han llançat una nova onada d'atacs contra l'Iran, una operació que, segons l'exèrcit nord-americà, té com a objectiu debilitar la capacitat del país persa per atacar vaixells que circulin per l'estret d'Hormuz.
3: La Guàrdia Revolucionària de l'Iran ha respost a l'ofensiva amb atacs contra bases militars en presència dels Estats Units a Jordània, Bahrain, Kuwait i Oman. Mentrestant, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat que l'exèrcit nord-americà està prenent el control de l'estret d'Hormuz després que l'Iran hagi confirmat el tancament arran de l'escalada de tensió entre tots dos països. Trump assegura que l'enclavament estratègic està obert i ha anunciat una taxa del 20% a tot aquell que circuli per la zona. Eliminarem tota la seva capacitat per qualsevol cosa relacionada amb l'estret d'Hormuz. Al final, acabarem controlant tot nosaltres mateixos, ha dit Trump. Per la seva banda, les autoritats iranianes asseguren que no es reobrirà fins que no es recuperi l'estabilitat a la zona.
1: I mentre passa tot això, l'economia mundial ja tremola perquè el barril de Brent ha pujat més d'un 10%, arribant als $85. Així arribarem a les 8:45. Ara vos deixem amb 10 minuts per la informació de cada illa a les edicions insulars de l'Informatiu Matí.
9: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Menorca. Excel Camarasa.
6: Bon dia, Menorca. Identifiquen quatre punts negres del fondeig d'embarcacions sobre Posidònia. El pitjor és a Sagalera, davant la platja gran de Ciutadella. Per mirar de revertir-ho, el govern treballa ja per ampliar la zona portuària fins allà i que el fondeig quedi prohibit definitivament. Tot d'una, en donar més detalls.
9: Edició Menorca. Excel Camarasa.
10: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
9: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
6: L'associació SOS Posidònia denuncia 300 fondejos il·legals des de l'abril i adverteix que la situació encara es descontrolarà més en ple estiu. L'entitat té identificats quatre punts negres a l'illa. Són Fornells, Vinibeca, Son Saura i el pitjor de tots, diuen, Sagalera, a tocada del port de Ciutadella. Allà cada dia s'hi acumulen diversos vaixells fondejats sobre Posidònia, la qual cosa, recorden, està prohibida. Guillem Mercadal és activista i impulsor del col·lectiu SOS Posidònia.
11: És el punt de més negre de tota Menorca. És aquí que concentra més fondejos. Te dic un exemple. El dissabte de Sant Joan apareixien en pantalla quatre velers fondejats en Posidònia a Silla de Segalera. I van anar físicament i n'hi havia 30 i pico.
6: Ja es treballa en la possible solució, implica ampliar la zona portuària, de manera que el fondeig quedaria del tot prohibit en aquesta àrea de la platja gran. Un procés, però, que no serà immediat.
11: L'única solució que hi havia ara, ampliar la zona esport, la zona 2 de Ports d'Ibé, que és el Port de Ciutadella, ampliar-lo també en la platja gran. I que Ports d'Ibé assumigués el control d'aquella zona, que és conflictiva. Però, bueno, això, van tenir una reunió amb la Fuente, amb el conseller de la Mar, i va dir que sí, que estigui d'acord, i que ho farien, però que és negociacions en costes d'estat, que s'allargarien 2 anys, una cosa molt llarga en el temps.
6: SOS Posidònia també denuncia fondejos diaris a Illa d'en Colom, que, a més, és un parc natural. Lamenta que, tot i els mitjans disponibles, no s'actua en conseqüència. A més, demana més conscienciació també als menorquins.
11: És possible que ningú us hagi informat, però, per tant, algú ha de fer pedagogia en el Club Marítim de Mó, en el nàutic de lloguer, ella té que anar de visita, perquè això, hi ha un treball a fer aquí.
6: Finalment, contradiuen el govern, que assegura que els fondejos il·legals s'han reduït un 40%. SOS Posidònia sosté que cada vegada hi ha més barques i, per tant, més infraccions, però que no s'acaben imposant sancions.
9: L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
6: I 5 dies després del vessament d'aigües residuals a la platja de Sant Andrià, Ciutadella continua tancada a l'espera dels resultats de les darreres analítiques. Aquest dilluns, de fet, s'havien de conèixer els resultats, però l'Ajuntament va informar que s'hauria d'esperar almenys fins avui per saber si l'aigua ja és apta per al bany. Per tant, la platja continua tancada hores d'ara i avui, en funció dels resultats, es decidirà si es pot o no reobrir. De moment, la platja està pràcticament buida, en ple mes de juliol, i moltes taules també buides als bars i restaurants de la zona que s'han vist, diuen, greument afectats per aquesta situació.
12: Dejamos de tener clientes y pues de días de a lo mejor 200-300 mesas son días de 50.
15: Y después hemos notado bajón durante el fin de semana porque los fines de semana trabajamos un montón, a esta hora tendría que estar lleno durante el turno de comida, se nota mucho.
6: Durant tot el matí de dilluns, desenes de turistes arribaven a la platja i en trobar-se amb el cartell que informa del seu tancament, sorpresos, feien mitja volta.
25: Se ve cristalina totalmente. No sé, vamos, yo me bañaría sin problema, pero bueno, si las autoridades que mandan dicen que no, pues...
6: Recordem que dijous de la nit hi va haver un vessament fecal que va obligar a tancar la platja, a desinfectar la zona i a prohibir-ne el bany. Sentim els socorristes.
26: Y sí que es cierto que con el tema del agua fecal sí que ha venido aire que respirábamos nosotros que era un poco desagradable.
27: A vegades la gent no veu els cartells, quan els avisam sí que se'n van.
6: L'acumulació de tovalloletes va provocar l'avaria a l'estació de bombeig, una avaria que ja s'ha reparat. 8 i 50 minuts, la davallada de les reserves hídriques ha centrat la reunió d'aquest dilluns entre el govern i el Consell. Les institucions fan una crida a la prudència i al consum responsable mentre preparen mesures coordinades amb els ajuntaments per fer un seguiment de la situació. I és que Menorca afronta aquest estiu amb les reserves hídriques al 34%, és el nivell més baix registrat en un mes de juny en la darrera dècada. Govern i Consell s'han reunit per valorar la situació, que qualifiquen de preocupant de moment, però no es plantegen restriccions. Sí que demanen prudència i un consum moderat d'un recurs limitat. Sentim el conseller de Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente.
2: Cert que a l'hivern ha plogut bastant, hem tingut ara uns mesos que s'ha aturat de ploure amb una calor important i amb un consum important també. Per tant, tenim que administrar aquest recurs que tenim de l'aigua, que és un recurs limitat, de la forma més raonable.
6: El president del Consell, Adolfo Vilafranca, ha anunciat la convocatòria aquesta mateixa setmana de la Comissió de l'Aigua amb els ajuntaments per coordinar mesures i reforçar una campanya de sensibilització per a un consum responsable.
14: Són els ajuntaments els qui tenen que aplicar les mesures i, per tant, sense ells seria impossible fer-ho. Si ja es coordinarà i en funció de lo que tinguin previst arribar a un acord. De moment, com he dit, és a dir, no és una situació tampoc alarmant, és una situació de demanar prudència, de mirar de reduir els màxims consums, però de continuar, és a dir, amb certa normalitat.
6: La Fuente i Vilafranca també han defensat la necessitat de millorar les infraestructures, reduir la pressió sobre els aqüífers i impulsar la reutilització de l'aigua. Mentrestant, a Sant Lluís, la lluita per traslladar l'antena de telefonia de Binissafua continua. Aquest dilluns s'han tornat a reunir els veïns amb l'Ajuntament per desbloquejar les negociacions per canviar la ubicació d'aquesta antena de més de 20 metres d'altura. La batlessa de Sant Lluís, Lola Strong, ha confirmat que el consistori ha ofert reubicar-la a la zona de Cap d'en Font, però, segons la mateixa batlessa, les demandes de l'empresa propietària de l'antena són inassumibles i que, per tant, encara no s'ha assolit cap acord.
16: Seguim explorant altres vies, perquè tenim allà altres vies possibles, però la via del mutu acuerdo amb l'empresa i que fos algo molt més àgil amb les demandes que ells fan per part nostra és inassumible quan és un problema que no ha creat l'Ajuntament com a institució, sinó que ha creat un tercer, un privat. Per tant, l'Ajuntament no pagarà la festa d'un altre.
6: Actualment s'ubica aquesta antena en un local privat i els veïns denuncien el seu impacte visual amb una torre de més de 23 metres d'altura. En plena de succeïts, demanen 11 anys i 9 mesos de presó per a un acusat de dos delictes d'agressió sexual a una menor de 16 anys a prop de la Casa de la Infància de Mó entre el 2021 i el 2022. Fiscalia sol·licita que una vegada complida la major part de la condemna o bé obtingui el tercer grau, s'expulsi del territori espanyol l'acusat amb la prohibició de retornar-hi durant 15 anys. Segons ha relatat el Ministeri Fiscal, l'home d'origen marroquí es va trobar la menor passejant amb dues amigues i la va besar a la boca, sense el seu consentiment. Uns mesos després la va trobar sola i la va obligar a fer-li una fel·lació. Com a conseqüència, la menor va patir depressió, ansietat, por i estrès, motiu pel qual va haver de rebre també tractament mèdic. Fiscalia demana una indemnització de 15.000 euros per a la víctima i una ordre d'allunyament. El judici serà demà a l'Audiència Provincial de Palma.
13: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.

I els darrers instants són per la cultura, per parlar d'esclaustre, que demà hi actuen els mexicans Molotov, que desembarquen a l'illa amb una gira que celebra 3 dècades de trajectòria. Arriben amb himnes generacionals com aquest, Give Me the Power.

Cançons que s'han convertit en autèntics símbols de diverses generacions gràcies a un estil irreverent que fusiona rock, punk, metal i hip-hop amb una marcada també crítica social. El directe de Molotov és sinònim d'energia, contundència i una connexió única amb el públic. Demà, es claustra.

0: A IB3 Ràdio, Informatiu Matí, la primera cita amb les notícies del dia.
1: Quan falten 5 minuts per les 9 del matí, vos explicam que ens ha deixat una de les grans veus de la literatura espanyola contemporània. La vida es bella, ya verás. Ha mort Luis Goytisolo, nat a Barcelona el 1935, novel·lista, assagista, articulista i membre de la Real Acadèmia Espanyola. Va construir una obra d'una ambició excepcional, amb antagonia com a cim indiscutible. Va ser reconegut amb el Premi Nacional de Narrativa i el Premi Nacional de les Lletres Espanyoles.
2: Val a dir que la seva biografia també està molt marcada per la tragèdia. La seva mare, de recordar, va morir en un bombardeig sobre Barcelona durant la Guerra Civil Espanyola. Era germà del poeta José Agustín Goytisolo, aquest autor, de fet, de Palabras para Julia, musicat per Paco Ibáñez, que ara mateix podeu escoltar de fons, i de l'escriptor Juan Goytisolo, i formaven, de fet, una de les grans nissagues literàries de les lletres hispàniques. Va morir diumenge, però s'ha sabut a nit mateixa. Ens deixa, per tant, un imprescindible que va entendre la literatura com una eina per explorar la complexitat del món.
1: Mos deim coses, quin xubec, això és mel, són algunes de les frases que la Conselleria de Cultura i l'Institut d'Estudis Baleàrics han emprat per als seus dos lots d'adhesius per a xarxes socials, els coneguts com a stickers. Es tracta de dissenys fets per artistes locals que empren frases típiques de les Balears amb l'objectiu de fomentar l'ús del català i les expressions pròpies de les illes. La idea és captar sobretot el públic jove. Ens ho explica Neus Pericàs.
3: Es tracta d'un projecte que uneix llengua i cultura en les noves formes de comunicació, els sistemes de missatgeria instantània. Segons Llorenç Perelló, director general de Cultura, és una manera d'actualitzar la llengua.
4: Habitualment aquestes formes de comunicació existeixen en castellà, existeixen en anglès, però hi ha pocs adhesius en llengua catalana i varen considerar que era una manera de lligar també el tema del foment de la llengua amb el públic més jove.
3: Aquesta proposta ve a partir d'una anàlisi sobre la importància del món digital en comunicació. Per això s'ha intentat que totes les illes hi estiguin representades.
4: I a partir d'aquí neix aquesta idea de crear aquest paquet de 35 adhesius trats, que el que fan és tornar a posar en valor expressions que, a més, hem intentat que siguin representatives de cada una de les illes.
3: Aquelles persones que vulguin els adhesius als seus dispositius i encara no els hagi arribat per missatge, es poden descarregar a través de les xarxes socials de la Conselleria i de l'IEP.
1: I el passeig d'Esborn de Binissaran tornarà a convertir-se divendres en un gran escenari musical, amb una nova edició del Rebentat Musical, una cita ja habitual dins les festes de Sant Jaume, que aposta per la música en directe i dona visibilitat a projectes emergents i consolidats de l'escena balear.
2: I entre les actuacions d'enguany s'espera sobretot destacar Elvira Clark, cantautora mallorquina que ha anat construint una proposta artística molt pròpia dins l'univers del pop alternatiu i també de l'indie. Val a dir que el gruix dels músics que l'acompanyen són Binissalamés. Les seves cançons, carregades, escolteu, de sensibilitat i autenticitat, combinen melodies molt cuidades amb lletres íntimes que connecten amb el públic, convertint cada directe en una experiència propera i emotiva.
5: Tocarem en format banda i farem temes propis i també inclourem algunes versions. En el Rebentat hi toquen altres grups com Dali Sebas, Agustina Laporte, Xubec, Fara Barram, entre altres.
2: I completen aquest cartell del concert Bonville, també Born i DNA, configurant tot un cartell variat que convida a gaudir de la música en viu en una de les nits més esperades pels músics durant les festes.

0: Hem arribat a les 9, ara repassam els temes més destacats d'aquest dimarts, una jornada de molta calor en què han de vigilar de prop els incendis. Els bombers forestals, de fet, actuen en aquesta hora en un foc declarat a Sant Creus, a Bunyola.
1: Són de 9 agents en total, un de medi ambient, tot i que la gravetat potencial és de 0, és a dir, que no hi ha perill per la població. S'han confirmat, això sí, dos focus d'aquest foc que s'ha declarat a les 3 de la matinada, i és que val a dir que continuem en avís màxim per perill interior de Mallorca.
0: I això l'endemà de saber que l'infrahabitatge que es va calar foc a les feixes de Talamanca, Eivissa, i que ha causat un incendi d'una hectàrea, ja s'havia cremat fa 3 anys.
1: El foc en tot cas va quedar extingit, però en un primer moment el risc de propagació va obligar en aquest cas sí a desallotjar les cases més properes a l'incendi. Els veïnats diuen que fa temps que denunciaven l'acumulació d'electrodomèstics, de matalassos i de fustes en aquest solar.
0: El rescat d'embarcacions amb persones migrants que arriben a les costes de les Balears és, després de l'avaria de vaixells, la segona de les emergències on intervé Salvament Marítim. Així ho ha confirmat el responsable del Centre de Coordinació, José Ramón Crespí, en una entrevista fa pocs minuts a l'Informatiu Matí, després del darrer naufragi amb dos migrants sense localitzar.
2: La segona emergència en volum de número d'emergències que tenim després de les embarcacions emergències amb embarcacions d'esbarjo en l'estiu.
0: I atenció si sou mestres o professors interins, perquè avui comença el procés d'adjudicació de places. Educació n'oferirà més de 2.400, són una seixantena més que el curs anterior. D'aquesta manera, la conselleria avança 15 dies al calendari d'adjudicacions. El conseller d'Educació, Antoni Vera, afirma que aquest avançament era un compromís per poder conformar abans els claustres.
3: D'aquesta manera, ja que avançam els tràmits, puguin tenir la cobertura de places, si no és el 100%, però que tinguin un tant per cent avançat.
0: I avui a l'Informatiu Matí també vos hem avançat que la Fiscalia de les Balears comença els tràmits per declarar nul·les les condemnes contra els represaliats de la Guerra Civil i el franquisme. Els familiars poden sol·licitar que l'Estat reconegui aquesta nul·litat i reclamar també que la justícia continuï cercant les persones desaparegudes.
1: I a més, en l'inici d'aquest tràmit, per primera vegada es garanteix la tutela judicial amb declaració del familiar sobre la realitat de les víctimes del franquisme. La presidenta de l'entitat, Maria Antònia Oliver, diu que el fiscal s'ha basat en els vídeos de declaracions que els familiars de represaliats varen fer a la passada legislatura davant la Direcció General de Memòria Democràtica.
4: Però sobretot que puguen ser escoltades en seu judicial, és a dir, que no només puguen relatar els fets de les nostres que han viscut en els mitjans de comunicació o en els historiadors perquè ho escriguin i ho publiquin, sinó també i sobretot a un jutge, que jo crec que és on ha d'estar també el relat dels fets que varen viure els nostres familiars, que varen ser tot causes molt injustes.
0: I en una nova nit d'atacs creuats entre els Estats Units i l'Iran, el president nord-americà Donald Trump ha assegurat que el seu exèrcit està prenent el control de l'estret d'Hormuz.
1: En un discurs ha dit que l'enclavament estratègic està obert i ha anunciat una taxa del 20% a tot aquell que hi circuli. Diuen, eliminarem tota la seva capacitat per a qualsevol cosa relacionada amb l'estret d'Hormuz. Al final acabarem controlant tot nosaltres mateixos. Paraules de Donald Trump.
0: I tot això ja es preveu que tingui conseqüències aquí, perquè després d'aquesta nova onada d'atacs i d'aquestes declaracions, el preu del barril de Brent ja puja més d'un 10%, arribant als $85. Així arribam a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa El Dia. Amics, que passeu un bon dimarts.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: Bon dia, què tal? Com estàu? Com vos trobeu? Són les 9 i 5 minuts i començam aquest programa, atenció, amb 28 graus de temperatura a l'exterior de l'estudi. Un dia més, una jornada més, molta de calor per endavant. Avui començam el dia amb intervals de núvols alts, boires a primera hora del dematí i també pols en suspensió, que deixarà un cel més blanquinós i una visibilitat una mica reduïda. Les temperatures es mantenen sense canvis i el vent bufarà fluix i variable. Tornarem a tenir, com dèiem, una jornada de molta de calor, per tant, molta precaució, hidratar-se, hidratau-vos i evitau també les hores de màxima insolació. Avui també estem pendents o seguirem molt pendents dels incendis que s'han produït aquests dies a les Balears en les darreres hores. Ahir es va declarar un foc, per exemple, a les feixes a Talamanca, Eivissa, originat en un infrahabitatge ocupat ja feia un temps. De fet, aquest mateix incendi o un incendi de similar s'havia originat també fa 3 anys en aquesta zona. Xisco Nadal, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, Joan. El foc ja està extingit després d'afectar gairebé una hectàrea de canyet, però no ha estat l'únic foc, vos hem de dir. Les tasques d'extinció han fet feina a l'helicòpter i l'avioneta de l'Ibanat, 4 vehicles i 15 bombers. El primer que varen fer va ser protegir les cases més properes que varen haver de ser desallotjades.
0: I a la península també continuem molt pendents del tràgic incendi, molt pendent i molt present la tragèdia de Los Gallardos a Almeria.
1: Així és, Joan, l'incendi que ha cremat prop de 7.000 hectàrees es dona ja tècnicament per controlar. Les autoritats han identificat 3 víctimes més, un matrimoni belga i una ciutadana britànica, i ja només en queden 3 pendents d'identificar. El balanç es manté en 13 víctimes mortals, una d'elles de nacionalitat espanyola.
0: I hem de dir que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha visitat la zona, ahir mateix va fer una visita en aquesta zona, i ha anunciat recursos per a la reconstrucció, a la vegada que ha insistit en la necessitat d'un gran pacte nacional d'emergència climàtica. I també en crònica de successos, vos hem de contar que a Palma han localitzat el cos sense vida d'una dona de 78 anys al barri de la Soledat. Maria Antònia Esquines, bon dia.
2: Bon dia, Joan. Així es sospita que feia prop d'un mes que era morta dins el domicili i, de fet, varen ser els veïnats qui varen donar l'avís i tot apunta a una mort per causes naturals. I també hem de contar que es troba en estat crític una dona que s'ha precipitat aquesta matinada des d'un quart pis al carrer General Riera de Palma. La víctima ha estat traslladada fins a l'Hospital de Son Espases amb un politraumatiu greu.
0: Serem molt pendents de l'estat de salut d'aquesta dona que, com dèiem, s'ha precipitat avui entorn a les 3 de la matinada a un edifici o des d'un edifici de General Riera de Palma. Però també avui volem contar que hi ha preocupació per la davallada de les reserves hídriques. Maria Antònia.
2: Govern i Consell Insular fan una crida al consum responsable d'aigua i preparen mesures coordinades amb els ajuntaments per seguir de prop l'evolució de la situació.
0: Una situació crítica en aquest cas a la zona de Menorca, tot i que evidentment a Mallorca, a Eivissa i a Formentera també hi ha hagut una davallada de les reserves hídriques. I atenció, Xisco, per mestres i professors interins hi ha novetats, no?
1: Avui comença el procés d'adjudicació de places. Educació n'ofereix més de 2.400 per al proper curs. Recordem, una 60 més que l'any passat.
0: Seran temes que avui tractarem i abordarem a la nostra tertúlia d'actualitat, una tertúlia que avui farem amb Elena Ballestero, amb Eduardo Luna i també amb Josep Pons Fraga. Però també parlarem de conciliació i d'ajudes per autònoms.
2: Parlarem de la nova oficina per autònoms situada al polígon de Son Castelló de Palma i de les ajudes del govern per aquest col·lectiu amb Madalena Comas, presidenta d'ATA Balears. I també coneixerem el Pla Autonòmic de Conciliació, el primer d'aquestes característiques a les Illes Balears, amb l'objectiu de coordinar i impulsar polítiques que facilitin la conciliació. En parlarem amb Margarida Darder, directora general de Conciliació i Igualtat en l'àmbit laboral.
0: Això serà a partir de les 10, a la segona hora de programa, després de la tertúlia d'actualitat. Però, Xisco, 9 i 9 minuts, és el moment de saber, de conèixer la frase que has triat per avui, la frase del dia.
1: La frase és del dramaturg espanyol Jacinto Benavente, mort tal dia com avui, però de 1954. Aquest novel·la espanyol va escriure que el que és gelós, no és gelós per allò que veu, amb el que imagina ja en té prou.

0: No sé si de gelosia va avui el de que parla tothom, Gisco Nadal.
1: No, avui tothom parla de la Comissió Europea, que continua fent passes per regular l'accés dels menors a les xarxes socials.
2: Les noves tecnologies, em fan tindre mal de cap. Són segons minuts i dies,
1: Un grup d'experts ha recomanat prohibir-ne l'ús a menors de 13 anys i establir un accés gradual fins al 18 amb més protecció segons l'edat. La presidenta de la comissió, Ursula von der Leyen, ha qualificat la proposta de convincent i assegura que, igual que una edat mínima per conduir,

0: ja fa anys que circulen lliurement a les nostres vides. És cert que ja tenim problemes amb menors d'edat. Europa diu, abans dels 3, els nens no haurien de tenir contacte amb les pantalles, i entre els 3 i els 13, sempre sota supervisió paterna o tutoritzats, i dels 13 en els 18, un accés gradual a les xarxes. Maria Antònia Esquines, com a jove oficial d'aquest programa. Tu que has tingut accés lliure a la xarxa sempre.
1: Quants anys tenies quan vas tenir mòbil?
2: Jo va ser primer de l'ESO, que vaig tenir el primer telèfon, però he de dir que no tenia accés a les xarxes socials, o sigui, no hi havia la quantitat de xarxes socials que hi havia abans. El meu primer compte d'Instagram, per exemple, ja va ser 3 o 4 anys després de tenir el mòbil. Per tant, tampoc trob que jo hagi abusat d'aquestes xarxes. De fet, mon pare i mon mare no han tingut mai fins fa un parell d'anys. Tampoc li podia agafar mòbil a mon pare i mon mare per poder mirar ni res d'això. Per tant, estic super d'acord amb aquesta mesura, perquè amb el meu germà petit sí que he vist que la cosa ha avançat una estona també, o sigui, un poc més en el sentit de que ho ha fet tot un poc abans que jo, però no és que sigui res extraordinari, passa en el jovent d'avui dia. Per tant, s'hi han parat un poc tard, perquè amb més aparició de xarxes, més problemes estem detectant. Per tant, en el primer o segon problema que hagués passat, jo ja hauria intentat posar una mesura d'aquest estil. Ara bé, és difícil de controlar-ho.
0: És que seria meravellós que quan tenim 11, 12, 13, que tothom ja vol ser gran i ja volem ser adults, entendre que ser nins és meravellós. Ho dic perquè ja haurà temps de ser grans i de tenir problemes. No és cert, Joana Maroto?
1: Jo, idò, vos he de dir que trob que és una mesura fluixa i lleu. Vull dir, pens que 13 anys és molt poc. En 13 anys, de 13 a 16 anys, és molt perillós tenir xarxes socials, i pens que haurien d'haver estat bastant suficientment valents per fer que aquesta norma prohibís l'accés a menors de 16 anys, no de 13.
0: Tu creus que és com un globus sonda i que diuen seran els 13 però després seran els 16? És cert que de 13 a 16 és aquesta edat on ja te creus que ets un petit adult i que vols tenir una independència i que per edat i per experiència no te toca, però que en aquella edat ho vius com si tot fos un drama. I també les xarxes formen part de la interconnexió o de la xarxa que han creat ara els joves. Ara ja no telefonen com a la nostra edat. Nosaltres despenjàvem el telèfon i pegàvem un truc per quedar, per anar a fer una volta, per anar al cine. En canvi, ara és que tot va per xarxa. Si no en tens, clar, te sents una mica marginat.
1: És que fins i tot ha canviat una cosa, una curiositat, no?, també de l'accés i de les tecnologies i de l'ús que en fem del mòbil. Ara joves, no nosaltres, se comuniquen a través d'Instagram, ni tan sols per WhatsApp. Vull dir que ja utilitzen la xarxa social per comunicar-se. Yeah. Jo la trob bastant fluixa, la mesura. Pens que no han estat suficientment valents, i també abans que pens que tothom ja dona per fet que és normal, necessari i obvi que un nen hagi de tenir mòbil prest. Vull dir que quan veuen un nen que no en té, no els apareix normal. És raret, és que no en té. Ja tothom dona per fet que n'han de tenir en els 10, 12, 13 anys, i potser haurien de fer un pensament.
0: Malauradament, aquestes primeres generacions que han tingut accés a xarxes i que han tingut accés a mòbil des de tan joves, els ha tocat ser una mica esconions per saber com funciona tot això. Ara ja veiem que hi ha un problema de memorització, hi ha un problema de concentració, hi ha problemes de comportament, hi ha problemes d'accés a segons quin tipus de continguts, com per exemple la pornografia, a una edat en què no entenen allò que estan mirant a la pantalla, i que també a certa edat construeixes la teva identitat a partir de la mimesi, a partir de la còpia, reprodueixes allò que veus i te penses que el que veus en pantalla és el que realment ha de ser intimitat entre dues persones. Clar, és tot un...
1: Jo vull pensar...
0: Una tempesta perfecta d'elements, és un còctel en tantes coses que jo no sé com encara els joves surten tan condrets.
1: Jo vull pensar, Xisco, que sempre parlem el mateix exemple, que d'aquí un parell d'anys farem o recordarem això com quan nosaltres recordam ara que com a nins del 80, a la nostra època, a la comunió mos deixaven fumar. Vull dir, vull pensar que se faran passes per... No, ho dic de veres. Abans era molt normal.
0: Perquè la gent fumava dins el cotxe i si te molestaves fum, te'l menjaves.
1: Mestres,
0: i no hi havia debat.
1: I de vull pensar que d'aquí un parell d'anys direm, bona recordar quan encara deixaven tenir el mòbil a nens de 13 anys i accés lliure, perquè clar,
0: I fixa't que com en el cas del tabac, sempre hi ha aquestes lluites de lobbies, perquè això no deixa de ser un negoci, que intenten que aquesta legislació no se posi en marxa. El benestar dels nins, de cada vegada, o nostre com a societat, de cada vegada interessa manco, perquè darrere hi ha tota una indústria que ha creat, perquè si tens accés a internet, tens accés a segon quin tipus de compres, com

0: Compres online, segons quin tipus de contingut. I tot això se tradueix en doblers.
1: Compres i ideologies.
0: Compra, ideologia, però sobretot, jo és ideologia també, però crec que és ideologia, malauradament, la que ens interessa és la dels duros. I la dels doblers. I la de poder fer negoci. I com que això és un negoci que veuen que de 13 a 16 són nins que ja comencen a entrar dins el món del consum i sobretot ja et pots formar com a futurs consumidors, doncs no interessa que en els 13 estiguin controlats.
1: Si vos sembla, a les 11 tornem a tenir aquest debat i segurament també seguirem trobant emperòs en aquesta nova mesura, però sigui com sigui, ho farem després a partir de les 11, perquè ara toca tertúlia. Ja sabeu que ara comença aquest programa, començam amb tot això que vos hem anunciat i qualque cosa una més, i avui aquest programa el fem en Romina West, el control tècnic, Cata Jaume, Àlex Fortesa, Miquel Rosselló a la realització i Jolanda Ruiz, i també Vitòria Cerdà a la producció. Començam.

0: Les 9 i 17 minuts començàvem a encetar amb aquesta tertúlia d'actualitat que avui farem amb Elena Ballestero. Bon dia, com estàs?
1: Bon dia.
0: Benvinguda.
1: Bon dia.
0: També amb Eduardo Luna. Bon dia, Edu.
2: Què tal? Bon dia.
0: Com estàs? I també des de Menorca amb Josep Pons Fraga. Bon dia, com estàs, company?
3: Hola, molt bon dia. Què tal?
0: Aprofito la tertúlia que hem fet ara amb la Maria Antònia i també amb en Xisco per demanar-vos per aquesta qüestió. Penseu que l'accés a les xarxes socials hauria de ser prohibida a menors de 13 anys? Penseu que és una mesura que arriba tard, que per aventura hauria de ser una mica més valenta i prohibir l'accés a les xarxes, no sé, a menors, per exemple, de 16 anys? Què en penseu, Elena? Per exemple, tu comença.
1: Es que para empezar creo que no tiene sentido que un niño de 13 años tenga móvil, ¿vale? Es que en esto lo tengo bastante claro. Cuando escuchas
0: sí,
1: a los...
0: també, que és una cosa que ja donen com a perfecta i que tot... és com a obvi que tothom ha de tenir mòbil, no?
1: Sí.
0: I no pensant que per aventura no estan... no hauria de ser tan normalitzat, no?
1: Sí, ¿no? Y más cuando los expertos nos están avisando de los efectos que está teniendo esto sobre la infancia, ¿no? Basta echar un vistazo a los informes de UNICEF, a los informes de asociaciones de víctimas del abuso sexual infantil, por ejemplo, que están avisando del grooming, ¿no? Yo creo que para empezar, las familias son las primeras responsables, ¿no? Siempre, cuando hablamos de móviles, siempre recuerdo la serie Adolescencia, con la que todos los padres echaron las manos a la cabeza. Bueno, pues igual conviene que este veranito le den un nuevo vistazo, ¿no? Y claro, como ocurre con todas las cosas que afectan a menores, cuando los padres no son suficientemente responsables, tiene que haber también medidas legales que protejan a esos menores. En ese sentido, creo que es bueno prohibir el acceso. Pero claro, hay que ver cómo esto se aplica y realmente... Porque a la misma vez, ¿no?, propone esto la Unión Europea y está frenando todas las propuestas que se están debatiendo en el seno de la Unión para prevenir el abuso sexual infantil online, ¿no? Que llega, sabemos, en la mayoría de casos, a través de contactos por redes sociales.
0: Eduardo, complicat, jurisprudència al voltant de les xarxes socials, que em penses, és possible prohibir, és legalment possible prohibir en els menors l'accés a les xarxes socials? O com se pot gestionar, també, perquè també... se suposa que per accedir a les xarxes socials has de tenir una certa edat, però molt de menors que no tenen l'edat adequada d'alguna manera menteixen en l'edat per poder-hi accedir, no?
2: Claro, es que el problema está aquí. El problema no es que se pueda prohibir o no se pueda prohibir, que evidentemente todo se puede prohibir, basta hacer una ley y se prohíbe y punto. El tema está en técnicamente cómo se lleva a cabo eso, ¿no? Prohibir el acceso a las redes sociales, igual que está prohibido el acceso a la pornografía a menores de 18 años y todos sabemos que con un clic te lo saltas y listo, y continúas hacia adelante, ¿no? El tema está en cómo se hace, ¿no? Para eso habría que volver a sacar el debate del certificado digital famoso y también luego, por otra parte, técnicamente, ¿cómo se puede parar eso? Porque si yo tengo servidores en Estonia, Lituania, Rusia, donde jurídicamente no puedo llegar a hacer bloqueos, no me sirve absolutamente de nada prohibirlo porque al final el acceso está ahí. Yo creo que esto es un problema que tiene muchísimas aristas y que la arista principal está en la educación. O sea, no es tanto el prohibir, sino que
0: pedagogía.
2: A nivel educativo, claro, que los padres sepan que cuando se les está dando un dispositivo móvil a un crío, les estás dando la puerta de entrada a un montón de peligros. Pero tampoco sirve de nada el decir, oye, no, a los menores que no se les puedan dar acceso a las redes sociales, cuando tú ya estás educando a tu hijo para que no te moleste en un restaurante enchufándole la tablet. O sea, no puedes decirle tablet sí para que no molestes, pero luego no te voy a dejar acceder a redes sociales. Y si abrimos el melón ya en que no todos son redes sociales, sino que hay juegos que dentro de los propios juegos tienen redes sociales, aquí tenemos otra.
0: És un bon debat, un bon meló que podríem estar encetant cada dia perquè, òbviament, preocupa i molt a les famílies i també, òbviament, en els qui comanden, que d'alguna manera han de legislar. Josep, tu què en penses? 13 és molt poc? Hauria de ser 16 anys? Arriba tard aquesta mesura?
3: Efectivament, arriba tard i, com deia en Eduardo Luna, la qüestió de fons és de quina manera trobem un mecanisme que siguin realment eficaços, perquè els menors, que a més ja són d'una generació digital, que han nascut a un entorn digital, tenen mil maneres i tenen un coneixement de les xarxes de tot aquest món d'internet per poder burlar, per poder saltar les restriccions i prohibicions. A dia d'avui vivim un gran debat, no únicament a Espanya, sinó a la Unió Europea, per una banda, a Espanya hi ha un projecte de llei que es diu Llei de Protecció de la Infantesa en els entorns digitals, que, si s'aprova, prohibirà l'accés a menors de 16 anys en aquells programes, plataformes que tinguin algoritmes addictius i continguts perjudicials. Per tant, ja ens trobem que s'haurien de definir els continguts perjudicials. Això per una banda. I per l'altra banda, la Unió Europea, i això ho proposa la presidenta von der Leyen, vol un marc general a tota Europa que prohibesqui l'accés a menors de 13 anys i després, en els de 13 a 16, que hi hagi l'obligació de demostrar i certificar que els entorns són segurs i són adequats. Però la qüestió, com ha dit Eduardo Luna, és com garantises, com aconsegueixes exigir i aplicar uns sistemes de verificació d'edat, sobretot en els països que no formen part de la Unió Europea. Evidentment, hi té que haver una regulació, hi té que haver unes restriccions. Els menors de 13-16 anys encara no estan prou formats, defineixen la seva identitat, però jo crec que la qüestió de fons és de quina manera aconseguir uns sistemes que puguin realment ser eficaços i que es pugui garantir que els menors de 13 anys no tenen accés a xarxes, a qualsevol plataforma, quan els pares o els amics els hi deixen mòbils de nova generació que realment són ordenadors amb una gran potència. Aquesta és la qüestió. Com aplicar aquesta restricció?
0: Com aplicar aquesta qüestió? Evidentment és un tema que segurament anirem abordant perquè és un tema ja recurrent, no? És de les xarxes socials. Però vos volia demanar també com havíeu dormit avui vespre. No sé si teniu ventilador, si teniu aire condicionat, si heu pogut dormir bé, perquè avui ha fet molta calor, moltíssima calor, i demà i passat encara s'espera més calor. Heu dormit bé o no?
2: Fatal.
0: Fatal.
1: Jo és que dormo com un ceporro. Quan cojo el sueño ya me puedo caer una bomba al lado.
0: Josep, tu
1: doncs bé? Suerte también de dormir a cubierto y ventilador de techo, que no todo el mundo la tiene, que a veces nos
0: es olvidamos. Es un bon recurs, el ventilador en el sòtil. Josep, tu has dormit bé o no?
3: No, la veritat és que són nits molt males de passar i has de posar aires i ventiladors, però no arribes a descansar prou i, a més, la previsió de que aquesta onada de calor continuarà,
0: sí, sí,
3: el que realment és preocupant.
0: Continuarà.
3: I, a més, el que dèiem a Menorca, que fa una basca. Avui de matí, quan m'he aixecat, notaves una atmosfera densa, fins i tot a veure si a Ciutadella fa una rissaga, que és quan la mà puja i baixa en esport. Són dies molt durs i molt mals de viure.
0: Amb molta calor, i no sé si també ho hem apostat tot per l'aire condicionat, si ho hem deixat tot en mans de l'aire o dels ventiladors, però és veritat que hi ha una calor extrema continuada que marca aquest estiu en temperatures molt per damunt del que és habitual i amb risc de més elevat d'incendis forestals arreu de l'estat. També aquí a les Balears, el gran incendi de Los Gallardos, Almeria, ha deixat víctimes mortals i ha obligat a desplegar un ampli operatiu d'emergència, i el president del govern, Pedro Sánchez, reclamava ahir mateix un gran pacte d'estat contra el canvi climàtic. Sánchez ha advertit que episodis com aquest són cada vegada més freqüents i també més intensos i ha defensat la necessitat d'un acord polític i institucional per reforçar la prevenció, la gestió forestal i les mesures d'adaptació davant l'escalfament global. Mentrestant, la calor i la sequera continuen mantenint en alerta moltes comunitats. També la nostra, les Balears, que en penseu? Hauria d'haver un pacte?
1: A ver, yo pienso, ¿realmente es posible un pacto con una sociedad tan polarizada como tenemos, ¿no? Yo creo que ayudamos más haciendo un llamamiento a la responsabilidad social, ¿no? Respecto a lo que decías del aire acondicionado, fijaros la paradoja, ¿no? Al final estás encendiendo un aire que contribuye a ese cambio climático, ¿no? Creo que es necesario tomar medidas, pero sobre todo tomar conciencia y en la medida de lo posible y reducir el consumo, que esa es la verdadera conciencia ecológica, ¿no? Contra el cambio climático. No tiene ningún sentido cuando hablamos de tanto dinero que se apuesta y tantos medios que se apuestan por la electrificación de los vehículos, ¿no? Pues al final lo que es un absurdo es que en una misma residencia haya tres vehículos, ¿no? Que estén saliendo a diario y sean eléctricos o no lo sean, la electricidad no se genera por de forma espontánea, ¿no?
2: Mira, yo en esto voy a dar dos contrapuntos. Primero, o sea, que Sánchez hable de un pacto me parece ya un insulto a la ciudadanía cuando no es capaz ni siquiera de tener presupuesto. O sea, ¿qué pacto va a generar este señor cuando es imposible que pacte cosas muchísimo más acuciantes? No voy a decir más importantes porque me parece que ya es bastante importante el problema que tenemos. Lo del cambio climático ya ha dejado de ser una cuestión ideológica, es una realidad.
1: Debería.
2: Y el que diga lo contrario, me parece que lo único que hace es gala de su absoluta ignorancia. Basta salir a la calle y basta ver cómo está el resto del mundo. Pero el contrapunto que quería dar es, fijaros, y lo habéis dicho muy bien, aire acondicionado o, por ejemplo, ventilador en el techo. Y aquí también hay que poner encima de la mesa la brecha económica que genera el no poder tener el aire acondicionado puesto, porque todos sabemos lo que cuesta la electricidad. Por lo tanto, no puedo encender el aire porque no puedo apagarlo, duermo mal, descanso mal, voy mal a trabajar y es la pescadilla que se muerde la cola. Al final, la brecha entre clases se está haciendo mucho más grande justamente por problemas como estos. Y
1: no nos olvidemos que tenemos cada vez más personas viviendo en la calle en esta comunidad autónoma, en bancos, en calles, en soportales, en
2: sí,
1: coches y en autocaravanas,
2: pero
1: ¿no?
2: A las mal llamadas, pero, clases medias.
1: La extinta clase media, pero yo me considero una privilegiada de ser de esa extinta clase media por los pelos, ¿no? Porque todavía hay gente que está mucho peor. Y creo que hay que actuar para proteger a esa población que está durmiendo al raso y que está pasando el día al raso, ¿no? Con las condiciones que tenemos.
2: Que quizá la pregunta no es si tiene que haber un pacto de Estado, si el gobierno hace su función y protege a los ciudadanos frente a olas de calor como estas, que al final generan muertes, que esto es el drama real que hay detrás de esto.
1: Bueno, pero ahí discrepo, perdona, porque creo que es importante no fijar el foco solo en que hay que actuar ahora que tenemos el cambio climático aquí, sino que hay que actuar para prevenir que eso siga ocurriendo. Y creo que el pacto de Estado que propone Sánchez va en ese sentido, de prevenir el que propone.
2: ¿Y con quién?
0: Josep, t'han perdut o ets aquí?
2: Le ha dado calor.
0: Se noti, sí. Ara recuperam també el nostre company Josep Pons Fraga, des de Menorca.
3: Sí.
0: Ah, ara sí, ara te sentim. Josep, digues.
3: No, vull sentir perfectament. Vam, aquesta proposta del pacte climàtic que ara torna a reiterar en Pedro Sánchez, de fet, jo va anunciar l'any passat després dels grans incendis que hi va haver. Vull dir, de fet, hi ha unes converses que es van iniciar en tres grups parlamentaris i ara ell torna a dir que cal accelerar que aquesta proposta articular un gran acord davant l'emergència climàtica. Però què va passar l'any passat quan Pedro Sánchez va llançar per primera vegada aquesta proposta, que de fet no és nova, venia també d'altres líders i d'altres formacions polítiques? Vull dir, els presidents autonòmics li van dir el primer que han de fer és disposar de més recursos per prevenir i extingir incendis. Vull dir, tot això està molt bé a nivell teòric, a nivell d'un gran debat polític, però el que necessitem és... Hi ha una evidència. El clima està canviant. L'emergència climàtica és un fet evident. L'escalfament global, tot i que hi pugui haver alguns negacionistes que encara insistesquin en negar-ho, tan evident com ara estem patint aquesta onada de calor de dies i nits seguits d'una calidesa, aquestes nits tropicals i durant la jornada que el termòmetre no baixa. Per tant, el pacte que proposa Pedro Sánchez ha de tenir una eficàcia i l'eficàcia és que a dia d'avui no disposem de recursos ni de mitjans per actuar. La qüestió seria què està disposat a fer el govern PSOE-Sumar per aportar aquests recursos. Que és el que li van demanar l'any passat la majoria de presidents de les comunitats autònomes. És que, si no, no avançarem. I quedam amb un simple anunciat, amb un titular. Pedro Sánchez reclama o demana un pacte pel canvi climàtic. Estupendo. És que tots hi venim d'acord. Cert, el que deia Elena Ballestero, que hi ha una societat polaritzada. Però la qüestió de fons, insisteix, més important, són recursos i mitjans per actuar davant d'aquest canvi climàtic. I aquí la qüestió, la responsabilitat, correspon en el govern central.
0: Després parlarem d'aquest darrer ple que avui et celebra el Congrés dels Diputats, parlarem de que encara no ha pressupost, parlarem d'algunes de les qüestions que es tractaran en aquest ple, però ara hem de fer una petita aturada a la ràdio, escoltam el bisturí de Javier Alarcón, i ja sabeu que també a la televisió escoltam uns anuncis. Tornem tot d'una.

0: Les 9 i 35, ja hi tornem a ser aquí en directe a través de IB3 Ràdio, d'IB3 Televisió. Això és el dia, estem fent tertúlia d'actualitat amb Elena Ballestero, amb Eduardo Luna i també amb Josep Pons Fraga. I ara plantejam una altra qüestió, el sistema de finançament i el repte demogràfic, perquè la proposta del Ministeri d'Hisenda per reforçar el sistema de finançament autonòmic torna a generar tensió amb el govern balear. L'executiu de Marga Proens considera que el document arriba pràcticament tancat i denuncia que continua sense tenir en compte dues reivindicacions històriques per a les Balears, el cost de la població flotant i també els sobrecostos de la insularitat. En canvi, el govern central defensa que aquest nou model aportarà més recursos, augmentarà la participació de les comunitats amb impostos com l'IRPF o l'IVA i crearà un fons específic per als territoris mediterranis més afectats pel canvi climàtic. I jo vos demano, com pot afectar això el finançament real que necessita Balears per mantenir aquests serveis? Perquè si el nou sistema continua sense compensar la pressió que exerceixen milions de visitants sobre la sanitat, el transport o els serveis socials a les Balears, d'alguna manera ho han de solucionar. Com ho poden solucionar? Com afectarà, més ben dit? Com ho veus? És un repte. No sé si dir, és el repte més important que tenim ara mateix per endavant.
1: A ver, es un reto clarísimo. Lo que pasa es que no soluciona absolutamente nada y al final las reclamaciones que hace Marga Proens me parecen totalmente lógicas. No se está teniendo en cuenta, por lo que he podido leer yo, ni la insularidad, ni la presión turística, ni la población flotante, ni el coste de prestar los servicios en esos momentos puntuales. Entonces no tiene sentido financiar igual un territorio que recibe millones de visitantes, que aporta muchísimo más y que crece a una velocidad brutal por encima de la media. O sea, no están solucionando nada. Y lo peor es lo de siempre de este gobierno, que es que propone medidas que no están consensuadas con los actores principales. Por lo tanto, es más de lo mismo, más bluff para mí.
2: A ver, yo creo que sí que hay un margen, ¿no? Están hablando de aumentar la recaudación, que reciban más, ¿no? A cuenta del IVA y del IRPF. Esto en una comunidad como la nuestra, en la que tenemos, hablábamos de la extinta clase media, ¿no? Pero al final la actividad económica que se genera, los millonarios que hay, que vemos cada año en la lista Forbes, que son de Baleares, ¿no? Con una política fiscal adecuada se pueden obtener ingresos suficientes para generar un mayor reparto de la riqueza, que creo que ese es el drama real, ¿no? que sufrimos y vivimos en Baleares. Cuando se habla del coste para la sanidad de las personas turistas o personas extranjeras, ¿no? Al final no nos podemos olvidar de que, por ejemplo, los turistas que vienen de la península, hay un intercambio entre comunidades autónomas que compensa ese coste, ¿no? Lo mismo ocurre con los países de la Unión Europea. Yo creo que un territorio que apuesta todo al turismo tiene que ser consecuente con lo que hace y tomar medidas que garanticen una vida digna para sus habitantes. Y creo que los enfrentamientos entre gobiernos autonómicos, entre gobierno central y gobierno autonómico, por experiencia de años y años del mismo debate, gobierne con quien gobierne allí y gobierne quien gobierne aquí, no permiten un avance. Creo que tenemos margen suficiente para mejorar la vida de la ciudadanía en vez de descargar la responsabilidad en el resto.
0: Josep?
3: Sí, jo diria que, és que aquí, avui hi ha una comissió tècnica avui de són els tècnics que han de presentar o han de tancar un model que es té que aprovar en el Consell de Política Fiscal i Financera que el ministre Arcadi Espanya vol celebrar o ja convocar per dia 29 de juliol. Però el problema quin és? És que resulta que a la reunió d'avui, que és una comissió tècnica, i a la Comissió de Política Fiscal i Financera de dia 29 de juliol, ja hi ha una proposta tancada, una proposta que va negociar, que va decidir, que va acordar el govern de Pedro Sánchez amb Catalunya, concretament amb el PSOE i Esquerra Republicana de Catalunya. Una vegada va tancar el model de finançament que millora els recursos per Catalunya, ara el posa damunt la taula i li diu en el resta de comunitats autònomes: mirau, això és el nou model de finançament autonòmic per tot Espanya. L'he negociat a Catalunya, però vosaltres també vos hi heu d'afegir, perquè és cert que hi ha un increment de recursos. Però atenció, en el cas de Balears, que és una comunitat mal finançada, des de que el 2009 es va aprovar el model de finançament, que per cert no van aprovar les comunitats autònomes governades pel Partit Popular, aquest model de finançament amb el temps ha anat empitjorant, perquè ha augmentat la població, tenim més turistes i ens trobem que la proposta que avui du el ministre a la comissió tècnica i que durà dia 29 de juliol en el Consell de Política Fiscal i Financera no ens compensa ni els sobrecostos d'insularitat ni la població flotant. I a més, i a cap, Balears és una de les comunitats que no es veurà beneficiada pel principi d'ordinalitat. Això que vol dir? Que aquelles comunitats que més aporten són les que més han de rebre. I això sí que ho tenen en compte per Catalunya. Nosaltres, Balears, fem un esforç fiscal que aportem més de 900 milions d'euros cada any que se'n van en el govern central. I que 900 milions d'euros, que és un esforç fiscal de les empreses, dels ciutadans i d'aquests milionaris que deien Elena Ballesteros, aquest doblers no retorna a Balears. I la comunitat autònoma necessita més recursos. Per tant, jo el que dic, si el principi d'ordinalitat s'aplica a Catalunya, també s'ha d'aplicar a Balears. I jo entenc molt bé que Antoni Costa, que és el vicepresident del govern de la senyora Proens, i Consell d'Hisenda, digui, és que nosaltres aquest model no mos va bé, no mos satisfà. Allò que diuen en castellà, lentejas, les tomes o les dejas? Pues no, no mos va bé aquest model, perquè beneficia una comunitat, Catalunya, i segueix perjudicant a Balears. I si realment el ministre Arcadi Espanya vol fer les coses bé, hauria de seure en totes les comunitats, amb una per una, pactar les singularitats, i Balears és una regió insular que no és ultraperifèrica com Canàries, però que tenim unes necessitats que el sistema de finançament no resol ni contempla. Per tant, jo diria que no en aquest model que ens volen imposar. És un tràgala. Jo diria que no.
2: Yo personalmente creo que el principio de ordinalidad se puede definir como egoísmo puro y duro, ¿no? El que más tiene, tiene que ser el que más recibe. Pues no, yo creo que el sentido común dice que el que menos tiene, tiene que tener sus necesidades cubiertas, por mucho que genere poca riqueza, ¿no? Es el que necesita más ayuda. Y dicho esto, es verdad que yo también estoy de acuerdo que, por ejemplo, cuestiones como la insularidad tendrían que ser tenidas en cuenta, pero también es verdad que antes Josep hablaba de que falta dinero para afrontar las consecuencias del cambio climático, ¿no? Pues esta propuesta o impuesta, ¿no? Imposición o propuesta que está sobre la mesa introduce un nuevo concepto, que es que tiene en cuenta la singularidad de los territorios del arco mediterráneo, en el que se incluye Baleares, ¿no? Que recibirán una inyección económica para llevar a cabo medidas, ¿no? que intenten minimizar las consecuencias de ese cambio climático. Yo creo que lo importante es que el dinero que está aquí o el que llegue se utilice de forma adecuada y solucione las desigualdades que tenemos en el territorio.
0: Hem d'anar a publicitar, però vull fer un apunt ràpid, perquè l'Ajuntament de Palma ha eliminat 500 pintades vandàliques a desenes d'edificis històrics de ciutat, recuperant més de 2.200 metres quadrats de façanes protegides mitjançant tècniques especialitzades. És una campanya que va començar el novembre de 2024 i que s'ha estès per diversos barris. Li volia demanar precisament a Eduardo, que és advocat, perquè ahir mateix parlaven de pintades vandàliques a façanes, per exemple, d'immobiliàries, pintades, incivisme, vandalisme sobre el patrimoni que podria tenir, o quines repercussions podria tenir, Eduardo? És motiu de delicte, això?
1: És un delito y de hecho es un delito de daños agravados, o sea que pueden llegar incluso a tener, si no son penas de multa muy altas, penas de prisión. Aquí es fantástico, muy bien por el alcalde el tema de recuperar esas fachadas, pero a mí, como jurista, me queda el identificar a estas personas y sancionarlas, porque creo que por ahí, por la sanción y por la reinserción, pasa el que no se repitan ese tipo de conductas, porque al final la gente, por desgracia, aprende o tocándoles el bolsillo o con condenas. O sea que muy bien por la iniciativa, pero me falta identificar y sancionar.
0: Qué complicado eso.
1: Complicadísimo, complicadísimo.
0: Casi imposible, te diría.
1: Bueno, casi imposible no, porque hoy en día estamos en ciudades en las que están hipervigiladas y que hay muchísimas cámaras y que hoy en día es difícil hacer cosas sin que te graben o te vean. Es complejo, pero però que és un tema que hauré d'abordar.
0: I que també hem de diferenciar, no?, amb allò que és art urbà d'altres que són pintades, vandàliques, incivisme, etc etc. Ara, si fem una petita aturada per a publicitat i tot d'una, tornem, perquè hem de parlar que avui hi ha el darrer ple abans de les vacances d'estiu en el Congrés dels Diputats.

0: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
1: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
2: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: Tracte final d'aquesta tertúlia d'avui, dia 14 de juliol, pendents del Congrés dels Diputats, perquè ho dèiem, avui es celebra el darrer ple abans de l'aturada d'estiu amb una sessió extraordinària marcada per dues qüestions clau: la senda d'estabilitat pressupostària per al període 2027-29 i la reforma de lleis de dependència i discapacitat. La votació més rellevant és la de la senda d'estabilitat, perquè és el primer pas imprescindible per poder tramitar els pressupostos generals de l'Estat. El govern planteja un dèficit de l'1,8% del PIB per a 2027 amb una reducció progressiva fins a l'1,5% el 2029 i un límit de despesa rècord, que seria de 226.000 milions d'euros. Però l'executiu arriba al ple sense suport garantit. Ni PP, ni Vots, ni Junts ja han anunciat el seu vot en contra, de manera que tot apunta que la proposta serà rebutjada en aquesta primera votació. Si això passa, Hisenda podria tornar-la a sotmetre a Congrés el proper 23 de juliol. Recordem, avui era la darrera sessió, però per ventura no haurien de fer una altra. Bé, si la senda d'estabilitat acaba rebutjada, fins a quin punt quedarà condicionada la possibilitat que Espanya tingui nous pressupostos, que recordem que ara mateix tampoc en té, després de diversos exercicis amb els comptes prorrogats, Elena.
1: Yo es que discrepo del planteamiento, perdóname que gire, pero es que ya esto es como el eterno retorno, o sea, no se van a aprobar, o sea, yo
0: ya
1: prefiero,
0: sabemos, ¿no?
1: Sí, prefiero hablar de la otra parte del pleno, ¿no? Que eso sí que es importante para mucha gente, que es la ley de dependencia y disparidad, ¿no? Que entre otras cuestiones plantea una mejora de financiación para recortar las listas de espera, que en Baleares son de más de un año para que se te revise el grado de discapacidad, ¿no? Y luego una cosa muy importante, que cuando hablas con las personas discapacitadas aquí en las islas, es una de las cosas que históricamente reivindican, ¿no? Que es el derecho al asistente personal, alguien que sea sus manos o que sea sus piernas por ellos y les permita hacer una vida como lo hacemos el resto de personas, ¿no? Y que puedan tener derecho a un asistente personal para cosas tan sencillas como ir a la compra, porque la vida no consiste solo en trabajar y la mayoría de personas que tienen estas dificultades no disponen de un asistente que les cubra ni siquiera toda su jornada laboral, por no hablar el ocio, el derecho, todo, ¿no? A ir al cine si quieres, a irte a una playa y disponer de un asistente que conduzca tu coche si no puedes conducir, ¿no? Yo creo que esas son las cosas importantes de la vida.
0: Era el segon punt d'aquesta notícia, sí. Elena, que també ho havíem de tractar després, però primer abord demanava precisament per els pressupostos, sí. per anar per ordre. Sí, ho havíem anunciat, que era una de les coses que avui se debatia, la llei de dependència i discapacitat, també en parlarem, però clar, d'entrada, no? En el final s'ha de parlar dels pressupostos, s'ha d'aprovar o no la senda d'estabilitat, clar, no té suport necessari per fer-ho, i és una qüestió que també és òbvia, no?
2: Me guardo la parte del tema de dependencia para luego, sí, porque es un tema emocional. En el caso de los presupuestos es obvio, evidentemente, que no va a salir adelante, y menos después de la última votación que vimos, donde hasta Junts se estaba pidiendo que Sánchez asumiese responsabilidades políticas. Por lo tanto, plantear que va a ser una senda presupuestaria cuando llevamos 3 años sin presupuestos es política de ciencia ficción. No va a salir, evidentemente que no. Lo que pasa es que, como es muy listo, como es el presidente de las primeras veces y como sabe manipular muy bien el hemiciclo, lo está acompañando con otras medidas que sí tienen que salir adelante, que son las que digo que tienen un corte más emocional y que son de justicia social. ¿Presupuestos? No. ¿Senda presupuestaria? No. ¿Que se ha agotado la legislatura de Sánchez? Evidentemente que sí.
0: Josep?
3: Bueno, yo creo que hay dos grandes cuestiones. Una que l'han dita, els pressupostos generals de l'Estat, que ara en aquests moments se sent de dèficit i que t'intent també d'afectar el model de finançament de les comunitats autònomes, però bueno, hi ha dues dates molt importants. La primera, en relació amb el pressupost general de l'Estat, dia d'octubre, és el dia que acaba el pla que marca la Constitució per presentar el projecte de llei en el Congrés de Diputats, que veig molt difícil que prosperi. A més, teniu en compte que duim 3 anys amb pressupostos prorrogats i el Senat també els hi tombaria. Però atenció, que aquesta setmana, dia 14 de juliol, dijous,
0: no, és 14
3: Tribunal
0: és avui.
3: Superior...
0: Josep,
3: perdó,
0: 14 de juliol és avui.
3: Sí. Sí, aquest dia 14 de juliol i després dia 16 et sabrà. Sabrem si la justícia de la Unió Europea accepta que es pot aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont. I això és un fet que jo crec important perquè pot redefinir la posició, el posicionament de Junts, que marca el seu propi calendari, que tindrà una influència molt important. Per tant, el que passarà a partir d'avui, ple del Congrés de Diputats, Consell de Política Fiscal i Financera, la decisió de la Unió Europea sobre Puigdemont i l'escenari judicial que pot alterar o pot modificar les previsions de Pedro Sánchez. El que sí vull dir seria, en aquest sentit, que no hi haurà un superdiumenge electoral el 23 de maig del 2027, que és quan coincidirien eleccions municipals, autonòmiques i generals. Crec que aquesta opció està descartada i, naturalment, Pedro Sánchez intentarà resistir, tot i que té un calendari judicial que és molt complicat, i que també intentarà aprofitar fins al darrer moment els fons Next Generation de la Unió Europea i que també presentarà en el Congrés el projecte de llei de pressupostos, que si cau aquest projecte de llei, que crec que sí, a partir d'aquí sabríem com es va evolucionant aquest escenari electoral en petició o en espera de si la Unió Europea, el Tribunal de la Unió Europea, el Tribunal de Justícia, permet o no es retorn a Espanya de Carles Puigdemont.
0: Sí, com sigui, el govern necessita aquests suports per aprovar els pressupostos per a l'any que ve. De moment no els té, no els té, i pensant que no els atendrà. I és cert que són uns comptes que segueixen prorrogats. Sí, com sigui, que ho dèiem abans, no? A més d'aquest debat pressupostari, la cambra abordarà la reforma de les lleis de dependència i discapacitat amb l'objectiu de reforçar drets i millorar l'atenció de les persones dependents. També s'ha de convalidar el decret llei que destina 1.200 milions d'euros addicionals al sistema de dependència entre l'1 de juliol d'aquest 2027, una injecció econòmica que el govern defensa com a necessària per incrementar el finançament de totes les comunitats autònomes. Això, al final, acaba repercutint a totes les comunitats. Abans ho de Nelena, no? És una qüestió que és primordial, precisament perquè molta de gent necessita per dret, no per una altra cosa, poder tenir un acompanyament com posaves tu d'exemple, o poder tenir accés, com tenim tot, a qualsevol activitat o acte en el seu dia a dia. No sé si ara volíeu afegir qualque cosa en aquest tema, perquè no sé si també en aquest sentit tindrà Pedro Sánchez suports per aprovar aquel paradigma.
2: A ver, yo creo que sí, que aquí sí que debería tener los apoyos necesarios para sacarlo. Esto no es nuevo, no lo inventó Pedro Sánchez, lo han hecho todos los gobiernos, sacar iniciativas que estaban abocadas al fracaso junto con otras que por justicia social deberían salir adelante para luego poder vender la gestión correcta de ese tipo de problemas, ¿no? Y aquí, sobre todo, un tema que tiene una carga emocional fuertísima y que, como decía al principio, es un tema de justicia social. O sea, esto tiene que salir adelante porque hay familias que su día a día y su vida dependen de una legislación acorde a la problemática que tienen. Y además este es un tema que se lleva trabajando hace tiempo, no es un tema improvisado y es un tema que llega a un punto en el que se debería aprobar. Por lo tanto, para mí, lo reprochable al presidente del gobierno es mezclar Ous and Caragols, ¿no? Meter los presupuestos, meter la senda presupuestaria con un tema que está clarísimamente abocado al fracaso, con algo que debería salir para luego, posteriormente, hacer el trile y vender gestión cuando aquí de lo que se trata es de política y justicia social.
1: Bueno, pero es que es habitual que se debatan en el Congreso cuestiones distintas. No estamos hablando de un decreto ómnibus, estamos hablando de otra cosa, de dos iniciativas que no tienen nada que ver una con la otra y que se votarán por separado, ¿no?
2: Claro, pues entonces no deberían ir en el mismo pleno.
1: ¿Por qué?
2: ¿Por qué no? Porque si tienen que ser, hay que darle la importancia a lo que tiene.
0: Que se han andado de vacaciones, que no hay penses, claro, Eduardo.
2: No, son los únicos que se van de vacaciones.
1: ¿Quiere que trabajen? De una en una la ley, ¿no?
2: No, de una en una la ley, no, pero sí por materias. Que esto es una de las cosas que el Tribunal Constitucional ha dicho varias veces, que no se pueden hacer un totum revolutum.
1: Eso se llama decreto ómnibus, pero esto no lo es.
2: Y politizar este tipo de votaciones.
0: Sí que está separado, ¿no, sí, Eduardo?
1: Claro, vota por separado, si
2: se
1: no
2: vota,
1: tiene nada que ver.
2: Se vota por separado, pero políticamente la venta política de la gestión es la misma. Y si esto no lo queréis ver...
1: Y eso
2: no
1: ha dicho sobre la venta política de las cosas, el Constitucional creo que no ha dicho nada.
2: No, lo dijo
1: sobre los decretos.
0: Josep, ¿tú qué piensas? ¿Penses que hauria de fet servir un altre ple per poder abordar aquesta qüestió o penses que no té res a veure una cosa amb l'altra?
3: Bueno, avui el ple que celebra el Congrés de Diputats té que debatre i té que aprovar la llei de dependència i de discapacitat. És una modificació, en aquest cas jo entenc que en aquest ple d'avui es tracta aquest tema i crec que és necessari un increment de recursos. A més, les entitats de dependència ja han advertit de la cada vegada major demanda que hi ha i també ho acaba de dir Eduardo Luna, que és un tema emocional. Avui hi ha aquest tema en el ple del Congrés, en el Senat, o bueno, encara que s'ha de dur, a la comissió, perquè això va anar a comissió de drets socials del Congrés de Diputats, van votar en contra Partit Popular i Vox. I si avui també voten en contra en el Congrés, ho han d'explicar, que voten en contra, perquè a no ser que aquí hi hagi una trampa i has de dir augmentem les prestacions i els serveis, però han de ser les comunitats autònomes, les qui ho han de gestionar i han de portar més recursos. Aquesta és la qüestió de fons. Tots volem que s'augmenti, se millori, que hi hagi més teleassistència, que es tinguin en compte els cuidadors, els familiars que tenen persones a la seva atenció en el domicili. Però qui ho paga tot això? Qui aporta recursos? I aquesta és la qüestió de fons. Vull dir, el que és la norma, la millora de la norma, tots la compartim. Ara jo el que vull saber és qui se'n fa càrrec, qui aporta recursos i com s'aplica aquesta millora de la llei de dependència i de discapacitat.
0: Veurem, estarem pendent d'aquest congrés, d'aquest ple del congrés, el darrer, suposadament, abans de les vacances. Ho hem de deixar aquí, però sí que vos donem un darrer apunt, acabant de saber que l'evolució de la compra-venda d'habitatge a les Balears el mes de maig empitjora i baixa un 16,8% respecte al mateix mes de l'any anterior, fins a 1.111 operacions, segons dades publicades avui mateix per l'Institut Nacional d'Estadística. És una punt que acabem de conèixer. Agraïm moltíssim avui als nostres tertulians que hagin passat per el dia i vos desitjam bona setmana. Alerta'ns a calor, aneu per sombra, aigua, hidratar-se i a fer onda. Moltes gràcies, Helena.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Eduardo i també Josep, que vagi molt bé.
3: Gràcies, adéu, bon dia. Gràcies.
0: Ara actualitzem les notícies de la ràdio, uns anuncis de la televisió i tornem tot d'una amb més coses aquí al dia.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. Els bombers forestals de Libanat treballen en aquests moments en dos incendis forestals actius al municipi de Bunyola, Mallorca. Els dos focs han estat catalogats de gravetat potencial zero. El primer s'ha confirmat a les 8:20 d'aquest matí al Coll d'Honor. L'altre focus, localitzat a Sant Creus, manté actius dos fronts des de la matinada.
2: En aquesta zona de Sant Creus hi ha desplegat un operatiu especial format per de 9 bombers forestals, dues autobombes i un agent de medi ambient que miren de perímetre i extingir les flames. D'altra banda, la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural han informat que ja s'ha pogut apagar un tercer incendi forestal registrat aquesta matinada a la carretera que connecta Lloseta i Alaró.
1: Mentrestant, a Menorca, en aquesta hora, la platja de Sant Andrià, Ciutadella, queda reoberta al bany. Les analítiques han confirmat que no hi ha contaminació i si serà la bandera verda.
2: D'aquesta manera, la platja reobre després que dijous passat hagués de prohibir-se el bany pel vessament d'aigües residuals. Pere Fiol, el regidor de Medi Ambient de Ciutadella.
3: Hem obtingut un resultat d'aptes per al bany. S'ha procedit a donar l'ordre de tornar a col·locar la bandera verda per fi i poder obrir en el bany a la platja de Sant Andrià.
2: L'avaria es va produir per una acumulació de tovalloletes que va provocar aquesta avaria a l'estació de bombeig.
1: Canviant de qüestió, la compravenda d'habitatges a les Balears accentua la seva caiguda. Segons les dades publicades aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística, el mercat immobiliari de l'arxipèlag va registrar al maig un descens de gairebé el 17% en comparació amb el mateix mes de l'any passat, una davallada que duplica la mitjana estatal en què la caiguda ha estat del 7,3%. Amb tot, el mes de maig es varen tancar a les illes un total de 1.111 operacions de compra-venda.
2: Això sí, si ho comparam amb el mes d'abril, la dada puja un 5,7%. Si analitzem la radiografia d'aquestes vendes, la immensa majoria, més de 1.000, van ser sobre habitatge lliure i només 28 van correspondre a protecció oficial. A més, el mercat de segona mà continua liderant el sector, 900 operacions enfront dels 211 immobles d'obra nova. Amb aquestes dades, sobre la taula, les Balears se situen com la tercera comunitat de tot l'Estat on més cau la compra-venda d'habitatges, només superada per Cantàbria i Múrcia.
1: A la crònica política, darrer ple avui al Congrés dels Diputats. Es vota la senda d'estabilitat 2027-2029, que és una passa indispensable per tirar endavant els pressupostos de l'any que ve. Tot fa pensar que la previsió econòmica no prosperarà pels vots en contra del PP, Vox i Junts.
2: En aquesta sessió extraordinària, que començarà a les 12 del migdia, la Cambra Baixa debat també la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. Així mateix, s'ha de convalidar el decret llei que atorga 6.200 milions d'euros des del 1 de juliol fins al 2027 per augmentar el finançament del sistema de dependència a totes les comunitats autònomes.
1: I avui també es reuneix el Consell de Ministres. El govern espanyol té previst aprovar la llei de violència vicària. La norma certifica, cerca tipificar aquest tipus de violència com un delicte específic contra la integritat moral de les dones.
2: L'avantprojecte de llei també preveu prohibir amb els agressors que els agressors puguin difondre públicament detalls dels seus crims amb l'objectiu d'evitar casos com el del llibre sobre José Bretón. La norma també reforça la protecció dels menors. Entre les novetats, estableix que els infants hauran de ser escoltats abans que un jutge decideixi sobre el règim de guàrdia i custòdia en processos de separació o divorci.
1: Amb aquest apunt arribarem a les 10 i 4 minuts amb més notícies a les 11 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: 10 i 5 minuts, seguim en directe, ja hi tornem a ser, aquí en tot vosaltres a través de la ràdio i la televisió pública, a través d'IV3, i ja sabeu que en aquesta hora sempre intentam fer un cop d'ull al temps i al cel per saber quin temps mos espera. Aquest dimarts continuarà el temps plenament estiuenc a les Balears, òbviament amb domini de sol i també amb alguns intervals de boira a primera hora del dematí, a més de pols en suspensió, que també ja ho han notat tant ahir com avui. Les temperatures se mantenen molt altes, amb màximes de fins a 39 graus a l'interior de Mallorca i també nits tropicals i fins i tot nits tòrrides. El vent serà fluix de component sud amb brises costaneres que alleujaran una miqueta, xisco Nadal, la calor al litoral. Per dir-ho d'alguna manera, perquè també no és que se noti gaire.
1: T'anava a dir, l'onada de calor acabarà aquest divendres, segons la previsió de l'AEMET, en la retirada progressiva de la massa d'aire càlid procedent del nord d'Àfrica. Tot i això, abans de l'arribada d'aquest alleujament, algunes zones de l'interior de Mallorca encara podran assolir els 41 graus.
0: I hem de dir també que les altes temperatures ja han provocat més d'un centenar de morts a les Balears relacionades directa o indirectament aquest estiu amb la calor, xisco.
1: Segons les estimacions de l'aplicació científica MACE, entre el 1 de juny i el 13 de juliol, la calor s'hauria relacionat en 103 defuncions a les Balears, 97 atribuïdes a calor moderada i 6 a episodis de calor extrema. Els experts recorden que la majoria de les víctimes són persones especialment vulnerables, com la gent gran, o persones amb malalties cròniques, tot i que la calor també pot afectar persones sanes que fan activitat física o passen moltes hores a l'exterior.
0: Com dèiem, no? És una qüestió important i les previsions no són gaire esperançadores perquè els investigadors consideren molt probable que aquest estiu se superin les prop de 290 morts atribuïdes, com dèiem, a la calor de manera directa o indirecta i que són les que se varen produir l'any 2025, l'any passat. I continuem parlant de foc, ja ho fèiem a primera hora del dematí. Ahir el protagonista va ser l'incendi de les feixes a Talamanca, a Eivissa, que ja, a xisco, poden dir que ha quedat extingit.
1: El foc es va originar en un infrahabitatge ocupat que precisament ja s'havia incendiat fa 3 anys. En les tasques d'extinció hi varen participar l'helicòpter i l'avioneta de l'Ivanat, 4 vehicles i 15 bombers. Els veïnats denuncien que feia temps que alertaven de l'acumulació de matalassos, electrodomèstics i fustes dins d'aquest infrahabitatge. A més, asseguren que la mateixa zona encara hi ha 3 assentaments més en una situació semblant.
0: I sense sortir d'Eivissa, a pocs metres d'allà, un altre incendi va obligar a intervenir també els bombers. En aquest cas va ser a un iot amarrat al port esportiu de Marina Botafoc, que es va incendiar poc després de les 5 de l'hora baixa i també va quedar sufocat.
1: Una gran columna de fum va tornar a sorprendre els veïnats i varen actuar 8 bombers en 2 vehicles i ara mateix encara es desconeixen les causes d'aquest foc.
0: I mentre aquí els incendis s'han pogut anar controlant ràpidament, hem de dir que la península continua encara ara molt present la tragèdia a Los Gallardos, Almeria.
1: L'incendi, que ha cremat prop de 7.000 hectàrees, es dona ja tècnicament per controlat. Les autoritats han identificat 3 víctimes més, un matrimoni belga i una ciutadana britànica, i ja només en queden 3 pendents d'identificar. El balanç es manté en 13 víctimes mortals, una d'elles de nacionalitat espanyola.
0: I el president espanyol, Pedro Sánchez, ahir va visitar la zona afectada i va anunciar també recursos per a la reconstrucció d'aquesta zona, alhora que va insistir, també n'hem parlat a la tertúlia, en la necessitat d'un gran pacte davant l'emergència climàtica. Veiem ara imatges d'aquests avisos actius aquí a les Balears, a les Pitiuses, avís groc actiu, i també al centre o a l'interior de Mallorca també avís groc actiu per aquestes altes temperatures que tindrem avui dimarts. Si vos sembla, també, Xisco, podem fer un cop d'ull a l'exterior, sortim i obrim finestres per veure com mos hem alçat a diferents punts de les Balears. Obrim, per tant, aquestes beauties al Puig de Sa Tudosa, a Mallorca, amb aquesta panoràmica, i ja ho dèiem, boira i pols en suspensió que se nota bastant bé en aquesta imatge, Xisco.
1: Que precisament ahir cap vespre, que van coincidir amb el nostre meteoròleg de Capçalera, en Albert Darder, va dir que aquesta pols en suspensió, que sempre ens resulta tan molesta perquè ens deixa els cotxos i les terrasses plenes de fang i ben brutes, en aquest cas és beneficiosa perquè ajuda precisament a controlar aquestes altes temperatures i fa com una mica de matalàs i evita que a segons quins indrets, gràcies a aquesta pols en suspensió, la temperatura no la nota tan elevada. I canviem d'indret, passant d'aquesta boira, que podria ser perfectament cims borroscosos, però no, era Puig de Sa Tudosa, i passam a Sa Mesquida, a Menorca, on allò que veiem ja d'entrada és aquesta absència de sol.
0: T'anava a dir, no, però és un dia d'estiu avui, amb aquesta imatge.
1: Ara que passaven de cims borroscosos, això podria ser perfectament Irlanda, si m'apures. Un dia d'aquests, una mica de fred, sense sol, una mica de muntanya allà al fons, i aquesta mà, que si observam l'onatge, veiem que hi ha una mica de vent, perquè sí que les ones fan escuma quan peguen contra les roques. Llavors estan tornant uns experts. Mos dones una foto.
0: Experts i poetes. En Xisco sempre li donen aquest tot de poesia. Xerraves d'en Albert Darder, demà el tindrem aquí en nosaltres a partir de les 10 perquè serà un dels dies de més calor. Demà i passat demà tindrem calor, calor i més calor.

0: construcció, a neteja, a cambrers, la gent que està exposada a tantes hores de sol i de calor, per fer molt alerta, hidratar-se, intentar protegir-se, i sobretot si hi ha qualque senyal d'alarma, que ho facin sabre per anar al metge, per evitar, no?, que hi hagi més morts o per cots de calor relacionades amb aquesta calor.
1: Que nosaltres ho podem explicar amb una riaia, perquè, a Déu gràcies, estem aquí ràdio, en un refugi climàtic. Tenim aire condicionat, fem feina d'asseguts, et sol, no tant quan sortim, però et cert que hi ha feines, que tant si ets brigada de neteja, com si ets policia, com si fas feina a la construcció, i has d'estar en et sol, sí o sí, perquè és la teva feina. Nau alerta, ho recordàvem ahir, hidratació, també protegir la pell del sol, que llavors no volem disgustos perquè la pell té memòria, i davant el mínim senyal de que pot ser-vos fer un cot de calor, aturar de fer feina, retirar-vos a una ombra i esperar una mica que se vos passi. No,
0: són els consells que vos poden donar
1: i que
0: no mos cansarem de repetir, no?, durant aquests dies de tanta de calor, però bé, tenim més temes, més qüestions i més protagonistes avui en aquest 14 de juliol, aquest dimarts, en què vos parlant també de que en el polígon de Sant Castelló de Palma es va inaugurar el passat 6 de juliol l'oficina de l'autònom. Aquest projecte cerca oferir un nou servei d'ajuda als autònoms de les Balears a través de l'assessorament i també l'acompanyament als més de 100.000 treballadors de l'arxipèlag, treballadors autònoms. En aquest acte d'inauguració també se va anunciar, Xisco, aquest escut de l'autònom també tan interessant i que avui volen tractar.
1: Aquesta és una nova convocatòria pluriennal dotada en 600.000 euros que permetrà retornar als treballadors autònoms les quotes de la seguretat social que hagin hagut d'assumir durant els primers mesos d'una baixa mèdica. La intenció del govern amb aquestes iniciatives és la de facilitar l'assessorament burocràtic als treballadors i ajudar en aquells que estan ja en actiu i els que cerquen emprendre com a autònom. I per parlar-ne, ja tenim amb nosaltres Anna Madalena Comas, ella és presidenta d'ATA Balears, que són els autònoms de les Illes. Madalena, molt bon dia, com estàs?
2: Molt bon dia, encantada d'estar amb vosaltres. Moltes gràcies.
1: Parlam d'aquesta oficina de l'autònom. Considereu que aquesta oficina respon a una necessitat real dels treballadors? Trobaran assessoria? Trobaran una mica d'ajuda en aquesta oficina?
2: Efectivament, des d'ATA Balears celebram aquesta oficina dels autònoms, aquest gest que ha tingut el govern de les Illes Balears per donar suport, és a dir, per tenir una oficina que no només te pugui assessorar i ajudar en tràmits, sinó també que t'assessori sobre les subvencions, que sigui com un recolzament en moments crítics per un autònom, des de que comences fins que també pots consolidar el teu negoci. Ben que dir, hi haurà dues persones disponibles, no farà falta demanar cita prèvia, i en qualsevol moment un autònom que tingui un problema, que no sàpiga com demanar una subvenció o un ajut, pot anar allà i des d'allà el tramitaran. Tenint en compte que la burocràcia és un dels principals problemes dels autònoms i que dedicam 200 hores anuals de mitja a la burocràcia, tràmits en l'administració, declaracions, que això, si ho posam a 15 euros l'hora, per exemple, un autònom, a cap de l'any són 3.000 euros. Ben que dic, aquesta oficina ajudarà a que dediquem menys hores i a que no gastem tant el temps a burocràcia, sinó que siguem productius en els nostres negocis.
0: És que és una de les queixes que sempre repetiu els autònoms, no?, la burocràcia a l'hora de tramitar, per exemple, una ajuda, una subvenció, etc etc. I de 200 hores de mitjana anuals, que són uns 3.000 euros, això, o has de tenir un assessor que t'ho faci, perquè si no és impossible, no?
2: Efectivament, però a vegades el gestor que pagues mensualment no sap de la subvenció, no ho sap tramitar, i allà directament t'ajudaran amb aquesta tramitació, i vulguis o no, és un mal de cap menys per l'autònom, i ja saben que se pot bloqueja. Uh-huh. I quan ja saben que hi ha una oficina allà que te dona recolzament, doncs, bueno, és un signe que sí que han de celebrar per part de les Illes Balears, que no totes les comunitats tenen una oficina disposada per nosaltres. O
1: sigui que... I ara que en parles, quins són els principals problemes que se troba una persona a l'hora d'emprendre i sobretot dur a terme aquests tràmits per poder ser autònom? Suposo que a mi m'he dit, el primer et sabrà com se fa i sabrà què necessites. Gràcies a aquesta oficina aquest primer entrebanc quedarà superat, però a partir d'aquí quins són els problemes que tenen els autònoms de nova planta, per dir-ho de qualque manera?
2: Efectivament, quan una persona decideix emprendre, sàpiga que hi ha qualcú que te pot ajudar, que aquí tenim la quota zero, que dos primers anys no pagues quota de seguretat social, és una barrera menys, i que a partir dels tres anys tens ajuda de consolidat, que tens una ajuda de 3.000 euros que te pot ajudar a consolidar el negoci i incrementar la productivitat. Després és vera que quan comencem a emprendre, sí que hi ha com una sèrie de barreres, com l'accés de burocràcia, el nivell d'impostos, les declaracions,

0: doncs, que han de fer d'IVA. I clar, nosaltres sempre dèiem, bastaria amb una declaració anual, no quatre trimestrals d'IVA. I clar, a Espanya som l'única... l'únic país de la Unió Europea que no tenim IVA franquiciat. És a dir, que un autònom que factura menys de 85.000 euros no està exempt de declarar IVA. I això sí que ho reclamem als autònoms. És a dir, que la problemàtica no és només ja la càrrega burocràtica, els impostos, sinó també necessitem que s'equiparin els drets reals dels assalariats en els autònoms. Per exemple, prestació de lactància, subsidi major de 52 anys, cessa d'activitat efectiu... Bé, que hi ha una sèrie de coses que ajudarien a que no ens trobem amb tantes dificultats. Però, sobretot, ara, el baròmetre data reclama que dins les preocupacions dels autònoms està, sobretot, la inflació. És a nivell de costos i bueno. Ja sabem que el 60% dels autònoms, dels empresaris, no arriben als 5 anys. O sigui que és vera que Balears és terra d'autònoms.
1: I per què penses que no arribau o no s'arriben aquests 5 anys, en aquest període? Perquè costa, perquè cansa, perquè és molt feixuc, perquè se tira la tabola precisament per moltes d'aquestes qüestions que vos passen. Què és allò que fa que un en els 5 anys o abans dels 5 anys diga, mira, jo ja no sé què, és que m'estim més canviar, m'estim més tancar, abaixar la persiana, sí. I no sé, i ser treballador per compte aliena.
0: Efectivament, també, jo duc 10 anys autònoma i hi ha vegades que
1: ho penses
0: que,
1: també,
0: que,
1: no?
0: Que ho penses, clar, perquè al final tot s'acumula, tot se va sumant, i és veritat que els autònoms, més de 80% dels autònoms, no tenim empleats. I quan hem de carregar nosaltres tots sols, amb tot el que du l'empreniment, és costós. És a dir, a vegades per ahir que xerram de les empreses, com si...
1: Clar, jo ara te demanava abans de començar l'entrevista vacances i tu has dit ses que pugui fer, perquè també mai acabau de desconnectar,
0: mai
1: no?
0: Mai acabant de desconnectar, i les dades ho diuen. Aquest estiu, un de tres autònoms s'agafarà vacances. És a dir, no acabes de desconnectar i, bueno, hi ha una sèrie de barreres que a poc aquí és veritat que els governs de les Illes Balears ho estan posant un poc més fàcil i ens estan ajudant en aquell moment crític, que és consolidar una empresa i arribar als 5 anys, però sí que és veritat que reclamam a nivell del govern central mesures urgents, com per exemple l'IVA franquiciat, que ens ajudaria a aliviar un poc la càrrega.
2: I com funcionaria aquest IVA franquiciat? Perquè s'ha parlat una sèrie de vegades que ens han d'equiparar amb Europa. Això implicaria que els autònoms ja no haurien de fer les factures en IVA.
0: L'autònom que facturi menys de 85.000 euros anuals no faria falta declarar IVA. I serien més competitius. Per si hi ha una persona que té l'empresa, no sé, Suïssa, per exemple, i està duent l'activitat aquí, però la té a Suïssa, clar, pot tenir preus més competitius sense IVA. És a dir, que és algo important per nosaltres, i sobretot que lleva hora de burocràcia. No fer tantes declaracions anuals de revisió de factures, de... Bueno, al final és papeleo, no?, que se mos... i ho llegiria un poc més.
2: I després, parlant d'aquestes ajudes, els autònoms aprovam en el coneixement que tenim de la nostra feina, sabem quines són les ajudes que tenim a l'abast, o encara és aquesta assignatura pendent. Dic, perquè hi ha ajudes que, per exemple, et obrin i duren una setmana, i si tu, durant aquella setmana, jo ara penso en el meu ropit, en el tema d'ajudes al camp, sí. Per exemple, que hi ha ajudes que s'obrin una setmana o 10 dies, i si tu resulta que ara estàs malalt, t'has despistat, o aquella setmana eres de viatge, ja aquesta ajuda ha volat. No sé, com a autònoms som molt conscients de les ajudes que poden rebre i sobretot els terminis, que això també és important.
0: Efectivament. Per exemple, la quota zero va durar tot el juny. Després és vera que sempre la pots reclamar, no? I ara aquesta ajuda de l'escut, de l'autònom, pots reclamar si has estat de baixa durant el 2025, aquests 2 mesos, no? que has pagat quota de seguretat social i has estat de baixa. Però sí que és vera que trobam que hauria de comunicar-se molt més, donant gràcies també a IB3 que ens doni aquest espai per donar a conèixer els ajuts, perquè és vera que l'autònom està a la tenda, en el comerç, en el bar, i a vegades no li arriben aquests ajuts, no? I si pogués fer un poc més de marge, sí que se valoraria més marge,
2: no,
0: per demanar.
2: Que no sé si tens aquesta sensació que l'autònom se li demana que sigui un toter, perquè ha de ser expert en la seva feina, si va en perns. Sí. Ha de controlar de perns, però també ha de ser un poc economista. També ha de ser un poc agent d'assegurances per saber què li convé a un moment determinat en el seu negoci. I no se pot saber en tot. Per tant, una mica d'assessoria, gràcies a aquesta oficina de l'autònom, supos que facilitarà una mica la feina de tot plegats.
0: Efectivament. és veure que tot suma, no? I si estàs tot sol, has de saber tot, has de ser multifacètico. I arriba un punt que no pots, has d'estar a la productivitat dels negocis, has d'estar en el dia a dia...
1: Que no en saps i... o que no arribes, que també aquesta és l'altra, vull dir que també ser per tot és complicat.
0: És complicat ser per tot, i jo crec que sí que és veure que, en la mesura que se pugui, pues, tenir un altre empleat. I ara, xerrant d'ajut, sí que és veure que hi ha un ajut de la Conselleria de Treball que t'ajuda durant tot un any a contratar una persona. I se cobreix tot el sou durant un any. Això, bueno, ajuda. Si una persona està d'autònom...
1: I segurament tot... és una ajuda que, no, que desconeixen molts autònoms, no? És una ajuda que segurament te poden explicar bé en aquesta oficina de l'autònom, no? Com ho han de fer per...
0: Efectivament. Per aquesta oficina mos donarà llum, jo trob. Mos sí. ajudarà a esclarir què hi ha i què no hi ha. I...
1: No sé si saps, evidentment fa molt poc que han obert, perquè de la setmana passada, jo fa una setmana que se va obrir, si en aquest temps hi ha hagut molta de gent que hi ha anat, que ha demanat, que s'ha assessorat, que...
0: Jo espero que sí. Aquesta informació no la sé, és veure que ara ja juliol...
1: És un sí, més fluix.
0: Més fluix, els autònoms és veure que no posen massa vacacions, però bueno, sí que és cert que entrar a la conselleria tens uns bons cartes que posa oficines autònom i li estan donant bastanta promoció a nivell de xarxes socials i de mitjans.
1: Perquè, Magdalena, tu creus que la situació dels autònoms a Balears és diferent respecte d'altres comunitats per factor de sinceritat? Ser autònom aquí és diferent, millor o pitjor, o més complicat que a una altra comunitat?
0: Pues molt bona pregunta. És vera que ara mateix les xifres ho diuen, que estem liderant de número d'autònoms, en 109.000, i no només anualment, sinó intermensual. Són xifres molt positives a nivell d'Espanya que estem liderant, però sí que és vera que aquí tenim insularitat, l'estacionalitat, hi ha negocis que només poden fer feina 6 mesos, i bueno, sé que Canaris té el seu propi sistema, insularitat, que és molt positiu, està tenint efectes pues, molt productius, i sí que és diferent emprendre aquí, no? Sobretot si tens una empresa que ha d'exportar, que depèn de l'exterior, i sobretot tenint en compte que tenim aquesta estacionalitat. O sigui que bueno, tenim un poc aquesta barrera, però crec que és vera que som terres productives, terra d'autònoms, i hi ha moltes oportunitats aquí, hi ha molt de talent, i s'ha d'aprofitar. Jo, també, que estic a joves empresaris, sempre recoman emprendre, que on que tinguis por, llença't, és a quota zero, durant els dos primers anys no pagaràs, que és el pitjor que pot passar, no?
1: Si que... t'hi veus d'emprenedor...
2: No gaire, les vegades que he hagut de fer d'emprenedor no m'ha anat molt bé. Ho dic perquè també s'ha de tenir un tarannà especial. A mi sempre m'ha admirat aquesta gent que se fa autònoma perquè tampoc t'ensenyen a sa cap. I tenia sota sa teva ala dues, tres, una persona que tu ets responsable i has de dir com ha de fer sa feina, ser capaç de comunicar-ho, tampoc és senzill. A mi això m'admira bastant. Jo les vegades que m'ha tocat ser autònom no m'ha anat gaire bé. Sempre ara som mig autònom i vulguis que no, perquè feim feinetes diverses, sí. Però a mi no se m'adona bé lo de sa cap. També se n'hauria d'aprendre. Dèiem, un autònom ho ha de saber fer tot, també s'haurien de fer cursos d'aquest de lideratge per entendre com se gestiona un equip de persones, perquè comences com a petit autònom, pot tenir un treballador, però a vegades t'entren feines i en tens quatre, i saber controlar un equip de quatre persones ja no és senzill.
0: Totalment. El lideratge, bueno, el meu negoci se dedica a això, al lideratge, perquè crec que és molt necessari. I sobretot tenint en compte l'absentisme. L'absentisme en els assalariats és 4 vegades superior als autònoms. És a dir, de cada 1.000 assalariats, 50 estan de baixa, i de cada 1.000 autònoms, només 9. És a dir, és bastant rellevant. I si un autònom té 2 empleats i ha de liderar, clar, han de tenir en compte que hi ha un nivell elevat d'absentisme. I això ara mateix a Espanya són 33.000 milions d'euros que mos costa cada...
1: És vera que és una realitat, absentisme o baixes laborals, òbviament, però clar, també és vera que l'altre dia el govern balear anunciava aquesta manera de que els autònoms puguin cobrar quan se posen malalts, perquè també se posen malalts i potser no se posen malalts o no se posen de baixa perquè no cobren i és complicat. Aquest dret no el teniu, no? Vull dir que per ventura és el que explica que les persones assalariades tinguin aquest dret adquirit i si no estan bé puguin quedar a casa seva. En aquest cas, Valtre, supos que també veus amb bons ulls, no? Que si estàu malalts pugueu cobrar.
0: Totalment. És que si estàs malalt, no factures perquè estàs malalt i damunt has de pagar la quota de seguretat social, no té sentit. És a dir, crec que de tot Espanya només hi ha 3 o 4 comunitats autònoms que tenen aquest ajut ara dels dos primers mesos que estàs de baixa per incapacitat temporal, que és a dir, que el govern te doni suport.
1: Com a que no paguis la quota d'autònom, no? Seria una de les coses que reclamaríeu.
0: És a dir, un autònom se posa malalt i potser està 4 mesos de baixa i els 2 primers mesos les paga ell, és a dir, la quota de seguretat social. Amb aquest ajut seran 400 euros mensuals, és a dir, en total 800, que el govern de les Illes Balears pagarà a l'autònom perquè pugui estar de baixa. I a partir del segon mes ja està cobert per la mútua, per la seguretat social. Uh-huh. I això no ha passat en totes les comunitats. Sí que reclamam també a nivell de govern central que equipari tot Espanya, perquè així l'autònom, si no se cuida, no pot després cuidar ni el seu negoci ni la seva família. I bueno, nosaltres creiem també que ja és un problema també de país, no? De veure un poc com està el tema de la sanitat, i perquè és que és molt elevat el número de persones que estan amb absentisme laboral. I bueno, ara mateix mos alivia saber que hi ha aquest ajut.
2: De tota manera, també convendria diferenciar entre absentisme i baixes mèdiques, que no és el mateix. Ho dic perquè a vegades tenim tendència a ficar-ho dins el mateix sac. Clar, si estàs malalt, per molt que vulguis, també haurien de perdre aquest concepte d'anar a fer feina malalt, perquè una cosa és anar a fer feina que te fa mal una cama, i una altra cosa és anar a fer feina amb un grip. Perquè si vas a fer feina amb un grip, acabes encomanant el grip, sí, a tots els companys de feina, i no per va anar a fer feina un dia més o un dia manco, tota l'empresa acaba que has de tancar, perquè tothom se te posa de baixa, també.
0: Sí.
2: Hem d'anar una mica amb aquest tema. Som en conversa amb Matarena Comas, presidenta d'ATAS, la presidenta dels autònoms, i ja, per acabar, avui veníem a parlar d'aquesta oficina de l'autònom,
0: sí,
2: i volia demanar-te si trobes que ja està prou promocionada, o entrevistes com aquestes ajuden a donar-la a conèixer, o si s'hauria de fer més, perquè els autònoms de Balears coneguin que ara ja tenen aquesta oficina.
0: Efectivament, des d'ATA Balears és vera que ho estan promovent, joves empresaris també, que entrevistes com aquesta ajuden molt, o sigui que estem molt agraïts, crec que s'hauria de fer encara més. Està clar que sempre tota difusió és poca, comptant que és un suport real per l'autònom i que te descarrega de papeleo i de pors que puguis tenir a l'hora de demanar ajuts. O sigui que crec que s'hauria de seguir donant més difusió, i després de l'estiu, pues, bueno, a lo millor organitzar un event o fer algo que se pugui donar a conèixer i que se sàpiga que està allà, però bueno, és algo que celebram tenir...
2: I d'autònom de Balears, 100.000 treballadors d'aquesta arxipèlag. Ja ho sabeu, teniu aquesta oficina de l'autònom per qualsevol tipus de consulta, i sobretot quan tu n'ha d'emprendre, ha de començar un negoci, vol fer-se autònom, saber que tens una oficina on anar perquè te puguin explicar. Només necessites qualcú que te digui el paper se presenta en aquesta oficina, i ja te resolen molt de mal de cats. Per això ara tenim aquesta oficina.
0: Efectivament.
1: Ja, idò, que vagi molt bé, que siguin moltes les persones que em facin ur, i sobretot que d'aquí un parell de mesos no puguen dir que d'autònoms tenen més ganes de seguir emprenent i no volen abaixar la persiana per aquests problemes, sobretot de burocràcia, que els amengen. Moltíssimes gràcies, Matarena. Fins una altra.
0: Un plaer.
1: Que vagi molt bé aquest estiu.
0: Igualment, bon dia, bones vacances.
1: Feim una petita aturada i tot una tornam i parlam, atenció, del pla autonòmic de conciliació, també importantíssim.

0: TV3 Ràdio és coneixement.
1: Para ti, para ti y también para ti, en Eroski te damos el pepino francés granel a 1,19 euros kilo, la corvina Eroski Natura a 10,99 euros kilo, la pechuga de pollo granel a 5,99 euros kilo y la empanada de carne bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
3: Mira, vamos a escoltar las castañolas, que las tocan Andrés Coll.
4: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
5: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
3: Sí, sí, sí.
2: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
3: Ets ambidestro.
6: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
0: IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.

0: En tocar les 10 i mitja hem arribat a l'equador d'aquesta segona hora de programa i vos parlàvem ara de conciliació, perquè conciliar vida laboral i vida familiar continua sent un dels grans reptes de moltes de famílies, de quasi totes. Qui té fills petits, persones dependents al seu càrrec o també simplement intenta arribar a tot, sap que trobar l'equilibri, Xisco, no sempre és fàcil, eh?
1: Per això, avui posem el focus en un nou instrument que pretén marcar el camí dels propers anys. El govern ha aprovat el Pla Autonòmic de Conciliació 2026-2031, el primer d'aquestes característiques de les Illes Balears, amb l'objectiu de coordinar i impulsar polítiques que facilitin la conciliació. I per saber com funciona i en què consistirà, ens acompanyen a Margarida Darder, ella és directora general de Conciliació i Igualtat en l'àmbit laboral del govern de les Illes. Molt bon dia, directora, i moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
2: Molt bon dia a tots i l'agraïment és meu per aquesta convidada.
1: Clar, perquè els oients i telespectadors fixin el concepte. Què és exactament aquest Pla Autonòmic de Conciliació i què canviarà respecte en allò que se podia fer fins ara?
2: Pues mira, el pla va néixer perquè una norma, la primera autonòmica de conciliació, marcava un plaç d'un any per treure aquest instrument. És un instrument que planifica i també dissenya una ruta. És important també perquè per conformar o per dissenyar, avaluar i validar aquest pla, se va crear un comitè de seguiment i un comitè de conciliació que està conformat tant per direccions generals i conselleries competents en aquesta matèria, així com els agents socials i econòmics més representatius de les nostres illes.
0: I per què era necessari elaborar un pla específic per aquesta comunitat, per les Illes Balears?
2: Bueno, una miqueta en Sofield que comentaves, que com a societat tenim aquest repte, jo crec que ja no només les famílies, que òbviament, sinó jo crec que també com a administració, perquè també ens hem de responsabilitzar de que la nostra societat pugui compatibilitzar la seva vida familiar i la seva vida laboral, i jo crec que era necessari perquè teníem mesures disperses i no els teníem a dins un sol document, no teníem una eina que avaluàs els impactes d'aquestes polítiques i tampoc teníem molt clar de quin diagnòstic partíem, per tant, les mesures no estaven dissenyades en la realitat nostra.
0: Era un poc agrupar-les i adaptar-les, no? I n'hi ha més de 70, hem vist.
2: Sí, n'hi ha exactament 70. I d'aquestes 70 n'hi ha algunes que ja s'estan fent, és a dir, per molt que la llei va néixer fa un any, la direcció general va néixer fa un any i el pla s'ha presentat ara, el govern de Namargà-Provença va començar fent les primeres mesures de més incorporar-se a dins l'administració i s'han recollit ja aquestes, així com aquelles que responen en el diagnòstic. Se va fer un diagnòstic tant social-demogràfic com econòmic del nostre territori insular.
1: Clar, han fixat aquest marc teòric, però perquè la gent que és a casa ho entengui, com són aquestes 70 mesures? Quines destacaria la directora general?
2: De que ja estan, bueno, se distribueixen en tres eixos. Per una banda, les necessitats de la família, per una altra, de quina manera podem transformar el model de feina per tal de fer-lo més fàcil per a les persones treballadores, i per una altra banda hem fet un eix d'igualtat laboral perquè encara les dades demostren que la parcialitat i la temporalitat recaven sobretot damunt les dones. Les mesures que podríem destacar que ja han fet aquests 3 anys, la gratuïtat de 0 a 3 anys era una cosa que era imprescindible, llavors les mesures fiscals també per les despeses que les famílies dediquen a la conciliació, llavors hem donat per una banda les empreses un suport econòmic per a aquelles que han implantat mesures de conciliació innovadores o més enllà de lo que la pròpia normativa marca, i ara recentment han tret el xec llengur, que és una ajuda directa a les famílies on se cobreixen despeses que uns inverteixen en mesures de conciliació.
0: És per a Margalida que quan parlem de conciliació encara tendim, no tots, a pensar en o associar-ho a família amb infants, però és veritat que aquest pla també pensa en les persones que cuiden altres persones, no? Per les persones sobretot dependents, els curadors que li deien.
2: Sí, de fet el pla, com bé dius, en el diagnòstic se va tenir en compte que ara mateix el model demogràfic és que també la gent major i dependent és un percentatge elevat de la societat i per tant han de tenir cura d'ells, i Ja s'ha duit a terme el servei de respir, s'han incrementat la xarxa de sociosanitari i ara també, com a acció planificada, s'ha de fer un espai per als cuidadors no professionals, per a aquelles famílies que cuiden fora de professionals i necessiten un espai de respiro.
1: Que tota aquesta realitat de ser curador d'un familiar no t'entens fins que te toca a tu en primera persona. Ara que parlant del servei de respir, el que no se'l varen fer servir sembla un doll, però tenir un mes per poder que la persona que s'encarrega de tenir un familiar a càrrec pugui anar de viatge, pugui tenir 10 dies que no s'encarregui dia sí, dia també del malalt a casa, és importantíssim i sobretot és necessari. Ho dic perquè de vegades hi ha mesures que no s'abouen d'entrada o gent que no té familiars a càrrec podria dir bé, és que jo això no ho veig necessari, doncs estaria bé de vegades i per això ja s'aconsellaria d'igualtat i per això ja una directora general de conciliació per mirar de posar-nos dins les sabates de tots els habitants d'aquesta terra, que tothom té necessitats diferents i que la conciliació és tan complicada. No sé, Margarida Darder, directora general de Conciliació i Igualtat en l'àmbit laboral, que la tenim avui en conversa aquí al dia, quines són les queixes que els usuaris presenten a l'hora de conciliar? Què és allò complicat de conciliar a una societat com la Balear, que no només vivim del turisme, sinó que també de cada vegada desestacionalitzant més, ja no hi ha aquest pitjors discontinus tan sovint com era abans, perquè deies, no, apuraré un mesos i tindré 4 o 5 mesos que podré dedicar-me a la família. Ara no, ara ja de cap a cap d'any molta gent fa feina. Quins són els problemes que se troba la gent?
2: Pues aquest, el problema és la dificultat en la conciliació. És a dir, jo crec que la fita d'haver baixat l'estacionalitat és important i és una cosa per felicitar, però sí que és vera que després s'ha d'abordar el que condu, que conlleva. Jo crec que el xec i engur nou el que ha fet és precisament reforçar això. Ja no només cobreix les despeses com abans de conciliar en cures domiciliàries, enguany hem incorporat l'escola d'estiu, l'escampament, l'escola de Nadal, l'escola de Setmana Santa, hem incorporat també matineres i ajudes d'aquestes hores després de menjador, que també poden quedar en el centre, s'han promocionat les obertures dels patis, de cada vegada més municipis estan obrint en horari de cap vespre i en dissabtes de matins. Altres, també una miqueta quan xerraven de només de menors i també de dependents, també de fills amb discapacitat, aquest xec i engur permet que entitats del tercer sector siguin les qui donaran el servei de cura perquè són persones preparades i que i llavors ja hi ha un vincle emocional en l'infant, també se'ls hi pagarà aquesta cura domiciliària. Jo crec que el que hem intentat és ampliar l'ajuda econòmica en aquestes persones que de cada vegada fan més feina i necessiten tenir una aportació econòmica per poder cobrir aquestes despeses.
0: Margalida, abans ho has dit, sempre o quasi sempre les cures, ja sigui d'infants, de persones dependents, de persones grans, recau en el rol de les dones, no? Encara són majoritàriament les dones qui assumeixen aquestes cures, però conciliar també és una qüestió d'igualtat, no? No sé si això també està contemplat dins aquest pla.
2: Sí, de fet, és un eix. El tercer eix d'aquest pla és sempre transparència retributiva, igualtat d'oportunitats entre homes i dones. També fem feina, sobretot, en la segregació professional i acadèmica entre homes i dones, perquè les dones de cada vegada puguin se puguin formar en professions on la flexibilitat horària és més important, els homes també. Jo crec que la igualtat laboral també és un eix estratègic d'aquest pla de conciliació, precisament per intentar abordar aquesta cultura de que encara la dona sol responsabilitzar-se d'aquestes feines.
1: Clar, la conciliació també passa perquè s'impliquin, ho heu comentat, senyora directora, quan heu fet aquest comitè de conciliació, que també hi havia agents socials, això també passa, evidentment, per les empreses. Com s'incentivarà que les empreses apostin també per la conciliació? Ara parlàvem amb la presidenta dels autònoms, no és el mateix una empresa on hi ha dos treballadors, aquí conciliar és complicadíssim perquè s'ha de cobrir un horari, però sí que empreses que ja tenen un volum de treballadors, sí que la conciliació se podria dur a terme, i no sé si és un tema de cultura, que de vegades associant conciliació a comoditat, quan en realitat conciliació és més productivitat, perquè si el teu treballador està content, el fidelitzes, ve a fer feina més content, pot donar més de si mateix, però de vegades aquesta cultura encara no la tenim interioritzada. Què podem fer?
2: Pues mira, m'agrada que em facis aquesta pregunta perquè ha estat una de les feines que ja hem fet. Dia 23 de març, que coincideix amb el Dia Nacional de la Conciliació, vàrem dur a terme una jornada que, de fet, no havia conciliació i competitivitat empresarial. Va venir una taula redona de, crec que eren 5 empreses de Balears, de diferents sectors i diferents mides de treballadors, on ens van explicar ells que, com a, que s'aposta de la conciliació està dins del seu ADN empresarial. I ens van explicar com van dur a terme aquesta transició i quins avantatges i desavantatges hi ha hagut. Va ser una taula extraordinàriament rica, va venir moltíssim de públic assistent empresarial i crec que va ser un espai on se varen posar en valor precisament aquesta, com la generació, no sé si aquesta Z, la més actual, no? Les generacions més noves són les que tamateix reclamen aquesta retribució emocional que li diuen, que ja no és salarial com abans. Per tant, les empreses són molt conscients d'aquestes necessitats. I llavors, concretant en el tema dels autònoms, és vera que sempre col·loquem el tamany d'empresa com a dins un desafiament dins un DAFO, però no és així. A vegades ho poden vestir d'oportunitat, perquè el fet de tu formar part d'una empresa, d'un teixit empresarial molt petit, fa que el vincle entre empresari i treballador favoresqui també la conciliació, tot i que l'organització de dins l'empresa és més complicada, d'això no hi ha cap dubte.
0: Margalida, i així com abans parlàvem amb la Magdalena d'autònoms, d'aquesta oficina que s'ha obert per ajudar els autònoms, hi ha cap manera, no sé, ara mos està escoltant una família amb infants, o mos estan escoltant persones, famílies també, amb persones dependents a casa seva, amb discapacitat, o amb persones grans. Com ho pot fer per, d'alguna manera, beneficiar-se d'aquest pla, d'aquestes 70 mesures, i per ser també una miqueta les passes que ha de fer per demanar un suport, una ajuda, com ho poden fer?
2: Pues mira, ara el propi pla també té una acció que diu que farem una plataforma informativa, no sé quin nom tindrà, però una plataforma de, on recollirem totes les mesures, els enllaços directes, perquè és important, com bé dèiem, de fet, donar aquest espai és una oportunitat per nosaltres de donar a conèixer al ciutadà què pot fer, com se pot beneficiar. A dia d'avui, les xarxes socials, els medis, ens heu ajudat moltíssim a fer la difusió d'aquestes mesures que ja han duit a terme, però sí que és vera que les properes passes són crear una plataforma perquè el ciutadà la pugui consultar i sigui una facilitadora d'inclús els accessos directes per a les tramitacions, anant fent feina cap a aquest camí.
0: Sisko Nadal, tu vens content de la feina?
1: Per favor, encantat. Un ambient laboral meravellós i Vetra és una empresa fantàstica. No tinc cap queixa. Me poden encomanar tot allò que necessitin. Sempre, el servei d'aquesta casa. No sabia ara aquesta pregunta anar que ve.
0: Perquè tu deus que és molt important, no? Que d'alguna manera...
1: Venir content, sí. A mi m'agrada molt una camiseta que posa. Aquesta reunió hauria pogut ser un mail. I que de vegades, també, pecant de presencistes i pecant d'haver de passar moltes hores davant d'un ordinador o reunits parlant de coses que se podien resoldre amb un mail ben estructurat, això també ajuda a conciliar amb la família.
2: Sí.
1: Crec que hauríem d'anar cap aquí, però malauradament crec que la Mediterrània, aquesta cultura nòrdica de teletreball durant la pandèmia, ho vàrem intentar, sí. Hi ha gent que ho va trobar una bona idea, les noves generacions ho reclamen, però no sé si costarà. Però bé, per això hi ha direccions generals, sí. Com sé que presideix la Margarida Darder, fer aquesta, pegar aquesta empenta i mirar si entre tots canviem una mica el paradigma.
2: Està a seix dos, de fet, aquestes noves formes de treballar. Tot i que és vera que d'aquesta taula de conciliació va néixer precisament com el teletreball era una cosa que s'ha anat reclamant moltíssim i de cada vegada, pot ser, com diu un Xisco, que sigui la cultura mediterrània, la gent està rebutjant i tornant a reclamar.
0: Home, és que mos agrada socialitzar.
2: És això.
0: Clar. És que mos agrada fer que fotes amb els companys.
2: Lo important, jo crec, és que l'empresari i el treballador arribin
0: a
2: l'acord entre ells i que se puguin adaptar una mà renta a l'altra, com dic jo sempre, que les dues parts estiguin molt contentes.
1: Però bé, per si hi havia dubtes, jo vinc a cantar cada matí fer feina tant si tenc una Marta Grau de directora com si tenc una Joana Maroto, que ara aquestes setmanes...
0: Tant de bo, menys mal.
1: Tu mos controles i mos tens les ordres, que quedi clar que també estava encantat.
0: I no, queda clar, molt, de, molt bé, molt, estic ben contenta.
1: Era això el que havia de contestar la directora?
0: No, no era això, però com que tu li deies... És igual. En qualsevol cas, volien conèixer aquest pla autonòmic de conciliació importantíssim per a famílies amb infants, per a famílies amb persones dependents, amb famílies amb persones grans, que tenen 70 mesures, totes compilades, reunides en aquest pla autonòmic i que servirà, no?, per ajudar a tothom i a tot don, sobretot tot don, a conciliar. Esperem que vagi molt bé.
2: Això és el nostre desig, també.
0: I de moltes gràcies per la visita, que vagi molt bé i que tingueu un bon estiu.
2: Gràcies a vosaltres.
0: I doncs, són les 10:47 minuts, fem una petita aturada i tot d'una seguim amb més coses aquí al dia a través d'IV3 Ràdio i d'IV3 Televisió. Fins ara.

0: IB3 Ràdio és servei públic.
1: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost, protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears. Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
2: El Consell de Mallorca per primera vegada aprova la proposició de llei de regulació d'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents, ja que estableix un límit a l'entrada de vehicles i un nombre màxim de cotxes de lloguer.
1: Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
3: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
4: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
1: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. Ha extingit l'incendi del Coll d'Honor a Bunyola, que ha començat avui de matí de vés les 8:30. Mentrestant, els bombers forestals encara treballen en un altre foc, han declarat a Son Creus, que s'ha produït aquesta matinada al municipi i que ara mateix es troba estable.
2: En aquest rei actuen 22 bombers forestals, 3 autobombes i 3 agents de medi ambient. En tot cas, els dos són incendis forestals de gravetat zero, de petites dimensions, i han cremat poques hectàrees de pinar. La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural ha informat d'un altre incendi en la carretera entre Lloseta i Alaró, que ha estat extingit però de vers les 6 del matí.
1: Canviant de qüestió, des del passat 1 de juliol, 940 famílies de les illes han demanat acollir-se al primer programa del Xec Cangur. De moment, la Conselleria de Treball compta amb un pressupost de 500.000 d'euros, però, si és necessari, s'ampliarà aquest fons d'ajut que va destinat a facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar.
2: La directora general de Conciliació i d'Igualtat en l'àmbit laboral, Margalida Darder, s'ha mostrat satisfeta amb l'acollida que ha tingut el Xec Cangur entre les famílies. Fins a finals de mes poden demanar ajuda per cobrir les despeses de matinera i altres despeses que han tingut lloc durant tot el curs escolar.
3: Jo crec que el Xec Cangur nou el que ha fet és precisament reforçar això. Ja no només cobreix les despeses com abans de conciliar amb cures domiciliàries, enguany hem incorporat l'escola d'estiu, l'escampament, l'escola de Nadal, l'escola de Setmana Santa.
1: D'altra banda, la Fiscalia de les Balears comença els tràmits per declarar nul·les les condemnes contra els represaliats de la Guerra Civil i el franquisme. Els familiars poden sol·licitar que l'Estat reconegui aquesta nul·litat i reclama també que la justícia continuï cercant les persones desaparegudes.
2: A més, amb l'inici d'aquest tràmit, per primera vegada es garanteix la tutela judicial amb declaracions dels familiars sobre la realitat de les víctimes del franquisme. La presidenta de l'entitat, Maria Antònia Oliver, diu que la fiscal s'ha basat en els vídeos de les declaracions que els familiars dels represaliats varen fer la passada legislatura davant la Direcció General de Memòria Democràtica.
4: Però sobretot que puguen ser escoltades en seu judicial. És a dir, que no només puguen relatar els fets de les nostres que han viscut en el mitjà de comunicació o en els historiadors perquè ho escriguin i ho publiquin, sinó també i sobretot a un jutge, que jo crec que és on ha d'estar també el relat dels fets que varen viure els nostres familiars, que varen ser tot causes molt injustes.
1: Als tribunals, el jutge del cas Leire cita declarar com investigats la gerenta del PSOE, Ana María Fuentes, i l'exadvocat de Coldo García, Ismael Oliver, el pròxim 9 de setembre. El magistrat investiga una suposada trama per desmuntar les causes judicials que afecten al govern espanyol i al PSOE i que hauria liderat Santos Cerdán.
2: Segons la Guàrdia Civil, tots els pagaments logístics provenien del mateix PSOE. Per camuflar l'origen dels diners, s'haurien fet servir societats interposades i factures falses. El jutge sospita que l'advocat Ismael Oliver va fer de vehicle per pagar 27.000 euros a Leire Díez a través de les seves empreses. Per la seva banda, la gerenta del PSOE està investigada per emetre notes d'encàrrec falses per facilitar aquests pagaments als lletrats, actuant com a presumpte còmplice.
1: Amb aquest apunt arribarem a les 11:04. Més notícies a IB3 en ràdio a les 12:00.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
1: Tèntol!
0: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Joana Marató.

0: 11 i 5 minuts, encetam tercera i darrera hora de programa. S'incorpora Marga Cifra al control tècnic i vos explicam que la Comissió Europea continua fent passes per regular l'accés dels menors a les xarxes socials.
1: Les noves tecnologies, les noves tecnologies, em fan tindre mal de cap. Són segons minuts i dies.
2: Un grup d'experts ha recomanat prohibir-ne l'ús al menors de 13 anys i establir un accés gradual fins al 18, amb més protecció segons l'edat. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha qualificat la proposta de convincent i assegura que, igual que hi ha una edat mínima per conduir o consumir alcohol, també n'hi hauria d'haver una per accedir a les xarxes socials.
3: L'informe també recomana que abans dels 3 anys els infants no tinguin accés a pantalles i que entre els 3 i els 13 anys només les puguin utilitzar sota la supervisió dels pares o tutors i durant un temps limitat. Ara bé, Brussel·les treballa en una proposta legislativa que es presentarà després de l'estiu.
2: A més, es vol reforçar la verificació de l'edat i obligar les plataformes a demostrar que els seus serveis són segurs per als menors abans de permetre'n l'accés. Ho comentàvem abans, que en pensau, ha variat l'opinió de primera hora. No. Namaro t'ha dit que la trobava una mesura teva.
0: Teva, bastant teva. Sí, jo penso que 13 anys és molt poc i com a mínim s'hauria de limitar l'accés a les xarxes a partir de 16 anys. I quan dic limitar l'accés a les xarxes, dic donar dispositius als infants. Ja sé que vaig un poc en contra d'allò que s'està fent, però penso que ja se dona per fet que hem de donar mòbils en 10, en 11, en 12 anys i no me n'ha donat en compte del que suposa. No ho sé, penso que...
2: També venim d'un sistema pedagògic que deia que les pantalles eren el futur i que havien de tenir pissarres digitals i que els nens no havien de tenir llibres, que tot havien de ser tauletes i tot havien de ser dispositius, i a lo millor ara, ho dèiem avui a primera hora, hem estat una generació conió que han descobert que per un tema de concentració, per un tema d'atenció, per un tema de memorització, tenim tota una generació de nens que els costa molt centrar-se en un tema més de, o sorpresa, dos minuts.
0: No, no sé, Antònia, tu, havies tingut mòbil a primer d'ESO, que són 12-13 anys, no?
3: Sí. Però ja vos dic, no és el mòbil que té el meu germà amb 12-13 anys. Jo tenia el telèfon per cridar els meus pares, fer fotografies i vídeos, que és el que més m'agradava, i en lloc de jugar a joc de taula, ja per aventura se van substituir el joquet del telèfon, però no vaig tenir xarxes socials cap de 4 anys o 3 de tenir aquest dispositiu. Ara bé, el meu germà, que m'adú 6 anys, sí que ha anat un poc més avançat, per tant, trob que aquesta nova llei que volen imposar, aquesta regulació, s'ha torbat un pot de més, ja que hi ha evidències de que tenir xarxes socials tan aviat, tan prest, presenta problemes.
2: No només que presenti problemes de validació personal, que hi ha molta de gent que, a segon quina edat, has fet de tenir 3, 4 o 5 likes de més o de manco, els hi pot donar el dia, i pot ser la diferència entre l'eufòria i la depressió més absoluta, però també hem d'entendre que quan tens certa edat, i també de grans, perquè amb això són molt irresponsables, la quantitat d'informació que van publicant a xarxes de on sopes, on berenes, on dines, i que si tens qualcú que s'interessa per la teva vida... Jo sé coses de persones
0: que
2: dius, és totalment allò que se diu FEMS digital, digital junket, que ho tinc jo dins el meu cervell, i dic, jo per què he de saber si aquesta persona du boxer o du slips?
4: No,
2: me refereixo que hi ha molta de gent té tendència a parlar-te de llibres en què els són blinds.
0: Heu escoltat a sa comare, que la tenim aquí asseguda i escolta i no pot evitar intervenir. Ara te saludarem.
2: Però és veritat que hi ha molta tendència a fer contingut cultural, que és que jo consumes, que m'al·lucina la quantitat de gent que darrerament fa contingut cultural fora camiseta.
0: A quina edat tens?
2: Jo no sabia que per parlar de cinema havies de mostrar mugrons, me demana.
0: A quina edat vares tenir mòbil? Per fer sa comparativa, no? Amb sa generació de... No...
2: És que ni comparativa ni res. Jo vaig tenir mòbil, crec que era en els 18 anys, i vaig tenir un d'aquests totxos que enviaves SMS que ja abreujaves.
0: I jugaves perquè... a la serp.
2: Ni això, perquè jo sempre he estat un pot sec i jo no hi vaig, perquè la pantalla era superpetita. Jo l'únic que agraeix en els germans fons és que la fita en aquestes pantalles un poc grosses i que per gent cega com jo ajuda a qui vegem una mica. Jo, el mòbil petit, que abans, quan més petit era, com a més luxós, a mi no m'anaven gent bé perquè jo no hi vaia.
0: Bé, aquesta era la nostra notícia curiosa del dia, però no és l'única que tenim avui, perquè avui, que és 14 de juliol, juliol és un dia molt especial perquè se commemora el primer dia mundial del ximpanzé per retre homenatge a, la recordareu, l'etòloga Jane Goodall. Per honorar la seva memòria, l'Institut Jane Goodall aquí a Espanya ha llançat una campanya per que exposa la realitat del tràfic il·legal de fauna amb un animalet que té un nom bastant complicat de dir, menys si ho sabré dir, Mouginsi, una cria que va ser Maria Antònia rescatada d'aquesta pràctica.
3: Així és, Joana. L'organització compartirà la història de Mouginsi a través de les seves xarxes socials en el perfil Instituto Jane, com han comentat abans, Goodall Espanya, on podreu descobrir com són aquests vincles familiars, els emocionals i les nombroses similituds que comparteixen amb nosaltres.
2: I tots aquests descobriments no haurien pogut ser si no hagués estat per Jane Goodall, que va ser la primera a documentar-ho com a dona pionera amb una investigació sobre els ximpanzés salvatges de Gombe, a Tanzània. Un estudi que hem de dir que continua en actiu i que aquesta és la manera que han tingut des de l'Institut que du el seu nom d'honorar la seva memòria i també de mantenir en actiu aquell llegat.
0: Aquell llegat que, recordem, va ser una dona pionera i que ha fet que moltes d'aquestes cries i molt d'aquests animals no només puguin ser rescatats, sinó que s'hagi evitat que se n'hagi fet

0: I ara sona aquest Lady in Red tan al·legòric perquè avui volem parlar de la dismenorrea. Per aquells que no coneguin aquest terme, és la manera en la qual es refereixen els metges a l'hora de parlar del dolor menstrual intens i els còlics de la zona pelviana que acompanyen a la menstruació. Hi ha estudis que demostren que aquests símptomes s'agreugen de manera significativa en les altes temperatures.
1: Les alteracions del cicle menstrual a causa de les temperatures extremes són una realitat que milers de dones confirmen viure cada estiu. Sagnats més abundants de l'habitual, més quadres de dolor, inflor i cansament i fins i tot amb retards o avançaments del cicle menstrual són algunes de les conseqüències de l'estrès al qual la calor extrema sotmet el cos.
2: I hem tret aquest tema perquè, òbviament, aquests dies de tanta calor, la gent que té la menstruació també ho deu passar més malament. I per això tenim aquí nosaltres en Ana Isabel García. Bon dia, com estàs?
3: Bon dia, no puc callar, me sap greu.
2: No, mos encanta que ho
3: sempre
2: facis.
3: Sempre d'interrompre's.
2: La pròxima vegada que hagis de venir, te guionitzarem.
3: Fantàstic, jo encantada.
2: Bé, no fa molta de calor. La gent que té aquesta dismenorrea ho passa pitjor, però quins són els principals o les principals conseqüències sobre el cicle menstrual de què seran les temperatures?
3: Sí, al final no sé què tal ho haureu passat aquest cap de setmana, però ha estat gros aquesta calor, i si qualcuna de les dones que m'ho està escoltant ha tingut la menstruació o ha estat en els dies previs, pot ser que ho hagi passat pitjor, perquè sabem que la calor mos afecta a nivell de que augmenta el cortisol és l'hormona de l'estrès. Al final aquestes altes temperatures mos posen sota estrès i aquest cortisol afecta a la secreció d'hormones. Per tant, pot que els nostres cicles siguin més llargs, és a dir, que la menstruació vingui més tard i que inclús vingui amb més símptomes d'aquest tipus, com el dolor, o inclús més abundants, amb més sangrat per el mateix motiu, també. La calor també fa que els vasos sanguinis se dilatin, arribi més sang a l'úter i per això hi hagi més sangrat. Per tant, és un combo bastant interessant, entre cometes, a nivell científic, però per les dones. Un mal rato, no? Però sí, sabem que l'estiu mos afecta de manera negativa en el cicle.
1: I si parlant de mesures, quines són les que podem dur a terme per tractar d'alleujar aquest dolor, aquests símptomes i demés?
3: Clar, és difícil al final apagar aquesta temperatura, no? Però intentar, diguéssim, dins de lo possible. També sabem que una de les coses que ens ocorre és que quan suam perdem, entre altres electròlits, magnesi. El magnesi és important per la contracció dels músculs i, entre altres, l'úter és un múscul, no ho oblidem. Per tant, a vegades pareix que pot ajudar suplementar la magnesi per aquest tipus de molèsties. També ho deim tot el dia, estem sempre donant aquest consell. Hidratació, superimportant en tots els sentits, però més important encara per això. I també mos ajudaria, encara que és difícil, en l'estiu, gelats, aquesta cerveseta que te prens a una terrassa, no? Però en principi l'alimentació també mos podria ajudar a alleujar aquestes molèsties.
2: Perdona, i ara que veiem aquestes dones en remull, sí, que fan aquagym o natació, és un mite o una falsa creença que quan tenim la menstruació no convé nedar?
3: Vamos, faltaria més.
2: Sent dones... També és una manera de refrescar-s'ho, dic per
3: clar,
2: això.
3: Clar que sí. Dones i llenques han de saber que en la menstruació poden nedar. Hi ha dispositius, hi ha maneres per poder tenir la menstruació encara que estiguen dins aigua. Ara, no sé si heu vist que el darrer invent, entre cometes, els biquinis menstruals, no sé si els heu vist, són com tipus de braguetes menstruals per fer servir dins aigua. O sigui que hi ha tot tipus de dispositius per tothom. No tens per què ficar-te un dispositiu dins la vagina per poder en edat, o sigui que hi ha moltes maneres, no? Per tant, alimentació saludable, refrescar-se, en Xisco riu,
2: ja... Xisco.
0: No, ja, ja no... No m'ha fet gràcia introduir un dispositiu. Clar, és una paraula tan escèptica que s'obri a múltiples interpretacions, però...
2: Cover menstruals...
0: Crec que tothom ho entès. Sí, tampons, etcètera.
2: Exacte, sí. Tot i que no són tan recomanables.
3: Sí, els tampons ja han xerrat en altres ocasions, que són polèmics, que hi ha metalls pesats dins els tampons. Hi ha ara marques que estan començant a produir tampons sense metalls pesats, o sigui, està començant a haver-hi una conscienciació en aquest sentit, per tant, però bé, com deia, no és necessari ficar-se res perquè tenim altres alternatives.
0: Clar, fins ara hem parlat com afecta la calor a la gent, a les dones més, bé, persones menstruants, però també quan a qualcú se li retira la menstruació, la calor també te pot afectar, perquè no deixa de ser el cicle menstrual.
3: Clar, les colrades, les famoses colrades que tenien les dones durant la perimenopausa i menopausa poden empitjorar sí o sí amb aquesta calor. Per tant, què passa? Que el nostre cervell es treta la seva zona de confort tèrmic, és a dir, a la temperatura a la qual estàs a gust és una temperatura justeta que

0: a tot d'una que passam d'aquí, mos dona aquesta colrada, no? Per tant, amb aquesta temperatura, evidentment, tenim més colrades les dones que estan en període de perimenopausa, menopausa, i mos empitjora aquesta sintomatologia que ja de per si es molesta la resta de l'any.
1: I abans que parlaven de piscina i de més, aprofit per demanar-te si el fet de fer exercici pot empitjorar els símptomes, ara que estem en tanta calor i ens estiu que sempre costa més sortir a fer un pot d'esport, pot ser pitjor, pot empitjorar o no de per què?
0: En aquest sentit, l'exercici mos és beneficiós. L'exercici al final mos ajuda a fer efecte antiinflamatori, a fer, diguéssim, alliberació d'endorfines, que mos ajuden a combatre el dolor. Per tant, tant per les colrades com per les dones que estan en període de menstruació, dismenorrea, dolors, etc., mos va molt bé fer exercici físic, encara que amb aquestes temperatures han de cercar alternatives fresques sota l'aire condicionat d'un gimnàs o aquestes dones que fan aquagym, que també és superadequat.
2: Clar, tu ara parlaves de les calrades que associam sobretot a la perimenopausa o la menopausa, però com les dones poden diferenciar un canvi puntual provocat per lo que seria calor d'un problema ginecològic que necessita seguiment? Perquè no és el mateix que si tothom té calor tu en tinguis, que siguis l'única que t'acubis dins d'una habitació.
0: Clar,
2: és diferent.
0: Aquest cap de setmana, com vos dic, jo crec que totes hem estat un poc perimenopàusiques perquè el ventall ha hagut d'estar el nostre company i l'aire condicionat, però... si una dona té problemes amb les colrades a nivell d'afectar la seva qualitat de vida, és a dir, no només que hagis passat un mal vespre el dia de sonada de calor, sinó que estàs dormint malament cada dia, que te despertes cada dia suada i necessitant ventar-te o posar l'aire condicionat, si això ja t'afecta en el teu dia a dia, sí que seria un motiu per consultar, perquè hi ha alternatives que se poden fer servir per dones que realment veuen mermada la seva qualitat de vida amb les colrades.
2: Clar, i parlant de vegades d'aquesta inflor, d'aquest cansament, no? Cames cansades.
0: Sí.
2: Aquesta cosa que associen tant moltes vegades a les dones, no sé si és que hi ha una sensibilitat especial quan arriben aquests mesos de calor, i més, recordem, segons ja m'ho han explicat els nostres companys del temps, que demà i passat demà, la calorada que farà serà de rècord.
0: Sí, la inflor de les cames és una cosa que ve molt influenciada també per nivells hormonals, tema circulatori, estrògens, hi ha molts de factors que influeixen, però la calor és una cosa més que pot empitjorar, o també alerta a les dones embarassades que estiguin de tercer trimestre, que també poden tenir més problemes amb aquesta inflor, i realment el que poden recomanar és intentar fer exercicis circulatoris d'esturmell i d'espeu, posar qualque crema que estigui a la gelera per refredar les cames, intentar descansar les cames a l'aire. No hi ha gaire més remei amb la inflor de les cames, però sí que és vera que també és una cosa molt molesta, i també l'exercici dins aigua és una cosa que també ajuda a mobilitzar la sang que hi ha dins les cames per alleujar aquestes molèsties.
3: Jo obsessionada amb la mà i amb l'exercici dins la mà, ara has dit dones embarassades a tercer trimestre. També poden nedar? Hi ha cap problema?
0: Clar que sí, fins que se posin de part poden nedar sense problema. De fet, ara no sé si...
3: Jo de fet he de dir que m'ho mare demà de parirar dins la mà, perquè jo va fer molta calor, era un estiu que i jo tot el dia en remull. Vull dir que, clar, te demanava per si hi havia cap inconvenient en que les dones embarassades en el tercer trimestre ho fessin.
0: Cap ni un. Fins que te posis de part, rompis bossa o algo així, pots nedar sense problema. De fet, és un dels puestos, les dones embarassades que hagin nedat dins la mà o una piscina ho reconeixeran, aquesta sensació, és puesto on peses menys. Clar. És a dir, on la panxa no te pesa. Surs d'allà i de cop dius, ai, una altra vegada, he d'aguantar aquest pes, no? Però un pic que estàs allà de dins, és veure que ets superagradable.
3: Aquests 20 quilos de més no se noten.
0: Aquests 20 quilos, els que siguin, se noten molt menys, i la veritat és que molt agradable fer exercici dins la mà. Dones embarassades que mos escoltin, si podeu nedar, nedau, perquè és molt agradable i molt beneficiós per al vostre bebé i per a vosaltres.
1: No sé si hi ha qualque perfil en concret que sigui especialment sensible en aquests canvis als que parlàvem abans, o pot començar a afectar a qualsevol edat, això?
0: En principi, clar, qualsevol dona que estigui en període de fèrtil, que tingui, diguéssim, hormones, canvis hormonals, podria sofrir aquests canvis, no? Però és vera que no tothom els pateix igual. Per ventura, jo crec que les dones en període de perimenopausa ho sofreixen més, no? Perquè estem, sobretot aquests 5 anys al voltant del període de bon vespre menopausa, són els períodes on més colrades tenim i on més se veuen afectades les dones, i jo crec que les pobres són les que pitjor ho passen, no? Però sí que, o per ventura, són les queixes que més sentim, no? Per ventura, la menstruació és una cosa que ja n'hem parlat en altres ocasions, que no en parlem tant, no ho compartim tant, i potser les dones no hagin, diguéssim, fet aquesta observació ni tant se vols d'aquests canvis durant l'estiu, no? Però jo crec que totes al final mos veiem afectades, sigui o no sigui període de menstruació, perquè aquesta calor ha estat molt mala de gonta.
3: I és molt mala de gonta.
2: Sí, parlant de menstruació també, associades una sèrie de mites al voltant d'aquest concepte, que des de l'antiguitat les dones havien de sortir de lo que seria la comunitat perquè se'ls considerava impures. Llavors, lo típic, que no facin maionesa, que no facin sobrassada, que no pastin, perquè més enllà d'aquestes coses com a més de mística màgica, quins mites li agradaria a la nostra comare desmuntar al voltant de la menstruació, ara que parlàvem d'aquest dolor menstrual associat a la calor?
0: Per exemple, un mite que no té res que veure amb això, no? Que a vegades he sentit o he llegit, i vos ho demano a vosaltres, mem. Creus que una dona que té la menstruació pot quedar embarassada durant la menstruació?
3: Ara, ostres, ara sí, m'ho has pillat, eh?
1: Jo anava a dir que no ben segura, però si ho demanes per qualque cosa, no?
0: Que trobau. És que l'altre dia vaig veure...
3: Jo anava a dir que no.
0: L'altre dia vaig escoltar una comare que feia aquesta pregunta. Anava amb un micro pel carrer i preguntava a la gent si creia que una dona durant la menstruació pot quedar embarassada o no. Per allà diuen que sí, en seu cap, però entrant amb qualque experiència en aquest sentit. Però sí, és a dir, la menstruació no és garantia d'absència de possibilitat de quedar embarassada. Dones que mos escoltau de Balears heu de prendre precaucions inclús durant aquest període, perquè no sabem mai si l'evolució se retrasa o s'adelanta, l'esperma pot sobreviure durant uns dies dins l'úter, per tant, no mos podem refiar mai d'aquest fet, no? Per aventures
3: no poden pensar que és un
0: anticonceptiu.
3: O sigui, no gens. Ara mos havies pillat, però bé, sí. També està bé aclarir conceptes.
0: Sí, sí.
3: Teniu cap altra més pregunta? Ara és el moment. Eh?
0: Aprofitau.
2: Jo crec que el meu ja ha quedat resolt. Tots els dubtes que tenia a nivell company, no sé si era Maria Antònia, a nivell usuària.
1: La veritat que me'n va quedar tot bastant clar i m'ha sorprès que moltes de les coses que has comentat a poc anem tenint coneixement, per molt que per aventura una lata de 22 anys no té per què tenir-ho, però si escoltem a gent com Nana Isabel, com ara,
3: en sabrem més. Servei públic aquí a IB3 Ràdio. Anna Isabel, moltíssimes gràcies. Alerta'ns a calor, perquè demà i passat serà... no serà contador.
0: Serà gros.
3: Moltíssimes gràcies. Sempre.
2: Serà foc.
3: Serà foc.
0: Gràcies a vosaltres,
3: gràcies,
0: com sempre.
3: Sempre per donar llum, no?, a totes aquestes qüestions referides a les dones. I ara vos volen xerrar d'una biblioteca molt especial, perquè en lloc de deixar llibres en préstec, el que deixa són instruments.

0: Jaladina Joana Maria Marotomuna, una biblioteca on, en comptes de llibres, també es poden demanar violins, guitarres o saxofons. És el servei que ofereix la Biblioteca Municipal, no, Biblioteca Musical Víctor Espinós a Madrid. Una iniciativa gratuïta que funciona des de gairebé fa un segle i que continua despertant molt d'interès. El violí és l'instrument més sol·licitat. De fet, la biblioteca disposa de diferents mides perquè els infants puguin continuar tocant-lo a mesura que creixen, sense que les famílies hagin d'assumir-ne el cost de comprar un violí nou.
1: Aquest servei està destinat a persones empadronades a Madrid que cursin estudis musicals. Entre els instruments disponibles també hi ha violoncels, violes, clarinets, flautes, oboès, saxòfons, trompes, trompetes i guitarres. Els préstecs són totalment gratuïts i s'adjudiquen per ordre de sol·licitud.
0: A més del préstec d'instruments, aquesta biblioteca ofereix partitures, llibres especialitzats, cabines d'assaig i activitats musicals. Un exemple de com una biblioteca pot anar molt més enllà dels llibres i facilitar l'accés a la música i a la formació artística. No sé què vos sembla aquesta iniciativa. Jo és que mai he estudiat música, tot i que m'hagués encantat ser violinista d'aquestes coses que te peguen febres. Violinista o pianista? Una de les coses que té aquest punt
2: te
0: romàntic.
2: Te pega.
0: T'imagines un dia sopant que jo te faci un concert de Chopin mentre arriben els espirituosos?
2: Jo sí que he estudiat música i sí que jo tocava el piano en el meu temps. Clar, que a nostre no m'ho van poder comprar un piano en aquell moment. Clar, és una oportunitat per a les famílies que no tenen per aventura recursos per haver de comprar instruments que ara per aventura són més assequibles, però així tot són cas, és una manera de fer arribar la música a tothom. Però jo, així com en Xisco diu, tu has dit violí i tal, jo la bateria. És el meu... De fet, quan vaig ser gran vaig tocar la bateria perquè de jove no ho vaig poder fer.
1: Jo estic super frustrada a mi mateixa perquè vaig començar a tocar el tamborina i el fabiol, vaig començar amb el piano, vaig començar amb la guitarra i no he seguit cap d'ells.
2: Musical, ella.
1: O sigui, no, però és que ara m'adonaries i com a molt te sabria tocar el tamborina i el fabiol. Del piano me'n recordo de la cançó d'aniversari i no molt més. He de seguir de refrescar la memòria, però m'apareix una monada aquesta iniciativa perquè jo mateixa un piano tampoc el vaig tenir. La meva mestra me duia el típic teclat que posaves en ses potes i amb això tocava. La guitarra la vaig heretar de ma mare i és vera que aquesta marina i el Fabiol sí que era un pas més assequible, però per gent que no ha pogut tenir aquesta oportunitat.
2: I qui sap si aquí també arribarà aquesta iniciativa, no? Aquesta biblio musical o biblioteca musical que ara també s'ha posat en marxa a Madrid. Mos encantaria, Xiscota, la aniries a sacar qualque instrument, segur.
0: Jo crec que sí. Ara, no sé si el sabria tocar, però ja que el deixen, però està bé que no sigui accessible a tothom quan demà t'hi desperti i digui vull anar a tocar la bateria, vull anar a tocar el violí perquè has de tenir estudis musicals. Això en aquesta biblioteca musical Víctor Espinós. Recorda'm, un segle ja d'existència, quan va començar no tenien tant de instruments a l'abast, però sí que he fet un recorregut virtual per aquesta biblioteca i pot llogar, no, però pot reservar fins i tot una sala d'assaig.
2: Perfecte,
0: que això no sempre passa.
2: Per als músics i per als que se volen formar en música. Són les 11:28, fem una petita pausa i tot d'una tornem perquè volem parlar-vos, atenció, de casar-se en els 40 o 50 anys. Ara tornem.

0: IB3 Ràdio és entreteniment. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol!
4: Tèntol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
5: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
6: Bon dia, bon dia. És que ens fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres, a la 1 del migdia.

0: Ja hi tornem a ser, recte, quasi final d'aquesta tercera hora de programa i vos vull demanar, sou casats? A quina edat vos vareu casar en el vostre cas? Creus que hi ha una edat per donar-se el si vull? Idò, heu de saber que avui parlam d'això, de casar-se i de quan fer aquesta passa i dir allò de si vull.
1: Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el nombre de persones que es casen entre els 40 i els 50 anys ha augmentat més d'un 300% en comparació amb les dècades dels anys 90 o de principis del 2000. La mitjana d'edat per casar-se a Espanya actualment es situa als 36,8 anys en el cas dels homes i, atenció, als 34,7 per a les dones. Vosaltres, companys, estaríeu o vau estar prop de l'edat mitjana de casar-se o un poc més a lluny?
2: Jo ja sé llunyíssim d'aquesta edat mitjana. Sí, sí,
0: no?
2: Jo ja me pas de 10 anys.
0: Però no passa res, tampoc.
1: Ho faríeu, si en el vostre cas encara...
0: Encara hi som atents, hi som atents, clar que sí, mai és tard a veure aquestes coses.
2: No és que, bé, jo xerc per mi, no és que sigui al·lèrgic a les noces, el que passa que mai m'hi he posat.
1: D'acord.
2: És que a mi em fa un pot de peresa, el de ser protagonista per un dia, tot destruir que has de muntar.
1: Pots ser un petit comitè, una
2: reunió petita. Però has de ser una persona en so que pot molt ben moblat per poder fer unes noces en petit comitè, perquè llavors tot te fuig de ses mans.
1: Ja,
2: I
1: no
2: si,
1: costaria.
2: I acabes fent unes noces de 300 persones.
1: Sí, que és el que m'agradaria.
2: Ho dic per si qualcú vol prendre notes, si qualcú està escoltant la ràdio. Noces de 300 persones no m'agradaria.
0: Però bé, hi ha més informació al voltant d'això de casar-se en els 40, 50 anys, no?
2: Així és, perquè moltes persones no passen per l'altar únicament amb intencions romàntiques, sinó burocràtiques. La raó d'optar pel matrimoni en l'actualitat sol estar lligada als avantatges econòmics i legals, com assegurar que el patrimoni quedarà per al cònjuge o que es podrà tenir accés a una pensió de viduïtat en cas de mort d'un dels membres d'aquesta parella. Tenim avui per parlar-ne Alba García, ella és antropòloga social, que sap de tot i molt més d'aquests temes que fan referència a com ens relacionem. Alba, molt bon dia, com estàs?
3: Hola, molt bon dia. Bueno, jo me quedo en 2 anys per complir l'estadística.
1: Claro. Però... límit.
2: Ets una dona, ets una dona disciplinada. Ara sí. Estàs esperant que te donessin no, torn per no, poder contestar.
3: No ho compliré. O sigui, jo crec que...
0: no
3: veig perspectives, perquè jo soc un poc com en Xisco. Jo aquestes coses me donen bessarda. Però encara així, a part de les raons econòmiques, com hem dit, també la gent abans complia molt l'ordre de casar-se, tenir la casa i tenir fills. Ara, sobretot en el cas de les dones, que puja la mitjana, les dones ja moltes ja no esperen estar casades, no esperen a tenir parella, tenim més llibertat. En aquest sentit, ja és veritat que les unions se nota molt els drets de la dona, també l'accés a la universitat, que se prioritzin les carreres, la professió o el desenvolupament. I això sí que és, això ha servit tant per dones com per homes, i és això també. Hi ha moltes persones que primer tenen els fills i que per els fills tinguin drets, tant el pare com la mare, el que fan és, com ha dit en Xisco, per motius legals o que estiguin més protegits, que ser-se, però ho fan com algo burocràtic i ja no tenim tant aquesta idea d'amor romàntic. Que se pot tenir, cadascú a casa per els seus motius.
2: Podríem dividir els tipus de noces de si te cases de jove, rotllo 25 anys, sí que són unes noces romàntiques perquè creus en aquest amor per tota sa vida, i quan te cases a partir dels 40, 45, és perquè ja entens que sa vida és una altra cosa i que tenir una seguretat legal també forma part d'aquesta felicitat conjugal?
3: Jo, és veritat que no ho he vist, però m'agradaria molt saber les estadístiques de divorci de gent que s'ha casat en els 20, i de gent que s'ha casat en els 40. És a dir, no dic que sigui correlatiu, perquè com hem dit no sé ben bé, però jo crec que, claro, quan estàs a la vintena, pues bueno, vulguis o no, pues encara te queda per viure experiències, te queda per desenvolupar la teva vida, per establir-te, etc. Depèn molt de la persona i les circumstàncies.
0: És allò que feien els nostres pares, no? Ara ja no està en tendència allò de casar-se en els 20, abans claro. Sí, que segurament se casaven per tenir aquella llibertat que no tenien a casa, no? Perquè per
3: veure
0: que donaven unes altres normes i no? Ara sí que deixen sortir més, claro. etcètera, i també culturalment ha canviat, no?
3: Claro, hem de pensar que fa no tant a Espanya mateix, no estic xerrant d'un altre context, fa 60 anys la dona passava d'estar de necessitar la firma de son pare a necessitar la firma del marit per poder accedir a comptes bancàries i tal, i fa res, o les nostres predines ho han hagut de fer, o les nostres mares, si ja perteneixen a aquesta generació. Aleshores, clar, era, com tu dius, una via d'escape de poder tenir certa llibertat.
2: I que també la incorporació de la dona al món laboral ha fet que aquest home proveïdor, que ara torna a estar de moda, m'encanta perquè tots aquests youtubers que venen criptomoneda, tot parlen de l'home proveïdor i de que les dones han de ser femenines i que s'han de deixar falegar i que són les encarregades de cuinar i de tenir una llar, diguéssim, composta, i que ells són els caçadors-recolectors. Tot això, en la incorporació de la dona en el món laboral, ha quedat totalment dinamitat. Per tant, les dones també trien en qui casar-se i en a quina edat se casen. No necessiten aquesta llibertat de sortir de casa, com comentava na Maroto. Això també és un canvi social.
3: Claro, i ja no només això, a part de l'accés en el mercat laboral, l'accés a les pastilles anticonceptives. És a dir, ara ja és molt més complicat quedar-te embarassada si tu no vols. O pot passar, però tens les eines per poder-ho controlar. Abans, quan de casament de la generació dels nostres pares s'havien de casar perquè ella s'havia quedat embarassada i en els 2 mesos, encara que no se notés, havia de casar-se de madrugada perquè no...
2: Que se deia de penalti.
3: Claro, claro, i això passava molt, perquè era... Clar, quan tu tenies un fill, siguem fredina, això era... Claro,
0: era un tabú.
3: I, bueno, clar, i això ha anat desenvolupant i, bueno... tenim més llibertat ara per casar-nos o no casar-nos.
2: Era de fresques.
3: Era de fresques.
0: Qui sap si avui en volen de penaltis, no? Perquè avui ja... Perdona.
1: Con lligues.
2: Però que s'acabi el món, perquè quin gir de guió acaba de fer en Joana Maroto parlant de matrimoni i ella ho ha lligat amb el futbol.
0: És que, perdona, casar-se de penalti, has dit que avança d'així, penaltis, avui hi ha aquesta semifinal, Espanya contra França.
2: França sortirà amb ganes i amb il·lusió, primer perquè volen guanyar, com qualsevol persona mundial, segona, per certes declaracions que s'han fet parlant de la selecció francesa, i tercera, perquè avui és dia 14 de juliol. Avui va començar la Revolució Francesa.
0: Mira, és que tot està superlligat.
2: Clar, ells sortiran a l'11enfant de la patrie, les joues de gloire est arrivé, clar. Ells sortiran amb una empenta i una benzina que no sé si la selecció espanyola tindrà, que esperen que sí.
3: Bueno,
2: ja però tornant a l'estima de quedar-se en els 50, a Maria Antònia li interessa molt, perquè ella està a prou d'aquesta edat i de casar-se, de les dues coses.
1: No, però és perquè sempre he tingut en ment casar-me jove, no sé si perquè per ventura ho he vist en els meus pares, que duen des de 16 anys plegats, però és vera que en vista en el meu voltant les opinions són diverses. Jo volia saber quin és l'origen, d'on ve aquest canvi, d'on ve aquesta evolució, per dir-ho de qualque mena, ve de qualque motiu en concret?
3: Bé, mira, o sigui, hi ha diversos factors. El primer, m'estic fixant molt a les dones perquè els canvis que han hagut social i culturalment han afectat més a les dones que no els homes. La incorporació de la feina. Lo dels anticonceptius, que ara també la idea d'amor romàntic, aquesta que tu deies de els meus pares s'han casat de joves i tal, s'està perdent. És a dir, la gent de cada vegada pues, és més pràctica, a lo millor és més pragmàtica, no se creu tant en un amor, a lo millor etern per tota la vida, a lo millor creuen massa en cicles. Influeixen moltes coses i a més això també depèn molt de les circumstàncies, de la família. Jo tampoc he tingut, no tinc cap divorci a la meva família, però encara així, mira, tinc 32 anys i aquí estic abierta a possibilitats, o sigui, no vull dir, això en circumstàncies personals, a part de les culturals.
2: I també perquè han deixat de creure una mica en l'amor per tota la vida. Ara deien a Maria Antònia, els meus pares se varen casar en 16.
1: No,
2: se varen conèixer, perdona. Sí. Jo encara ja ho he avançat.
3: Ara se
2: varen
3: conèixer
2: mentre
3: el poble.
2: Se varen conèixer en 16 i se queden casar joves, però en 20, supos.
1: 20 i pico, sí.
2: 20 i busques. Això també ha canviat molt ara en els 20 i busques. Entre que trobes feina, intentes emancipar-te, sortir de casa teva, aconseguir casa mia, per pobra que sia, clar, casar-te i haver de quedar-te a viure, que ton pare i ta mare, però això ja no te cases. També és que, clar, com a societat hem marcat o hem endarrerit molt aquests processos perquè han canviat molt.
3: I a més, avui en dia, en lo complicat que és l'accés a la vivenda, la gent prioritza més els seus estalvis, destinar-ho a una vivenda conjunta o a poder tenir pues, un puesto, una petita propietat, més que això, el que tu deies, fer una boda gegant per tot lo alta, perquè, a més, les noces són bastant cares, són molt cares, i depèn de com tu lo vulguis estendre, pots fer. I aleshores la gent s'estima més aquests estalvis que puguin tenir, o la inversió, o els préstecs, destinar-ho a una vivenda, i a més, tots sabem el problema que n'hi ha i que cada vegada són més cares, a lo millor unes noses grans, perquè pots fer unes noses per lo civil, també, que no són res.
2: Tampoc, però bueno, tampoc gent... és ai per ti, es
3: claro,
2: tràmita ràpid.
3: Però bueno, la gent vol es drama, ja que va fer perfecte.
2: Però és que les noses actuen com a inflació. Tu vas a un sopar de 20 persones, estàndard, te costarà X. Tu en el mateix restaurant li dius, seran unes noces, és X més 40.
3: Claro, i a més, en el cas de les Illes Balears... tot el que són els serveis de noces són molt cars respecte a lo millor a Toledo, Múrcia, algunes zones, diguem, de Castilla-La Mancha, de Castilla o de tal...
2: Estimada, clar... estimada també te dic, entre Casarte a Mallorca i Casarte a Múrcia, que hermosa eres, també hi ha d'haver diferència.
3: Carinyo, cadascun neix on pot.
2: No dic per això, però dic que ara pensava, sí, si feim un trasllat de noces mallorquines per fer-les a la murciana per un tema de pressupost, sí, Mallorca o Balears sempre serà Balears.
3: Sí, però, per exemple, molta gent de Madrid... és molt típic que se vagin a finques de Segovia, de Toledo, sí, que estan de Guadalajara, que estan en el voltant, però li surten més barat i bueno, poden tenir, a més, pues, cases grans de, pues, bueno, que estan a la serra, que estan a províncies que són més barates.
0: Estic pensant, Alba, que segurament també en aquesta estadística de que hi ha tanta de gent d'entre 40 i 50 que se casa, són també segones núpcies, no? Perquè abans de, no, per aventura, gent que s'ha casat de jove s'ha separat... presto tard i per ventura ja són segones núpcies. S'afegeix a la xifra de gent que sí que se casa per primera vegada.
3: Claro, ja afecta les segones núpcies, evidentment, i és això, o sigui, no vull dir, les primeres han estat per imposició familiar, per pressions, i ja quan t'agafen més grans per elecció, no? Perquè les segones núpcies també pot ser desgraciadament per un tema de viudetat o per un tema de circumstàncies, o sigui, no. Però, claro, es veu que també es divorci, es divorci ràpid, pues, bueno, vulguis o no, també facilita aquest tràmit perquè tu després pues, puguis refer la teva vida o tornar a casar-te.
0: Sí, com sigui, és curiós, no? Com evoluciona, com canvia, com se transforma també la nostra manera de relacionar-nos i de casar-nos. Sí. Fins i tot amb això hi ha canvis i que avui els hem volgut contar o explicar, entendre, com a mínim, en Alba, que avui és aquí, que mos encanta que siguis aquí.
3: Sí, això també.
0: A través de videocridada, perquè durant els mesos d'hivern ets a Barcelona. Tornaràs?
3: Tornaré a Barcelona, però jo sempre torno a ser...
0: No, digue aquí.
3: Hombre, quan vulgueu. Quan pugui, jo hi aniré.
0: Idò, t'esperam, com sempre.
3: Moltes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies. Alba, són les 11:43. Una pausa i parlam d'actualitat menorquina amb na Clara i mami.

0: IB3 Ràdio és diversió. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: Ja som aquí, ja hem arribat.
2: Com anem, com esteu?
3: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
1: És el moment de posar els punts sobre les is.
4: De fluència.
2: El paraigua en sabates.
1: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
2: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
4: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Això ho ha fet un professional.
4: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
5: Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
6: I què fèieu amb les tortugues?
5: Menjar tortuga.
6: Estava bona, la tortuga.
5: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga, em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.

0: Els dimarts, i ja sabeu que cada setmana la nostra companya Clara i Mamí ens posa al dia amb l'actualitat menorquina i avui ho farà, a més, amb una convidada molt especial. Clara, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, molt bé. Mira, avui ens posarem en línia, si et sembla, Joana, perquè vos presenta aquest llibre Una vida sempre en línia de Nariana Vilalta. Ella és ciberpsicòloga experta en ètica de la digitalització i la intel·ligència artificial aplicada. Ha presentat aquí a Menorca el seu llibre i és aquest llibre, que és una guia on diferents experts i també hi ha diferents exemples de casos clínics que ofereixen al lector eines per combatre les conseqüències de l'addicció digital. Com estàs, Ariana? Bon dia.
2: Molt bé, bon dia.
1: Benvinguda.
2: Gràcies.
1: Conta'ns un poquet aquesta línia, sempre en línia, eh? Això ja fa un poc de referència a aquesta hiperconnexió digital en la que vivim i en la que estem immersos, fins i tot sense adonar-nos a vegades, no?
2: Bueno, internet ja forma part de la nostra vida, a la feina, a casa, a tot arreu. I el llibre ve a ser més aviat una reflexió abans de que vingui tota aquesta espiral que ja està aquí d'intel·ligència artificial i de més connexió encara, o sigui, ens estem unint, no?, com humanitat i tecnologia. És una mica de reflexió de parem-nos a pensar què volem i com ho volem, perquè crec que tant les xarxes socials com internet ens van agafar la nostra generació, doncs, de noves, ens hi vam tirar de cap, però no ens hem parat a pensar encara què estem fent. I crec que és una reflexió que val la pena fer-la quan abans millor.
1: Clar, és una reflexió que encara no hem fet, que estem ja immersos en internet des de fa uns quants anys, totalment immersos en les xarxes socials, que no ens donem ni compte de les hores i hores que podem arribar a perdre o a posar-nos dins les xarxes, i ja ens tenim la intel·ligència artificial que ens surt en el telèfon mòbil mateix
2: sense adonar-nos en compte.
1: I encara no ens hem qüestionat ni tenim les eines suficients com per gestionar tot el que aportem.
2: Bueno, jo el llibre ho poso, no? Sempre ha estat com ens han sabut conduir d'una manera, no? Bueno, al principi hi havia xarxes, al final fa 20 anys, no? Des del meu primer Facebook, quasi, i dius, bueno, era xulo, et connectaves amb gent que feia molts anys que no veies, després van venir doncs, les tiendes online, després ha estat com molt suau, ha estat molt, fins que ara ens hem donat compte de, ostres, què està passant i com ens està afectant. Però jo crec que el següent pas potser és una mica més complicat.
1: Quin és el següent pas?
2: Bueno, hi ha tota la part d'intel·ligència artificial i després hi ha la neuroètica, no? Ja quan ens començaran a implementar tecnologia dintre, que és molt útil pues, per moltes enfermetats i avanços que hi ha en la medicina, però bueno, crec que és una mica perillós.
1: Implants cerebrals i, clar, tot aquest potencial que a vegades enrellam amb experts, que supos que també en trobam qualcun aquí dins del llibre, experts que mos diuen i mos ratllen de ses possibilitats que dona sa intel·ligència artificial en el món de la medicina i en molts altres mons, però, clar, hi ha tota aquesta part que també ens hem de qüestionar, que és la part ètica, la part de com naltros com a persones afrontam tot això i des d'aquesta part de sa psicologia.
2: I conèixer que tota cara A té una cara B.
1: Clar.
2: No podem entrar en una cosa sense ficar-nos en l'altra, però a mi el que em sap potser una mica de greu i crec que ens hem de, com es diu, una mica autocriticar, és que no ens hem educat digitalment a les escoles. Amb tots els anys que fa que estem aplicant o utilitzant xarxes d'internet, no tenim educació digital. Nosaltres com a pare, bueno, jo soc tieta, soc madrastra, no tenim les eines per dir-los tampoc als nostres fills, mira, això passa amb això, és que estem deixant passar massa temps. I jo crec que sí que fa falta, pues, a l'escola, igual que hi hauria d'haver una educació financera, hi hauria d'haver una educació digital. Pues això està bé, això no, i el pensament crític. Jo vinc de lletres pures, filosofia. És que no s'ha deixat de part tota aquesta part de pensar, de que ens donguin eines per qüestionar-nos i canviar d'opinió. No passa res perquè canvis d'opinió, no? I dubtis. Dubtar està molt bé i això ens fa falta per fer front a tot el que ens ve.
1: Clar, jo som mare i moltes persones que mos estan escoltant són mares, són pares, són tiets, àvies, avis, i no sabem nosaltres mateixos com educar-nos i com posar aquests límits i quan descansar i què sí i què no, i a més tenim la gran missió i la gran feina d'educar els nostres petits, com bé dius, les pantalles són dins les escoles, i anem educant un poquet amb el que això no, això serveix per això, però no ens hem parat a fer una bona educació perquè fiets i fietes al final tenen unes eines molt potents davant seu.
2: No, i potser anem una mica batzecades. Quan era tot, ui, sí, les pantalles, doncs tot tablets. Ara és, no, tot no és ni blanc ni negre. Jo crec que ens ha arribat el moment de dir, aquests joves hauran de treballar amb la tecnologia. Molt malament hauria d'anar perquè la tecnologia desaparegués de les nostres vides, de la nostra feina, no? Doncs els hi hem de donar eines i els hi hem d'explicar que no és ni dolent ni bo, sinó que has d'estar preparat. En el llibre també ho comparo a vegades amb els problemes, amb els trastorns alimentaris. Tu, una addicció a l'alcohol o a les drogues, pots deixar les drogues, bueno, s'intenta deixar les drogues i s'intenta deixar l'alcohol. Amb un trastorn alimentari, tu no pots deixar de menjar. Has de fer un ús educat i responsable del menjar sense passar-te ni cap a una banda ni cap a l'altra. I per mi la tecnologia és el mateix. Hem d'entendre com utilitzar-la per no passar-nos ni d'ús ni tampoc aïllar-nos d'un dia a dia que en fa ús de la tecnologia.
1: I quines són ses eines així que mos donaries ara per començar a reflexionar i veure si realment ho estem aplicant, ho estem fent bé a casa nostra? Eines així més bàsiques.
2: Bueno, és que realment són bàsiques. Al final és saber, pues, si quan arribes a casa deixes el telèfon a la porta o continues enganxat al telèfon. Si quan estàs menjant en família tens el telèfon amb tu o estàs conversant amb la teva família o amics. És a dir, que a vegades quedem amb els amics per estar mirant el telèfon. No hauria de ser així. Anar a dormir amb el telèfon és una altra cosa que fem molt malament. Despertar-nos de bon dematí amb el telèfon. Tampoc, deixa un temps, aixeca't, pren-te el teu cafè, fes una, estigues on estàs, no? Tenir una consciència de l'espai. Vas amb tren. Qui mira el paisatge avui en dia? Jo visc entre aquí a Londres. Ostres, agafes un tren o un metro, no hi ha ningú que no estigui amb el telèfon a la mà. És com... Bueno, i al carrer. Jo al carrer cada vegada trobo més gent o a l'aeroport que van caminant fent unes S i tot, perquè entre els auriculars i el telèfon a la mà ningú és conscient, no, de per l'espai per on passa, no? I són coses molt senzilles que es semblen de sentit comú que ens poden ajudar molt.
1: Sentit comú, perquè si no hi posem consciència i en som conscients, ho fem ja com un acte totalment normal. Anem pel carrer, agafem el telèfon, fem una cosa, estem pensant el que fem en el telèfon i no que estem caminant i que podem xocar contra una altra persona o que podem caure fins i tot, no?
2: Però mira si fa d'anys d'això, jo el 2013 vaig anar a fer un curs d'anglès a Nova York i ja s'estava parlant en aquell moment de prohibir o multar a la gent que anéssim pel carrer.
1: Imagina't.
2: Amb un telèfon s'hi creuàvem, perquè hi havia molts accidents i encara no s'ha fet res, no? Però vull dir, la lentitud que ens porta a prendre decisions front a la tecnologia potser és massa.
1: I la lentitud amb la tecnologia són dues paraules que no van massa
2: no
1: de la mà,
2: juntes.
1: Perquè justament si una cosa té la tecnologia i ho veiem des que vam començar amb internet fa uns 20 anys és que va a un ritme de vertigen.
2: Bueno, i més últimament, jo me'n recordo al principi, no?, que passaves de... Tenies la feina al fax i vas començar a tenir el mail. I el mail també era l'Outlook,
1: sí,
2: que li donaves a enviar i recibir. Tu podies decidir quan volies enviar i quan volies rebre. Ara no, ara tot t'entra i a vegades és això, estàs treballant entre les notificacions de reunions, les notificacions del Teams, el WhatsApp. És massa, jo no sé en quin moment et dona temps de concentrar-te i treballar, no? Abans ens molestava el telèfon. Estaves treballant i trucava el telèfon i la gent... I ara?
1: I abans tenies un cert control també de... Bueno, jo a cap de fer feina a aquesta hora, tinc el telèfon a casa, aquest telèfon el dono a qui vull. Avui en dia et poden arribar missatges de feina a les 12 de la nit. Ja no tenim tampoc aquests autolímits de dir, no, la persona que jo estigui... Ja volem tanta immediatesa. Que dius, va, ja ho veurà demà. No, ja ho veurà demà, no.
2: Bueno, sí, ens hem tornat molt intolerants. Sí. És a dir, jo això també ho veig amb les relacions personals, no?
1: També, sí.
2: S'envia un missatge. És que no m'ha contestat. Bueno, pues que no, potser la gent treballa.
1: No? Dir, o potser està fent una altra cosa. Sí,
2: però sobretot no tens... O sigui, hauria de ser normal, no?, que tu les teves hores de feina o poder això, estàs al cine o tal, que no passa res. És que m'ha deixat en visto. I, no?, és una mica de dir, respectem una mica els espais, no?, però tant a lo personal com a lo professional. Jo l'altre dia comentàvem en una conferència que vam fer. Abans tu tenies el teu ordinador de feina i el teu telèfon de feina. Ara ho hem barrejat tot. I jo no sé quin avantatge ens ha donat tampoc això. Al final, que puguis tenir dos telèfons separats i dos... Bueno, que era més engorrós portar-ne dos. Bueno, també hem de valorar, no?
1: I tant. Pantalles a les habitacions, què n'opines?
2: jo sóc bastant contrària, o completament contrària, per dir-ho d'alguna manera. Crec que tenir aquella pantalla dintre una habitació i com a pare no saber on s'estan ficant els teus fills és bastant perillós. És a dir, no, alguns pares s'ho prenen com jo no vull envair la privacitat del meu fill.
1: Clar, hi ha aquest equilibri, no?, que sempre també es ratlla. Volem donar i necessita una certa edat la seva intimitat i la volem oferir en els nostres fills, però tancats en una habitació, amb un ordinador, amb accés a les xarxes socials o a l'internet també és molt perillós.
2: Jo aquí també sempre contesto el mateix, és a dir, com a pares tenim l'obligació de saber una mica què estan fent i no és invadir privacitat. Al final els estem donant unes eines que són obertes al món, que molta gent té accés, que llavors aquest és un altre debat. Jo crec que també aquí s'haurien de posar unes normes molt més estrictes amb totes aquestes plataformes, no? Però ja que no les posen, com a pares crec que sí que s'hauria de, bueno, intentar dir-los, està molt bé tenir la teva privacitat, no et miraré totes les teles, però jo vull saber més o menys si passo per allà i veig que estàs, no sé, amb algun tipus de web que no m'acaba de començar, com a pare tens el dret i el deure de poder-ho demanar.
1: I això sobretot fora de les habitacions, perquè és molt més fàcil de poder-los cuidar d'aquesta manera i tenir moltes converses. Ariadna, estaríem estona i estona xerrant perquè realment el tema és interessantíssim i el llibre té molt bona pinta, Una vida sempre en línia. Moltes gràcies.
2: A vosaltres.
1: I fins a propera.
2: Gràcies.
1: Que vagi molt bé. Joana, llavors aquestes poquetes eines, sempre ben útils, tu que ets mare també, imagino que et seran ben bones per poder aplicar amb els teus petits, igual que totes les mares i pares, tiets i tietes, avis i àvies.
0: I tant que sí, moltes gràcies, Clara. Efectivament, són eines que mos ajuden, no?, a poder fer front i gestionar millor la criança de les criatures, dels nostres fills i filles. Gràcies, Clara. És el moment de saber de què parlaran els nostres companys d'esports avui, Esports 3. Suposo que molt pendents del futbol i del partit d'avui vespre, que tothom està nerviós, però també moltes més coses avui a Esports 3. Juanga, molt bon dia, com estàs, company?
3: Cabra, molt bon dia, molt bé, evidentment, pendent del partit entre Espanya i França. Ara te contaré que tindrem en el programa de la una, entorn a aquest tema, però també molt pendents del Reial Mallorca, que torna als entrenaments i que es prepara per afrontar una temporada de la segona divisió. Però, evidentment, avui és el dia de parlar d'aquest partit, d'aquesta Espanya-França, i atenció, perquè en el programa tindrem a un dels millors analistes que podríem tenir, com és Miquel Àngel Nadal, que analitzarà aquesta Espanya-França mundialista, i a més també entrevistarem a Jaume Colombàs, perquè avui a Palma, a Sant Fustrat, posaran una pantalla gegant per veure aquest partit, i allà estarà Jaume Colombàs punxant.
0: Home, clar,
3: això no m'ho puc perdre, jo.
0: Per tant, on hi hagi festa.
3: Home, sempre tu hi aniràs?
0: No ho sé.
3: Bé, t'ho contaré demà.
0: No ho sé. Però si me convideu, jo venc.
3: Perfecte. I doncs, estàs convidadíssima. Espanya-França, avui a la una, es postres tot l'anàlisi i la darrera hora dels dos conjunts.
0: I doncs, a partir de la una vos escoltant, companys, i te faré una darrera pregunta abans de deixar-te partir. Na Yolanda salta i mor de jo, és que si no ha de guanyar el Mundial, quasi m'estim més que perdin avui. Tu de quin team ets? Perquè, clar, ara és una decisió un poc complicada. O penses directament que guanyarem i serem a la final?
3: Jo vull pensar que Espanya guanyarà. Sí que és veritat que França ara mateix és la selecció que millor Mundial ha fet.
0: Està
3: no
0: fent,
3: serà
0: no?
3: Fàcil, però a mi m'agradaria molt viure una final Espanya
0: com aquí?
3: Argentina.
0: Argentina, sí. O sigui, tu de potent.
3: Sí, sí. Seria una grandíssima final i jo crec que Espanya té moltes possibilitats de guanyar
0: no?
3: aquest Mundial. Sí.
0: Han de dir que fa molt d'anys que Espanya no se trobava on és ara.
3: Sí, sí.
0: Que dir que al manco hi som.
3: Al manco hi som i amb molt bones possibilitats i també amb molt bon futbol.
0: I avui pendents d'aquest futbol, però també pendents de l'actualitat. Ja ho sabem, nosaltres tornem demà, com sempre, a partir de les 9 del matí, aquí a través d'IB3 Ràdio i IB3 Televisió. Moltes gràcies per seguir-nos. Adeu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. Un motorista mort aquesta matinada en un accident a la carretera Coneix-Sorta en Porta Colom, al migjorn de Mallorca. El cos ha estat localitzat hores després per un ciclista que ha vist el vehicle sinistrat entre els matolls.
2: Tot d'una han trobat el cos del conductor, fins al lloc dels fets s'hi han traslladat efectius sanitaris que només han pogut confirmar la mort de la víctima. La Guàrdia Civil ha obert una investigació per esclarir les causes de l'accident i determinar si ha pogut intervenir cap altra persona o vehicle.
1: D'altra banda, dos homes han estat detinguts a Serenal de Palma per una presumpta agressió sexual amb submissió química a una companya de pis. Els dos sospitosos han quedat en llibertat amb càrrecs després de comparèixer davant el jutge, que, amb tot, els ha imposat una ordre d'allunyament i de comunicació respecte de la víctima.
2: Segons ha avançat el Diario de Mallorca, la denunciant és una jove de nacionalitat alemanya que havia arribat fa poc a l'illa per treballar durant la temporada d'estiu a la zona de Serenal, on compartia pis amb els dos arrestats. La dona va denunciar que una nit va sortir amb ells i va perdre el coneixement, per la qual cosa gairebé no recordava res de l'endemà de matí, tot i que sí que va recordar haver vist els dos atlots nus de vora ella. A més, va explicar que s'havia trobat restes d'un preservatiu als genitals, motiu pel qual va anar a la Policia Nacional en sospitar que havia patit una agressió sexual.
1: Més qüestions. S'ha convocat una cassolada a Eivissa contra l'extradició del multimilionari i activista nord-americà James Fergie Cox Chambers, detingut a l'illa a petició dels Estats Units. Els col·lectius de suport al poble palestí han citat a la ciutadania avui mateix a les 7 de l'hora baixa davant la seu del jutjat per rebutjar aquesta mesura.
2: Segons un comunicat de Sanction Rebellion a Eivissa, durant la concentració es denunciarà la persecució política que pateixen els defensors dels drets palestins. Aquest col·lectiu recorda que Chambers, membre d'una de les famílies més riques del seu país i conegut per les seves donacions a projectes socials, està a la presó provisional d'Eivissa des de divendres passat. Els convocants demanen als veïnats que portin olles i paelles per fer renou contra el que consideren un greu precedent per a la llibertat d'expressió.
1: Avui també destacam que les empreses d'inserció de les illes han mantingut el 2025 150 llocs de feina destinats a persones en situació de vulnerabilitat. Així ho recull la memòria d'activitat anual que ha presentat avui mateix a Palma la Xarxa d'Economia Alternativa i Solidària i l'Associació d'Empreses d'Inserció, que parlen d'un perfil de persona extremadament vulnerable. Una vulnerabilitat que, expliquen, s'ha accentuat després de la pandèmia i que s'agreuja amb la manca d'habitatge.
2: El 2025, les 7 empreses d'inserció associades han generat 261 llocs de feina, dels quals 150 corresponien a contractes d'inserció. A més, 23 persones han finalitzat el seu itinerari i s'han incorporat al mercat laboral ordinari. L'activitat conjunta d'aquestes empreses ha superat els 9 milions d'euros en ingressos, un 15% més que l'any anterior. Segons la memòria, també han generat un retorn econòmic a les administracions de gairebé 2 milions d'euros entre impostos, cotitzacions i estalvi en prestacions socials. Toni Parets, de Benfet Serveis.
3: Les empreses que tenim o que m'han contratat segueixen contratant-nos, i deu ser per qualsevol cosa, perquè si no estàs content amb el servei que fan, segurament no mos contratarien. I en tercera, també vull dir que contractar una empresa, fer contractes amb una empresa d'inserció no és un acte de misericòrdia, és un acte simplement de contratació i de relació professional de persones que fan la feina. No tots ja van posar en un nom ben fet, perquè sí que molts volem sentir orgullosos de fer les feines ben fetes.
1: Amb aquest apunt arribarem a les 12:04 minuts amb més notícies a la 1 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
4: El dia a Menorca, amb Clara Imamí i Pere Gibert.

cada vegada hi ha més consciència i ciutadans més convençuts de la importància de preservar el medi ambient, més en territoris com Menorca, on durant dècades s'ha sabut conservar els valors naturals, socials i culturals de Silla. Un estiu més, l'associació SOS Posidoni es troba immersa en la seva missió de cuidar les praderies de Posidoni i del nostre fons marí, en els dies on la mà pateix més per mort de la gran quantitat d'embarcacions que fondegen per gaudir d'un dia de sol. Calcunes, malauradament, continuen fondejant en zones on no es pot deixar anar. Un bon llarg de cadena que al rolar cega ni pela en una praderia de Posidònia és, a més, totalment il·legal perquè estan estrictament protegides per decret. Tot i això, de moment, els membres de l'associació han denunciat a dia 14 de juliol 300 fondejos il·legals. Avui en parlarem.

0: Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Vetre Ràdio. És dimarts, 14 de juliol.
1: Benvinguts al Dia Menorca.
2: Bon dia, Menorca.
3: Benvinguts i benvingudes.
4: Comença l'espectacle ara.

0: Avui és el Dia Internacional de l'Auxiliar d'Infermeria, és Dia Internacional de les Persones No Binàries i atenció, que avui va d'animalades. Avui és el Dia Mundial del Ximpancé, d'Estauró i de Sorca. Pere Gibert, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: No deus tenir un ximpancé, una orca o un tauró per cap teua, no?
1: A cap meva no, però tots som un poc ximpancés.
0: Això
1: no?
0: Sí,
1: no,
0: això sí.
1: Diuen, això diuen.
0: Maxel Camarasa se'n té un poquet, no, de ximpancé, però a casa tampoc tens aquest tipus d'animalons, tu.
2: No.
0: Tens al·lèrgia, també?
1: T'acaba de dir ximpancé.
2: Sí, no, sí, no ho entes massa, perquè te'n té una mica, però a casa no, per
0: no,
2: tant...
0: No, però una mica ximpancé ho ets. Ell ha dit
2: jo,
0: que tots,
2: jo.
0: Tots som un poc ximpancés.
2: Ah. D'acord.
0: I t'he presentat així.
2: Doncs molt bé.
0: Què et sembla?
2: Bé.
0: Sí, no?
2: Bé, no ho
0: bueno.
2: Fa. No. Floquet Jordi... de neu, floquet de neu.
0: Ah, tu ets més
2: perquè tinc el cabell molt blanc.
0: Ah, cuqui. I en Jordi Fàbregas també va de blanc. Avui tots neu de blanc?
1: Sí.
0: No, bueno, tu no.
2: Fua, ni una,
0: ui, deixem una. Sí, sí. Ai, Excel, perdó, disculpa'm.
2: Centra't, Clara, centra't. Vinga, va.
0: Va, que farem un repàs de ximpancés, taurons i orques més famosos de la història. Comencem amb els ximpancés. En el rànquing, com a primera ximpancé que es va fer famosa gràcies a la gran pantalla a la dècada dels anys 30, la Mona Cheetah, coneguda mundialment per coprotagonitzar les clàssiques pel·lícules d'en Tarzan. Ella, ella. L'any 1961, el ximpancé Ham es va fer famós al ser el primer enviat a l'espai per la NASA a la càpsula Mercury Redstone 2. El seu viatge va ser un èxit i gràcies a ell es va aplanar el camí als vols especials pels humans. Als anys 80, famós es va fer el company inseparable del cantant Michael Jackson en Bubbles. Ahir que xerràvem de Queen, justament, en Michael Jackson era gran fan de Freddie Mercury, però no van gravar mai una cançó junts, perquè en Michael entrava a l'estudi amb el seu amic ximpancé, cosa que en Freddie no li agradava gens, trobava molt poc professional i, per tant, no van arribar a un acord, no es va negar en Freddie a gravar el tema si entrava en Bubbles, i en Michael volia en Bubbles al seu estudi.
1: Normal.
0: En Bubbles avui viu a Florida molt tranquil, en un santuari de ximpancés. T'imagines que vingués un ximpancé per aquí?
1: Mm, a l'estudi,
0: a tu t'encantaria.
1: Jo seria feliç.
0: És que els agraden els animals. But you wanna be bad, just be it. Actual, famós a les xarxes socials, al món de l'art, en Limbani, un ximpancé de Florida que es va fer viral per pintar quadres que, atenció, es venen per $2.700.
1: Déu-n'hi-do.

0: taurons, hem d'anar molt a la gran pantalla. Aquí, el gran tauró blanc mecànic creat per Steven Spielberg el 1975, el Bruce, el tauró vegetarià de sa pel·lícula Buscando a Nemo, cercant en Nemo. Simpàtic, aquell tauró, eh? Mm. L'has vista, la pel·lícula, o no?
1: No l'he vista.
0: No l'has vista. I n'hi ha un altre que diu Lev Shark, que és un ballarí vestit de mascota de tauró que es va fer famós pel seu espectacle a la Super Bowl l'any 2015.
2: Una tintorera ha arribat a la costa de Cala Galdana Ferreries per sorpresa dels banyistes que eren allà. Segons ha explicat l'autora de les imatges, cap al migdia, després de fer esport, ha decidit nedar, quan al cap d'una estona ha vist l'aleta de l'animal i ha sortit a l'aigua.
3: M'he anat a fer l'acabada, ha estat quan he vist l'aleta del tauró o la tintorera i he començat a córrer cap a de fora perquè justo ha estat molt gros.
0: Això són els taurons que mos arriben qualque vegada aquí a la nostra illa. Aquest justament va ser a Cala Galdana el 2021. També el 2024 en va arribar una tintorera de 2 metres a Arenal d'en Castell, que els socorristes, evidentment, van tancar perquè, tot i que no són perilloses, però fan un poc de por. És que els taurons ens l'han posat com un animal molt tremendo, les pel·lícules.
1: Sí, sí, l'han deixat sempre fatal.
0: L'han deixat molt malament. N'hi ha un altre que és en Deep Blue, que aquest és el més gran que s'ha trobat mai registre, el més gros de tauró blanc, molt depredador. 6 metres de llarg, 2,5 tonelades d'animal. Imagina't, trobar-te aquest tauronet per aquí a la nostra illa, tan tranquils que estem. I Henry Méndez, en combinació con lo más fuerte. I d'orques, acabam amb en Keiko, l'orca que va protagonitzar la pel·lícula de Liberata Willy. La van capturar el 1979 a Islàndia, va viure a Mèxic, a Canadà, abans de saltar la fama a Hollywood el 1993, gràcies a un equip de caçatalents cinematogràfics que es dedicaven a buscar caçatalents animals. Ha de ser una bona professió també aquesta,
4: hosti, sí,
0: no?
4: Eh?
0: Van arribar a Mèxic, van arribar al Reino Aventura, van veure en Keiko, van dir, home, m'encanta, i llavors van fer la seva història pel·lícula, pel·lícula la seva història, va donar la volta al món i també en Keiko va ser aquell símbol per impedir que els animals aquàtics o qualsevol altre animal fossin objecte d'entreteniment pels humans i també en contra de la vida en captivitat.

0: tot i que el més normal és que siguin entre unes 35 i 40 cries. Per tant, el premi se l'endú en Pere Gibert. I una cosa molt curiosa és que també quan es queden embarassades i han de tenir les cries, uns dies abans deixen de menjar per evitar tenir gana i per perdre la gana i evitar devorar els seus fills.
1: Compro morcilla, compro fuet de ti.
0: Coses que fan els animals.
2: Coses que passen.
0: Coses que passen a la terra. Hi ha coses molt cruels a la naturalesa. Molt cruel. A la humana i a l'animal.
3: El que s'ho passa millor,
0: Jordi. Això s'ho passa molt bé. Dime mi amor. Vinga, dime mi amor, què tenim preparat avui pel programa, Pere?
2: He de fer el sumari amb aquesta cançó de fons.
0: Home, clar.
2: Ok.
0: Ahir va tocar una camela, avui et toca l'amor.
2: Vinga, va, conversarem amb en Guillem Mercadal, coordinador de la campanya d'estiu SOS Posidònia i vicepresident de l'Associació Posidònia Menorca, per ratllar de la importància de preservar la Posidònia del litoral menorquí en aquests mesos de màxima activitat d'embarcacions recreatives a la mà. Després ens endinsarem en el món dels corsaris menorquins gràcies al nou llibre de l'historiador i arxiver de Ciutadella, en Marc Pellicer, que acaba de publicar Els corsaris de Menorca. I avui és dimarts, per tant, saludarem el nostre genealogista de capçalera, Antoni Tudurí, amb la seva secció Les cosetes en Tudurí.
4: No le hagas caso, vive tu vida feliz y contenta y deja los haters para atrás.
0: Anem a conèixer l'actualitat de la jornada aquesta hora del dia, que començava amb bona notícia. La platja de Sant Andreu ja està oberta?
3: Sí, ha reobert el bany avui matí a les 10. Les analítiques han confirmat que no hi ha contaminació i que l'aigua és apta per al bany. S'ha hissat doncs ja la bandera verda i d'aquesta manera la platja reobre després que dijous passat hagués de prohibir-se el bany pel vessament d'aigües residuals. Pere Fiol és regidor de Medi Ambient de Ciutadella.
5: Hem obtingut un resultat d'aptes per al bany. S'ha procedit a donar l'ordre de tornar a col·locar la bandera verda per fi i poder obrir en el bany a la platja de Sant Andreu.
3: Un incident que es va produir per una acumulació de tovalloletes que va provocar l'avaria a l'estació de bombeig.
5: Tornar a demanar la implicació de la gent, dels ciutadans, ciutadanes i dels visitants, que l'importància de no tirar tovalloletes a través dels vàters, ja que són una de les principals causes de tots els problemes de les estacions de bombeig.
3: Els restauradors de la zona han lamentat les pèrdues durant els dies en què la platja ha estat tancada perquè l'afluència de clients, asseguren, ha baixat de manera considerable. També és notícia la plana de tribunals perquè demanen 11 anys i 9 mesos de presó per a un acusat de dos delictes d'agressió sexual a una menor de 16 anys a prop de la Casa de la Infància de Mó entre el 2021 i el 2022. La Fiscalia sol·licita que una vegada complida la major part de la condemna o bé quan obtingui el tercer grau se l'expulsi del territori espanyol amb la prohibició de retornar-hi durant 15 anys. Segons ha relat el Ministeri Fiscal, l'home d'origen marroquí es va trobar la menor passejant amb dues amigues i la va besar a la boca sense el seu consentiment. Uns mesos després la va tornar a trobar, en aquest cas sola, i va obligar-la a fer-li una fel·lació. Com a conseqüència, la menor va patir depressió, ansietat, por i estrès, motiu pel qual va haver de rebre tractament mèdic. Fiscalia també demana una indemnització de 15.000 euros per a la víctima, a més d'una ordre d'allunyament. El judici està previst per demà matí a l'Audiència Provincial de Palma.
0: Aquestes seran les notícies a les 2:30 més, amb ses que encara està fent feina el nostre company. Gràcies.
3: Que vagi bé.
0: Fins d'aquí una estona.

0: dificultat per
1: molta,
0: allò.
1: Molta xafogor. He de dir que ahir en Jordi també hi era, en el claustre, vam anar a la inauguració de Cinema La Fresca,
0: sí.
1: I van ser molt simpàtiques les companyes organitzadores perquè el van rebatejar el manco ahir. Cinema La Fresca, cinema a la xafogor, perquè em feia molta, i avui també.
0: Sí, perquè tenim les temperatures similars als darrers dies, amb màximes de 35 graus i nits tropicals amb mínimes que no baixaran dels 23 graus, però clar, la sensació és de xafogor. Per què? Perquè tenim la humitat per damunt del 80%. Tenim el cel enterbolit per pols en suspensió i tenim vent fluix de sud, de migjorn, i per tant l'únic punt de respir el podem trobar al litoral per la presència d'alguna brisa costanera.
2: Però el temps avança.
1: I sí que abans, sí, són les 12:17, pausa ahir.

0: El dia Menorca. Ara tornem.
1: IB3 Ràdio és Dial.
2: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
3: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
4: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
5: Si a tu te dic vel,
6: si a tu te dic mare,
7: si a tu te dic pinta,
8: mur, portada,
9: si a tu te dic gra,
10: que te venes cap primer de tot?
11: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
0: El dia Menorca. Fet a casa.

0: Amb aquest bon temps, la costa menorquina s'omple d'embarcacions recreatives disposades a gaudir de la mà. Però com cada any, a aquestes alçades de la temporada, hem de lamentar una gran quantitat de fondejos il·legals damunt les protegides praderies de Posidònia i encara queden molts dies de temporada alta.
1: L'associació SOS Posidònia controla els comportaments irresponsables de alguns patrons, com és habitual cada estiu, i a més informa del risc que comporten aquestes males pràctiques per preservar el medi marí, a més d'estar prohibit per llei. Ens acompanya en Guillem Mercadal, coordinador de la campanya d'estiu SOS Posidònia, vicepresident també de l'associació Posidònia Menorca. Com estàs, Guillem? Bon dia, benvingut.
2: Molt bé.
1: Un estiu més.
2: Bon dia, bon dia.
1: Com estan anant els fondejos que enguany? N'heu detectat molts d'il·legals? N'heu denunciat aquest estiu molts?
2: Enguany, el que duim d'estiu, han fet 941 observacions, n'han trobat 467 damunt Posidònia i 105 que no han pogut revisar perquè no han tingut mitjans per fer-ho. O sigui, aquells que estan en el límit entre la Posidònia i la Arena no, i no saps si té sang cura la Posidònia o la Arena, aquests no es poden revisar si no hi vas.
1: 467 damunt
2: Posidònia.
1: Sí, perquè
2: enguany hem incorporat un sistema de vigilància que complementa i quasi substitueix la nostra feina, diguem-ne, física, sinó que és via aplicacions d'internet que te permeten veure la posició dels barcos geolocalitzats en el moment, contrastats amb un Google Maps o un Google Earth d'aquest que surten a la posició i veus si són de Posidònia o no directament des de casa teva.
1: Clar, això a vosaltres us va de meravella, no?, aquesta aplicació.
2: Relativament, perquè, per exemple, tenim un punt negre a la silla de la galera, la pàgina aquesta detecta 4 vaixells sobre Posidònia i la veritat n'hi ha 30 i pico.
1: Aquest punt negre vol dir que no els podeu localitzar per el georradar i per tant...
2: No, els punts negres volen dir llocs on any rere any es repeteixen els fondejos il·legals allà mateix. M'ho dic perquè és un exemple de que es veuen via aplicació, però en la realitat n'hi ha molt més, perquè no tots els barcos, els vaixells, estan obligats a dur GPS posicionador per obligació a partir d'una certa eslora. Els vaixells més petits, de 20 metres per avall, no estan obligats. És voluntari. I per voluntari, o el duo no està pagat.
1: Clar, llavors, per això és tan necessària la feina complementària, clar, que és la que heu fet tota la vida, d'anar amb les vostres embarcacions a controlar si estan o no fondejats damunt Posidònia.
2: Clar, en teoria, des de l'any 2018, que el govern balear va fer un decret de protecció, alhora va crear un servei de vigilància. Aquest servei de vigilància fa bona feina, però hi ha zones que no arriben. I hi ha una sèrie de coses que no repeteixen any rere any de que no es milloren. I nosaltres insistim molt en el servei, en el responsable de servei, de que això es té que millorar. Perquè hi ha zones que estan molt ben aclarides, que el cas de si hi ha l'aire, anar perfecte.
1: Si clar, és protegida.
2: No hi ha ningú que fondegi. Alguna hi ha. Perquè després hi ha forats que també s'hi posen. Per exemple, quan la vigilància acaba al signe de capvespre, saben que no hi ha vigilància fins a... I algun sunset lover d'aquest que deien nosaltres, que van a veure la posta de sol, es fiquen allà damunt. I aquí anem nosaltres, quan nosaltres apareixem a fora hores, per dir-los. Aquest cas, el port de Fornells també ha millorat moltíssim en relació a altres anys, hi ha molta vigilància, i es dona la paradoxa ara que el govern balear, a través de dues conselleries, la conselleria de la Mà i la conselleria d'Agricultura, han dotat d'eines, d'embarcacions ultramodernes a la vigilància de la Mà. El que passa és que no hi ha mitjans humans per manar-les. Els únics que poden actuar en aquest cas són els agents de medi ambient i són molt pocs, molt pocs. Surten, però no tenen mitjans. Per tant, d'aquí necessita una ampliació de la plantilla, no de vigilància de la Posidònia, que és una empresa externalitzada a cara a la mena Eulen, sinó que gent titulada que pugui sancionar de d'haver. O sigui, un cop sancionen de d'haver algun infractor, s'han acabat les bromes.
1: Clar, la gent encara funciona amb aixines, no? L'ésser humà és aixines, perquè vosaltres des de SOS Posidònia el que podeu fer és informar de que estan fondejats damunt Posidònia, de la importància i la perillositat de fer-ho i de les sancions possibles, però no podeu sancionar.
2: No,
1: i per
2: no,
1: alguns
2: no,
1: patrons
2: nosaltres,
1: això no és...
2: Ni nosaltres, ni els vigilants.
1: Ni els vigilants, clar, per això són els agents.
2: Són els agents, mediament, els que tenen que actuar. I clar, això implica que l'administració es té que implicar d'haver. I s'estima més, de moment s'estima més informar que no fer aplicar les normes.
1: I que llavors us deveu trobar molts patrons que altres no es deuen prendre en sèrio, tampoc, perquè si no multes, jo no. Per què tinc que sortir d'aquí?
2: I tu qui eres? Tu qui eres policia o què?
1: Clar, situacions incòmodes de feina que feis voluntàriament.
2: Sí, va, dius, bueno, és igual. A vegades quan passes en aquest plan penses, mira, millor agafar, apuntar la matrícula i enviar-la a la conselleria i que vagi amb el que vulguin. Ja estan en plan bord.
1: D'aquestes 467 embarcacions que heu detectat damunt Posidònia, s'han fet denúncies en aquests casos?
2: Nosaltres totes les coses que detectem damunt Posidònia ho passam a la conselleria. No sé què fan ells. Abans hi havia un telèfon Posidònia que allà podies fer les queixes de les coses, i ara funciona intermitències. Hi ha moments que va, moments que no va, i bueno, i clar, però nosaltres ara el que tenim clar ara són els punts negres que allà han de actuar, el tenim ben aclarit, perquè l'any passat ja vam fer una estadística de les zones, i el punt negre que hi ha ara més important és a la cala de Degollador i lloc de la Galera, Ciutadella.
1: A la Galera, a prop del port de Ciutadella.
2: Bé dins del port.
1: És ben dins.
2: La platja gran, que dèiem així.
1: Platja gran,
2: però la banda de davant és el lloc de la Galera, però allà s'acumulen barcos cada dia. I allà hi havia Posidònia, ara queden restes de les Posidònia esquinçada, perquè cada dia. I allà s'hi va només quan nosaltres ho denunciem. Que ports passa per allà contínuament i no es tura. Nosaltres vam tenir una reunió amb el conseller La Fuente, la van tenir a Fornells, i li van demanar que la conselleria, a través de Ports i els Balears, ampliés el port de Ciutadella, de la zona 2, i ampliés a lloc de la Galera i Platja Gran, i que gestionés els fondejos a través de les boes aquestes, com hi ha a Fornells, o com hi ha a l'illa d'en Colom, de pagament. No es pot fondejar, i només és qui paga. És que és l'única manera que es Posidònia estigui aclarida, perquè si no, és, no quedarà res.
1: Clar, aquest és el punt que més us preocupa ara el
2: sí.
1: De Segalera.
2: Potser tenim el cas de Son Saura, també, Son Saura del Sud, que allà hi ha moltíssim, és una cala molt resguardada de vent del nord, moltíssim de fondejos allà damunt, que també hi ha que posar una solució, perquè és cada dia. Després hi ha el parc natural de la Bufera del Grau, que està sense vigilància molt de temps. No sé què passa, allà de seguir, veu que tenien una barca d'espar, que vigilància, però no tenien el personal, perquè el personal havia cessat, bé, problemes interns seus, que no hi havia vigilància. I clar, i aquest, en teoria, tenia que arribar fins a Mesquida i fins a la Mola, i com ja no van en espar, i a la Mesquida hi havia fondejos, els vecins de la Mesquida estaven rebotats, també, dient en els barcos que se n'haguessin d'allà, sigui així de caliu. Després hi ha el tros entre Minibeca i Silla de l'Aire, uh-huh. Que allà també els dies de tramuntana allò se n'hi posen moltíssims, cerquen serradossa dels vents i es col·loquen damunt Posidònia allà. Per tant, hi ha una feina a fer. I ara m'ho ha aparegut aquest any, de nou, serà un punt nou de conflicte. Serà Renal d'en Castell. Serà Renal d'en Castell abans era més tranquil, ara hi ha molt de fondejos de Posidònia i Renal d'en Castell. O sigui, i és aquí on s'ha d'actuar. Va tenir una reunió en l'equip de feina de la conselleria, bones paraules, bones no sé què, però la veritat és que de dia 1 de juliol avui no he vist cap resultat. L'únic que ens queda és fer-ho, perdona, és fer-ho públic. Perquè estem callats, no diuen res, pensant a veure si és cosa...
1: I, per exemple, si només són els agents de medi ambient, totes les autoritats portuàries, els agents bueno. Que hi ha en autoritat portuària, que també hi ha Guàrdia Civil, no? Si no m'equivoco.
2: A la mà no existeix. A Menorca no existeix.
1: Però hi ha vigilants d'autoritat.
2: A Mallorca sí que sí, la Guàrdia Civil pugen els barcos de duanes, d'Hisenda i persegueix. Aquí solen venir dues vegades en l'any i es fiquen una vegada al port de Ciutadella i al port de Moll i es dediquen a passar sedats i posar multes. Tot falta paper de no sé què. El Seprona, per exemple, tenia una barca fa molts anys i la barca estava per muntar el moll de secular-se allà.
1: Quantes barques hi ha en aquests moments entre les vostres, de Sos Posidònia i
2: govern?
1: El govern té un...
2: En teoria són tres de Conselleria d'Agricultura. Una del Consell, després hi ha, no sé si són quatre de la Conselleria de la Mà, que són aquestes superlanxes, i han aparegut dues o tres que no sé de qui són.
1: O sigui, i estan funcionant o fa per manca de personal
2: Jo crec que estan fondejades i el personal... Jo no, i ni cap company meu els ha vist per la mà. No sé si estan... Els vigilants de Posidònia sí que ens han trobats, d'acord? Vale? Però aquestes lanxes tan modernes que han comprat, ni una.
1: I aquestes tenen uns horaris, valtros des de l'associació amb sa vostra barca, em deies que sortiu avui cada vespre, quan ells acaben queda desprotegit, però tota silla no la podeu abarcar.
2: Mentre unes són a la mà, els altres estan mirant amb els de so, i clar, i va, sa llista és impressionant. Mira, aquí anem apuntant, llàstima que no es vegi. Però...
1: En Guillem, vos ho explico, perquè sempre ve acompanyat d'una llibreta escrita a boli a mà. Això són
2: els fundets... Vam començar els més de 23 del 3, uh-huh. I ara en duim ja 400 noms i tot dels barcos que hi ha dintre, 467 registrats. Fins aquí. 467. La nacionalitat i després el tipus de barco. I ara se mos dona que hi ha moltíssim de societat francesa, molt de francesos i molts de menorquins.
1: Encara. Mira que s'han fet feines de conscienciació, d'informació.
2: I aquí és una cosa que ens falta. Hi ha que incidir molt en els clubs nàutics, hi ha que dir-li molt, perquè la majoria de coses, com us atracam a un barco que està en Posidònia i li donem un fulletó d'aquests...
1: Uh-huh, que teniu uns fulletons que ens has dut, que són els que informen un poquet de la importància de les praderies.
2: La resposta és, no ho sabia. Pot ser que algú jugui de pillo, que digui que no ho sap, però per regla general pot ser que hi hagi molta desconeixement, o sigui, falta pedagogia en els llocs d'origen dels vaixells, falta que algú vagi allà, hi hauria ser qualcú del govern.
1: Guillem, i el decret llei del 2018 en què empara totes aquestes més de 460 embarcacions que han fondejat damunt Posidònia?
2: No sé què ha fet la conselleria. Tot això ho han passat allà a la conselleria. Ells són conscients d'això. O sigui, no sé, després que ho vulguin fer o no ho vulguin fer, no. Ara, el que sí que haurien de fer és, i crec honradament, és treure la gent de medi ambient, treure més places i que tu hagin de haver, perquè ara sí que poden. Abans no podien sortir a la mà perquè no tenen titulació. No sé. Ara tenen titulació per anar a l'aigua. Per tant, però són molt pocs, i part amb els incendis forestals estan en mínims.
1: Clar. I protegir zones, com per exemple Silla de Saire, que s'ha protegit, és una bona solució. A Sa Galera, si està dins del port, s'hauria de ampliar zona portuària.
2: En teoria, el Consell de la Fuente ens va dir que sí, que es podria ampliar el port de dintre, però que això era una reducció en costes i que podia estar un parell d'anys. Que els tràmits eren lentíssims. I per tant, clar, no podem esperar 2 anys que solucionar, no? Per tant, qualcú hi té que anar. I van, perquè nosaltres, el dissabte de Sant Joan, van fer un vídeo de l'Ugí, hi havia 35 barcos allà dintre. I en sol demà no n'hi havia ni un. O sigui, qualcú hi havia anat. O sigui que... Però el que no es pot anar és quan un vací denuncia, el que han de fer és faró d'ofici.
1: Guillem, si ens trobem qualcú fondejat damunt Posidònia, què podem fer? Si qualcú us escolta, es pot comunicar amb...
2: No, sí, el primer de tot, si es té les ganes de ser un poc activista ambiental, és apropar-se al vaixell, dir-li molt bé que està malament i que facis favor d'un encendre allà que no pot estar bé, que dirà que no ho sabia, el bé possible. No? Després, si no fa cas, ja es telefonar. I en cas de que no contesti ningú, su 112... també desvia les cridades allà on toca.
1: Perfecte.
2: I els agents de medi ambient són els únics que poden sortir i poden sancionar i poden obligar. O els separen en el seu moment, quan hi era, no sé si ja és ara.
1: Telefonant al 112, que és la via més fàcil de recordar, sí. També podem demanar ajuda i informar que hi ha algun vaixell fondejat damunt Posidònia. Moltes gràcies, com cada estiu, un plaer tornar-te a veure. Bona feina, enhorabona a tots els membres de l'associació SOS Posidònia per la bona feina que feis i des del Dia Menorca aquest missatge un any més de no fondejar en praderies de Posidònia menorquins. No ho sé dir en francès, si no ho diria en francès. Sí, no sé si m'ho escoltarà qualcun francès a aquesta hora del dia, on està tots a la mà.
2: Ja t'ho vaig dir. Vous en creer sur la Posidònia. Respectez la mer, s'il vous plaît.
1: S'il vous plaît, moltes gràcies, Guillem Mercadal.
2: Gràcies a vosaltres per fer la difusió.
1: Forta abraçada. El Dia Menorca.

0: Les 12:35 minuts i mentre en Guillem agafa totes les seves llibretes i se'n va a protegir sa Posidònia a fer bona feina, nosaltres canviem de tema i us presentam ara un llibre. Bueno, anem a fer un viatge en el temps, anem a conèixer els corsaris de Menorca, perquè després d'anys de recerca, l'arxiver i historiador Marc Pellicer acaba de publicar Els corsaris de Menorca al servei de la Gran Bretanya 1778-1782. Amb aquesta obra surt a la llum la història dels 94 corsaris menorquins que van participar a la guerra d'independència dels Estats Units enmig de batalles, naufragis, victòries i derrotes. Aquesta és la proposta del viatge en el temps que us fem avui.
1: Sí, a més és un llibre que identifica els protagonistes, que posa nom als tripulants, als inversors i a molts dels nostres possibles avantpassats. Marc, bon dia, com estàs?
2: Bon dia, hola.
0: Bon dia.
1: Quan vas començar a fer tota aquesta feinada, tota aquesta recerca, i com ha estat aquest viatge personal, gairebé, no?, podríem dir, entre fonts documentals?
2: A veure, això és una feina tan llamuga, que es diu, que és fer una fitxa de cada barco i anar bastem cercant i trobant, i així formar una història.
1: Perquè no és una època que hagués estat gaire investigada fins ara.
2: Gens. De fet, ho vaig trobar per casualitat. Jo estava a l'Arxiu Diocesà de Menorca i llegia les peticions de les viudes per poder-se casar amb altres homes perquè els seus marits havien desaparegut a la guerra. I aquí és quan me vaig començar a interessar, perquè sortien noms de barcos i capitans, i així vaig començar a reconstruir aquesta història.
1: Una història que ja es troba a les llibreries des del passat 7 de juliol. Què sents ara que tens l'obra publicada a les mans i també a les mans dels primers lectors?
2: A veure, ara no m'atrop. Tenc síndrome d'Estocolmo. He estat tant d'anys cercant que ara me sembla que tinc molt de temps lliure.
0: Quants anys has estat, Marc, cercant informació de 94 corsaris? No són pocs.
2: Això vaig començar el 2003, i però quan m'agobiava ho deixava, perquè jo pensava que això no seria possible acabar-ho mai. I tornava i ho deixava, fins que fa 2 anys vaig trobar els contractes de cor de tots els barcos que jo havia investigat i vaig dir, bé, ara és hora d'acabar-ho. I així ha estat.
0: Perquè ja havies fet una primera publicació amb algunes de les investigacions d'aquests corsaris?
2: Sí. Tot d'una, em vaig com es va votar i vaig trobar les històries, 66 concretament, i els vaig publicar. Però tenia el cor de... pensava que no els havia trobat tots, i efectivament era així. I ara que els tenia tots, és hora de treure el llibre definitiu.
0: Així que és la feina definitiva, eh? Després de 66 històries encara n'has trobat moltes més fins a arribar als 94. Que alguna història que ens puguis contar d'aquests corsaris menorquins?
2: És que n'hi ha tantes, però per exemple el Mainston va ser capaç de capturar 2 esquadres de 5 barcos i tenim documentades aquestes batalles perquè he trobat la correspondència del capità del barco amb el seu agent que vivia a Anglaterra i reconstruint aquesta història podem trobar una batalla naval espectacular.
0: Clar, a quina Menorca ens situem entre els anys 1778 i 1782?
2: Ens trobam una Menorca moderna dins el que era l'àmbit mediterrani. Has de pensar que mentre que el 80% de la població d'Europa era del món agrícola, a Menorca només era el 46%. Aquí vivien del comerç i de la mà. Aquí l'importància d'aquest treball, perquè el 1778, quan Espanya i França declaren la guerra a la Gran Bretanya, aquests barcos mercants es converteixen en corsaris. D'aquí la importància.
0: Clar, perquè per aquells que no... Què era un corsari? Com eren aquests? Qui eren aquests corsaris?
2: Val, perquè m'entengueu. Un corsari és tot el contrari d'un pirata. Un pirata és un delinqüent. Un corsari és una persona que rep un permís, una concessió, per auxiliar les naus de guerra. O sigui, en títol privat, atacar naus enemigues. Seria un poc el resum. I qui eren aquestes naus? Eren els barcos mercants que se'ls va posar 1, 2, 10, 20 canons i van sortir a la mà i es van posar a capturar naus franceses i espanyoles.
0: I aquestes naus, on anaven totes aquestes naus? Quins eren els moviments d'aquella època i quin era el comerç també? I quin paper jugava Menorca? Estan en un lloc enmig de la mà bastant estratègic.
2: Sí, ara tu t'has d'imaginar per un moment que els mediterranis com s'estret d'Hormuz, que tots els barcos mercants estan obligats a passar pel Mediterrani. De cop, el Mediterrani queda aïllat per els menorquins, perquè se tanca l'estat de Gibraltar, i els menorquins comencen a atar les rutes del comerç mediterrani, o sigui, fer xantatge a les nacions enemigues. Què feien els menorquins? Passaven per Mallorca, per Barcelona, tot el Golf de Lleó, tota la costa del sud de França, i així feien, anaven fent cercles durant 4, 5, 6 mesos, i després tornaven en tot el botí. Ser un poc la ruta.
1: I Marc, com estaven organitzats aquests corsaris d'aquestes embarcacions? Perquè en el llibre també desgranes un poc les funcions, no? I el fet que pràcticament funcionaven com petites empreses.
2: Sí, hi ha 94 barcos, però hi ha unes 180 o 190 empreses. Jo en el llibre explic com es forma una empresa corsària a través d'una societat inversora. De fet, en el llibre desgran cada un dels inversors amb els doblessos que posava. Després, una vegada aconseguit els doblessos, es feia un contracte amb un capità de corsari, que és el que aconseguia la tripulació, que també ha aconseguit els noms de totes les tripulacions i les parts que els hi corresponen del botí. Després es feien a la mà, capturaven tothom que podien, i després es repartien els botins al 50%. Això és un poc resum, superresum. Quin tipus de nau s'utilitzava? Principalment els mercants de Menorca, xabecs, pincs, tot i que a vegades trobàvem grans bergantins o barcos que estem més acostumats per al cine o les pel·lícules.
1: Poses xifres, el nombre de vaixells corsaris, el nombre d'homes que integraven les tripulacions, però també hi poses noms, noms a patrons, a oficials, a mariners, a armadors. Quin és el valor genealògic que porta aquest llibre a la societat menorquina?
2: A veure, és molt senzill. Tu tens un llinatge. Basta que sapiguem el teu llinatge, ja sabem si tens un avantpassat corsari o inversor de cors. De fet, l'exhaustivitat dels noms és brutal. Fins i tot trobant noms italians que actualment semblen molt menorquins i van començar a Menorca com a corsaris. Per exemple, te posaré un exemple. Llinatge Cachot. Els Cachots de Menorca venen d'en Giovanni Cacciatolo, que és un mariner napolità que va pujar en el Sant Antoni de Pàdua a Gènova i va ser contractat com a mariner de corsari. Això és un petit exemple. O la família Aguiló, de Ciutadella. Els Aguilons venen d'un mallorquí que se va incorporar a Menorca el 1779 per anar embarcat a un corsari. I així, tots els que tenim.
0: Justament ara, Marc, els dimarts sempre fem una secció de genealogia amb un expert en genealogia, que és Antoni Tudrí. Jo no sé si tu el coneixes, en Antoni, que el tenim ara mateix escoltant tot el que ens estàs explicant, perquè ara ve la seva secció dedicada a genealogia. Ell ens n'ha ratllat bastantes vegades dels corsaris. Toni, que hi ets?
3: Hi som.
0: Que us coneixeu o no, amb en Marc Pellicer?
2: Ja ho crec.
3: Una mica.
0: Ja m'imaginava jo que vos coneixíeu.
3: Sí.
0: I de què et sembla, Toni, tot el que explica en Marc?
3: Estic ansiós de diumenge que arribo aquí, el primer que faré dilluns serà comprar el llibre d'en Marc.
2: Bona lecció.
3: Està previst.
2: A veure, a tu t'encantarà, Toni, perquè... O sigui, si tu fas la teua genealogia i te mires el llibre, sí, i el trobes, ja saps història del barco, sí, on anava embarcat. Jo mateix he trobat, sí, els meus avantpassats. Dos corsaris, clar, meus, en Pau i en Mateu Benejam, van anar amb el Sant Antoni de Viana embarcats. I sapiguent la història del barco, saps la seva història. I això és molt interessant.
3: Sí. Bona feina que has fet.
0: Així que has trobat avantpassats teus, fins i tot, Marc? Això és una font documental impressionant.
2: Sí, jo quan feia l'història del Sant Antoni de Viana i vaig trobar la tripulació, dic, bueno, i me sona molt que els noms Mateu i Pau. Vaig mirar la meva genealogia, que la tenc feta, i dic, ostres, ja està, s'ha trobat. I així tot, tot el que vulgueu.
3: Ja estic el més a part que puc, eh?
0: Més d'una persona tindrà oportunitat també, de, a més de fer aquest viatge, perquè al cap i al fi sembla totes aquestes històries podrien ser ben bones de novel·les d'aventures, o no?
2: Total! Tenc batalles navals, naufragis, motins, assassinats, de tot, de tot el que te puguis imaginar. Fins i tot tinc la correspondència de capitans en el seu agent que li explica que s'està conspirant contra ell dins el barco. Bo, com una pel·lícula.
0: Tota aquesta documentació, on l'has aconseguida? Deuen haver-hi documents espectaculars, no? A més, ets arxiver, et mous bé en els arxius sí. Històrics.
2: Sí, a veure, aquest llibre està en base, sobretot, a uns 7 arxius. Dos de Menorca, que és l'Arxiu Provincial de Mo, o es diocesà de Menorca, dos d'àmbit nacional, que és l'Arxiu General de Simancas, o l'Històric Nacional, i després, a l'estranger, m'he basat en el Heronside Local Studios d'Inglaterra, amb el Gibraltar National Archive de Gibraltar, o amb l'Arxiu General d'Urrellarme, de Bèlgica.
0: I ja has anat també a tots aquests arxius?
2: Hi he anat, ho he consultat. Bueno, alguns he aconseguit coses per internet, també, que avui en dia tenim aquesta eina. I, entre tot, he aconseguit reconstruir aquesta història.
0: Aixalat, Marc?
2: Jo no somia altra cosa ara que cursar-hi. Torna de loco.
0: Quina meravella. Escolta'm, ja tenim ganes també de tenir el llibre entre les mans. Aquest divendres a les 7:30 en el Museu Saura Morell de Ciutadella es presenta el llibre oficialment i ja tindrem oportunitat també de saludar en Marc, felicitar-lo i endur-nos aquesta joia de llibre cap a ca nostra per xuruar, llegir i cercar informació i viure aquestes aventures dels cursaris menorquins. Una forta abraçada, Marc, i gràcies, com sempre, per atendre la telefonada del Dia Menorca.
2: A vosaltres, per donar massa oportunitats de xerrar. Gràcies.
4: El Dia Menorca. Ara tornem. IB3 Ràdio és informació.
5: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
6: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
7: Tèntol!
8: Tèntol!
6: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
5: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
4: El Dia Menorca, fet a casa.
9: I amb tots vostès, Antoni Tudurí, vingut des del castell.
3: Ara em toca jo.
10: Atenció!
3: Paguen bé, em paguen bé. Don, diu gràcies, gràcies.
4: Ses cosetes...
11: Com es diu vostè?
4: D'Antoni Tudurí.
0: Et toca, et toca.
3: Que em toca.

0: Digui, digui.
1: Dels corsaris, cap a on mos portes avui en aquesta secció meravellosa que és vostè el director i corresponsal?
0: Això que sé on es porta, va. Avui se m'encés una llumeta i és de veure, aprofitar les estadístiques reals. Per exemple, el Institut Nacional d'Estadística publica cada any els noms, els llinatges i tota la gent de tota Espanya, no? Primers llinatges, segons llinatges, mescles de primer i segon llinatge amb el mateix, i jo m'he dedicat a mirar el de l'any 2024, que és el darrer, que sé que s'ha publicat el 25, no ho sé. En aquests llistats només consten els que tenen més de 100 entrades, és a dir, que n'hi ha uns de molts parcials, molt, molt puntuals, que no hi surten, però és perquè són de menys de 100, una freqüència inferior a 100. I què he trobat? Home, doncs, no sé, els llinatges d'Espanya, no? Que clar, hi ha milions. Sabeu que el primer és el García.
1: Mira.
0: Quants, el García té quasi 3 milions de persones.
1: En total, eh? En total quants n'hi ha? Ho saps, això?
0: Bueno, no, quantitats de milions, evidentment.
1: Bueno, sí,
0: però clar, el nom García pot sortir a diverses... No són que siguin 50 milions de persones.
1: Clar.
0: Són les vegades que conté allò que surt el llinatge primer o
1: García.
0: Segon.
1: Per tant, el, sí, el top exemple, one García és García.
0: Sí, prop de 3 milions de sortides. El segon ja tenim tota la partida dels EZ, fills d'en Rodrigo, Rodríguez, González, de Gonzalo, Fernando, de Fernando, López, de López, Martínez, de Martín, Sánchez, de Sancho i Pérez, de Pedro. El Gómez també el tenim, amb la vora d'un milió, i finalment el top 10 aquest, top 10 o com li vulguin dir, és el Martín, que ja no és EZ.
1: Això és el top 10 de llinatges a Espanya.
0: Sí.
1: Fantàstic, molt bé. Ens arriben consultes? Ens arriben consultes? Podeu fer les vostres consultes,
0: no,
1: si voleu, al WhatsApp del programa, però ens ha arribat un missatge. Demanen posicions exactes dels llinatges de l'equip del programa El Dia Menorca. Quants llinatges té cada llinatge del Dia Menorca persones, nosaltres?
0: Per on començo?
1: Per on vulguis.
0: Per vostè. Ai, mami.
1: Ah, a jo.
0: Ai, mami, està en la posició sobre 26 milions, perdó, sobre 20... T'ho diré, ho dic malament. Sobre 26.000 llinatges diferents, 26.000 llargs, a la meva està a la posició 15.848.
1: Oh.
0: Per què? Perquè sou, en costen 407.
1: Són poquets.
0: En tot Espanya.
1: Són pocs.
0: Poquets.
1: Són poquets.
0: Per això, sobre la llista de 26.000, esteu en els 16.000, més o menys.
1: Molt bé, mira, sí, 26.000 llinatges a tot Espanya.
0: 26.000 llinatges a ser d'Espanya. Sí,
1: I,
0: sí, sí.
1: I Givert, quina posició la tenim?
0: Givert, no, Givert està molt bé. Givert està el 2029.
1: Mira, estàs molt
2: bé. De 26.000, eh?
0: Perquè n'hi ha 4.700 aproximadament.
1: Sí, que Givert, molts, n'hi ha molts.
0: Contra 407, que té un desastre. Aviam, aquest que toca les maraques aquestes...
1: El missatge l'ha enviat en Fàbregas.
0: El Fàbregas està en el número 9.732.
3: Tots sou
1: Mira.
3: Jordi.
1: Quants cops?
0: Bueno, Jordi, no t'he dit, tots sou Fàbregas. 670 entrades.
1: 670 entrades.
0: No, vol dir que sí. Algunes de primer i algunes de segon.
1: Diu en Jordi que...
0: Ara jo me'l demanaré jo mateix.
1: I en Tudorí?
0: El Tudorí.
1: I tant.
0: Home, el Tudorí està a la posició 8.041.
1: Ah.
0: Perquè en consten 1.008 entrades, sigui de primer o sigui de segon.
1: Vale, vale. Molt bé, així que el rànquing El Dia Menorca és primera posició Givert, segona posició Tudorí,
0: sí,
1: tercera posició
0: sí,
1: Fàbregas, quarta producció... què?
2: Posició.
1: Gràcies.
0: Posició.
1: Ai, mami.
0: Clar, hi ha un detall interessant, tinc molt el temps d'avui, però, que sí que el vull destacar, és a dir, els llinatges més normals a Balears, dic Balears perquè no he estat capaç de dir ni Menorca de Balears, d'Illes Balears, vull dir, és global, però hi ha molta coincidència. Fixeu-vos El llinatge Arguimbau, que hi ha molt a Mallorca, significa el 71% de tots els Arguimbaus que hi ha a Espanya.
1: Mira.
0: Però el Begú, que és molt freqüent a Menorca, Begús en tenim controlats entre el primer i el segon llinatge, és 1.336, el 83% corresponen a Balears. A Menorca, molt d'ells, no t'ho sabria especificar. El Capó, molt freqüent també a Ciutadella, tota Menorca va ser que entre Ciutadella, és el 85% de tots els d'Espanya. I amb 3.820 contra en total d'Espanya 4.510. És a dir que, però bueno, aviam, el femenies també té el 86%. El Gomila té el 84% dels 5.502. I el Mezquida amb Z té el 91%. Sobre 3.075, 2.691 són a Balears. I així podríem anar fent fins que es cansessin.
1: Així que, a més, has cercat els llinatges menorquins d'aquest total de llinatges d'Espanya, quina presència és a les Balears, que són els que són més freqüents aquí, per tant,
0: exactament.
1: Tenen unes presències, uns tant percents molt més elevats a les Balears perquè són nostres, no?
0: Sí.
1: Que no hi ha...
0: No
1: t'ho ha...
0: sabria discernir Menorca, però, però diguem-ne que segurament en uns casos s'aproxima més i els altres s'aproxima menys.
1: I escolta'm, per exemple, els Ponts, que és el llinatge estrella de Menorca...
0: El Ponts només és el 34%.
1: Oh, mira.
0: Perquè a Balears n'hi ha 17.200 punts Ponts, mentre que a Espanya són 50.000. O sigui, 17.000 sobre 50.000 vol dir el 34%.
1: I els Cardona, per exemple?
0: Els Cardona, no, només és un 15.
1: Un 15, ah.
0: Sobre 33.000, 34.000 Cardones a Espanya, a Balears només n'hi ha 5.200.
1: I avant, quins altres llinatges? Marquès, per exemple, que també és molt freqüent.
0: Marquès?
1: Sí.
0: Pues el 12 només.
1: El 12.
0: Perquè a marquesos n'hi ha molts d'Espanya, n'hi ha a la vora 30.000, i a Balears només n'hi ha 3.600.
1: I el llinatge del caixer senyor, el Saura?
0: El Saura és molt poc, perquè el Saura està molt extès per tot Espanya. A Balears tenim 372 Saures, i a Espanya n'hi ha 13.691. Torno a dir, no són persones, són les vegades que surt, pot sortir a primer llinatge o a segon, o inclús en els dos.
1: Edò, si qualcú té curiositat, ens pot enviar un WhatsApp al Dia Menorca i ens envia un WhatsAppillo, no? Posem el telèfon, apuntau.
3: 628-746-986.
1: Una altra vegada.
3: 628-746-986. Sis.
1: Ens envieu el vostre llinatge o el llinatge que tingueu curiositat, l'enviam a en Antoni Tudurí i Antoni Tudurí contesta així ràpidament. Eh? Què et sembla?
0: Consulta'm en Bramot,
1: consulta'm,
0: que acaba de dir
1: i escolta'm,
0: en
1: i
0: Bramot
1: gratis.
0: Ho sap tot.
1: Ho sap tot i gratis.
0: Sí, sí,
1: Antoni
0: sí,
1: Tudurí,
0: sí, sí.
1: Gràcies i ja està.
0: Gràcies.
1: Escolta'm, que m'ho anant cap a Castell avui a fer una exposició xula. Pere, cap on?
2: Sí, l'exposició que s'inaugura a les 8 al Centre de Protecció Marítima a l'Assa. L'exposició es diu Peixos i és de l'artista menorquí Matías Sant Celoni. És un homenatge als elements naturals que defineixen Menorca i una invitació a la preservació del nostre entorn.
4: Vinga, va, vés a cercar un panet.
1: Bueno, en Pere Givert, avisam i informam que se'n va de vacances. És així, nas? Demà no vens?
2: Ja no me'n recordava.
1: Idò, se'n va a ballar i se'n va cap a... quién sabe dónde. Vas a Cuba? Arribaràs a Cuba o no?
2: De moment me'n vaig a un comerç emblemàtic, ara.
1: Ah, bueno, encara
2: de fer feina. Encara...
1: Vale. Idò, demà sentirem la seva veu en el comerç emblemàtic, però no serà sentat aquí a la taula del Dia Menorca. Bones vacances, estimats.
2: Gràcies, que vagi bé. Torn ben prest, la setmana que ve.
1: Ho sé, una setmaneta, però bona setmaneta de vacances. Que gaudeixis
2: i que vagi bé per aquí.
1: I Toni Tudurí, la setmana que ve, tu cap aquí, el Dia Menorca, et vull a l'estudi, eh? Que ja ve Sant Jaume.
0: Sí, que per cert, el Sant Celoni que acabes de citar...
1: Sí.
0: Està en la posició 7.056, perquè només n'hi ha 1.100 a tota Espanya.
1: No para, no para. Gràcies, estimat. Forta abraçada i demà tornar en família el dia Menorca que vos esperam.
2: Toni.
1: Veniu, que demà no hi haurà en Pere, no em deixeu aquí sola.
2: T'has ben acompanyada sempre.
1: Tu, Jordi, vens, Jordi, sí. Ah, també no és molt bé.
4: IB3 Ràdio, les notícies de la una.
5: Bon dia, començam amb una darrera hora de la plana de tribunals. L'Audiència Provincial de Badajoz ha condemnat a 9 anys d'inhabilitació David Sánchez, germà del president del govern central, per un delicte de prevaricació administrativa. Segons en recull la sentència, el tribunal considera Sánchez autor per cooperació necessària en la seva contractació a la Diputació de Badajoz per dirigir l'Oficina d'Arts Escèniques.
6: Per aquest mateix cas, l'expresident de la institució provincial i també exsecretari general del PSOE d'Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha rebut una condemna de 18 anys d'inhabilitació. La justícia el considera autor de dos delictes de prevaricació de manera irregular, tant el germà de Pedro Sánchez com un amic d'aquest, Luis Carrero, descarta, però, el tràfic d'influències. Amb dues penes impedeixen, en tot cas, els condemnats a exercir càrrecs públics i també el dret al sufragi passiu.
5: La notícia de la condemna de David Sánchez ja ha arribat al Congrés, on en aquesta hora té lloc el ple per votar la senda d'estabilitat pressupostària. Són Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana, i Alberto Ibáñez, portavoz de Compromís.
7: És una sobrada importante. Luego viene también Begoña Gómez, que será condenada por la cara. Lo único positivo es que el PSOE ya sabe el pan que se da cuando tienes un juez encima, por la cara.
8: ¿Parece desproporcionada?
7: Me parece que si eres realmente patriota te tiene que parecer mal que los jueces persigan a la gente por la cara.
9: Bueno, yo creo que 9 años de inhabilitación es una auténtica desproporción, es un aviso a navegantes y yo creo que deberían ir cuidado de no pasarse de frenada porque están poniendo muy difícil creer en el Estado de Derecho en este país.
5: El PP, en canvi, considera que avui és un dia històric per a la democràcia i torna a demanar la dimissió de Pedro Sánchez. És la portavou popular Esther Muñoz.
10: Por primera vez en democracia, un presidente del gobierno español tiene a su hermano condenado por un delito de prevaricación, cooperación necesaria con cargos socialistas de una comunidad autónoma que es de Extremadura. Es la primera vez que esto pasa en democracia. Esto es un día histórico, esto en cualquier país haría caer a cualquier gobierno. Y Pedro Sánchez está festejando el 14 de julio. I su hermano está siendo hoy condenado porque le han regalado una plaza.
5: I avui també hi ha novetat sobre el cas Leire. Un nou informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil confirmaria que el PSOE va pagar més de 43.000 euros a l'exmilitant Leire Díez a través d'intermediaris per camuflar aquests pagaments. Segons la investigació, s'han localitzat 4 transferències de 4.000 euros cadascuna procedents d'una empresa gestionada per Gaspar Zarrías.
6: La Guàrdia Civil, després d'escorcollar la seu central del PSOE al carrer Ferraz de Madrid, dedueix que aquestes nòmines eren en realitat un mètode ocult per fer arribar els diners a Díez. Els agents destaquen la coincidència temporal exacta entre les factures que aquesta consultora emetia al PSOE i els sous que cobrava després l'exmilitant. L'informe policial també recull que Leire Díez va rebre uns altres 27.000 euros de la mercantil Oliver Group, uns deutes que també tindrien l'origen en el PSOE a través d'una segona societat intermèdia vinculada a l'advocat Ismael Oliver. La tesi de l'UCO és que Díez va promoure dins el partit el pagament d'honoraris a un grup d'advocats per finalment rebre ella una part d'aquests sous de manera indirecta.
5: I aquí a les Balears, l'any que ve entrarà en funcionament un nou pla d'indústria amb l'objectiu de potenciar aquest sector que representa el 5% del producte interior brut de les illes. El govern vol consensuar aquest pla amb patronal i sindicats.
6: El conseller d'Empresa, Alejandro Sáenz de San Pedro, s'ha reunit avui amb la patronal, sindicats i altres representants del sector per posar en marxa la primera mesa d'indústria. De moment, la conselleria compta amb una diagnosi de la situació del teixit empresarial i industrial de les illes i ara, ha dit el conseller, s'ha de parlar de com potenciar el sector i la necessitat d'optimitzar el sòl industrial.
5: Així hem arribat a la 1:04. Més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
4: Més informació a ib3notícies.com.

A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.

0: Una i cinc minuts, dimarts 14 de juliol. Bon dia. Espanya es juga avui la classificació per a la gran final del Mundial. En Romina Huesta, el control tècnic. Començam les portes d'avui. Quin partidàs a partir de les 9 a Espanya que s'enfrontarà a França per un lloc a la gran final del Mundial, el combinat espanyol que s'enfronta, segons alguns, a la gran favorita per fer-se amb el títol. Per tant, avui vespre podríem presenciar el que se sol dir una final anticipada. A les 9 del vespre començarà aquest partit a Espanya, que va fer ahir el darrer entrenament a Dallas, a l'escenari del partit, i va parlar d'aquest enfrontament d'avui vespre, d'aquest partidàs, el tècnic de la selecció espanyola, Luis de la Fuente.
1: Es una suerte, un privilegio estar en la situación que nos encontramos y que, si me permitís personalizar, que me encuentro hoy jugando la semifinal del Campeonato del Mundo con todos los mundiales que estoy viendo yo en la televisión. Pues ahora somos protagonistas. Entonces, con la responsabilidad que esto conlleva, sabemos lo que representamos, pero también disfrutando de algo tan bonito, tan importante, que es jugar al fútbol y sobre todo en estos escenarios, ¿no? Entonces, toca equilibrar, pero que la responsabilidad no nos ponga nerviosos.
0: I d'Espanya, que s'enfronta contra França, i també s'espera molt avui d'un jugador de la Mine Yamal, que ha dit això de la cita d'avui vespre.
2: Bueno, que en situaciones malas el equipo sabe sufrir, sabe pasarlo mal, sabe levantarse, siempre estamos juntos, ayudamos al compañero, y yo creo que eso en torneo ha sido muy importante, y sobre todo estoy orgulloso de eso.
0: Tots els aficionats del futbol estan pendents avui d'aquest partit. Per exemple, a Palma s'instal·la una pantalla gegant a Son Fusterat, i també a Eivissa tothom que vulgui podrà presenciar el partit en una pantalla gegant situada a Sant Antoni de Portmany. Tot d'una, també analitzarem aquesta Espanya-França d'avui vespre amb en Miquel Àngel Nadal, una veu autoritzada, un exjugador que ha disputat fins a 3 mundials, el dels Estats Units, el de França i també el de Corea i Japó. Tot d'una, parlam amb ell per saber com veu aquesta partida contra la selecció francesa. També en el món del futbol, a banda del Mundial, hem de parlar del Mallorca, perquè avui nova sessió d'entrenament de pretemporada a Son Bibiloni, 15 minutets, porta oberta. Hem pogut veure a totes les noves incorporacions fins ara damunt la gespa de Son Bibiloni. Això sí, encara no s'han entrenat els dos mundialistes, estan de vacances Samu Costa i també Johan Mújica. Per cert, doble punt més, el Mallorca ha arribat ja, després de 15 dies de campanya d'abonats, la xifra dels 10.000, i també ja tenim tres primers horaris de la nova temporada a la segona divisió. El Mallorca debutarà el dissabte 15 d'agost a les 9:30 del vespre a l'estadi de Somoix contra el Valladolid. Això serà la primera jornada. La segona jornada, dilluns 24 d'agost a les 9:30, el Mallorca visitarà l'estadi de Los Cármenes del Granada, i diumenge 30 d'agost a les 7 de l'hora baixa el conjunt de Luis García rebrà la visita del Ceuta a l'estadi de Somoix. I en el món del tennis, debut i eliminació de Jaume Munà en la seva estrena al torneig de Gastad, derrota del tenista de Santanyí en dos sets contra el suís Dominique Stricker, que disputava la competició gràcies a una invitació. Derrota dura per 2-16-0, 6-2 i 6-4 del tenista mallorquí davant el número 360 del rànquing ATP. Una i 10 minuts.

0: creo que tenemos jugadores de mucha calidad en medio campo, arriba, en defensa, y no noto que su poderío en ataque sea algo malo para nosotros. Incluso puede ser algo bueno. Jugaremos como sabemos, cada jugador tiene sus cualidades y las utilizaremos al máximo. Bueno, que en situaciones malas el equipo sabe sufrir, sabe pasarlo mal, sabe levantarse, siempre estamos juntos, ayudamos al compañero, y yo creo que eso en torneos ha sido muy importante, y sobre todo estoy orgulloso de eso.
1: Lamine Yamal, que avui espera fer un gran partit i ajudar a Espanya a aconseguir aquesta classificació per a la gran final del Mundial, que es disputaria diumenge a les 9 del vespre contra la selecció d'Anglaterra o Argentina, que jugaran demà a les 9 la segona semifinal. Espanya arriba bé a la cita, però també ho fa bé França, arriba molt bé el combinat francès, és un gran equip, un dels favorits a fer-se amb aquest títol mundial. I del partit i del rival de la selecció espanyola n'ha parlat també el tècnic de França, Deschamps.
2: España ha confirmado de ser el favorito. No quiero poner presión a Luis y su equipo, porque él sabe también que la gente está esperando mucho de la España. La España sabe atacar también y defender muy bien, porque solo un gol y 6-7 partidos. Sabemos, puede ser un partido espectacular.
1: I d'un partit espectacular, a les 9 del vespre, aquesta Espanya-França, el combinat de Luis de la Fuente, que necessita guanyar per jugar la gran final de diumenge. I què millor que analitzar aquest partidàs d'avui vespre amb una persona que ha disputat fins a 3 mundials, eh? Fins a 3 mundials, el d'Estats Units, el de França i també el de Corea i Japó. Tenim comunicació a l'exfutbolista mallorquí, qui si no, amb Miquel Àngel Nadal. Miquel Àngel, què tal, com estàs? Molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Bé, quin partidàs, no, Miquel Àngel? Hi ha gent que diu que avui vespre poden viure una final anticipada, no sé com ho veus.
3: Bé, el que està clar és que se viu una semifinal, possiblement merescudament, tots dos han arribat fins a les semifinals per mèrits propis, i el veure que possiblement podria ser una final hem de comptar també amb Anglaterra, que també té un senyor equipo, sigui, però bé, no, dir-lo que és un partit atractiu, i a més són les semifinals de la Copa del Món.
1: Semifinals de Copa del Món. No sé si, com la majoria de gent, veus a França de Montespaper la més poderosa d'aquest Mundial?
3: Bueno, realment té un senyor equipo, França. Vull dir, té un equipo fort físicament, té un equipo ràpid, té un equipo també amb individualitats importants, i bueno, també hem de recordar que Espanya és la darrera vegada que li ha guanyat. Sí. O sigui que el futbol, pues, no passa res un moment determinat, si un diu, pues, possiblement pues, puguin sortir el de favorits, dic, això ja és discutible. El que està clar és que crec que veurem un partit on Espanya, crec que ha anat un poquet afegint cada partit, ha anat afegint un poquet més i millor a lo que és el control de joc, i jo crec que a dia d'avui serà molt important que Espanya pues, dugui un poc el ritme de pilota, la possessió de la pilota, i perquè al final, vull dir, els jugadors que són ofensius, pues, li agrada més atacar que per defensar. Llavors, pues, et donaria una importància a ser el centre d'esquant d'Espanya avui un poc més important que altres partits.
1: Ara tornava a demanar, t'està agradant a Espanya arribar fins a semifinals? Ha anat una mica de menys a més, no? Pot ser?
3: Sí, vull dir, un Mundial sempre és important. Primer, la classificació és indiscutible, o sigui que és el primer pas. Començar sempre és dir-lo que és debaturat el campionat de Lliga, després agafar ritme de lo que és un altre torneig diferent. Jo crec que Espanya ha anat, com tu has dit, de menys a més, i cada vegada pues, la gent se troba un poc més còmode, dir-lo que és la part física, se requereix un partit d'intensitat, i avui jo crec que dins les semifinals jo crec que poden tenir un equip que és fiable, sabent que el futbol se pot donar qualsevol resultat.
1: Parlaves dels jugadors joves d'Espanya, que n'hi ha molts, Lamine Yamal, Nico, Cubarsí, Pedri, molts.

0: Tu has estat a tres mundials, un mundial és molt diferent, te crida l'atenció com enfoquen, com encaren un mundial aquests futbolistes. És cert que juguen a grans equips, que han jugat partits molt importants, però és el seu primer mundial i crida l'atenció en la maduresa que l'afronten, no?
1: Sí, bueno, tots aquests jugadors ja duen, a part de ser joves, ja duen un bagatge a dins, bé, principalment dins del
0: Sí,
1: Barcelona,
0: tots.
1: però vull dir, els jugadors ja tenen pues, intensitat, tenen la pressió de lo que és estar un equip que ha de guanyar títols i s'han adaptat bé, vull dir, avui en dia pues, joves pues, tenen un desparpajo especial, a part d'una bona preparació, i després a nivell d'equip jo crec que tots se compenetren bé, o sigui que moltes de vegades aquesta és la millor falta d'experiència, pues, no és només per mirar l'edat, jo crec que l'han suplida pues, sense experiència que venen dels seus clubs, que ja duen bastant de partits ja tant a Sevilla com a internacionals, i que després, pues, naturalment, s'han adaptat bé a la exigència d'un Mundial.
0: Totes les mirades avui estan posades a Espanya damunt de Lamine Yamal. Està fent un bon Mundial, ha estat MVP a qualque partit, però encara no hem vist el millor Lamine, no?
1: Bueno, jo crec que la majoria de jugadors pues, estan rendint bé. Jo crec que és important. Falten dos partits, possiblement. Bueno, segur que falten dos partits. Esperen que el segon sigui a la final. És important recuperar, crec jo, Adam Pedri, que ha estat el
0: Sí,
1: jugador que ens falta una mica més perquè és un jugador especial i perquè és un jugador que marca bastant a dir el que és l'evolució del seu equip. Però, bueno, vull dir, ja han sortit, ho han fet bé. I en Lamine, pues, com sempre, marxa coses diferents. Jo crec que se li pot agir. Jo crec que avui és un partit
0: li pot anar bé,
1: segons
0: avui, o no?
1: l'ubicació. A què?
0: El partit contra França, com una selecció que juga una
1: Jo crec
0: miqueta
1: que
0: més oberta.
1: serà un jugador especial, serà un jugador d'aquests que se necessita un moment determinat i que pot marcar pues, una mica la diferència, naturalment. El bloc és importantíssim, però la mina d'aquest jugador si te pot decidir un partit.
0: I tant, esperem que sigui avui ja perquè va Miquel Àngel França, tu ara jugada de defensa, com se pot aturar en aquest trident Dembélé, Olise, Mbappé, que són autèntiques bales quan se posen a jugar.
1: Sí, tenen en compte que aquesta gent, a part de tècnicament, són molt bons, després si li acompanya un físic, li compensa o li acompanya ser ràpides, i naturalment, nosaltres, jo crec que el rendiment que està donant un Cubarsí i el Laport pues, és indiscutible, després hauran d'estar apoyats un poc per, suposo que sigui en Pedro Porro i en Cucurella, llavors s'ha d'estar alerta a les pèrdues del centre del camp, i són jugadors que te marxen les diferències. Per això la part ofensiva de França és importantíssima i per nosaltres és important pues, el que deia al començament, tenir el centre del camp
0: Sí.
1: pues, en sa possessió perquè aquesta gent pues, no rebi les pilotes tan fàcils i perquè pues, se trobin incòmodes durant el partit, però sí que hi haurà una feina important de lo que és estar atento pues, perquè realment pues, anem a Mbappé, a part de donar un gran rendiment pues, a base de gols, pues, tenen l'Iseig,
0: Mare meva, aquest monot, sí.
1: Cuatro, sí, en Dembélé, que ja ho coneixem, que si té inspiració, pues, te'n pot desmuntar. Llavors serà sí, un partit bo de veure pues, actualment les estrelles de nivell mundial i que marquen un poc la diferència.
0: Pel que hem xerrat fins ara, entenc que ara mateix parlar d'un favorit en aquest partit és complicat, jo diria 50-50.
1: És que
0: Parlar
1: les
0: sí,
1: probabilitats.
0: parlar d'un favorit, és cert que després durant el partit hi ha factors que
1: Ah.
0: poden passar mil coses i pot acabar 3-0 a favor de
1: Sí.
0: qualcú, però ara damunt de
1: Sí,
0: sobre van de
1: perquè...
0: començar un 50-50, no?
1: Mira, tantes, vull dir, si li poses el 50-50, si li poses el 60, al final es com se desenvolupa, tots dos estan en condicions de guanyar, després és important el primer que marqui el gol, ja que tindrà un avantatge, com és evident, important, però et sembla que no han donat molt de peu a que tinguin aquesta sèrie d'un 1 contra 1, que pot tenir pues, en Mbappé, en Dembélé, com estàvem dient, sí. Tot, no ho sé, pues, és tenir aquest marge en defensa, però vull dir que l'important és saber que Espanya està en condicions, com és evident, de tutejar França, i jo diria avui, pues, el 50, pues, veurem com se desenvolupa un poc el partit, i que per tots els aficionats l'important per nosaltres, perquè per lo que mos du, per lo que mos estira, pues, volem i desitgem que Espanya pues, sigui superior, però l'important també serà que veiem un gran partit.
0: Per cert, ara, Miquel Àngel, més enllà del partit d'avui vespre, què t'assembla totes aquestes polèmiques, el VAR, de la manera d'entrar del VAR en aquest Mundial, molta polèmica també, perquè hi ha molta gent que diu que Argentina està sent favorita pels arbitratges. No sé què en penses de tot això que la gent comenta tant d'aquest Mundial.
1: Bueno, el VAR, que jo crec que ha estat un gran invent.
0: T'agrada, no? De primeres.
1: Sí,
0: de primeres.
1: Perquè tenen en compte que en jugades decisives és important.
0: Sí, això sí.
1: Veure el que passa, que hi ha unes discrepàncies respecte a quan entra, quan no entra, el canvi de criteri de lo que és, potser una entrada que un moment determinat és una expulsió, una entrada que quasi repetitiva amb unes altres imatges, pues, no és. Pues el futbol sempre està marcat una mica dins lo que és la passió, dins lo que és també la polèmica de diferents opinions, i tot se pot perfeccionar. Sí. O sigui, s'ha d'intentar que, almenys que se pugui, pues, que l'àrbit sigui parcial, i en aquest cas, pues, el VAR contribueix, i després se trata d'unir criteris, de saber quan entra, quan no entra, i el futbol pues, normalment sempre hi ha moltes opinions.
0: Sí, veurem què tal avui l'arbitratge, esperen que sigui de 10 i no sigui protagonista. Del partit de demà destacaves a Anglaterra, no sé si ho veus com a favorit contra Argentina en una possible final contra Espanya, si guanya Espanya avui.
1: Bé, no té res a veure si guanya Espanya, no.
0: Sí, sí. Possible rival, que seria rival d'Espanya,
1: sí,
0: Anglaterra, Argentina,
1: sí, sí.
0: No sé.
1: Però
0: com...
1: Sí, és evident que... És... A veure, Argentina ens ha donat diferents sorpreses. Primer, per arribar a les semifinals, perquè jo crec que hi ha d'un equip... A veure, que te marxa les diferències en gol de Messi, però Messi ja té una edat, avui dia està donant un gran rendiment.
0: Julián Álvarez també, em fa de guapos, eh?
1: Bueno, Julián Álvarez, sí, bueno, darrer dia va fer pues, sí, aquest sí. Golaç, no ha intervingut tant dins no. els partits, però bueno, vull dir, és una altra semifinal atractiva, que a priori pues, Anglaterra pues, pareix més favorita.
0: Sí, troc que sí.
1: Però, dir el que són i després el que està clar és que la final, sigui quina sigui, pues serà una altra vegada una gran final de dos equips que hauran arribat per mèrit propi, si esperem que un dels sigui Espanya.
0: Quins dos dies de futbol que ens esperen, que guapos que són els mundials, Miquel Àngel, i tu saps bé. Ah, la gent està enganxadíssima.
1: Bueno, la gent està enganxada, jo crec que l'important de port primer és que s'enganxi, després si és a través del futbol, jo crec que ha despertat una mica més de curiositat, i el format de més gent pues, ha donat que la gent pugui donar un poc més de ritme al començament, que sí. Sempre costa, i res, jo crec que de moment s'està veient un gran Mundial.
0: Esperem que avui sigui un espectacle en victòria d'Espanya. Com sempre, Miquel Àngel, un luxe parlar amb tu, eh? Una ferrada molt forta. Cuida't, continua aquest dia d'estiu. Adéu.

De ben segur que serà un partidari d'aquest Espanya-França d'avui vespre a les 9. 1:27 minuts, feien la primera aturada per la publicitat i tot d'una tornem per continuar parlant d'aquesta Espanya-França i de com es viurà a les Illes aquest partit.

0: IB3 Ràdio és esport.
1: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
2: Aquest dimarts Espanya juga a passar a la final del Mundial. Viu l'emoció de cada gol amb pantalla gegant al Son Fusteret. A partir de les 18 hores, amb música de DJ Jaume Colombàs per encalentir l'ambient. I recorda-ho, vine amb bus, en la línia 10 de l'MT. Tothom en la selecció espanyola. Ajuntament de Palma.
3: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
4: Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
5: I que fèieu amb les tortugues?
4: Menjar tortuga.
5: Estava bona, la tortuga?
4: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
6: A IB3 Ràdio és temps d'informació esportiva. Esports 3.

0: Acaben de tocar a la 1:30, continuem Esports Migdia i Betres Ràdio, dia important avui futbolísticament, parlant amb aquesta partida entre Espanya i França per un lloc a la gran final del Mundial. Saludem el nostre company Joan Gabriel Bausà. Joan Gabriel, com estàs? Bon dia.
1: Molt bon dia, estic nerviós i excitat.
0: Nerviós i excitat, mare meva, i has tornat de les vacances amb un estat poderós, eh?
1: No, estic, però no per les vacances, sinó pel que passarà avui vespre. Que, avui
0: que guapo passi. Tornar de les vacances amb aquest partit a l'horitzó, això també te dona un poquet de moral, no?
1: Sí, te fa ganes de tornar, te fa ganes de tornar a la feina.
0: Com viuràs, si pots saber, si ho poden saber els oients d'Esports i de les Illes Balears, com viuràs aquesta Espanya-França d'avui vespre?
1: Evidentment, el viuré a Son Fusterat, a la pantalla gegant. El que passa que ara tinc un problema, però que el solucionaré al llarg del dia d'avui.
0: Problema gros, problema que te podem ajudar, no ho sé.
1: No ho sé, perquè encara no tinc la samarreta oficial de la selecció i avui...
0: Has tingut temps, perquè ja hi ha jugat haver 5 partits a Espanya, si no calcul malament, mare meva.
1: Sí, però fins ara l'he viscut tancat a casa meva en l'aire condicionat i avui ja sortiré al món. I per això necessito anar amb la indumentària oficial.
0: És a dir,
1: oficial.
0: Fins ara el partit d'Espanya no ho veies amb una camiseta d'Espanya, ho veies amb una camiseta teva.
1: Una blanca imperi de tota la vida, màniga curta, però avui he de dur-se l'oficial i aniré a trascar per Palma per comprar-la i dur-la.
0: Té un gran problema en Juan Gambista en aquest partit. Gavi Fortesa, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia.
0: Tens
2: bon
0: el mateix problema que en Juanga o tu ja tens camiseta no he de comprar camisetes tu?
2: Jo no som un subecarros com en Juanga, que s'ha apuntat a la camiseta a
1: la semifinal.
0: Esperant el 14 de juliol.
2: L'últim dia, no, ja ho veurem. Ja ho veurem. Però no, jo ho veuré tranquil·lament. No aniré de soroll. No. Ho veuré tranquil·lament.
0: Amb bones, amb tranquil·litat. Qui el veurà, no sé si amb molta tranquil·litat, però sí amb una camiseta d'Espanya, suposo que ja la té, no?
1: Jo crec que sí, de ben segur que sí.
0: Jo crec que sí, que la té. És en Jaume Colombàs, que serà un dels grans protagonistes en aquesta pantalla gegant, com comentàvem, situarà a Son Fusterat per presenciar aquest partit entre Espanya i França. Jaume, què tal, com estàs? Bon dia.
3: Juanga, ven que el mateix problema que tu.
1: Vols. No som l'únic, no som
2: l'únic. No,
0: aquesta sí que no me l'esperava, que en Jaume no la tingués.
3: No, és que no tenc ni una camioneta d'Espanya, tu.
1: I lo teo me
3: greu. Del Mallorca en tenc 200.000.
1: Lo teo me greu, perquè avui te puges a l'escenari, jo me diluiré entre la gent.
3: Entenc de la Federació Espanyola quan hi vaig a fer speakers, però clar, se pensaran que som un àrbit. Potser me tiren de tot, saps?
0: I amb aquesta que el que podeu fer, Jaume, és que hi vagi un i lo compreu, no? Tot i vagin Juanga i te'n compri una.
1: Compraré tres. Quina talla tens? O tu, una M, no?
3: Una L.
0: Idò, en Jaume i en Juanga, que no tenen camiseta, Jaume, no sé si també estàs nerviós i excitat.
3: Juanga,
0: no
3: són perfectes, però, per favor.
1: Ah? Sense?
3: Juanga, de ser bon.
1: Sí, són oficials.
3: Són oficials, però.
1: No mos ho posaran per mango.
0: Sortirà cà.
2: Hauràs de mullar, eh?
0: Sí, són cares.
1: Sí.
3: Haurem de triar si sopar o camiseta. Vinga, va.
0: Quin espectacle avui a Son Fusterat, per tothom que vulgui acostar-se a presenciar en directe aquest partit i viure també una prèvia amb música, amb animació, per després a les 9 ja començar a viure aquest partidàs entre Espanya i França.
4: Pues sí, jo crec que Palma tenia ja la zona preparada, no? Amb Son Fusterat, amb tota la infraestructura que ja té, el pàrquing enorme que té de vora i de més, i la seguretat de no vas ficar en centre de Palma, jo crec que ha estat tot un encert. I amb moltes ganes de viure-ho. Per dir que és la final, però bueno, sí. No veure aquest ambient jo crec que és positiu, no donar per fet que ja han guanyat o que estem dins la final. Aleshores, el que no sé és quanta gent vendrà, perquè m'ha escrit moltíssima de gent. És a dir,
0: jo hem de dir que l'entrada de Jaume és gratuïta, s'obrin portes de Son Fusterat i cap una gentada. Això sí, a les 6 de l'hora baixa, per tant, la gent hi pot anar en temps.
4: Així, crec que han reforçat la línia de tren, han posat, crec que autobús gratuït fins allà.
0: La línia 10 s'ha reforçat, també.
4: Hi ha un bon... S'estan donant tots els ingredients perquè sigui una hora baixa, crec que memorable. Ja se va veure el darrer pic, que se va muntar una pantalla, crec que va ser la plaça de la Reina, enmig de Palma, que la gent va respondre, i jo crec que avui no serà menys.
1: A partir de les 6, en Jaume Colombàs punxarà. Ja tens preparada la sessió?
4: Pues mira, ahir estava mirant un poc la part de lo que se sol posar abans d'un partit, que ho fa un camp feim a Sant Moix o el que faig per fora. El que he vist és que amb això de la intel·ligència artificial hi ha moltíssimes cançons del Mundial d'enguany.
1: Sí.
4: Però moltíssimes. N'hi ha una que se diu D'on està Curaçao, que l'heu d'escoltar.
1: Ah, no, me l'apunta.
4: No me la deixaran posar.
0: No la sabies, en aquesta, Juanga?
1: Per què no te la deixen?
4: D'on està Curaçao.
1: Hi ha frases de coses...
4: Bueno, és una... Però en recordeu de Parodia Nacional?
1: Sí, clar. El programa, gran programa, bueno, de Constantino Romero.
4: Podria ser perfectament una cançó de Parodia Nacional.
1: Molt bé. O sigui que aniràs mesclant un poquet cançons, grans hits d'avui i de sempre, en cançons de, que han sonat en els diferents mundials, no? Les més conegudes.
4: Sí, en el final hi ha tot... farem un remember també de Sud-àfrica 2010. En el final, pues, hi ha una sèrie de cançons com el típic Serà perquè t'hi amo, el Free From Desire, que crec que són imprescindibles
1: survive,
4: abans d'un partit de futbol, I Will Survive i demés. I això, pues, en tot lo no, con el Dai Dai de Shakira, el Waka Waka Bueno, escolta, i el que viu a Espanya ja m'han demanat i tot. Home,
0: en a quina hora aniràs tu, Juanga, avui a la baixa?
1: Jo, quan en Colombàs me digui s'hora que s'obri...
4: Jo a les 7 menys quarts arribaré i damunt les 7, 7 i quart m'hi posaré, Juanga.
1: Se sona VIP, a quina hora s'obri?
4: Sona VIP, ja. I després el que podrem fer és mirar d'anar a un camerino i ho veurem un camerino en l'aire condicionat.
2: El futbol és cíclic, eh? Jo no sé, tothom no ho sabrà, això, però... El primer mundial que va organitzar França el 1938, els partits es van jugar a l'estadi de Colombes i nosaltres tenim Colombàs.
4: Claro.
2: Vos heu fitxat aquestes coses?
4: Ja
2: alerta amb això.
1: Escolta, Colombàs, una cosa important, perquè clar, donant per fet que vendran molts seguidors de la selecció espanyola, però a lo millor se deixen caure alguns seguidors francesos. Com dus el francès, Jaume Colombàs, per animar a la gent, per favor, ara aquí un speech en francès?
4: Très bien, très aquest, Fabien Barthez, Zinedine Zidane, olala. No, t'imagina que passa a Argentina i passa a Espanya, saps?
1: Bo, pot ser grossa.
0: Mare meva. Ja
1: no molt basta, són fusterat, eh?
0: No.
1: O sigui, no molt basta. Bueno, que, a més, Colombà, jo no sé si ets de la meva teoria, que Argentina passarà per decret, perquè... Quin mundial,
4: eh? O sigui, apareixia tot que sí, però jo crec que en Bellingham farà un escàndol en aquesta semifinal i passarà a Anglaterra, segur.
1: I Espanya, França... França arriba molt bé.
2: Bé, també Anglaterra s'ha classificat per cable.
0: Sí, també.
4: Bueno, jo crec que és el millor partit del món a dia d'avui que se pot veure de futbol. És a dir, avui a mitjan de juliol, el millor partit de futbol del món que tu pots veure és en Espanya-França, així com estan tots. És a dir, jo crec que no és que mos agrada el futbol per damunt de que, òbviament, volen que passi a Espanya. Jo crec que hem de disfrutar, la gent que no sigui d'un país i l'altre, que vegi un espectacle brutal. I crec que l'altre semifinal també, vull dir, crec que són els quatre millors equips, ha fet justícia.
1: Sí.
4: Els que han arribat. Vull dir, no és discutible que no hi hagi de ser Anglaterra, hi hagi de ser un altre.
1: El que sí que també s'ha de dir és que França, és veritat que en tots aquests partits del Mundial no ha patit gaire per arribar a les semifinals, per no dir que no ha patit gens, i sí que ho han fet Argentina, sobretot, també Anglaterra i també Espanya, en alguns partits sí que ha mostrat... Idò...
4: No m'han fet un gol en 4 o 5 partits.
1: Això sí, però...
4: Espanya, crec que és superfiable.
0: Sí,
4: no?
0: Sí. Han hagut d'esperar sempre la recta final en Montmerino, però també sí. tot suma, no? Clar. Molt bé.
1: Dit això, Colombàs, ara te la jugues, eh? Ara, lo d'avui vespre pot canviar. O sigui, poden canviar de DJ. Saps que quan entres en aquest programa les coses no són fàcils, eh? Perquè ara volen saber, en aquesta hora, una del migdia, 39 minuts...
0: No li compliquis la vida en Jaume, que ha d'estar concentrat en Bobuí o Baixa. I...
4: No, som a l'hotel, som a l'hotel per paraís.
0: Concentrat. Ja no t'estiràs les cames, de fet, passa agitat, suport, no?
1: Ha menjat arròs amb pollastre.
4: Fem fisio, quina és la pregunta?
1: Vinga, volem saber si en Jaume Colombàs està preparat per ser el DJ oficial d'aquest gran esdeveniment d'avui i també de la final. I atenció, perquè te volem fer un test musical, evidentment, i volem saber... Te posarem una cançó. Te posarem una cançó, bé, un parell de cançons, i volen saber a quin mundial sonava aquesta cançó, el títol i l'intèrpret. Són cançons oficials dels diferents mundials al llarg de la història. Estàs preparat, Jaume Colombàs?
5: Home, que siguin fàcils, per favor.
1: No t'ho puc garantir, això. Anem amb la primera...
2: Ja me pot ser que s'ha tallat la comunicació, eh?
1: Anem amb la primera...
5: No.
1: Que sona així.

0: Manolo, on vas? Anem a veure, cercam. A quin mundial sonava aquesta cançó, títol i intèrpret o intèrprets?
1: Buah!
0: Vols escoltar-lo un poc més? Un poc
2: ha
0: més.
2: Començat a ser més complicada per enfonsar-lo.
0: Jo crec que és més complicada, sí. We got the
1: power, make the nation correct. United by Love?
0: Uf, no.
1: De Natalia Oreiro, no, no.
0: No, no, no, no, no, no. És el Mundial del 2018.
1: Això...
3: Rússia.
0: Rússia.
1: Rússia, que ja no existe.
0: Era Live It Up, Nicky Jam, Will Smith, i era Strefe, o algo así, o Strefi, Strefi, Strefi, Strefi, mira, mira, mira. One life, one dream, one moment.
2: Jo tampoc la sabia, aquesta. I tu l'has sabut perquè l'has cercada, perquè tampoc la sabies.
3: Sona molt rus. Sí,
0: aquesta, sí, sí. Jo crec, Colombassa, que ve ara, jo crec que podries tenir una certa noció.
2: Ara sí.

0: Ha plogut aquest Mundial.
1: El títol de la cançó crec que fa, sí, el Colombás.
2: Podem-la.
3: Home. No me voleu posar el Guavin Flac, el Guaca Guaca.
1: Tot arribarà, tot arribarà.
3: El We Are One of People. No faci, per favor.
1: Estem parlant, tornem a l'escenari, no?, el que juga aquest Mundial enguany. Anem als Estats Units, però l'any 1994, aquesta...
3: Ja hi havia cançons oficials.
1: Ja hi havia, va ser, crec que aquesta va ser la primera cançó oficial que hi va.
3: Aquí ja no havia nascuda.
1: Glory Land, estàs a la corda fluixa per ser DJ d'avui vespre, també t'ho dic, eh? Daddy Hall, Estats Units, 1994. Aquesta s'acabé ara.
0: Alerta, perquè anen 2-0, però pot haver remuntada, sí, perquè en queden 3, eh?
1: Pot haver remuntada.
0: Pot haver un 2-3, eh?
1: Senyor Mocoloma, aquesta la sap sí o sí.
0: La sap.
4: Meri no surt.
1: Vale. Home, ha de sonar avui vespre, això.

0: La Copa de la Vida.
1: Ara sí. Per al Mundial de França de l'any 1998. 2-1, eh? Acaba de marcar...
2: Comença la remuntada, Colombàs.
1: El primer gol, Jaume Colombàs. Atenció, aquesta jo crec que també la pots sobre. No, no és fàcil, eh? Ja hi ha pista de com comença. Sí.

0: Hi ha pistes, hi ha pistes, ja en la música. Colombas.
1: Això és Brasil. Això és... Sí.
0: No miris a ChatGPT, eh? No, no comencis a mirar ara la IA.
1: No, però aquí està... que canten en Shakira, Wycliffe Jean.
0: Brasil, 2014.
1: We will find... la canta és que canta Waka Waka en Shakira. I en Carlos Santana, seguro.
0: Era en Pitbull.
1: Sí, perquè si no, no és altra.
0: En Pitbull era. En Pitbull, que és calvo com jo. Ah, en Pitbull, de Jennifer López.
1: We are one.
2: Molt bé, Colomás. Gol fantasma, Colomás. Però com
1: que l'Ole, l'estribillo.
2: No, 2-2.
3: No, el bar no entra.
2: Anem a ser pròrroga.
0: I ara se la juga, sí. Empata 2. Sí, sí.
1: Si... Que siguis guaca, guaca, per favor.
0: Si encerta...
2: Anem a ser pròrroga.
0: Si encerta, guanya en Colomás. Podrà ser el DJ avui ves, però som fusterat. Pròxima cançó.
1: Guaca,
0: guaca. Va, va, va. Era fàcil,
1: eh? Aquí Mundial va ser. No, no, no. Bueno, és que hi ha altres, se de Shakira, Skips Don't Lie, que també que confunde, eh? Confunde.
0: No, no, però se'n guaca, guaca. Mira, incompatible, eh? Esto sonarà avui vespre, també, no?
4: Llegó el momento.
0: Sud-Àfrica, 2010. Na Shakira, amb el seu guaca, guaca. Bé, Colombas ha guanyat, has acabat guanyant.
2: Ha guanyat, eh? Ha guanyat en Colombas,
1: bueno,
2: 3-2.
1: Bueno, bueno.
2: Molt bé, Jaume.
1: Podríem dir que són com Argentina, com el forat. Sí, passa.
2: Sí, el segon gol ha estat polèmic, però ha entrat, ha entrat.
0: Vos ha telefonat Infantino i vos ha dit posar-li fàcil en el Colombas.
1: Posa't la cançó de d'on està Curaçao, per favor.
0: L'acercareu, l'acercareu.
2: Si riu Espanya a la final divendres la posarem, eh?
0: Sí.
2: La prèvia de la final de divendres.
1: I diu una música feina a tots, vinga, una parada.
2: Què t'anava a dir? Començava a les 6 i a l'hora de tancament o segons com vagis partit, això s'allargarà, que en Juan ha de venir a fer feina demà.
1: A les 12 segurament s'acaba. Però si guanyam, jo me'n vaig cap al gremi, que ho celebram. Que està dormint o caminant, m'ho anem cap allà tots. I comença la festa, que és dimarts.
2: Bona, Juanca.
1: Que hi haurà gent, els jovenets hi podran ser, perquè no tenen escola ni res demà.
2: I don Juanca no podrà venir.
0: Demà t'he lliure, jo.
2: Jaume, gràcies, que vagi molt bé, Güero Baixa, que guanyi Espanya, que sigui un èxit.
1: Vinga.
2: Que vagi molt bé.
1: Vaig a per el camilleter, Juanca, una ferrada.
2: Pensai, Juanca.
0: Ja me dius d'on i jo hi aniré també.
2: En Jaume Colombas, que serà un dels grans protagonistes en aquesta pantalla gegant de Palma. A Son Fustera, però hem d'anar cap a Eivissa perquè també tenim pantalla gegant a Eivissa, sí, a Sant Antoni de Portmany. Oh, no, Víctor Sancho, com estàs? Bon dia.
5: Bon dia, què tal, companys? Que bé que ho passeu allí.
2: Passant bé, passant bé. Te les sabies totes, les cançons, tu o no?
5: Algunes sí, algunes sí que me sonava. Estava aquí amb el Shazam també, per si de casa les dubtes, escoltant-vos. I sí, algunes sí que les coneixia. Aquesta darrera, evidentment, és inolvidable, encara que hi hagi gent que ens agradi més o menys la cançó. Vull dir, forma part ja de l'imaginari popular espanyol, aquesta cançó, no?
2: I doncs sí, res, deien que palma aquesta pantalla gegant en la presència d'en Joan Gabriel Bousà com a representant d'IV3 en ràdio. No sé si de Sant Antoni de Portmany també hi pegaràs un vot, Víctor.
5: No ho crec, m'agafa una mica lluny avui. Crec que veuré el partit en un lloc que també hi ha bastant d'ambient els darrers partits, amb familiars i amics que habitualment anem al mateix lloc a la zona d'Escanà, Santa Eulària. Però bé, a Sant Antoni suposo que hi haurà molt d'ambient. Fixa't tu que només al passeig de les Fonts de Sant Antoni ficaran pantalla gegant. Va haver-hi una mica de debat la setmana passada si ja per semifinals es ficaven pantalles. La majoria dels ajuntaments van pensar que el millor seria ja esperar la final. També ho entenc perquè molts de bars, al final molts d'establiments, fan sous, no?, amb aquests partits i a lo millor ja ficar, ja no t'he dit que a semifinals o a quarts, pantalles a les places dels pobles és una mica complicat també pels negocis, no? I jo ho entenc, això també, no?
2: Sí, està clar, està clar.
0: Quantes polzades? Quantes polzades té la pantalla, Víctor?
5: No tenc ni idea, vull dir, he vist la notícia així ràpidament, he vist que la col·locaven en els passeigs dels fons, ho anunciaven avui, però no sé quin tipus de pantalla, la veritat que no tenc ni idea, no sé si són 60, 300 o 500.
2: Tu saps quantes en tens de Son Fusterat?
0: Moltes. Serà gros. Tu posaràs el Google Earth i la veuràs des d'allà, de lo grossa que és. Que, Víctor, un pronòstic, com
5: un pronòstic
0: vols aquest partit entre Espanya i França?
5: A veure, jo sí que veig una cosa, vull dir, jo crec que és un dels partits més importants dels darrers 40 anys. Fent memòria ahir, pensava de dues seleccions de tant nivell enfrontant-se en unes semifinals, en aquest cas. Jo crec que hi ha que viatjar segurament a la final del 98 entre aquell Brasil i França, que eren dos equips increïbles. Després va haver-hi el problema de Ronaldo i la final va quedar una mica descafeinada, però eren de dues generacions impressionants, no?, que s'enfrontaven. Jo crec que el partit és d'aquell nivell. Jo crec que aquesta França, veurem si acaba guanyant o no el Mundial, esperem que no, i el guanya Espanya, però jo crec que és millor que la del 2018, és millor que la del 2022, i jo crec que Espanya, com a equip, com a col·lectiu, ja ho vaig dir l'altre dia en el programa també, jo crec que és el millor equip, quanta idea de joc, quanta treball, quant a la feina col·lectiva, no?, els matisos col·lectius, és el millor equip clarament del món en aquests moments, i s'enfronten el millor atac del món davant el millor col·lectiu. Jo crec que França, llevat la primera part contra Senegal en el primer partit inaugural i per moments contra Noruega, encara que aquell partit era una mica confós perquè hi havia molts de canvis, inclús no va jugar ni en Hala en aquell partit, llevat aquells partits sempre ha dut la iniciativa, i a les eliminatòries l'ha dut la iniciativa. Si avui hi ha molts de moments que no du la iniciativa perquè no pot i rep colps en forma de gols o ocasions clares, veurem com reacciona. Vull dir, a lo millor França es pot veure en una situació en la que no està acostumada, però tot dependrà de l'efectivitat. Vull dir, l'efectivitat, com sempre, serà clau, i qui ho sigui més segurament s'emportarà a la semifinal, no?
2: Uh-huh. Estàs d'acord, Gavi, amb aquesta anàlisi d'en Víctor Sancho?
3: En part sí, estic d'acord en que s'enfronten un bon col·lectiu contra un grapat de davanters que fan por. Jo afegiria que França avui té la motivació especial d'un expresident del govern espanyol que ha fet el ridícul, i això pica en els jugadors. Avui és el Dia Nacional de França, 14 de juliol, és un dia molt senyalat també per la societat francesa, i crec que a Espanya tothom xerra avui de que si Pedri, Fabián sí. O Pedri, i crec que avui és el dia que sortirà Zubimendi per fer companyia a Rodri al mig del camp,
0: de fet,
3: per tenir pilota.
0: En aquesta situació, amb això que comenta al mig del camp, ja va jugar ahir en roda de premsa Luis de la Fuente amb aquesta possibilitat, i va dir mig rient que a lo millor jugarien tots dos.
3: I que tothom tindrà una oportunitat en aquest Mundial, Zubimendi està en 0 minuts. Això me sembla que és el dia de Zubimendi avui. Mira què t'ho dic.
0: Perquè després d'ells...
3: Ara jo tenc por.
0: A Olmo, que està fent
3: no,
0: un Mundial...
3: No, Olmo és el millor de la selecció en aquest Mundial, sense cap dubte.
0: No el
3: pots i els centrals.
0: Seure i haurà de jugar sí o sí.
3: Sí, sí. I jo tinc por. Tinc por d'aquest partit, perquè no tan sols m'ha semblat, en línies generals, França millor que Espanya en aquest Mundial. Jo tinc por que mos pintin sa cara. Mira què t'ho dic.
5: Jo crec que Espanya ha tingut partits més complicats que França. Cert que Paraguai defensa molt bé, però és que ni Paraguai... Mira, el Marroc, molt poca gent ha parlat de la baixa de Saibari. Jo crec que Saibari havia estat el millor jugador del Marroc al Mundial. Li donava molt per respirar, per jugar en llarg, per lluitar. Aquesta eina que no tenia contra França es va notar molt, molt, i me va sorprendre que poca gent ho va comentar. Va ser una baixa molt important i el Marroc gairebé no li va fer ni casogues, no, a França. Jo crec que Portugal, tot i no ser la millor Portugal, era un equip molt millor que el Marroc i Paraguai. Inclús Bèlgica, sobretot aquesta Bèlgica que arribava contra Espanya motivada perquè no havia començat bé, però havia superat pedres complicades en el camí, sobretot el partit contra Estats Units amb el tema de la polèmica de Balogun. Uh-huh. I jo sabia que no anava a ser un partit fàcil, però tot i això, Espanya va tenir més la pilota que Portugal, que Bèlgica, i jo crec que el principal problema que va tenir Espanya contra aquestes dues seleccions va ser la manca d'efectivitat a dalt, també de generar un poc més quan a ocasions, però d'efectivitat. Si Espanya millora amb efectivitat i li fica en aquest escenari a França de no tenir tant de protagonisme en el joc en pilota, veurem com es reacciona l'altre equip. Vull dir, evidentment aquesta és la base d'Espanya, però sobretot insisteixo en l'efectivitat, no?, de tots dos equips. Si França avui no té efectivitat... Sí, sí.
3: França no té un nou estil Haaland, estil Kane, mm-hmm. juga més per bandes, és un dia mm-hmm. important per Pedro Porro i Cucurella, mm-hmm. perquè França és un punyal per les bandes, Mbappé per un costat i Doué o Olise per l'altre costat. No tenen un nou específic, la parella de centrals d'Espanya està sent boníssima i crec que és un dia de feina per als laterals.
2: De Miquel Àngel Nadal, perdona, que també és important avui al centre del camp, no, Víctor, Juanga, Gavi, perquè França no pugui jugar en comoditat cap als seus tres jugadors de dalt, Mbappé, Dembélé, Olise.
3: Hoy
2: no?
3: torna a Suamení. Mm.
0: I també deia Luis de la Fuente que aquest ha de ser, o hauria de ser, el gran partit de la Minyamal.
3: De la Minyamal, sí. Tal vegada, sí. Ell ja se va carregar a França una vegada. sí. A l'Eurocopa, no? O sigui que, bueno, tots són inputs, eh? Tots són inputs, sí, en un partit d'aquestes característiques.
0: Al final són dues grandíssimes seleccions i veurem si aquest partit és el que deim sempre i el que diuen els clàssics en el món del futbol, que pareix-se, després ja veurem, que es decidirà per petits detalls, no? I veurem si és així. El que sí que està clar és que França fa por perquè està tenint una progressió boníssima en aquest Mundial, però Espanya, la veritat és que també ha fet i ha protagonitzat molt bons partits i és una selecció que ha demostrat que és autènticament solvent.
2: Ai, Déu meu, quin partit. Veurem què passa avui vespre a partir de les 9 per fer una darrera ronda. Mos banyant, Juan Gat, resultat?
0: Resultat, jo crec que avui guanya Espanya 2-1.
2: Un home nerviós, un home excitat, diu 2-1, no?
0: 2-1.
2: 2-1 per a Espanya. Gavi, té poc que França pinti la cara, veurem
3: sí,
2: què diu.
3: Sí, no sé què dir-te. Deixaré de banda la por i diré pròrroga, penals, i guanya Espanya en els penals.
2: Quin patiment, faràs tard, és el fuster el Juan Gat. I Víctor Sancho?
5: Mira que m'agraden poc ses porres. 3-1, Espanya.
2: 3-1, per Espanya. En Víctor és més optimista que vosaltres, eh?
0: Anirà beníssim.
2: Vols, Juan Gat.
0: 3-1 i les tortugues.
3: I Miqui, què diu?
2: Jo dic...
3: I en Miqui, què diu?
2: Jo dic 2-1, també. 2-1. 2-1 per Espanya, però en 90 minuts, eh? A les 11, el partit ha acabat, i ja festa, i esperar diumenge a final contra Anglaterra o Argentina. Res, Víctor, gràcies. Parlem demà, veurem què ha passat, eh?
5: Molt bé, una abraçada, adéu.
2: I també, Gavi Fortesa, gràcies. 1:55, feia la darrera aturada i parlam ràpidament del Mallorca amb en Juanga, venga.
6: TV3 Ràdio és actualitat. Para ti y también para ti, en Eroski te damos el pepino francés granel a 1,19 euros kilo, la corvina Eroski Natura a 10,99 euros kilo, la pechuga de pollo granel a 5,99 euros kilo y la empanada de carne bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
7: Este martes España se juega el pase a la final del Mundial. Vive la emoción de cada gol en pantalla gigante en Son Fusteret. A partir de las 18 horas con música de DJ Jaume Colombás para calentar el ambiente. Y recuerda, ven en bus con la línea 10 de la AMT. Todos con la selección española. Ayuntamiento de Palma.
8: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
9: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
10: Bé, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
11: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
12: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
10: Sí, sí, sí.
9: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
10: Ets ambidestre.
13: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
9: Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
2: 2 minuts i mig per arribar a les 2. Ràpidament hem de parlar del Mallorca. Avui nou entrenament a Som i Biloni. Portes obertes 15 minutets. Hem pogut veure nous fitxatges a les ordres de Luis García. Encara no. Els internacionals Samu Costa i Johan Mojica, que continuen de vacances, i el Mallorca, que continua preparant aquest inici de temporada. Joan Gabriel Bausac, que ja tenim dia, hora i també rival ja fa estona, que és el Valladolid.
0: Efectivament, el Mallorca debutarà a la segona divisió dissabte 15 d'agost a les 9:30 del vespre amb aquest partit que has comentat a l'estadi de Sant Moix, Mallorca-Valladolid. La segona jornada serà dilluns 24 d'agost també a les 9:30 del vespre amb el partit entre el Granada i el Mallorca. I diumenge 30 d'agost a les 7 del capvespre el Mallorca s'enfrontarà al Ceuta. Per tant, ja tenim aquestes tres primeres jornades de Lliga a la segona divisió amb els seus horaris i també la seva data.
2: I doncs ja ho sabeu, aquest debut dia 15 d'agost, dissabte, dia festiu, aquest debut contra el Valladolid, també Juanga, en l'equip d'Esportres del Mallorca, en tots, amb Antoni Terrades, amb Marta Sampas, amb Juanga, amb Miqui Berger, avui, Antoni Fuster a la narració. Oficialment, el debut serà dia 15 d'agost.
0: Dia 15 d'agost, oficialment, avui ens han comunicat, a més, que tots han
2: renovat.
0: Tots han renovat, tot l'equip d'Esportres en joc continuarà una temporada
2: merescut,
0: més.
2: Merescutament. Molt merescut.
0: I farem un inici de temporada realment espectacular a partir d'aquest dissabte.
2: Operació retorn de primera, és el titular, no?
0: Operació retorn.
2: Operació retorn en la màxima categoria. Res, Juanga, gràcies, t'escoltem ara l'informatiu migdia i a gaudir com tothom d'aquest partit avui vespre entre Espanya i França.
0: Serà meravellós.
2: Gràcies, Joan Gabriel Bausà, segons per arribar a les dues del migdia. Així acabam aquesta edició de dimarts d'Esports 3. Ja ho sabeu, com sempre, tornem demà puntuals a partir de la 1:05. Que acabeu de passar un bon dimarts, que vagi molt bé. Adeu.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
0: Bon dia. 9 anys d'inhabilitació per ocupació pública per David Sánchez, germà del president del govern espanyol. L'audiència de Badajoz el condemna per cooperació necessària en un delicte de prevaricació administrativa per una feina que depenia de la Diputació d'aquesta província. D'altra banda, l'absol a ell i als altres 11 acusats, en aquest cas, del delicte de tràfic d'influències. En una setmana en què la investigació a la dona de Pedro Sánchez està en primera plana també, aquesta és la primera resolució dels casos judicials al voltant del cap de l'executiu estatal, del seu entorn familiar, per a qui ha tornat a demanar la dimissió al Partit Popular, que parla de dia històric. El PSOE, per la seva banda, considera la sentència a David Sánchez una autèntica barbaritat i denuncia el que creuen que és una cacera contra el president espanyol. En els pròxims minuts sentirem totes les reaccions a aquesta notícia que marca l'actualitat avui, 14 de juliol, dimarts, que es troba plena de successos. Margalida Cifra és al control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. Ho fem amb titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Què passen per la lluita contra el foc?
2: Nit intensa al voltant de Bunyola amb diversos focus d'incendis que haurien estat provocats per la mateixa persona. La ràpida actuació dels efectius d'emergència ha fet que tots hagin quedat en petits conats, excepte el que s'ha registrat a la zona de Sant Creus, que ha calcinat mitja hectàrea de pinar i que ja ha estat estabilitzat.
0: Nou motorista mort a Mallorca.
2: L'accident s'ha produït a la carretera que uneix Sorta amb Porto Colom al migjorn de l'illa. Ha estat un ciclista que hores després del sinistre ha localitzat el vehicle entre els matolls. La víctima és un home de 53 anys i nacionalitat belga.
0: L'operatiu Estiu deixa 300 detinguts a Palma en 2 mesos.
2: És el balanç que fa la Policia Nacional del dispositiu iniciat el 15 de maig. Destaca que un de cada 3 ha estat agafat infraganti. La majoria dels arrestats són per furts i robatoris amb violència.
0: A Mallorca, el Consell ha adjudicat un nou estudi de càrrega per determinar el màxim de vehicles que pot assumir l'illa. Guillermo Ortega, bon dia.
3: Bon dia. Les aportacions d'aquest estudi, que estarà llest en 3 mesos, seran les que s'utilitzaran per fixar els màxims anuals o bianuals i establirà els criteris tècnics que serviran per fixar el nombre màxim de vehicles que podran accedir a l'illa, així com el límit de cotxes de lloguer.
0: A Menorca, la platja de Sant Andrià ha quedat reoberta al bany avui matí. Axel Camarasa, bon dia.
4: Bon dia. Les analítiques han confirmat que no hi ha contaminació i que l'aigua és, doncs, apta per al bany. A les 10 del matí s'ha hissat la bandera verda. D'aquesta manera, la platja reobre després que dijous passat hagués de prohibir-s'hi el bany pel vessament d'aigües residuals.
0: I al municipi d'Eivissa, el curs 2028-2029 comptarà amb un nou institut. Avui s'ha presentat el projecte del nou centre educatiu a Can Cantó. Esther de Miguel, bon dia.
5: Bon dia. Es licitarà de manera imminent per 14 milions i mig d'euros. S'espera que la primera pedra del centre es posi a final d'any amb una previsió de 20 mesos d'obra. S'ubicarà a una parcel·la d'11.000 metres quadrats al carrer Obarca de Vila. Disposarà de 16 unitats per 690 places, 480 d'ESO i 210 de batxillerat per respondre a les necessitats demogràfiques del municipi i reduir la ràtio paraula.
0: Pel que fa als esports, Espanya es juga aquesta nit a Dallas un lloc a la final del Mundial. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
6: Molt bon dia, i ho farà en una semifinal de màxim nivell contra França. Espanya arriba amb la seva millor versió de tot el torneig, amb Lamine Yamal cridat a fer el seu millor partit precisament avui. Enfront, una França que sap el que és guanyar-ho tot i que no perdonarà cap error. Per altra banda, el Reial Mallorca ja coneix els primers horaris del seu debut a segona divisió amb l'estrena de Lliga 17. Dissabte 15 d'agost contra el Valladolid a Somos a les 9:30 del vespre. I debut amb ensopegada per a Jaume Munar al torneig de Gastat de tennis, on el tennista santanyiner ha caigut derrotat en 2 sets davant el suís Dominic Stricker, número 360 del rànquing ATP.
0: I molt pendents del temps avui també, per mort d'aquestes altes temperatures, sapiguem com ha d'evolucionar aquesta previsió. Pedro Roger, bon dia.
7: Bon dia, avui continua la calor i també la calitja. Pel que resta d'aquesta jornada, continuarem amb un cel enterbolit a causa de la pols en suspensió. La màxima, pel seu costat, es situarà entre els 32 i 36 graus a bona part de les illes, mentre que cap a l'interior de Mallorca podran superar aquestes xifres, tot això acompanyat per vent fluix i mar calma. I què passarà demà? Nova pujada de la temperatura a tot l'arxipèlag. Els valors màxims podran tornar a fregar els 40 graus a punts de l'interior de Mallorca i també al nord-est d'aquesta illa. Tornarem a tenir un cel ben enterbolit a causa de la pols en suspensió i el vent pel seu costat bufarà de migjorn entre fluix i moderat. I a la costa més exposada podrem veure qualque redol de maror.
1: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Nit frenètica a les muntanyes de Bunyola amb 8 focus d'incendis que haurien estat provocats per la mateixa persona. Sortosament, la ràpida actuació del dispositiu d'emergència i la humitat d'aquesta matinada han fet que tots hagin quedat en petits conats, excepte el que s'ha registrat a la zona de Son Creus, que ha calcinat mitja hectàrea de pinar i que ja ha estat controlat. La Guàrdia Civil ha obert una investigació per identificar-ne l'autor, Olivia Navarro.
8: El primer avís s'ha rebut poc després de la 1 de la matinada i fins a les 3 n'han arribat 7 més de diferents. Tots els pinars que hi ha a l'Eix, entre Bunyola, Orient, Alaró i Lloseta. Una trentena de bombers forestals, juntament amb altres tècnics com agents de medi ambient, també policia local i protecció civil, han evitat que les flames s'escampassin en plena onada de calor. També la humitat elevada ha evitat danys majors, segons ha explicat el programa Aranam, Jacob Galán, que és director d'Extinció de l'Ivanat.
9: Ha habido algunos que se han quedado en conatos, otro, el más importante, es el que tenemos aquí, que ahora pues la verdad es que la gente ha trabajado muy bien de noche, porque veis las pendientes y demás son bastante pronunciadas, y suerte también hemos tenido que la meteorología y la humedad relativa de la noche pues no han hecho correr demasiado estos incendios, pero claro, han roto un poco el sistema porque no estamos preparados para por la noche tener tantos incidentes.
8: La pitjor part se l'ha enduit al municipi de Bunyola, amb focus, al Coll de l'Honó i a Son Creus, que ha afectat petites àrees de pinar. També s'han registrat focus a Lloseta i a Alaró en uns incendis que haurien estat provocats per la mateixa persona, donada la proximitat en el temps i l'espai i en plena matinada. Ho ha explicat el regidor de Bunyola, Juan Antonio Herrera.
10: Algú ha passat el vespre i ja... I li ha pegat foc, en què dir això, són causes de qualcú que aposta i ha volgut fer mal. En què dir, hem tingut aquí a Bunyola 4 punts en el mateix temps. Això ha estat damunt les 3 del matí. I gràcies a Ivanat i els bombers que han fet una viada i ho han controlat aviat.
8: Avui recordem que a l'interior de Mallorca es troba en alerta màxima per propagació d'incendis a la resta del territori de l'illa, també a la resta de l'arxipèlag. L'avís és més baix, és de nivell groc, a causa de l'alta humitat.
0: I en aquest context, i precisament per reduir el risc d'incendis, el Consell netejarà més de 140 hectàrees a tota la Serra de Tramuntana a través del Pla de Sanejament Forestal del Govern. Les actuacions varen començar a Formentor i ara continuen també a la zona precisament de Bunyola, on es faran netes 4 hectàrees, i també a Alaró. El president de la institució insular, Llorenç Galmés, ha fet una crida als ciutadans i als visitants de Mallorca perquè extremin les precaucions durant els mesos d'estiu. Laura Marcos.
11: Galmés ha remarcat ara que ara mateix hi ha un gran risc d'incendi a l'illa per les altes temperatures i la manca de pluges, i ha destacat la importància de posar en marxa tasques de prevenció.
12: Amb aquesta ajuda fent més de 140 hectàrees de tota la Serra de Tramuntana. Tinguem present que la Serra de Tramuntana representa el 22% del nostre territori. Pràcticament actuarem a tots els municipis de la Serra.
11: Ara les tasques de neteja se centren a Alaró i a una part de la comuna de Bunyola, concretament a les urbanitzacions d'Escocons, cap al conegut com a Comellà de la Cuina. La batllessa de Bunyola és Marian Serralta.
2: Aquí se fa una intervenció, com han dit, serà de 4 hectàrees i s'ha separat, s'ha fet net a de vora les cases, a de vora unes cases que estan ficades ben dins la nostra comuna, i també gràcies a aquest camí que se farà net, que arribarà a la cuina, si qualque dia hi ha qualque emergència, això serà més accessible poder accedir a la comuna.
11: Per dur a terme aquesta neteja i el sanejament, el Consell compta amb 1,8 milions d'euros procedents de l'impost de turisme sostenible. En concret, a Bunyola s'han destinat 60.000 euros.
0: Les altes temperatures són un factor que impulsen els focs i també afecten de manera important la salut. 11 persones han mort per cops de calor a les illes la darrera dècada i d'aquestes, més de la meitat no presentava cap factor de risc. És una dada extreta dels informes de vigilància epidemiològica del govern elaborats amb les notificacions que els facultatius fan arribar a Salut Pública.
8: En total, però, entre els anys 2015 i 2025 es varen notificar prop d'una cinquantena de casos confirmats. Segons aquests informes, els cops varen ser majoritaris entre persones en edat de treballar i, a més, 7 de cada 10 varen ser homes.
13: Cada dia faig footing 10 minuts i bé, ho necessito per activar-me i faig fred, neu. Estic habituat i cada dia ho faig, és una rutina i me sent bé i faig 40 graus, ara faig 28, necessito anar a córrer 10 minuts cada dia.
8: I és per casos així, per exposicions a la calor per feina o per practicar esports, especialment a les hores centrals del dia. Nano Pública també ho veu cada dia, al SAMU 061, segons explica el seu director mèdic, Chema Álvarez.
14: Sobre todo en gente joven, en la franja de edad entre 20 y 30 años, posiblemente por eso, porque están más expuestos a las temperaturas más altas en ciertas horas del día, trabajo al aire libre o deporte, etcétera. Són los que tenemos más frecuentemente afectados.
8: També, però, hi ha casos més excepcionals, com el d'un bebè de 10 mesos a Menorca que va patir un cop de calor per quedar exposat al sol en plena alerta taronja. Sortosament, després de ser ingressat a l'Hospital Mateu Orfila, va poder recuperar-se. Per evitar situacions així, s'han d'evitar les exposicions de risc i, sobretot, hidratar-se.
15: Que ahora es exagerar. Aparte que yo ando con sofocos y lo paso muy mal. Soy del norte. Esto para mí es morir.
16: De momento no lo he tenido ahora mismo, lo que sí, por ejemplo, la semana pasada, pues a lo mejor estás un poquito como más, ¿no? Si caminas un poco más, pues un poquito así como aturdida, ¿no? Como un poco así, pero nada, de momento no.
8: També és fonamental conèixer bé les símptomes per poder actuar tot d'una, malestar general, confusió, temperatura elevada, corporal que arriba als 40 graus i pell vermella i seca. En són els principals. Això sí, si es donen, cal actuar tot d'una, refredant el cos.
0: Ho dèiem en titulars, un motorista mort aquesta matinada en un accident a la carretera que uneix Horta amb Puerto Colom al migjorn de Mallorca. El cos ha estat localitzat hores després per un ciclista que ha vist el vehicle sinistrat entre els matolls.
2: Tot d'una han pogut trobar el cos del conductor. Fins al lloc dels fets s'hi han traslladat efectius sanitaris que només han pogut confirmar la mort de la víctima. La Guàrdia Civil ha obert una investigació per esclarir les causes de l'accident. La principal hipòtesi és que no ha intervengut cap altre vehicle i que el motorista hauria perdut el control i s'hauria sortit tot sol de la via.
0: D'altra banda, dos homes han estat detinguts a Serenal de Palma per una presumpta agressió sexual amb submissió química a una companya de pis. Els dos sospitosos han quedat en llibertat amb càrrecs després de comparèixer davant del jutge que els ha imposat una ordre d'allunyament i de comunicació cap a la víctima.
2: Segons ha avançat el Diario de Mallorca, la denunciant és una jove de nacionalitat alemanya que havia arribat fa poc a l'illa per treballar durant la temporada d'estiu a la zona de Serenal, on compartia pis amb els dos arrestats. La dona va denunciar que una nit va sortir amb ells i va perdre el coneixement, per la qual cosa gairebé no recordava res l'endemà al matí, tot i que sí que va recordar haver vist els dos al·lots nus de vora d'ella. A més, va explicar que s'havia trobat restes d'un preservatiu als genitals, motiu pel qual va anar la Policia Nacional a sospitar que havia

0: Santos, inspector en cap de la Policia Nacional.
1: Turismo de excesos, de quizás turistas pues que no entienden una forma de ocio adecuada, y a lo mejor hay un exceso de alcohol y falta de horas de sueño, a ya ayuda o intervenciones en las que ja tenen que intervenir i ja se produce detenció de persones que han cometut un delito.
0: En l'esforç per acabar amb alguns comportaments es menciona la col·laboració internacional de cossos de policia, específicament de l'Alemanya i també la neerlandesa. És part del Tractat de Prüm i a Mallorca es fa des de l'any 2020. Aquests policies han destacat que els turistes agraeixen la seva presència i que confien en ells quan ha passat algun incident.
2: Los turistas de Países Bajos, pero también de Alemania, son muy, muy contento con nosotros y con la colaboración, ¿no?
3: Son las 2:15. Les empreses d'inserció de les illes han mantingut aquest 2025 un total de 150 llocs de feina destinats a persones en situació de vulnerabilitat. Així ho recull la memòria anual presentada avui a Palma per la Xarxa d'Economia Alternativa i Solidària i l'Associació d'Empreses d'Inserció, que alerten que el perfil de les persones ateses és cada vegada més vulnerable, explicant que aquesta situació s'ha accentuat després de la pandèmia i que la crisi de l'habitatge en dificulta encara més la recuperació.
4: Les 7 empreses d'inserció associades han generat enguany 261 llocs de feina, 150 dels quals són contractes d'inserció. A més, 23 persones han completat el seu itinerari i s'han incorporat al mercat laboral ordinari. Tot i això, les entitats expliquen que els processos d'inserció que abans de la Covid eren més curts, ara s'allarguen fins al màxim de 3 anys. Maria Jaume, vicepresidenta de l'Associació d'Empreses d'Inserció, parla d'una vulnerabilitat extrema.
5: Quan abans del Covid venien persones que només necessitaven una empenta i ara són persones que no tenen xarxa de suport, tenen problemàtiques físiques, tenen problemàtiques de salut mental no diagnosticada. Vull dir, són persones que tenen moltes problemàtiques, persones que tenen addiccions. Clar, tot això el que fa és que l'itinerari s'allargui en sotens.
4: L'activitat conjunta d'aquestes empreses ha superat els 9 milions d'euros en ingressos, un 15% més que l'any passat, i ha generat un retorn de gairebé 2 milions a les administracions en impostos, cotitzacions i estalvi en prestacions socials. Les entitats destaquen que el 57% dels contractes d'inserció s'han mantingut durant el 2025 i valoren positivament la reforma de la Llei d'Empreses d'Inserció, que facilita la contractació de persones en risc d'exclusió social. Així ho explica Toni Parets, de Ben Fet Serveis.
6: Les empreses que tenim o que m'han contratat segueixen contratant-nos i deu ser per qualsevol cosa, perquè si no estàs content amb el servei que fan, segurament no mos contratarien. Contratar una empresa, fer contracte amb una empresa d'inserció no és un acte de misericòrdia, és un acte simplement de contratació i de relació professional.
3: Més coses, la campanya de bons de producte local de la Conselleria d'Agricultura ja ha exhaurit més de la meitat dels cupons previstos. En concret, s'han repartit el 55% dels bons, cosa que suposa unes vendes de més d'un milió d'euros, Excel.
7: Qualsevol persona que compri un mínim de 20 euros a establiments adherits a la campanya de bons de producte local pot aconseguir un descompte del 50%. És una iniciativa de la Conselleria d'Agricultura per fomentar la compra d'aliments i productes agraris i ramaders produïts a totes les illes. Hi ha 139 establiments adherits arreu de les Balears, 39 més que l'any passat. A Menorca es pot aconseguir el descompte dels bons a 11 establiments.
8: Bueno, està molt favorable, ha vingut molta gent de Mallorca, sobretot, i ha anat molt bé.
9: Aquí no van tenir temps. Va sortir un dilluns, sis dimecres de matí ja els havíem acabat, si no van tenir temps. Però sí que els locals és una gran iniciativa per ajudar-nos a promocionar i a donar a conèixer el producte local d'aquí.
7: La Conselleria considera que en un moment d'incertesa econòmica, a causa especialment dels conflictes a l'Orient Mitjà, aquests bons són de gran ajuda per als productors i establiments locals. Joan Simonet és conseller de Medi Ambient.
10: En dos objectius. Una, ajudar les explotacions agràries que tenen uns sobrecostos per poder facilitar la seva comercialització, però també a tota la població resident, que sí, que els preus estan més elevats, que ho paguen més malament, però és una manera d'ajudar-los.
7: El conseller també considera que amb aquests bons es fidelitzen els clients. La campanya es manté en marxa fins al 7 d'agost i fins ara s'han repartit més de la meitat dels bons, per valor d'un milió d'euros.
3: Seguim amb qüestions econòmiques. 940 famílies de les illes han demanat acollir-se al primer programa del xec Cangú, d'ençà que es va obrir el termini dia primer. De moment, la Conselleria de Treball té un pressupost de 500.000 euros, però si és necessari,

0: Ampliar el fons d'aquest ajut que va destinat a facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar. És la directora general de Conciliació d'Igualtat, Margalida Darder.
1: Jo crec que el xec iogurt nou el que ha fet és precisament reforçar això. Ja no només cobreix les despeses com abans de conciliar amb cures domiciliàries, enguany hem incorporat l'escola d'estiu, l'escampament, l'escola de Nadal, l'escola de Setmana Santa.
0: El govern assegura que Aena no contribueix a l'entesa amb les administracions i que va en contra de la política de contenció de l'executiu. Això després que el gestor aeroportuari hagi afirmat que l'afluència turística a les Balears no depèn de la capacitat dels aeroports com a resposta a les crítiques de la presidenta Marga Proens al model de gestió dels aeròdroms.
2: El conseller de Turisme, Jaume Bauçà, considera que Aena tendeix a l'enfrontament i demana que col·labori amb les administracions i els sindicats i aconseguir la contenció turística.
3: La gent el que espera és una col·laboració decidida entre govern, les diferents administracions, govern de l'Estat, govern autonòmic, consells i ajuntaments, per encaminar, per afrontar un debat constructiu en quant a la política turística. No espera que mos veurem i d'Aena massa vegades trobam aquest enfrontament que jo crec que és gratuït.
0: Més coses. L'any que ve entrarà en funcionament un nou pla d'indústria amb l'objectiu de potenciar aquest sector que representa el 5% del producte interior brut de les illes. A més, el govern vol consensuar el pla d'indústria amb la patronal i també amb els sindicats. Carme Moreno.
4: El conseller d'Empresa Alejandro Sáenz de San Pedro ha proposat a les patronals, als sindicats i altres representants del sector posar en marxa la primera mesa d'indústria. Sáenz de San Pedro ha dit que, a part de tenir en compte teixits potents com la bijuteria o la nàutica, la indústria també s'ha de tenir en compte altres sectors vinculats a la innovació tecnològica. Ara el conseller vol consensuar les pròximes passes amb el sector.
5: Ese proceso de potenciar la industria de Baleares y lanzar ese reto de la reindustrialización para seguir creciendo, eso es importante. Se han analizado esos parámetros en el diagnóstico inicial, pero no nos hemos parado. Por eso hoy es importante esa capacidad de consenso, de diálogo con todos los que tienen algo que decir en el sector de industria.
4: A les illes hi ha 53 polígons industrials i el conseller ha dit que abans de parlar d'incrementar el sòl industrial s'ha d'optimitzar l'actual.
0: I a la plana laboral, el sindicat SATSE denuncia que manquen infermeres a les residències públiques de l'IMAS. Segons el sindicat, la situació s'ha agreujat a l'estiu per la incapacitat de l'administració de cobrir vacances baixes i absències imprevistes.
4: La delegada sindical del SATSE a l'IMAS, Lara Ruiz, ha assegurat que la borsa de les infermeres està esgotada i ha lamentat que l'administració no ha pres mesures per captar i fidelitzar les professionals amb millores de les condicions de feina i sol. Una situació que Ruiz diu pot posar en risc la seguretat dels residents i a més provoca, assegura, un important desgast físic i emocional de les professionals.
6: Si això en lloc de 2 mesos són 2 anys, doncs, òbviament, les cures i els cuidadors mancaran. Segurament, claro. Hombre, moltes hores de fer feina. Cansant-s'hi, no està en les teves plenes funcions, sobrecarregar en tots els sentits.
4: El president de l'IMAS, Guillermo Sánchez, ha dit que és conscient d'aquesta problemàtica que diu és estructural. Segons Sánchez, l'IMAS ha activat tots els mecanismes de contractació i en tot moment ha quedat garantida, diu, l'atenció als residents.
7: Cuando no hay profesionales disponibles, los equipos organizan los turnos y recursos para garantizar en todo momento la atención, los cuidados y la seguridad de las personas residentes. Desde el IMAS rechazamos que se pueda hablar de abandono o precariedad. La prioridad siempre son las personas residentes y la atención está garantizada gracias también a los compromisos de los profesionales.
0: Avui acaba el període de sessions al Congrés i ho fa amb un ple extraordinari que se celebra ara i en el qual està previst que, si no hi ha res de nou, la cambra rebutgi l'objectiu d'estabilitat 2027-2029. És una passa prèvia fonamental per elaborar uns nous pressupostos i era l'objectiu de Pedro Sánchez després d'haver-los prorrogat successivament des de l'any 2023 per manca de suports.
8: I continuaran així, ja que novament ni PP, ni Vox, ni Junts donaran suport a la senda d'objectius. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, lamenta la postura i manté que la proposta és beneficiària directament per les comunitats autònomes. El PP

0: però ho nega i assegura que tot plegat forma part d'un teatret de Pedro Sánchez. Escoltem Espanya, després José Vicente Marín.
1: Los recursos crecerán más de un 8% con respecto a este año si sumamos entregas a cuenta y liquidación. Un incremento extraordinariamente importante que permite seguir reforzando las competencias autonómicas.
2: ¿Qué teatrillo viene usted a representar hoy aquí, señor España? A ustedes y al señor Sánchez les da igual lo que se vote hoy. Y por eso traen una senda de estabilidad que no garantiza la estabilidad de nada.
0: I avui a l'ordre del dia també està prevista la convalidació del decret llei per consolidar el sistema d'atenció a la dependència. En aquest cas, Junts decantarà la balança cap a la seva aprovació.
3: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
4: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
3: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
5: És una de les notícies destacades del dia. L'Audiència Provincial de Badajoz ha condemnat a 9 anys d'inhabilitació David Sánchez, germà del president del govern estatal, per un delicte de prevaricació administrativa. Segons recull la sentència, el tribunal considera Sánchez autor per cooperació necessària en la seva contractació a la Diputació de Badajoz per dirigir l'oficina d'arts escèniques. Per contra, la sala no veu acreditat el delicte de tràfic d'influències.
6: Durant aquests 9 anys no podrà optar a aconseguir o ocupar cap lloc de feina que depengui de cap administració pública. Per aquest mateix cas, l'expresident de la institució provincial i exsecretari general del PSOE d'Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha rebut una condemna de 18 anys d'inhabilitació. La justícia el considera autor de dos delictes de prevaricació per contractar de manera irregular el germà de Pedro Sánchez i un amic d'aquest, Luis Carrero. La Fiscalia i les defenses demanaven l'absolució perquè consideraven que no hi havia proves de tràfic d'influències ni de prevaricació. Les 7 acusacions, en canvi, sol·licitaven penes d'uns 6 anys de presó, petició que el tribunal ha descartat.
5: En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la ministra portaveu Elma Saiz ha dit que el govern espanyol confia en que instàncies judicials superiors confirmin la innocència de David Sánchez.
7: Lo que le puedo afirmar es que esta causa tiene un único origen, que es dañar al presidente del gobierno a través de su entorno familiar. Confianza en la justicia y que en instancias superiores se constate la inocencia de David Sánchez, que es en lo que creemos.
6: Mentre la popular Esther Muñoz considera que avui és un dia històric per la democràcia i ha tornat a demanar la dimissió de Pedro Sánchez.
8: Por primera vez en democracia, un presidente del gobierno español tiene a su hermano condenado por un delito de prevaricación, cooperación necesaria con cargos socialistas de una comunidad autónoma que es de Extremadura. Es la primera vez que esto pasa en democracia. Esto es un día histórico, esto en cualquier país haría caer a cualquier gobierno. Y Pedro Sánchez está festejando el 14 de julio. I su hermano está siendo hoy condenado porque le han regalado una plaza.
6: En canvi, algun dels socis habituals del PSOE considera que la condemna a David Sánchez és desproporcionada. Són Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana, i Alberto Ibáñez, portaveu de Compromís.
9: Es una sobrada importante. Luego viene también Begoña Gómez, que será condenada por la cara. Lo único positivo es que el PSOE ya sabe el pan que se da cuando tienes un juez encima, por la cara.
10: ¿Parece desproporcionada?
9: Me parece que... Si eres realmente patriota, te tiene que parecer mal que los jueces persigan a la gente por la cara.
11: Bueno, yo creo que 9 años de inhabilitación es una auténtica desproporción, es un aviso a navegantes y yo creo que deberían ir cuidado de no pasarse de frenada porque están poniendo muy difícil creer en el Estado de Derecho en este país.
6: Vots per part seva considera que queda demostrat que Sánchez i els seus són uns xorissos i uns autèntics lladres.
5: Finalment, la violència vicària serà tipificada com a delicte al Codi Penal després de ser aprovada en Consell de Ministres. La norma incorpora mesures específiques contra la violència que pugui exercir la parella o exparella sobre els fills. És la ministra d'Igualtat, Ana Redondo.
10: sí que es verdad que hay unas limitaciones muy sustantivas en cuanto a la patria potestad o al régimen de visitas, porque será suspendido en todo caso cuando haya un proceso en vigor por violencia de género o haya indicios racionales de que esa violencia se está sufriendo en el ámbito de la familia. En ese sentido, yo creo que sí que se da un avance muy importante.
5: Brussel·les i Londres han firmat avui el tractat que elimina la tanca de Gibraltar a partir d'aquesta mitjanit.
6: El text de gairebé 1.000 pàgines s'ha rubricat a la seu de la Comissió Europea i obre una nova etapa en les relacions entre Espanya i el Penyal.
5: La guerra oberta torna a l'Orient Mitjà. Els Estats Units han atacat per tercera nit consecutiva objectius militars a tot l'Iran.
6: Teheran ha respost amb atacs contra bases nord-americanes a Bahrain i Jordània i també contra dos petroliers que transitaven per l'estret d'Hormuz.
5: Poc segons seran les 2:30, és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
3: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Menorca. Excel Camarasa.
12: Bon dia, Menorca. La situació de les reserves hídriques preocupa cada vegada més els ciutadans. Insisteixen que cal prendre mesures de manera immediata. Les administracions sostenen que cal estar alerta, però que no és encara una situació preocupant. Dijous s'ha convocat la Comissió de l'Aigua per mirar d'acordar alguna iniciativa en comú. Tot d'una, en donar més detalls.
3: Edició Menorca. Excel Camarasa.
13: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
12: El notable descens de les reserves hídriques a les portes de la temporada alta ha fet que el Consell hagi convocat per aquest dijous matí la Comissió de l'Aigua per mirar de prendre algunes mesures d'àmbit insular. Actualment, recordem, les reserves estan al 34%, és el nivell més baix des que es tenen registres. Una situació que ha generat també un cert alarmisme entre la població que reclama solucions. Un dels col·lectius que ja s'ha mobilitzat és l'Associació de Veïns del Castell, a través de l'Agenda Local 21, reclama a l'Ajuntament mesures contundents. Bosco Fabré és membre de les dues entitats.
14: Lo de les extensions aquestes de gespa que alguns s'obstinen a mantenir verds en ple Mediterrani, en ple agost, això és un crim. No hi ha que permetre tirar l'aigua d'aquesta manera per mantenir verda una zona que la natura del Mediterrani no li manté.
12: També demanen prohibir que s'omplin piscines particulars i controlar la neteja de vehicles i embarcacions. Precisament aquestes mesures ja estan vigents a Mo des del passat mes de maig. És, de fet, l'únic municipi que actua en aquest sentit. La resta han tancat les dutxes i rentadors de peus de les platges. A migjorn s'ha reduït la pressió de la xarxa i a l'os s'han actualitzat els reguladors de les dutxes d'instal·lacions esportives perquè durin manco temps. A Mercadal estan pendents d'aprovar el Pla de Gestió Sostenible de l'Aigua, mentre que a Sant Lluís encara valoren si s'ha de prendre o no cap mesura. En qualsevol cas, Bosco Fabré insisteix que l'aqüífer és compartit i que, per tant, cal tenir una visió insular en aquest sentit.
14: Les mesures, els he de prendre l'Ajuntament del Castell, l'Ajuntament de Mos, de Sant Lluís, ho han de prendre tota la illa, però hauria de ser ja. No hi ha que ser tan curt de mires com per dir no passa res. Clar que passa, clar que estem molt avall i hi ha que prendre mesures ja. Quines? Evidentment, restringir els consums, els grans consums, els consums innecessaris.
12: Dijous s'ha convocat la Comissió de l'Aigua amb la presència de tots els ajuntaments i el Consell per mirar d'acordar algunes mesures de reducció del consum d'aigua.
3: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
12: Més qüestions. La platja de Sant Andrià a Ciutadella ha quedat reoberta al bany avui de matí. Les analítiques han confirmat que no hi ha contaminació i que l'aigua, per tant, és apta per al bany. A les 10 s'ha hissat la bandera verda i d'aquesta manera la platja ha reobert després que dijous passat hagués de prohibir-s'hi el bany pel vessament d'aigües residuals. El regidor de Medi Ambient és Pere Fiol.
15: Hem obtingut un resultat d'aptes per al bany. S'ha procedit a donar l'ordre de tornar a col·locar la bandera verda per fi i poder obrir en el bany a la platja de Sant Andrià.
12: L'incident es va produir per una acumulació de tovalloletes que va provocar l'avaria a l'estació de bombeig.
15: Tornar a demanar la implicació de la gent, dels ciutadans, ciutadanes i dels visitants, que l'importància de no tirar tovalloletes a través dels vàters, ja que són una de les principals causes de tots els problemes de les estacions de bombeig.
12: Els restauradors de la zona han lamentat les pèrdues durant els dies en què la platja ha estat tancada perquè l'afluència de clients ha baixat, diuen, de manera considerable. Anem ara a la platja de Punta Prima, a Sant Lluís. S'ha tancat una zona en haver-se detectat un possible niu de tortuga marina. La mesura, presa amb el Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears, es mantindrà durant els 60 dies que dura la incubació. S'ha instal·lat un tancat de precaució per protegir un possible niu de tortuga babaua, després que una femella hi sortís a nidificar la matinada del passat dia 13. L'exemplar va ser detectat per un ciutadà que ho va comunicar al 112 sobre la una de la matinada. Posteriorment, nombroses persones es van apropar al lloc per observar l'animal, fer-hi fotografies i gravar vídeos, fet que va comportar l'ús de llums i flaixos que poden alterar el procés de nidificació. Malgrat això, la tortuga va completar el camuflatge de la zona abans de tornar al mar. Pel moment, no s'han localitzat ous, tot i que no es descarta tampoc que n'hi hagi. Per aquest motiu, s'ha protegit l'entorn. S'instal·laran cartells informatius al lloc perquè la població conegui la situació i en respecti el tancat. La tortuga babaua, recordem, està catalogada com a espècie vulnerable.
3: L'actualitat de Menorca a IB3 Ràdio.
12: Obrim ara plana política. El PSOE demana celeritat al Consell per limitar l'entrada de vehicles a la pròxima temporada. Els socialistes consideren que el ritme actual no és prou àgil i tenen dubtes que l'estiu que ve estigui tota la normativa en vigor per poder controlar l'accés de cotxes a l'illa. Per això, s'ha proposat la convocatòria d'una reunió de portaveus per consensuar la modificació legislativa que cal fer a la Llei Reserva de Biosfera i també un ple extraordinari durant l'agost per aprovar els canvis i iniciar ja la tramitació al Parlament de les Illes Balears. Pepe Mercadal és secretari general dels socialistes menorquins.
16: El que nosaltres creiem és que el Partit Popular no s'ho crea, aquesta proposta, no s'ha creat la mesura de limitar l'entrada de vehicles, que no ho ha volgut fer, que ha dilatat els temps tot el que ha pogut i que fins ara no s'ha donat compte, si és que realment s'ha donat compte, de que és una mesura necessària. Ara ens diuen que pel pla d'octubre aprovaran el primer tràmit. En aquest ritme, ni tan sols l'any que ve tindrem limitació d'entrada de vehicles.
12: El PSOE insisteix que la limitació es pot aplicar des de 2023 i que el PP s'ha negat a fer-ho fins ara. Com a conseqüència, Menorca és l'única illa que encara no ha aplicat restriccions. Tres alumnes de l'Institut Maria Àngels Cardona de Ciutadella ultimen els preparatius per emprendre a finals d'agost una experiència única al Canadà gràcies a les beques d'excel·lència. Amb només 15 anys han aconseguit una de les 20 beques concedides a totes les illes. Durant 4 mesos conviuran amb una família d'acollida i estudiaran en un centre educatiu canadenc per millorar el seu creixement personal i també acadèmic, per reforçar l'anglès i per fomentar la seva autonomia. Quan falten poques setmanes per partir, comença una mescla de nervis i il·lusió davant d'una aventura que segur que els marcarà per sempre.
17: Créixer com a persona i viure una nova experiència d'estar en un altre puesto en fora de la família i de la casa.
18: Estic molt il·lusionada d'anar-hi i conèixer nova cultura i conviure allà.
19: Jo m'ho prenc com un repte, veure allà 4 mesos tota sola, què faré, que seré capaç de superar i avant, com els pot ingeniar tota sola, si jo vull fer una cosa sense que ma mare me tingui que dur allà o és que com ho puc gestionar.
17: Fa respecte, però nervis no.
12: El viatge cap al Canadà començarà a finals d'agost. Mm-hmm. Més qüestions. La campanya de bons de producte local de la Conselleria d'Agricultura ja ha exhaurit més de la meitat dels cupons previstos. En concret, s'han repartit el 55% dels bons, fet que suposa unes vendes de més d'un milió d'euros. Qualsevol persona que compri un mínim de 20 euros, establiments adherits a la campanya de bons de producte local, pot aconseguir un descompte del 50%. És una iniciativa de la Conselleria d'Agricultura per fomentar la compra d'aliments i productes agraris i ramaders produïts a totes les illes. Hi ha 139 establiments adherits arreu de l'arxipèlag, 39 més que l'any passat. Aquí a l'illa es pot aconseguir el descompte dels bons a 11 establiments, com la formatgeria Subaida.
20: Bueno, està molt favorable, ha vingut molta gent de Mallorca, sobretot, i ha anat molt bé.
21: Aquí no van tenir temps. Va sortir un dilluns, i és dimecres de matí ja els havíem acabat, si no van tenir temps. Però sí que els locals, i és una gran iniciativa per ajudar-nos a promocionar i a donar a conèixer el producte local d'aquí.
12: Des de la conselleria consideren que en un moment d'incertesa econòmica, a causa especialment dels conflictes a l'Orient Mitjà, aquests bons són de gran ajuda per als productors i establiments locals. Joan Simonet és conseller de Medi Ambient.
22: En dos objectius. Una, ajudar les explotacions agràries que tenen uns sobrecostos per poder facilitar la seva comercialització, però també a tota la població resident, que sí, que els preus estan més elevats, que ho paguen més malament, doncs és una manera d'ajuda a l'os.
12: El conseller també considera que amb aquests bons es fidelitzen els clients. La campanya es manté en marxa fins al 7 d'agost i fins ara s'han repartit més de la meitat dels bons per un valor d'un milió d'euros. Les cabres sense amo continuen entrant als apartaments turístics de la costa d'Es Mercadal per menjar-se els jardins. Un pagès expert en cabra menorquina considera que la solució és el pasturatge dirigit i ha iniciat una experiència pionera a la seva finca per mirar de reeducar aquests animals. Una informació que amplia Blai Barber.
23: En Marques Esnoves és l'amo de Torretoret, a Ciutadella. Té un bon ramat de cabres menorquines, algunes salvatges, que ha rescatat. Les cuida i fins i tot de tant en tant rep la visita de bocs en llibertat que van i venen. Ell creu molt en el potencial de la ramaderia per tenir els boscos cuidats i ha creat uns corrals mòbils perquè elles vagin menjant i netejant la vegetació per prevenir incendis.
24: Amb aquests corrals mòbils es pot fer pasturatge dirigit i crea aquestes franges que acaben sent tallafocs i itineraris de pas.
23: Critica fermament la matança a tirs de cabres assilvestrades que es va fer fa poc al nord de Menorca a través de l'organisme públic del COFIP. Creu que no és la solució per evitar que es moguin i mengin herba fresca de jardineria suculenta d'apartaments turístics com els que hi ha a l'urbanització de Serenal d'en Castell, on fa pocs dies van tornar a rebre la visita de cabres.
24: Aquests animals es agafessin en vida i es fagués un pasturatge dirigit per mantenir estar a fos de Menorca, es crearien puestos de feina, seria un 50% menys costós que en mà d'obra.
23: Sense depredadors naturals i sense prou control, la situació és la que és i creu que és important posar el focus en el potencial que tenen les cabres.
25: Edició Menorca. Excel Camarasa.
26: Cada dia t'explicam l'actualitat de Menorca a El Dia Menorca. El Dia Menorca, de dilluns a divendres a partir de les 12 a IB3 Ràdio. El Dia Menorca. Fet a casa.
12: Obrim ara plana judicial. Dijous es jutja una dona per un delicte contra la salut pública. Va ser interceptada a l'aeroport amb mig quilo de cocaïna, una droga valorada al mercat amb més de 30.000 euros. La fiscalia demana per a ella 5 anys de presó i una multa de 35.000 euros. Tanmateix, aclareix que una vegada hagi complit 3 quartes parts de la condemna o bé obtingui el tercer grau, se substituirà la pena per l'expulsió d'Espanya sense poder-hi tornar durant els propers 10 anys. Precisament la Policia Nacional ha detingut dos joves a Amor per tràfic de drogues. Agents de paisà van detectar els moviments sospitosos de quatre persones en una zona d'oci del port el passat cap de setmana. En aturar-los, quan es disposaven a marxar amb el vehicle, els van decomissar diferents tipus de droga com haixís, cocaïna i MDMA preparada per a la seva venda. Els dos detinguts han passat ja a disposició judicial. Darrer minut, per a la cultura.

El Cor Jove Nacional de Catalunya torna aquest estiu per quarta vegada i ho fa amb un concert que combina música coral, poesia i creació contemporània. L'actuació tindrà lloc el diumenge al Pati de Salluna, un espectacle organitzat conjuntament per les quatre delegacions menorquines de les joventuts musicals, la de Ciutadella, la de Mo, l'Oma i també Mercadal i Fornells. L'entrada serà lliure fins a completar l'aforament i al final del concert es farà una taquilla inversa. La recaptació es destinarà a Càritas Diocesana.

0: Informatiu migdia. Esports. Joan Gabriel Bauçà, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Espanya juga a Dallas un lloc a la final del Mundial i ho fa davant França a les 9 del vespre.
1: Així és, Espanya juga aquesta nit a Dallas un lloc en aquesta final del Mundial, en una semifinal de màxim nivell davant França. Espanya arriba amb la seva millor versió de tot el torneig, amb Lamine Yamal cridat a fer el seu millor partit precisament avui i amb la sensació que aquest equip té alguna cosa especial. Enfront una França que sap el que és guanyar-ho tot i que no perdonarà cap error. Luis de la Fuente, el seleccionador nacional, va comparèixer ahir a Dallas a la prèvia de la semifinal del Mundial entre Espanya i França i el seleccionador espanyol no ha volgut entrar en el debat del favoritisme, tot i que el seleccionador francès Deschamps ha assenyalat Espanya. Escoltam el seleccionador nacional i també el seleccionador francès.
2: Ya tenemos muy, muy estudiado a Francia, nosotros durante este campeonato, lo que nos conocemos muy bien hace ya unos cuantos años, y es verdad que, si es que tú lo estás diciendo, es que tiene futbolistas también de una dimensión futbolística excepcional, pero nosotros también. El tema de este juego es intentar imponer las características de uno, intentar imponerse el estilo al otro, y por supuesto intentar minimizar y controlar las potencias y las fortalezas que tiene el rival. Ese es el juego del fútbol.
3: España ha confirmado de ser el favorito. No quiero poner presión a Luis y su equipo, porque él sabe también que la gente está esperando mucho de la España. La España sabe atacar también y defender muy bien, porque solo un gol y 6-7 partidos. Sabemos, puede ser un partido espectacular.
1: De la Fuente ha assegurat també que la pressió real és la responsabilitat amb el país i amb la seva gent i s'ha declarat un privilegiat per viure aquest moment.
2: Es una suerte, un privilegio estar en la situación que nos encontramos y que, si me permitís personalizar, que me encuentro hoy jugando la semifinal del Campeonato del Mundo con todos los mundiales que estoy viendo yo en la televisión. Pues ahora somos protagonistas. Entonces, con la responsabilidad que esto conlleva, sabemos lo que representamos, pero también disfrutando de algo tan bonito, tan importante que es jugar al fútbol y sobre todo en estos escenarios, ¿no? Entonces, toca equilibrar, pero que la responsabilidad no nos ponga nerviosos.
1: I una de les veus més esperades d'aquesta prèvia ha estat precisament la de Lamine Yamal, que ha deixat clar que Espanya sap patir quan el partit ho exigeix, una virtut que pot ser clau davant una França que sempre aprofita els seus moments.
4: Bueno, que en situaciones malas el equipo sabe sufrir, sabe pasarlo mal, sabe levantarse, siempre estamos juntos, ayudamos al compañero y yo creo que eso en torneo ha sido muy importante y sobre todo estoy orgulloso de eso.
1: El davanter blaugrana és conscient que avui pot ser la seva gran nit, la del millor partit del Mundial que tots esperen d'ell. El duel s'anuncia igualat, intens i de màxima exigència física i mental. Dues seleccions que es coneixen, que es respecten i que saben que un sol error pot decidir el pas a la final.
4: Bueno, yo creo que el partido va a tener fases, no siempre va a ser uno contra uno. Creo que tenemos jugadores de mucha calidad en medio campo, arriba, en defensa, y no noto que su poderío en ataque sea algo malo para nosotros. Incluso puede ser algo bueno. Jugaremos como sabemos, cada jugador tiene sus cualidades y las utilizaremos al máximo.
1: I avui Esports 3, a IB3 Ràdio, ha analitzat aquesta semifinal al mundialista mallorquí Miquel Àngel Nadal.
5: Realmente un sueño equipo, França. Vull dir, té un equip fort físicament, té un equip ràpid, té un equip també amb individualitats importants. I bueno, també hem de recordar que Espanya és dur darrere ballada li ha guanyat. Sí. Espanya jo crec que ha anat un poquet afegint cada partit. Ha anat afegint un poquet més i millor a lo que és el control de joc, i jo crec que a dia d'avui serà molt important que Espanya pues, dugui un poc el ritme de pilota, la possessió de la pilota.
1: Avui a les 9 del vespre, a Espanya, França.
0: Això és avui. Demà, Juanga jugarà l'altra semifinal.
1: Un partidàs també, Anglaterra-Argentina. L'Argentina ha aterrat aquest matí a la ciutat on demà jugarà la segona semifinal del Mundial, com dèiem, davant d'Anglaterra, i l'arribada del Salvicelest s'ha convertit en un autèntic esdeveniment. Desenes de mitjans de comunicació i aficionats han sortit al pas de l'expedició per donar-los la benvinguda, amb Leo Messi com a gran protagonista i el jugador més aclamat entre la gent. L'equip de Lionel Scaloni completarà avui el seu darrer entrenament a Atlanta abans de la gran cita de demà, amb l'objectiu de certificar el pas a la final. Un Anglaterra-Argentina que ha estat declarat com a partit d'alt risc, per això s'han anunciat mesures de seguretat sense precedents a Atlanta abans d'aquest duel. La policia de la ciutat ha reforçat el dispositiu davant un dels partits més esperats del Mundial, conscient del rerefons històric i també polític que uneix els dos països. Segons un comunicat de les autoritats, s'han desplegat més efectius i recursos de seguretat distribuïts estratègicament tant a l'estadi com als voltants i a les zones d'oci per garantir una experiència segura per a tots els aficionats.
0: El Reial Mallorca ja té els primers horaris per al seu debut a segona divisió.
1: El conjunt vermell obrirà la Lliga dissabte 15 d'agost a les 9:30 del vespre davant el Valladolid a l'estadi de Son Moix. Després es desplaçarà a Terres Granadines per enfrontar-se al Granada el dilluns 24 d'agost també a les 9:30 del vespre. I tancarà aquest primer tram de calendari rebent el Ceuta el diumenge 30 d'agost a les 7 del cap vespre. Mentrestant, avui el club ha obert les portes de l'entrenament als diferents mitjans de comunicació, ha obert les portes de les seves instal·lacions i els mundialistes encara no s'han incorporat a les sessions, però sí que han pogut veure vestits de curt els darrers fitxatges de l'equip, que ja comencen a agafar ritme de cara a l'estrena de la Lliga.
0: Per la mare d'handbol.
1: L'handbol a Eivissa ha tornat a confiar en Geno Tilbes per un nou projecte a la categoria de plata espanyola. L'objectiu és la permanència una temporada més, la il·lusió poder lluitar per entrar a zona de play-off d'ascens. És l'entrenador de l'handbol a Eivissa en declaracions a IB3.
6: Estamos ahí un poco en limbo de la profesionalidad total, cerca de Asobal este año. Pues quisimos hacer un poco, bueno, un año de tranquilidad, ver un poco las cosas bien, con paciencia, organizarnos bien y sobre todo intentar crecer. Como siempre decimos, un poquito a nivel de estructura de club, por lo que se está poniendo la plata, que ya prácticamente está siendo profesional como Asobal.
0: En tennis, derrota per Jaume Munà.
1: Sí, debut amb ensopegada per a Jaume Munà al torneig de Gastat. El tenista santanyiner ha caigut derrotat en la seva estrena en dos sets davant el suís Dominic Stricker, que competeix gràcies a una invitació. Un revés dur del balear per 6-2 i 6-4 davant un rival que ocupa el lloc 360 del rànquing ATP.
0: Gràcies, Juanga. Fins aquí la informació esportiva. Nosaltres fem una petita aturada i tornem tot d'una amb els assumptes culturals.
7: Chico, al lío, pide un crédito.
8: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
7: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. ¡Vamos! ¡Que te consiguen crédito! En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
9: Aquest dimarts, Espanya juga passada a final del Mundial. Viu l'emoció de cada gol amb pantalla gegant al Son Fusteret. A partir de les 18 hores, amb música de DJ Jaume Colombàs per encalentir l'ambient. I recorda-ho, vine amb bus, en la línia 10 de l'MT. Tothom en la selecció espanyola. Ajuntament de Palma.
10: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
11: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
12: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
13: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular, tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
11: Sí, sí, sí.
10: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
11: Ets ambidestre. Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
0: Ja som aquí, ja hem arribat.
14: Com anem, com esteu? Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
0: És el moment de posar els punts sobre les is.
12: De fluència.
14: El paraigua en sabates.
0: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
14: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
12: Idò, què fem? Recomanam.
10: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
0: Això ho ha fet un professional.
15: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
16: No sé què faria sense el meu jardí, amb ses pantalles el que ve pel matí. De vegades...
0: A Costa als Infants, l'empremta d'Antoni Gaudí a la Catedral de Mallorca, amb aquest objectiu, la Seu acaba de publicar el conte infantil Margalida i Antoni Gaudí, El secret de la Seu, que estarà a l'abast dels centres educatius que visitin el temple. Neus Pericàs, bon dia.
17: Bon dia. Na Margalida viu una gran aventura en la seva darrera visita a la Seu amb l'escola. Retrocedeix en el temps fins al moment que Antoni Gaudí i el bisbe Pere Joan Campins varen reformar la catedral entre 1902 i 1915. Acompanyada per l'arquitecte català, descobreix El secret de la Seu. Ho explica Marta de Castro, tècnica de gestió cultural de la Seu.
18: Realment ella ve poc entusiasmada, que a vegades també ens poden trobar aquest tipus de públic, i també el que ens passa sempre, acaba enamorant-se de la nostra catedral.
17: Aquest conte és una proposta lúdica i educativa il·lustrada per Flàvia Gargiulo, amb text de Miguel Anómalo, per acostar als infants la intervenció de Gaudí al temple. Escoltam la il·lustradora.
19: Quizá me quedaría con el baldaquino, porque al final lo he dibujado como 3 veces o 4, y luego tener acceso a la parte del mural cerámico, poderme fijar en las hojas de las ramas de olivo, que son de colores.
17: De Castro menciona que el conte estarà a disposició dels infants a biblioteques i als col·legis i instituts que visitin la Seu.
18: Tenim el conte com una eina a les nostres visites per fer arribar tota la reforma i tots aquests personatges en el públic infantil, sobretot d'educació infantil i d'educació primària.
17: La publicació s'ha fet en col·laboració amb la Càtedra Seu de Mallorca a la Universitat de les Balears. Andreu Villalonga, el seu director, ha mencionat com l'objectiu ha estat vol respondre a la finalitat històrica de la Seu.
20: Intentar vigilar que el producte final respongués a la fidelitat històrica i cultural de la Seu.
17: El conte forma part de les iniciatives impulsades pel capítol de la catedral amb motiu de l'any Gaudí, que commemora el centenari de la mort de l'arquitecte.
21: La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares.
0: I avui diem adeu una de les grans veus de la literatura espanyola contemporània, Luis Goytisolo, el menor d'una gran nissaga de literats que va morir diumenge, tot i que s'ha sabut a nit. Ens deixa així una imprescindible que va entendre la literatura com una eina per explorar la complexitat del món.
17: Nascut a Barcelona fa 91 anys, era novel·lista, assagista, articulista i membre de la Reial Acadèmia Espanyola. Reconegut amb el Premi Nacional de Narrativa i el Premi Nacional de les Lletres Espanyoles, va construir una obra d'una ambició excepcional amb antagonia com a cim indiscutible. Era germà del poeta José Agustín Goytisolo, autor d'aquest Palabras para Julia, musicat per Paco Ibáñez, que sona de fons, i de l'escriptor Juan Goytisolo, i formaven una de les grans nissagues literàries de les lletres hispàniques.

I el Passeig de l'Esborn de Binissalem tornarà a convertir-se el pròxim divendres en un gran escenari musical amb una nova edició del Rebentat Musical, una cita ja habitual dins les festes de Sant Jaume, que aposta per la música en directe i dona visibilitat a projectes emergents i consolidats de l'escena balear. Entre les actuacions d'enguany, destaca Elvira Clark, cantautora mallorquina, que ha anat construint una proposta artística pròpia dins l'univers del pop alternatiu i indie.

0: Arribem a les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimarts 14 de juliol. Nit frenètica a les muntanyes de Bunyol amb 8 focus d'incendis que haurien estat provocats per la mateixa persona, Juan Luis Marcos. Bon dia.
1: Bon dia. Sortosament, la ràpida actuació del dispositiu d'emergència i la humitat d'aquesta matinada han fet que tots hagin quedat en petits conats, excepte el que s'ha registrat a la zona de Sant Creus, que ha calcinat a mitja hectàrea de pinar i que ja ha estat estabilitzat. Uns incendis que hauria provocat a la mateixa persona, donada la proximitat en el temps i l'espai, en plena matinada, així ho ha explicat el regidor de Bunyola, Juan Antonio Riera.
2: Algú ha passat el vespre i li ha pegat foc. Vam dir, això són causes de qualcú que aposta i ha volgut fer mal. Hem tingut aquí a Bunyola 4 punts en el mateix temps. Això ha estat d'un dels 3 de matí. I gràcies a Ivanat i els bombers que han fet una viada i ho han controlat aviat.
1: La Guàrdia Civil ja ha obert una investigació per identificar-ne l'autor.
0: L'operació Estiu deixa 300 detinguts a Palma en 2 mesos.
1: És el balanç que fa la Policia Nacional del dispositiu iniciat el 15 de maig. Destaca que un de cada 3 han estat agafats infragant i la majoria dels arrestats són per furts i robatoris amb violència, encara que també s'ha hagut d'intervenir davant comportaments incívics. És Francisco Javier Santos, inspector en cap de la Policia Nacional.
3: Turismo de excesos, de quizás turistas pues que no entienden una forma de ocio adecuada, a lo mejor hay un exceso de alcohol y falta de horas de sueño, a ya ayuda o intervenciones en las que ya tienen que intervenir y ya se produce detención de personas que han cometido un delito.
0: El curs 28-29 al municipi d'Eivissa tindrà un nou institut. Avui s'ha presentat el projecte del nou centre educatiu a Can Cantó.
1: Es licitarà de manera imminent per 14 milions i mig d'euros. S'espera que la primera pedra al centre es posi a final d'any amb una previsió de 20 mesos d'obres. S'ubicarà a una parcel·la d'11.000 metres quadrats al carrer d'Eubarca de Vila. Disposarà de 16 unitats per a 690 places per atendre les necessitats demogràfiques del municipi i reduir així les ràtios per aula. Antoni Vera és el conseller d'Educació.
4: Aquest institut farà que les ràtios puguin davallar, que adequem la tasca educativa dels docents a una tasca molt més digna i, sobretot, responem a una de les grans demandes, no només dels docents, sinó també de les famílies.
0: I és el nom propi de la jornada, condemnat a 9 anys d'inhabilitació David Sánchez, el germà del president espanyol.
1: No anirà a la presó, però l'Audiència de Badajoz l'ha condemnat per un delicte de prevaricació administrativa i l'absol de tràfic d'influències. A Miguel Ángel Gallardo, exlíder del PSOE extremeny, l'imposa de 8 anys d'inhabilitació pels delictes també de prevaricació administrativa. El govern espanyol confia en la innocència de David Sánchez i considera que aquesta sentència és un intent de tombar l'executiu. El PP, en canvi, parla de dia històric per a la democràcia. Són la ministra portavou, Elma Saiz, i la popular Esther Muñoz.
5: Lo que le puedo afirmar es que esta causa tiene un único origen, que es dañar al presidente del gobierno a través de su entorno familiar.
6: Esto es un día histórico, esto en cualquier país haría caer a cualquier gobierno. Y Pedro Sánchez está festejando el 14 de julio y su hermano está siendo hoy condenado porque le han regalado una plaza.
0: 3 i 4 minuts és tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio vos deixam amb Tèntol.
7: Més informació a ib3notícies.com.

Cabella. Bon dia, tal dia com avui de l'any 1789, els revolucionaris assaltaren la Bastilla i n'alliberaren els presos. Fou l'inici de la Revolució Francesa i va suposar el trencament amb l'antic règim, és a dir, marcava la fi de la monarquia absoluta. És per això que avui a França és un dia festiu i nosaltres aprofitarem per parlar de paraules manllevades i adaptades del francès, de galicismes en definitiva, perquè els manlleus del francès antic i modern són nombrosos, igualment que en altres països romànics i fins i tot romàntics, a causa de gran paper que ha tingut França en la civilització europea. En definitiva, que ens han cedit moltes paraules, paraules com, per exemple, les relacionades amb l'edat mitjana i el món feudal, parlant de cavalleresc, arnès, estandard, llinatge, timbre, també amb la vida de la cort, joia, entremès, ballada, rondell, o també tecnicismes de les arts plàstiques, especialment de l'arquitectura, pinacle, xamfrà, claraboia, xamanea... Més tard també s'incorporaren paraules d'origen francès que tenien relació amb el món de la moda. Jaqueta, frac, brusa i també, com és normal, en l'art culinari, perquè tant en l'antic com en el modern, parlant de brioix, de consomé, de beixamel i també avanços tècnics de l'època moderna com quinqué, dutxa, edredor o tren. Totes aquestes paraules ja formen part del diccionari. I avui esperem, idò, que no hi hagi França i Espanya. Què se diu quan hi ha una gran discòrdia, una lluita o discussió renovera? Bé, sí, perquè curiosament avui es juga la semifinal del Mundial de Futbol Espanya contra França. Comencem.

estàu? Ben trobats un dia més a Tentola, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, un programa que és ple de diversitat, que juga amb les paraules, amb els pobles de les illes i també amb l'actualitat del dia. Aquest programa té totes les lletres i avui qui les saben totes són na Maria Pons i en Celestia Oliver.

0: dia, Celestia Oliver, com estàs?
1: Bon dia.
0: Ben trobats. Bé. Bon dia, Maria Pons, com anam?
2: Molt bon dia.
0: Ben trobada a tu també. Avui, un nou capítol de Tèntol, un nou poble que jugarà a la batussa, poble gros, avui, ara tot d'una,
2: sí.
0: I tan gros, que li toca avui passar en aquesta batussa de Tèntol, com cada dia. Ja ho sabeu, aquí en l'estiu jugam amb els pobles de les Balears, però també tindrem un reguitzell de continguts. I Maria, començant per tu.
2: Sí, un momentet, perquè
0: manca
2: que m'hi trobi jo ara. Ara aquí som. Idò sí, com deien, jugarem a la batussa de Tèntol, repassarem l'actualitat del dia i parlarem de la iniciativa Nit d'Estels, el jaciment arqueològic de Son Fornés, que es farà aquest divendres de 7 de juliol a partir de les 10 del vespre. A Palma o Montuïri? Diria que Montuïri.
0: Montuïri, sí, a Montuïri.
2: És correcte, sí, Montuïri.

0: Idò si podrem conèixer els noms dels estels en aquesta trobada que es farà, com dèiem, a Montuïri, al jaciment arqueològic de Sant Farners, Maria.
1: Sí, dels estels, dels planetes i també de les constel·lacions, que hi ha moltes coses allà al cel, si la llum ho permet, clar, si el dia està com toca, i serà el tema que és d'aquesta activitat impartida per l'investigador Francesc Canuto.
0: Exacte, si no hi ha ningú i el temps permet veure com deies, aquests estels, aquests planetes, constel·lacions, quin nom tenen, quin nom populars. Molt interessant aquesta trobada que es farà aquest divendres a partir de les 10 i busques quan ja faig fosca negra aquest jaciment fantàstic. Però avui també hem de brostejar en la història. Vendrà en Tomeu Canyelles i avui ens du una història ben curiosa d'uns bandolers que han passat a la història.
2: Tal dia com avui, però l'any 1881, el bandoler Billy el Nin era capturat i assassinat per Pat Garrett. Un episodi legendari que des d'aquí reviurem per conèixer millor els seus dos protagonistes. I'll tell you.

0: I de si vull conèixer la història de Billy el Nin, que ha estat tan interpretada, però també tenim notícia del dia, Celestí.
1: Sí, perquè volen conèixer com va anar el campionat mundial, i hem de dir mundial, de cuir tàperes de Llubí, perquè sí, aquest lloc on aquest fruit és tan representatiu, sembla ser que sigui l'únic lloc del món on fan aquest campionat. Va ser divendres.
0: Tenen el record Guinness.
1: Tenen el record Guinness, sí. Ho demanarem. Bé, escoltarem les veus d'alguns dels guanyadors, del campió. Hi ha diferents categories, des de gent més gran fins als infants més menuts, per traspassar aquest relleu també intergeneracional. I en parlarem també amb la regidora del que va ser aquest campionat de cuir tàperes de Llubí.

0: Ha de ser ben divertit, eh? Aquest campionat mundial de cuir tàperes que se va fer cap de setmana passat a Llubí. Sabem quantes tàperes va recuir el guanyador?
1: Va recuir, ho sentirem, sí, a 850 grams amb un quart d'hora.
2: Uau, bon
1: sí.
2: Jesús.
1: I en total se varen cuir més de 10 quilos.
0: Molt bé.
1: Han de saber quant de participants hi va haver.
0: Pesa molt poc,
1: sí. Més de 10 quilos. No sé si ja estan empotades, si no...
0: Fantàstic.
1: Poden demanar la regidora.
0: Molt bé, molt bona iniciativa. Campionat mundial de cuir tàperes a Llubí. Llavors parlarem amb persones que hi varen participar, però també tenim més temes, Celestí.
1: Sí, perquè la tercera hora de Tentols, ja ho sabeu, a partir de les 5, avui parlarem de l'exposició Arxiu Casa Planes, Arquitectura de Postal, així es titula, una exposició organitzada

0: El nostre tècnic es diu... Beach Boys ho saben, aquesta versió dels Havaloyas.
1: Sabre,
0: si no,
1: ara si no
0: ho saben, segur que els encanta.
1: Ara ho han sabut.
0: Sí. Sí.
2: Buenas vibraciones,
1: buenas vibraciones de Good Vibrations. Clar, eren els nostres Beach Boys.
0: Totalment.
1: Bé, xerraven d'aquesta exposició.
0: I banda sonora,
1: i
0: segurament,
1: sonora,
0: d'aquesta exposició.
1: D'aquesta exposició i de molts anys de vida, d'aquestes dècades, que precisament parla aquesta exposició, que presenta una selecció de fotografies, de postals, de fullets, de negatius, de maquetes i documentació de treball produïts o recopilats pel fotògraf Josep Planas i Montanyà. A través d'aquests materials, aquesta exposició que es pot veure a la Fundació Toni Catany de Llumajor explica l'evolució de l'arquitectura turística mallorquina. Des dels primers establiments hotelers de principis del segle XX fins a l'expansió del turisme de masses durant les dècades dels anys 60 i 70, alhora que posa de manifest el paper de la fotografia en la construcció, evidentment, de l'imaginari turístic de Mallorca.
0: Doncs parlarem avui d'aquesta exposició tan interessant i d'altres que també té en marxa a Casa Planas, perquè té moltes coses. També una exposició que podreu veure al Museu de Mallorca i també han col·laborat de l'Atlanti de Mallorca Film Fest, enguany portant el cartell de la portada. Els cartells, perquè crec que n'hi ha uns quants, de fotografies de Casa Planas, i a més també ens visitarà el secretari autonòmic de Cultura, Pedro Vidal, per parlar de tot plegat. Així, això serà a partir de les 5, però a les 5 i mitja vendran les Marines de Tento, l'avui na Marina Bannassa i na Marina Huguet parlaran de llenguatge malsonant. Sí, ho he dit molt bé, amb els infants.
3: Segur que més d'una vegada vos han dit allò de alerta, que hi ha roba estesa. I és que quan hi ha infants, no només han de cuidar allò que deim, sinó també les paraules que empleem per dir-ho. Avui, a Janedam, infants i parolotes.

0: memòria. I de si hem d'anar alerta, de dir prou del mal sonant davant d'infants.
1: A vegades s'escapen, però sí, seria el seu, no? Intentar contenir-nos o trobar sinònims més, més lights.
0: Sí, llavors, sentint que ho diuen ells, i mos regirant de dir... Ai,
1: perquè per ell que no escolten, i escolten, no?
0: I tant.
1: I després, si és una paraula mal sonant, encara més els hi queda.
0: Sí. I de llavors, repassarem en les nostres marines 3 hores de programa que ara comencen, en les quals tenim les línies obertes perquè hi pugueu participar en directe.
2: Ho podeu fer, ja ho sabeu, a través de diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual ens podeu enviar notes d'àudio o també missatges escrits.
3: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
1: I també podeu participar al programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971 13 99 00.
2: O ens podeu escriure a l'Instagram, que no tenc, de parada del programa, @tentol3, al Facebook de Tentol.
1: Que si tens, deus tenir.
2: De Tentol, sí.
1: Vinga, i el correu electrònic. Oh, sorpresa. Mos ha faltat sí. So, avui.
4: Torna-ho a dir.
0: Torna-ho a dir.
1: Vinga.
2: Ja, clar. He estat jo, sí.
1: 3, 2, 1. Oh, sorpresa. Vinga, Celestí, no me deixa.
2: Vinga, obre el correu electrònic.
0: Oh, sorpresa.
1: Presa. Oh, sorpresa. Avui no, el nostre dia.
5: Una bona.
2: Sí, aquesta calor, aquesta calor esclafa.
1: En fi, que nosaltres aquest correu avançam que estem tot @ivetresradio.com.
0: Doncs tot això tenim.

0: Preses o no?
1: Si està dit, i si està fet.
0: En aquestes tres hores, exacte, que ara comencen, en les quals en Celestí Oliver no té Instagram, no. Però sí que té el de Tenton, sí. I sempre
1: me
0: pots participar.
1: Per allà,
0: t'he de si dir voleu. Que avui ha participat molta gent a la pregunta del dia. Ho deix així, perquè si els oients van a mirar Instagram i sabré quina és, que tot d'una la direm, podeu seguir-hi participant. Ara, però, hem de conèixer el nostre tècnic, un home que està avui graciós i atent al programa.
2: Finíssim.
0: En Toni Fuster és omnipresent en aquesta ràdio i en Lluís Fortesa també. Perquè avui, a les vies de soci, hi ha en Lluís Fortesa. Lluís, moltes gràcies. Ara sí, són les 3:20 i mos toca saber quin és el poble amb el qual jugarem avui a Tenthal.
3: La rabiosa actualitat.

0: I d'ací continuem amb el joc de Tèntol. Ja sabeu que els pobles i ciutats de les Balears són protagonistes aquest estiu en aquest programa. Cada dia participa un poble i han de fer molt de punts perquè llavors han de poder arribar a les semifinals i la gran final que farem a principi de setembre en aquest programa just abans de començar l'escola. Classificació, com la tenim? Idò, al capdavant, Montuïri i Vilafranca empatats en 73 punts. Llavors tenim Sant Joan i Llubí, que en tenen 63, i Sant Eugeni, que hi va fer 57 punts. Però ara, ara sí, hem de conèixer qui jugarà avui a la Batussa de Tèntol.
1: Idò, i sí, avui el poble que juga a la Batussa de Tèntol, bé, més que un poble, és un gran poble.
0: El més gros.
1: Sí. És... Palma.

avui sí que hi ha cançons, eh? I moltes. Només podrem escoltar un parell, però déu-n'hi-do la quantitat de cançons que hi ha avui en Palma, perquè sí, avui jugam amb una ciutat, la ciutat de Palma. Palma, o ciutat de Mallorca, antigament Mallorca, i col·loquialment ciutat és aquest municipi i la capital de les Illes Balears. Administrativament, com dèiem, és la capital. Palma té d'haver 89 barris, eh? Imagineu-vos que es troben organitzats en 5 districtes, Nord, Centre, Ponent, Llevant i Platja de Palma, i la ciutat està situada al centre de la badia de Palma, a un 13 metres d'alçada sobre el nivell de la mar. I diversos torrents travessen la ciutat, com ja ho sabeu, com ara el torrent de Sarriera o el torrent Gros.

I de ser Palma, com diu, bona de Sant Pedre, de Sant Pere, doncs és aquesta ciutat tan grossa perquè té aproximadament 484.000 habitants amunt avall. Va créixer gairebé 5.000 persones en només un any, l'any passat, i entre les barriades aquestes que dem, més de 89 barriades té Palma, Pere Grau és la més grossa, de fet, perquè no en superfície, sinó que és el barri més poblat de Palma. Palma, a més, és la vuitena ciutat d'Espanya per població i la primera de les Balears. A banda de barriades, Palma també poblacions, té nuclis de població, com la Vileta, Sant Agustí, la platja Palma, el Coll d'en Rabassa, o la Cala la Real, Sindioteria, Can Pastilla, Gènova, Sant Jordi, Establiment, Son Sardina, Espilarí, la Casa Blanca, Saranjassa o Sant Joan.

0: Un pot d'història. La ciutat de Palma va ser fundada pels romans el 123 abans de Crist i avui conserva el nom original. El principal creixement es va produir 1000 anys després, a partir del 900, durant els 3 segles de dominació musulmana. De fet, gran part de l'actual viari del centre històric conserva encara aquell traçat de carrers antic. I Mallorca finalment va ser conquerida el 31 de desembre de 1229, un fet que significa un abans i un després a la història de l'illa i també de les Balears. És a partir de 1229, en la creació de la Reina de Mallorca, quan s'estableixen les bases de la societat mallorquina actual, la religió, la cultura, les institucions, els costums i la llengua. Llavors, Marina Mallorca passà a denominar-se la ciutat de Mallorca. I venga, que avui de refranys n'han trobat uns quants. Començaré jo, sobre Palma. Aquesta dita humorística que diu: a ciutat que estigui qui has nat. L'havíeu sentit mai, en aquesta?
1: No, però sabeu un pot de hate aquí, Pantura, no?
0: Ah, que sí? Mm. Segurament descrita per la pagesia de Mallorca.
2: Clar.
0: Qual poder la pagesia de què dir? A ciutat que estigui qui has nat.
2: Mm. I de llavors en referiré una altra, que diu: a Pollans diuen la, i a Solla diuen l'u, i a Vall de Mossa tu, i a Ciutat vossa mercè.
0: Exacte. Aquesta la repetim perquè sempre té diferents excepcions, depèn del poble que la digui. I encara una altra: a Ciutat venen estores per carros i carretons. Jo duc comandacions per totes les buidadores. Deixarem aquí.
2: Sí.
0: Dit i fet, avui jugarem amb la ciutat de Palma. Pento.

ara és el moment de la pregunta del dia i avui la pregunta és fàcil. Diu així. Ja sabeu que aquest estiu vos demanant pels mals noms que tenen els pobles o ciutats de les nostres illes. Avui toca Palma i avui mos toca saber quin és el mal nom que reben els habitants de Palma.

0: I doncs sí, avui quin nom reben els habitants de Palma? Com sempre, podeu jugar de dues maneres.
1: Si ja ho sabeu, a través de l'story de l'Instagram, @tentolib3, o ens podeu telefonar al 971-1399-00. 971-1399-00.
0: I avui un bon grapat de respostes que ja tenim, així que podeu seguir contestant i tornant-te a tu nom.

0: IB3 Ràdio és diversió. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
2: Ja som aquí, ja hem arribat.
3: Com anem, com esteu?
4: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
2: És el moment de posar els punts sobre les is.
5: De fluència.
3: El paraigo en sabates.
2: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntes bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
3: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
5: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: Això ho ha fet un professional.

0: les 3:33 i mos han telefonat de Santa Margalida. En Josep Mas, com anem, Josep? Benvingut.
1: Sí, jo mateix.
0: Com estàs? Amem, si el poden sentir.
1: Bona.
0: Hola, ara sí que no te sentíem, perdona. Amem, tu com els hi dius en ets habitant de Palma, Josep?
1: Els dita tenim una dita.
0: Amem.
1: Sempre s'hi fiquen els pobles de veïnat. A la vila som mileros. A Maria, Talacons, a Muro, Carladons, i a Ciutat, Pixa Tinteros.
0: Pixa Tinteros, aquesta pixa sí que no l'havia sentit mai. I per què els diuen Pixa Tinteros? Ho sabem, Josep?
1: Com?
0: Sabem per què els diuen Pixa Tinteros?
1: Perquè sempre que havia d'anar a notari o a fer un tipus de tràmit burocràtic, i de la Palma.
0: Va, ara s'entén, que bo.
2: T'he sentit, sí.
0: Boníssima. Nosaltres també l'havíem trobada recollida en aquesta. Som blantes, a que dius, diu, a Muro són Carradons, a Maria Talacons, a Sa Pobla Xuetons, a Palma Pixatinteros i a la vila són Vileros. És a dir, aquesta per valtros.
1: Bé, no. Això la va escriure qualcú de poble.
0: Segur, exacte. Qualcú del vostre poble, Santa Margalida. I de gràcies, Josep, molt divertida aquesta. Ara pensava, al Barcelona, que els diuen pixapins, no sé si pixapins, això és perquè també se n'anaven a altres contrades, crec, bé, tampoc no ho sé molt bé, però pixatintero mos ha agradat molt, molta gràcies.
1: Pues molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Una ferrada.
1: Una ferrada.
0: Que sigui lleuger aquest dia, que avui és ben pesat, eh? El dia d'avui. Més respostes, en tenim moltes. Na Cati, Llonguets, una altra resposta, també Llonguets. Na Maria del Mar també diu Llonguets. Na Maria Antònia també. En Pau també. Llonguets, Panets, n'afegeix un. Panets. I encara més, na Rosa diu, un temps els hi dèiem panecillos. També ho han sentit a dir.
3: Sí.
0: En tot, Llonguets. També més Llonguets, Llonguets i Llonguetes, Ciutadans i Llonguets. Així que un bon carrerany de malnoms de poble, de ciutat. Vosaltres en sabeu cap? Què els hi deus?
3: No, aquests que has dit.
2: Sí, bàsicament. Sí. A més, jo crec que és els que més els anomenen, no? Per un gentilici que no és el gentilici, perquè és com la part forana... versus ciutat.
3: Exacte, pot ser que els ciutadans siguin els que tenen més malnoms.
2: Pot ser,
3: no?
2: O que siguin més coneguts.
3: Més coneguts.
0: Sí, sí, per aquella cosa també, com dèiem sempre, aquella rivalitat històrica entre part forana i Palma. Però bé, avui hem de conèixer qui defensarà els colors de Palma a la batussa de Tento.
4: Tento'l, amb Margalida Mateu.
0: I doncs hi arriba el moment de conèixer les nostres convidades d'avui, una convidada a qui faran jugar amb la seva ciutat, Palma, però abans de parlar amb ella s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
5: El qüestionari electrònic.
6: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
7: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
8: Sigueu benvinguts. Comencem.
9: Qui sou? No m'heu dit el nom.
6: Noms i adreces.
10: Hola, bon dia. El meu nom és Azul Corail i bé, jo sóc des de fa un parell d'anys que estic visquent a la zona de Son Fortesa Nord, just a vora de Son Oliva, i Pontura he viscut per a diferents bandes de Mallorca, però des que tinc 12 anys, és a dir, tota la meva vida d'adolescent i adulta l'he fet a Palma.
11: Què tal? Bon dia. Jo sóc Nabricia i també sóc Jongueta. Vaig viure un temps a Bunyola, però és vera que sempre la meva família hem estat a Palma i això.
6: Són parents? Són casats?
0: sou parentes?
10: A veure, nosaltres tenim una molt bona història perquè nosaltres me varen conèixer en el meu aniversari de quan vaig fer els 13 anys. Ara encara ara tenim 26 i, 20, i 27 i sempre hem sigut millors amigues i hem sigut millors amigues, germanes i quan hem viscut juntes, marides.
11: Marides. Exacte.
12: T'agraeixo molt que hagis vingut havent avisat en tan poc temps. Quin goig que fas. Estàs espaterrant. Cada dia et veig més jove. Bé, anem per feina. Digues l'edat, la professió i l'estat civil.
10: Bé, estat civil per ara soltera. I professió, ara mateix, bé, he fet un qualque feina de productora a IB3, però en aquest moment sóc estudiant d'audiovisuals al Juniper Serra.
11: Jo també, el meu estat civil és soltera. Estic vivint amb la meva parella, però... la meva professió, jo sóc auxiliar d'infermeria i estic estudiant ara mateix a la UIP infermeria.
13: Ah, bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Ah, sí, els estudis. A quina escola va anar?
10: Bé, la meva escola de quan vaig fer la primària i quan era més petita era Sant Felip Neri, ben en el centre més palmesana, impossible. I després el meu institut va ser el Ramon Llull, ahir de vora de plaça Tubos, on hi havia tota la movida i veia que estava... I ara mateix, els meus estudis, puntura que vaig fer un parell d'anys a la UIP, ara mateix és un FP superior al Juniper Serra.
11: Jo, la veritat és que des de ben petita he anat sempre a Santa Magdalena Sofia, que està a Son Cotoner.
14: Vull saber coses teves. On treballes?
10: Bé, ara mateix, la veritat que no faig molta feina perquè estic... Fa dos dies que he arribat a fer un petit viatge per Europa i tal, estic aprofitant les meves vacances d'estudiar i de... Com tot bon palmesà, faig un poquet de feines extres a l'hostaleria.
11: Jo ara mateix tampoc estic fent feina, acabant de fer exàmens, que m'ha ocupat quasi tot el temps. I mirarem també si feim qualque feina extra a l'hostaleria.
15: Soc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
10: Bé, esports. Si faig esports és perquè he de fer-ho, no perquè m'agradi. Intento anar al gimnàs, sobretot per tema de salut, però el que sí que m'agrada molt és fer moltes de caminates i molt d'anar a la platja, sobretot a la meva cusa, i passar temps amb tot el que sigui ambients perrunos amb la meva cusa i altra gent de la mateixa filosofia de vida.
11: Jo, per una altra part, si vaig al gimnàs és gràcies a Azul, perquè m'ho duia jo. I a vegades jugam a pàdel amb la meva parella, però si no, el mateix, també ens agrada molt anar a la platja amb els cans.
16: Sap algun acudit?
2: Acudit, xiste.
0: Com?
2: Un xiste.
0: Un xiste, sabeu qualque xiste? Ai, ara mateix... No se m'acord ningú, jo és que som molt, molt, molt, molt dolentes els xistes, i a més és que quan me diuen qualcú no les entenc quasi mai.
2: Nebri fa cara que ens acolco.
3: Aquesta ha estat millor.
11: És que a mi també m'heu pillat.
0: No sé, per a xiste mi vida.
17: Una actuació extraordinària. Et puc
18: preguntar quin moment del dia és millor?
0: El millor moment del dia? Ai, per a mi, bueno, crec que ja l'he dit, encara tingui un dia molt dolent, agafar la meva cusa i anar-me al parc de Son Oliva que tinc de vora que meva amb la meva cusa i xerrar amb qualsevol veïnat, el que sigui, 5 minuts de qualque tonteria, per a mi és en aquest moment que dic, bé, sóc feliç. Uh-huh.
11: Sí, jo, per exemple, a les hores baixes, quan ja he acabat pues, lo que és universitat o estudiar de matins, m'encanta anar a Esportitxol, també passejar. És com una desconnexió i tornar a començar de zero.
17: Una actuació extraordinària.
19: Deixem-ho per avui.
18: Moltes gràcies.
0: Ens hem de respondre al qüestionari electrònic la Mar de Beix. Ja poden saludar en Azul Corail, benvinguda.
2: Moltes gràcies.
0: Ella és estudiant d'audiovisuals, ho ha dit. I també en Britia Ann, que és auxiliar i estudiant d'infermeria. Com estàs?
11: Que
0: benvinguda.
11: Tal? Moltes gràcies.
0: A totes dues, avui, clar, sou molt de... Avui és Pablo Medgros.
10: Ai, sí.
0: Palma.
10: O sea, nos va sorprendre quan ens varen convidar per aquest concurs, que és quin és el millor poble, sí. I que volien qualcú de Palma, i és a dir, com, bé, a veure, és que Palma al final no té aquesta essència que té molts de pobles de Mallorca, que és magnífica, és com molt gros i se perd moltíssimes tradicions.
11: Mm-hmm. Exacte.
0: Però vaja, així tot, sí que hi ha aquest sentiment, sí, de ser de Palma.
11: Exacte.
0: Perquè vosaltres, com vos deies, palmesanes...
10: Jo soc ben jongueta.
0: Sí.
3: Però ho deies, vos presentau i deies, som jongueta?
10: És que només per xerrar en 2 minuts amb qualsevol persona que sigui d'una altra part de Mallorca, de seguida me diu, tu ets jongueta, veritat, perquè el meu mallorquí, com que és molt de palmesà, molt tal, com que se me nota que al final els meus pares no són mallorquín parlants, són castellanoparlants, però bé, nosaltres xerrem mallorquí. Jo, en el meu cas, xerro mallorquí perquè he crescut tota la meva vida aquí a Mallorca.
11: Uh-huh. Exacte, jo també, és que el meu avi sempre ho ha dit, entonces nosaltres... sempre ho idem. Mm-hmm. Són de Palma, són jonguets.
0: Quin barri viviu?
11: Som Fortesa Nord.
0: Som Fortesa?
11: Sí.
10: A veure, ara mateix la meva marida m'ha abandonat. Sí, sí. L'ha abandonat perquè s'ha anat a viure en el seu al·lot. I a mi no m'ha quedat d'una altra que invitar el meu al·lot a viure amb mi.
11: Ai, però bé, estem fent proves.
10: Sí, clar. A veure què tal.
11: Estem donant contents.
3: És una prova de foc.
11: Sí, exacte.
3: Jo vull aclarir una cosa, però, perquè vos vau conèixer en 13 anys, en el teu aniversari de 13 anys.
10: Exacte.
3: Sí. No la vas convidar tu, evidentment, perquè si vos vau conèixer, no la convidaves tu.
10: No, exactament.
3: Com va anar la cosa?
10: Pues superbé. Va arribar una nina al cim, molt ben vestida, amb la seva coleta molt vergonyosa, tal, no sé què. Perquè ma mare va convidar una amiga seva que tenia una filla de la meva edat i va venir amb el llibre d'història perquè tenia un examen.
11: Jo tenia un examen el dia següent.
10: Crec que el vare s'ha aprovat.
11: No me'n record. Això deu ser que no.
3: És a dir, te presentes a una festa amb un llibre de Baller Brass.
11: Perquè ma mare me va dir, tinc aquesta festa, te vull convidar i que conesquis la seva filla i tal, perquè se duen molt bé, són millors amigues. En aquell moment encara pues, estaven coincidint per 2 al·lots, perquè elles estaven sortint amb 1 al·lots i varen coincidir. I, clar, jo tenia un examen, jo sóc molt responsable i dic, bueno, vale, venga.
10: Somos el yin i el yang.
11: Vaig a la festa, però per sentir-me millor m'enduré el llibre.
0: Per això vos veniu bé.
10: I va anar tan bé, el van passar tan bé, que no va estudiar res d'aquest examen.
0: Sempre... I aquí teniu la vostra amistat fantàstica.
10: Exacte, i cada vegada que és el meu aniversari és un any més juntes.
0: Clar. Que bé. Doncs avui aquestes amigues tan fantàstiques, Nathalie i Nabrícia, juguen amb Palma.
4: La Batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
0: A veure, comencem amb aquest joc. Bricia i Azul, esteu preparades? Així m'agrada, clar que sí. En aquesta primera prova tindreu un minut per enumerar paraules una darrere l'altra. Ara en Celestí vos dirà com ho heu de fer.
3: Sí, Azul, Bricia, heu de dir una paraula que comenci amb la lletra amb la qual ha acabat l'anterior.
0: Teniu en la darrera.
3: Un minut i obteniu un punt per cada paraula que faceu encadenada.
0: Mm-hmm. Vale. Mm. Començarem per la paraula llonguet. Per tant, ha de començar en la lletra T. Teniu un minut, temps.
10: Tenebrós.
0: S.
2: Però ho anar dient, Azul, sí, tu també pots dir seguides, no fa falta esperir el torn.
10: Idò, sabó.
11: Molt bé.
10: Amarra, rata.
11: Claro.
10: Ratolí,
11: millor dir.
10: A mi.
11: O rata. On va?
10: Arbre. embalassat.
11: Embalassat. Té, taronja.
10: Ama, ai. Aniversari.
11: Aniversari, molt bé. Illes.
10: Sal.
11: El llongat.
10: Tradició.
11: Ocell.
10: Javi. Inés.
11: No. Molt bé.
0: Idò, heu dit 14.
2: Bé. Jo he comptat 14, sí.
0: Sí? Celestí, que estàs pensant?
3: N'hi ha una dubtosa.
2: Quina? Sí. Ara, per Pompeu Fabra, ara surt, eh? Celestí Oliver.
0: Sí, per favor. En aquest concurs és en Risto Mejide.
2: Sí, no? Ei, se pot, és seriós. Seriós. Molt bé. És molt rigorós, el nostre Celestí.
3: Embalesat no existeix en català.
0: Doncs posarem 13. 13 paraules. Molt bé.
11: Ha estat un barbarisme.
0: Molt bé. 13 paraules que sumen al vostre marcador i aquesta és la següent prova.
4: D'on m'has dit que és?
0: Molt bé, Azul, Bricia, ara haureu d'identificar de quina illa i de quin municipi és la persona que sentireu xerrar, d'acord? Illa de Balears i municipi de Balears, també, d'acord?
11: Vale.
0: Atenció, perquè la persona és aquesta.
18: Les matances a moltíssims pobles de Mallorca mai se feien en divendres. De fet, hi ha l'expressió encara viva, me mates es porten divendres. Com que dir, la mà feta grossa. Però hi havia una activitat. Quan feien el ball de matances, anar a aquella casa que feien matances vespre i començar a molestar tothom. Tiraven dragons a les dones, tiraven pedrades en el llum, i això popularment se deia esbutjar balls. Han esbutjat el ball. Normalment era perquè aquell mota havia deixat aquell barganter i fes un ja amb un altre, i aquella era com la zorra i anava a tot aquelles bars de mits malambrosos i se fuaven en el ball.
0: Au, idò.
11: Podem demanar pistes?
0: Depèn.
3: Sí, sí, jo... les saben contestar.
11: Si és de la part de Tramuntana, poble de Tramuntana,
0: crec
11: que és de Binissalem.
0: Tu creus que és de Binissalem?
11: Binissalem o de...
3: Mallorca, primer.
11: Sí. Mallorca sí o sí.
3: Ho situem a Mallorca.
11: Sí, perquè aquesta U, amb aquesta manera de xerrar, que hi ha moltes paraules que tirem la U, sol ser com el tip de part de Binissalem o Manacó.
0: Opa.
11: Ja està.
3: Binissalem o Manacó.
11: Pot ser, sí.
3: Que no són veïnats.
11: No, no. Però jo, per a mi, crec que Binissalem.
0: Què t'ha fet pensar que és de Binissalem, Azul?
11: No sé, el deje de com xerrava. Però, no sé, pot pentura, estic ben equivocada.
2: Nabricia, què en pensa, mam?
3: Sí.
11: Claro, és que jo diria Sencelles, però...
3: Sencelles? Ara hem pegat un altre lloc.
11: Claro, no hem d'estar d'acord, no?
3: No, bé.
0: No. Necessitem
11: que una
3: resposta. Sí, per una resposta, sí.
2: Sí, heu d'arribar a un punt comú.
3: Resposta, sí, exacte.
11: Ja,
3: Binissalem, Manacó, Sencelles...
11: Ens haurem de fiar de la teva intuïció. Binissalem.
0: Sí? T'has segura?
11: Pues bé. Bueno.
0: Binissalem.
3: Terme mig.
11: Vinga. Exacte.
3: Un terme mig.
11: Vale.
0: Vini?
2: No, Binissalem.
0: Sí?
2: Sí.
0: Resposta final, Binissalem. Ai... Aquesta persona és de Mallorca.
3: Aquesta persona és de Mallorca.
0: Però, el poble... Ai, ja anaves bé.
3: De mitjan camí, sí.
2: Ho havies dit.
3: De Binissalem havien passat per Manacó i de Manacó sense
11: elles. De Manacó!
3: De Manacó!
0: Ai!
11: Quasi,
0: quasi, quasi.
2: Justament, ja l'havia dit, eh?
0: Sí. Molt bé. Justament.
2: Justament.
0: Però bé, has tingut bona oïda. Bona orella. Molt bé. Azul. I de 5 puntes més que sumen en el vostre marcador. Quant de punt tenim, Maríam?
2: Ara en tenim de 8, majoria d'edat.
0: Per Palma.
11: Fantàstic.
0: I passarem a la següent prova, un embarbussament, també com vos va.
4: L'embarbussament.
0: Molt bé, Azul, Bricia, ara haureu de reproduir aquest embarbussament que sentireu sense interrupcions ni tampoc errades, l'heu de dir... d'una vegada.
3: Si el deix perfecte són 10 punts de cop i si hi ha errades baixar en puntuació.
0: Esteu preparades? Avui en Lluís Fortesa, que és aquest senyor que teniu aquí darrere, vos donarà la puntuació, que ell li agrada molt això de fer jurat també, com en Celestí. Atenció, l'embarbussament d'avui és aquest.
19: Cap, cap, no cap, el cap.
20: Cap, cap, no hi ha cap.
19: En cap, cap, cap.
21: No cap, el cap, en aquest cap.
22: En cap, cap. No cap, el que cap en aquest cap.
19: Amb aquest cap. En xap, no xap.
20: El que es cap, En aquest cap.
1: En aquest cap, no cap, el que cap, en aquest cap.
5: No cap, el que cap, en aquest cap.
7: Lo que cap dins esteu cap.
23: En cap, cap, no cap, el que cap, en aquest cap.
24: En cap, cap, no cap, el que cap, en aquest cap.
25: En cap, cap, no cap, el que cap, en aquest cap.
26: En cap, cap, no cap, el que cap, en aquest cap.
27: En cap, cap, no cap, el que cap, en aquest cap.
28: Cap,
29: cap,
30: cap,
31: cap, cap,
32: cap,
33: cap,
34: cap, cap.
0: En cap, cap, cap, el que cap en el cap.
35: Ahà, amem. Quan la Pricia l'ha volgut
3: sí,
35: dir tot d'una
3: vegada que per poc, l'has dit a poc a poc, però...
35: Ho vols tornar a dir?
3: Podem acabar de fer més redó.
35: Amem.
2: Vinga.
0: En cap, cap, cap,
36: el que cap en aquest cap.
35: Ahà.
2: Jo en aquesta prova troc que hauríem de...
3: L'hem de millorar,
2: no? No, però hauríem de gravar ses cares de sa gent, perquè, clar, hi ha uns ensurts, però ho heu fet molt bé. És la darrera aposta o...?
3: En el primer intent mos han deixat una cosa i en el segon intent una altra.
0: En el primer intent mos han quedat... mos ha faltat aquest, en aquest cap.
3: Mm.
0: Era tot igual, però
3: i en el segon
0: aquest...
3: intent també vos ha... faltat una cosa.
35: Una petita cosa.
3: Petita cosa.
35: Vol provar per darrer pic? O no? Ells arriben.
0: En cap, cap, cap.
36: En cap, cap, no cap, tot el que cap en aquest cap.
35: Apa!
2: L'ha millorat i tot.
3: I ha fet un tot.
35: Uepa.
3: I ha fet un tot.
35: Lluís,
2: què posem?
35: Què trobes?
0: 10 punts!
2: 10! 10! Ah,
0: ole! Moltes gràcies.
35: Està molt generosa. Injurada,
3: no?
35: Injurada.
3: Bé, hem afegit el no,
35: no
3: hem afegit aquest.
35: El que cap en aquest cap.
0: Vale.
3: Però ja ho heu afegit un tot.
35: Heu dit diverses versions, però més o manco.
36: És que hem escoltat com diverses versions, també.
0: Sí, la gent ho intentava. Mos han liat.
2: Aquesta és la
35: gràcia. Molt bé. 10 punts més, fantàstiques. Una altra prova.
4: Guanya qui la sap més llarga.
35: Molt bé, ara vos faran dues preguntes relacionades amb Palma. Tindreu dues opcions de resposta, no passeu pena, que vos donarà en Celestí i dos punts per resposta encertada. Primera pregunta, a Palma, a banda del parlar més general, també hi ha socioleptes, és a dir, parlars concrets. Per exemple, dels senyors de Palma tenen arcaïsmes i maneres concretes de xerrar amb una gran riquesa lèxica. Per exemple, s'estima més tractar de vos i no de vostè, diuen ciutat i no Palma, diuen apotequeria en comptes de farmàcia. Però la pregunta és, sabeu com anomenaven els ciutadans de Palma els membres d'aquesta noblesa antiga mallorquina?
3: Eren camaiots o eren botifarres?
0: Camaiots.
35: Camaiots,
3: sí.
35: Creus?
3: Camaiots, sí.
0: No? No l'he escoltat mai.
35: Botifarres.
0: Botifarres.
35: Sí, sí.
2: Hi havia actitud, el manco. Molt bé, nines.
35: Segona pregunta. Per la mare del barri del Terreno, Palma, el coneixeu?
2: Sí.
35: Perquè a final del segle XIX, la família d'en Pau Gomila va construir una casa en el barri del Terreno de Palma per passar-hi les vacances. Els senyors Gomila varen decidir cedir un espai en el seu solar a l'Ajuntament de Palma perquè els seus fills i altres infants del barri hi poguessin jugar i passassin els temps. Aquest nou lloc va ser anomenat Sa Placeta, i d'aquí que ara sigui coneguda com Sa Plaça de Gomila, que se veu bones, no? Sa Plaça de Gomila, i d'opes per aquest home, el senyor Gomila. Després d'uns anys, la família Gomila se'n va anar a viure a Santiago de Cuba, i casa seva, anys després, es va convertir en...
3: Sa discoteca Titos o Sa discoteca Barbarella?
0: La discoteca que està allà darrere és Titos.
3: Sí?
0: Sí. Però, claro, Barbarella és que no...
36: Potser ser molt joves, nosaltres dues.
0: Potser.
36: Però nosaltres és Titos.
0: Claro.
3: Sí. I sí.
2: Sí, correcte.
35: Clar que sí, molt bé. La discoteca Titos, sí. Efectivament. I allò, aquella casa, era la casa de la família Gomila i després se va convertir en Titos, aquesta antiga sala de festes, perquè ara tampoc no se diu així.
0: No, l'han comprat, ara són fits.
35: No veus?
0: Sí, de
35: Madrid. Jo ja m'havia perdut. Canviat.
36: Han canviat dues vegades.
35: Darrerament de propietari, sí. I de sí. Efectivament, en aquesta mateixa plaça varen habitar alguns personatges tan famosos com en Santiago Rusiñol, per exemple. Darrera pregunta. Aneu molt bé. Darrera prova. I és aquesta.
6: amb la paraula a la boca.
35: Azul Bricia, ara tindreu un minut per enumerar paraules relacionades amb ciutat.
3: Sí, triarem a l'atzar paraules de malnoms, topònims, noms de carrers, personatges del poble, noms de comerços o llinatges.
7: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Noms de carrers.
35: Noms de carrers. Teniu un minut per dir noms dels carrers de Palma. Teniu per triar.
36: Vale.
35: Un minut, temps.
36: Jacint Verdaguer.
8: Jaume III. Sant Miquel.
36: Son Armadans.
8: Romero de Torres.
36: Pilar Juncosa.
8: Carrer Aragó.
36: Ai, no em sé això, cara.
8: 31 de desembre.
36: Ok.
8: Esborn, Passeig Mallorca, Oms.
36: No me surt res bé.
2: Podeu dir vostres també, eh?
36: És que ja l'hem dit.
2: Ah.
8: Carrer Manacor.
36: Per aquí on està?
8: Passeig Marítim. Avingudes.
36: Marquès de la Sénia. Carrer Gomila.
8: Blanquerna.
6: Tento.
35: Tem!
36: Ja.
35: De set carrers heu dit. I avui, Palma
2: ha fet,
35: ha aconseguit
2: 47 punts.
35: 47 punts! Bons nostres!
9: Bé.
35: Ciutadanes, heu fet beníssima, tu, Brícia, moltíssimes gràcies.
9: Moltes gràcies.
3: Gràcies.
35: Ha estat un plaer, que passeu molt bon estiu. Gràcies.
2: Moltíssimes gràcies.
9: Igualment, moltes gràcies.
35: Ara tornem.
12: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
13: Bon dia. Confiscats 1.900 paquets de tabac de contraband a l'aeroport d'Eivissa. La mercaderia, valorada amb 11.500 euros, la trobaren a l'interior de dues maletes grosses el 6 de juliol als controls rutinaris de verificació fiscal a la terminal d'arribades.
14: El passatger de 71 anys de nacionalitat russa procedia d'un vol d'Istanbul que havia fet escala a Amsterdam. L'home va aixecar sospites perquè se'l veia nerviós. Actuaran els agents de la secció fiscal i fronteres de la Guàrdia Civil de l'aeroport i el Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària.
13: I la Policia Nacional ha detingut prop de 300 persones des del 15 de maig a la platja de Palma i altres zones turístiques, de les que 90 han estat trobades in fraganti.
14: A més, davant l'increment de persones en aquests punts, el cos ha apostat per reforçar les patrulles mixtes amb policies alemanys i neerlandesos, així com amb policia romanesa que col·labora en matèria d'investigació. L'inspector cap de la Policia Nacional, Francisco Javier Santos, ha explicat que la majoria de les detencions són de carteristes.
15: Turismo de excesos, de quizás turistas pues que no entienden una forma de ocio adecuada, y a lo mejor hay un exceso de alcohol y falta de horas de sueño, ayuda o intervenciones en las que ya tienen que intervenir y ya se produce detención de personas que han cometido un delito.
13: I no deixem els successos perquè està en llibertat provisional dos homes detinguts a Serenal de Palma per una presumpta agressió sexual en submissió química a una companya de pis. El jutge els ha imposat mesures cautelars i no es poden apropar ni comunicar-se amb la víctima.
14: La denunciant és una jove de nacionalitat alemanya que havia arribat fa poc a l'illa per fer feina durant la temporada d'estiu a la zona de Serenal, on compartia pis amb els dos arrestats. La dona va denunciar que una nit va sortir amb ells i va perdre el coneixement, per la qual cosa gairebé no recordava res l'endemà de matí, tot i que sí que va recordar haver vist els dos al·lots nus de vora ella.
13: El sindicat SACSE denuncia que manquen infermeres a les residències públiques de Limàs, a Mallorca. Detalla que la situació situació s'ha agreujat a l'estiu per la incapacitat de l'administració de cobrir vacances, baixes i absències imprevistes.
14: La delegada sindical del SATSE a Limes, Lara Ruiz, ha assegurat que la borsa de les infermeres està esgotada i ha lamentat que l'administració no hagi pres mesures per captar i fidelitzar les professionals amb la millora de les condicions de feina i de sou. Una situació que, segons explica Ruiz, pot posar en risc la seguretat dels residents i, a més, provoca un important desgast físic i emocional a les infermeres.
1: Si això, en lloc de 2 mesos, són 2 anys, doncs, òbviament, les cures i els cuidadors mancaran, segurament, claro. Hombre, moltes hores de fer feina, cansanci, no està en les teves plenes funcions, sobrecarregar en tots els sentits.
13: I la violència vicària serà tipificada com a delicte al Codi Penal després de ser aprovada en el Consell de Ministres.
14: La norma incorpora mesures específiques contra la violència que pugui exercir la parella o exparella sobre els fills. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha subratllat que és una llei pionera a Europa per protegir les mares i els seus fills.
10: Sí que es verdad que hay unas limitaciones muy sustantivas en cuanto a la patria potestad o al régimen de visitas, porque será suspendido en todo caso cuando haya un proceso en vigor por violencia de género o haya indicios racionales de que esa violencia se está sufriendo en el ámbito de la familia. En ese sentido, yo creo que sí que se da un avance muy importante.
13: Son las 4 y 4 minutos, las noticias tornan a las 5.
12: Més informació a ib3notícies.com.

0: Heu de saber que aquest cap de setmana passat es va fer a Llubí la novena edició del Campionat Mundial de Cuir Tàperes.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

0: moment de començar aquesta segona hora de Tenta, la segona hora de programa. Aquí tenim totes les lletres i tenim ara en Toni Cardell, que ens acompanya al control tècnic i es riu, no sé què riu, després mos haurà de...
1: Perquè d'un
2: look preciós, en Toni va anar al perruquer i està diví, i per això mos posa. Ah.
1: Però ahí ja el duia, bé, ja el duia. Sí.
0: El bo que t'has tret els cabells, no? Sí, perquè com que la setmana passada li van dir que tenies cabells, tenia una cabellada... I diu, i per què fa calor?
2: Així se'ls passa un pot, la calor que fa.
1: Estimades i estimats oients, ell contesta, no vos penseu que no contesta? Sí. Contesta tot, eh?
0: Sí, sí, sí, ell és
1: aquí. El sentim, nosaltres.
0: I tant, fent present a Toni Cardell avui al control tècnic, com us dèiem. Maria Celestia, ara mos hem de posar seriosos per jugar, per fer una gincana de cuitàperes. Estan preparats?
1: Sí.
0: Seriosos?
1: Sí. A mi m'agrada molt cuitàperes.
2: És que, clar, tenim un expert en aquesta taula.
0: Tu series el campió, jo crec que...
1: Jo crec que sí. Si m'hi posaràs, no ho crec, però bé.

Idò, sí, la setmana passada en parlàvem amb els concursants lluviners que varen venir aquí a la Batussa dels Pobles de Tèntol i avui hem de saber com va anar un any més aquest campionat mundial de cuir tàperes i com deim mundial perquè enlloc més del món se fa aquest concurs de cuir tàperes.

0: Idò, sí, un any més, Llubí ha tornat a reviure la tradició ancestral de cuir tàperes, no de bades, i a ser fidel al seu nom, Llubí és sinònim, evidentment, de tàperes, perquè és el seu fruit més representatiu. Tot i que la generació més joves ja no en cullen arreu tant com feien els seus ancestres, el campionat mundial de cuir tàperes va tenir lloc a Llubí divendres cap vespre, a la finca de Ses Coves, de cap de tard, perquè és quan aquest sol i aquesta calor d'aquests dies no empeny tant, sinó en aquesta hora crec que és mal de fer anar a cuir tàperes.
1: Hauria d'estar prohibit ara mateix, anar a cuir tàperes.
0: Sí, exacte.
1: Sobretot
0: sí.
1: Si és un concurs i has de córrer.
0: Perquè és una feina sacrificada, o feixuga, està acotat, s'esquena pateix. N'hi ha que també van en cadireta, a un temps, jo hi record, sí, la predina i parents familiars acuint en cadireta. Però bé, estils... Tants com persones, supòs.
1: Exactament.
2: No? I doncs, sí, com deies, l'estiu una feina sacrificada perquè has d'estar acotat, acotada, que te deixes un poc aquesta esquena allà, si no vas alerta. I un campionat que no és tant una competició, sinó una trobada que fa comunitat, que uneix passat, present i futur. Lliga generacions, recorda els qui ja no hi són, i fa i assegura també el relleu generacional entre els més majors i els més joves.
0: Idò, i enguany han estat més de 10 quilos de tàperes que s'han cuit entre tots els guanyadors i guanyadores, o els participants de les diferents categories que hi ha en aquest campionat de cuir tàperes de Llubí. I és que n'hi ha que també en saben molt de cuir i tenen, són destres i tenen els dits molt falaguers.
1: Exacte, 10 quilos, genial.
2: Va, també és qüestió de pràctica, m'ho imagino. Jo, si m'ho mollessin, per ventura, no, 10 quilos no em faria. Si
0: bé, però t'agrada estar per ell, llavors.
2: Jo sí, jo no m'agrada celestir, jo no som triada. Però sí, molt bones estar per ells. I com dèiem, d'això, dels grans, el guanyador ha estat en Joan Ramis Ramis.
3: I enguany he tingut sonor de ser el campeón del campionat de qualitat per de Llubí. Personalment ha estat el meu rècord personal, perquè n'he cuit 852 grans en un quart d'hora i no hi havia arribat cap vegada. He guanyat altres anys, però enguany ha estat el meu rècord personal. Sí que hem d'agrair a l'Ajuntament i tots col·laboren amb aquest campionat mundial, que és l'únic que se fa en el món, i, bueno, i sincerament s'ha d'agrair que els cigars de cercaró són les nostres arrels i els nostres antepassats i la tapera és part del poble i part de la nostra entitat. Un poble que no oblida el passat té un bon futur.
0: Això, un poble que no oblida el passat té un bon futur. 852 grams... Sí, en un quart d'hora, 852 grams. Clar, jo quan vaig a cuir tàperes o quan he cuides no les pes, faig pots. Les vaig empotant, fins que basta,
1: sí,
0: però
1: mateix.
0: Clar, són molts, 852 grans en un quart d'hora, fa via.
1: Molta, molt meu. M'agradaria veure en Joan Ramis, Ramis en aquesta competició, perquè deu ser una passada, la viada que fa recuir-les.
2: Que van ser estir, no hi deu anar.
0: Supòs.
2: Tu no deus anar escarada, clar, tu vas de relaxes, no? Perquè al final també és una cosa relaxant si te'n vas,
0: intentes anar escarada perquè, exacte, clar, això està clar. Quan és un campionat i has de competir, evidentment t'has de fer via.
2: Exacte.
0: I si vas a passar l'estona, a passar a gust i a fer els quatre potets que puguis fer de tàperes, va bé.
2: Que més bones els atreuen, llavors.
0: És un passatemps, però clar, hi ha feina, perquè recordem que les tapereres espinen també,
2: No és
0: allò
2: és
0: de posar la mà i anar estirant, i anar grapades, no. És a dir, que també te pots espinar, i fan mal,
2: No són bromes.
0: No són bromes.
2: I doncs Joan Ramis Ramis, com ell, és campeón d'aquest campionat mundial de recollir tàperes, era el guanyador, i en segon i tercer lloc, respectivament, tenint na Joana Parelló Bernassa i na Xiscallón Par Ramis.
0: I dels enlots entre 11 i 13 anys, qui ha estat la guanyadora és na Maria del Mar Mestre Parelló.
4: Hola, atentos. Soc na Maria del Mar Mestre Parelló, de Camp Fiolet. De Llubí. Tenc 11 anys. Divendres passat vaig anar al nou campionat mundial de cuir tàperes. És un honor haver-hi participat i guanyat en aquest concurs. Gràcies a l'ENT que ho ha organitzat. aquesta festa i també els nens que varen participar en joc i així ho varen fer possible. Aquest premi també és un orgull per la meva família, Llobinera, ja que si no m'haguessin ensenyat, avui no seria aquí per mantenir una tradició tan guapa com aquesta. Pensava que no guanyaria, ja que hi havia nin més gran que jo. Espero poder-hi tornar l'any que ve. Bones festes de Sant Feliu 2026. Gràcies.
1: Uau.
0: Igualment, Maria Almà.
1: Bones festes, clar que sí.
0: I va guanyar.
1: Fantàstic.
0: I va guanyar,
1: eh?
0: Dins la seva categoria.
2: Una cosa molt important que d'ella, no? Que venia de família llobinera i que donava les gràcies perquè li haguessin ensenyat aquesta tradició, perquè si no, no en sabria.
0: Clar, que se traspassa aquest relleu intergeneracional. De predins, a pares, nets...
2: I que va guanyar i no s'ho pensava. Molt bé, Maria del Mai, d'enhorabona. I després del grup de 7 i 9 anys, na Rosa Mulet els Amora. Del grup de 5 i 6 anys, na Clàudia Lafit Capó. No sé si ho he pronunciat bé. I del grup de 3 a 4 anys, en Miquel Munà González.
0: En Miquel Munà va ser el més menut.
1: Que va guanyar.
0: De 3 a 4 anys. En aquest grup va guanyar.
1: A tots ells, i que bé que aquests infants també puguin participar d'aquest campionat mundial de cuir tàperes, que nosaltres ara en volem parlar amb la regidora d'Educació, Cultura i Igualtat de l'Ajuntament de Llubí, que és na Xisca Bouçà. Xisca, com anem?
5: Bones.
1: Benvinguda.
5: Bones. Molt bé. Moltes gràcies.
1: Que, gràcies. Quina monada, ara, aquesta gent tan motivada amb aquest concurs.
5: Quina monada. Sí, sí. La veritat que va ser una hora baixa, una hora baixa molt divertit i molt entranyable. Mos agrada molt, la veritat. Que mos ha passat molt bé, aquesta hora baixa, sempre.
1: No m'estranya. Sí. És una finca pública, és una finca privada, allà on ho feis?
5: És una finca privada, és una finca d'Anna Catalina, d'Anna Catalina Ramis. És una germana del guanyador.
1: Ah, mira.
5: Una germana del guanyador, sí, que cada any...
1: Va tenir
5: cada
1: boia.
5: Any deixa... Bueno, en Joan és que ho fa molt bé. En Joan ho fa molt bé, se concentra, allà en la taparera... No s'asseu, com vosaltres deu abans, no. No hi havia ningú que dugués cadiretes.
0: Ningú.

0: cal combre, cal que garrobé una usina, i el manco allà,
1: sí,
0: després de cuir.
1: Les tapareres no fan ombra, Xisca.
0: No, les tapareres estan en terra i ombra. Sí. Em pots trobar qualcuna que faci que el cabre li faci una ombra, però si no, estan molt en terra, estan en terra, en terra.
2: No, clar, i en aquella hora...
1: A tota hora, a les 7 també fa calor.
2: Clar, el sol encara està amunt en aquella hora, però quan comença a baixar el sol, també les tapareres són llocs on s'hi apleguen totes les baies.
0: Sí.
2: No sé si nevava a vola.
0: No. La veritat que ho van tenir controladet. La finca, la veritat que està molt bé, la tenen molt ben cuidada. Hi ha moltes de tapareres i la veritat que fa molt bon anar a cuir-les allà. Sí,
1: que bé.
0: La veritat que sí.
1: I qui se'ls queda ara, per curiositat, en aquestes tàperes?
0: Mira, com heu dit abans, varen cuir més de 10 quilos. Enguany varen decidir fer com una pesada conjunta. Me'n varen dur un paner molt gros, molt antic, un paner com de 100 anys, menys si el aconseguíem omplir. La veritat que el vàrem aconseguir omplir. Fins i tot en vàrem aconseguir un petitet encara més. I ho varen pesar tot i varen ser més de 10 quilos. I després la gent mateixa, mateixos nins, mateixa gent se'n ho va dur. I ho varen repartir i així ho varen... Les poden parar d'impots i ho poden conservar.
2: Tàperes que no taparots o també els taparots hi entren?
0: Tàperes.
1: Tàperes,
0: sí. Tàperes petites o petites a grans, però sempre són més bones les més petites. Sí. De fet, quan jo era jove i anava a cuir, després l'anàvem a vendre, l'esporgàvem, i les més petites, que eren les que passaven per sedars, tenien un preu, anaven un preu, i les grosses les de compraven un altre preu. Les petites, avui em parlaven que les mos van arribar a pagar quan jo encara anàvem a Can Corbera a vendre el dos, i mos ho pagàvem amb 1.000 pessetes, 1.000 pessetes el quilo, eren pessetes.
2: Ostres.
1: Imagina't.
0: I sí, te n'anaven, ja t'ho dic. Te n'anaven més content que un pas quan tots aquells dombes que te donaven.
1: No m'estranya.
0: Sí. Clar, era...
1: Quan d'aquí la recullíeu, te'n recordes?
0: Bueno, hi anàvem, la gent, família, és que quan jo era petita, jo ara ja som més gran, quan era petita jo hi vaig anar, la veritat, com bastant d'anys, i es de matí m'aixecàvem 5:30 a 6, a banda de sortir sol, i cuíem com a fin de vela 9:30, a l'hora baixa i tornàvem una estoneta, fins que s'havia post el sol, fins que se ponia el sol, i a vegades un sac que podien ser 15 quilos, 20 quilos, 20 quilos bé, segons la gent que ho cuia d'una família. La veritat que cada dia els anaves a vendre, perquè això s'ha de vendre cada dia. Cada dia.
1: Clar, és un producte que s'ha de vendre. S'ha de cuir fresc i s'ha de vendre tot d'una.
0: Sí, perquè després les havien de tirar en terra, les havien d'estendre, les banyaven un poquet i després ja els començaven a fer tot el procés per conservar.
1: Per empotar, clar, conservar
0: per empotar.
1: I bullir.
0: Sí,
1: tot el procés
0: sí.
1: Que té. Que bé, que interessant. Això posa
0: amb aigua en sal. Posa amb aigua en sal. Sí, aigua en sal i després, jo quan han estat potser una setmana amb aigua en sal, se posen en vinagre. I la veritat que tot això és una tradició... Que és que ben viscut, molt sap, molt de greu que ja s'hagi perdut. És que ara les finques de Llubí ja no se beben tapareres, ja hi ha molt poquetes que se beben tapareres. Per tant, és un pot de responsabilitat nostra, de les entitats, i les administracions públiques, reivindicar un poquet aquesta memòria. Aquesta memòria nostra.
2: Clar, encara que sigui de forma testimonial, hi ha relleu. Al Manco hi ha jovenets de 3 i 4 anys que participen en aquest campionat i el Manco, aquest relleu testimonial, sí que és.
0: Sí, és que malament només sigui per aquesta hora baixa. Per aquesta hora baixa. Els nins ja saben que aquella hora baixa anem a cuir aquelles tapres i els nins, els grans, sí, la categoria dels grans són 15 minutets, la categoria dels petits 10 minuts, però amb aquests 10 minuts i aquests 15 minuts ja veus aquells nins que ja estan en contacte amb la taparera, amb la tapra, després feien la berenada. Hi va haver una nina que em diu, Xisca, quan preparàvem la berenada després, diu, el millor d'anar a cuir tàperes, després et sabarenada. I que això també, quan era petita, jo també ho pensava. Sabarenada després.
2: Sabarenada de qualsevol feina, de totes les feines de fora
0: sí,
2: vila.
0: Sí, sabarenada. Però és que cuir tàperes és molt cansat.
2: Sí, és cansat.
0: Veritat que és molt cansat.
1: Sí, és una feina feixuga.

0: i que també és en aquesta època que no pot ser d'altra i, per tant, s'ha de fer...
1: És que ha de ser, ha de ser.
0: Amb aquestes temperatures que ara tenim al sol. Hi ha moltes empreses que se dediquen a la taperera encara, a Llubí.
1: No, realment tenim dues empreses, sí. Dues empreses que són les que encara són les que tenen embassament de tàperes. Però que ja n'hi ha poquetes que siguin nostres, que siguin de Llubí. Això és la llàstima.
2: Venen de fora.
1: Això és la llàstima, sí, això és la llàstima.
0: Han de ser d'una varietat concreta?
1: Mira, l'altre dia en xerràvem, hi ha la Llubinera, la taperera Llubinera i la taperera, diguéssim, com a de Campos, que és un altre poble de Mallorca, que també sol tenir tradició de cuir sí, tapres, o que tenien finques en tapereres. I nosaltres li deim la nostra, la tapra Llubinera. La tapra Llubinera.
0: També fa, té la seva.
1: Sí, i també fa, per exemple, la flor diferent. L'altre dia ho miràvem.
2: Ah, sí?
1: La flor de taperera és preciosa. Jo és que trobo una de les flors més guapes. No sé si la coneixeu.
2: Sí. Preciosa.
1: La flor de taperera és preciosa. Per exemple, és una variant de color. Té un color diferent, la flor de taperera de Llubí, de la Llubinera, que és de Campos.
0: Ah, mira, quines coses. Bé, sí. Saps on hi ha de tapereres, perdó, el que passa que no són, per de cultiu, en la Murada,
2: Palma. Sí, de Vall, Museu.
1: Sí. Allà. Però aquestes, diguéssim, són... No sé, crec que són sembrades. N'hi ha que se poden sembrar i n'hi ha que ja polinisen i surten totes soles. Les de Llubí les poden tallar. Quan acaba l'estiu, se tallen, se poden i després tornen a sortir, l'any després.
0: Mm-hmm. Que curiós.
1: Després tornen a sortir, sí. Mm-hmm.
2: I quanta gent hi va participar? Quant de participants hi va haver en aquesta edició, en aquesta nova vena del campionat?
1: Varen tenir més de 30 participants, més de 20 de les categories d'infantil, d'infants, i 12 de les d'adults. La veritat que molt bé, que molt bé.
0: I cada any hi ha més participació o més o manco per
1: l'estil?
0: Sí,
1: la veritat que sempre n'hi ha més o manco per l'estil. Enguany mos pensaven que potser per aquesta calor que fa cada dia, l'hora baixa, que vendria en menys gent, però en el final vàrem estar molt contents, de veritat, molt contents, molt orgullosos de que ja fa tots aquests anys que ho feim i reivindicam el nostre producte. I la veritat que, ja et vull dir, és una hora baixa molt nostra. És una hora baixa nostra.
0: I qui havia per berenar, ja per acabar?
1: Per berenar, bé, sempre les donàvem als guanyadors, als infants, les donàvem sempre un detall, una bosseta, un fruita, i després ells també tenen un detall, els guanyadors, i després nosaltres fèiem una coca amb verdura, una coca dolça, unes galletes, unes olives, i això, de coca de trompó.
0: I quan damunt fora vila, damunt la terra, sempre més bo, no ho trobau?
2: Tot.
1: No, molt bo. Sora baixa.
0: Menges un pan sobrassada dins un sembrat i ja no hi ha res que t'ho doni més ple.
1: I després veus aquella mica d'oratgeta, aquella mica d'oratgi que va fer després, un poquet. I la veritat que molt bé. Estic molt contents.
0: Ho crec. I d'enhorabona per aquesta iniciativa un any més, aquest campionat mundial de cuir tàperes que han fet a Llubí. Gràcies, Xisca Boussà.
1: Sí, moltes gràcies per pensar en nosaltres.
2: Gràcies i molt d'anys.
0: Molt d'anys, esclar que sí.
1: Molt d'anys per ser festes.
0: Això, que ara teniu les festes també.
1: Sí, ara començant.
0: Anem-hi-do, també, en les festes. Molt d'anys.
1: Gràcies.
0: Se'ns han fet les 4:24, hem de fer una pausa i tornar tot d'una.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
3: Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
4: I que fèieu amb les tortugues?
3: Menjar tortuga.
4: Estava bona, la tortuga.
3: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga amb la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
5: Ja som aquí, ja hem arribat.
6: Com anem, com esteu?
7: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
5: És el moment de posar els punts sobre les is.
8: De fluència.
6: El paraigo en sabates.
5: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
6: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
8: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
5: Això ho ha fet un professional.
9: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: els vestits de bany masculins. Parlar dels banyadors masculins és més senzill que no pas parlar dels femenins, perquè l'oferta és més limitada. Tenint en compte la forma, el banyador més ajustat és l'slip de bany, típic de la natació esportiva. Recordeu que slip s'escriu amb E inicial. Si volem que cobreixi part de la cuixa i que també sigui ajustat, hem de triar el boxer ajustat. Fixeu-vos com hem de pronunciar el terme boxer, amb O oberta i E neutra. I després hi ha els més habituals de la platja, les bermudes, que arriben gairebé fins als genolls i són molt populars, sobretot entre el jovent. Bermudes, escrit amb B inicial. Segur que cadascú té clar quin tipus de banyador li és més còmode i li afavoreix més. I terme explicat, terme acabat.
1: Brostejar la I, amb Tomeu Canyelles.

0: I quan són les 4 i 27 minuts, arriba en Tomeu Canyelles. Com estàs?
1: Molt bé, què tal?
0: Ben tornat.
2: Bé, i tu?
1: Bé, content de ser aquí una altra vegada més.
0: Nosaltres també. Brostejar l'ahir. A veure que sempre diu l'ahir i a vegades no hi pensam, però...
1: Sí.
0: L'ahir, avui, remuntat...
1: Bàsicament, un poquet de perspectiva amb els temps, que ja mai estava
0: més. Exacte. Oh. El 1881.
1: Sí, avui hem pegat en fora així mateix.
0: Que posen de...
1: No, altres vegades, que si no hem anat a altres, jo què sé, 2.000, 3.000 anys, hem pogut retrocedir.
0: Això t'anava a dir.
1: Però bé... Així mateix ja n'hi ha.
0: Ja n'hi ha, fet, ja.
2: Un bon tros.
0: Passa aviat el temps, sí. I doncs sí, perquè tal dia com avui, dia 14 de juliol, però de 1881, el bandoler Billy el Nin, conegut també Billy the Kid o Billy el Niño,
1: sí.
0: Depèn com...
1: Depèn del context lingüístic. Sí, sí.
0: Com li vulgueu dir. Doncs va ser capturat i assassinat. Així que posam una cançó i mos feim una immersió.

0: to the window that night.
1: És molt antiga aquesta cançó.
2: Vaja, Woody Guthrie, sí. A més... Varen fer un gran panell d'ell en el primer Sound d'enguany.
1: Què dius? Per
2: sí, què? Sí. Bueno, servia com a fotocall, servia com a top, però era una, sí? Una senyora imatge de 4, 5, 6 metres. Sí, una cosa exagerada.
1: Per qual motiu en concret?
2: Supos perquè és una figura més vigent que mai. És un missatge polític que dur, una era de confrontacions i totalitarismes, que millor que un home amb ses idees clares com ell.
1: Ah, sí? Doncs mira, no ho sabíem. Però bé, tornem a Billy el nin,
2: sí,
1: el ninet,
2: sí, sí.
1: Enviar el ninet.
2: Ho dèiem a micro tancat. Queda bé això, no? Podíem fer fins i tot una versió nostrada, no? Billy, Biel el ninet.
1: Seria Biela.
3: Sí. Mm.
1: Bé, més que un simple bandoler, en Biel.
2: Correcte.
1: És un símbol de tota una època, Tomeu, explica'ns per què.
2: Bé, és cert, perquè és veritat que n'hi havia un bon grapat, a part d'ell, no? Perquè dins aquesta història, podem dir, americana, també trobam en Jesse James, en Butch Cassidy, en John Wesley Harding, que també són, a la seva manera, autèntiques llegendes per haver alimentat el mite del Far West en les seves accions fora de la llei. Parlam, de robatoris, de tiros de fugides espectaculars que, en definitiva, varen crear com una espècie de gran mite romàntic entorn a aquesta frontera que separa la ciutat del desert, no? D'aquesta manera, la frontera es projectarà com un escenari de llibertat, d'aventura i violència, mentre que els seus actors, és a dir, aquests individus que s'enfrontaven en el por d'establert, seran descrits com antiherois. I qui ens procura aquesta descripció? Idò, la literatura popular i la premsa sensacionalista, que molt abans del cinema incrementar l'èpica de tots aquests personatges que vos he dit, no? Això també implica exagerar la seva astúcia, el seu carisma, també, o fins i tot aquelles accions, no? Perquè eren capaços de convertir, jo que sé, per exemple, el simple robatori d'un grup de vaques, no? I la podia acabar sent descrit com un assalt o una diligència, no? Vull dir, aquests al·lots, amb en Billy, el nin, entre ells, és un bon recurs per explicar des del mite el naixement violent dels Estats Units.
3: Clar, se n'han escrit llibres, se n'han filmat pel·lícules i documentals, i en molts aspectes Billy, el nin, continua sent un misteri. Qui era realment aquest bandoler?
2: I de la mem, deixaven que va néixer a Nova York l'any 1859 i que va abandonar aquest entorn des de ben petit, quan la seva família es traslladà a la frontera de l'oest enmig pràcticament des no res, no? Allà, a les immediacions de Nou Mèxic, va ser quan va començar a juntar-se amb altres aldots de la seva mateixa edat per cometre les seves primeres malifetes, no? I encara que s'iniciï de la seva carrera delictiva, comença en robatoris, es veurà que s'increment de la violència i les seves accions faran d'ell i d'un personatge audaç i carismàtic dins de ser, fins a arribar pràcticament al seu primer delicte de sang, no? L'eliminació d'un rival anomenat Frank Cahill en el context d'una baralla. A partir d'aquest moment, les seves accions passen cada vegada a ser més extremes, per exemple, assalts violents que implicaven fugides aparatoses i que també a partir de les descripcions que feia la premsa d'aquell moment l'elevaren a la categoria d'enemic número 1. No? D'en Billy el nin, mal nom que va rebre precisament per la seva joventut i l'apariència que tenia ell com a del lot.
1: És,
2: no?
1: A dir, que no només és que fos jove d'edat, sinó que també tenia una aparença...
2: Clar, és que tu veus les poques imatges i estendre's al lot, sí. Vull dir, acostumat a veure aquells, no sé, aquells pistolers, no? Amb aquells mostatxos, amb la cara mig desfigurada.
1: Sí,
2: no, ell tenia
1: rues,
2: un poc aquesta...
1: Per sol,
2: sí, exacte. Ell no va tenir temps d'arribar en aquest extrem, no? Per tant, clar, lluïa en aquelles poques fotos, no? Però sí, que mem, el que podríem dir és que és un personatge des que costa distingir allò que és real d'allò que és ficció. Però en qualsevol cas, el seu historial com a bandoler l'ha fet passar a la història com el gran paradigma del delinqüent jove, impulsiu i letal, no? Un arquetip propi de l'Oest, ampliat també, ho hem de dir, en el segle XX gràcies al cinema.
1: Xerram de Billy el nin, Tomeu, i què implica haver-ho de fer des del seu major antagonista, com era el xèrif Pat Garrett?
2: D'en Pat Garrett, que també l'esmentava aquesta cançó que escoltàvem abans, d'en Woody Guthrie, i de mem, podien dir que tenia un poc més d'edat, no? Que era un poc més major que en Billy el nin, que estem parlant d'un home que tenia 10 anys més que ell, i que al llarg de la seva vida va ser moltíssimes de coses, perquè va ser barman i advocat, va ser agent de duanes i granger, va ser caçador, aventurer, empresari i agent de la llei, no? Vull dir que d'ell sabem que va néixer a Sud Profund i va aconseguir la feina dels seus somnis, de xèrif, no? Durant el seu pas pel comtat de Lincoln, per després passar a exercir aquest mateix càrrec a Nou Mèxic i Texas, no? D'ell se diu que era un home pragmàtic, amb un duríssim sentit de la justícia, i per això, en una època de violència com aquella, va decidir plantar cara en aquells bandolers que es movien en total impunitat per l'oest, no? I quina va ser la seva postura? I doncs, s'ha d'imposar ordre en el preu que fos, no? Ell va ser un dels primers xèrifs que va entendre que tota acció necessitava d'un bon relat, i per això mateix ell va relatar les seves famoses detencions amb escrits i articles que ell mateix signava i que contribuïen a reforçar el seu mite popular com el d'un individu a mig camí del funcionari, de l'heroi i també del personatge de la novel·la d'acció.
3: Clar, avui es commemora aquesta captura i assassinat, que és però que allò que va passar exactament aquell 14 de juliol de 1881, Tomeu.
2: I demà a ningú li passa desapercebut que en Billy el Nin, en uns 20 o 21 anys, era el bandoler més famós de Nou Mèxic i pràcticament de sud dels Estats Units, no? És per això que en Pat Garrett el va convertir en el seu principal objectiu i per això mateix va seguir el seu rastre fins a localitzar-lo a una casa abandonada situada a l'interior d'una granja que era la Maxwell, no? Hi ha moltes versions que t'expliquen d'una forma més o manco contradictòria i caòtica aquest mateix fet, però en grans termes poden dir sí, que d'una forma sigilosa en Pat Garrett, el xèrif Pat Garrett, s'amaga dins aquesta granja i l'espera allà a les fosques. En Billy, supos que havia arribat de fer qualcuna de les seves tropelies, arribar allà i sense saber de bon li va impactar un tir, no? Un tret, que el va ferir mortalment, no? I d'aquesta forma tan poc romàntica, és a dir, d'un tir a traïció, moria l'home i naixia el mite d'en Billy el Nin, que ha estat convenientment explotat de diferents maneres, no? Fins i tot la turística.
1: Ah, sí?
2: Sí, fins i tot la turística. Hi ha rutes, hi ha escultures, hi ha llibres i manuals allà pels viatgers.
1: Tu?
2: No, jo no he travessat jo l'Atlàntic, si mateix. M'he quedat bé en aquesta part dels continents, la veritat.
1: No ha anat mai a l'altra banda?
2: No. I això... ni he tingut temps, ni... i quan l'he tingut no he tingut el pressupost.
1: Ja, és que...
2: També, mem, no és que sigui ara un gran moment, no? Sabent ara mateix qui està a les regnes d'aquest país.
1: Quin
3: I anant calçar les petjades d'un bandoler.
1: Sí,
2: sí, clar.
1: Quin indret era, més o manco?
2: Nou Mèxic.
1: Nou Mèxic, clar, Nou Mèxic també. Sí. És prou gran, però sí. És, clar, més al sud, és la zona més.
2: Exacte.
1: Més al sud dels Estats Units, tocant a Mèxic, esclar. I de, bé, com deies, va créixer aquesta figura, no?
2: Sí, vaja.
1: Engrandir-se.
2: Arribar a ser tan gran que de fet, l'any 2010 es va presentar una proposta formal d'indult confeccionada a partir de la feina d'historiadors, advocats i altres investigadors. Uh-huh. Senyal, per tant, que aquest cas ha continuat viu dins la memòria popular.
1: Uh-huh. I tant. Hem parlat d'en Billy el Nin i d'aquest misteri que ens revolta aquesta figura, però un misteri que fins i tot es perllonga a les poques fotografies que existeixen sobre el nostre protagonista d'avui, Tomeu,
2: sí,
1: perquè
2: sí.
1: N'hi ha molt poquíssimes, no?
2: És que m'hem, de fet, ben mirat és d'aquests elements que ens permetrien certificar que en Billy el Nin no va ser una invenció popular, sinó, de fet, una persona de carn i os. Han de dir que en aquella època també no era gens comú que es bandolers com ell mateix es plantessin davant d'una càmera perquè, al cap i la fi, la seva vida era una fugida constant, no? Sabem però una cosa, i és que hi ha una primera imatge seva de quan devia tenir uns 16 o 17 anys i que va contribuir a reforçar el seu mite, no? És a dir, és d'un delinqüent joveníssim que havia de l'objectiu de la càmera, de més armat, amb un rifle, no? Una foto que, per cert, va ser subestada per 2,3 milions de dòlars.
1: Uau, què dius?
2: Per una imatge de l'any 1800 i... Sí, més o manco, 1870 i pico. O sigui, fixeu-vos. Però bé, hem de dir que també durant unes dècades només va existir aquesta única imatge fins que l'any 2010 es va realitzar una gran troballa. És a dir, un matrimoni està rebostejant a una botiga d'antiguitats de Fresno, a Califòrnia, i dins una capsa de fotografies del segle XIX varen trobar una cosa que els va cridar molt l'atenció. De fet, varen pagar $2 per una imatge on sortien dos joves jugant en el cricket sense saber que un d'aquests dos personatges era el mateix Billy el Nin.
1: Wow.
2: No? Per tant, es considera ara mateix que aquesta fotografia està valorada en uns $5 milions.
1: Uf.
2: Els hi va sortir molt bé, si
1: jugava. L'han venuda?
2: Sí. No ho sé. No sé si ha passat a subhasta o que, però sabem que està valorada més o menys com aquest preu.
3: Una fotografia.
2: Una d'aquestes fotografies.
1: Mm. No? Mm-hmm.
2: Per tant, amb aquestes dues úniques imatges que existeixen, és a dir, sa que surten sol rifle i salta jugant en el críquet, poden dir que aquest Bandoler conserva encara aquesta aura de misteri que el converteix, això, en un dels grans protagonistes de la cultura popular nord-americana.
1: Mm-hmm. I tant. I que ara mirava les sèries que s'han fet, pel·lícules...
2: Sí. I novel·les, i mil coses.
3: També això passa a la cultura nord-americana.
1: Molt.
2: Clar.
3: No? Que no passa a altres cultures.
2: Se donen cor de si mateixos. Mm. Això són molt bons. Mm.
1: Sí, hi ha, de fet, una cosa més supercomercial, eh? Perquè hi ha una sèrie que es diu Billy el Niño, i protagonitzada per Michael Hurst, que sortia a Los Tudor, a Vikingos, que és un d'aquests actors així...
2: De moda.
1: De moda, sí. Tant ho direm així. Que és el protagonista i que és una superproducció en forma de sèrie.
2: Bueno, no està malament, perquè estem avasats també a veure com a certes produccions de 60, 70, que, bueno, molt recorden l'època dels nostres predins, no? Després de dinar i que quedaven allà davant del balancí mirant la tele, no?
1: I tres temporades té, eh?
2: Tres. Fixeu-vos amb,
1: que queda morta.
2: Amb un personatge que va viure
1: tres
2: poquet.
1: Tres temporades, exacte, de 8 capítols cada una. Clar, aquí segurament hi ha molta ficció.
2: Sí, mem, i jo també crec que amb Pat Garrett, si mateix, ha per fer un estudi de la profunditat psicològica d'aquest personatge que va tocar tots els pals, no? Que tant era la... Tant li era ser granger, com barman, com agent de la justícia. Mm-hmm. Meravellós.
1: També un altre d'aquests personatges que avui mos ha duit en Tomeu i que mos fan pensar també en la indústria americana, com en treu profit. I ara pensava que
3: com
1: tu
3: exploten
1: també...
3: exploten personatges i a part... Que
1: I llegendes.
3: I llegendes, que degué tenir també molt d'episodis amb Billy el Nin, no? Tot i ser petit, degué...
1: I que en Tomeu aquí és precursor d'això, perquè ell se va fixar amb el xocolat, eh?
2: Ah, uep,
1: que també era un nin.
2: Era un nin meravellós, un nin. Que de fet ja en parlarem aquesta tardor, perquè
1: tornarà
2: a reviscolar.
1: Torna el xocolat,
2: tornarà a reviscolar d'una nova manera.
3: Anava a dir, en quin sentit?
1: De moment tenim el llibre d'en Tomeu.
3: Llibre,
2: sí.
1: Tenim l'obra de teatre.
2: Que és còmic,
1: és còmic, tens raó.
2: I llavors hi haurà una petita sorpresa aquesta tarda.
1: Què dius?
2: Ostres. Ah. També a vegades és curiós, no? Com aquests petits personatges que han estat representant de vides curtes i intenses poden donar tant de si.
3: I soterrats, també.
2: Sí, soterrats, fora de la llei, fora dels marges.
1: Però que tu vares ets precursor de tot això, és que posis aquest ninet, el xocolata, aquest ninet que era, recorda, amb un artista que cantava... Que...
2: Ell va venir jo. Va ser ell que va
1: que
2: venir
1: tocava...
2: jo.
1: I que en el seu moment, que eren els anys...
2: Sí, finals, durant la transició, entre el 75 i el 78, això succeeix.
1: Que aquesta la voltava per Palma i que hi ha un misteri en revoltant també la seva mort i que en Tomeu ha explicat a un llibre i que després n'ha fet una obra de teatre, un còmic i ara una altra cosa.
2: Sorpresa.
3: Ens arrasarem... Es curts que hi ve.
2: Sí, es curts que hi ve.
1: Ens has deixat una primícia, eh? No t'esperaves en això que t'atreguessin. Val, doncs avui, Billy, el nin, que podeu veure representat en diferents ficcions. I de Tomeu, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres, que vagi bé.
1: Fins la setmana
3: que ve.
1: Gràcies,
3: Tomeu.
2: Adéu.

0: TV3 Ràdio és humor.
1: Este martes España se juega el pase a la final del Mundial. Vive la emoción de cada gol en pantalla gigante en Son Fusteret. A partir de las 18 horas con música de DJ Jaume Colombás para calentar el ambiente. Y recuerda, ven en bus con la línea 10 de la MT. Todos con la selección española. Ajuntament de Palma.
2: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
3: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen per aigües.
2: Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
4: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
5: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
2: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.

I ara vos hem d'explicar que aquest divendres, dia 17 de juliol, l'Obra Cultural de Montuïri, juntament amb l'Ajuntament, proposen contemplar les estrelles. Una nit d'estels a Sant Fornès.

0: I de l'investigador Francesc Canuto serà l'encarregat de mostrar als assistents la nomenclatura popular dels estels, planetes i constel·lacions que es podran veure al cel precisament aquest divendres a l'emblemàtic jaciment arqueològic de Montuïri en aquesta nit d'estels que se podrà contemplar des de Sant Fornès.
1: Uh-huh. I nosaltres volem saber més detalls d'aquesta iniciativa, així que saludam en Francesc Canuto, l'investigador encarregat de conduir aquest acte. Francesc, com estàs? Benvingut.
2: Hola, bona tarda, Margalida.
1: Com va?
2: Molt bé, un poc acalorat.
1: Ai, ja ho crec, sí. Has hagut de mirar molt les estrelles aquest dia, Francesc?
2: Mira, no, n'he vist molt poques. És que justament amb aquestes dues llengües d'aire calent aquest i està al cel tot molt...
1: Enterbolit, no?
2: Enterbolit, sí. I no sé com anirà.
1: Ai, clar, és que això és important.
0: Això anava a dir, perquè...
2: Si no ve una mica d'aire de tramuntana i s'endú tot això, m'apareix que la cosa no pinta massa bé. Mm.
0: Jo aquests dies ho he pogut observar, pensava en guanys o en poques estrelles. No sé si és arreu de Mallorca, si és per això, per aquestes llengües que deis.
2: Sí, és que precisament havia triat aquest mes, segons els astrònoms, el mes de juliol és un dels cels millors per guaitar tot el cel, diguéssim, no? Uh-huh. Però no té pinta de ser-ho guany. No sé, haurem de canviar un poc ses, per ventura... haurem canviat un poc les dades i mirar de cercar la propera lluna vea. De totes maneres, esperaré fins dimecres o veurem.
1: S'ha de cancel·lar. Clar, aquestes coses és veritat que són delicades si l'heu d'ajornar un altre dia o no. I si no, pintura per mes d'agost, quan hagi allò que les llàgrimes de Sant Llorenç, no ho diuen?
2: Sí.
1: Bé, no ho sé, no ho sé.
2: Bé, l'idea d'aquesta nit d'estels era donar a conèixer aquest tresor, per dir-ho d'alguna manera, aquesta cultura popular que un temps pràcticament cada casa atresorava, perquè quan vaig començar a recollir aquests noms, me vaig dedicar a entrevistar, solament cercava pastors, que són gent que guarden la nit i, per tant, estan molt pendents del cel. Mm-hmm. Moliners, com podeu comprendre, ja no n'hi havia cap. Però una sèrie d'entrevistes a gent major me va descobrir de que sabien coses. Tenien un saber popular. Uh-huh. I efectivament la gent tenia uns coneixements que ara mos estranya molt es pensar de dir, com és que aquesta gent coneixia tan bé? Uh-huh. Precisament els noms que vos diré donen resposta a tot això. Vull dir, els estels es utilitzaven com a senyals horàries per pronosticar també els temps, les collites. Uh-huh. Eren prediccions meteorològiques que interessaven, perquè clar, el poble era agrícola, exclusivament. Els noms les he classificat un poc, o sigui, d'una manera un poc aliviada. Mos donen a entendre que feien prediccions meteorològiques, hi ha moltes feines també indicades, feines agrícoles, com se suposa, hi ha moltes figures o grups d'estels que evoquen o recorden eines de fora vila, com per exemple hi ha la constel·lació del drac que en revolta la tramuntana, que té una forma de faus. Uh-huh. Aquesta constel·lació li deien sa faus, o sa volta de sa faus, o sa corona de la Puríssima. de senyals horàries teníem, o tenim encara ara, perquè és el rellotge de la tramuntana. El rellotge de la tramuntana està format per tres estels que ens revolten l'estrella del nord, o l'estrella polar dels mariners. Hi havia estels que donaven a entendre la sortida de sol, com l'estel de Saua, i la retirada de les feines de fora de vila, com per exemple l'estel dels boers o l'estel dels porquers, l'estel del pastor, l'estel del jazz. És un estel que els pastors, quan, en aquell temps, els pastors guardaven en la nit. Quan observaven el bestiar que ja havia menjat abastament i feien una mica de dormida, o sigui que cercaven el jazz per lliure-se, el pastor també aprofitava per dormir un poc. Era un estel que sortia, ells ho sabien, i era l'estel, el nom que li donaven era l'estel del jazz.
1: I aquests noms els heu recollit de tot Mallorca o són concrets de la zona?
2: Sí, no, això vaig començar pel Pla de Mallorca i a poc m'anava moguent cap a una banda o cap a l'altra. Si, per exemple, Banyalbufar i Estellans coneixen un que és el planeta Venus, li diuen en Val de Sopes, que és la posta de sol, quan se retiren o se retiraven un temps de la possessió. Les sopes, per això, passes on hi presents sopes a la taula, no? Un altre també li deia xopé.
0: I heu dit amb les sopes.
2: Per exemple, la carrera de Sant Jaume, que sí. Xavier Làtia.
1: Exacte, això sí que el més comú, no?
2: La carrera de Sant Jaume és una espècie de llegenda, diguéssim, que el cavall de Sant Jaume va quedar... o sigui, corria i la polseguera va quedar a dalt tallant el cel. Surt, per exemple, el dissabte de Sant Jaume, ja s'ha dit que surt la carrera de Sant Jaume. També s'utilitzava per fer prediccions meteorològiques, perquè resulta que la carrera, segons la posició que té, saben si el temps entrarà primerenc o tardà. Els vents també tenen a veure amb la carrera de Sant Jaume, segons on se gira, saben el vent de on ha de venir. Per exemple, els moliners de la Pobla sabien o procuraven deixar els molins de remell que empleaven en el pla, en els horts de la Pobla, tenien aquells molins, els deixaven, observaven la carrera de Sant Jaume i observaven la seva posició i orientaven el molí, la cola del molí, per l'endemà, que sabien que el vent vendria d'aquell punt cardinal.
1: Això només observant el cel i les estrelles i els planetes i tot. Molt bé.
2: Bueno, com a noms religiosos, pues, tenim
1: la Veracreu. Sí, la Veracreu.
2: La Veracreu,
1: que és la creu del cel. Llavors he trobat un que és molt graciós, que també diu la cadira de Sant Pere. No sé si l'has trobat en aquest.
2: Sí. La cadira de Sant Pere.
1: O les Tres Maries, que vendria
2: a ser... Tres Maries, que fan
1: al·lusió... d'Orió.
2: Sí, fan al·lusió a na Maria Cleofàs, a na Maria Magdalena i a na Maria Salomé, que eren precisament les Tres Maries quan varen anar a la tomba de Jesús, l'endemà de la seva. Com a un grupet d'estel molt, molt, molt interessant, que encara no sé com el tenien tan al·loeat de petit que són les cabrelles, no sé si no ho sentit parlar, sí. Les set cabrelles.
1: Sí, sí.
2: Són també molt, molt importants. Els utilitzaven també per exemple, aixecar-se per anar a munyir, segon quin tipus de cultiu... en el signe corresponent també tenien el dia signat quan veien aquests estels. En canvi, n'hi ha uns altres que el seu nom ja te diu, com per exemple en Poques Garbes, o Garbes Clares, o Estel del Mal Any. Quan sortien aquells estel, que és el mateix, perquè tenen noms diferents, els pobles, cada un té la seva nomenclatura, sortia aquest estel i era molt temut perquè anunciava sequeres o pluges escasses.
1: Vaja.
2: Clar, supos que tothom, els oients, saben que és una garba, no? Poques garbes, garbes clares. En canvi, quan sortia no sé quina temporada o quin any, perquè això també no sortien, jo crec que eren planetes, això, no sortien amb una regularitat. Quan sortien aquests, o per exemple en garbes grasses, era tot el contrari, vull dir, bona anyada, no?
1: Clar, que ja si anava gras era més bon senyal, no?, pels pagesos.
2: També n'hi ha d'altres que t'indiquen de la banda d'on sortien. Per exemple, hi ha l'estel Espollancí, l'Alcudianc, que vist des d'aquí, des del Pla de Mallorca, clar, te donen el punt cardinal, te donen de la banda de Llevant, no? Llevant, Tramuntana, diguéssim. Sí, l'Alcudianc. La Ponentina, per exemple, és un estel que també se refereix en el planeta Venus, que és quan el veiem a posta de sol. Per segon quins era la Ponentina. Per exemple, això era un nom de mariner. Els mariners tenien l'estel de prima, que és el que surt posta de sol fins que la claror desapareix, no? Que empleaven moltíssima de gent per anar a pescar els calamars, a pescar de prima. L'estel de la Tramuntana, això són l'estrella polar, sobretot.
1: Exacte. L'estel de Tramuntana se refereix a l'estrella polar.
2: A l'estrella polar.
1: És la més lluenta, o de les més lluentes?
2: Aquí a Arbona hi ha el famós rellotge aquest, el rellotge de Tramuntana, o la guia del món, o hi ha diferents noms. Llavors hi ha el carretó de Set Frares, que és Sosa Major, el carretó petit, que és Sosa Menor. Tornant a les Cabrelles, hi ha un estel, que és l'estel capella de la constel·lació del Cotxer, que li diuen la guarda de les Cabrelles. I és, diguéssim, és el Saldebaran, el nom àrab dels planisferis, que està a la constel·lació.
1: I, Francesc, no tenim més temps, però déu-n'hi-do tots els noms populars que hi ha.
0: Un bon
1: Esperen
0: glosari.
1: Que aquest divendres pugueu fer l'activitat, si el cel ho permet, si se poden veure els estels, i si no, un altre dia.
2: Voldria afegir una cosa.
1: Molt
2: ràpid. Si hi ha gent interessada en això, s'haurien d'escriure.
1: I d'ara ho posarem a Instagram i ho posarem. Sí. Gràcies, Francesc. Gràcies.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 5.
4: Bon dia. Nou incendi a Eivissa, Sant Josep, entre Sant Agustí i Cala de Bou.
5: De moment es desconeixen les causes i l'envergadura. La Conselleria d'Agricultura ha confirmat que ha rebut l'avís a les 4:20 i que l'incendi forestal és de gravetat 1. Els bombers de l'illa treballen ara mateix a correcuita per apagar les flames.
4: I Balears en rep 2 milions d'euros per acollir menors migrants no acompanyats.
5: Són part dels 35 milions que avui ha repartit el Consell de Ministres entre les comunitats i Ceuta i Melilla. Per al Consell de Ministres ha aprovat el repartiment de 35 milions d'euros entre les comunitats. Per fixar les quantitats a transferir a aquests territoris, el govern ha tingut en compte la tensió a la que estan sotmesos els sistemes d'acollida. El document aprovat especifica que per mort de la situació geogràfica, les Canàries, les Balears i les dues ciutats autònomes es veuen afectades per una major pressió migratòria i, per tant, reben una assignació pressupostària més gran. Dijous es sotmetrà a votació de totes les comunitats en el si de la conferència sectorial amb el Ministeri.
4: I 11 persones han mort per cops de calor en la darrera dècada a les Balears i d'aquestes, més de la meitat, no presentaven cap factor de risc. És una dada estreta dels informes de vigilància epidemiològica del govern elaborats amb les notificacions que els facultatius fan arribar a Salut Pública.
5: Segons aquests informes, els cops de calor varen ser majoritàriament entre les persones en edat de treballar i 7 de cada 10 entre homes. No només ho confirma Salut Pública, també ho veu cada dia el SAMU 061, segons explica el seu director mèdic, Chema Álvarez.
6: Sobre todo en gente joven, en la franja de edad entre 20 y 30 años, posiblemente por eso, porque están más expuestos a las temperaturas más altas en ciertas horas del día, trabajo al aire libre o deporte, etcétera, son los más afectados.
4: El Consell de Mallorca netejarà més de 140 hectàrees a tota la Serra de Tramuntana a través del Pla de Sanejament Forestal del Govern per reduir el risc d'incendis.
5: Les actuacions varen començar a Formentor i ara continuen a la zona de Bunyola, on es faran netes 4 hectàrees. I també a l'Aro, el president de la institució insular, Llorenç Galmés, ha fet una crida als ciutadans i visitants de Mallorca perquè extremin les precaucions durant els mesos d'estiu.
7: Aconseguirem amb aquesta ajuda fer net més de 140 hectàrees de tota la Serra de Tramuntana. Tinguem present que la Serra de Tramuntana representa el 22% del nostre territori. Pràcticament actuarem a tots els municipis de la Serra.
4: El curs 2028-2029 al municipi d'Eivissa tindrà un nou institut. Avui s'ha presentat el projecte del nou centre educatiu a Can Cantó.
5: Es licitarà de manera imminent per 14 milions i mig d'euros. S'espera que la primera pedra del centre es posi a final d'any amb una previsió de 20 mesos d'obra. Disposirà de 16 unitats per a 690 places per atendre les necessitats demogràfiques del municipi i reduir així les ràtios. Paraula, Antoni Veres, el conseller d'Educació i Universitats del Govern.
8: Aquest institut farà que les ràtios puguin davallar, que adequem la tasca educativa dels docents a una tasca molt més digna, i sobretot responem a una de les grans demandes no només dels docents, sinó també de les famílies.
4: I diferents morts i 6 desapareguts a un incendi a un edifici amb obres a Brussel·les. Encara no se coneixen tots els detalls, però sí que s'haurien mort aquestes persones dins l'ascensor quan a la segona planta d'aquest edifici ha començat el foc. Són les 5 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 6.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: títol.
1: Heu de saber que Casa Planes té tot un seguit de propostes artístiques ben interessants que tot d'una coneixerem.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu.

0: Moment per encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. Tenim en Toni Cardell aquí al control tècnic i hem de parlar de Casaplanes. Ho farem amb dues de les responsables de la catalogació de l'arxiu de Casaplanes i també amb el secretari autonòmic de Cultura.
1: En

0: Casaplanes i el seu vast arxiu de fotografies de Josep Planes i Montanyà, qui enguany fa 10 anys que ens va deixar, és motiu en aquest moment de dues importants exposicions. Una en el Centre Internacional de Fotografia Toni Catany, a Llumajor, que és la primera col·laboració conjunta entre les dues institucions i on a través d'imatges es mostra la transformació turística de Mallorca a partir del desenvolupament hoteler. La fotografia és tant font documental de la turistització com també objecte d'estudi. I l'altra mostra és Negatius de Sol, en el Museu de Mallorca, on s'hi mostra una selecció històrica tant d'equip fotogràfic, com puguin ser càmeres de fotografia, com fotografies, per exemple, instantànies. Ens endinsam ara a continuació en profunditat.
1: En profunditat.
2: I per parlar de tot plegat que anunciaven Celestí, saludant per una banda les responsables de catalogació de l'Arxiu Casaplanes, Inés Rakosnik.
3: Rakosnik, sí, sí.
2: Rakosnik, és molt difícil. Ja ho diré. Inés, benvinguda, moltes gràcies, gràcies per ser aquí. I també en Blanca Bernardo.
4: Hola, un plaer.
2: Hola, Blanca, gràcies. I també tenim en Pedro Vidal, secretari autonòmic de Cultura. Pedro, benvingut.
5: Moltíssimes gràcies.
2: Com estàs?
5: Beníssim,
2: com
5: feliç.
2: Com l'agenda cultural a l'estiu baixa o puja?
5: No, des del mes de maig se manté en un nivell molt alt.
2: Molt alt?
5: Molt alt.
2: Que se solapen actes?
5: Que se solapen actes i, a més, d'aquests actes que no saps que han justificat no anar a un altre o s'altre perquè són importants.
2: Són imperdibles,
5: sí,
2: no?
5: Sí, són totalment.
2: Sí, a més, és vera que l'estiu, les Balears, hi ha coses cada dia, hi ha concerts, hi ha exposicions...
5: Cada dia,
2: no sé,
5: sí,
2: com dones a l'abast.
5: Hi ha teatre.
2: Hi ha dos Pedros Vidal.
5: Festival. No, n'hi ha més de dos, no ho dubtis. I a més, sempre t'oblides que també estic a esports. Vull dir que...
2: I
5: això sí que davalla un poc, és més d'estiu.
2: Sí. L'activitat esportiva, sí, perquè sí, amb aquesta calor...
5: Sí, sí, sí.
2: Ara, la cultura i la calor sí que sembla que són amigues. Com esteu, Inés Blanca?
4: Està molt bé.
2: Gràcies. Mm. Vosaltres sou les responsables de catalogació. Què significa això de l'Arxiu de Casaplanes? Clar, l'Arxiu de Casaplanes és...
0: Clar. Immens, vast.
4: Immens.
0: No s'acaba mai allà la
4: feina. No. Bé, tenim feina per molts anys, estem supercontentes. I bé, enguany hem començat el projecte d'inventariar, vale? Perquè encara no hem començat en la catalogació. Claro. Exacte. Ara mateix duim aproximadament unes 900.000 imatges inventariades, encara queda molta feina per davant i tenim després tota la part de catalogació i digitalització que volem fer i bueno, hi ha una feinada.
0: Wow. 900.000.
6: Sí, però això, exacte, 900.000 i bé, no és la punta de l'iceberg, però quasi, sí, perquè en queden encara 2 milions d'imatges, més tota la part de
4: la
6: col·lecció.
4: Uh-huh.
6: Perquè diguem que està dividit com en dues parts, la part més de producció de l'empresa, les postals, etc., i després la part de col·lecció, que és la que s'utilitza a l'exposició de Negatius de Sol, uh-huh,
4: sí,
6: que són més les càmeres, no? els aparells fotogràfics, etc.
4: Exacte, perquè heu de pensar que en Josep Planes i Montanyà, que va ser el qui va crear Casaplanes, uh-huh, a part de ser empresari fotògraf, era col·leccionista. Uh-huh. I clar, tenim una quantitat d'objectes de col·lecció molt gran.
0: Clar, s'ajunten, sí, aquestes dues vessants.
4: Mm. Clar, però ara
0: com a
4: de moment,
0: fotògraf i com a col·leccionista.
4: Exacte, però ara de moment estem en la part de l'empresa. Mm. Amb els negatius, les postals, els fotolits, bé, hi ha diferents materials, diferents suports.
2: Mm. I ho feis vosaltres dues?
4: Sí.
2: Sí?
4: Sí. Sí,
2: cada dia
4: estem
2: juntes.
4: Estem enamorades d'aquesta feina.
6: Cada dia, sumiem amb els Excel.
2: Sí, tenim somnis.
6: Sí, no, perquè ara el que estem fent és que, clar, això no s'havia catalogat mai abans, llavors estem anant al material original i fent les entrades per primera vegada, no? O sigui, inventariant, que són
2: foto
6: les primeres fases.
4: Foto per foto. Exacte.
6: Exacte,
4: foto
6: imatge
4: per
6: imatge.
4: Una.
2: I és material delicat?
4: Sí. Sí, clar, sí. On the ones. Sí, sí, sí, sí.
2: I són normalment diapositives d'aquestes petites d'un
4: bueno,
2: temps, o hi ha de tot?
4: Hi ha de tot, hi ha negatius 13x18, hi ha de positives 6x6, postals 10x10.
2: Postals físics.
4: Sí, sí, sí, sí.
6: Però tu ho has dit, és delicat i per això és necessari el suport també, sí, econòmic per equipar les instal·lacions el millor que puguem per tal de preservar aquest material, no? Perquè ara, sobretot amb la calor, per exemple, les coses es degraden molt més ràpid, no? del material dels negatius, és molt, molt delicat. Però bé, la nostra tasca consisteix en això.
2: Ara que hem xerrat de pressupost, clar, Pedro, això total que estigui.
5: Ja crec que ara ve la meva intervenció.
6: Això no seria possible sense vosaltres.
4: Sí, sí, volem donar les gràcies.
0: Clar, suport econòmic, suport institucional.
5: Que bé, ja estic, realment estic molt, molt satisfet. Ha estat, realment hem arribat a una subvenció d'aquest any i que té continuïtat per l'any que ve. I arribant a aquesta subvenció, realment vull posar també damunt la taula que hi ha hagut una feina molt important i molt intensa els darrers anys, perquè sí que és un arxiu, ja no sé per qualitat que té i la importància, sinó per la quantitat i lo complex que és, que a nosaltres com a administració ens ha arribat molt difícil trobar una solució, que finalment sí que l'han trobada, i ja per això t'he dit que no puc estar més satisfet. A més, estic molt satisfet perquè una de les exposicions se fa en el Centre d'Interpretació de Fotografia Toni Catany, que també està financiat per Joan Balear, i això també doblement me fa molt, molt, molt feliç. Pensem que també dins d'aquesta exposició hi ha unes jornades, de 23 i 24, que estan coordinades per la Maribel Rosselló, i pensant també que aquesta agenda d'estiu no seria estiu sense Atlàntida, i aquest any Atlàntida té el cartell també de Casaplana. Què més volem?
2: Cartells, perquè en té més d'un, no?
6: Són preciosos, a més.
5: I crec que hi haurà continuïtat. No sé.
6: Esperem, perquè ha sigut molt divertit.
2: Els heu triat els vostres? Els heu cercat els vostres?
4: La dissenyadora, que tenim a Casaplana, que és molt bona. I ella. Ella va fer tot el disseny.
2: Però vosaltres deies, per exemple.
0: Però vosaltres vau proposar imatges?
6: Bueno, nosaltres no, exacte, perquè encara no havíem arribat.
4: No
6: havíem arribat, però és veritat que els hem tingut a l'oficina de baix durant tots aquests mesos i ha sigut meravellós i ens hem sentit molt part del projecte. Clar. Però clar, ara sí que és una mica la nostra feina, no? Oferir imatges o proposar el tipus d'imatges, perquè som la gent que té el coneixement de l'arxiu, diguem.
2: Però,
6: no?
2: Per exemple, Errol Flynn, clar, sí. El defecte paraules clau, això vol dir que heu de conèixer la gent que surten aquelles imatges.
4: Sí, però això entraria a la part de la catalogació, que encara aquesta part no l'hem començat, però nosaltres com si coneixem segons quines figures que surten a Casaplana ja controlàvem, i a vegades la part d'observacions ja ho posàvem. I així després per nosaltres és més fàcil trobar aquestes imatges.
2: Clar, clar.
6: A més, la Lili, la directora de projectes, clar, porta moltíssims anys ja i està assabentadíssima de tot, i a vegades nosaltres bé, no enteníem com ho fèiem, com ho feien abans de tenir arxiveres, perquè ho feien tot elles soles, i és fantàstica la feina que feien. Però ara, bueno, tenen ajuda i nosaltres estem contentíssimes de poder...
4: Clar, perquè una de les feines que hem fet nosaltres és organitzar l'arxiu a partir dels llibres de registre que ja tenia aquesta empresa. I clar, elles abans cercaven el material amb la memòria.
6: Amb la memòria.
2: Això ha de ser per aquí.
6: I la Marina Planes també, com que ella va ser qui va heretar l'arxiu, no? I li va donar aquesta segona vida, doncs ella també és coneixedora de moltíssimes coses que fins i tot a nosaltres se'ns escapen, no?
2: I ara una mostra d'això la poden veure com d'en Pedro Vidal a casa de la Fundació Toni Catany.
5: Exacte. I també part d'aquesta col·lecció en el Museu de Mallorca.
2: En el Museu de Mallorca.
5: Exacte. Comissariat també dins el Festival de Fotografia de Mallorca. De Fotofest.
4: Sí, la comissariat en
5: Martí
4: Llorenç.
5: Martí Llorenç, que és boníssim.
4: Que ha fet una selecció d'objectes, bé, ha agafat unes rèpliques de les primeres càmeres de Kodak que se van vendre en el 1888, després ha agafat revistes que tenien per Casaplanes del Kodak de 1920, i han fet com un petit tast perquè la gent pogués veure un poc la selecció.
2: Això al Museu de Mallorca.
4: Això al Museu de Mallorca, sí.
0: Selecció de fotografies i moltes...
4: D'objectes fotogràfics.
0: D'objectes fotogràfics, és a dir, com càmeres, per exemple.
4: Càmeres, revistes, utensilis que se feien servir als laboratoris domèstics, com botons de vidre o químics per revelar les fotografies.

0: turisme gràcies a aquestes imatges, no? com es va romantitzar la illa, com es va a través d'aquesta arquitectura, d'aquests hotels que s'utilitzaven com a reclam, no? Turístic, perquè la gent vingués, i hi ha imatges precioses de collage que feien.
1: Sí. I aquest color que va incorporar en Josep Planes. Sí.
2: Clar,
3: hi ha característic.
2: Ha documentat pas per pas, des d'aquells inicis fins en el moment en què se comença a desenvolupar ja plenament l'indústria.
1: Bé, l'empresa va començar en el 1947 i nosaltres ara mateix estem fent feina amb material dels anys 50, 60, 70, tot el 50 ja tenim molt de material.
3: Molt. I Pedro, vareu inaugurar aquesta exposició la setmana passada. Com te'n vas d'allà? Quina sensació tens?
4: Sí, la sensació que tenc és que si coneguéssiu la comissària, no sé si la coneixeu, una Mariesa, que ho he dit abans, clar, ella té una doble vessant acadèmica, que és arquitectura, historiadora de l'art, i dins l'historiadora de l'art va fer la tesi damunt les construccions, les primeres construccions del turisme. I clar, tenint aquest perfil professional, el que està fent, o el que està fent ara mateix la Fundació Toni Catany és meravellós, perquè t'ha donat un relat tan consistent, tan preparat i a més tan fluid. Una altra la presentació realment que en Toni Garau li va convidar a que pogués fer visites guiades, perquè la presentació va ser meravellosa, perquè té un coneixement de lo que són aquestes arquitectures, inclús arquitecte s'estrella dins aquesta època, que és impressionant. Vull dir que tot això també t'ho dona sentit en el context d'aquell moment i tota l'evolució que ha tingut el turisme.
3: Sí, sí, totalment. De fet, els primers hotels els feien arquitectes que eren de renom estatals. Ja
4: totalment,
0: no? Sí, exacte. I això ella ho ha curat molt. Ha escollit les imatges, diguem, que tocaven en aquest sentit, no? Perquè es donés a entendre o es posés de manifest tota aquesta caterva, diguem, d'arquitectes famosos que van passar per la illa, que van construir. Sí.
3: I són encara aquests hotels? És un poc ja nostàlgic.
0: Alguns sí.
3: Però és una exposició nostàlgica, diríeu?
0: Bé, és veritat que hi ha un detall, com hem parlat avui, hi ha un detall que és que a la Fundació Toni Catany també hi ha l'exposició de Joan Fontcuberta i hi ha un arbre, un ametller, que està, com es diu, no florit, al contrari, pensit, que no hi ha, ja no hi ha vida, no? I justament nosaltres vam sentir unes postals que tenien un ametller florit. Llavors està bé com aquesta connexió entre ambdues exposicions, també us estic dient com perquè aneu, no? a la Fundació, que no només està la nostra exposició a Casa Plana, sinó que a més està ben pensada i ben curada, perquè està també en relació amb l'altra exposició.
3: Exacte,
0: no?
3: Sí, és d'en Fontcuberta, que és un superfotògraf també.
0: Exacte.
3: I que totes dues casen molt bé i te fas una idea de la importància de la fotografia, com és en aquest cas, i com totes aquestes fotografies ens ajuden a interpretar la nostra història, que és un poc l'objectiu de tot plegat, no?
1: Sí. És un patrimoni molt important, tant si per temes socials, per la memòria, per tot.
0: I diguem que Casa Plana s'enfoca sempre en aquesta direcció de generar noves narratives, sempre amb aquesta mirada crítica sobre l'evolució del turisme, de la situació del territori, no? A les Illes Balears ara mateix també fem, no sé, hi haurà el Congrés Costa a finals d'octubre.
1: I desenvolupem diferents narratives a partir de les ciències, les arts, la sostenibilitat, el turisme, fent xerrades, fent tallers... Bueno, estàs tots invitats, però encara no tenim exactament els dies, així que, per favor, superatents a l'Instagram, ¿vale?
3: De moment, anem a la Fundació Toni Catany.
0: Sí, que hi ha moltes coses.
1: I al Museu de Mallorca, que estarà obert fins al 30 d'agost.
2: Clar, són dues exposicions que en aquest cas són el principi de... De tota una col·lecció immensa que encara s'està inventariant i que encara, evidentment, s'ha d'ordenar. D'on poden sortir moltes idees
1: tenim
2: i moltes
1: ganes
2: altres exposicions.
1: De fer molt de projectes i ara, com estem mirant imatge per imatge, inventariant, anem agafant temes, idees i volem desenvolupar diferents projectes en el futur, sí.
0: Jo diria que és un, les dues són un petit tast, sobretot la del Museu de Mallorca, que és bastant petiteta, però... Però clar, és una mica com obres la porteta, no? A un món gegant, i de fet el Martí Llorenç, el comissari, quan va passar per l'arxiu, és que no el traies d'allà, o sigui, era com que entrava i no sortia, es passava hores perquè...

0: hi ha una quantitat de material valuosíssima a nivell arxivístic, però també a nivell museístic, que, en fi... És que...
1: I aquest material el havia emprat en Josep Planas i Montanyà? O era
2: col·lecció.
1: Era equip que havia col·leccionat.
2: Exacte, en un principi sí.
1: Sí. Era col·lecció.
0: Era col·lecció, però bé, pots somiar, o sigui, pots imaginar coses. Jo crec que devia fer les seves coses també amb aquestes càmeres i segur que ell jugava d'alguna manera no, amb això, però és veritat que està molt ben respectat el material i era un col·leccionista, diguem, de rigor, saps?
3: I que va ser precursor moltes coses, també en la fotografia aèria.
2: Sí,
3: que
2: clar.
3: Que en aquell moment era una cosa mai vista.
4: Sí. I en edició de fotografia.
0: Clar.
4: Precisament a la Fundació Toni Catany hi ha part didàctica de què ens feia, no? Tot aquest muntatges i que amb el Photoshop d'aquell llavors ells ja ho veien, realment va ser un precursor. És increïble, la veritat.
3: I allò que deien elles d'escolor també,
4: i d'escolor,
3: no? Per aquests blaus, aquests vermells, que són... Que tu veus una postal i dius, això és Casa Plans.
4: I les fotos aèries.
2: Sí.
4: Perquè, clar, ell anava també a avionetes.
2: Sí, tenia un helicòpter, sí.
3: Clar, tenia un helicòpter propi i tot.
2: Només sí.
0: Un helicòpter propi que, això ho explica amb els arxiturs, que cedia a la policia de Mallorca.
2: Exacte.
0: És a dir, la policia de Mallorca no tenia helicòpter, però el senyor Planas sí. O sigui, era...
2: Per fer redades.
0: Sí, era, llavors li canviaven el
2: la matrícula,
0: sí,
2: diguem, de l'helicòpter.
0: El nom, no?
2: Sí.
0: Bueno, hi ha anècdotes molt divertides. També us convideu a que vingueu als arxiturs, que els fem...
3: Sí, quan després, sí.
2: El pròxim serà el 31 de juliol,
0: sí,
2: el que sí que
0: està
2: més
0: ple.
2: Enfocat per al cinema, perquè el fa Atlàntida.
4: Sí, dins el Festival d'Atlàntida.
0: Exacte, que és el que has mencionat.
4: Exacte, sí.
0: I després, a partir de setembre, és el divendres, l'últim divendres de cada mes.
3: Sí. Cada divendres. Sí. Darrer divendres de cada mes, en feis un.
2: Sí.
3: I s'han d'apuntar...
1: Està oberta.
2: Sí, heu d'escriure info@casaplanes.org, heu de sol·licitar i nosaltres vos deim si hi ha plaça o no hi ha plaça i feliços de que vingueu.
3: Clar, ja ho crec. I els entrau dins l'arxiu?
2: Sí, claro.
3: T'has de posar una bata blanca per...
0: No,
2: de moment no.
0: Nosaltres de moment ens conformem amb guants i si és molt no tòxic, perquè no hi ha res tòxic, però a vegades has de portar mascareta per un tema de pols i de... Clar, això porta molts anys allà que no ho ha obert ningú, potser.
1: Com és que coincideixen dues exposicions d'aquesta envergadura a l'hora? Bé, xerraven d'en Font Cobert i també han coincidit exposicions seves en aquests mesos.
3: Sí. Bé, Fotofest.
4: Clar,
3: també, no?
4: El Fotofest és bastant responsable d'aquest fet, que hi ha Anna Montse, meravellosa, que també va estar present a la inauguració, a més d'Anna Marina Planas, i efectivament aquest festival de fotografia ha estat molt important per Mallorca perquè recupera el que era Palma Foto a Fotofest i amb on configures que en Font Cobert, que és un luxe. I en aquesta exposició de Martí Llorans també vull coincidir dient que hi ha un relat allà molt, molt interessant que va explicar el dia de la inauguració, que se fa aquesta exposició perquè ell diu que la primera imatge que se conserva ara farà 200 anys, que
2: està
4: a Texas,
2: exacte,
4: i ell ho fa a partir d'aquesta imatge. Diu, possiblement no sigui la primera imatge fotogràfica, però sí que és l'imatge que se conserva més antiga que tenim.
3: 200 anys,
4: sí.
2: Exacte, un guany fa
3: 200. Que se mostra.
2: Sí, que és del 1826.
3: Que
2: se
3: veu.
4: Que va explicar, és des d'una finestra, un espai de paisatge urbà, i clar, eren...
2: tres dies
4: d'exposició, i clar, totes les ombres i llums i penum.
2: D'aquí el nom de l'exposició, Negatius de Sol.
4: Aquí és el nom de l'exposició.
1: Aquí ve el nom.
4: Exacte.
3: I aquesta foto se pot veure...
0: No, aquesta foto està a Texas.
4: A Texas, sí.
3: Ah,
4: sí. No,
1: què fa explicar... a Texas?
0: Bueno, bona pregunta.
4: Aquesta pregunta li demanen els francesos perquè estan rabiosos, segons en Martí, perquè què fa aquesta fotografia a Texas?
0: Sí.
4: Ho va comprar un col·leccionista.
0: Exacte.
1: La té en particular.
4: Sí.
0: Ara
4: està a un museu, però sí que va partir d'una col·lecció privada i va acabar en el museu. Sí. Aquestes coses que passen.
3: És a dir, que a partir de l'origen i anau evolucionant.
4: I l'any 27 farà 80 anys de la creació de la vostra arxiu, de Casa Planas, del 47 al 27.
3: L'any que ve, 80 anys. D'aquell arxiu que teniu
4: allà.
2: Ve de l'empresa Casa Planas.
3: D'acord.
4: De l'empresa.
3: Quan se va crear l'empresa va començar.
0: Clar, simultàniament.
2: Era material que tenien les tendes.
3: Hi havia molta gent que fa feina a Casa Planas per poder abarcar tot això.
0: Doncs va arribar a tenir l'empresa 200 treballadors. O sigui, era realment una cosa també molt de pipa. pioner. I el Josep Planas era un molt bon empresari també, sabia com fer funcionar l'empresa, venia amb idees d'Alemanya, d'altres països on havia viatjat, i sí, el que feia era contractava gent jove i els formava. I llavors tots es quedaven a l'empresa i sí, sí, va emplear moltíssima gent a Mallorca.
2: Sí, que pensava que havia com a 14 o 16 tendes per tota Mallorca. Sí. Mm.
0: El número va canviant, eh? O sigui, sí, a vegades ens diuen que són més...
2: Sí, depèn de quin, on qui xerris, però bé més o manco.
1: I cada una d'aquestes fotografies i materials publicitaris, clar, expliquen la història de l'empresa, no?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: El pas també de l'evolució de l'empresa.
2: Clar, veiem al principi en blanc i negre un tipus de material, després veiem un altre quan s'incorpora el color, quan en Josep Planas Montañà compra l'helicòpter, començam a veure imatges aèries... Clar, hi ha una evolució.
0: És molt curiós perquè és l'evolució de l'empresa, però també és l'evolució de la història de la fotografia.
3: Exacte.
0: No? De realment
3: la història de Balears. Sí,
0: és que totalment, i la història del turisme, o sigui, tot està com connectat, sí. I és meravellós tenir l'evidència, no? Tenir les fotografies i el material per demostrar això.
4: Sí. D'aquí ve la importància de l'arxiu.
3: Totalment. Sí. I aquesta exposició de la Fundació Tànica Tanca, que hi ha moltíssimes postals, estan identificades, és a dir, vosaltres quan mireu la postal diu, això és Caladó.
2: En principi, sí.
3: Sí,
2: sí, sí.
3: Normalment sí, eh?
2: Sí, quasi totes.
3: Quasi totes.
0: Les que cedeixen a museus o per exposicions normalment estan identificades.
2: Però
0: queden moltes per identificar.
3: Això t'anava a dir. Mm-hmm. Hi ha un treball també de recerca dins d'aquesta catalogació que veu que encara ha d'arribar.
2: Sí. Però sí que és vera que el tema de les arquitectures i els hotels estan bastant identificats. És a dir, quasi sempre sabem... quin hotel és, o quina arquitectura és. Locals també, comerços, me surten molt de...
4: I també és veritat que dins la mateixa exposició, fent referència al que tu dius, Margalida, hi ha tot un arxiu físic que fa referència a aquesta quantitat de postals que potser no estan identificades.
3: Que bé. I que bé trobar aquestes dues entusiastes com Sant Ninés i na Blanca que s'encarreguen, perquè se nota que ho feis amb passió i això és molt important.
2: Ens agrada molt, estic molt contentes.
1: Que feis, que fa un arxiu una cada una va mirant.
0: És que m'encanta, hi ha molta
2: felicitat.
1: El feis compartit a un mateix arxiu,
2: a
1: una carpeta.
2: Hi ha tantes feines que ara mateix tenim molt de... Sí. Moltes coses a fer, però bé, normalment sempre solen fer la mateixa tasca cada dia, i ara, per exemple, fins ara hem estat amb el fons industrial, i el que fèiem és que agafàvem una capsa cada una, jo un any i un altre any, i anàvem imatge per imatge i anàvem ficant la informació a Excel.
0: I llavors et trobes meravelles, perquè estàs tocant el material de primera mà, no? Els negatius, i és fantàstic.
3: Clar, diu, uau, això és...
1: Feina de
3: formigueta,
1: eh?
3: Palma dels anys 50.
0: Clar, de sobte et trobes Palma Nova i és verge, saps? Unes coses increïbles, realment.
2: Cine Rivoli. Ballarines, moltes coses molt interessants.
3: Idò, avui hem explicat tota aquesta feina de Casa Planas, que recordem que hi ha tres coses grosses ara mateix. Una al Museu de Mallorca, com és aquesta exposició Negatius de Sol, que podeu visitar al Museu de Mallorca. Una altra molt interessant, arquitectura de postal, Arxiu Casa Planas, que trobareu la Fundació Tànica Tany a Llucmajor, amb aquestes jornades que des...
4: Sí, la mirada d'Ali per al turisme.
3: Uh-huh. Que això seran dijous...
4: 23 i 24 de juliol.
3: La setmana que ve, amb unes ponències també.
4: Fantàstiques, la Maribel Rosselló és coordinadora, que és fantàstic, i va venir precisament a Llucmajor a la inauguració, que vam estar molt contents que pogués venir, que ella viu a Barcelona, així que molt bé. I que en Baix també creu aquesta xarxa importantíssima per la cultura del nostre territori.
3: I per altra banda, l'Àntida Mallorca.
4: I l'Àntida, meravellós.
3: De l'arxiu de Casa Planas hi ha moltes fotografies precioses. Abans que bona nou, Inés, Blanca i Pedro, tenim un paraulòmetre per vosaltres.
5: El paraulòmetre.
3: I de sí, encara farem una darrera preguntes ràpides i breus. A banda que partiu, Pedro, tu saps que aquest programa sempre tens sorpreses. Avui no te faran jugar, però sí, respondre unes preguntes. I Maria Pons ha entrat per fer-vos-les.
6: Sí, mem, no sé qui és el valent que vol respondre primer. Mem, primera pregunta. Quina imatge de Casa Planas i Montañà és la que vos agrada més?
3: Ui, que difícil, eh?
6: És que clar, n'hi ha tantes i tantes.
4: Bé,
6: i tantes.
4: Ja te'n diré una. A veure, per lo icònica que és, que tothom la coneix, que se descamell, que hi ha més tota una història darrere, un pot trista, si voleu, i ja crec que és una imatge icònica de Casaplanes.
3: Aquest camell a la platja, que no m'hi ha Mohamed, que encara s'ha escrit un altre llibre, perquè és una història recurrent en la història, com també de Balears. Molt bé. Vosaltres en voleu dir cap? O deixam amb aquesta?
2: Hi ha tantes com us agraden, de tant diferents temes, que...
3: No podríeu triar.
6: No, és difícil. No, i la pròxima pregunta, Pontura, també és difícil. Una que deixi Mallorca ben retratada, que se noti l'essència, que quedi ben pales a lo que et silla.
2: Bé, qualsevol fotografia aèria.
6: Que se vegi la mà, no?
2: Exacte. L'urbanització, els hotels, la gent, inclús en miniatura.
0: Sí, a mi m'agraden molt les imatges de cales verges. Perquè són precioses i a vegades ens ve gent jove a l'arxiu, als arxitus aquests, i ja no reconeixen la cala o la platja, i és molt emotiu perquè els hi fas veure el que podria ser, no? I el que va ser també un dia. Llavors, bueno, està molt bé perquè hi ha aquesta part de nostàlgia, però també hi ha aquesta part de estàs ajudant a imaginar, no? Com nous... gràcies a les imatges que tens. Llavors, per mi, totes les imatges que són de coses verges, on no hi ha res construït, que n'hi ha moltes, sobretot a vegades les que es feien per postal, m'agraden molt.
6: I tu, Pedro, què penses?
4: No, jo també. És a dir,
6: estàs d'acord?
4: Sí, totalment d'acord. Sí.
6: I què creus que és allò més preuat de l'arxiu de Casaplanes?
0: Depèn moltíssim de la perspectiva amb què ho miris. Depèn, és que si ets un biòleg que hem tingut, doncs t'interessarà la Posidònia i voldràs fotografies aèries perquè tu puguis veure com s'ha tirat enrere la Posidònia.
3: Clar, és que també això també és important.
0: Si ets un historiador, t'interessarà...
2: Sí, jo com a historiadora de l'art, el que m'agraden són els quadres, les exposicions, les inauguracions.
6: Clar, tanta gent haurà vengut a goitar, no?, que haurà hagut tant d'interessos diferents que depèn.
0: Exacte, i aquest és una mica també la clau de l'arxiu, no? que pot atraure moltíssimes perspectives, i de fet és el que volem, no? que artistes de totes les disciplines, investigadors de totes les disciplines puguin venir i trobar, aportar el seu granet de sorra per generar, no?, aquestes narratives que siguin interessants, que diguin alguna cosa, no?
6: I un fotògraf destacat de tots els que vos han aportat imatges que teniu allà, que diríeu, mem, perquè també hi deu haver varietat.
2: Bueno, en Josep Pasqual. Planes, en Montoliu, en Pasqual...
0: Sí, Montoliu, Pasqual... Sí. Bueno, ja, com a... Sí, com a cosa curiosa, com a dato curioso, el Torrelló... El fotògraf aquest treballava a Casaplanes, i tenim la foto d'ell treballant a Casaplanes, i ho diu, és una cosa que expliquem com amb molt d'orgull, no? I a la gent li fa gràcia.
6: I ja per acabar, un racó de Mallorca que vos agradi, que estigui en aquestes fotografies, o no, que vos agradi a vosaltres, que a través d'això també l'haureu conegut bastant, a Silla.
2: Formentor.
3: Ah, Formentor.
0: A mi
2: m'encanta.
0: Sí? Jo no he estat encara, és que jo soc de Barcelona, però clar, ara estic vivint aquí i estic descobrint coses meravelloses. Bé, descobrint, no perquè estan descobertes, però estic visitant coses. M'agrada molt Calestallencs. M'agrada molt.
6: Molt guapa.
0: Sí. El restaurant a part està boníssim i és com està integrat a la roca, i les sardines són les millors sardines que he pres a la meva vida. I a més m'agrada perquè no hi ha música al bar, és una cosa com molt delicada, no? Com
6: bona posta de sol, has d'anar alerta que hi sol a Begrumes, això sí que és vera. I tu, Pedro?
4: No, i amb aquest en Formentor, i també per tota la història que hi ha darrere de Formentor, clar.
3: Que bé. I d'enhorabona per tota aquesta feina, que és molta i que encara queda moltíssima. Pedro Vidal, també pel suport en aquesta iniciativa.
4: No, gràcies a vosaltres per ser convidada, i gràcies també a Casaplanes per la feina que fa, i tan bona feina
2: gràcies.
4: Que fa.
2: Gràcies.
3: Tant que sí. I gràcies, com dèiem, també a Blanca Bernardo i a Inés Rakonsnik. Ara ho he dit millor, que sí?
0: Sí, ho has dit molt millor.
3: Bé, home, com que per ens entrevista m'han dit bé. Gràcies a tots tres, ha estat un plaer.
2: Gràcies. Gràcies.
7: Lletres Ràdios, cultura.
8: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
9: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
1: Bé, anem a escoltar les castanyoles. Les toca en Andrés Coll.
10: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
11: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
10: Sí, sí, sí.
9: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
1: Ets ambidestro.
12: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
7: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
9: Ja anem amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.

0: Ai, aquí que sona la sintonia entre que acomiadàvem els nostres convidats i saludàvem les nostres marines. No, no, no hi som atents de tot.
1: Necessitava una hora més de programa.
0: Com estàu? Benvingudes.
1: Ai, molt agraïdes des d'aquí.
0: Nosaltres també. Feis bona cara.
1: Ai, les vacances. Se comencen a notar.
0: Ara sí, ara
2: se coneixen,
0: sí.
2: Eh?
0: Ara ja han passat 10 dies... I...
3: El canvi de ritme va bé, és bo.
0: Funciona. Sí. Nosaltres sí, encara sí, sí. Estem allà...
2: Sí, encara hi som.
0: En plena feina. Però bé, avui hem de parlar d'un tema molt interessant, que són les paraulotes, les paraules malsonants entre les criatures, si em poden dir, si se moren cap alguna que passa, perquè ells ho capten tot d'una.
1: O oh, sí són esponjetes, i tots sabem si tenim criatures a prop, que no hi paren dir res davant, no. Si no vols, que això llavors se'n va i tornant gros.
3: I que la mestra se n'enteri sobretot.
1: Exacte.
3: Ah, de la vida privada.
0: Sí, però a vegades tens una conversa amb un adult i ets al lots allà, i se t'escapa una cosa i dius, op... Aquí ells també... estan parant ara.
1: Però això és allò que deien de ser roba estesa. Hem de tenir, sí. Hem de tenir en ment en les dues coses. En què deim i en com ho deim.
0: Exacte.
3: I jo de petita no ho entenia, perquè nostre se'n pleia molt la frase l'alertava que hi ha roba estesa. I jo de petita me'n recordo que era com... No entenc.
1: Això és meravellós, és una expressió que em pleia moltíssim i que m'encanta.
2: Mirava si hi havia roba estesa.
3: I ara tenim infants a la família i sé que jo ventia roba estesa i és com, ai, ja som de l'altra banda, de la banda que entén el que passa. Que bé.
0: Que bé, doncs sí. Com ho han de fer per dir o no dir, o de quina manera se pot educar els infants en aquest món tan lingüístic?
1: Clar, és a dir, és veritat que no hi ha una regla d'or respecte a això, no hi ha res escrit en pedra, però per norma general poden dir que hi ha bastant de consens en que no han de dir paraulotes davant les criatures. Una part és perquè quan nosaltres vam infants molt petits empleant aquestes paraules...
3: Sí. Sobretot segon quines.
0: Te regires.
1: És que sona tan gruixat, sí, és que fa sí. Tan lleig.
0: Sí, sí, sí.
3: Sí, sí, sí.
0: Sobretot si els escoltes entre ells jugant.
1: Sí, perquè a més vull, tothom estarem d'acord que la majoria de vegades quan estem xerrant d'aquests infants tan petits, 3, 4, 5, 6 anys, les repeteixen perquè les han sentides, però no saben què volen dir. Quan tornen una mica més grans, sí que ja veuen que hi ha una intenció. Encara que no entenguin el significat, sí que ja comencen a copsar que això s'emplea per provocar una reacció que no és lo mateix dir una paraulota que dir sabata o dir cadira.
3: A més que la reacció de l'adult pot ser molt interessant per ells, clar. Ja. Hi ha unes paraules que no generen reacció, però aquesta paraula en concret ja. Genera una reacció...
2: Ah,
3: és que, ai,
0: que dius?
3: Que anem a experimentar.
0: Sí.
1: Pels quals els infants acaben, diguem, paraulotes, no? És a dir, la primera és perquè les senten. Llavors, és per imitació, igual que desenvolupen tot el seu llenguatge, també incorporen aquestes paraulotes. La segona, aquestes paraulotes provoquen una reacció. Una reacció que no provoquen cap de les altres paraules que empleen el seu dia a dia.
0: Clar.
1: Per tant, és ja divertit
0: què passa aquí.
1: Veurem què passa.
3: Fins on pots estirar.
1: I llavors és exacte. Llavors és una vegada que ja han entès com, per on van els tirs, llavors ja entren a cercar el límit, no? Uh-huh. Com diu una marina.
0: Però tu com a família també pots ser molt curós, anar molt alerta, però tanmateix després hi ha un univers que sigui internet.
3: I internet i altres persones humanes en el teu voltant.
0: També, que això és, encara és més mal de controlar.
3: Que és tant, mal de controlar.
0: És més interessant que si infant... tingui com un esperit crític, no? Que, perquè tanmateix estaràs posat de qualque manera a les paraules.
2: I que
3: moment...
2: a banda d'això també t'assimiles, no? És a dir,
3: exacte.
2: Acabes fent i repetint allò que fa el teu entorn, no?
3: Aquest text sembla a les olles, que el que hem dit sempre, sí, que en una casa hi diuen molt unes paraules, a l'infant ho repetirà. I també hi ha una franja d'edat en què és molt difícil explicar lògica perquè una cosa no s'ha de fer o no s'ha de dir. Jo també som partidari d'explicar-ho, sobretot quan ja són un poc més grans i que puguin entendre quins són els matisos de que aquella paraula pues, té unes conseqüències per la persona que la sent.
0: Clar, que pot ser ofensiva.
3: Que pot ser ofensiva.
0: Sobretot per determinar col·lectius.
3: Exacte, sobretot per determinar col·lectius, que això també és un bon meló, perquè, clar, ja veus com de quin peu que hacen a casa, a vegades s'entén segons quines paraules a classe i a vegades es preocupen.
0: Sí, a pintura que a casa ho fan molt bé i després ho senten per internet.
3: O després ho senten per internet.
0: O pel carrer o allà on sigui.
1: Exacte. Sí, perquè realment estan xerrant d'infants molt petits que moltes vegades tampoc tenen aquesta exposició a pantalles o no estan exagerada, però és igual, perquè encara que siguin al pati sentint els més grans, que per ventura sí, que tenen aquesta altra font, també mos hi podrien trobar. Anem a suposar que nosaltres hem anat molt alerta, perquè eren conscients de tot aquest cali portal, però, per lo que sigui, arriba un dia a l'escriptura i mordi una paraulota. Mordi un insult, mordi una paraulota, mordi lo que sigui, un infant de 3 anys, perquè pot passar perfectament.
2: Depèn de com de gruixat sigui, o no?
3: Jo matisaria.
2: No.
3: Jo crec que era el mateix
2: dir...
3: Ai, punyetes. I no és una paraulota, ja m'enteneu, una paraula més fluixa. Però alguna, jo he sentit alguna paraula que és com ratatatatata. Dic, però tu, fill meu, aquesta boqueta tan petita... Has dit aquesta cosa tan grossa.
1: Jo és que m'he trobat bastant sovint amb paraules molt, molt bruixades amb infant de 3 anys.
0: Sí. Llavors, sobretot aquesta que comença per P.
1: Aquesta és bastant habitual.
0: Aquesta és molt habitual.
2: Aquesta sempre s'apunta a la llengua, pareix.
1: Sí. Però aquesta i... Exacte, exacte.
3: Sí, frases
1: I més desenvolupades.
3: Aquí dic,
1: sí. Sonen fatal. Clar, la primera cosa, quan són infants tan petits, això que deia la Marina de raonar i tant i de més... encara no estan en aquest punt. Llavors, primera cosa, identificar perquè ho diuen, no? Llavors, si és per provocar una reacció en nosaltres, la nostra reacció ha de ser absolutament neutra. Nosaltres li podem dir, jo crec que volies dir el que sigui.
0: Després, això és una bona tècnica?
1: Clar, si estan cercant provocar, això se diu la tècnica de l'extinció. Que cerquen? Que tu t'enfadis, que tu cridis, que tu t'escandalitzis, que tu... No ho han de trobar. Han de veure que aquesta estratègia no funciona. Mm-hmm. Llavors, si tot funciona, si aquesta estratègia d'extinció té èxit, com que veu que això que està intentant no ho aconsegueix per aquí, ho deixarà de fer. Possiblement intentarà trobar una altra manera, però per aquest costat segurament veurà que no està aconseguint el seu objectiu i s'aturarà.
0: Clar. I allò que tu volies dir és... tal.
3: O posar paraules, no, Marina, a lo que sent, perquè puntura aquesta paraulota coincideix amb un moment de màxima frustració.
0: Ja, que està enfadat.
3: I de voler expressar, és un bon moment també per poder practicar, tenir un llenguatge un poc més assertiu i poder dir, jo crec que tu el que te passa és que estàs enfadat. I per estar enfadat i desenvolupes el tema. Però és un bon moment per això, per posar paraules a el que passa i donar-li models correctes en lloc de dir això, si tu el que te passa és que estàs enfadat, digueu, estic enfadat, estic molt enfadat.
0: Estic rabiós.
3: Estic rabiós. Sí. Se'n pot dir, no passa res.
1: Jo, Escoleta, també he vist emplear una estratègia que aquell moment des tonto i tonta, que també
0: sí,
1: Escoleta també passa, no? En aquesta escala una mica més petita, i és mira, se nom
0: Joan.
1: Ai, no, Joana. Volies dir Joana. No? I llavors aquí estem fent una mica tot això que dèiem, de rompre aquesta escandalització que cercàvem provocar que tal, i no entrar a incidir més, perquè ja està, perquè tu la primera vegada els has explicat aquesta paraula, que això seria el que justificar la nostra prohibició, no? I aquestes paraules s'empleen per fer mal, i com que nosaltres aquí mos cuidam, aquestes paraules no les empleem. I ja està, perquè quan són tan petits, 2, 3, 4 anys, el seu cervell no està encara preparat, no està suficientment madur com per poder empatitzar. Mm-hmm. Llavors, no podem apel·lar a una empatia que no és capaç de sentir.
3: Exacte, si quan creixen són un poc més grans,
2: clar, no
3: pots emplear
2: exigir
3: altres estratègies. Mm. No, exacte. Mm-hmm. També és, per això és interessant saber a quin moment se troben, però com més grans se fan, altres estratègies poden posar en funcionament. L'extinció... és la queixa que hem xerrat de neutralitzar completament i de no fer cas, però després també com hem xerrat se poden donar alternatives, que és ja estic enfadat, o alternatives més fluixes d'aquesta paraula. Jo igualment he de reconèixer que ja he tingut a vegades situacions allà on jo he posat en pràctica totes les estratègies pedagògicament acceptades que hi ha hagut i no hi ha hagut manera humana. I a vegades fa falta explicar que això és una paraula que diuen els adults i tu encara no ets adult, ergo, tu no la pots dir perquè encara no ets gran. Jo me'ls vaig posar l'exemple quan ja estava desesperada de tu tens carnet de cotxe, pots manar? No. El papà pot manar? Sí, perquè és gran. Ell pot dir paraulotes perquè té carnet de cotxe i és gran. I tu no. Sé que no té molta lògica, però jo no sé per què allò sí que va calar.
0: Ah, sí? És l'única manera que te...
3: Jo, en aquella situació, en aquell grup en concret, va ser...
2: Un temps que assimilaran carnet de cotxe i paraulotes.
3: Ho van com entendre, però van
1: bé,
3: com
1: també
3: entendre.
1: Bé, també estarà bé. Sí. Els atendrem mesurats fins a NRD 8.
3: Però a vegades volem emplear molt la lògica i a vegades que els infants hi ha de ser coses com més planeres. Ells, jo no sé per què, van entendre que paraulotes igual adult, i van fer un símil i ho van entendre. Perquè a vegades és molt difícil lluitar contra això.
1: perquè fins que no arribem en els 6-7 anys no podrem treballar el tema de l'impacte que té aquesta paraula i per què aquesta paraula molesta tant, i el que deia Margalida de aquestes paraules amb aquestes persones sí que són molt més feridores i s'empleen, no?, per anar a fer mal. Però tot això hem d'esperar mínim a 6-7 anys que madurativament estan preparats per allò de no facis en els altres allò que no t'agrada que te facin a tu.
3: Exacte. De fet,
0: en els 6-7 ja poden dir això.
1: En principi, sí. Dependrà de cada criatura.
3: També, com que és un concepte molt estrat, jo vaig rebre una formació que m'ha pareixut molt interessant per infants de recicle d'infantil i per primària, que la mestra el que feia era, quan hi havia hagut un conflicte, sobretot amb paraules, que és una cosa molt estrata, feia un cor. I en aquest cor, quan el tenia fet, l'arruava, el trencava. I després els demanava que el tornessin a compondre i l'aferrassin. I clar, deia aquest cor, ja està arreglat, però és mateix. No. I dins les paraules passa el mateix. Tu pots demanar perdó, tu te pots disculpar, però
0: ja ho has dit.
3: Però ja ho has dit i ja a vegades el mal ja està fet. I se pot haver-hi una reconciliació, però la ferida segueix estant allà. I m'ha aparegut una cosa com molt visual que se podia entendre molt bé.
4: Sí, per veure que a mi me preocupa el tema d'internet i xarxes socials, perquè se diuen a determinats canals, no tots, òbviament, però que se diuen moltes paraules malsonants i determinats influencers o això que els fan servir molt.
1: Clar, aquí la primera reflexió és que segurament tots aquests continguts no van adreçats i no són aptes per als infants com a primera mesura. Però sí. Sí, moltes vegades mos hi trobarem que estaran exposats a tot aquest contingut.
4: S'ha d'anar a l'alerta.
2: I que són canals que potencien o que alimenten també.
3: Clar, però és el que deia la Marina. La primera reflexió és que fa aquest infant mirant aquest canal sense supervisió d'un adult, si representa que és menor d'edat i que ja són quins continguts que no hauria de decidir-hi.
4: Ja, però és que a vegades te surten sense anar-los a cercar.
3: Bé, allà és pin parental i tu pots posar molt de filtres i pots no donar-li el mòbil d'un infant si tu no vols que l'empleï
4: si
3: tu no hi estàs darrere.
4: És complicat.
3: Sabem que és molt difícil, Però bé,
1: Això realment avui ja són figures d'un altre paner.
3: Sí.
1: Un poc d'internat xerrar de pantalles un altre dia. És un tema combustible.
4: És pantalla
1: d'aquells que no s'acaben mai.
4: Sempre surten, però clar,
3: és el nostre tema.
4: Heu xerrat de paraules malsonants i m'ha vengut el cap això.
3: Però no passeu pena, perquè la Marina ha fet un llistat de paraules per si vos voleu esbrevar.
4: Vinga, Marina.
1: Perquè, allò ideal seria que no diguéssim paraules malsonants ni insults davant dels infants. Però també és vera que un moment donat tot això és com una vàlvula d'escapament i que ho poden necessitar. Per tant, arribats en aquest extrem, avui el que vos proposam són alternatives ben mallorquines per flastomar quan hi ha roba estesa. Ara me sap greu perquè no em puc fer recopilatori d'alternatives de Pitiuses i Menorca, però si qualcú de la nostra audiència fos tan amable de fer-nos en arribar, nosaltres estaríem encantadíssimes.
4: N'hi ha qualcunes que sí que se diuen, totes les balears.
1: Sí, sí, n'hi ha que són conjuntes. Jo he de dir que n'hi ha que, fins que no vàrem preparar aquest guió...
4: De fet, la primera és molt Pitiusa.
1: Les desconeixia. Mal fumar ses baladre. Mal fumar ses baladre. És a dir, m'encanta. Jo l'he d'incorporar a partir d'ara.
4: Ara, si no sap que és un baladre... Fumar sí que sap que és.
1: De totes maneres, basta s'entonació i veure-te sa cara per llegir que allò no és un bon desig. Però...
4: És així, a més, la baladra és tòxica.
1: Sí.
3: Exacte. Sí.
1: En qualsevol de les seves presentacions i formats. Vull dir, en el baladra no vos hi costeu gaire.
4: Quines més tenim?
3: Un bon vent de darrere i en tornar de davant. És que és molt gràfic. Però quan no tens ganes de veure qualcú amb un temps llarg.
1: T'hauràs de llogar per anar a plorar. A dir, aquesta a mi me l'havien dit de
4: petita. Aquesta m'encanta. Aquell infant que plora una hora seguida.
1: Que a més és un plorar que en fi, que el que diuen en castellà, làgrimes de cocodrilo, no? Vull dir que has de perseguir qualque cosa, no has de sentiment.
4: I d'aquí li has de dir, t'hauran de llogar per anar a plorar.
1: Efectivament.
3: Jo n'hi ha una que m'encanta i la diré, perquè no vull que se quedi fora, que hi ha un... bon mostel. Quan qualcú no és de fiar.
4: M'agrada molt.
3: Aquesta és preciosa.
4: Un bon postel, sí. Qualcun altre, mem?
1: Me mates el porc en divendres.
4: Sí.
1: Quan qualcú te fa un canvi de plans, te desbarata allò que tu tenies previst, me mates el porc en divendres, perquè deien antigament que si se'n matant se feien en divendres, tot el porquim se t'ho dava.
4: Sí.
3: i si després el que voleu és mullar una bona flastomia i quedar-vos amples, sempre podeu dir Ubercock, Asa, Bumble, Pomo o Pomot,
1: Benastre, Borino, Bufallunes, Calàpot.
3: Però el que ens agrada, crec que més de tots, de tots nosaltres, és un tros de, el que sigui, un tros d'animal, tros de suro, tros de camp batiada, que nostre l'empleem moltíssim.
4: També.
1: Tros de banca és un dels meus preferits i no l'empleia bastament. I tros de canterano.
4: Tros però de canterano. Tu li dius, en esteu fill, quant any t'esteu fill, Marino?
1: Tres.
4: Tres anys, tu li dius tros de banc i et dic que fa.
2: Sona gruixat, eh?
1: Però tornem a el que vèiem abans. Tu realment li podries dir espardenya o taula, que si tu li dius amb aquella cara i aquell to, ja m'entendrà. És igual la paraula.
2: Clar, li dius tros i canterano.
1: És el sotet.
4: Sí. O ets un gorà o un goranot.
3: I no seria guapo que a les escoles, en els patis, se diguessin aquestes paraules. Ets un gorà.
4: I de... recuperem-les.
3: Ai, sí, per favor.
4: Sempre amb amor, això sí, no?
1: Ah, sí, sí, sí. Dolçament.
4: I de Marines, no sé si me l'heu afegit cap més.
3: Ai, n'hi ha tantíssimes.
1: Jo, una de les de canastres que s'ha dit tota sa vida, és més curt que una màniga de guardapit.
2: Mm.
4: També.
3: Exacte. O sabatot, o burot. N'hi ha un que m'ha agradat moltíssim, que és que pareix que l'han criat a llet de cabra.
1: Pareix que l'han criat a llet de cabra, ara que mos queixan tant d'aquests al·lots són moguts, se refereixen a això.
4: Ah, mira. No ho sabia.
1: Per això et surat de llet de cabra. Sí, sí, sí, sí.
4: Molt bé, doncs un carrerany de flastomies bones, per dir-ho de qualque manera.
3: També mos hem desbravat de qualque manera.
4: Exacte. Gràcies, Marines.
1: A vosaltres.
4: Fins la setmana que ve.
5: Lletres Ràdios, participació. Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
6: El Consell de Mallorca per primera vegada aprova la proposició de llei de regulació d'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents, ja que estableix un límit a l'entrada de vehicles i un nombre màxim de cotxes de lloguer.
5: Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
7: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org.

0: RG i fes el teu donatiu. I IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
1: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
2: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
1: si a tu te dic pinta,
2: mur,
1: portada,
2: si a tu te dic gra,
1: que te venes cap primer de tot?
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Quina cançó més bona.
1: És que, clar, 5 minuts, sí, quasi 6, que dura, i l'hem posat avui perquè just ahir, dia 13 de juliol, va ser el Dia Mundial del Rock, i això vol dir que fa 41 anys, l'any 1985, es va retre homenatge en aquesta efemèride a través de l'històric concert del Live Aid, que de fet la pel·lícula de Queen surt, un esdeveniment benèfic que es va fer simultàniament a l'estadi de Wembley, de Londres, i l'estadi JFK de Filadèlfia, per recaptar fons contra la fama Etiòpia i que va reunir llegendes com Queen, U2, David Bowie, Elton John, The Who, Led Zeppelin, etc.

0: Quina fet van velletes amb aquesta cançó.
1: Sí, ja.
0: I doncs aquest marc va tenir lloc el concert de Queen, que va marcar un abans i un després dins la història de la música, concretament a l'estadi de Wembley, de Londres, que dèiem, on feren un set legendari que foren només 21 minuts, en el qual la banda va tocar 6 dels seus grans èxits, aquest Bohemian Rhapsody que han sentit a l'inici, Radio Gaga, Hammer to Fall, Crazy Little Thing Called Love, We Will Rock You, que escoltam ara, i We Are the Champions.

0: Aquesta actuació ha estat catalogada per múltiples enquestes musicals com el millor concert de rock en viu de tots els temps, però dia 13 de juliol també és una efemèride rellevant per la icònica banda britànica, perquè Queen, l'any 1973 d'aquell dia, va llançar a la venda el seu àlbum debut homònim, Queen, que va incloure temes com Keep It Yourself Alive.
1: Idò, Queen, banda eterna, fantàstica, que ens dona aquestes cançons tan boníssimes. Avui li hem dedicat la part final del programa a ells. Maria, moltes gràcies.
0: Gràcies
1: a vosaltres. Celestí, moltes gràcies.
2: Fins demà.
1: I Toni Cardell, demà tornem. Gràcies.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
4: Bon dia. Fa mitja hora que els bombers d'Eivissa han aconseguit estabilitzar l'incendi de Sant Josep entre Sant Agustí i Cala de Bou. La nostra companya Gemma Guasp ja és allà. Gemma, bon dia. Què veus?
5: Bon dia, l'Ivanat. I els bombers continuen treballant per tal de refrescar la zona. També hi ha estat fent feina fins fa uns minuts l'helicòpter de l'Ivanat. La primera estimació és que s'ha cremat mitja hectàrea de massa forestal. S'ha hagut de tallar la carretera de Sant Josep a Sant Antoni per les feines dels equips d'emergències. El foc, de fet, ha arribat a l'altre costat de la carretera. S'han hagut de desallotjar 30 persones de les cases més pròximes per precaució. Els habitatges no s'han vist afectats.
4: Gràcies, Gemma. Seguirem pendents d'aquest incendi a Sant Josep. I l'any que ve entrarà en funcionament un nou pla d'indústria amb l'objectiu de potenciar aquest sector, que representa el 100% del producte interior brut de les illes. A més, el govern vol consensuar el pla amb la patronal i els sindicats.
6: El conseller d'Empresa, Alejandro Sainz de San Pedro, ha proposat a les patronals, els sindicats i altres representants del sector posar en marxa la primera mesa d'indústria. Ha dit que, a part de tenir en compte teixits potents com la bijuteria o la nàutica, també se n'han de tenir d'altres sectors vinculats com la innovació tecnològica. Ara el conseller vol consensuar les pròximes passes amb el sector.
7: I ese proceso de potenciar la indústria de Baleares y lanzar ese reto de la reindustrialización para seguir creciendo, eso es importante. Se han analizado esos parámetros en el diagnóstico inicial, pero no nos hemos parado. Por eso hoy es importante esa capacidad de consenso, de diálogo con todos los que tienen algo que decir en el sector de la industria.
4: Les patronals del petit comerç insisteixen i tornen a demanar la regularització dels períodes de rebaixes per tornar al sistema antic que marcava el període de descomptes. Això quan aquests establiments ja els han començat.
6: El petit comerç inicia les rebaixes 3 setmanes després que les grans superfícies ho fa seguir la proposta de Fedeco per intentar vendre primer la roba de temporada sense descomptes. Pedro Miró és el vicepresident de Fedeco.
8: Així tot han sortit 2 setmanes o 3 més tard que les grans superfícies, però pensant que és el necessari per al petit comerç.
4: Els ciutadans de les illes són dels que manco compleixen amb l'inspecció tècnica de vehicles de tot Espanya. Més del 41% dels vehicles obligats a passar la revisió ho fan fora de termini.
6: Segons dades de la DGT analitzades per l'Associació Espanyola d'Entitats Col·laboradores de l'Administració a la Inspecció Tècnica de Vehicles, aquesta situació converteix les Balears en la tercera comunitat amb més nivell d'incompliment del país. Les dades mostren que hi ha una relació directa entre el retard a la ITV, l'antiguitat del vehicle i la probabilitat que presenti defectes greus o molt greus.
4: 940 famílies de les illes han demanat acollir-se al primer programa del Xec Cangú d'ençà que es va obrir el termini dia primer. La directora general de Conciliació, Margalida Darder, s'ha mostrat satisfeta per l'acollida que ha tingut aquest xec.
9: Jo crec que el Xec Cangú nou el que ha fet és precisament reforçar això. Ja no només cobreix les despeses com abans de conciliar en cures domiciliàries. Enguany hem incorporat l'escola d'estiu, l'escampament, l'escola de Nadal, l'escola de Setmana Santa.
4: I en aquest moment el Congrés dels Diputats comença la votació de la convalidació del decret llei de dependència. El ministre Pablo Bustinduy defensa la importància social d'aquesta llei.
10: Cuidar y ser cuidado no es una cuestión privada, es una cosa común, es un derecho de ciudadanía. Y lo es para todos y para todas, en igualdad, en dignidad y en autonomía.
4: Son las 6:04. Les notícies tornen a l'informatiu vespre a les 7.
3: Més informació a ib3notícies.com.

Una primera novel·la que ja passa a lectura dramatitzada i també molta més literatura. Comença l'Espai de Cultura a IB3 Ràdio.

0: Te hice Dios és la primera novel·la del poeta Marcos Augusto i ara serà objecte de la lectura dramatitzada d'alguns fragments a la Festa de l'Orgull d'Inca aquest dijous. Publicada per Penguin, la història passa així de la literatura del paper a les arts escèniques. Per altra banda, Joan Mas és un pintor figuratiu que capta en les seves obres pintades amb els dits els elements de la nostra cultura balear i mediterrània, peixos, ovelles, marines i fins i tot accepta encàrrecs, tot d'una a nosaltres també a l'estudi. Maria Quanet, la llibretera que ens acompanya cada dimarts a la secció Galerada, ens du avui la distinció de Tiffany Rivière en aquesta secció en la qual avui parlarem d'aquesta autora i també d'aquesta obra. I per acabar, veurem que es cou a la Biblioteca de Sant Jordi a Palma amb Pep Hernández, que és el seu bibliotecari. Tot això amb Andrea Sánchez a la part tècnica. Arrencar.
1: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.

0: Són les 6 i 21 minuts, continuem en directe a l'Aviador i ara saludam el següent convidat que ens acompanya avui a l'estudi. Ho hem avançat a l'inici, és un artista plàstic, Joan Mas Ballester. Com estàs, Joan?
1: Què tal? Benvingut. Què tal, Mònica? Com va? Molt bé.
0: Molt contents que ens acompanyis avui, que... clar, no podem mostrar per la ràdio la teva obra, però sí que recomanem a tothom que la consulti, que la tresqui un poc, que hi ha la teva plana web i també tenim les xarxes socials, no? Joan Mas...
1: Sí, correcte. Podeu entrar dins la pàgina web, que és joanmasart.com, i també a les xarxes socials, Instagram, joanmas.art.
0: Idò, així podreu, mentre conversam amb en Joan, tal vegada trascar i veure un poc com és aquesta obra figurativa, mostres éssers vius, també natura, marines, molt d'elements del nostre paisatge, però els plasmes amb molt de color i també amb una tècnica molt teva, no? Que vull que mos contis un poc com vares arribar en aquesta tècnica i com ho fas.
1: Sí, bé, com bé dius, tota la meva obra a dia d'avui està pintada en les meves mans, només amb els dits, amb molta textura, agafant molt de color, amb molt de color viu, i com dius, pues, està molt influenciada pues, per Mallorca, per la mà, la muntanya, el camp, i... tot relacionat amb la nostra, amb la nostra illa.
0: I Joan, pintes en model o en sa imaginació?
1: Bueno, pues, un poc de tot. Al final agaf records, idees i també paisatges pintats en directe o a través d'una foto.
0: I t'agrada pintar, és a dir, figuratiu o has tingut una època més abstracta? O...
1: Sí, bueno, he tingut moltes... Bé, pint des de que sóc petit, tota la vida he estat pintant i clar, durant tots aquests anys pues, he tocat totes les tècniques, des de pintar amb oli, aquarel·les, acrílic, pintar amb pinzells, pintar amb espàtules, esponges, tocant un pot tots els pals.
0: Ho has fet tot?
1: Sí, i... Sí, també és que en part no, és a dir, no sentia o no trobava un estil o una manera de pintar que realment digués és meva, no? Aquesta tècnica ha sortit d'allò o sent que surt dins meu, no? I va ser, pues, jo crec que en l'experiència, provant diverses coses, pues, que va anar sortint un poc aquesta manera tan particular de pintar que és amb els dits.
0: I els elements que tries, sempre has triat aquests motius per pintar-los?
1: Sempre he tirat molt cap a Mallorca, és a dir, cap a el que he viscut, les experiències que he viscut i que visc aquí a Silla. Al final jo crec que tinc una connexió molt forta amb Silla i m'agrada molt fer activitats tant dins la mà com a la muntanya, en el camp, i un poc és el que vull representar dins totes les meves obres.
0: Idò, esperant que consulteu a les xarxes socials d'en Joan Mas o també la seva plana web, perquè a més de pintar pues, això, peixos, marines, també paisatges molt mediterranis, en colors molt vius i enverdits, de vegades creant tota aquesta textura, ho fas amb quin tipus de material ho fas ara?
1: Que la pintura és pintura acrílica, perquè, clar, pint directament en les mans, fora guants, fora res, clar, soli, com que al final has d'emplear mitjans, és més delicat per tema de la pell. Encara així, l'acrílic també és delicat, has d'anar molt alerta, t'has de fer anar molt bé les mans, protegir-les i de més. I després que també el que cerca és que xugui ràpid sobre per poder anar donant ditada darrere ditada i que vagi creant aquest volum. Després també pinto només en colors primaris, és a dir, tots els colors que vaig creant per cada obra són únics, perquè al final són creats des dels colors primaris, traient pues, mescles, traient els colors complementaris, anant combinant-los de tal manera que pugui treure el volum o la forma d'aquella obra que estic pintant.
0: Clar, amb oli s'atorba molt més temps a aixugar-se i llavors se mesclaria molt més els colors, se faria una pasta, no?
1: Clar.
0: I amb acrílic, quantes capes arribes a fer? Quantes ditades de pintura arribes a posar damunt?
1: Clar, com que pinten s'editant molt de relleu, que no és com quan pintes amb pinzell, no? Que tu li vas donant passades, vas mesclant el color, difuminant, i has d'anar donant capa darrere capa. Clar, molt de pinzeller em diu, buf, quina quantitat de pintura que deu estar, no? Perquè per aconseguir aquell volum, aquella textura, però realment no gastes tant, perquè amb una editada, que l'he de tenir abans molt pensada, he de tenir molt clar quin color pos, perquè ja després damunt no puc tornar enrere. És a dir, he d'aconseguir l'efecte, aconseguiries amb el pinzell i mesclant i creant capa darrere capa només amb una editada i amb uns tons que tu apliques en aquell moment. Perquè un pic s'aixuga ja no pot tornar enrere, ja hi se queda.
0: I damunt quin material pintes? Quin suport?
1: Tela, tot és tela. Sí, sempre pinto damunt vestidor i tela.
0: I el tamany?
1: I tamany, pues, cada vegada vaig tirant cap a més grans. És a dir, sí. És a dir, fa anys pintàvem en format petits, però sí que és veritat que com que pinten s'ho dit, clar, tamany molt petits, no m'ho donen. És a dir, no m'ho donen, saps? Hauria de pintar... vamos, no, un pinzell sí que pot jugar més, però en som ara d'anar a formats molt grans, per donar-li la forma.
0: No te dona per fer miniatures?
1: No, encara no.
0: S'ho dit petit, tal
1: vegada. Sí, això que els té en prins, però no... No m'ho dona.
0: Que bé, de conversar amb en Joan Mas, he de dir que dues germans netíssimes, impecables, ningú diria que pintes en sos dits, perquè, vulguis o no, sempre te queda un res.
1: Sí, sempre queda alguna cosa, però com m'has dit de venir al programa...
0: Has vengut?
1: M'he fet els germans, van de venir.
0: Sí, amb un raspat. Sí, ben bé, no. És que, clar, vulguis o no, ho deus dur. Clar, tu abans d'entrar m'explicaves que pintes a casa teva, és a dir, no tens un estudi on vagis o com ho fas? Tens una habitació?
1: Sí, tinc una de les habitacions que tinc a casa meva, pues, adaptada per com a estudi, i allà ho tinc tot. I la gent pues, que ve o que vol veure que el cobre en directe, perquè això sempre ho recoman, clar, tu a la web o a Instagram veus les obres, però no ets capaç d'apreciar pues, ni el color ni la textura d'aquella obra. Jo sempre els dic que venguin a l'estudi, que ho venguin a veure, i clar, és casa meva, al final està dins casa meva, perquè no hi ha... No sé, és una manera també de conèixer l'artista personalment, de jo conèixer els clients, d'estar en contacte amb ells, de connectar molt més amb ells, i crec que és una manera més humana de que, a més, després pugui sortir una gran obra, perquè també faig feina per encàrrec, també, i entonces... és una manera millor de connectar.
0: I la veritat és molt interessant. Tenc curiositat per saber com emmagatzemes les obres. Les tens ja damunt vestidors o...
1: Sí, o... ja els...
0: I que té molt d'espai.
1: Cada pic en té menys.
0: S'ha de vendre obra com sigui.
1: Sí, és a dir, també és que estic en un moment on faig molta feina per encàrrec, la majoria és encàrrec, és a dir que així com entren, surten.
0: Sí. Molt bé. I doncs, això és fantàstic, eh?
1: Sí, estic content.
0: I què t'encarreguen?
1: Pues de tot. Bé, m'encarreguen de tot. El que jo senti normalment ha d'estar relacionat un poc amb el meu estil, amb Mallorca, la mar, la muntanya, animals, paisatges... per sort, la majoria coneix l'estil, gent que m'ha dut seguint des de fa temps i sol tirar per aquí.
0: Vull dir que no te demanen persones o retrates o...
1: Me n'han demanat.
0: I els acceptes?
1: De moment no. Vete. No, perquè com t'he comentat, clar, com que pinten les mans, els dits, clar, no és el mateix pintar un animal, un peix, que és, diguem, el que és l'expressió d'una persona, és més diferent. A part de que també se'm aniria un poc del meu... de l'estil que pinta a dia d'avui, el dia demà, no sé.
0: Jo crec que ho has de provar, segurament. Sí, no? Si alguna cosa divertida te sortiria, però bé, tot són etapes,
1: sí.
0: Ara estàs en aquesta, i ara en què estàs fent feina? Fas d'en un amb un o fas... tens diferents quadres que vas fent a la vegada per aprofitar el color, l'editada o...?
1: No, me sol centrar sempre en un. És a dir, la vaig pintant un darrere l'altre, perquè crec que al final... cada quadre pues, ha de tenir 100% de l'atenció. A part de que també, vulguis o no, jo pint i me'n vaig a passejar, me'n vaig a sobre mig o el que sigui, aquell quadre està dins el meu cap donant voltes tot l'odia també, saps? Que sigui aquest color, aquesta forma, No sé si m'he equivocat allà, aquí, és a dir, al final sempre estàs en son rumb en el cap. Sí.
0: Idò, com un compositor de música, no?, que l'ha deixada per llavor pensar sí, en un arranjament sí. o alguna cosa
1: sí.
0: més.
1: Sí, de fet no l'espint mai ni en un dia, és a dir, necessit. És a dir, vaig pintant una hora, dues hores en el dia, tres com a molt, el deixo respirar i després ja torn a posar-me el dia següent. Sí, sí.
0: I és una feina molt interessant, amb formats cada vegada més grossos, segons l'espai ho permet i s'estudi. I també, a veure, això que te diu la gent, no? Fas servir, ja no són tubs de pintura, sinó potets.
1: Claro, en ple, com que pinten els primaris, com pots molt grans, del magenta, el groc, el blau, el cian i blanc, i a partir d'allà pues, vaig fent les mescles fins que tropes els colors que s'obre me demana.
0: Molt bé, i exposicions, concursos, tot això t'estira?
1: Sí, bé, n'he fet ja un parell, i bé, ara de cara d'aquest estiu...
0: A més, vas anar a Eivissa, que sempre mos agrada molt, quan un artista d'una illa sí, va a l'altra, uau, ho troben com un gran repte,
1: sí,
0: no?
1: Sí, ara vam fer, bé, encara està a exposició, a l'hotel... Emelià, a Vecinsa Emelià d'Eivissa, i ara també, 10 d'octubre, també torna a un altre hotel d'Eivissa, que és el Mondrian Hotel.
0: Carai, i aquesta actual que dius ara, fins quan se pot anar a veure?
1: Aquest estarà fins octubre, més o menys.
0: També? Sí. És a dir, la gent pot anar a l'hotel i...
1: Sí, pot anar a l'hotel i les obres que estan penjades allà.
0: Carai,
1: quin... El 10 d'octubre només estarà... Seràs de 10 d'octubre.
0: Només sí. un dia.
1: Només un dia, sí.
0: Molt bé, i quan Palma fa la nit de l'art, que fa uns anys, no sé ara, però fa uns anys hi havia artistes que s'hi apuntaven i tu tal vegada que convidaves a la gent a passejar per casa teva, fes una petita exposició a casa teva, ho fas també?
1: No, a Palma encara no he tingut l'oportunitat, sí que veuré que aquest any s'han posat en contacte per donar-me qualque opció, qualque proposta, que i bé. Ara... Sí. És veritat que a Palma m'encantaria, i ara l'any passat sí que les vaig fer... a diferents pobles d'aquí, de Silla, aquest any també, però a Palma encara no he tingut l'oportunitat i sí que m'encantaria fer-ho.
0: I a part de tot això que comentam, de fer les seves pròpies obres, representant això, peixos, natura, paisatges, i acceptar encàrrecs també relacionats amb els temes que sol pintar en Joan, també tot això ho passa a camisa, bosser de tela, un poc, no sé si qualsevol cosa, no? Avui mateix dus una camiseta que du així en el cor, diguéssim, un cas roig, només es cap, però bé, és increïble, és una peça teva.
1: Sí, aquesta és una peça meva, la meitat perquè és tal qual, el quadre era només la meitat del cas roig, doncs així com l'estret de sobre, les posa la camiseta, i trobo que així és una manera de poder dur art en el carrer, que no només se quedi dins les cases, dins les galeries, sinó que també sigui una cosa del dia a dia.
0: I això se te pot encarregar també a través de la teva web?
1: A través de la seva web o d'Instagram, sí. O la nit de l'art també estaran allà.
0: Que bé, Joan. I doncs, tenim lo d'Eivissa, lo de... alguna cosa més que vulguis anunciar o...
1: Bueno, setmana que ve estaré el dia, crec que és dia 22, a la Coma. La nit de l'art de la Coma, i el dijous següent a la nit de l'art de la Racó.
0: Carai, sí que funciona, això.
1: Sí, no.
0: Molt bé.
1: Vaig un poc a 200 per hora, però...
0: No, però sí, molt bé.
1: S'ha d'anar.
0: Idò, Red, compensa, i ja vos insistim en recuperar l'obra d'en Joan Mas a la seva pàgina web o també a les seves xarxes socials, és joanmasart.
1: Puntart.
0: Puntart,
1: sí.
0: Exactament. I veureu aquestes peces en tant de color, tan vives, que segurament també li voldreu fer algun encàrrec.
1: Exacte, jo encantat.
0: Que bé,
1: ja. Estic obert a totes les opcions.
0: Moltíssimes gràcies. S'estudi també, ara dic, que el tens a Palma,
1: a Palma,
0: centre.
1: Sí. Vull dir que qui vulgui se pot apropar,
0: seria
1: es pot posar en contacte jo i conèixer un poc més la meva feina.
0: Molt bé, no hem parlat de la part de protecció de la natura. Vols afegir alguna cosa en això?
1: Sí, això
0: un
1: també...
0: Un poc de crítica, alguna cosa?
1: Sí, això també és un missatge de... Bueno, a part de voler mostrar tot el món, o bé, tota la Mallorca, el que és el que tenim aquí, les nostres espècies, els nostres paisatges, pues ha remarcat també molt el que és la protecció, es cuidar tot el que tenim, es cuidar Silla, perquè així com jo estic pintant un carroig, estic pintant espècies que estan a dia d'avui aquí, pues artistes el dia de demà també tinguin el dret o la possibilitat de pintar el que jo estic pintant avui. I tot això només se pot aconseguir pues, cuidant lo nostre.
0: Que bé, Joan, mos ha encantat escoltar-te, veure la teva obra i mirarem també de seguir-te a través de les xarxes socials i tal vegada potser un dia te farem un encàrrec també.
1: Com vulgueu, encantat. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Moltíssimes gràcies, un gustet. Gràcies. I doncs mos aturam ara un segon i ja tot una rebam a Maria Cuenet, que avui mos parla de llibres a la seva secció Galerada.

0: TV3 Ràdio és entreteniment. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
0: L'aviador. IB3 Ràdio. Galerada, amb Maria Cuenac.

0: I en aquestes hores rebem a Maria Cuenet, que ve amb un llibre que fa una pinta boníssima, només en veure la portada. Com estàs, Maria?
1: Molt bé, i tu, Mònica?
0: Molt bé. Com va l'estiu?
1: Va bé.
0: Sí?
1: Sí.
0: Idò, bé, és una traducció, però aquesta vegada en es castellà. I és una obra de...
1: És una novel·la gràfica.
0: Això mateix.
1: És una novel·la gràfica que es diu La Distinción, que està publicada a Garbuix Books, de la Tiffany Rivière, però és una novel·la gràfica bastant especial, perquè tot i que té una trama pròpia, té els seus personatges i van passant cosetes, realment està bou totalment d'un altre llibre que es diu La Distinción, però que és un assaig sociològic d'en Pierre Bourdieu. És un llibre que té 50 anys, que té una tesi sobre, que bàsicament, resumida així, poc simplistes, que els nostres gustos estan determinats per la nostra classe social, per la nostra família, que és bàsicament això, el que ens agrada menjar, el que ens agrada llegir, el que ens agrada, l'art que ens agrada, les pel·lícules, la música que ens agrada, no és una elecció lliure, sinó que està determinada per la nostra classe social. I aquesta novel·la explora aquestes idees, a vegades cita textualment l'assaig, les actualitza i les veiem en els seus personatges, perquè quan comences, que hi ha un professor que ha d'explicar aquest tema des de la distinció d'en Pierre Bourdieu en els seus alumnes, i a través d'explicar-los anem veient també els seus alumnes com a mesura que van bevent d'aquestes idees també van observant la seva família, van observant els seus amics, van veient els contrastos i se van situant pues, dins de classe social, però també entenent que la mobilitat de classe no és només guanyar dobbers, és a dir, no és només fer dobbers, el que dient sempre és no ricos, no? Que encara que tinguis dobbers, si no vens d'una classe social més dominant, pues, tampoc t'hi sembles, no? I és un còmic superinteressant. A part, les il·lustracions jo les trobo molt... molt divertides, molt...
0: I són bones de llegir, no?
1: Sí.
0: És a dir, són clares...
1: Exacte.
0: De vegades el còmic és molt dens, o té molta d'informació, o aquest contrast blanc i negre. Aquí sí és en blanc i negre, sí, però és molt agradós a sui, no?
1: És molt agradós, totalment. I tots els personatges tenen expressions bastant caricaturesques. És fàcil seguir-los només veient com estan dibuixats, ja entens una mica el seu temperament. És un còmic amb vinyetes. No juga un munt amb el format, però és totalment adequat per explicar aquesta història. I la veritat és que és un llibre d'aquests que desafien com si una vegada no, ja encara dins es... que ja no, i cada vegada menys, i ja no ho tens gens, però dins el pensament popular que un còmic és per criatures, no, o que és baixa literatura, aquell, jo estic totalment en contra d'aquesta afirmació, aquest pensament, però amb La Distinció més i més que no, perquè el text és molt profund i és complicat i és sociologia pura, que diguem.
0: I se combina bé aquesta part tan profunda o tan densa amb aquesta senzillesa un poc de la presentació.
1: Sí, se combina bé perquè tria uns personatges que estan molt clars, que són complexos però estan molt clars, no mos quedam molt en això, en quin tipus de famílies, en les històries que tenen, però no entram en drames, no entram en grans sentimentalistes. Mos quedam un lloc perfecte per poder entendre bé la tesi del llibre, que és diferent, això. Que no hi ha una llibertat de gust, no? Sinó que està determinat. Que això, bé, ho podem aplicar en mil coses, però aquí està molt en concret sobre els gustos, això... Diu que és molt poc probable que una persona de s'extraradi fia d'un paleta i d'una dona a fer feines s'aficioni a l'òpera. Pot passar, és una cosa d'estadística, vull dir, això són resultats... Pot passar, sempre hi ha excepcions, però és poc probable, no? I és una mica aquesta...
0: És curiós. Tu t'ho trobes també? És a dir, parlant de classe social, però també entorn familiar? O això no?
1: Sí, també tot, xerra d'entorn familiar, que clar.
0: Clar, sí, bé, està tot s'entorn, no?
1: Sí, tot s'entorn. Sí. Sí, i sí, de fet, si ho llegeixes, començaràs a analitzar tu, el teu propi, la teva família, els teus amics.
0: Sentir-te identificat.
1: Exacte. A mi també aquest còmic m'ha recordat una mica, és diferent, però en quant a, jo crec que en quant a gènere podríem posar-los ja mateix, en els còmics de Liv Strömquist, saps, la sueca que fa, ara fet, des d'arriba a fer es l'Ago de l'Oràculo, on xerra sobre pues, aquesta tendència, a ser que jo m'inscric, però com de la nostra generació i en aquest moment de posar tanta fe a l'astrologia, en els oracles, bé, a l'espiritualitat d'una manera, coses que no podem comprovar, no? Que gira un poc la mirada de la ciència i se'n va més cap a l'esoterisme. En té un altre que és No siento nada, que és, ja agafa un munt les teories de Naeva i Lu sobre l'amor i sobre per què ens enamorem, però sobretot com es poder influeix dins l'enamorament, on comença a xerrar molt d'en Leonardo DiCaprio de perquè quan les seves al·lotes tenen 25 anys les deixa, no? Com tot una... Són novel·les gràfiques perquè està fet amb dibuixos, però que ens xerren de temes molt complexos, molt actuals i molt que ens ajuden a entendre el món.
0: I vosaltres a la botiga teniu un apartat a part per novel·la gràfica, sí. O teniu mesclat entre
1: no,
0: tot?
1: No, ho tenim
0: està a part també,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: I la gent de cada vegada ho demana més?
1: Mira, nosaltres la veritat és que no tenim un públic molt de novel·la gràfica. En tenim perquè jo som molt fan i jo, si tenc una llibreria, hi ha d'haver un apartat de novel·la gràfica, era claríssim. I sí que va sortint, no? És una de les seccions més sol·licitades, però sí que va sortint. Sí. No, és a dir que jo sobretot també, com que la meva tendència és més còmic europeu i això, no tinc tant de japonès, que això és el que realment surt més, però bé, com que no ho conec tant.
0: És el que surt més, no? Però bé, tota aquesta part, clar, tu ara ho has llegit amb aquesta traducció al castellà, però no t'agradaria llegir-ho amb original, tu que parles francès també?
1: Sí que m'agradaria. Però com que m'ha arribat aquest a la llibreria, me l'he llegit en castellà. Podria anar a cercar, però és supercar comprar un llibre en francès. Vull dir, un llibre en un altre país és supercar, perquè els gastos d'envio són ja més, quasi més que el llibre. Així que, mira, sí, com que no he tingut ocasió d'anar-hi i de trobar-lo, pues, me va bé.
0: I teniu un apartat d'altres llengües?
1: No.
0: Per aquesta dificultat que dius de distribució?
1: Sí, perquè la distribució en altres idiomes va per un altre canal i no és un canal que nosaltres toquem. Nosaltres estàvem en la distribució pues, a nivell nacional i mos hem centrat en això. I sí que tenim algun distribuïdor que du alguna cosa en francès, en alemany, però nosaltres no hem cultivat aquest tipus de... No ho hem cultivat i no tenim aquesta clientela tampoc, així que, de moment, català, sobretot, i un pot de castellà.
0: Molt bé, idò, avui Anna Maria mos ha proposat aquesta lectura, la veritat, la portada sí que és en color,
1: sí.
0: Molt cridanera, que a més fa ganes de... És d'aquells llibres que... te fan ganes d'anar a tocar-lo
1: sí.
0: I a obrir-lo, obrament ja de dins. La distinció, l'autora la diràs tu.
1: Tiffany Rivière.
0: Exacte, jo abans no l'he dit molt bé. I, bé, això ho trobam a la vostra llibreria, en els llocs de novel·les gràfiques, i també, tal vegada, pot convidar algú a llegir l'assaig original.
1: Exacte.
0: També que...
1: Sí, segur que si mos escolta qualque sociòleg, segur que ja el coneix, aquest assaig, que és la distinció també d'en Pierre Bourdieu. Però aquesta novel·la gràfica és un bon aprovament, si no som... sociòlegs o que no tenen... Òbvio, que no mos volem llegir tot aquest assaig i, en canvi, accedim a aquestes idees d'una manera molt planera, sense perdre la complexitat, perquè això a vegades també és el risc, no?, de quan vulgaritzem una cosa, de perdre complexitat, però trob que en aquest cas no és gens així.
0: Que bé, sí. Maria, i de moltes gràcies. Vols afegir alguna cosa més o... Sí.
1: Sí, dic que aquesta autora, aquest és el llibre amb el que... Bé, crec que és l'únic que té... No, en té un altre traduït en el castellà. Però és amb el llibre que més s'ha donat a conèixer. Però té un altre... Ella va fer una tesi, ara no sé de què, sincerament. Però mentre la feia va escriure una novel·la gràfica sobre la seva experiència fent una tesi. I té un...
0: Seria un maldita tesis.
1: Exacte, maldita tesis.
0: Està publicada en Grijalbo.
1: Exacte. I això, que jo encara no me l'he llegit, la veritat, però que si vos agrada, també teniu per rascar. I també, si mirau a la seva pàgina web, això sí, heu d'entendre el francès llegit, però ella ja també va publicant cosetes... Té una pàgina web que és molt personal, no és només un portfoli, sinó que també publica algunes planes de les seves novel·les gràfiques i explica que, també publica alguns esbossos que fa... És això, una pàgina web on... Quasi com un blog, més aviat.
0: Que bé, que interessant, Maria. Idò, moltes gràcies per aquesta proposta.
1: A tu, Mònica.
0: La distinció, aquesta novel·la gràfica, si voleu també, s'assaig original, de Pierre Bourdieu, pues, també el podeu mirar de recuperar.
1: Sí, però més que res posar un pot de mirada i no pensar que tot el que som és mèrit propi, sinó que estem influenciats per totes bandes.
0: Sí, i si profunditzem en aquest tema, resultarà que en el final no tenim gens de personalitat, perquè hi ha mil factors que ens influeixen i que,
1: sí, sí.
0: I que pensem que decidim nosaltres i ja molt bé, en certa manera, decidit.
1: Exacte.
0: Que bé, Maria, gràcies per fer-nos obrir els ulls a través d'aquesta novel·la gràfica i fins dimarts que ve.
1: Fins dimarts.
0: Gràcies.
1: Adéu.
2: IB3 Ràdios, formació.
3: Aquest dimarts Espanya juga a passar a la final del Mundial. Viu l'emoció de cada gol amb pantalla gegant al Son Fusteret. A partir de les 18 hores, amb música de DJ Jaume Colombàs per encalentir l'ambient. I recorda, vine amb bus, en la línia 10 de l'MT. Tothom en la selecció espanyola. Ajuntament de Palma.
4: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
5: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
2: IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
6: L'Aviador. Llibreries, biblioteques i lectors.

0: Com sabeu, els dimarts és dia de molta literatura, també d'arquitectura, i en acabar sempre entrem a una llibreria o biblioteca. Justament ara amb en Pepe Hernández parlarem un poc de les dues coses, perquè les biblioteques, i en aquest cas també la de Sant Jordi a Palma, és també un refugi climàtic. Pepe Hernández, benvingut a l'Aviador, moltes gràcies.
1: Hola, Mònica, com va?
0: Molt bé. Entra més gent a cercar llibres o com perquè sou també un refugi climàtic?
1: Home, la veritat és que el calendari escolar marca una mica un poc la pauta de tot plegat i és una etapa, són uns moments més tranquils de l'habitual, de juliol, agost. Sí que és vera que hi ha gent que aprofita les vacances per intensificar lectura, però en termes generals és una etapa relativament tranquil·la. Què passa? Que és vera que amb aquestes temperatures la biblioteca té climatització artificial, té aire condicionat, la qual cosa sí que hi ha gent, ho he notat especialment darrerament, gent que teletreballa, per exemple, que aprofita que tenim connexió wifi, que hi ha PC, per estar aquí a la biblioteca amb aire condicionat, sí.
0: Mm-hmm. Idò, és també important dir-ho, a part de parlar de llibres, d'oferir també aquest espai. A més, ara, Pep, teniu també horari d'estiu, en la qual cosa començava molt prest de matí, a les 8:30, i també teniu alguns capvespres oberts. Però conta-mos un poc què teniu destacat, exposat, o què recomaneu ara als vostres lectors.
1: La veritat és que en aquest moment la gent, allò de literatura d'estiu, no? Novel·la d'estiu, una cosa per dur-se a platja, per aprofitar els vespres de relax, per fer aquest tipus de lectura, no? Jo en aquest moment aconsello molt una de les novel·les més d'un autor mallorquí, d'en Joan Pons Bové, Com voleu, germans, que canti, per exemple. Mm-hmm. Trobo que és una novel·la que té molt de real, que té molt de vertader, està inspirada amb la seva pròpia família i és un llibre que pot agradar a tot tipus de públic. Vull dir, perquè de vegades no és fàcil recomanar
0: no és fàcil.
1: Un llibre al qual has de saber qui tens davant, el que li agrada. Hi ha gent que no vol violència, hi ha gent que s'estima més una novel·la històrica. Bé, has de tenir un poquet de mà esquerra, no? Per saber els gustos.
0: La veritat és que sí, també a través de les xarxes socials, Pep, estàveu molt actius, ara no vull fer broma perquè a més ajudau també a la gent i feis un pot de servei públic i recuperant les coses que la gent va perdent, no?
1: també.
0: Però està molt bé, és una broma, també ho heu de fer i ajudar la gent, evidentment. Això vol dir que hi ha moviment a la biblioteca i que la gent entra, surt i de vegades se deixa coses. Pep, vosaltres teniu una part també dedicada a altres llengües. Noteu tal vegada que hi ha gent que en l'estiu fa propòsit de practicar anglès o un altre idioma que hagi estudiat?
1: Curiosament, no fa gaire, aquí a través del mestre d'anglès de l'escola de Sant Jordi, vàrem posar en marxa un punt de fons específic en llengua anglesa. Més orientat en els infants, que no en els adults, però sí que tenim un fons específic per infants que l'hem posat en marxa fins i tot amb un espai, un mobiliari, una zona específica a part, amb aquest fons, sí que darrerament. I a més té sortida, perquè alguns pares aprofiten com a per practicar, com a per un altre tipus de vincle també amb el llibre i la lectura a través d'aquestes llengües.
0: Que bé, Pep. I vols afegir alguna altra cosa?
1: Sí, bé, nosaltres ara estàvem molt contents perquè hem fet 10 anys del nostre club de lectura i vàrem fer una festa. Va venir a Cati Bacanyelles a glosar a partir de les lectures que nosaltres havíem fet durant aquests 10 anys. Cada usuari del club va triar un fragment, va llegir d'aquests que hem emprat durant aquests 10 anys i na Càtia va glosar damunt aquestes lectures i va ser molt guapo. La veritat, després també vàrem aprofitar per fer un petit regal i per sopar i per glosar i va ser una cosa molt xula, ens va agradar molt.
0: Que bé.
1: Estan molt contents d'això, d'aquests 10 anys de club de lectura.
0: que bé, això passa res, fa una setmana, o sigui que...
1: Sí, fa poquet, fa poquet.
0: Amb això heu fet un poc, heu donat atzús a l'estiu, en certa manera.
1: Sí, també havia... després tenim també una activitat per les festes de la Mare de Déu d'agost, un dibuix a dimonis amb en Jaume Vic, de Medicotó, que farem un taller per pintar dimonis, que aquí hi ha bastant de sentiment dimonier. I això és un poc les cosetes que tenim en marxa.
0: Que bé, i moltes gràcies, Pep Hernández, bibliotecari d'aquesta Biblioteca Municipal de Sant Jordi, a Palma, oberta cada dia de dilluns a divendres de 8:30 a 2, i dimarts, dimecres i dijous també als capvespres de 2:30 a 8:30. Moltíssimes gràcies, Pep, que passeu un molt bon
1: estiu.
0: Gràcies
1: a vosaltres. Gràcies, Mònica.
0: Una ferrada molt forta.
1: Gràcies.
0: Adéu. I avui acabarem, de fet ja ho sentiu ara de fons, avui vespre la poesia i la música se tornen a trobar. De Bon Canta Suau, com ja sabeu i vàrem presentar en el programa, se trobaran avui en aquestes nits al castell de Bellver, especialment poesia per a aquells que no sigueu tan aficionats al futbol o als esports. Això serà, com vos deia, amb Pere Suau, Toni Bujosa i Pau de Bon en aquesta trobada d'avui vespre. Amb ells vos deixam, recordeu, a les 7 en punt les notícies amb l'informatiu vespre, i nosaltres tornem demà quan passin 4 minuts de les 6. Adéu.

0: Un segon incendi forestal a Eivissa activa en poc més de 24 hores efectius aeris i terrestres de Libanat i els bombers. Bon vespre, són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
0: Els agents continuen refrescant la zona. El foc que s'ha declarat a Sant Josep poc abans de les 4:30 està estabilitzat. Per la proximitat de les flames i per precaució, una trentena de persones han estat desallotjades i s'ha hagut de tallar la carretera de Sant Josep a Sant Antoni perquè els equips d'emergències hi poguessin treballar, i també per la proximitat de les flames. És el segon incendi forestal en poc més d'un dia després del de Ses Feixes ahir i el tercer en 5 dies després del de Cala de Bou de dijous. Tot això quan a Mallorca ha quedat extingit ja l'incendi a Sant Creus, a Bunyola, després de cremar mitja hectàrea de pinar. Fins a 8 focus s'han registrat en diversos punts anits a les muntanyes de Bunyola, uns incendis que haurien estat provocats i que la Guàrdia Civil ja investiga per cercar-ne l'autor. Tot d'una, entrevistàvem el cap de bombers d'Eivissa, José Antonio López, per saber com van les tasques d'extinció a Eivissa. Abans repassàvem altres titulars d'aquest dimarts, dia 14 de juliol. La Policia Nacional deté 92 persones infraganti durant l'operatiu de l'estiu. Maria Tomàs, bon vespre.
2: Bon vespre. La Policia Nacional deté 92 persones infraganti durant l'operatiu d'estiu. Els agents han detengut prop de 300 persones a la platja de Palma i altres zones turístiques de la ciutat en el marc del dispositiu que es du a terme cada any.
0: Llibertat provisional pels dos homes detinguts a Serenal de Palma per una presumpta agressió sexual en submissió química a una companya de pis.
2: El jutge els ha imposat mesures cautelars i no poden apropar la víctima ni comunicar-se amb ella. La jove de nacionalitat alemanya vivia a Mallorca per treballar durant la temporada i compartia pis amb els arrestats.
0: Les sales d'operacions de l'Hospital de Formentera podrien recuperar la normalitat a final d'aquest mes de juliol.
2: La seva activitat està limitada d'ençà del febrer per la presència de microorganismes. Això ha fet que s'incrementi la llista d'espera dels pacients. Espera que amb la substitució del filtre de climatització de la zona quirúrgica se solucioni.
0: A la platja de Punta Prima, Sant Lluís ha tancat una zona en haver-se detectat un possible niu de tortuga marina.
2: La mesura presa amb el Consorci per la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears es mantindrà durant els 60 dies que dura la incubació.
0: L'Audiència Provincial de Badajoz ha condemnat a 9 anys d'inhabilitació David Sánchez, el germà del president del Govern Central, per un delicte de prevaricació administrativa.
2: Segons recull la sentència, el tribunal considera Sánchez autor per cooperació necessària en la seva contractació a la Diputació de Badajoz per dirigir l'Oficina d'Arts Escèniques. Per contra, la sala no ho ha acreditat el delicte de tràfic d'influències.
0: Durant l'informatiu serem en directe a Son Fusteret a Palma per veure com es viu la prèvia del partit de la semifinal del Mundial que juga a Espanya. Serà a partir de les 9 del vespre. Gavi Fortesa, bon vespre.
3: Bon vespre. Serà contra França en un partit denominat com a final avançada entre dos dels millors equips d'aquest Mundial. Els dos seleccionadors, Luis de la Fuente i Didier Deschamps, compten en la totalitat de les seves plantilles, i a Espanya l'únic dubte és la presència de Pedri, Fabián o Zubimendi al costat de Rodri al mig del camp. El guanyador serà a la final i esperarà rival de l'enfrontament de demà entre Argentina i Anglaterra. D'altra banda, el Mallorca ja coneix dia i hora dels tres primers partits de la temporada. La Lliga començarà a Somoix amb el Mallorca Valladolid dissabte 15 d'agost a les 9:30 del vespre. La segona jornada, Granada Mallorca, serà dilluns 24 d'agost, també a les 9:30, i la tercera, Mallorca-Ceuta, serà diumenge 30 a les 7 del vespre.
0: I demà, a partir de les 12 del migdia, s'activarà de nou la vista taronja a l'interior i al nord i nord-est de Mallorca, i a la resta d'illes, groc per altes temperatures. Tot això amb una visibilitat baixa per la calitja. Dani Capó, bon vespre. Poc canvi s'esperen, no?
4: Bon vespre, Aina. Sí, efectivament, demà serà un dia bastant prescut el d'avui. Tenim una altra vegada un cel bastant enterbolit, amb alguns intervals de nígols, també en calitja, que continuaran altres, també a nivell superficial, i amb unes temperatures que continuaran altes. De fet, demà poden pujar una mica més. Avui ha destacat la sensació de basca molt acusada a tot l'arxipèlag, amb unes humitats que han estat molt altes. Demà, més o manco, anirem per aquí, però amb temperatures un punt més elevades. De fet, demà podem arribar a fregar els 40 graus a punts d'interior nord de Mallorca, per tant, precaució, perquè la situació realment serà difícil en aquest sentit, i el vent bufarà en conjunt entre fluix i moderat de component sud de migjorn. A la mà, en general, esperava un aspecte bastant tranquil. Una mà, per cert, que avui ha arribat per primera vegada a superar els 30 graus, ha passat a la boia de Mó.
0: Gràcies, Dani, i un apunt més de servei. Perquè l'EMT modifica a partir de demà horaris d'algunes línies entre setmana.
2: És el cas de la línia Rafal 9, plaça de Progret, Son Roc Sindicat, la línia Porta o Pica, Conet, Son Espases, i també la de Son Espases, Palau de Congressos. Les noves freqüències es poden consultar a l'aplicació mòbil o a la web.
0: I en temps de cultura vos parlaran del llibre Margalida i Antoni Gaudí, El secret de la Seu, un exemplar de la Catedral de Mallorca en col·laboració amb la Càtedra Seu de Mallorca de la UIB per acostar als infants la intervenció de l'arquitecte català al temple. En parlarem minuts abans de les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa al control tècnic.
1: IB3 Ràdio. Serveis informatius.
0: Són les 7 i 6 minuts. Podem començar. Ha quedat estabilitzat l'incendi forestal que s'ha declarat avui a Hora Baixa Sant Josep de Sa Talaia entre Sant Agustí i Cala de Bou. És el segon foc d'aquestes característiques que es declara a l'illa en poc més de 24 hores després del de Ses Feixes, el tercer en només 5 dies després del de dijous passat. Per saber més detalls d'aquest incendi, saludam el cap de bombers d'Eivissa, José Antonio López. Bon vespre.
5: Hola, buenas tardes.
0: Com està aquest foc, dèiem, està estabilitzat? Quan de bombers estan treballant a la zona i quin temps s'espera per donar-lo ja per controlat?
5: Bien, justamente acabo de hablar con el técnico, con el DETEX, el director de extinción de Ivanat, y nos confirma que a las 19:00 se ha dado el controlado. Con lo cual ya podemos decir que el incendio está controlado y aunque se sigue trabajando las labores de enfriamiento, lo siguiente ya será darlo por extinguido y poder recuperar medios.
0: Deia que fa just 100 minuts que s'ha donat per controlat. Quin temps calculen que pugui donar-se per extingit i si durant tota la nit s'espera que hi hagi una brigada que quedi durant tota la nit per refrescar i vigilar la zona?
5: Bueno, tenemos unos 45 efectivos desplegados con más de 10 vehículos, más los efectivos aéreos, tanto tripulados como no tripulados. Yo creo que para ahora se empezarán a retirar progresivamente medios, empezando por los aéreos y después los terrestres poco a poco. Un par de horas de trabajo sí que van a quedar, pero yo creo que para esta noche no hará falta que quede ningún tipo de destacamento.
0: Deien que per precaució s'ha tallat la carretera, també per precaució s'han desallotjat 30 persones. Podran tornar a nit a casa aquestes persones?
5: Sí, por supuesto. Ahora progresivamente, a medida que ya no hay humo en la zona y empezamos a retirar nuestros propios medios, ya vuelve la normalidad en todos los sentidos. La carretera ya se ha reanudado el tráfico. Y poco a poco todas las personas desalojadas también están volviendo a sus viviendas y a sus negocios.
0: Fins que vostès treballin sobre la zona, saben que encara és prest, però hi ha cap hipòtesi que com han pogut originar-se aquestes flames?
5: Pues esto lo están investigando todavía, tanto policía como los agentes de medio ambiente están en ello y es pronto para aventurarse, la verdad. Lo que sí que está claro es que con estas temperaturas y el bajo porcentaje de humedad, pues cualquier descuido, ya sea de un vehículo o de alguna persona haciendo alguna imprudencia, pues el desenlace pues acaba siendo un incendio. Hay que tener muchísima precaución.
0: De fet, dèiem que hi ha hagut en 5 dies ja 3 incendis forestals. No sé si podrien dir que s'està incrementant o és una tendència semblant a la dels altres anys.
5: Bueno, yo creo que es el resultado del comienzo de la temporada, del calor extremo, de la sequedad, de la falta de humedad. Es el resultado de muchas cosas, ¿no? Luego no sabemos por qué, de repente todo parece que se estabiliza, la gente se conciencia un poquito más de que es verdad que hay un peligro real. Y normalmente, pues luego, por suerte, se suele estabilizar y pasamos el verano un poquito con menos incidencias, ¿no? Pero sí que es verdad que en julio parece que cuesta que todo llegue a una normalidad y se suelen dar estas situaciones, sobre todo con las primeras olas de calor.
0: José Antonio López, cap dels bombers d'Eivissa. Gràcies.
5: Nada, a vosotros muchas gracias, como siempre.
0: Això a Eivissa, mentre a Mallorca la Guàrdia Civil ha obert una investigació per identificar l'autor dels incendis de nit a les muntanyes de Bunyola. La principal hipòtesi és que els 8 focus haurien estat provocats per la mateixa persona. Tots han quedat en petit conats, excepte el que s'ha registrat a la zona de Sant Creus, que ha calcinat mitja hectàrea de pinar i que avui hora baixa ja queda Clàudia Mallia extingit.
6: Sí, una trentena de bombers forestals, juntament amb altres tècnics com agents de medi ambient, policia local i protecció civil, han evitat que les flames s'escampassin en plena onada de calor. També la humitat elevada ha evitat danys majors, segons ha explicat el programa Aranam, Jacob Galant, director d'extinció de l'Ibanat.
7: Suerte también hemos tenido que la meteorología y la humedad relativa de la noche pues no han hecho correr demasiado estos incendios, pero claro, han roto un poco el sistema porque no estamos preparados para por la noche tener tantos incidentes.
6: La pitjor part se l'ha enduita al municipi de Bunyola, però també s'han registrat diferents focus a Lloseta i a Alaró. El regidor de Bunyola, Juan Antonio Riera, diu que tot apunta que es tractaria del mateix autor.
8: Que algú ha passat el vespre i li ha pegat foc. Perquè això són causes de que algú que aposta li ha volgut fer mal. Hem tingut aquí a Bunyola 4 punts en el mateix temps. Això ha estat d'un dels 3 de matí.
0: I precisament per reduir el risc d'incendis, el Consell de Mallorca netejarà més de 140 hectàrees a tota la Serra de Tramuntana. Ho farà a través del Pla de Sanejament Forestal del Govern.
6: Les actuacions varen començar a Formentor i ara continuen a la zona de Bunyola, on es faran netes 4 hectàrees i també a Alaró. El president de la institució insular, Llorenç Galmés, fa una crida als ciutadans i visitants de Mallorca perquè extremin les precaucions durant els mesos d'estiu davant les altes temperatures i la manca de pluges.
9: Aconseguirem amb aquesta ajuda fer net més de 140 hectàrees de tota la Serra de Tramuntana. Tinguem present que la Serra de Tramuntana representa el 22% del nostre territori. Pràcticament actuarem a tots els municipis de la Serra.
6: Ara les tasques de neteja se centren a Alaró i a una part de la comuna de Bunyola, a les urbanitzacions d'Escocons, cap al conegut com a Comellà de la Cuina. La batlessa de Bunyola és Marian Serralta.
10: Aquí se fa una intervenció, com han dit, serà de 4 hectàrees i s'ha separat, s'ha fet net a de vora les cases, a de vora unes cases que estan ficades ben dins la nostra comuna i també gràcies a aquest camí que se farà net, que arribarà a la cuina, si qualque dia hi ha qualque emergència això, serà més accessible poder accedir a la comuna.
0: Tot això quan apunta que l'ús d'un fogonet de cuina seria el causant de l'incendi a un infrahabitatge a Eivissa. És l'incendi que vos explicàvem a l'inici, que es va estendre ahir per ses feixes de Talamanca. El foc ha cremat 100.000 metres quadrats de canyissar i vegetació dins l'espai protegit. També s'investiga l'incendi ahir a un iot armat al port esportiu de Marina Botafoc. L'armador ha de presentar el pla per reflotar l'embarcació. I 11 persones han mort per cops de calor en la darrera dècada a les Illes Balears i d'aquestes més de la meitat no presentaven cap factor de risc. És una dada extreta dels informes de vigilància epidemiològica del govern elaborats en les notificacions que els facultatius fan arribar a Salut Pública.
6: En total, entre els anys 2015 i 2025 es varen notificar prop d'una cinquantena de casos. Segons aquests informes, els cops de calor varen ser majoritaris entre les persones en edat de treballar i 7 de cada 10 eren homes. El director mèdic del SAMU 061, Txema Álvarez, explica que s'han d'evitar les exposicions de risc i que cal hidratar-se. També diu que és fonamental conèixer bé els símptomes per poder actuar tot d'una. Malestar general, confusió, temperatura corporal que arriba als 40 graus i pell vermella i seca són els més habituals. Si es donen, diu, cal actuar de seguida i refredar el cos.
11: Ante un golpe de calor, lo fundamental es el enfriamiento rápido. Tanto si es retirando la ropa, hidratando al paciente, poniéndolo en un chorro de aire frío. Es más importante el enfriamiento temprano que no la temperatura que haya alcanzado.
0: A punt d'arribar a les 7 i quart. Llibertat provisional per als dos homes detinguts a Serenal de Palma per una presumpta agressió sexual en submissió química a una companya de pis. El jutge els ha imposat mesures cautelars i no es poden apropar a la víctima ni comunicar-se amb ella.
6: La denunciant és una jove de nacionalitat alemanya que havia arribat feia poc a l'illa per fer feina durant la temporada d'estiu a la zona de Serenal, on compartia pis amb els dos arrestats. La dona va denunciar que una nit va sortir amb ells i va perdre el coneixement, per la qual cosa gairebé no recordava res l'endemà de matí, tot i que sí que va recordar haver vist els dos al·lots nus de vora ella. A més, va explicar que s'havia trobat restes d'un preservatiu als genitals, motiu pel qual va anar la Policia Nacional en sospitar que havia patit una agressió sexual. La policia els va identificar i detenir. El jutjat de guàrdia els ha deixat en llibertat provisional amb mesures cautelars. No es poden apropar la víctima ni comunicar-se amb ella.
0: I han estat identificats diversos menors presumptament implicats en l'agressió d'un altre menor a les portes d'un institut de Palma.
6: La Unitat d'Atenció a la Família i Dona de la Policia Nacional du a terme la investigació per esclarir els fets després de la publicació d'un vídeo de l'agressió difós a través de les xarxes socials. Segons les fonts policials, l'agressió va tenir lloc el mes de maig davant un institut de Palma. Després d'identificar els presumptes implicats, la policia ha remès les diligències a la Fiscalia de Menors.
0: I la Policia Nacional ha detengut prop de 300 persones a la platja de Palma i altres zones turístiques de la ciutat en el marc del dispositiu especial de l'estiu que es du a terme cada any. De les persones arrestades, 92 han estat agafades infraganti.
6: El servei es reforça l'estiu per mort de l'increment de població que tenen aquestes zones durant la temporada turística. Destaca les patrulles mixtes

0: detención de personas que han cometido un delito.
1: I la detenció a Eivissa de l'activista multimilionari pro-palestí estatunidenc James Cotes Chambers Jr. ha provocat reaccions per reclamar el seu alliberament. A aquesta hora hi ha una concentració prevista a les portes dels jutjats. Allà hi ha la nostra companya Gemma Guasc. Gemma, bon vespre. Ha començat ja aquesta concentració?
2: Bon vespre, va arribant gent molt a poc. En aquests moments hi ha una desena de persones començant a veure ja algunes cassoles. Ja han desplegat cartells on es pot llegir Free Palestine i Free Fergie o l'arma més potent d'Israel és el teu silenci. També hi ha banderes de Palestina i criden a la gent que hi ha al carrer a participar. Diversos col·lectius són els que donen suport a aquesta protesta que han convocat per avui aquesta cassolada davant els jutjats d'Eivissa contra la possible extradició als Estats Units de l'activista i filantrop James Fergie Cox Chambers Jr. Els convocants denuncien el que consideren una persecució política pel seu suport a projectes solidaris amb Palestina. Chambers va ser detingut a Eivissa el passat 10 de juliol per una sol·licitud d'extradició nord-americana i es troba a presó provisional mentre avança el procediment judicial. Els Estats Units l'acusen de presumptes delictes de blanqueig de capitals i suport material a organitzacions terroristes, acusacions que el seu entorn rebutja. L'Audiència Nacional haurà de resoldre l'expedient d'extradició. Aquí va arribant gent, s'hi va sumant aquesta protesta. En aquests moments, una quinzena de persones són front als jutjats d'Eivissa.
1: Gràcies, Gemma, en directe des d'Eivissa. Hem arribat a les 7 i 18 minuts.
3: El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: L'Hospital de Formentera espera que amb la substitució dels filtres de climatització de la zona quirúrgica se solucioni la presència de microorganismes a l'avantsala del quiròfan, que ha fet que des de final del mes de febrer l'activitat hagi estat limitada. La llista d'espera dels pacients s'ha multiplicat per 2 i la demora, Elena Trinidad, per ser intervingut, per 5.
4: Després de substituir avui els filtres de climatització, dijous es farà una neteja integral i a final de mes estaran els resultats amb els que esperen poder recuperar el funcionament habitual. Des de finals de febrer, la sala d'operacions de l'Hospital de Formentera només ha atès una intervenció emergent. La llista d'espera s'ha duplicat en un any. Actualment hi ha 25 pacients que esperen una intervenció. Fa un any hi havia 11. A més, el temps de demora s'ha multiplicat per 5. Fa un any els pacients esperaven de mitjana 21 dies i ara han d'esperar 112 dies per ser operats. Pel que fa als parts, s'estan atenent a una habitació de maternitat i només fan servir la sala de parts en cas de necessitat. Des de febrer fins ara s'han atès 8 parts a Formentera i 9 han estat derivats a Can Mises.
1: I no deixant les pitiuses, perquè el nou institut de Can Cantó a Eivissa podria ser una realitat l'any 2028. És la previsió que fa el govern, que ha anunciat que aquest projecte costarà 14,5 milions d'euros. Es licitarà de manera imminent. La primera pedra del nou centre es podria posar, Dani Manau, a final d'any.
5: El nou institut disposarà de 16 unitats per a 690 places, 480 d'ESO i 210 de batxillerat per respondre a les necessitats demogràfiques del municipi i reduir així les ràtios per aula. Antoni Vera és el conseller d'Educació i Universitats del Govern.
6: Aquest institut farà que les ràtios puguin davallar, que adequem la tasca educativa dels docents a una tasca molt més digna, i sobretot responem a una de les grans demandes no només dels docents, sinó també de les famílies.
5: El president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, i el batlle de Vila, Rafael Triguero, han celebrat la construcció de l'institut. Els escoltem.
7: Jo vull recordar com es va iniciar la legislatura tancant un poliesportiu a l'Institut Xarc, que era el símptoma, la demostració de la degradació que patíem aquí a Ciutat d'Eivissa.
8: Després de pràcticament 24 anys sense una infraestructura educativa important, degut al creixement poblacional que hem tingut a la ciutat d'Eivissa, avui per fi presentem el projecte del nou IES de Can Cantó aquí a la ciutat d'Eivissa.
5: També s'ha anunciat que al pròxim curs tots els centres de primària de l'illa oferiran servei de menjador.
1: I els estudiants universitaris que el curs que ve vulguin estar a la residència de la UIB ja poden sol·licitar la plaça.
9: El formulari de reserva ja està disponible i permet tramitar la sol·licitud per al curs complet amb entrada per

0: prevista el 6 de setembre d'enguany i sortida el 17 de juny de 2027. La tarifa mensual és de 666 euros.
1: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
2: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
3: La campanya de bons de producte local de la Conselleria d'Agricultura ja ha exhaurit més de la meitat dels cupons previstos. En concret, s'han repartit el 55% dels bons, cosa que suposa una venda de més d'un milió d'euros. Cristina Tomàs.
4: Qualsevol persona que compri un mínim de 20 euros a establiments adherits a la campanya de bons de producte local pot aconseguir un descompte del 50%. És una iniciativa de la Conselleria d'Agricultura per fomentar la compra d'aliments i productes agraris i ramaders produïts a totes les illes. Hi ha en total 139 establiments adherits arreu de les Balears, 39 més que l'any passat, i a Menorca es pot aconseguir el descompte dels bons a 11 establiments.
5: Bueno, està molt favorable, ha vingut molta gent de Mallorca, sobretot, i ha anat molt bé.
6: Aquí no van tenir temps. A sortir un dilluns, sis dimecres de matí ja els havíem acabat, si no van tenir temps. Però sí que els locals és una gran iniciativa per ajudar-nos a promocionar i a donar a conèixer el producte local d'aquí.
4: Des de la Conselleria consideren que en un moment d'incertesa econòmica, a causa especialment dels conflictes a l'Orient Mitjà, aquests bons són de gran ajuda tant per als productors com també per als establiments locals. Joan Simonet és el conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural.
7: En dos objectius. Una, ajudar les explotacions agràries que tenen uns sobrecostos per poder facilitar la seva comercialització, però també a tota la població resident, que sí, que els preus estan més elevats, que ho permet normalment, doncs és una manera d'ajudar-los.
4: El conseller també considera que amb aquests bons es fidelitzen els clients. La campanya es manté en marxa fins al 7 d'agost i fins ara s'han repartit més de la meitat dels bons per un valor d'un milió d'euros.
3: I 940 famílies de les Illes han demanat acollir-se al primer programa del xec cangur d'ençà que es va obrir el termini dia 1 de juliol. De moment, la Conselleria de Treball té un pressupost de 500.000 euros, però, si és necessari, s'ampliarà el fons d'aquest ajut que va destinat a facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar.
8: La directora general de Conciliació i Igualtat en l'àmbit laboral, Margalida Darder, s'ha mostrat satisfeta amb l'acollida que ha tingut el xec cangur entre les famílies. Fins a finals de mes es pot demanar aquesta ajuda per cobrir el cost de la matinera i altres despeses que tenen lloc durant el curs escolar.
9: Jo crec que el xec cangur nou el que ha fet és precisament reforçar això. Ja no només cobreix les despeses com abans de conciliar en cures domiciliàries. Enguany hem incorporat l'escola d'estiu, l'escampament, l'escola de Nadal, l'escola de Setmana Santa.
8: Aquesta ajuda s'adreça a famílies amb infants menors de 14 anys o amb fills i filles menors de 21 amb discapacitat, amb l'objectiu de facilitar la conciliació de la vida laboral, familiar i personal. El programa es divideix en tres modalitats: cura al domicili, serveis durant el període escolar i activitats fora del període escolar.
2: Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
3: El Consell de Mallorca ha adjudicat un nou estudi de càrrega per determinar el màxim de vehicles que pot assumir l'illa d'acord amb la llei en tramitació al Parlament. El termini previst és de 3 mesos.
8: La institució insular ha ressaltat que aquest informe és una peça clau per al desenvolupament de la futura normativa que regularà l'entrada de vehicles a l'illa a partir de l'estiu que ve, d'acord amb la proposició de llei aprovada pel ple del Consell de Mallorca el 5 de juny passat. Les aportacions d'aquest estudi seran les que s'utilitzaran per fixar els màxims anuals o bianuals mitjançant un acord del ple del Consell. L'estudi establirà els criteris tècnics que serviran per fixar el nombre màxim de vehicles que podran accedir a l'illa a través dels ports, així com el límit de turismes de lloguer.
3: A Menorca, el PSOE demana un pla extraordinari durant aquest mes d'agost per accelerar la tramitació de cotxes durant la pròxima temporada.
8: Volen consensuar la modificació legislativa que cal fer a la llei de la reserva de la biosfera i iniciar-ne la tramitació al Parlament. Els socialistes consideren que el ritme actual no és prou àgil i tenen dubtes que l'estiu que ve estigui tota la normativa en vigor per poder controlar l'accés de cotxes a l'illa. Pepe Mercadal és secretari general dels socialistes menorquins.
10: El que nosaltres creiem és que el Partit Popular no s'ho crea, aquesta proposta, no s'ha creat la mesura de limitar l'entrada de vehicles, que no ho ha volgut fer, que ha dilatat els temps tot el que ha pogut i que fins ara no s'ha donat compte, si és que realment s'ha donat compte, de que és una mesura necessària. Ara ens diuen que pel pla d'octubre aprovaran el primer tràmit. En aquest ritme, ni tan sols l'any que ve tindrem limitació d'entrada de vehicles.
3: I pel que fa a l'activitat aeroportuària, durant el primer semestre de l'any s'han superat ja els 20 milions de passatgers als tres aeroports de les Illes.
8: Una xifra que suposa un increment de més del 2% en comparació amb els primers 6 mesos de l'any passat. Per Illes, el major increment s'ha registrat a Eivissa, seguida de Maó i, en darrer lloc, de Palma.
3: Tot això quan les previsions turístiques de cara al que queda d'enguany són positives, ho diu el darrer informe de l'aliança turística Exceltour.
8: De fet, les reserves a les Illes estarien més d'un 5% per damunt de 2025. En qualsevol cas, el sector el que destaca és la qualitat dels turistes i l'increment de la despesa que fan. Són Òscar Perelli, vicepresident executiu d'Exceltour, i Gabriel Escarré, president i conseller delegat de Malia Hotels.
11: El sector turístico español volvería, cosa que no hicimos el año pasado, volvería a crecer por encima de la economía española y habría generado respecto a 2025 15.462 millones más de euros de actividad.
12: Cuando digo calidad no estoy hablando únicamente de lujo, estoy hablando de calidad, de un cliente que sea más respetuoso con la ciudadanía, con el medio ambiente, que esté dispuesto a gastar más en la oferta complementaria y que sea más respetuoso. Entonces creo que ese es el modelo de desarrollo que buscamos.
3: I el conseller de Turisme, Jaume Bausà, demana a ENA que s'assumi a l'estratègia de contenció turística del govern i que assumeixi responsabilitat com a principal porta d'entrada dels visitants.
8: D'aquesta manera, el conseller respon al missatge del gestor aeroportuari que afirmava no tenir competència en matèria turística i que l'afluència depèn dels serveis i les places que promouen les autoritats locals i regionals com l'executiu.
13: La gent el que espera és una col·laboració decidida entre govern, les diferents administracions, govern de l'Estat, govern autonòmic, consells i ajuntaments per encaminar, per afrontar un debat constructiu en quant a la política turística. No espera que mos veiem i d'aina massa vegades trobam aquest enfrontament que jo crec que és gratuït, no?
3: I la platja de Punta Prima, Sant Lluís, s'ha tancat una zona en haver-se detectat un possible niu de tortuga marina.
8: La mesura presa amb el Consorci per a la recuperació de la fauna de les Illes Balears es mantindrà durant els 60 dies que dura la incubació. S'ha instal·lat un tancat de precaució per protegir un possible niu.
2: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
3: Són les 7:30, controlat l'incendi forestal declarat a les 4 de l'hora baixa a Sant Josep de Sa Talaia entre els municipis de Sant Agustí i Cala de Bou. És el segon incendi forestal registrat a Eivissa en poc més de 24 hores.
14: Efectius de l'Ibanat i dels bombers d'Eivissa continuen fent feina a la zona per extingir les flames. El cap de bombers d'Eivissa, José Antonio López, ha explicat a l'informatiu vespre que els mitjans aeris ja retiraran. També ha explicat que les 30 persones que han estat desallotjades per precaució, a poc tornen a casa seva i que la carretera de Sant Josep a Sant Antoni ja s'ha reobert. De moment es desconeixen les causes de l'incendi, però el cap de bombers ha llançat un missatge de precaució a la població.
15: Lo que sí que está claro es que con estas temperaturas y el bajo porcentaje de humedad, pues cualquier descuido, ya sea de un vehículo o de alguna persona haciendo alguna imprudencia, pues el desenlace pues acaba siendo un incendio. Hay que tener muchísima precaución.
3: Tot això quan a Mallorca ha quedat extingit l'incendi a Son Creus, a Bunyola, després d'haver cremat mitja hectàrea de pinar.
14: Fins avui, focus s'han registrat en diversos punts de les muntanyes, uns incendis que haurien estat provocats i que la Guàrdia Civil ja investiga.
3: 11 persones han mort per cops de calor en la darrera dècada a les Balears.
14: I d'aquestes, més de la meitat no presentaven cap factor de risc. És una dada estreta dels informes de vigilància epidemiològica del govern, elaborats amb les notificacions que els facultatius fan arribar a Salut Pública. Xema Álvarez, el director mèdic del SAMU 061.
16: Sobre todo en gente joven, en la franja de edad entre 20 y 30 años, posiblemente por eso, porque están más expuestos a las temperaturas más altas en ciertas horas del día, trabajo al aire libre o deporte, etcétera, son los más afectados.
3: La Policia Nacional deté 92 persones infraganti durant l'operatiu d'estiu.
14: Els agents han detingut prop de 300 persones a la platja de Palma i altres zones turístiques de la ciutat en el marc del dispositiu que es du a terme cada any. Francisco Javier Santos és l'inspector en cap de la Policia Nacional.
17: Turismo de excesos, de quizás turistas pues que no entienden una forma de ocio adecuada, y a lo mejor hay un exceso de alcohol y falta de horas de sueño, a ya ayuda o intervenciones en las que ja tenen que intervenir i ja se produce detenció de persones que han cometut un delito.
3: I les sales d'operacions de l'Hospital de Formentera podrien recuperar la normalitat a final d'aquest mes de juliol.
14: La seva activitat està limitada d'ençà del febrer per la presència de microorganismes. Això ha fet que s'incrementi la llista d'espera dels pacients. Espera que amb la substitució dels filtres de climatització de la zona quirúrgica se solucioni.
3: I pendents de la votació al Congrés dels Diputats, que previsiblement tombarà avui hora baixa l'objectiu d'estabilitat 2027-2029, és una passa prèvia i fonamental per elaborar uns nous pressupostos. Era l'objectiu de Pedro Sánchez després d'haver-los prorrogat successivament d'ençà de l'any 2023 per manca de suports.
14: El Partit Popular, Vots i Junts han anunciat que hi votaran en contra, de manera que el govern hauria de celebrar una segona votació la setmana que ve. Arcadi Espanya és el ministre d'Hisenda.
18: Los recursos crecerán más de un 8% con respecto a este año si sumamos entregas a cuenta y liquidación. Un incremento extraordinariamente importante que permite seguir reforzando las competencias autonómicas.
3: Passen 3 minuts de les 7 i mitja, moment pels esports.
2: Informatiu Vespre. Esports. Gabriel Forteza.
3: I Gavi, pendent també de la selecció espanyola que juga el pas a la final del Mundial 2026.
19: Així és, serà d'aquí poc més d'una hora, a partir de les 9 del vespre contra França, un partit que es considera com una final avançada. Amb dos equips tenen tots els jugadors a disposició dels seus tècnics, sense baixes i a punt de fer història. Espanya per arribar a la seva segona final mundialista i França cercant la tercera consecutiva. Els jugadors espanyols no tenen por del poder ofensiu dels francesos, escoltant Pedro Porro i Àlex Baena.
20: Bueno, miedo, a ver, ninguno. Simplemente estar concentrado en lo que tenemos que hacer nosotros, porque seguramente si le preguntas a ellos también te van a decir que no hay miedo ninguno, ¿no? Pero como he dicho, estar concentrado en contrarrestar lo que tienen de potencial y hacer el mejor partido de para nosotros.
21: Miedo, creo que en el fútbol no hay que tener, hay que tener respeto. Nosotros respetamos mucho a Francia, a todos los jugadores que tiene, al entrenador, y bueno, creo que va a ser un partido bonito.
19: El seleccionador español Luis de la Fuente diu que coneixen molt bé la selecció francesa.
22: Ya tenemos muy, muy estudiado a Francia, nosotros durante este campeonato, nos conocemos muy bien hace ya unos cuantos años, y es verdad que, si es que tú lo estás diciendo, es que tiene futbolistas también de una dimensión futbolística excepcional, pero nosotros también. El tema de este juego es intentar imponer las características de uno, intentar imponerse el estilo al otro, y por supuesto intentar minimizar y controlar las potencias y las fortalezas que tiene el rival. Ese es el juego del fútbol.
19: D'altra banda, què en diu el seleccionador francès Didier Deschamps atorga el cartell de favorit a Espanya? El sentim.
23: Espanya ha confirmat de ser el favorit. No quiero poner pressió a Luis i su equip, perquè él sabe también que la gente está esperando mucho de la España. La España sabe atacar también y defender muy bien, porque solo un gol y 6-7 partidos. Sabemos, puede ser un partido espectacular.
19: Pel que fa a l'estrella espanyola, Lamine Yamal, el jugador català, diu com creu que pot ser el partit.
24: Bueno, yo creo que el partido va a tener fases, no siempre va a ser uno contra uno. Creo que tenemos jugadores de mucha calidad en medio campo, arriba, en defensa, y no noto que su poderío en ataque sea algo malo para nosotros. Incluso puede ser algo bueno. Jugaremos como sabemos, cada jugador tiene sus cualidades y las utilizaremos al máximo.
19: A la selección francesa también ha hablado la seva estrella, Kylian Mbappé.
25: Es un momento importante para mí. Claro que la importancia del partido es lo más importante, es un partido de mundial, hay nada más importante que eso, pero claro, voy a estar en un grupo de jugador muy pequeño en la historia de mi país. Soy muy orgulloso de eso porque es un privilegio para mí de estar aquí cada día, de tener la oportunidad de jugar con mi país, de representar a mi país en la más grande competición del mundo. Al final mi objetivo es siempre lo mismo, ayudar a mi equipo y escribir la gran página de la historia de la selección francesa.
19: I aquí a casa, un exmundialista com el manacorí Miquel Àngel Nadal ha dit la seva al programa Esports a IB3 Ràdio.
0: Realmente un sueño equipo, Francia. Vull dir, té un equipo fort físicament, té un equipo ràpid, té un equipo també amb individualitats importants. I bueno, també hem de recordar que Espanya és dur darrere allà del Diagonyat. Sí. Espanya jo crec que ha anat un poquet afegint cada partit, ha anat afegint un poquet més i millor a lo que és el control de joc, i jo crec que a dia d'avui serà molt important que Espanya pues, dugui un poc el ritme de pilota, la possessió de la pilota.
19: Recordem que el partit començarà a les 9 del vespre, d'aquí una hora i 20 minuts, i queda per a demà l'altra semifinal entre Anglaterra i Argentina. El migcampista argentí Rodrigo De Paul diu que l'expedició de la seva selecció estarà molt pendents del partit entre Espanya i França.
1: La verdad que hoy seguramente vamos a mirar todos el partido, creo que va a ser un lindo espectáculo, así que lo vamos a disfrutar, ojalá hagan el mejor.
19: El Real Mallorca ja té els primers horaris per al debut a segona divisió. El conjunt vermell obrirà la Lliga dissabte 15 d'agost a les 9:30 contra el Valladolid a Somos. Després es desplaçarà a Terres Granadines per enfrontar-se al Granada el dilluns 24 d'agost, també a les 9:30, i tancarà aquest primer tram de calendari rebent el Ceuta el diumenge 30 d'agost a les 7 del vespre. Mentrestant, avui el club ha obert les portes de l'entrenament. Els mundialistes encara no s'han incorporat a les sessions, però sí que han pogut veure vestits de curt els darrers fitxatges de l'equip que ja comencen a agafar ritme de cara a l'estrena lliguera. D'altra banda, afegim que avui el Mallorca ha superat els 10.000 abonats. Per la mare d'handbol, l'handbol Eivissa ha tornat a confiar en Geno Tilbes per un nou projecte a la categoria de plata espanyola. L'objectiu és la permanència, una temporada més, la il·lusió, poder lluitar per entrar a zona de play-off d'ascens. És l'entrenador de l'handbol Eivissa en declaracions a IB3.
4: Estamos ahí un poco en limbo de la profesionalidad total, cerca de Asobal este año. Pues quisimos hacer un poco, bueno, un año de tranquilidad, ver un poco las cosas bien, con paciencia, organizarnos bien y sobre todo intentar crecer. Como siempre decimos, un poquito a nivel de estructura de club, por lo que se está poniendo la plata, que ya prácticamente está siendo profesional como Asobal.
19: En futbol sala ja tenim dades, 5 i 6 de setembre i seu per a la 37a Supercopa d'Espanya. Es jugarà al Palau Blaugrana de Barcelona. Encara no s'ha fet el sorteig, però recordem que jugaran la primera competició de la temporada el Barça, el Pozo Murcia, Jaén per Eixo Interior i Illes Balears Palma Futsal. Destaca l'absència del campió de les 3 darreres edicions, el Gimbi Cartagena. I acabem en ciclisme. A l'etapa d'avui al Tour de França, la desena nova lliçó del líder Tadej Pogacar, que ha tornat a guanyar a l'Heliordan, una etapa de muntanya molt exigent i agafa més avantatge com a líder de la General. Demà, jornada plana entre Vichy i Nevers en 161 quilòmetres.
3: Gràcies, Gavi. Quan falta poc més d'una hora perquè comenci la semifinal del Mundial de Futbol entre Espanya i França, connectam amb Som Fusteret, en Palma, on l'Ajuntament hi ha instal·lat una pantalla gegant per seguir el partit.

0: Les portes s'han obert a les 6 amb actuacions musicals. Davant aquest esdeveniment, Cort ha desplegat un dispositiu especial per garantir la seguretat dels aficionats. El recinte compta amb presència de la policia local, servei d'emergències i personal de seguretat, mentre que el servei de bus de l'MT i el servei ferroviaris de Mallorca han reforçat els serveis de bus i metro per facilitar tant l'arribada com la tornada dels assistents. També a Eivissa es podrà seguir per pantalla gegant a Sant Antoni aquest partit. A Sant Fusteret, a Palma, i tenint la nostra companya Victòria Morell. Victòria, bon vespre. Quin és l'ambient en aquests moments?
1: Bon vespre, doncs, aquí a Sant Fusteret. Molt d'ambient es troba i, sobretot, moltes ganes de gaudir d'aquesta nit de futbol. Fins aquí s'hi han desplaçat aficionats de totes les edats per seguir en pantalla gegant la semifinal del Mundial entre Espanya i França. Entre el públic, més de 300 persones, no hi falten les banderes, camisetes de la selecció, gorres i cares pintades de vermell i groc, un denominador comú al qual es suma una certesa compartida. Avui Espanya guanyarà i aconseguirà el pas a la final.
2: Creo que vamos a ganar, a los gabachos no podemos dejarle ganar.
3: 100% ganamos, ya le ganamos en la Eurocopa, esta vez le ganamos también.
4: Un poco duro el partido, pero yo creo que bien vamos a ganar.
5: Se agradece que monten estas cosas para poder verlo entre tanto ambiente, que se celebra mucho mejor que a lo mejor en casa. Y nada, apoyando a la selección con mucho ánimo.
1: D'aquí ben poc, quan siguin les 8, començarà l'actuació del DJ Jaume Colombas, que posarà música i animarà la festa fins que a les 9 del vespre la pilota comenci a rodar. I guanyi o perdi la selecció, el que sí hauran de fer els assistents serà rodar cap a casa, i per fer-ho amb major seguretat i control, tant l'MT com serveis ferroviaris de Mallorca activaran un dispositiu especial de retorn. Hi haurà autobusos llançadores continus entre Sant Fusteret i la plaça d'Espanya, i trens especials cada 10 minuts fins a l'estació intermodal perquè la sortida del recinte sigui tan àgil com segura.
0: Gràcies, Victòria. 17 minuts per arribar a les 8.
6: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
7: Chico, al lío, pide un crédito.
8: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
7: Préstamo Balear. ¿Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos? ¡Vamos! ¡Que te consiguen crédito! En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
9: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
6: Escoltau l'informatiu Vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
0: El Sindicat Mèdic de les Balears ha convocat una concentració contra les agressions als sanitaris dijous que ve. Serà a les 11 del matí a les portes del Centre de Salut de Sant Antoni, després de la darrera agressió patida per una metgessa, una infermera i el personal del SAMU 061 durant la nit de divendres.
10: El CIMEVAL insisteix que les agressions contra el personal sanitari s'han convertit en un problema estructural i per això reclamen solucions. És el portavoc David Rodríguez.
11: Tenemos en Ibiza pues una población en verano que es especialmente de riesgo, cuestiones relacionadas con el turismo de excesos y el turismo de ocio, pues es habitual atender sobre todo los servicios de urgencias a pacientes que presentan estados de intoxicación y que bueno que reaccionan de forma violenta a cualquier interacción con los profesionales.
10: El sindicat reclama que la professió mèdica sigui reconeguda legalment com a professió de risc, així com es reforci la seguretat als centres sanitaris, especialment al servei d'urgències.
0: I les empreses d'inserció de les Illes han mantingut aquest 2025 un total de 150 llocs de feina destinats a persones en situació de vulnerabilitat. Així ho recull la memòria anual presentada a Palma per la Xarxa d'Economia Alternativa i Solidària i l'Associació d'Empreses d'Inserció, que alerten que el perill de les persones ateses és cada vegada més vulnerable. Expliquen que aquesta situació s'ha accentuat després de la pandèmia i que la crisi de l'habitatge en dificulta encara més les recuperacions, explica Marta Puyalto.
12: Les 7 empreses d'inserció associades han generat enguany 260 llocs de feina, 150 dels quals són contractes d'inserció. A més, 23 persones han completat el seu itinerari i s'han incorporat al mercat laboral ordinari. Tot i això, les entitats expliquen que els processos d'inserció que abans de la Covid eren més curts, ara s'allarguen fins al màxim de 3 anys. Maria Jaume és vicepresidenta de l'Associació d'Empreses d'Inserció i parla d'una vulnerabilitat extrema.
13: Ventura Bans del Covid venien persones que només necessitaven una empenta i ara són persones que no tenen xarxa de suport, tenen problemàtiques físiques, tenen problemàtiques de salut mental no diagnosticada. Vull dir, són persones que tenen moltes problemàtiques, persones que tenen addiccions. Clar, tot això el que fa és que l'itinerari s'allarguin sotens.
12: L'activitat conjunta d'aquestes empreses ha superat els 9 milions d'euros en ingressos, un 15% més que l'any passat, i ha generat un retorn de gairebé 2 milions d'euros a les administracions en impostos, cotitzacions i estalvi en prestacions socials. Les entitats destaquen que el 57% dels contractes d'inserció s'han mantingut durant el 2025 i valoren positivament la reforma de la Llei d'Empreses d'Inserció que facilita la contractació de persones en risc d'exclusió social, tal com explica Toni Parets, de Ben Fet Serveis.
14: Les empreses que tenim, o que m'han contratat, segueixen contratant-nos, i deu ser per qualsevol cosa, perquè si no estàs content amb el servei que fan, segurament no mos contratarien. Contratar una empresa, fer contracte amb una empresa d'inserció no és un acte de misericòrdia, és un acte simplement de contratació i de relació professional.
12: Aquestes empreses treballen en sectors com la gestió de residus, el reciclatge, la recuperació i venda de roba, la jardineria, la neteja o el manteniment, amb l'objectiu de combinar activitat econòmica i inclusió social.
6: Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: L'Audiència Provincial de Badajoz ha condemnat a 9 anys d'inhabilitació David Sánchez, el germà del president del govern central, per un delicte de prevaricació administrativa. Segons recull la sentència, el tribunal considera que Sánchez és autor per cooperar necessàriament en la seva contractació a la Diputació de Badajoz per dirigir l'Oficina d'Arts Escèniques. Per contra, la sala no veu acreditat el delicte de tràfic d'influències.
10: Durant aquests 9 anys no podrà optar a aconseguir o ocupar cap lloc de treball que depengui de cap administració pública. Per aquest mateix cas, l'expresident de l'institució provincial i el secretari general del PSOE d'Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha rebut una condemna de 18 anys d'inhabilitació. La justícia el considera autor de 2 delictes de prevaricació per contractar de manera irregular el germà de Pedro Sánchez i un amic d'aquest, Luis Carrero.
0: En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la ministra portavou, Elma Sainz, ha dit que el govern confia que les instàncies judicials superiors confirmin la innocència de David Sánchez.
15: Lo que le puedo afirmar es que esta causa tiene un único origen, que es dañar al presidente del gobierno a través de su entorno familiar. Confianza en la justicia y que en instancias superiores se constate la inocencia de David Sánchez, que es en lo que creemos.
0: La sentència jutja conegut en ple debat extraordinari en el Congrés dels Diputats.
10: La popular Esther Muñoz considera que avui és un dia històric per a la democràcia.
16: Por primera vez en democracia, un presidente del gobierno español tiene a su hermano condenado por un delito de prevaricación, cooperación necesaria con cargos socialistas de una comunidad autónoma que es de Extremadura. Es la primera vez que esto pasa en democracia. Esto es un día histórico, esto en cualquier país haría caer a cualquier gobierno. Y Pedro Sánchez está festejando el 14 de julio. Y su hermano está siendo hoy condenado porque le han regalado una plaza.
10: El republicà Gabriel Rufián ha sortit en defensa de Sánchez, com també ho ha fet el portavoz de Compromís, Alberto Ibáñez.
17: Es una sobrada importante. Luego viene también Begoña Gómez, que será condenada por la cara. Lo único positivo es que el PSOE ya sabe el pan que se da cuando tienes un juez encima, por la cara.
18: ¿Te parece desproporcionada?
17: Me parece que... Si eres realmente patriota, te tiene que parecer mal que los jueces persigan a la gente por la cara.
19: Bueno, yo creo que 9 años de inhabilitación es una auténtica desproporción, es un aviso a navegantes y yo creo que deberían ir cuidado de no pasarse de frenada porque están poniendo muy difícil creer en el Estado de Derecho en este país.
10: El diputat de Vox, José María Figaredo, considera que queda demostrat que Sánchez i els seus són, segons ha dit, uns lladres.
20: Es evidente, lo que diga un juez nos parece estupendo y además es que esto lo que demuestra es que estos tipos son unos chorizos, son unos auténticos ladrones, unos cacos que han colocado a toda su familia para enchufarla, para obtener dinero a través de fondos públicos.
10: la sentència es pot recórrer.
0: I tot això quan estan ben pendents al Congrés dels Diputats d'una votació. La cambra previsiblement tombarà l'objectiu d'estabilitat 2027-2025, que és una passa prèvia i fonamental per elaborar uns nous pressupostos. Era l'objectiu de Pedro Sánchez després d'haver-los prorrogat successivament d'ençà de l'any 2023 per manca de suports. El Partit Popular, Vox i Junts han anunciat que hi votaran en contra, de manera que el govern hauria de celebrar una segona votació la setmana que ve.
10: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, lamenta la postura de la dreta i recorda que la proposta que presenten permetria una despesa rècord de la qual, diuen, es beneficiarien directament les comunitats autònomes.
18: Los recursos crecerán más de un 8% con respecto a este año si sumamos entregas a cuenta y liquidación. Un incremento extraordinariamente importante que permite seguir reforzando las competencias autonómicas.
10: Tant PP com Vox neguen aquests arguments, mantenen que tot plegar forma part d'un teatre de Pedro Sánchez per allargar una legislatura agònica, segons ha defensat el diputat del Grup Popular, José Vicente Marí, qui n'ha demanat la dimissió.
21: ¿Qué teatrillo viene usted a representar hoy aquí, señor España? A ustedes y al señor Sánchez les da igual lo que se vote hoy. Y por eso traen una senda de estabilidad que no garantiza la estabilidad de nada.
0: El que sí que es preveu que tiri endavant és la convalidació del decret llei per consolidar el sistema d'atenció a la dependència.
10: Una normativa que preveu un finançament històric de fins a 6.200 milions d'euros permetrà, a més, corregir el desequilibri que fins ara es donava per finançar aquest sistema, ja que l'Estat només aportava un 20% de les ajudes enfront del 80% de les comunitats i ara no assumirà la meitat cadascú. Això permetrà duplicar les ajudes mensuals a persones amb els graus de gran dependència o dependència gran greus reconeguts i actualitzar els casos de dependència moderada. El ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, ha recalcat la importància que la iniciativa tiri endavant.
22: Cuidar y ser cuidado no es una cuestión privada, es una cosa común, es un derecho de ciudadanía y lo es para todos y para todas, en igualdad, en dignidad y en autonomía.
0: I la violència vicària serà tipificada com a delicte al Codi Penal. La norma que s'ha aprovat al Consell de Ministres incorpora mesures específiques contra la violència que pugui exercir la parella o exparella sobre els fills.
10: La norma inclou la suspensió de manera automàtica de la pàtria potestat als maltractadors en sentència ferma. La nova regulació inclou l'obligació d'escoltar sempre els menors abans de decidir-ne la custòdia. A més, tipifica la violència vicària al Codi Penal com un agreujant per raó de gènere, fet que elevarà les penes. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha subratllat que és una llei pionera a Europa per protegir les mares i els seus fills.
23: Sí que és veritat que hi ha unes limitacions molt substantives en quant a la pàtria potestat o al régimen de visitas, porque será suspendido en todo caso cuando haya un proceso en vigor por violencia de género o haya indicios racionales de que esa violencia se está sufriendo en el ámbito de la familia. En ese sentido, yo creo que sí que se da un avance muy importante.
0: I d'aquí unes hores, aquesta mitjanit, se suprimeix la tanca de Gibraltar després de firmar un tractat Brussel·les i Londres. Avui el text de gairebé 1.000 pàgines s'ha rubricat a la seu de la Comissió Europea i obre una nova etapa en les relacions entre Espanya i el Penyal.
10: La mesura estrella del pacte s'aplicarà de manera provisional aquesta mateixa nit a la supressió de la tanca que separaven dos territoris des de fa un segle. El ministre d'Exterior, José Manuel Álvarez, assegura que és una fita històrica, però que Espanya seguirà reclamant la sobirania de Gibraltar.
24: Una nueva era para las relaciones entre el campo de Gibraltar y Gibraltar y que cierra definitivamente el Brexit, la última pieza que faltaba y que abre también una nueva era de relación entre la Unión Europea y el Reino Unido. La reclamación de soberanía de España no cambia ni un ápice.
0: I al Mancor, dues persones han mort i quatre més continuen desaparegudes després de l'incendi en un edifici en obres al centre de Brussel·les.
10: El foc s'ha originat al segon pis, s'ha propagat pel buit de l'ascensor i ha deixat atrapats diversos treballadors. Els equips d'emergència continuen les tasques de rescat mentre les autoritats investiguen les causes del sinistre. El primer ministre de Bèlgica, Bart De Wever, s'ha desplaçat fins a la zona.
0: 5 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.

0: Acostar als infants l'empremta d'Antoni Gaudí a la Catedral de Mallorca. Amb aquest objectiu, la Seu acaba de publicar el conte infantil Margalida i Antoni Gaudí, el secret de la Seu, que estarà a l'abast dels centres educatius que visitin el temple. Ens ho explica Neus Pericàs.
1: El llibre explica l'aventura que viu una Margalida en la seva darrera visita a la Seu amb l'escola. Retrocedeix en el temps fins al moment que Antoni Gaudí i el bisbe Pere Joan Campins varen reformar la catedral entre 1902 i 1915. Acompanyada per l'arquitecte català, descobreix el secret de la Seu. Ho explica la tècnica de gestió cultural de la catedral, Marta de Castro.
2: Realment ella ve poc entusiasmada, que a vegades també ens poden trobar aquest tipus de públic, i també el que ens passa sempre, acaben enamorant-se de la nostra catedral.
1: Aquest conte és una proposta lúdica i educativa il·lustrada per Flavia Gargiulo, amb text de Miguel Anómalo, per acostar als infants la intervenció de Gaudí al temple. Escoltam la il·lustradora.
3: Quizá me quedaría con el baldaquino, porque al final lo he dibujado como tres veces o cuatro, y luego tener acceso a la parte del mural cerámico, poderme fijar en las hojas de las ramas de olivo, que son de colores.
1: De Castro menciona que el conte estarà a disposició dels infants a biblioteques i als col·legis i instituts que visitin la Seu.
2: Tenim el conte com una eina a les nostres visites per fer arribar tota la reforma i tots aquests personatges en el públic infantil, sobretot d'educació infantil i d'educació primària.
1: La publicació s'ha fet en col·laboració amb la Càtedra Seu de Mallorca de la Universitat de les Illes Balears. El seu director, Andreu Villalonga, destaca com l'objectiu del conte ha estat respondre a la finalitat històrica de la Seu.
4: Intentar vigilar que el producte final respongués a la fidelitat històrica i cultural de la Seu.
1: Aquest conte forma part de les iniciatives impulsades pel capítol de la catedral amb motiu de l'any Gaudí, que commemora el centenari de la mort de l'arquitecte.
0: I de lectura per la mare, de música.

0: I és que dia 24 de juliol, aquests que sentiu, l'orquestra Mondragó actuarà a Sa Coma com a part de la gira de celebració del 50è aniversari. L'actuació gratuïta serà un dels principals reclams de les festes d'aquest nucli de Sant Llorenç d'Escardassà, Neus.
1: El concert forma part del programa de les festes de Sa Coma 2026, que se celebraran del 17 al 26. La banda, considerada una de les formacions més emblemàtiques de la història del rock espanyol, arriba a Mallorca immersa en una gira commemorativa que repassa 5 dècades de trajectòria marcades per un estil propi, l'humor, la teatralitat i cançons convertides en clàssics per a diverses generacions.

0: L'actriu Ashton López, coneguda per sèries com Muertos S.L. o Machos Alfa, ha mort avui als 69 anys.
1: L'actriu, nascuda a Ávila l'any 1957, havia treballat en sèries com Cuéntame, Águila Roja, Acacias 38 o Velvet, entre d'altres. En teatre ha participat el musical Billy Elliot, Luces de Bohemia, d'Alfredo Sanzol o El Cuaderno de Pitágoras.

0: Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dimarts 14 de juliol, en què en aquestes hores ha quedat controlat l'incendi forestal declarat a les 4 de l'hora baixa a Sant Josep, entre els municipis de Sant Agustí i Cala de Bou. És el segon incendi forestal registrat a Eivissa en poc més de 24 hores. Maria Eugènia Quegles.
1: Efectius de l'Ivanat i dels bombers d'Eivissa continuen fent feina a la zona perquè les flames estiguin del tot extingides. El cap de bombers d'Eivissa, José Antonio López, ha explicat en aquest informatiu vespre que els mitjans aeris ja es retiren. López diu que les 30 persones que han estat desallotjades per precaució, a poc, poden tornar a casa seva i que la carretera de Sant Josep a Sant Antoni ja s'ha reobert. De moment, es desconeixen les causes de l'incendi, però el cap de bombers ha llançat un missatge de precaució a la població.
2: Lo que sí que está claro es que con estas temperaturas y el bajo porcentaje de humedad, pues cualquier descuido, ya sea de un vehículo o de alguna persona haciendo alguna imprudencia, pues el desenlace pues acaba siendo un incendio. Hay que tener muchísima precaución.
0: Tot això quan la Guàrdia Civil ha obert a Mallorca una investigació per identificar l'autor dels incendis de nit a les muntanyes de Bunyola.
1: La principal hipòtesi és que el buit focus haurien estat provocats per la mateixa persona. Tots han quedat en petit conats, excepte el que s'ha registrat a la zona de Sant Crous, que ha calcinat mitja hectàrea de pinar i que a aquesta hora baixa ja ha quedat extingit.
0: I un turisme més productiu. Aquesta és la principal conclusió de l'informe Fènix, elaborat per 6 economistes que alerten que el model turístic de les Balears està reduint la productivitat, així com la qualitat de vida dels residents. Per això diuen que cal apostar per redefinir-lo, posar límits i cercar alternatives de futur.
1: Els experts diuen que el model actual ha funcionat els darrers anys, però que ara cal apostar per millorar-lo. L'informe s'ha presentat avui a Caixa Fòrum de Palma. Un dels economistes és Guillem López Casasnovas.
3: El que tenim és una situació en què hem crescut molt en volum, amb visitants, amb pernotacions, sobre la base de creació d'ocupació, que després hem hagut de pagar molt malament, perquè la productivitat és molt baixa. Per tant, tot el que hem de fer és, sobre els nivells que tenim ara, de mantenir-los, millorar-los, no augmentar-los.
0: La Policia Nacional ha detingut 92 persones infraganti durant l'operatiu d'estiu.
1: Els agents han detingut prop de 300 persones a la platja de Palma i altres zones turístiques de ciutat en el marc del dispositiu que es du a terme cada any.
0: La detenció a Eivissa de l'activista multimilionari pro-palestí estadounidenc James Cotes Chambers Jr. ha provocat una onada de reaccions que reclamen el seu alliberament.
1: A aquesta hora encara hi ha una concentració a les portes dels jutjats. Una quinzena de persones demana al govern d'Espanya que actuï.
4: No sucumbe a l'administració de Trump i no extradite a Fergie Cotes Chambers, sinó que todo lo contrario, ¿no? Que nosotros pensamos que lo que tiene que hacer es darle asilo político y evitar a toda costa que pueda ser extraditado a Estados Unidos.
0: I ara mateix ja no queda ni una hora perquè comenci la semifinal del Mundial de Futbol entre Espanya i França. A nombroses poblacions han posat una pantalla gegant per seguir aquest xoc de seleccions. Palma l'ha posada a Sant Fusteret.
1: Les portes s'han obert a les 6 amb actuacions musicals. Cort ha desplegat un dispositiu especial per garantir la seguretat dels aficionats. El recinte compta amb presència de policia local, servei d'emergència i personal de seguretat. Ara tots ja estan molt animats.
5: Hemos quedado con unos amigos que hemos estado quedando para todos los partidos, pero vimos que había una pantalla grande aquí y la verdad creo que va a ser muy guay.
0: També pantalla gegant a Sant Antoni de Portmany. Arribem així a les 8 i 4 minuts. La informació continua als butlletins informatius. Ara queden amb el programa Xiu-Xiu.

0: Ja som aquí, ja hem arribat.
1: Hola, hola, com anem?
0: Que manca una hora perquè comenci la semifinal d'Espanya-França al Mundial de Futbol i...
1: Si no vos interessa, nosaltres som l'alternativa.
0: A partir de les 9 a IB3 Ràdio. Així som nosaltres.
1: Així som, completament. D'esporres.
0: Exacte, esporres. Bé, i aquest partit, sabeu que ha generat un altre debat absurd. Si és millor la truita francesa o l'espanyola?
1: Home, absurd, absurd no és.
0: Trobes que no és absurd aquest debat?
1: O sigui, no,
0: trobes,
1: perdona,
0: que l'hem de tenir aquí en antena?
1: No, no fa falta.
0: No, vinga, Jordi, no, que jo... és millor, la francesa o l'espanyola de truita?
1: A mi m'agrada més la truita espanyola.
0: Ossa!
1: Però bé,
0: l'espanyola francesa... entenc que és de patates.
1: Sí, és de patata. Però la francesa també està bé, van d'anar a dormir, sí, més molt, lleugera.
0: És molt pràctica.
1: És que és molt pràctica.
0: La francesa. Per tant,
1: bé,
0: deixam,
1: avui no.
0: Ja mos hem oblidat del debat encara més absurd que si és millor en ceba o sense ceba. Vull dir, el debat aquest ja ha caducat, no?
1: Jo crec que no. Jo crec que no. Vols debatre?
0: Podem també, vinga, Jordi, digues. En ceba o sense ceba.
1: Jo pensava que era millor fora... Però ara estic d'acord, m'agrada més amb ceba.
0: Coincidesc. Jo, a mesura que m'he fet gran...
1: Madurar significa...
0: Menjant la truita amb ceba, ho podem dir, ho podem constatar. D'acord, i doncs jo crec que ja està de debats absurds avui.
1: Bé.
0: Ja podem tancar. Podem tancar avui. Avui tenim en Toni Cardell en el control tècnic.

0: Us hem d'explicar que 16 anys després el vídeo de Madò Catalina continua sent viral a internet.
1: Ah, yo soy su madre y vengo a acompañarla porque su padre es muy mayor y no ha podido venir y vengo yo, aunque no me gusta lo que está haciendo, pero me he tenido que conformar. Yo hubiera preferido que se hubiera casado, porque este yerno que voy a tener, ¿qué quiere que le diga? Pero...
2: ¿Ese yerno es Dios?
1: Sí, ya lo sé, ya lo sé, ya. Que Dios, por eso. Pero ella estaba loca para esto.
2: Y usted pues la apoya, claro.
1: Ahora la apoyo. Hace años que la estamos discutiendo. Ahora sí.
2: A ella se la ve muy feliz, ¿no?
1: Sí, yo creo. Sí, está muy contenta está ella. Se ha salido con la suya. ¿Eh? Pues ya está.
2: Muy bien. Muchas gracias.
1: Eso es lo que me sabe mal, que tendrá que ser todo nuestro patrimonio de las monjas, porque no tenemos ni sobrinos ni nada. Uh-huh. Este yerno que voy a tener, que es Dios, pues nietos no nos va a dar. A ver, sí. Muchas.
0: Ai, Madò Catalina, quines paraules.
3: I és que tal vegada estem xerrant del vídeo més en sa viralitat més llarga de tota sa història, o sigui, 16 anys d'aquest tall de veu.
0: És el poder de la petjada d'internet que 16 anys després encara mos ressonen ses paraules de Madò Catalina. I deim que encara és protagonista ses xarxes perquè ara una creativa publicitària amb molt de seguidors precisament de ses xarxes ha fet un anàlisi de ses paraules de Madò Catalina. Se demana per què és ella la protagonista d'aquesta notícia quan realment et se fia d'aquesta dona que decideix prendre el seu camí, el camí de Déu. Per què està tan indignada amb Madò Catalina? Per què ella considera que el que està de moda és el que hacen sus amigas, és a dir, tener hijos? Què és el que està de moda exactament? Bé, tot això ho analitzen a Clara Cervera Castanyer. Clara, molt bon vespre, com estàs?
4: Bona vesprada.
0: Bé, na Clara és valenciana, ara ho notareu. Ha fet un vídeo de 35 minuts analitzant les paraules de Madò Catalina. Clara, primer de tot, què vares veure en Madò Catalina per fer una anàlisi social i política de les seves paraules?
4: No va ser... Bueno, vaig a dir un avís, jo parlo en valencià, però molt poc.
0: D'acord, quan te sentis més còmode, Clara, no te preocupis.
4: Me vaig passar que un dia vaig dir el vídeo de Mar a Instagram i em va fer molta gràcia. I nosaltres, con mis amigos, uh-huh. A Nochevieja, hacemos unas presentaciones de PowerPoint, uh-huh. en las que cadascú conta la seua movida.
0: D'acord. I tu vas triar el Madò Catalina.
4: I jo vas triar aquest vídeo, fer un anàlisi del vídeo, i sin darme cuenta, pues aquí estaba, aprendiéndome el vídeo y dándome cuenta de un montón de cosas que como que estaban detrás.
0: I has fet un vídeo de 35 minuts i el vas descobrir, sí. Dius, gràcies a Anna Maria del Mar Coll, que és una companya, sí. Ja influencer nostra, Maria del Mar Coll. Com estàs? Bon vespre.
5: Hola, com estàs?
0: Molt bé, molt bé, perfectament. Ah, sí. Escolta, Maria del Mar, tu, Anna Clara, la vas descobrir gràcies a que te van mencionar, etcètera?
5: Jo, sincerament, el món Instagram hi ha tanta gent que va, que ve, que coneixes, que no sé què tal. Jo crec que sí, que mos coneixem d'això, però potser ja la seguia d'abans i no me'n record, és possible, també, saps? Perquè m'agrada molt el contingut que fa ella, també. Uh-huh. Però sí que és vera que me fa molta gràcia que me descobrís amb aquest vídeo.
0: Perquè tu què feies? La imitaves, no, Mar?
5: Sí, ja vaig fer en aquell moment, era com... se feia per internet com a posar amb el seu ordenador el vídeo d'una persona d'algo que t'ha fet gràcia que volgués recitar, li donaves en el play i tu recitaves damunt allò el que estava dient aquella persona. No sé, frases de sèrie que t'agradassen. Uh-huh. Na Belén Esteban sortia, jo que sé, a vegades també la gent l'imitava. I jo vaig pensar, que hi ha més mallorquí i més nostre, que na Catalina, que se va fer molt viral en el seu moment, dic, li hem de fer o no, en això.
0: Exacte, perquè Mar, per tu, com a influencer, que ets nostra,
5: bueno.
0: Què té Madò Catalina per tu, Mar, que 16 anys després les seves paraules encara molt ressonin?
5: És perfecte, és una cosa que rossa... és costumbrista, és una cosa molt costumbrista, per una banda. És una cosa un poc barroca, per l'altra diria fins i tot, perquè hi ha dins l'Iglesi, en l'orga de fons, no era en Xisco Nadal, que li feia les preguntes, què era?
0: En Xisco Humbert.
5: Xisco Humbert, això. Uh-huh. Ara també li fan molt bones preguntes en aquell moment, la sap dur allà on la vol dur. I ella, que és esplèndida, així com ho explica, hi ha molt de sentiment en tot el que diu.
0: Clar.
5: No, però s'ho sent fort, ella. Clar, sí, hi ha com un mig allà, hi ha un combo de coses que et mordeixen aquesta... Jo penso que és una obra mestra, sense voler d'una obra mestra, de paraules.
0: Totalment, estàs d'acord, Clara, amb això?
4: Sí, sí, completament. Completament d'acord.
0: És que, de fet, na Mar ha recordat que qui va aconseguir aquest tall de veu l'any 2010 va ser el company periodista Xisco Humbert, que precisament fa un temps aquí, en aquest programa, Xiu Xiu, mos va explicar com va ser aquell moment. Escolta-ho.
6: Jo quan vaig agafar sa mare, la vaig agafar pues, per tenir un tall d'una dona que jo pensava que la poeria totalment, que seria pues, molt religiosa, molt beata, bé, tot allò que espera de sa mare de sa verge consagrada. Jo em pensava que diria, sí, claro, l'acompanyo, tot lo contrari. A partir d'aquí, clar, jo, si vos fixeu la imatge, el plano és diferent. Després estava davall de Rosetón, jo quan va acabar la celebració, i vaig tornar perquè vaig dir aquesta dona...
0: Tu van al veure ja,
6: estava al·lucinat amb allò que havia passat. I clar, m'ha aparegut tan graciós que el vaig penjar a YouTube i ses darreres que se faria viral d'aquesta manera.
0: I de vinga, Clara, recuperem ses paraules d'Anna Catalina a través de sa teva anàlisi. Primer de tot, tu què observes en Madò Catalina? Primer de tot, és una mare preocupada, no? I sobretot, que és sa opinió, en majúscules, d'una mare, no?
4: Sí, sí. Uh-huh. Perquè és una cosa que he parlat moltes vegades amb la meva mare, que és com... Ella sabe más.
0: Sí, no? Ella sap que li convé, que li conviene, sí. No? A sa seva filla.
4: Sí, i vol per la seva filla totes les coses que a ella li han fet feliç a la seva vida, que jo supose que és pues, casar-se, tindre fills, tindre-la ella, tindre fills, compartir totes aquestes coses amb les seues amigues i viure tal com la societat et diu que tens que viure.
0: Clar, perquè se pregunta si hagués estat un home... la persona que se casava amb Déu aquell dia, aquell moment, mos hagués cridat tant l'atenció, clar, el discurs seria diferent, no?
4: Sí, perquè curas hay un montón.
0: Exacte.
4: I no nos indignamos porque se haya curas. Bueno, a lo mejor alguna madre sí, pero está más normalizado, sí. Creo yo.
0: Totalment. Creus que una mare d'un... Bé, d'un home que s'entrega a Déu, no reacciona, ho té més assumit, tal vegada, més normalitzat, com una dona d'un doble pes, si vol fer aquesta elecció. Si...
4: Jo crec que sí, perquè... No por despreciar a los hombres, pero de las mujeres se espera que nos atengamos a las cosas como más...

0: lo que està de moda és lo que hacen sus amigas. Mira, mos ho recordam. Així ho diu ella.
1: Lo que está de moda son sus amigas, que tienen niños, niños pequeños y eso.
0: No, Clara, ella està convençuda de que selecció de la seva filla no és, no és la que toca. Maria del Mar, tu creus que si hagués estat un home aquest vídeo no hagués estat... No, aquell moment, aquell fet, aquella notícia, ni tan sols a lo millor els companys haguessin anat?
2: És veritat que penso que potser no hagués estat tan en contra sa mare, si hagués estat un home, un poc lo que hem dit. Però és que, no ho sé, ses mares mallorquines a vegades tenim aquestes tortides, no? També, la meva també hagués pogut passar. No ho sé, la veritat. El que m'ha fet molta gràcia és que en Xisco Humbert també digués, jo no m'esperava aquesta reacció d'ella, perquè sí que és veritat que dones de certes edats, amb el tema de l'Iglesi i que els seus fills, o que millor se facin partidaris d'això, de coses de l'Iglesi, és veritat que ho duen com a molt allà en espit, i és veritat que, clar, jo és veritat que ara ho penso i dic, ostres, clar, és que queda sorprès com en aquesta reacció, també, no?
0: Exacte, totalment. També diu una cosa, mira, escolta aquest altre tall,
1: y siempre cada día misa. Tómate, tócate, yo tanta misa.
0: Perquè Clara, no és el que toca, no? El que està vivint la filla d'Anna Catalina. Però què és el que se suposa que toca, no? Tu parles també d'això.
3: Un poquito, o sea, misa, pero un poquito.
0: Exacte, no?
3: Cuando toca, o sea, los domingos y pues eso. Pero claro, ella dice cada día misa, y no ha tenido nunca novio. Entonces, ella dice, mi hija se está perdiendo algo, o sea, se está perdiendo la vida, vivir, enamorarse, tener experiencias, porque está aquí en misa, pues, como decían antes, pues para vestir santos.
0: Exacto.
2: Clara, pero ya le voy a demanar una cosa a Clara. Quan diu, tócate la nariz con tanta misa, això és una traducció tan literal del mallorquí que crec que en castellà no sé si s'entén. Tu què entens? Per tocar la nariz con tanta misa.
3: Bueno, que pues un poco me doy con un canto en los dientes, ¿no?
2: Sí, no, tócate la nariz. ¿Esto diu en castellà?
3: Sí, tócate las narices, sí.
2: Val. Jo pensava, ara no sé per què pensava que era com una cosa molt nostra, tócate el nazo, tócate el nazo.
0: Sí, jo crec que és una... També diu, estava loca per esto. Claro, sí. Nosaltres tenim aquesta expressió d'anava loca per això. Però s'entén, no, Clara? S'entén perfectament.
3: Sí, s'entén perfectament.
0: I una altra cosa, Clara, que a lo millor Madó Catalina va ser una precursora, i és que aquest vídeo en concret va ser un precursor de que la religió desperta aquest morbo, no?, mediàtic. Ho hem vist ara en Rosalia, en la visita del Papa. Com ho relaciones, Clara?
3: Yo creo que, bueno, lo digo en el vídeo, voy a hacer promo, ¿vale?, que me ha abierto YouTube.
0: Ah, sí.
3: Pero es un poco, se supone que en España somos un estado confesional, se supone. Uh-huh. Y hay gran parte de la población que es contraria a la Iglesia. Entonces, esta cosa, o sea, el hecho de que se volviera a instaurar de repente las virgen seglares, bueno, seculares en castellano y seglares en mallorquín, valenciano, catalán, que se instaurase y que de repente pues hubiera una nueva, es como que nos mandó ya entonces a un espacio de ¡uy! ¿Qué es esto? La Edad Media. Y yo personalmente pensaba, o sea, al verlo me imaginaba que era eso, o sea, la mirada de la prensa era ver a ver quién iba a estar en contra. Ahora, habiendo escuchado al chico que decía que no, que él pensaba que se iba a encontrar con una señora que iba a apoyar a su hija, pues que estaría emocionada, y resulta que no.
0: Clar, però això de que Madó Catalina va ser una precursora, no?, d'aquesta morbositat que mos desperta, curiositat que mos desperta en aquest tipus de temes, Mar.
2: Sí. A més, sobretot això, que estigués en contra, mos va encantar a tots. Me'l va encantar. Era com no lo que estava de moda. Tenia raó. En aquell moment ja no estava tan de moda.
0: Exacte. Ara, lo millor, Madó Catalina, lo millor, bé,

0: no sabem gaire d'ella, però a lo millor ha canviat d'opinió i s'ha pujat en el vaixell de na Rosalía, eh, Clara?
1: A ver, yo creo que sí. Yo creo que si Catalina ha sido feliz en estos años que han pasado, yo creo que habrá aceptado que su hija pues ha elegido esa vida y está bien. O sea, al final, cada una es libre de elegir lo que quiera. Supongo que le seguirá dando pena no tener nietos, porque claro, como bien dice, pues nietos no nos va a dar este yerno.
0: Exacte, exacte. Mira, de fet, tenim aquest àudio, escolta'l.
2: Este yerno que voy a tener, que Dios, pues nietos no nos va a dar.
0: I d'això mateix. Així que, Clara, moltes gràcies per compartir amb nosaltres el teu anàlisi.
1: A vosaltres per invitar-me.
0: Mar, bé, ja continuarem seguint a Clara, no?, per Instagram.
3: Sí, sí, sí, sí. Has sí, estat ja creo. Catalina, també, eh? Sí, ja ho crec que sí.
0: Que vagi molt bé. Adéu, adéu.
3: Adéu, adéu.
2: Porque ese yerno que voy a tener, ¿qué quiere que le diga?

0: La situació, un descobriment ben dolç.
1: Això se viu molt bé, això és una cosa històrica que tothom espera aquest moment.
2: La primera vegada que detecten una molècula de sucre al centre de la Via Làctia ha passat.
0: Un equip de científics ha descobert eritrulosa, un tipus de sucre en un núvol de gas i pols situat al centre de la nostra galàxia. És la primera vegada que es detecta aquesta molècula a l'espai profund, un descobriment que els investigadors qualifiquen d'increïblement emocionant.
2: Aquest descobriment precisament reforça la teoria que alguns dels ingredients necessaris perquè comparegui la vida que ja existia abans a l'espai és gràcies a la formació de planetes i fins i tot obre la porta a pensar que podria haver-hi vida en altres indrets de l'univers.
1: És una cosa històrica que tothom espera aquest moment.

0: TV3 Ràdio és cultura.
1: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
2: Este martes España se juega el pase a la final del Mundial. Vive la emoción de cada gol en pantalla gigante en Son Fusteret. A partir de las 18 horas con música de DJ Jaume Colombás para calentar el ambiente. Y recuerda, ven en bus con la línea 10 de la MT. Todos con la selección española. Ajuntament de Palma.
3: Calor?
4: Molts cars.
3: Gelats que se desfan massa ràpid?
5: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
4: Com les ganes de passar-ho bé.
3: I les converses que enganxen.
4: Les rialles.
3: La bona companyia.
5: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
1: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Xiu Xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu.
6: Hola, sóc en Javi Riera i el meu estiu sonava a música, ha sonat a moltes músiques. Jo crec que un dels primers que recordo, Salambada, i això ja vol dir que ja tinc alguns anyets. També, ostres, Los del Río, es Max Mix, aquests que treien amb el Tiburón i tot això, però ja des d'un punt de vista més personal, jo crec que el que més record és l'estiu en el que jo acabava classes i per treure unes notes mínimament decents me compraven el CD de l'any, i és que recordo molt les de l'any 99, és que Californication de Red Hot Chili Peppers, que no sé si és estiu o no, però jo aquell estiu el vaig posar en bucle, que vaja, el vaig ratllar completament. Jo crec que ja no funciona aquell CD.

0: Continuem en directe, xiu-xiu, i atenció, perquè venim amb informació fresca.
1: Estau ben atents, perquè xerrant d'un tema completament nou. No se n'ha xerrat aquests mesos per res del món. Avui comentant tema Eclipsi.
0: Ja hi tornem a ser, sense Eclipsi. Ja n'han xerrat. No, i encara en xerrarem.
1: Sí, en som plenament conscients, però és que han sortit moltes novetats i jo crec que val la pena comentar coses curioses que han anat sortint aquest dia.
0: Quines novetats, Jordi?
1: I de veure, primer de tot és que ja queda menys d'un mes.
0: Clar, exacte. Falten...
1: 28 dies.
0: 28 dies, exacte.
1: 28
0: Això
1: dies.
0: No és cap novetat, però ja ho sabíem.
1: No és una novetat, però com diumenge era dia 12 i faltava un mes, i d'ara falten 28 dies.
0: Molt
1: I clar,
0: bé.
1: Va començar a sortir informacions.
0: Sí.
1: Informacions.
0: Clar,
1: que
0: no tenim encara informació de com s'organitzarà una mica les visites, etc. Encara no ho sabem, no tenim informació oficial, bon, la donarem tot d'una, la sabem, sobretot els companys d'informatius, però sí que sabem que la gent s'està organitzant, no, Jordi?
1: La gent s'està organitzant i hi ha notícies que criden l'atenció. I a mi sé que més m'ha agradat i més m'ha cridat l'atenció és la següent, que una cadena hotelera ofereix un pack de luxe per poder veure l'eclipsi de manera exclusiva.
0: Privatitzant l'eclipsi, eh? Hi deu haver molt d'hotels, si no tots, i empreses que ofereixen aquest tipus d'ofertes.
1: Sí, però aquesta és una oferta especial.
0: Jet
1: privat. Fins a Mallorca o Menorca, des de qualsevol punt d'Europa.
0: Sí.
1: Embarcació privada per anar a veure l'eclipsi des del millor punt possible, menú degustació i després ja els pròxims dies activitats així xules.
0: Anna Gallardo, bon vespre.
2: Bon vespre, com estàs?
0: Molt bé, tu t'apuntaries a fer aquest pla per l'eclipsi, per veure-lo?
2: Jo crec que no, massa pijo per jo.
0: Sí?
2: Jo prefereix que anar d'acampada, mirar-lo a la Serra de Tramuntana.
0: Jo no sé si això serà possible,
1: no,
0: Anna.
1: Crec.
0: Me sap greu interrompre els teus somnis, però no ho veig gaire.
2: No,
0: és el teu pla?
2: No tinc pla encara, però sí.
0: No facis comptes a acampar a Serra de Tramuntana. Un, perquè crec que no és legal.
2: No, però això
0: i dos,
2: no
0: perquè crec que tancaran bastant d'accessos. No, tenc per mi. No és la informació oficial. Però pues, ho explicaran tot d'una, que la informació oficial sobre aquest dia, dia 12 segons... Ai, dia 12 d'agost, que passarà aquest dia. Pensaven que són 90 segons que trasbalsen les Illes Balears, però imagineu-vos què passarà per 90 segons. Mare meva, i no deu ser massa econòmica aquesta experiència?
1: No, jo no me la puc permetre, en el meu cas. No sé tu, Ines, tu pots ser sí.
0: Clar que
1: però
0: no, Jordi,
1: el preu d'aquesta experiència, que se pot fer tant a Menorca com a Mallorca, és de 200.000 euros.
0: Mare meva.
2: Quasi nada.
1: Jo no puc pagar.
0: Jo
1: no sé,
0: tampoc.
1: No sé, Anna, tu com ho dus, aquest tema?
2: Jo no. Jo... Aquí vaig dir l'altre dia que jo cercava feina. O sigui, jo no puc permetre això.
0: Clar, és que jo no sé quins plans teniu vosaltres, però l'eclipsi... En parlarem, també, d'aquests possibles plans.
1: Si qualcú diu, mira, jo vull anar a fer aquesta experiència de 200.000 euros, però no me la puc permetre. Jo els he fet càlculs. Mira... Perquè un eclipsi solar total com aquest se torni a repetir i se pugui veure des de les Balears han de passar 154 anys.
0: D'acord.
1: Per tant, vist així no és tan complicat perquè has d'estalviar a partir d'ara durant 154 anys 1.300 euros més o manco.
0: A l'any.
1: A l'any, és assequible.
0: I això cada mes?
1: Cada mes serien 108 euros en el mes, estalviats durant 154
0: perquè
1: anys.
0: Perquè m'ho puguem permetre, però si no serem vius d'aquí 154 anys.
1: Bé, però no hem de
0: ser... És a dir, haurem de deixar una herència... un conte pels nostres hereus que posi Eclipsi 2000... Quin any serà?
1: Bé, però l'esperança de vida també pujarà, Inés. No passa res.
0: Clar. Intentaré arribar...
1: I 108 euros al mes
0: 200 anys.
1: És assequible. Jo crec que una temporada de xiu-xiu, 100 anyets més de xiu-xiu i ho tenim.
0: Jo m'agrada molt venir a fer feina, però home, 100 anys més de xiu-xiu no ho cap de veure.
1: Bé, en tot cas, com la majoria de mortals no ens poden permetre una oferta de luxe per 200.000 euros, ens hem de cercar alternatives.
3: Hola, gent de xiu-xiu. Mireu, és dia 12 d'agost, és el dia del meu aniversari. I resulta que tenc una mica en valer i li vaig demanar que el meu regal havia de ser anar a veure l'eclipsi amb el seu valer. No sé on seré, tant pot ser Mallorca, Menorca o Cabrera, segons la mà mos dugui. O sigui que és un pla immillorable. Vinga, adéu.
0: Mare meva, home, no s'apriven de res aquests oients, eh? És una gran sort, és un gran privilegi tenir amics com els d'aquest oient. De totes formes, veurem, a veure si hi ha qualque tipus de restricció, norma marítima, perquè si tothom surt a la vegada i tornen els ports a la vegada, no sé jo si serà una mica caòtic, veurem com mos organitzem.
1: Sí, no se pot fer plans, no serà fàcil trobar opcions, perquè és això, s'esperen moltes carreteres tallades, llocs on no podràs anar, zones habilitades, zones prohibides.
0: Mos hem d'informar sempre des dels punts oficials, segons les informacions que vagin sortint.
1: Exacte, i de moment han d'estar pendents d'això, però ja informaran de quins zoos estan disponibles.
0: Zoos.
1: Zones oficials d'observació, zoos.
0: Ens han anomenat zoos?
1: Ens han anomenat zoos, jo no ho entenia, jo. A més, la notícia era, Eclipsi Mallorca, dos punts, zoos. I dic, Pep, no sé, se tornarà a ser
0: moret.
1: Jo crec
0: que un bon zoo és, això és Eclipsi, sí. No?
1: Seran un poc zoos, les zones habilitades.
2: I poden passar moltes coses, perquè si tenen carreteres, qualcú se pot quedar a casa de qualcú que no vol.
0: Com?
2: Si tenen una carretera...
0: Com el confinament, vols dir?
2: Claro.
0: Que quan, si mos confinaven i mos aplegava a una residència de qualcú, mos havien de quedar allà.
2: Clar, i te quedes allà.
1: Clar, dia 11 d'agost...
0: Anau alerta.
1: Dia 11 d'agost també hauràs d'estar pendent, no quedar a dormir segons on, que no tornaràs a casa.
0: Home, jo supos que donaran un marge, no? Bé.
1: No ho sé, en tot cas, també serà complicat a Menorca.
0: Quan s'apropin els dies ho mirarem.
1: Ho mirarem. A Menorca també serà complicat. La majoria de restaurants de la costa, de fet, ja tenen terrasses plenes. Molts, i a més molts de restaurants ja han organitzat menús i plans exclusius, com el menú Eclipsi, li direm.
0: I què ofereix el menú
1: Eclipsi? No ho sé,
0: Eclipsi?
1: Però això ho anava a demanar. Què creus que hauria d'oferir un menú Eclipsi per sopar?
2: Pues una d'aquestes pizzas que tenen això no greu, el carbon aquest activo que fa no sé què amb soflora.
0: Uau, jo no he tastat aquesta pizza,
2: això,
0: Anna.
2: Això ha de tenir.
1: Quines pizzas més exclusives?
0: Sí.
1: No sé, una pizza fosca.
0: Ai, no ho sé, sí.
1: No ho sé,
0: jo crec que cosa una mica pitimini, no? Una mica de luxe, perquè pel que veig esdevindrà una experiència absolutament de luxe.
1: Completament de luxe, terrasses plenes, zones tancades, tot ple. És molt complicat fer pla i, per tant, per qui tingui un poquet de sort, hi ha una opció que sempre va bé, que és aquesta.
4: Vos en recordeu quan se va fer la prova de l'Eclipse? I vàrem poder veure des de quines zones se podia veure el sol. Bé, doncs jo vaig provar des de casa meva i, amb tota la sort del món, des de l'esterrat de casa meva, se veu el sol en aquella hora que hi haurà l'Eclipse. Així
0: molt
4: que
0: bé.
4: Estic supercontenta de que no m'hauré de moure d'aquí.
0: Això sí,
1: això
0: que
1: és una sort.
0: És un gran, gran privilegi.
1: És el millor pla de tots.
2: Podem anar a casa seva.
0: Exacte.
1: Bé, li comentaré.
0: Tens el número d'aquest oient?
1: Tinc el número d'aquest oient, li podré comentar. Però és vera que, mira, puges 90 segons a la terrassa i baixes després. I ja
0: però pensava en les ueres, en la protecció de Juís.
1: Sí.
0: Aquest oient, que tanta comoditat no li passi per alt el tema de les ueres.
2: Això volia demanar, on puc aconseguir aquestes ueres?
0: Nosaltres ara mateix no tenim aquesta informació, no la volen donar errònia, Anna, però supos que farmàcies i punts oficials.
1: Encara així, per tothom que vulgui evitar desplaçaments, que no tingui terrassa on seus Eclipsi, hi ha una cosa molt fàcil, que és seguir la retransmissió d'IB3, que segur que serà el més interessant de tot.
2: Ja no he de fer càmping.
0: Exacte, Anna, ja no he de fer aquesta càmping. És la solució. Bé, nosaltres...
1: Això anava a dir, xerrant de retransmissions d'IB3, Inés, nosaltres tenim un pla molt concret per l'Eclipsi, que és fer feina. Ole. Ole.
0: Escolta, nosaltres, xiu-xiu, mos pega hora, segon, minut... De l'Eclipsi.
1: Estem aquí en directe.
0: És que, de fet, serà... Bé, ara, no? No és a les 8:20 i poc, idò. Ja haurà passat, quin nervis. Bé, jo m'estic preparant un programa. Bé, ja ho veurem. Quina programació fem, ja ho veurem. Ja us informarem.
1: No sé,
0: avui vos donem papers banyats, és el que tenim. Però jo tenc un pla. Vore-lo des d'aquest estudi, UDI Petres Ràdio, i que màgic viure l'Eclipsi de dia 12 d'agost a través d'una retransmissió radiofònica.
1: Obrirem les finestres d'aquí i veurem.
0: que bé que aquest estudi té finestra.
1: Exacte. Segur que sabrà, l'eclipsi de finestra.
0: No, l'eclipsi no, però veurem com enfosqueix una mica l'ambient i ja està. No? Jo me conformo amb això. I igualment el veurem si podem per IB3 Televisió. I el retransmetrem per aquí.
1: Ja anirem donant informació. Avui ha estat petita la informació. Però bé.
0: Un tast de... Perquè aneu pensant vosaltres com vos organitzareu. Molt bé. Anna, t'ha quedat clar?
2: M'ha quedat claríssim.
0: Deixa que ho dubti.

0: IB3 Ràdio és diversió.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
3: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
2: Si a tu te dic pinta,
3: mur,
2: portada.
3: Si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres, a les 6, l'Aviador.
5: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les tocaran d'escoll.
6: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
7: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
5: Sí, sí, sí.
4: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
5: Ets ambidestre.
8: Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
9: Bé, estimats oients, que ara mateix estàu de camí anant a veure el partit Espanya-França. Gràcies per compartir aquest moment d'anada amb nosaltres.
5: Sí, i si voleu, durant el partit, auriculars, xiu-xiu...
9: I pantalla, futbol. Exacte. M'apareix molt bon pla. De fet, hi ha una pantalla a Palma, en Manco, en el polígon de Sant Fusteret, enorme, tothom és allà.
10: La meva cosina està allà.
9: La teva cosina hi ha anat. Tu t'has estimat més venir.
10: Jo sí, ja m'encanta veure-vos.
9: Idò, moltes gràcies, Anna, perquè ja sabeu que més o manco coneix el calendari de les festes de la seva illa, però nosaltres aquest estiu volem obrir fronteres. Així que fem una ruta per les festes d'estiu més curioses d'Espanya i del món amb Anna Gallardo.
10: Hola, com estàs?
9: Molt bé, Anna.
5: Molt bé.
9: Escolta, gràcies sobretot per venir a veure-nos un dia com avui.
11: Anys i anys, per molts anys.
9: Molt d'anys, Anna.
10: Moltes gràcies.
9: És el teu aniversari i has triat venir a xiu-xiu. És fantàstic.
10: Claro.
9: Quant d'any fas?
10: Companyia, 24.
9: Uau, que jove, molt d'anys.
10: Moltes gràcies.
5: Ja estàs en aquest moment.
9: Escolta, i què has fet? Sí, què has fet avui?
10: Passar molta calor. Fins i tot ara, que feia tanta color que me donava vergonya venir, m'he posat coloni d'home. Entonces estava en plan, per què eres l'única que tenia en el cotxe? No sé per què, una mostra d'aquestes. I clar, bueno. I res, he anat amb la madrina de compres, amb la meva mare, en el meu puesto preferit de dinar.
9: Que bé.
10: Sí, sí, sí.
9: Quin dia de 10 de 10. Lloc preferit per dinar?
10: La Basca.
9: Molt bé, molt bé.
10: Sí, en el carrer Bonaire i després amb uns amics a la platja.
9: Molt bé, quin gran dia
5: d'aniversari,
9: fantàstic. Bé, i t'ha fet ganes anar a alguna d'aquestes festes que sempre mos dus?
10: Que algunes sí, altres no. He de dir que només hi ha una nacional que m'agradi i d'internacional hi ha algunes molt xules.
9: A veure, mem.
10: Bé, volia començar dient que avui és el darrer dia de Sant Fermín, per fi, perquè jo ja estava un poc cansada, he de dir. Però hi ha molta verbena avui. Molta verbena.
9: On? Allà a Pamplona.
10: A Pamplona hi ha molta verbena.
9: Perquè ja han acabat els encierros.
10: Sí, ja han acabat i ara hi ha molta verbena. I jo avui trec un altre pic, això de Sant Fermín, perquè se me va oblidar l'altre pic dir que el dia 10 va ser el xupinasso a Nova Orleans.
9: Un xupinasso de què?
10: De Sant Fermín.
9: Com? A Nova Orleans?
10: A Nova Orleans.
9: També se celebra Sant Fermín.
10: Sí, també. Fa una versió satírica de Sant Fermín. Dia 11 va ser aquesta, els encierros, però aquests encierros, el que fan, ho he vist a YouTube, posen com els encierros de Sant Fermín a la tele. Hi ha un comentador a la televisió estadounidense que mira això, l'encierro, en temps real, i dona com a... Ara comença! I es... Roller derby, això que van amb patins,
9: no
10: sa gent.
9: Tu
10: hi ha una sèrie
9: això
10: a Netflix. que xerra
9: Jordi?
10: Això.
5: No maneig de roller derbis, no és el meu camp.
10: Doncs pues fan roller derbi
9: com... un patins.
10: Sí, com patins, que te pegues, que fas com un hoquei, no sé, no ho entes molt
9: com
10: bé.
9: Un hoquei.
10: Sí, se vesteixen de bous i persegueixen a sa gent. És una versió satírica de Sant Fermí sense bous.
9: Una versió, d'acord.
5: Sí, s'arriben un pot d'estema.
9: De
5: sí.
9: Fet, hi ha pobles de Mallorca que també fan un petit Sant Fermí, com per exemple són Estellencs i Llubí, que també tenen la versió de Sant Fermí a la seva manera. Vull dir que en Nova Orleans no sé d'on ha agafat aquestes idees, eh?
10: No sé, però la pàgina web era molt graciosa, posava apúntate, amigo. I
9: ah, sí, en castellà? A...
10: Sí, que bo. Feia com així petites
9: coses. Això a Nova Orleans. Sí, sí, sí. Se posen patins, se vesteixen de bous i s'encalcen.
10: Sí.
9: Escolta, no va per ahir malament. Bé, un pla de
5: dissabte, qualsevol. Exacte.
10: I són tres dies.
9: El manco no utilitzen bous davant de veres.
10: Clar. I després també
9: com és la
10: Setmana Gran de Santander.
9: Ah, mira.
10: Des de 7 en el 26 de juliol. Fan un xupinazo, també. I hi ha 30 casetes i food trucks. I algo que ja m'agrada molt, perquè això en veres no és una festa...
9: Sempre dues festes del nord, tu, eh?
10: Sí,
9: perquè
10: hi ha pinxo i beguda per 4 euros.
9: Això és el que t'agrada, tu, el pinxo.
10: Ja
5: per 4 euros aquí, poca cosa per
9: I
5: fer.
9: I a més, deuen ser boníssims.
5: Home.
10: Per això l'he posada, no perquè sigui una festa molt tradicional, perquè es menjar està bo.
9: És que els pinxos al nord són fantàstics.
10: Si hi ha qualcú...
9: Deliciosos.
10: Si hi ha algú que mos escolti a Santander, que enviï fotos dels pinxos.
9: Sí, o algú que sigui de vacances pel nord, que crec que tenc entès que és una destinació bastant predilecta entre els illencs, una mica de frescota, tot i que no sé si en fa, ja.
5: Idò, ja saben, han d'aprofitar.
9: Exacte.
10: També ara són les festes de la Mare de Déu del Carme, el 16 de juliol.
9: A veure.
10: Hi ha moltes festes a tot Espanya. Hi ha a Màlaga, hi ha a Torrevieja, hi ha en el País Basc, hi ha a Tenerife, hi ha per tot.
9: Bé, aquí mateix també n'hi ha moltes de festes dedicades a la Mare de Déu del Carme.
5: Sí.
10: És que és la patrona dels mariners. I podrem veure per tot Espanya processons marítimes. Milers i decenes de barques engalanades i persones que acompanyen l'imatge per la mà, per terra, per qualsevol banda, avui era processons.
9: Processons amb una mica d'ambient, com per exemple són ses havaneres.
12: Que te'n revolta i és que t'adoptar a dintre meu que no res se fes si no tenc de...
9: Tot i que en Tomeu no crec que el posin per a Màlaga.
5: Ves alerta.
9: O Tenerife.
5: Si no, Rigoberta Bandini va cantar, també qualsevol pot.
10: Pot ser, pot ser. Però on també es celebra aquesta festa és a Xile.
9: Ah, sí?
10: I fan el Festival de la Tirana, que té més de 250.000 peregrins.
9: Uau, una gentada.
10: Una gentada ja a Xile.
9: Peregrins de la Mare de Déu del Carme.
10: Sí, i també 200 cofradies de ballarins que ballen amb colors i amb màscares i de tot, i van ballant allà amb s'imatge.
9: Deu ser preciós.
5: Sí, que en saben allà de fer festes, eh?
9: Sí, i sobretot també de venerar d'una forma molt festiva en els sants, a les santes. Deu ser preciós, la veritat. 250.000 persones, ja pot ser festiu. I criden, eh?
10: Sí. I també a Alacant, de l'11 al 25 de juliol, són els moros i cristians, que, per lo que he vist, no és tan xula com la nostra, he de dir.
5: Per favor.
10: La d'aquí és molt millor. Però sí que és vera que hi ha 18 comparses amb desfilades, hi ha disfressos, vistosos... I el que m'ha agradat a jo és que té més de 50 anys i que vesteixen com amb unes màscares liles, que fan un poc de por.
9: D'acord. La vestimenta és antiga i tradicional i és de color lila, dius.
10: Sí, són màscares, se pinten com a la cara de lila i, no sé, és com que van de dimonis. No sé, m'ha parescut xulo.
9: Diferent a les nostres recreacions de moros i cristians, com hi pot haver solla o pollença.
10: I com a curiositat és que a Facebook hi ha queixes perquè el programa és massa curt. No hi ha molta informació.
9: M'encanta perquè per preparar-se aquesta secció, Nana, va en els Facebooks dels ajuntaments.
5: És que és una font d'informació molt viable. Eh?
9: I què posa la gent?
10: No, però és que jo volia cercar informació, amb què fan, amb... Però jo què sé, si hi ha concursos de coses, hi ha un concurs de música festera, però no hi ha molta cosa més. I jo volia saber més informació i la gent també es queixa de que no hi ha informació d'aquesta festa.
9: Això,
5: bé, un poc general, eh?
9: Això on és?
10: Alacant.
9: Orihuela, Alacant. Sí. Se queixen que el programa de festes és curt.
5: Però això passa per tot. En els fòrums d'aquí també se queixen cada pic que surt el programa. Sempre hi ha qualsevol...
9: El programa de festa són sempre objecte de polèmica, clar que sí.
10: Però aquest era massa curt.
9: Massa curt.
10: I és una festa d'interès cultural, turístic, i clar, pues no, hauria de ser més llarg.
9: Ha de ser més gros.
10: Informació.
5: A la Camp vol festa.
9: Ho hem de fer gros, exacte.
10: Però... Qui sí sap de fer festa és a Corunya.
9: És que vos tornes, senyora. A Corunya.
10: No, no. La setmana passada vaig dur una festa molt xula a Corunya, però és que ara és el Gran Prix de Carrillanes.
9: Què és això?
10: Vale, jo m'he quedat boja. No. He duit una foto fins i tot perquè la vegis. Mira.
9: A veure.
10: Això.
9: És una foto que me mostra Nana ara mateix. Ah, carretons, els carretons que baixen, els carretons bojos de tota la vida que et tiren per avall i la gent colca en els carretons i s'ha d'anar alerta perquè si són costes pronunciades a lo millor hi ha qualque accident.
10: Això és molt fort, eh? Això m'ha encantat. Vaig estar mirant vídeos i de tot. No, m'ha encantat. Hi ha, és una cursa de vehicles casolans de fusta sense motor. Hi ha 3 quilòmetres de baixada.
5: Mare meva.
10: 3 quilòmetres de baixada.
9: 3 són molts, eh?
5: 3 són molts. Jo recordo Sant Cervera se feia i baixaven el carrer de Segle XIX, que és res.
9: Nosaltres ens tiràvem per avall d'una costa i se va deixar de fer perquè qualque any hi ha hagut incidents.
5: Aquí a Sant Cervera també.
10: És que agafes velocitat i són 3 quilòmetres i és una festa d'interès turístic nacional des de 2021.
9: Aquesta deu ser bastant millor que la nostra, Jordi. No? I deu haver carretons de qualitat.
5: Sí, a més, deu fer coses gracioses, també.
10: Sí, està molt guai. I a més, pots guanyar amb la disfressa que tu duguis, perquè també fan concurs de disfresses.
9: Que bona, doncs
5: sempre funciona,
9: divertit.
5: Sempre tira un discurs, un concurs de disfresses.
9: Sempre es, sempre es tira.
5: Sempre es tira.
10: I jo vull anar a aquesta festa. Hi ha tres modalitats. Jo vull anar a la modalitat infantil.
9: Carretons pels infants, també.
10: Infantil. I també hi ha un de carrillanes més grossos que premien les més originals. Aquestes són grosses i durant l'any les fan de fusta, de forma tradicional. Hi ha qualcunes guapíssimes. Això ja m'ha encantat. Hi ha tan originals.
9: Mm-hmm. Això m'agradaria ser jurat en aquesta...
5: Sí, bé, és com són els concursos de carrosses d'aquí, quan se fan.
9: Sí, però pel que diu Nana, no estan tan treballats.
5: Bé.
9: És que són cotxets de fusta, diu Nana.
10: Sí, sense motor. I després tenen els Gran Prix de velocitat, que són els 3 quilòmetres. Allà, cap avall.
5: Això ja és carrera.
10: Sí. I bé, i tot això va acompanyat, òbviament, de verbenes, actuacions folklòriques i degustacions gastronòmiques, que és el que interessa.
9: Això a tu t'agrada, eh?
10: M'encanta. I bé, jo volia donar aquí una petita curiositat, perquè m'ha encantat. O sigui, la gent fa unes disfresses tan xules. M'ha encantat. Va néixer en el 1988 com una iniciativa dels veïnats per animar així les festes de Santa Marinha.
9: Santa Marinha.
10: Sí, i avui dia deu de ser una de les festes més boges i divertides que hi ha a Espanya. Això m'ha encantat.
9: I ja hi anirem.
10: Hi ha un museu, també.
9: Un museu de carretons, de fusta.
10: Sí.
9: M'encanta. Hi anirem, mos ho apuntam.
10: M'ha encantat.
9: I tens mon anam de viatge més a lluny, ara?
10: Sí, ara mon anam més a lluny.
9: On?
10: A Mongòlia.
9: A Mongòlia?
10: A Mongòlia.
9: A veure quina festa hi ha per allà.
10: Dels 11 al 13 de juliol, és a dir, fins ahir, me sap greu.
9: Ah, ja no arribam.
10: Ja no arribam. És el festival nacional més important de Mongòlia. Tres dies de festa que es celebra la història del país i la seva cultura nòmada. Hi ha tres jocs en aquesta festa. Es tira en barc. Homes i dones competeixen fent tir amb arc, disparant a petites dianes de pell. Sí. Després fan curses de cavalls, però els genets, es diu, tenen uns 10 anys i fan 30 quilòmetres.
9: 10 anys, són nins?
10: Sí, són nins.
9: Uau.
10: I diuen que és perquè volen fer veure que l'important és el cavall.
9: Ah.
10: No tantes...
9: I quan curses de cavalls en genets de 10 anys...
10: Sí. 30 quilòmetres, eh?
9: 30 quilòmetres?
10: 30 quilòmetres. Uau. És molt fort,
9: impactant,
10: això.
9: Impactant, la veritat. Jo no sé si deixarien el meu fill.
5: Això anava a dir, després filla. No el deixen anar a comprar el pa. Però una...
9: 30 quilòmetres.
5: 30 quilòmetres o cavall, bé.
9: Arrou, no ho sé.
10: És molt.
9: Arri.
10: D'aquí fins a Calarratjada són 80. Sí.
9: Això són 30.
10: Quasi. I després, el més important de tot, és la lluita mongola. Perquè, sense límit de temps ni pes, perd qui toca el terra amb el genoll o colze. Com que s'aferren, fan com un tipus de... d'això que fan al Japó, doncs un poc el mateix, molt semblant, i els campions...
9: Com una espècie de sumo.
5: Sumo,
10: sí,
5: no?
10: Com una espècie de sumo. Uh-huh. I bé, doncs perd qui posa el colze o el genoll i el campió es converteix en una celebritat.
9: Uau.
10: No, no, que fins i tot hi ha gent que ha arribat a la política.
9: Què dius? Gràcies a guanyar,
10: gràcies
9: aquesta,
10: a guanyar
9: aquesta lluita mongola.
5: És que qui no voldria de president una persona que ha guanyat la lluita mongola?
10: És que és espectacular. Molt fort.
5: Però, o sigui, no hi ha límit de pes.
10: No.
5: Vull dir, pot ser una persona de 40 quilos contra un de 120.
10: Sí.
9: Bé. Uau, mare sí. meva. Bé, i també anem a França, que mos han de tenir temps.
10: Sí, jo sempre dic que jo sóc una revolucionària perquè vaig néixer el dia de la Revolució Francesa.
9: Molt bé, Anna.
10: Però avui França no guanyarà.
9: Un 14... de juliol.
10: Pues jo vull destacar que aquest any la gent no estarà contenta perquè és tradició celebrar els balls dels bombers. I els parcs de bombers s'obrin i fan com unes discoteques de dins amb els bombers. Un poc sexy, si m'ho demanar.
9: I doncs, mira, l'any que ve, per celebrar la Revolució Francesa, del 1789, pots celebrar el teu aniversari del 2027 en aquesta festa.
5: O sigui, celebres per la festa de la Revolució Francesa o una discoteca amb bombers sexis.
9: Però sí. Perquè és l'aniversari de nana. És com tot un simbolisme de la vida moderna.
10: Ja m'encanta.
9: Del pas del temps.
10: Ja m'encanta. Eh? I res, però que de veres he vist fotos a internet, discoteques és això. El parc de bombers és una discoteca. I enguany aquesta tradició s'ha cancel·lat per l'onada de color a París.
9: Ah.
5: Clar, hi haurà més incendis.
9: I de veus, ardona l'any.
10: Clar.
5: Els bombers hauran d'estar ocupats.
9: Necessiten el parc.
5: Clar.
10: I res, jo estic molt trista. Però menys mal que no sóc a París, perquè jo m'agradaria anar. No diré que no.
9: L'any que ve, punta tot per
10: l'any que ve.
9: Escolta, tria una darrera festa, Anna, que te faci il·lusió. O potser l'anglesa, la darrera.
10: L'anglesa, vale. Pues jo vull demanar als anglesos molta atenció, però molta atenció, perquè si demà plou, plourà durant 40 dies.
9: Oh! O plou on? A Anglaterra.
10: A Anglaterra.
9: Ah. Jo espero, com ho sabrem si plou o no? No ho haurem de mirar per internet.
10: Això a nosaltres no mos arriba.
9: Clar, no mos toca. No. Bé, què passa si plou?
10: Si, no, pues que plourà durant 40 dies i si fa bon temps, el temps durarà 40 dies.
9: D'acord, no mos afecta, però
10: no mos afecta.
9: Així que mos és igual.
10: I això és una tradició popular.
9: A no ser que tinguem un viatge previst ja.
10: No, per què, per què? Aquí s'està molt bé. És una tradició popular que diu això, que, pues, que farà el temps que faci demà durant 40 dies. I això és perquè un senyor, un bisbe de Winchester, al segle IX, va ser molt estimat, i diu que quan varen traslladar les seves restes, quan es va morir, a l'interior d'una església, aquest senyor se va enfadar i va ploure durant 40 dies.
9: Ah, mira.
10: I ara, doncs, pues, plourà, si ell diu.
9: I doncs, mira, Jordi, demà ho podem mirar.
5: Me demanen si qualque dia han encertat.
9: Podem comprovar. Això, sí. Ara passarem 40 dies comprovant.
5: Exacte.
9: Si s'ha complert.
5: Cada dia aquí, xiu-xiu, quan comencem, direm, exacte, avui no ha plogut.
9: Quina tradició, quina festa teniu previst anar aquest cap de setmana de tot el que han dit?
10: Jo vull anar.
9: Quina se vas agradat molt?
10: El Gran Prix.
9: Jo he pegat un bot a Corunya a menjar pinxos. No estaria malament, eh?
5: Jo crec que mos quedam amb el Gran Prix.
9: Sí? Sí. Gran Prix de carretons.
10: Sí.
5: Exacte.
9: De carretons de fusta.
5: Podem fer un carretó ràpid. I també mos tiram per allà.
9: Ara mos hi posam. Gràcies, Anna, molt d'anys.
10: Moltes gràcies.
9: Que acabis de passar molt bon dia.
10: Moltes gràcies, eh?
9: Nosaltres tot una tornada.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. Queda totalment extingit l'incendi forestal declarat avui a Hora Baixa a Sant Josep. Ha cremat poc més d'una hectàrea. És el segon incendi forestal registrat a Eivissa en poc més de 24 hores. De moment es desconeixen les causes de l'incendi, però el cap de bombers d'Eivissa, José Antonio López, ha llançat un missatge de precaució a la població.
2: Lo que sí que está claro es que con estas temperaturas y el bajo porcentaje de humedad, pues cualquier descuido, ya sea de un vehículo o de alguna persona haciendo alguna imprudencia, pues el desenlace pues acaba siendo un incendio. Hay que tener muchísima precaución.
1: El Consell de Mallorca ha adjudicat un nou estudi de càrrega per determinar el màxim de vehicles que pot assumir l'illa d'acord amb la llei que s'està tramitant al Parlament. El termini previst és de 3 mesos. A Menorca, el secretari general dels socialistes, Pepe Mercadal, demana un ple extraordinari durant aquest mes futur d'agost per accelerar la limitació de cotxes durant la pròxima temporada.
3: El que nosaltres creiem és que el Partit Popular no s'ho crea, aquesta proposta, no s'ha creat la mesura de limitar l'entrada de vehicles, que no ho ha volgut fer, que ha dilatat el temps tot el que ha pogut i que fins ara no s'ha donat compte, si és que realment s'ha donat compte, de que és una mesura necessària. Ara ens diuen que pel pla d'octubre aprovaran el primer tràmit. En aquest ritme, ni tan sols l'any que ve tindrem limitació d'entrada de vehicles.
1: Durant el primer semestre de l'any s'han superat ja els 20 milions de passatgers als 3 aeroports balears, un 2% més que l'any passat. El conseller de Turisme, Jaume Boussà, demana a Aena que s'assumi a l'estratègia de contenció turística del govern i que assumeixi responsabilitats com a principal porta d'entrada dels visitants.
4: La gent el que espera és una col·laboració decidida entre govern, les diferents administracions, govern de l'Estat, govern autonòmic, consells i ajuntaments per encaminar, per afrontar un debat constructiu en quant a la política turística. No espera que mos veurem i d'Aena massa vegades trobam aquest enfrontament que jo crec que és gratuït. No?
1: La detenció a Eivissa de l'activista multimilionari pro-palestí estudiantenc James Coates Chambers Jr. ha provocat una onada de reacció que reclamen el seu alliberament. Fins fa una estona hi ha hagut una concentració a les portes dels jutjats.
5: Pedimos que liberen a Fergie Cox porque no ha hecho nada. ¿Qué ha hecho? Ha hecho solidaridad, mucha solidaridad. Pero aquí lo más hace bien, lo peor te tratan.
1: No hi ha hagut sorpreses, tal i com es preveia. El Congrés ha tombat els objectius d'estabilitat 2027-2029, que havien de ser el pas previ per l'elaboració dels pressupostos. El Partit Popular, Vots i Junts hi han votat en contra, mentre que Podem s'ha abstingut. El resultat de la votació ha estat 178 vots en contra, 167 a favor i 5 abstencions. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, lamenta la postura de la dreta, diu que perjudica a les comunitats. Pel popular, José Vicente Mariboso, tot és un teatret de Pedro Sánchez.
6: Los recursos crecerán más de un 8% con respecto a este año si sumamos entregas a cuenta y liquidación. Un incremento extraordinariamente importante que permite seguir reforzando las competencias autonómicas.
7: ¿Qué teatrillo viene usted a representar hoy aquí, señor España? A ustedes y al señor Sánchez les da igual lo que se vote hoy. Y por eso traen una senda de estabilidad que no garantiza la estabilidad de nada.
1: Són les 9 i 4 minuts. Fa 4 minuts també que ha començat la semifinal del Mundial entre Espanya i França i en aquest moment el resultat és de 0 a 0.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: Continuem en directe a Xiu-Xiu, en Andrea Sánchez, en el control tècnic. Són les 9 i 5 d'avui, dimarts 14 de juliol. Ho he dit bé, Jordi? Sé quin dia me trob, tanta sort.
1: El dia de la Revolució Francesa.
0: Exacte, sí. I l'aniversari de Nana Gallardo. I ara mateix juga l'Espanya contra França. Què passarà en aquesta semifinal? No mos importa. Nosaltres som l'alternativa a qui no li agrada el futbol, perquè mos ha sintonitzat. Sí, gràcies. I si mos estàu sentit a la redifusió o a la carta, gràcies igualment. Gent del futur, ja sabeu el que ha passat en aquest partit. Josep Olarda, gràcies per renunciar a veure aquest partit per estar en nosaltres.
2: Hombre, jo crec que...
1: Ha estat un esforç.
2: No. El que és un esforç és venir fins aquí a peu. Jo crec que he suat
0: sempre
2: molt més.
0: Sempre dius el mateix, Josep. I de vine en moto. No tens una moto reta, un Vespino.
2: No, municipal m'he de venir, però em fa peresa. I vull dir, no, a peu fas més esport.
0: Però que t'atorbes. Que t'atorbes.
2: No, són 3 quilòmetres.
0: 3 quilòmetres, no? Però que sí, tardes.
2: Res, 40... Bé, avui ven de ser rotonda del Cimax.
0: Fora
2: de Palma,
0: Vols un pot d'aigua?
1: Cal agafar via cintura.
2: T'han
0: donat aigua a l'entrada?
2: No, és que si vaig a l'entrada m'ha demanat el DNI i me fa peresa a vegades.
0: Però, Josep, no pot passar sense acreditar-te. En Miquel de la porta, ara mateix, ara vendrà i te demanarà el DNI.
2: I de si ve que dugui aigua. No, però...
0: Miquel, és broma, no te molestis a dur aigua perquè hauria d'haver passat per recepció.
2: Sí, això és vera, perquè això és un edifici... Bé, no ho sé.
1: Públic, avisat, estàs aquí, públicament i avisat.
0: No te pot colar d'aquesta manera.
2: Culpable, detenguen-me.
0: Però tu no ets futboler, no t'interessa avui
2: sí,
0: futbol.
2: Sí, jo m'agrada molt jugar a futbol, la veritat que en el pati de... Jo m'he jugat federat, ¿vale? Perquè... Ma mare no creia en la competència i mai me va dur a cap club de futbol. Però en el pati, nosaltres, és vera que ara està en debat això de que si un pati d'escola ha de ser tot futbol i tal, jo no soc partidari de que estigui monopolitzat per futbol, però en el nostre pati era gran i el camp de futbol era petit, per tant, havia moltes coses a fer, no? I qui volia jugar a futbol, jugar a futbol, i qui no. I en el pati ficava... És a dir, tenc un palmarès de gols, increïble.
0: Que bona, Josep.
2: Vaig ficar molt de gols.
0: És que quina posició jugaves?
2: Bé, no, jugava de tot.
1: Darrere de pilota, no?
2: Polivalente.
1: Ja veurem.
0: I de fet, jo sé que avui que has fet feina a un gran equip de futbol de les Balears.
2: Efectivament.
0: El gran equip de futbol.
2: Sí. De fet, sí, és el més important, no? El Mallorca.
0: Va, com... I què feies tu al Mallorca?
2: Doncs pues en el departament de comunicació va ser la meva primera feina. Uh-huh. Realment allà és on vaig començar tot i gràcies a aquella feina vaig poder comprar una càmera i més.
0: Wow.
2: I he arribat aquí xiu-xiu.
0: Podríem dir que gràcies al Mallorca ets un gran cineasta.
2: Sí. És així. Jo ho dic, i fa com a vergonya un pot dir, però com és possible, no? Però és així perquè ja és on vaig fer els meus primers coses. Els anuncis de fitxatge de l'època dorada del club, per dir-ho de qualque manera, en un sentit de que... Època dorada en quant a comunicació, crec, perquè ara ja és un diferent, però en aquell moment, que era quan les xarxes començaven a ser professionals, no?, i començava a creadors de contingut, nosaltres fèiem vídeos autènticament virals que sortien...
0: Uau, Josep!
2: Sí,
1: no hi havia un futbolista menjat d'un trampó? Qualque cosa així?
2: Sí, pot ser, ara no me'n record.
0: És que no m'estranya que siguis un cineasta reconegut.
2: El Munt del Mallorca també anava molt bé, havia en Taque Fusacubo, tota aquesta època... I feien vídeos realment molt graciosos. I jo me vaig sentir futbolista moltes vegades, perquè tu anaves amb un xandall i acompanyaves els equipos a les expedicions.
1: T'obligaven a anar en xandall.
2: Sí, perquè tothom tenia que anar en xandall, perquè si no els jugadors se rebotaven i volien dur les seves coses, que ja me diràs tu, que tenen un gust horrible els jugadors, no? Sempre,
0: però... Són una mica hortès, els futbolistes, no?
2: Són molt hortès. Necessiten un estilista, o si en tenen un, necessiten acomiadar aquest estilista, normalment.
0: Bé, que avui parlàvem amb la Margalida Mateu, que ara vos sorprendrà aquesta... les persones que implicaven aquesta conversa, la Margalida Mateu de Tentol i jo xerràvem que la camiseta d'enguany d'Espanya, que és blanca, és com a manco cridanera, per tant, una mica més glamurosa, no?
2: Ah, sí, és més elegant, més sutil.
0: Sí, exacte.
2: La veritat que venint cap aquí també, tothom du la camiseta i...
0: Blanca o vermella?
2: Duen, evidentment, d'altres equipacions. La vermella d'enguany no l'he vista, he vist sobretot la blanca d'enguany i vermella d'altres anys, saps? Però moltíssima gent i banderes i tal, m'ha fet com a... No sé, jo és com... Tampoc he sortit molt en el carrer quan jugava d'això, però m'ha plegat i hi havia molta gent molt fanàtica, no?
0: Uh-huh.
2: costa creure a vegades. Però bé, la qüestió...
0: Amb el futbol val mou masses.
2: Sí, és vera, i en sóc conscient. També una cosa que va passar una vegada és que quan estava això, quan sortia som mojos del cotxe després d'un partit de fer feina, també me van aturar per firmar un cromo.
0: Tipo, tu?
2: Sí. Però tenia, clar,
0: tu eres famós?
2: No, no, no, era un cromo d'un jugador que s'apareixia jo. No s'apareixia.
0: Quin jugador era?
2: En Joan Sastre, de Porreres, que ara està jugant a Gràcia. De
0: sí,
2: fet...
0: l'han tingut aquí a Xiu-Xiu.
2: És vera, és vera. Sí, sí. Bueno, ara ja no està a Gràcia, ara crec que se n'ha
0: anat sí?
2: de l'equip i no sé on acabarà.
0: Ai, da, mira, contactarem amb ell.
2: Claro, claro, no sé si vendrà aquí i jugarà en les Porreres, qui sap, no? Però encara té edat de jugar, vull dir, té 29 anys perquè té la mateixa edat que jo i la veritat que era dels millors amics que tenia quan feia feina allà perquè era molt, bueno, era com jo, bàsicament tenia la mateixa edat, de Porreres, jo, del Pla de Mallorca també, i era molt graciós. Però bé, avui, com que he fet un estudi, vale, perquè ara els nostres oients, com tu has dit, Inés, són persones que no volen saber res del futbol, per això estan aquí.
0: Correcte.
2: Per tant, no els interessa el futbol. I què he fet jo?
0: Què has fet?
2: Xerrar de futbol. Vale? Però xerrarem de futbol, d'informació que els hi pugui fer que els interessi. La veritat és
0: molt
2: que
0: bé.
2: No. Però és informació random de futbol que crec que és més guai que el propi futbol. Vale? I per això, abans de dir res, vos vull fer un joc que a vegades hem fet aquí, que jo vos dic una cosa i heu de dir si és verdadera o fals. Vale? I després s'ho comentarà perquè hi ha coses que té la. Vale? Per tant, començam aquesta ronda. Aquesta és molt d'aquí i és molt coneguda a Messi i tal. Un porter es va perdre el Mundial, és a dir, se va lesionar perquè li va caure un pot d'aftershave de vidre, no?
0: Què és aftershave?
2: Aftershave, Inés, és una cosa que te poses després d'afaitar-te.
0: Ah, és aquella escuma.
2: Bueno, és com una crema, per si tens...
1: Per si no t'has d'afeitar bé.
2: També, també.
0: Ah,
2: i pica molt, i pica molt.
0: Li va caure una botella d'aftershave?
2: Sí, mentre se rentava ses dents i se va lesionar per això. I
0: o
2: no,
0: sa mà?
2: No, en el peu. Li va caure en terra.
0: I així com ho contes, deu saber, no?
1: Home, tu ha dit que va ser bastant sonada, per tant, entenc que no va ser una mentida. Era
2: era
0: per tant, verdader! Hem encertat.
2: En Santiago Cañizares se va perdre el Mundial i això va donar pas a Iker Casillas.
0: Ah!
2: Per tant, és super
0: bona. Bueno. Quina...
2: Sí, sí, sí. Per tant, jo...
0: El destí.
2: Has vist? Informació, servei públic, relevant, no? De futbol.
0: Totalment.
2: De futbol, no?
1: Fantàstic.
2: Futbol. Vale? Intentaré no dir si és vera o no, perquè si no serà un desastre. Vale. Un entrenador alemany va prohibir als seus jugadors menjar maduixes perquè que feien perdre velocitat.
1: No, això és
0: fals. Fals.
2: Sí, eh? Pues no, pues és verdader.
0: En sèrio?
2: Sí. Sí, sí, sí. Després en xerrarem.
0: Com és això?
2: Bueno.
0: Bé, si vols explicar després.
2: Sí, sí, després perquè, clar...
0: No te faré votar, Jordi, jo.
2: N'hi ha que són falses, tal, no sé què, però
0: bueno. D'acord.
2: Després els explicaré, perquè després estan totes. Següent. El Real Madrid, atenció amb aquesta, el Real Madrid va fitxar un jugador que durant el partit les càmeres el gravàvem dormint a la banqueta i el va despedir.
0: Segur que sí.
1: Verdader.
0: Verdader.
2: Sí, aquesta és verdader, molt bé, molt bé.
0: I qui era?
2: En Julian Faubert, és que no el coneixerem, perquè
1: en
2: evidentment...
1: Julian?
2: Faubert, en Faubert.
1: Julian Faubert.
2: Faubert. Era un paquet, vale?
0: D'on era?
2: Crec que era holandès.
0: Sí, té pinta de...
2: Era molt dolent.
0: De nòrdic, amb aquest
2: nom. I, clar, no jugava mai, i estava a la banqueta, i un dia el varen agafar dormint, i això va dilapidar.
0: El varen treure, el varen despatxar del Madrid.
2: Sí, sí, sí, crec que... Sí, sí, sí.
1: Home, vinga. Que ara imagina que tu t'adons aquí.
2: Clar, mira, vos heu dormit vosaltres a la feina qualque
0: vegada? Clar que no, per favor.
2: Però aquí, en directe, no, però a l'oficina, tipo, no. En el despatx.
0: Jo mai m'he dormit. He tingut ganes de dormir? Sí. Qualque vegada he estat molt a prop d'anar en el cotxe a pegar una becadeta? Sí. Ho he arribat a fer? No.
1: Jo a classe sí.
2: A classe sí, sí, sí.
0: A classe tampoc.
1: Aquí no.
0: Jo és que m'acosta molt dormir-me llocs que no són un llit.
2: Jo qualque becadeta mentre faig...
0: I tan sols en el sofà.
2: Mentre faig una entrevista d'això de...
0: Què dius, tu, Josep? Per favor, quina poca professionalitat.
2: Autoenfoque i becadeta d'això de... Ui.
0: Mare meva.
2: Perquè havia un redactor i no me miraven allà molt, però sí.
0: Clar.
2: És així, és dur. A vegades és molt dur fer feina, per tant, becadeta. Vinga, següent.
0: Vinga.
2: Un futbolista se va lesionar perquè un colom li va pegar en el cap durant un entrenament.
1: Fals.
2: Aquesta...
1: Ja diré que...
0: Fals, jo també, fals.
2: Aquesta és falsa.
0: Fals! Que bona!
2: aquesta és molt bona, també. un club anglès va fitxar un jugador perquè els hi varen dir que era cosí d'en George Weah, que és un jugador conegut i famós i molt bo. I resulta que era mentida, però varen dir que era cosí i el varen fitxar per això.
0: Uau. Fals.
1: Jo crec que vertader, molt concret.
0: Jo crec que fals. Sí,
2: però no vols, no vols jugar així, no vols jugar.
1: És que era una informació molt concreta.
2: És verdader, és verdader.
0: Josep, no saps jugar.
1: És que no sé, era cosí, has donat una informació falsa, que era un cosí d'en George Weah, saps? Yeah, jo crec que s'ha inventat un jugador.
0: No serviries per fer de presentador.
2: No
0: soc
2: presentador, realment soc col·laborador i clar, això no se m'ho dona tan bé. Però bé, ja acabant, ja acabant. Vinga, la primera Copa del Món, del Mundial, va ser trobada per un ca després d'haver estat robada, perquè abans les Copes del Món són d'or. No sé què està ara, si és banyo d'oro, no sé què. Però bueno, que era comú que passés això. I la van robar i un ca la va trobar, la primera
0: Copa
2: del Món.
0: Superfals. Falsíssim.
1: Fals.
0: I ara està intentant posar cara de pòquer per no revelar si és verdader o fals. És falsíssim.
2: I d'or verdader.
0: Ah, sí?
2: I és més, es caça de pickles. Pepinillos.
0: Pickles.
1: Mira, com a dada, molt rellevant.
0: I ara de quin material ets, la Copa del
2: no
0: Món?
2: No ho sé, no ho he, això no ho he investigat.
0: Deu ser segur.
1: De pickles.
2: Sí, però vosaltres creus que... Home, sí, això és molt d'or, eh? Jo crec que no, és banyo d'oro. No,
0: home, sí, no.
2: Bany d'or.
1: Bany d'or.
2: Sí, i jo crec que abans potser també, no? Perquè és molt gran.
0: Sí, sí, sí.
2: Però potser la primera era d'or sencer.
0: Però de què deu ser? De...
2: Deu ser d'un metall.
0: Sí, un corc de metall.
2: Un metall així, aleació de... Vinga, aquesta és molt bona, tio. Un jugador, vale? Un jugador...
1: Totes són molt bones, Josep.
0: Ell mateix autodona sa nora bona.
2: Un jugador, vale? Se va autotropellar, ell mateix, en el seu propi cotxe, evidentment, mentre es posava benzina, i se va lesionar, evidentment.
0: Falsíssim.
1: Fals.
2: I de no, és verdader. I de bon, jugador del València, després ho comentarà.
1: I segur que devia tenir també un cotxe d'aquest, de luxe, increïble.
2: No ho sé,
1: devia
2: ser gran. Però és això, no va posar fre de mà i se va oblidar una benzinera i se va atropellar.
0: Mare meva.
2: No és que se va atropellar, és que va posar el peu

0: El verdader.
1: Què dius? Per cert, a tot això del verdader o fals, si marca Espanya o França, vos ho direm.
0: Claro, claro. No, vos ho direm. Estem aquí amb això.
2: Una, en tot això, en els jugadors de futbol els han d'agafar, dur-los a l'entrenament, dur-los als partits,
0: sí.
2: I que no faci bueno, molta cosa, perquè si no...
1: Per què no me sorprèn, també?
2: Sí, posar una feita, planxar,
0: sí.
2: Posar benzina. Vull dir, què els hi passa?
0: Jo, és a dir, jo puc xerrar, perquè...
1: Tu has estat molt a prop de futbolistes.
0: He estat a una dinàmica de futbolista d'èlit i és així, tio, els hi han de fer tot i el menjar també, vull dir, això també és una cosa de ara ja s'ha super professionalitzat tot i cada cosa fa que puguin guanyar un partit o no en un sentit estricte de mentalitat i de dedicació i clar, els hi han de donar el menjar perquè mengin exactament el que necessiten. Bueno, hi ha una sèrie de coses que sorprenen molt, però en l'esport d'èlit és així. I sorprenen molt, però bueno.
1: D'acord.
0: És així. Vinga, ja en tenc dos més, però crec que ja podem anar directament amb coses curioses.
1: Vinga, mos has d'explicar les curiositats que mos has dit.
0: Exacte. Per exemple, anem ara amb un parell de fitxatges i fraudulents i coses així. Com comentava, el Southampton d'Anglaterra va fitxar en Ali Dia perquè li varen dir que era cosí de en Josh Weah.
1: Això és un endoll.
0: Sí, una cosa rara, era mentida. Jo no sé com a l'entrenament no se'n van donar compte, però aquest tio va jugar en el partit 30 minuts, se'n van donar compte que era un pecat. I van tenir que acomiadar. Això era totalment cert.
1: Molt fort. Perdona, mos has demanat que posem una música de Pig Noise.
0: Sí.
1: Vols que la posem?
0: La podem posar perquè això és una altra data curiosa.
1: Sí?
0: I és que el cantant de Pig Noise va jugar al Real Madrid.
1: Que?
0: I això la gent no ho sap. Que soni.

0: Aquesta era Pink Noise, aquest senyor va jugar...
1: Efectivament, Nálvaro Benito, que bueno, és conegut també perquè, evidentment, amb aquest passat futbolista, bueno, ell era jugador de Madrid.
0: Però era molt jove quan jugava al Madrid,
1: sí,
0: i després
1: era...
0: va fer el grup, Pink
1: Exacte.
0: Noise.
1: Era canterano, va jugar, bueno, va...
0: Sí, canterano?
1: Canterano del Madrid. És a dir que...
0: Com el moble.
1: Sí, era canterà. La veritat és que sí, canterà, se diu, no? Canterà del Madrid. I va jugar, bueno, el futbol base tal, i va, realment va jugar en el primer equip, o va arribar fent el primer equip. Però una lesió de genoll el va, pues, deixar fora del futbol, totalment. I després d'això se va fer, bueno, va fer aquest grup de Pink Noise, que sincerament... bueno, no està molt ben valorat, per dir així, però hi ha una cosa que
0: va marcar una generació. Exacte, del 2000,
1: jo se meva d'adolescència amb Los Hombres de Paco, vaig dir, uah, pedazo de grupo, no? I de fet, fa poc van fer com una gira de 30 anys o, bueno, 30 anys, no sé si 30 anys o 20 anys, i van tocar aquí en el Grammy fa poc,
0: i hi havia gent.
1: No hi vaig poder anar, però hi volia anar, sincerament.
0: Bé, ara mateix està a punt de produir un penalti de l'Espanya, no?
1: Caramba!
0: O sigui, ha de marcar gol a Espanya.
1: No, Oyarzabal, tiraràs penalti. Atenció.
0: Però, no retransmetis, que no tenim els drets.
1: Ostres!
0: Per però, si marca gol, ho direm.
1: Vale.
0: D'acord? Vale. La gent està expectant, ara enfoquen el públic.
1: I podem celebrar amb Pink Noise de fons, no? Si fiquen gol.
0: Vinga, xuta i gol.
2: Gol
0: d'Espanya.
1: Que sona Pink Noise.
0: Gol d'Espanya. Gol d'Espanya, no me sent gent còmode amb aquest paper, però ha marcat Espanya.
1: Uah, això està sent
2: ja
1: increïble.
2: Està,
1: és molt increïble, això.
2: Pink Noise.
0: França 0, Espanya 1.

0: Veida,
1: no, mos han convertit
2: això és història de xiu-xiu, eh?
1: Programa més esportiu.
2: Sí, sí, sí.
0: M'he sentit tan incòmode a l'hora de cantar aquest gol.
2: Però no, has de fer lo de...
0: No l'has de fer gens.
2: Has de fer pavogol, has de fer...
0: El pròxim que marquin el canteu vosaltres.
2: Vinga, faràs.
1: Josep, vinga, per favor.
0: No són de Marta Sampas, per favor, però què és això?
2: No, no, per fer la signatura de Camino Comunicació Esportiva impartida per Antoni Terrades, mític d'IV3, ha servit per alguna cosa. No?
0: Per poc, perquè ho han fet fatal, companys.
2: Bueno, la gent aquí no està per futbol. Però bé, això,

0: Pin Nois, Real Madrid i tal, i de fet, Álvaro Benito, a dia d'avui, és comentador de Movistar, de partits
1: i
0: coses així, perquè sap molt de futbol. De fet, era entrenador de el futbol base del Real Madrid i el varen treure perquè va rajar amb Florentino, que és president del Real Madrid, i això no va agradar i el varen treure.
1: És que en Florentino té molt de...
0: Sí, tiene muchos ídolos. Muchos ídolos, muchos ídolos. Vale. Un jugador, és a dir, hi ha un porter de Brasil que se diu Carlos Kaiser, dato curioso, vale? Que va fer 15 anys vale, de carrera com a porter de futbol i no va jugar cap partit.
1: Què dius? I vosaltres direu... En tota la seva carrera?
0: Exacte. Com? No és que, no, no és que fos suplent sempre, és que... Bueno, sí, evidentment, era suplent, però era molt dolent i ell, sempre que tenia que jugar, fingia lesió. Però, tot i així...
1: Això és com quan un infant no va a l'escola i se fa malalt.
0: Total, sempre estava lesionat o, quan anava a jugar, se lesionava o fingia lesió i mai, mai va arribar a
1: jugar. Té mal de panxa, no pot jugar.
0: Té gastroenteritis.
2: Però aguantar aquesta mentida 15 anys, 15 temporades, de, com ho fas, això?
0: Això va ser la seva professió i m'imagino que va rotar d'equip a un equip i no va jugar mai. Mai.
2: Devia sortir econòmic per tenir-lo allà del tercer porter.
0: Sí, devia ser això. Però bé, en Bertie Bots, vale, és aquest entrenador alemany que va prohibir les maduixes perquè deien que mimbaven...
1: Els jugadors no podien menjar fraules.
0: Exacte, efectivament. Això és una cosa que també va passar. També, bueno, vos podeu imaginar que moltes coses de posar xinxetes a tal, laxants en els adversaris tal. De fet, hi ha un entrenador que bueno, va ser jugador també, en Carlos Bilardo d'Argentina, que és un mite, per fer aquest tipus de coses. Bueno, d'aquestes històries n'hi ha moltíssimes, tampoc els he contat.
1: No sabia que sabessis tant de futbol,
0: hombre,
1: Josep, estic estorada.
0: No és que sàpiga de futbol, és que sé tonteries de futbol.
1: Però no, precisament. És allò difícil de saber.
0: Bueno, jo...
1: Ses anècdotes, la curiositat, allò que a qui no mos agrada el futbol volem saber de totes maneres, els xiu-xius del futbol.
0: I d'entén moltíssimes, entén moltíssimes. En Santiago Cañizares, lo que comentava, se va perdre el Mundial quan era titularíssim d'Espanya, perquè li va caure un pot d'aftershave. Després també... això, se va perdre la primera Copa del Món, la va trobar un cac, això també ha sortit, això és totalment real.
1: Això quin any era?
0: Això era el 1966.
1: I no fa tant,
0: Bueno, sí, realment no era la primera Copa del Món, perdona, aquí m'he equivocat. La primera Copa del Món va desaparèixer perquè se va robar i segurament, bé, no ha tornat a aparèixer mai, i se pensa que va ser fosa per això de so, de, bueno, per treure dobbers amb això de so. La primera, que és del 1930, vale? Però això, el Mundial que ve, el del 2030, serà el centenari, que per cert se farà aquí, Espanya, França, no, Espanya, Portugal i Marroc. Vale? Uh-huh. Dato també, no tan curioso.
1: Ah, sí? No ho sabia, això?
0: I d'això.
1: Si ho sabia, no me'n recordava.
0: L'estadi de Son Moix no entrarà dins aquest Mundial perquè han trobat que no és lo suficientment guai, cosa que ja està bé, perquè més gent aquí en l'estiu, ja, com arriba...
1: De moment, gestionem l'eclipse.
0: Exacte.
1: Eclipsi.
0: Avui
1: m'estic fent una embullen, si és eclipse o eclipsi.
2: És complicat, però eclipsi.
0: Eclipsi. I ara ja sí, anem amb la informació més divertida del món, que són les lesions absurdes, vale? Hem comentat aquesta d'en Cañizares, comentaré la d'Eder Badega, 2012, aquesta és el senyor que se va autotropellar ahir mateix.
1: Mare meva.
0: És a dir, del València 2012, vull dir, no fa molt, i se va perdre 6 mesos de competició, perquè se va...
2: Home, és que t'atropella.
0: Autotropellar, vull dir, se deu atropellar 2
1: quilòmetres. Ell se pensava que el seu cotxe era de jugador i que el podia frenar amb el seu peu. Va ser un acte reflex absolutament traïdor.
0: Exacte, però és que hi ha informació encara més estúpida. Per exemple, hi ha en Dave Bisant, de Chelsea, en el 93, com un poc Cañizares, li va caure una botella de vinagre de vidre, també, quan fou una ensalada, i també se va perdre pues, una temporada perquè se va tallar el peu i tal. No sé com. Vale? Aquesta és molt graciosa, aquesta és la meva preferida. Nathan Wright, de Aston Villa, un club també anglès, feia un 65, un 63 d'alçada, vale? I duia un Ferrari i se va lesionar conduint el Ferrari. Perquè, clar, no arribava en el pedal i tenia que fer un esforç i se va fer una distensió en el genoll.
1: Molt curiós.
2: Pobret.
0: És tremendo. En Rio Ferdinand, també un jugador superconegut del Manchester United, un equip anglès, també va patir una lesió per escuda i és que ell se va lesionar mirant la televisió. ¿Vale? És a dir, ell tenia les cames damunt la taula i d'estar tanta estona així, se va fotre el genoll. i també es va perdre no sé quan.
1: Quines coses que tenen els futbolistes. Són mals de rics, si t'hi fixes, totes tens, sí. No? Gent de, mals de gent en dobles.
0: Sí, problemes del primer món, tipo, ai... Se butaca queixa de cuir me fa mal.
2: T'es segur que cap d'ells s'ha fet mal, té en gespa...
0: Sí, sí, sí, no, s'han cremat escut, eh? No,
1: s'ha fotut s'esquena picant pedra, etc.
0: Sí, altre, mira, més atropellos. En David Beatty, que va jugar en Leeds, també un club anglès. Tots són anglesos, per casualitat, també. Hi ha una relació estupidesa, saps? Vull dir,
1: no, això no ho diran altres. Pot ser casualitat, pot ser no.
0: Sí, pot ser.
1: Tu dones la informació, la gent que jutgi.
0: Sí, la gent que faci les seves conclusions. Vale, en aquest cas, l'atropellament va ser de la seva filla, però és que va ser amb un tricicle. Vull dir, un tricicle, li van passar per damunt i el van lesionar un mes.
1: I quina lesió li va fer?
0: Pues, suposo que no és coxis, la veritat que això no ho he acabat d'aclarir, però a mi m'imagino que el va passar per mig i bueno, li va fer molt de mal.
1: Vaja.
2: Ai, quin drama, això.
0: Sí. En Michael Stengard és aquest jugador del Liverpool que he dit que se va lesionar posant bé la taula de planxar.
1: Ah, mira, el Manco volia planxar.
0: No. Això sí que ho sé, no. Ho he investigat, la volia llevar, saps? Vull dir, qualcú va planxar per ell.
2: I va dir, què fan?
0: I quan la va llevar...
1: Per favor.
2: Va dir, què és això? Que...
0: Se va lesionar l'esquena.
2: I doncs jo he de dir que jo m'he lesionat amb una planxa també.
1: Però si no peses res, una planxa o una taula de planxar, que
2: no, eren jo amb la planxa, perquè la vaig anar a agafar d'un armari... Bé, no anava a agafar...
1: Te vas cremar.
2: Estava dins d'un armari. I jo anava a agafar una altra cosa i vaig... pegar amb el cable i me va caure damunt el peu.
1: Ah, te va caure damunt.
2: Ostres. Ah. I me va xapar un... Bé, el dit d'espeu.
1: Pot fer mal, ostres. Això. Tens raó.
2: M'ha rebentat el dit d'espeu.
0: Tremendo, eh?
2: I després m'haig cremat un altre dia. O sigui que jo en les planxes... Aquí me... Bé. Solidaritat amb aquest futbolista.
0: I Jordi, jo me solidaritzo amb tu perquè mai m'he planxat una camiseta en un sentit de... No perquè no en sàpiga, sinó perquè ja està bé de planxar les coses. Jo crec que s'hauria de normalitzar anar amb la roba un poc arrugada, saps? Vull dir, tu les tens bé i més avant que no té...
1: Completament d'acord.
2: El dia que me vaig cremar, vaig anar a classe fora a planxar la camiseta. Vaig dir, ja està.
0: I coix. I no, vinga, acabam ja, me'n queden tres. Aquest també és molt bo. En Jerome Boateng, d'Alemanya, d'un club d'Alemanya. Bé, ell és d'Alemanya. Se va lesionar de genoll amb una turbulència d'avió. Una turbulència.
1: Veus un altre mal de persona en dobbes.
0: Sí, bueno.
1: Una turbulència d'avió que li va passar.
0: Bueno, pues que degué fer un mal
1: moviment.
0: Li va
1: tremolar massa. A lo millor és que no hi cabia dins el seient. Entre el seient i seient. No crec perquè... Exacte.
0: Bueno, bé, realment no sé en quin tipus de vol, privada. Si va ser un vol comercial o un vol d'aquí.
1: Potser venia cap a Mallorca, si era d'humà.
0: Segurament, totalment segur.
1: 100%.
0: Segur que té una casa.
1: No aquí. Tenim... No, com és? No hi ha dubtes, però tampoc dubtes. No hi ha proves, però...
0: No hi ha proves, però no dubtes. De fet, si féssim una selecció amb tots els futbolistes que tenen una casa a Mallorca en l'estiu, jo crec que serien la millor selecció del món.
1: Si guanya Espanya el Mundial, fas aquesta secció. No importa.
0: No importa.
1: No mos volen posar encara més malalts.
0: I fent això, revelant la casa cadascú per aquí. No. Els dos darrers. En Mario Balotelli, vale? Aquest també és molt graciós. Aquest tio va anar a jugar a Kiev, un partit de Champions, i va tenir una reacció al·lèrgica en la llespa d'allà.
2: Ostres, però això sí que és un problema.
0: Sí, és un problema. Aquest sí que, bueno, és més greu. No?
1: També és un mal de ric perquè gespa.
0: Llespa. Reacció al·lèrgica a la llespa.
1: Segur que era a la piscina i... me fa al·lèrgia.
2: Però al·lèrgies n'hi ha de pobres i de rics. Vull dir, quina distinció.
1: Idò, al·lèrgia a la llespa és al·lèrgia a ric, perquè llespa en té qui té jardí.
0: També. I un tipus determinat. Saps? De llespa. Però bé, he de dir que una cosa que també vaig aprendre molt quan feia feina a Mallorca és que si passava algo extraoficial i el jugador no podia jugar o algo així, perquè jo que sé, havia estat de festa o algo així, que era...
1: No se deia.
0: En Mallorca no era probable, vale? Perquè era bona gent i tal.
1: Club seriós.
0: Però quan passava algo així, tipo, va passar una cosa,
1: sí,
0: per exemple...
1: Sí, passava.
0: Mira, això ho puc contar, perquè tampoc passa tant, no diré noms, però va passar una cosa que un jugador se va fer un tatuatge i, bé, els jugadors se tatuen molt i li donen igual, i fan el que volen i no s'ho cuiden i tal, i li va fer una ferida i va tenir febre perquè se li va infectar, no?
1: Ostres.
0: Però això no va poder jugar un partit, no? I això és un drama per el club que te paga perquè juguis. I d'això, sempre que passa alguna cosa així, una liada de jugador que la lia, se diu que hi ha gastroenteritis. Això també és mític, no, gastroenteritis, i no donen més notícia i això vol dir, i això, bueno, ha passat sempre.
1: Moltes gràcies per revelar aquest xiu-xiu.
0: Per tant,
1: Josep,
0: si veus que qualcú té gastroenteritis, la Lamine Yamal té gastroenteritis, és que ha estat de festa.
1: És que té ressaca.
0: Vale?
1: Vinga, Josep, sa darrera.
0: Sa darrera és que, bueno, i aquesta ja és per acabar, Nadil Rami se va lesionar fent esbai de Gangnam Style.
1: Ah, però això sona Gangnam Style. Style.
2: Aquí a l'estudi no hem ballat, per si un cas.
0: No, no.
1: No volem lesionar-nos.
0: No, perquè no tenim vacances aquí, no.
1: Exacte.
0: Pues res, curiós. El futbol de vegades se guanya, de vegades se perd.
1: A vegades te lesiona.
0: I a vegades te cau una botella en el peu i te lesiona.
1: Exacte. Josep Alorda, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Molt aviat.
0: Sí, sí, sí.
1: De moment, França 0, Espanya 1.
0: Molt bé.
1: He de deixar de fer retransmissió.

0: 오빤 강남스타일. 강남스타일. 오빤 강남스타일.
1: Y detrás radio es humor. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
2: Aquest dimarts Espanya es juga a passar a la final del Mundial. Viu l'emoció de cada gol amb pantalla gegant al Son Fusteret. A partir de les 18 hores, amb música de DJ Jaume Colombàs per encalentir l'ambient. I recorda, vine amb bus, en la línia 10 de l'EMT. Tothom en la selecció espanyola. Ajuntament de Palma.

0: I ja sabeu que en aquest programa de tant en tant mos agrada fer una mirada en el passat.
1: Que ballet quan era jove.
0: I avui, a Nostàlgia...
2: Campaments d'estiu.

0: Un cap vespre, un olor, un gust, una sensació que només l'has viscuda allà, en l'escampament d'estiu. Allà on qualsevol aventura se pot complir. Allà on se consoliden amistats per sempre i fins i tot poden néixer amors que duraran tota una vida.
1: He fet durant la meva vida molt de campaments, tant d'infant com de monitor. I sobretot els meus records són molt agradables perquè era dormir dins, en tendes de campanya, dins la natura, tenir una gana que t'alça i menjaves qualsevol cosa que posaven damunt la taula. No paties la calor, perquè a vegades anàvem a nedar amb un sol que xapava roques, i, però igual, és a dir, l'anada fins a la platja era fantàstica. Després, moltes activitats que fem, les vetllades, les vespres, és a dir, que m'ho passàvem bé, era una riada contínua, era un disfrut estar, viure en companyia amb més gent. Bueno, per mi són experiències extraordinàries.
2: A mi el campament d'estiu me duen super, super bons records. Bueno, qualque any, qualque cosa rara i dolenta, però normalment molt bons records. Varen començar amb les monges, anàvem a Cala Murta, molt bona experiència. Eren els anys 60 i 70, bueno, 60-70. Molt no duim spa per tota la setmana, tot per tota la setmana, i era una experiència guapíssima. Estàvem amb les amigues i sortint de casa. Molt bo, molt bo. I més endavant vaig ser monitora d'esplai i, bueno, això em va dur el millor del món, que va ser conèixer el meu home al campament. Superguapo.
0: Ai, ja ho heu sentit, la Margalida va conèixer el seu home en els campaments, però sabeu que no és l'única història d'amor que ha crescut entre nits estrellades i el so de les xigales de fons. Escolteu què explica el nostre col·laborador, en Joan Rafael Coves.
3: Per jo l'esplai va ser... ha estat tota la meva vida, en el final. És qui m'ho ha donat tot. La meva colla de nits, era un monitor de darrers anys que duiérem tant el grup d'esplai Nàufraga com després també l'escola Anir de Cala Murta. De fet, hi vaig conèixer la meva dona i fins a un punt de que el darrer any que pujaren de colònies a Cala Murta, ella estava embarassada del nostre primer fill. Per tant, és com la llavor de lo que ha estat la meva vida adulta. Aquell infant que primer va viure com a participant en aquestes colònies, un entorn tan meravellós com Cala Murta, i després poder fer de monitor. I el que després més te quedes és també quan trobes ara per dalt i per dalt de 30 o 20 llars d'anys que te tornen pel carrer i encara se'n recorden d'aquelles vetllades, se'n recorden d'aquella anar a veure sortir el sol, se'n recorden d'aquelles gincanes, d'aquells personatges, de les temàtiques del campament, de lo que era com viure allà dalt, i te diuen que per ells són un millor record de la seva vida encara. Això tot molt, i crec que demostra lo que és l'esplai. És un estil de vida, és una manera d'entendre la vida. I quan t'ho feies en una setmana tan intensa com les unes colònies o un campament, damunt nosaltres la sort de poder-ho fer a la Murta, que és aquest lloc, aquest indret de la terra, que està molt a prop, però que no, està molt en fora la vallada, i que era aquell lloc on tot allò que imaginava un infant es podia fer realitat, en el final. Ai, tornaria a marejar la Murta.
0: Sublim del geni n'és ell, la viva imatge. Ai, en Joan Rafael Coves, que s'emocionava, i no m'estranya, mare meva, quina història més preciosa.
4: És veritat això, que al final podies anar en el poble de vora, passar una setmana, i eres super en fora, eres fora de casa completament.
0: Ai, tot ha crescut en els campaments, com de en Joan Rafael Coves. Jordi, tu has anat en els campaments colònies d'estiu?
4: Jo hi he anat una vegada en sa vida.
0: Ah, mira.
4: I va ser ja grandet, amb 14 anys, així. I la veritat és que és una experiència que record moltíssim tots els dies, i tenc un munt de net, tot un munt d'experiències. La veritat és que se te queda molt. Tu hi has anat, Inés?
0: Sí, molt d'anys. Sí, sí, també guard molt bon record.
4: Cada any.
0: Sí, pràcticament, quan fem primari i després quan varen passar a l'institut, ja hi varen deixar d'anar. Però ho recordes per sempre i acumules anècdotes ben divertides. Escolta-ho. But tu el món tan fire,
5: que tens que no te vaya, ens faim una abraçada. Una vegada el monitor vàrem anar a fer putades en els infants, un campament d'estiu, i un de nosaltres anava disfressat de dinosaure, de que s'inflen i és superllegant, diuen un muntó. Pues vàrem despertar un infant que en despertar se va veure el dinosaure i li va donar totalment igual. El mare no m'envia en el baño i allà estava el dinosaure. I és que no li va fer ni punyetero cas. Entonces, mos vàrem ficar amb el disfressat de dinosaure en el seu llit per quan tornés se trobés en el dinosaure dormint en el seu llit. I nada más lejos de la realitat que nosaltres pensàvem que s'assustaria, s'estranyaria, diria algo, se va asseure en el seu llit, va agafar el cap dels dinosaures, se'l va posar a damunt de les seves cames i va començar a acariciar-lo sense dir res, en plan ni mu. Claro, jo que estava dintre el dinosaure, me vaig quedar... No sé què fer, en plan, m'està acariciando, no sé què li passa a aquest nin. Superincòmodo, no, és que no me va dir res, estava jo allà en silenci, amb son nin acariciant-me el cap. Tot disfressat de dinosaure, en mig de la nit. En el final, passada una estona, me vaig aixecar a poc a poc i me'n vaig anar sense dir res. I l'infant, evidentment, no és ni conscient ni crec que se'n recordi d'aquest moment.
6: I un record que tinc quan era petita és que a la platja de Cala Murta, molt sovint, no hi havia pràcticament ningú. O si s'adonava el cas, per exemple, hi havia una pareta que estava allà, els dos tots solets, a la platja. I de petita, que ja me començava com... a trobar curiós aquestes parets, que fan, que no fan, com aquestes idees que no acabes d'entendre, però que te criden l'atenció perquè ho cerques, no sé com ho vull explicar. Me'n record perfectament de la cara d'horror que posaven aquestes parets quan vam tot aquell grup d'infants que arribava i arrasava la platja. És un dels records que me fa gràcia recurrentment, no? Com reaccionarien les persones que estaven a la platja de Cala Murta quan volguessin arribar.
0: Ai, quines anècdotes ben divertides i sobretot les del vespre.
4: Sí, sí, sí.
0: Ai,
4: sempre.
0: mare meva. I si no, és que les ballades eren... Bé, són una mica s'essència dels campaments. Escolta, una Leonor.
7: Hola, xiu-xiu. Jo, per sort, duc quasi 25 anys. Anant de campament, vaig començar amb 6, ara en tenc 33, i crec que l'únic any que no he anat de campament va ser en el 20. Crec que sempre el primer campament, encara que no el recordem, marca dins història. Aquell primer campament, jo era una nina en aquell moment, en el 1999, que m'anava a dormir de ben hora. Però què passa quan em vas de campament? Després de sopar, ja ballada. Quan a Leonor arribava com molt... aquella Leonor com us va arribar en el primer plat ja se n'anava a dormir fora de sopar. Quan se'n donaven compte que la Leonor ja dormia, la cuien, se la posaven així com podien a damunt del braç, a damunt dels braços, i me duen fins a tendes i entre dos m'intentaven de posar a dormir i me posaven això, llavors dic, a dins del sac, a dormir, dormia tot el vespre. No tenc record d'entera-me de que els altres feien ballada. Dorm tranquil·la
0: i digue'm bona nit. Entre els oients, els més veterans, en Andreu, en Joan Rafel, mos han explicat que ja no és el mateix fer campaments d'estiu, perquè hi ha normatives molt rígides, molta burocràcia, i per desgràcia, els infants d'avui en dia ja no tenen aquell contacte amb la realitat que quan vas de campament se transforma una mica. Tot això mos ho han fet saber, però no passeu pena, no tot està perdut, sinó escoltau en Emma, que té 20 anys i aquest estiu se n'anirà com a monitora a un campament.
8: Hola, soc Emma i com a monitora de lleure, una de les meves anècdotes preferides serà quan en el meu primer campament, com a premonitora, quan encara no havia fet ni els 18 anys, una de les nines que tenia en el meu grup m'ha demanat que quant d'any tenia i jo li vaig demanar que quan creia que en tenia i ella m'ho va contestar que 28 anys.
9: TV3 Ràdio és entreteniment.
10: TV3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
11: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.

0: minuts de programa, però abans ja sabeu que cada dimarts a nosaltres mos agrada pujar a l'avió des de l'estudi Udivetra Ràdio i mon anam a visitar qualque amic, amiga del programa, que viu fora de les Balears.
1: I avui visitam un país que s'identifica amb un sol color, és verd. Terra celta, amb identitat pròpia, un país d'oportunitats i on molta gent hi va a cercar un futur.
0: Avui, aïllancs pel món, Limerick, Irlanda.

0: M'encanta, perquè ja mos hem ambientat, ara mos ho dirà el nostre illenc pel món, si ho han fet bé, Carlos Rabadán. Com estàs? Bon vespre.
1: Què tal? Bones, perfecte. M'ha encantat la consonota. Sí, és un reel irlandès, molt guai.
0: Uau, o sigui, identifica't la música, no?
1: Sí, és el tipus de tonada.
0: Ajà, a veure, men, torna a dir com s'anomena.
1: Reel.
0: Un reel?
1: Com a reels d'Instagram, sí.
0: Uau, d'acord. Carlos, perquè tu en saps de música, no?
1: Sí, un poc.
0: A veure, explica'm-vos quina formació tens.
1: Bé, jo vaig estudiar superior de viola i de música a Mallorca, en el Conservatori Superior de les Illes Balears. Uh-huh. I després vaig venir aquí a estudiar el màster.
0: D'acord, per tant, te n'has anat a Terra Celta a estudiar la viola. És perquè allà hi ha molta tradició d'aquest instrument?
1: Bé, no tant per la viola, és molt tradicional el violí. Uh-huh. Però bueno, hi ha una petita comunitat de música clàssica i aquí he trobat el meu petit espai també.
2: Uh-huh. I per què vas triar la ciutat, Limerick, i no una altra?
1: Bé, en realitat anava cercant per tot Europa un màster que m'interessés i vaig donar amb aquest màster. Vaig tenir una classe online amb el profe, me va agradar moltíssim i me van donar també una beca. Uh-huh. I vaig poder estudiar aquí tranquil·lament.
0: Que bé, que se diu el màster en anglès? O irlandès, no ho sé.
1: Bé, aquí xerren més anglès. Només a petits pobles xerren irlandès.
0: Uh-huh. Com se diu?
1: El màster se diu MA in Classical String Performance.
0: Clar, Classical String Performance. M'encanta. Bé, jo no tenc accent irlandès. Tu ja l'has adaptat, és anglès irlandès?
1: Sí, en el principi és difícil d'entendre, jo crec que no és tan difícil. Jo m'acosto més britànic que irlandès, a lo millor perquè m'ho acostumat ja.
0: Com ho diferenciaries d'un britànic a un irlandès?
1: No sé, és que és molt difícil d'entrenar els britànics també perquè cada ciutat té un accent molt diferent. Uh-huh. I clar, no sé, però xerren més... Sí, és més inintel·ligible per jo.
0: Més tancat, tal vegada, no?
1: Més tancat,
0: tal vegada. Més tancada.
1: Sí. Uh-huh.
2: I ara ja fa 3 anys que vius per allà. Com descriuries la ciutat, per gent que pugui no saber quina ciutat és?
1: Bé, Limerick és una ciutat a l'oest d'Irlanda. Està a mig camí de Dublín, de Cork i de Galway, així que està a la meitat d'Irlanda. No a la meitat, però, perquè està a la costa, però està com... Sí, a la meitat de Silla. I és no és la ciutat més guapa d'Irlanda, he de confessar, però té racons guapos i sobretot té una... La gent és molt, molt simpàtica i la cultura... És una ciutat molt viva, té moltíssima cultura, moltíssima música, que és l'important. Uh-huh.
0: I clar, has dit que és de la costa, per tant, hi trobam els famosos cliffs, si ho diu bé, a Irlanda, hi ha aquells
1: sí,
0: penya-segats tan populars, tan coneguts arreu del món.
1: Sí, els penya-segats més icònics d'Irlanda, cliffs de Moher, com has dit tu, uh-huh. Estan a mig camí de Galway i de Limerick, que està com una hora i mitja, alguna cosa així.
0: Quina sort. I deu tens a prop.
1: I són molt guais.
0: Supos que durs a totes les visites allà.
1: Sí, quasi sempre sí. Ja tenc tot el meu recorregut, vaig en els cliffs, vaig a la platja i acabam a Galway, normalment. Aquest és el meu tour.
0: Molt bé.
2: Clar, i també en 3 anys t'haurà donat temps a visitar un poc tota l'illa.
1: Sí, i també jo tens la sort que faig feina de músic freelance, que tens l'oportunitat de viatjar per moltíssimes ciutats i pobles d'Irlanda.
0: Uh-huh. Allà hi ha una cosa que és conduir per l'esquerra. No sé com a freelance, com t'has adaptat en això. No sé si tens un xòfer que sí que sàpi que estigui avasat.
1: No, jo som el meu propi xòfer. Sí, no, només vaig tardar un dia en acostumar-me.
0: Un dia, és només?
1: Vaja. Sí, jo crec que són les dues primeres hores que has d'entrenar el servei i després ja t'acostumes.
0: Que bé.
2: I com a músic freelance, no sé si tens un grup o toques amb una banda...
1: Hi ha com distints quartets per tota Irlanda que fan feina tant a concerts com a noces i me van cridant d'un i de l'altre. No tinc un grup estable.
0: Però toques música celta, per això que has dit de la viola, per tant, la corda és molt present, toques una mica de tot. Quines peces...
1: Bé, la meva formació és clàssica, així que tot molta música clàssica, també a les noces també música clàssica i tal. El que, clar, duc 3 anys a Irlanda i també m'ha format un poquet. No és la meva especialitat, el que m'agrada també, la música tradicional.
0: Tu d'on ets, Carles, exactament?
1: Jo som de Marratxí.
0: De Marratxí.
1: Clar,
0: supos que la vida és molt diferent, no? Com és un dia qualsevol per tu, a Limerick?
1: Diria que el més distint és el temps, que aquí està ploguent tot el dia. Ara no, perquè hi ha una ola de calor per tota Europa i tal, i fa 30 graus. I clar, jo crec que el fet de que estigui ploguent tot el dia fa que el dia a dia se faci dins un pub, o dins una universitat, o dins una casa. Jo crec que és la principal diferència.
0: Bé, si sonada de calor són 30 graus, ja va bé, que no pugi més.
1: Sí, que no pugui.
0: I per tant, la gent, diries que és diferent pel que fa a la cultura social, no? Què destacaries de la cultura social? Tenc entès que hi ha molt de pub per allà.
1: Sí, jo diria que el principal punt d'encontre és el pub. Si ha d'ocorrir alguna cosa interessant a Limerick o a Irlanda, és dins un pub. I la gent, jo diria que la gent és molt simpàtica, s'apareixen també a la cultura espanyola i tal. L'única diferència és que crec que a Espanya són més directes i aquí són massa simpàtics, se passen de simpàtics.
2: I no sé si hi ha qualque cosa que enyoris especialment de Mallorca, a part del clima.
1: Bé, jo diria principalment el menjar, claro. Sempre que venc m'aduc una sobrassada, unes calites i una botella d'herbes i claro.
0: El kit imprescindible. Escolta, sí. Carlos, tu quant d'any tens?
1: 26.
0: Si mos escolta ara mateix un jove de les Illes que se planteja anar-se'n a viure a partir de setembre, a fora, ja ho té planejat, quin consell li dones?
1: Jo principalment li diria, jo crec que és molt bona oportunitat, el que molta gent ve a aprendre anglès i se'n va a Dublín i està petat d'espanyols a Dublín i és molt difícil aprendre anglès a Dublín. Així que jo li recomano anar a una altra ciutat, a Cork, a Limerick o fins i tot a ciutats més petites.
0: Bé, idò, ara en aquesta secció t'han de fer les preguntes bàsiques d'un illenc pel món. La primera és aquesta, escolta-la bé.
3: I t'enyores?
0: Carlos, t'enyores molt, molt, molt, molt. Ja mos has dit que enyores el menjar.
1: Bé,
0: però
1: menjar
0: no sé si
1: sobretot...
0: que enyores.
1: Sí, més a la família, diria. A la família no els amics, és el principal, clar.
0: Ara en l'estiu no vens, no tornes?
1: Sí, ja ha estat una setmaneta i tornaré també per agost o setembre.
0: Molt bé, una setmana cada mes d'estiu. És un bon pla, no, Jordi?
2: Home, jo
1: sí,
2: ho firmaria sempre, tornar a Mallorca.
1: Claro.
0: I tant. Bé, idò, la següent pregunta és aquesta.
3: Però hi tornaràs?
0: Tornaràs per quedar? Tornaràs a viure aquí, a casa nostra?
1: Claro, bona pregunta. Jo crec que estaré aquí una bona temporada, el que sí que... Sí, en algun moment he de tornar a Mallorca, claro.
0: Me pareix un bon pla. Carlos. I de, bé, desitjar-te tota la sort del món a Limerick, a Irlanda, i aquí t'esperam. Moltes gràcies per atendre'ns.
1: Molt bé, moltes gràcies, Inés.
2: Adéu.
0: Adéu, Carlos.
1: Adéu, Jordi, oi.
0: Bé, idò, hem arribat en el xiu-xiu número 429. Jordi, t'agradaria anar a Irlanda qualque dia? Ja has anat? Ja has
2: no,
0: estat?
2: Però m'encantaria, i tenc un amic a Dublín i no
0: ah,
2: he
0: sí?
2: aprofitat, no he aprofitat.
0: Bé, idò, ja és hora. Ara...
2: Tu ja has estat?
0: Jo he estat. És que, Jordi, me fas unes preguntes que me donen
2: que...
0: peu a fer autobombo.
2: Bé, idò, fer...
0: Que és que jo vaig gravar Illencs pel món, que trobareu a Ivetres Televisió la carta. Cork! Mira, aquesta ciutat que comentava en Carlos.
2: És que tu has anat molt pel món.
0: És que
2: tu has estat un illenc pel món.
0: Certa, és una cosa certa. No t'ho diré que no. Jordi, tornaràs demà?
2: Tornarem demà.
0: Per cert, demà sorpreses en aquest programa, perquè...
2: Demà
0: noves...
2: hi ha canvis.
0: Exacte. Canvis, noves incorporacions d'estiu. Serem un programa encara més refrescant.
2: Si és uau!
0: Que, si és que se posa refrescant. Perquè hem arribat en el xiu-xiu número 429...
2: I mos veiem demà.
0: A vosaltres, gràcies per ser-hi. Adéu!
4: Alegria i benestar de cada dia.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. Demà tornen a pujar les temperatures. Els termòmetres podran fregar els 40 graus, com ha passat avui a molts indrets de les illes. El mateix dia que s'ha fet públic que 11 persones han mort per cops de calor en la darrera dècada a les Balears, segons l'informe de vigilància epidemiològica del govern. Xema Álvarez, director mèdic del SAMU 061, ha explicat que més de la meitat no presentaven cap factor de risc.
2: Sobre todo en gente joven, en la franja de edad entre 20 y 30 años, posiblemente por eso, porque están más expuestos a las temperaturas más altas en ciertas horas del día, trabajo al aire libre o deporte, etcétera, son los más afectados.
1: Un turisme més productiu. Aquesta és la principal conclusió de l'informe Fènix, elaborat per 6 economistes, que alerta que el model turístic de les Illes Balears està reduint la productivitat, així com la qualitat de vida dels residents. Per això diuen que cal apostar per redefinir-lo, posar límits i cercar alternatives de futur. L'economista Guillem López Casasnovas n'és un dels autors.
3: El que tenim és una situació en què hem crescut molt en volum, amb visitants, amb pernotacions, sobre la base de creació d'ocupació, que després hem hagut de pagar molt malament, perquè la productivitat és molt baixa. Per tant, tot el que hem de fer és, sobre els nivells que tenim ara, de mantenir-los, millorar-los, no augmentar-los.
1: La Policia Nacional deté 92 persones infraganti durant l'operació d'estiu a Palma. Els agents han detingut 300 persones a la platja de Ciutat i altres zones turístiques del voltant en el marc del dispositiu que es du a terme cada any. És Francisco Javier Santos, inspector del CAT de Policia Nacional.
4: Turismo de excesos, de quizás turistas pues que no entienden una forma de ocio adecuada, y a lo mejor hay un exceso de alcohol y falta de horas de sueño, a ya ayuda o intervenciones en las que ya tienen que intervenir y ya se produce detención de personas que han cometido un delito.
1: Finalment, la violència vicària serà tipificada com a delicte al Codi Penal. La norma que s'ha aprovat al Consell de Ministres incorpora mesures específiques contra la violència que pugui exercir la parella o exparella sobre els fills. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha subratllat que és una llei pionera a Europa per protegir les mares i els seus fills.
5: Sí que és verdad que hay unas limitaciones muy sustantivas en cuanto a la patria potestad o al régimen de visitas, porque será suspendido en todo caso cuando haya un proceso en vigor por violencia de género o haya indicios racionales de que esa violencia se está sufriendo en el ámbito de la familia. En ese sentido, yo creo que sí que se da un avance muy importante.
1: D'aquí dues hores desapareixerà la tanca que separa Espanya i Gibraltar. Brussel·les i Londres han signat avui el tractat. El text s'ha reubicat en la seu de la Comissió Europea i obre una nova etapa en les relacions entre Espanya i el Penyal. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que és una fita històrica, però que Espanya seguirà reclamant la sobirania de Gibraltar.
6: Una nueva era para las relaciones entre el campo de Gibraltar y Gibraltar. Y que cierra definitivamente el Brexit, la última pieza que faltaba y que abre también una nueva era de relación entre la Unión Europea y el Reino Unido. La reclamación de soberanía de España no cambia ni un ápice.
1: Mos acostàvem a les 10 i 4 minuts quan està a punt de començar la segona part de les semifinals del Mundial de Futbol que juguen Espanya i França. I en aquests moments Espanya guanya per un gol.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. La paraula polisèmica del programa d'avui ens remet a comprar i a vendre, a transacció comercial, a un lloc o a un sector. Les Illes Balears copam els primers llocs del metre quadrat més car d'Espanya en el mercat d'habitatge. Ens afecta el comportament del mercat britànic o de l'alemany quan de turistes parlam. Traïmpit d'un mercat laboral estable, amb molts d'emperons. Lideram el mercat nàutic. Tenim una bona llista de mercats i mercadets en els pobles i en els mercats municipals d'alimentació augmenten els llocs de restauració. I a tu, que te ve el cap primer de tot si te dic mercat?
2: Avui a Santa Maria hi ha qui va a la recerca dels millors preus per estalviar un cèntim i qui ho té tot calculat.
3: Es compra lo just i necessari.
4: Hem de fer volta per veure més i trobar algo més assequible, però més o menys són aquests preus.
2: També hi ha qui veu la constant pujada de preus amb pessimisme.
5: Hi hem d'estar assustada, no sap què passarà. És això. Ningú sap què passarà en el futur.
6: Està molt malament, les coses són... No sé com acabarà això.
2: I per als que fer la compra al mercat és un acte de militància.
7: Per comprar la gent de confiança i que se quedi els ingressos als pagès, m'és igual, mira el preu.
2: El que queda clar és que tant clients com productors pateixen les constants pujades de preus arran de la inestabilitat internacional causada per les guerres.
8: Van venir clients i estaven 20 euros o 15 euros i ara ja estan 8, dos potes petits. O un potet mitjancer de 6 euros.
9: Per pujar molt el producte, pues el client el troba bé. I estem fent guanyar menys.
1: L'increment del cost de la vida, com contaven a IB3 Notícies, es nota als mercats, que és la paraula que hem triat per al dia d'avui, on clients, pagesos, productors i venedors fan un exercici continu de resistència. Passa en els mercats municipals i en els mercats setmanals a l'aire lliure. Passa també, però, que ens costi d'imaginar la vida del poble de la ciutat sense aquests mercats que estan absolutament lligats a l'essència de viure en comunitat. Ara vos proposam viatjar en el temps, uns quants mil·lennis enrere, quan els mercats marcaven de vendaveres el ritme de viles, pobles i ciutats.

0: Els mercats són més que un pur intercanvi comercial. Els mercats estan plens d'històries, com canten els fora descembrats. I a les illes en tenim de ben antics, com el de Sineu, a Mallorca, un lloc de reunió setmanal el qual els àrabs ja anomenaven Suq al-Arbahà. Mercaders, comerciants i menestrals, hortolans, s'hi arreplegaven per l'intercanvi de mercaderies. La consolidació del mercat setmanal arribaria a partir de la conquesta cristiana i l'any 1306 el rei Jaume II va expedir el privilegi del mercadal, la qual cosa consolidava i protegia el mercat de Sineu. I 60 anys després, això era l'any 1366, el rei Pere el Cerimoniós va confirmar aquest privilegi de mercat. I ja podeu imaginar que era un mercat amb tota casta de productes alimentaris, de bestiar, d'eines de roba, d'utensilis per a la llar, de productes de la temporada, o també de productes que venien de lluny, que eren importats de ben enfora. Si els dimecres són els mercats ordinaris, el mercat més important és la Fira de Maig. Aquest esdeveniment se celebra el primer diumenge d'aquest mes, segons el privilegi atorgat en aquest cas pels Reis Sants, se calcula que l'any 1318.
1: Durant els mesos d'estiu, el mercat de Sineu creix en nombre de paradetes i també de visitants. A l'hivern és un mercat tranquil, de poble, però durant l'estiu es transforma. Les paradetes de fruita de la plaça de l'Església hi són tot l'any, però a l'estiu varia el tipus de visitants a què hi acudeixen.
2: El mallorquí que compra més, i l'estranger que compra, jo suposo que és perquè està un xalet llogat o una casa llogada i se van a menjar ells.
1: Per als placers i també per als comerciants, el de Sineu és un bon mercat, tot i que voldrien un turisme de més qualitat.
3: Massa turismo, low cost, massivo, i tindrien que equilibrar una coseta, un poc de turisme de qualitat.
4: Molta de gent, almenys qualque cosa, venem. I si en ve poca, bueno, no podem fer frente.

I sense anar tan lluny en el temps, avui mateix la Cambra de Comerç d'Eivissa i també la patronal PIMEF han avalat el projecte de Mercat Nou d'Eivissa, que està en exposició pública, el temps que preparen, això sí, al·legacions per millorar-lo.

0: festiva és enguany l'anunci de la Loteria de Nadal i sou habituals del Mercat de Santa Catalina de Palma. Tot d'una identificareu la porta d'entrada del carrer Aníbal en plaça de la Navegació. És el mercat cobert aquest de Santa Catalina més antic de Palma en actiu, inaugurat l'any 1920, punt de trobada d'hortolans, peixaters, pagesos i ramaders en un barri històricament obrer i mariner. Avui ja ha canviat totalment la fesomia del barri i també els seus residents, però vos proposant que ens acompanyeu a fer una volteta pel Mercat de Santa Catalina. Ara cap d'arribar en el Mercat de Santa Catalina, que és el meu mercat de referència, així que per jo és molt fàcil venir aquí i dir me'n vaig a plaça, que és un costum que faig els dissabtes, però aquí tenen obert de dilluns a dissabte, a més amb horari ample, i aquest mercat sempre està ple de vida. I la primera parada que trobam, el manco per la porta, per la que jo sol entrar, és Naina Mollà, que és la presidenta del mercat de Santa Catalina, dels placers de Santa Catalina. Naina, com estàs?
1: Hola, bon dia, molt bé.
0: Naina, explica'm-nos com funciona o com funciona el mercat, com funcionen les parades i les persones que hi feis feina.
1: Les parades i el mercat funcionen davant de matí, a les 5 del matí ja comença a obrir el mercat i sobre les 7 del matí ja se pot començar a comprar producte local i producte nostre. Tenim un horari comercial, que seria de les 7 del matí a les 2, i després tenim la part de restauració, que en teoria seria per venir a picar qualque cosa, no per venir a dinar i fer tertúlia, no, sinó venir a comprar i fer qualque aturadeta d'un vermut o dinar al migdia qualque cosa. No volem enfocar tot això en la restauració, sinó volem sumar al nostre mercat. Nosaltres el que volem fer és defensar la nostra part comercial, que és la que potencia els mercats municipals. Jo estic lluitant amb això perquè sí que és vera que els residents cada vegada són menys. El tipus de resident que tenim local se mou molt. És vera que tenim un tipus de client molt exigent que vol una qualitat que s'ha de pagar, però també tenim un producte adaptat en el dia a dia. Nosaltres pues, el que voldríem és que venguéssim a dissabte, que vegin un poc com està el mercat, la cercania que tenim nosaltres amb els nostres clients, que se perd l'essència de mercat, perquè per nosaltres l'essència de mercat és primordial, perquè socialitzem moltíssim aquí amb la gent i és com una família. La veritat que aquest mercat té una essència de família, és una cosa que encara no hem perdut. Jo som la quinta generació i estic lluitant perquè això no se perd, perquè si perdrem els nostres mercats, perdrem la nostra essència de barri.

0: Bé, ara acabo d'arribar separada dels meus peixeters de referència, que són en Rosa i són en Biel. Bon dia.
1: Bon dia, carinyo, com va?
0: Bé, i tu, vaya paradeta que tenim avui.
1: Aquí de vinero, aquí la mare, tot. Sí.
0: Que quant de temps tarda una parada com aquesta avui d'arça?
1: Hombre, hauria de ser cada dia, però això ja ha passat a la història, però bueno, d'aquí dissabte no menjar peix, ja t'ho dic jo.
0: Després li demanarem a Rosa com és fer feina en parella, quan tu hagis partit, li demanarem a Rosa, però conta-mos com començau, o com comences tu, com començau plegats a fer feina en el mercat, a la plaça.
1: Ui, ja fa molt d'anys això, hauria de cercar les meves notes. No, home, vaig tenir la meva filla i quan la meva filla va acabar d'anar a l'escoleta, i vaig dir, ven de vora jo, i va venir de vora jo, i vaig dir, ja fa que hi 20 anys que són junts. Sí, sí, tinc el cel guanyat ja, però vaja.
0: I tu com comences en això?
1: Com començar? Bueno, vaig començar pescant. Vaig començar a sortir de l'escola, mon pare m'ha dit a fer feina o estudiar, a fer feina, i me vaig embarcar. El setembre del 82 fins al setembre del 95, pescar el llampuguer me vaig estrenar i vaig acabar pescar el llampuguer i vaig venir aquí. Hi havia ma mare i va ser totalment diferent, però bueno, me vàrem adaptar i vaig comprar dos metres més de pedres, que se deien pedres, I després va venir ma mare, se va retirar i va venir la meva dona, i fins a la fetge.
0: A veure, com començau el dia? A quina hora? Pana Rosa! A quina hora el començau? Com el començau i com l'acabau?
2: Bueno, m'aixecant damunt les 3:30, a l'enviat li costa més pena aixecar-se, ja. I acabam, pues, per exemple, ahir eren les 4:30 quan arribarem a casa nostra. Són 12 hores d'una tacada, se fa molt dur, però... La veritat és que a tothom ens agrada. Si no, no crec que aguantaríem, com aquella lota d'allà també, vull dir, ens agrada i ens agrada, es tracta amb molt de clients, que és el que t'ha dit en Biel. Coneixen hasta la meva filla de quan anava en cotxet i la veritat és que és un plaer. Això te posa molt contenta, sincerament. Vols família com evolucionen, ja venen els seus fills, vull dir... L'altre dia, era la meva sogra, i se va recordar d'una clienta seva. Vull dir, això és un tracte que en un altre lloc no ho tens, si no són a les places.
0: Ara que has d'arribar en el rebòs d'en Pep, com estàs?
3: Bon dia, com estàs tu?
0: Jo bé. Per la gent que no veu el que jo veig i que no ensuma el que jo ensum, què hi ha en aquesta parada de plaça, Pep?
3: Què hi ha en aquesta parada? Pues trobarem la típica tenda que en els pobles trobaves per anar diumenge o dissabte a comprar per fer un pa amb oli vespre, o per comprar unes llegums bones, aquest tipus de productes en castellanada, se diria un colmado, coses de conservació de llarga durada, olives i bacallà i aquest tipus de conserves.
0: Quants d'anys dus en aquesta parada? Perquè crec que tu dus uns quants, però ve d'en fora.
3: Sí, ara duc 13 anys. Jo vaig entrar aquí perquè els meus pares tenien una parada i l'anterior propietària se va jubilar. I mira, vàrem poder tenir l'oportunitat de comprar-la. De fet, no tenia jo intencionalitat de venir a plaça. Ja deia, ja he fet massa feina aquí de jove. Doncs mira, ja he dut 13 anys. O sigui que molt bé i molt content.

0: Entre avui i demà, Araceli Bosch.
1: IB3 Radio es coneixement.
2: Este martes España se juega el pase a la final del Mundial. Vive la emoción de cada gol en pantalla gigante en Son Fusteret. A partir de las 18 horas con música de DJ Jaume Colombás para calentar el ambiente. Y recuerda, ven en bus con la línea 10 de la MT. Todos con la selección española. Ajuntament de Palma.
3: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: si hi ha un mercat que està que crema és el de l'habitatge, anant de rècord en rècord perquè el mercat és lliure i perquè vivim en un mercat únic amb lliure elecció i circulació de béns i de serveis. Per exposar només dos arguments a l'engròs. I altres notícies, es feia ressò de nous màxims històrics el passat mes de maig.
1: Segons els agents, a la propietat immobiliària el preu ha arribat als 4.173 euros per metre quadrat. Això suposa una pujada de més d'un 9% en un any. Aquest és el preu mitjà. Xavi Garcia, però hi ha municipis amb registres molt més elevats.
2: Moltíssim més elevats. Andratx, per exemple, és el municipi més car de totes les Balears, més de 9.500 euros al metre quadrat. Però la situació més delicada la trobam, en general, a l'illa d'Eivissa, on els preus estan més tensats. La mitjana dels habitatges oferits estan per damunt dels 7.000 euros al metre quadrat. I en aquest context de preus elevats es constata també un pas clau dels estrangers. Prop del 30% de les compres les fan estrangers. Ara bé, el mercat s'està moderant. Què vol dir això? Que tot i registrar un elevat nombre d'operacions, les operacions han davallat un 6,5% en comparació amb l'any passat. Però el que no baixa són els preus dels lloguers. De mitjana estan de 9,7 euros al metre quadrat. Exemple, un pis de 80 metres, més de 1.500 euros al mes.
0: El problema és que es comença a normalitzar la manca d'habitatge i els preus de mercat. Andreu Grimalt és el director de EAPN, Xarxa per la Inclusió.
3: Arriba fins a tal punt aquesta normalització que tenim persones ateses per les nostres entitats que fins i tot se n'alegren quan troben una habitació per viure una família sencera a un preu, entre cometes, raonable. No? Tota aquesta lògica mercantilista està provocant aquestes situacions insuportables. No? I fins que no van posar en la consideració de l'habitatge com un dret fonamental i no tant com un bé de mercat, qualsevol política que se pugui dissenyar i desenvolupar serà com a mínim insuficient i jo afegiria que segurament injusta.
0: El que demana i propicia la xarxa per a la inclusió és el consens polític per trobar solucions a l'habitatge.
3: Crec que tenim eines legislatives que no s'estan explorant, tenim experiències arreu d'Europa que estan funcionant, però manca aquesta voluntat política. No? Des de l'APN tenim clar que no podem solucionar dècades d'una política d'habitatge contraproduent, que ens ha conduït inexorablement, no?, en aquesta situació en molt pocs anys, no? Però creiem fermament que si seguim així, sense aquest consens polític, perquè és una política que ara, lògicament, ha de tenir un recorregut llarg i sense tenir els drets fonamentals com a bandera, no arreglarem aquest problema que afecta tantíssimes persones.
0: Mentrestant, els experts analitzen les causes i cerquen fórmules que es puguin aplicar a cada territori. Ens feim una pregunta. Quan xerram de falta d'habitatge a Espanya i a les Balears, ens referim al fet que físicament falten cases construïdes o és més aviat una falta d'habitatge a preus assequibles i adaptats als sous de la ciutadania? On trobam el principal desajust? Li demanam a Héctor Simón Moreno, que és director de la càtedra UNESCO Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili.
4: Doncs el problema està en les dues coses, en la falta de les dues coses, que estan també interrelacionades. És a dir, cal tenir present que en els darrers anys, no, entre 2020 i 2025, s'ha construït menys de la meitat del que seria necessari per acollir els nous, a les noves llars. Això què provoca? Doncs que s'ha construït poc, bàsicament, en el mercat lliure, i si construeixes poc, el que necessites és mobilitzar el parc d'habitatge existent. El problema, no? Les polítiques que s'han aprovat des de 2007 han provocat que les famílies amb menys ingressos, no?, ingressos mitjans, no puguin accedir a un habitatge en propietat i ha provocat que totes aquestes famílies es vegin abocades a un mercat més insegur, menys estable, més precari, que és el mercat privat de lloguer. Clar, sí, i això ho relacionem amb les polítiques que s'han adoptat últimament, no?, que el que han fet és desincentivar la posada en el mercat privat de lloguer dels habitatges, el que tenim és aquest còctel explosiu, un augment, no?, per la manca d'oferta de lo que és la renda mitjana del lloguer, amb els correlatius, no? Problemes d'assequibilitat i després també doncs, tenim aquesta progressiva precarització de l'accés a l'habitatge. No? Les famílies ja no poden ni comprar un habitatge ni llogar-los en ser i per tant es van abocades doncs, això, al que és a compartir habitacions i fins i tot assentaments ja informals, no? Viure en caravanes, en les de campanya, etc. No? I per tant, doncs, aquestes dues faltes doncs, estan relacionades. No? És a dir, hem de construir per a intentar doncs, que hi hagi també doncs, aquest habitatge assequible, no? Per a les famílies amb menys ingressos, però també hem d'intentar mobilitzar el parc existent, no? Perquè hi hagi també aquesta assequibilitat per a aquesta via.
0: Territori limitat, poca construcció també d'HPO, compra de residents estrangers amb més poder adquisitiu i facilitat d'arribar fins aquí, indústria turística de temporada. Pregunta, a les Illes Balears s'han donat les condicions per a la tempesta perfecta?
4: Doncs sí, però no només a les Balears, no? També a les grans ciutats com a Barcelona, doncs, València, doncs, Madrid, sí que és veritat, que a les Balears doncs, tenim aquests condicionants, que és aquest territori limitat, i també tenim aquesta forta pressió per part dels residents estrangers, no? que d'acord amb les darreres estadístiques doncs ja copen el 30% de les compravendes. No? També hi ha aquesta indústria turística temporada, el que sí que és veritat que les llicències, no? Doncs, estan ara mateix congelades. Per tant, és una causa, no? Però és un conjunt. Cal una aproximació doncs, omnicomprensiva a aquest fenomen. Però sí, la veritat és que s'han donat totes aquestes condicions a les Illes Balears, sí.
0: És curiós, però, comprovar com la història és cíclica i que no fa falta anar molt enrere, com ens demostrava la periodista del Diari d'Eivissa, Marta Torres, amb una sèrie d'articles publicats i ens ho contava en aquesta conversa.
5: Ens podem retrotreure a finals del segle XIX, que és quan comença el diari i és on tenim la informació, i veiem que la realitat amb la vivenda per la gent pobra ha estat sempre doncs, complicada, inclús dramàtica. No? Vull dir, sí. No és una cosa del segle XXI.
0: Quines similituds trobes en aquestes cròniques de fa 40 anys o més i les cròniques que pots escriure avui mateix?
5: Bueno, a banda de la llibertat, que jo em sorprenc llegint les cròniques de pues, això, fa 40, 50, 60 anys, no? Que dic, ostres, que lliures eren escrivint, no? sense pensar en dobles sentits i que dirien d'ells a xarxes ni tot això. Això sí que em sorprèn constantment. Però, sobretot, la similitud, es parlava de xabolisme, ells parlen de infravivendes sense llum, sense aigua, amb rates, no? Hi ha vegades que diuen, no, és que aquestes rates són grandes com conejos, no? Vull dir, sense poder-se fer nets allà on poden, vull dir que les similituds són sorprenents, no? Es parla de preu de lloguers impossibles de pagar, de com, crec que era l'any 80, en qüestió d'un any o un any i mig, el preu dels pisos per comprar s'havia duplicat. Gent que sortia a cròniques dient, no, és que amb un sou jo no puc assumir el cost d'un lloguer, que això és el mateix, no, que ens està passant ara.
0: Sí, de fet, hi ha un titular sí. Que també m'ha cridat l'atenció d'un altre article que escrivies en aquest any, datat l'any 70, en aquest cas datat l'any 79, i just el titular, entrecomillat, deia «Estos alquileres no los piden ni en Miami Beach».
5: Ni en Miami Beach. Ah, no, és que això, podríem posar aquest titular ara
0: total.
5: I no ens sorprendria, o sigui, ens semblaria totalment actual. I altres coses també. O sigui, tu pensa que per aquella època faltaven encara prop de 30 anys perquè Airbnb aparegués. Però és que ja es parlava, ja hi havia gent que es dedicava al lloguer turístic i que deia, no, és que jo alquilant de turistes saco el triple.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és memòria.
2: Calor?
3: Molts cars.
2: Gelats que se desfan massa ràpid?
4: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
3: Com les ganes de passar-ho bé.
2: I les converses que enganxen.
3: Les rialles.
2: La bona companyia.
4: Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.

0: Mentre Tom Waits canta el mercat negre amb aquesta veu i amb aquest ambient tan característic, que és un mercat que també mou molta pasta, per cert, nosaltres anem arribant al final del capítol que avui hem dedicat a la paraula polisèmica mercat, un mot que sempre es mou al voltant del conjunt d'activitats de compra i venda i que ens fa plantejar si un altre model de consum és possible.
1: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
0: Miquel Ferrer, llibreter, al capdavant de Rata Corner, llibres, música i art. Com estàs? Benvingut.
2: Bé, molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies per ser nosaltres avui, que hem triat aquesta paraula, mercat. Si en Miquel Ferrer li dic mercat, que li ven es cap primer de tot?
2: Jo crec que conjunt de gent, no? Com a, sí, cosa, una cosa animada, en principi.
0: Molt bé, molta gent que se troba. Avui hem parlat, a més, dels mercats de l'antiguitat, on hi hauria haver de tot tipus de gent, de tots els colors i totes les olors. Jo t'ho poso un poc fàcil, Miquel. Un altre model de consum és possible?
2: Sí, jo crec que sí. El que també és vera que potser ens falta una mica de consciència com a consumidors de que realment tenim la pell a pel mànec nosaltres i que simplement decidint cada matí quan ens aixecam on destinem els dobbers, nostres dobbers, sigui una petita compra fent el cafè o un petit bar de... del nostre barri o una multinacional o anant a un súper o comprant un pagès, vull dir, amb aquests petits gestos, crec que el nostre poder és enorme i poden provocar aquest altre model de consum.
0: Efectivament, se pot comprar un llibre o una tomàtiga de maneres molt diferents i se mouen coses molt diferents. Per aquesta trobada de gent, per aquesta opció de la que parlaves, heu creat productes com el Rata Market?
2: Sí, realment sí. Fa ja més de 10 anys que el primer que vàrem començar nosaltres va ser amb el projecte de Rata Market, que el que cercava era crear aquest punt de trobada entre consumidors o gent que vol consumir d'una manera més responsable i apostant per productes locals de proximitat i de, amb una traçabilitat alta que tu puguis saber qui hi ha darrere, qui ho fa, per què ho fa, amb quins productes, amb quins materials, etc. I per l'altre també perquè hi ha molta gent que fa coses que estan molt bé, que potser necessiten aquest punt de trobada, aquesta plataforma, aquesta manera de trobar el consumidor directament. No? Uh-huh. I un poc lluitant també contra el món digital, que també està molt bé i també serveix molt de plataforma, sí que volíem fer aquest mercat, com deia abans, aquest punt de trobada, aquest gairebé de les fires medievals, com tu deies abans, s'han fet i poder conèixer i posar cara a les persones que hi ha darrere el projecte.
0: Sí, sí, i des de més enrere encara, des de Mesopotàmia, l'antiga Grècia i l'antiga Roma. I amb aquests 10 anys de recorregut, amb aquestes trobades en el mercat, que heu anat descobrint, que has anat descobrint?
2: Bé, el que hem descobert és un poc el que sospitàvem, que hi ha molta gent que sí que té interès i que vol fer unes compres conscients i respectuoses i apostant per una altra manera de consumir. Sobretot, per exemple, en el de Nadal, que és que més gent passa, és brutal veure la quantitat de gent que espera en aquella cita per poder fer les compres i per poder recolzar en els petits projectes. I també el que hem vist és que realment vivim a unes illes que tenen moltíssim talent i que hi ha molta gent que està fent coses realment espectaculars, perquè sí que, per sort, mai hem tingut problemes a l'hora de fer la selecció dels participants. Sempre hem tingut molta gent, però en els darrers temps ja ens passa que són moltíssim més els projectes que realment compleixen les condicions i que tenen una qualitat boníssima i que no hi tenen cabuda, perquè al final també el projecte té el tamany que té. Uh-huh. I per això el que més ens ha sorprès és això, aquest talent que hi ha i aquesta gent que cada dia fa coses de més qualitat i amb un disseny i amb un mirament a la qualitat i en els temps i a les tècniques que és espectacular.
0: I tot això també ha nascut al voltant d'un projecte de llibreria i de llibres que és Rata Corner. Com funciona el mercat dels llibres, Miquel? No sé si necessitaríem el programa sencer o ho podríem resumir amb un parell de titulars. Com funciona aquest mercat?
2: Bé, sí que ho podem resumir. Sí que és vera que tenim la sort que el mercat de llibres és un mercat que està regulat, per exemple, que jo crec que és un dels grans avantatges i un dels principals motius pels quals tenim llibreries independents a la nostra ciutat i en el nostre país. Per tant, crec que també demostra que a vegades intervenir o regular el mercat no està malament. És a dir, la gent ha de saber, per exemple, que el mercat regula un parell de coses. El preu es fixa, és a dir, un llibre val el mateix a Rata Corner que una gran superfície que per internet. És a dir, qualsevol persona simplement s'editor posa el preu i tu només pots fer un 5% de descompte com a màxim. Després té un IVA superreduït, també del 4%, perquè també és un mercat que s'ha de protegir, i per això pensam que realment fa que això puguin sobreviure i les llibreries hagin estat com un poc aquest punt de llança del petit comerç i del comerç cultural també, i que estiguin en una posició que podríem dir més o menys optimista en aquest moment, i per això han sobreviscut, no?
0: I jo crec que també amb orgull en aquestes illes, sobretot a Mallorca. En Miquel, a més, és el president del Gremi de Llibreters de Mallorca, on basta veure la Fira del Llibre cada any o Sant Jordi cada any, la quantitat de llibreters, llibreteres que sortiu en el carrer i la quantitat de gent que surt en el carrer. Per tant, aquesta connexió amb el lector a dia d'avui és molt potent encara, no, Miquel?
2: Sí, realment sí, és espectacular veure com davant l'amenaça, la millor digital o de la compra per internet, totes les llibreries han fet els deures, hem sortit en el carrer, fem aquesta feina de prescriptors, d'estar dia a dia amb els nostres veïnats i clients, recomanant llibres, fent club de lectura, fent presentacions, convertint-se en llibreries en molt més que simplement un establiment comercial, sinó que sigui com un punt de difusió de la cultura escrita. I després, quan sortim en el carrer, doncs, la gent, per sort, molts recolza, tant per el Dia del Llibre, per la Setmana del Llibre en Català, per la Fira del Llibre, tots els esdeveniments funcionen. I jo crec que demostra un poc que sí que és vera que potser fa uns anys tenir una llibreria simplement era vendre llibres, però que avui en dia tot el petit comerç en general viu un moment de repte en el que has de ser bo a xarxes socials, has de ser bo organitzant esdeveniments, has de ser bo i creatiu girant un pot de truita, però realment això també dona la satisfacció de no simplement vendre llibres, sinó també crear com a tot aquest món al voltant del projecte que des del nostre punt de vista és el que dona sentit a tota aquesta feina.
0: Sí, i el que veiem també en totes aquestes activitats que organitzeu és que el fenomen fan també existeix per a escriptors i escriptores, no?
2: Sí, realment. Bé, ara l'altre dia vàrem penjar un vídeo on ironitzàvem amb llegir llibres com Tu vols el futbol, és a dir, pareix que durant molts anys ha aparegut que la lectura era una cosa que no interessava, que era avorrida i que era molt íntima, però realment sí que veiem tant per Sant Jordi, per exemple, se viu un dia espectacular que és un fenomen fan brutal, on la gent surt a comprar llibres, on la gent surt a comprar roses i on te contagien d'aquestes ganes de llegir. I després veiem a la Fira de Llibres, les presentacions, els clubs de lectura ara mateix viuen un moment de boom espectacular on totes les biblioteques, les llibreries organitzen aquest club de lectura, aquestes trobades. Hi ha retiros on la gent queda per anar a llegir, als festivals com el Flem, on la gent va fer cova per firmar i on la gent vol socialitzar, compartir i gaudir de la lectura i demostrar que no és un fet aïllat, sinó que és una cosa col·lectiva i que se pot compartir.
0: Sí, un fenomen fan que no queda limitat en els actors, les actrius o els cantants, no, també escriptores i escriptors, i això demostra que és un sector fort i que la gent té ganes de llegir i connecta amb la lectura. I d'avui mos ajuda a baixar la barrera de programa amb Miquel Ferrer des de Rata Corner, i t'he de demanar si tens algun costum abans d'anar a dormir. Nosaltres fem llista a veure si entre tots acabam dormint bé.
2: Bé, un que no depèn un poquet del dia, però un de les coses que intenta és acabar el dia llegint, no? Que a més, com que li pega molt bé en el programa d'avui parlant de llibres i de llibreries, perquè sí que és vera que intentar-nos allunyar un poquet de les pantalles del mòbil aquestes hores, aquesta mitja hora, un 15 minuts o 20 minuts abans de dormir, sempre intenta acabar el dia un poc agafant el llibre que hi ha a la tauleta de nit i avançant unes pàgines.
0: T'he dit que com a llibreter pots estar satisfet perquè en el top one d'hàbits allà has de llegir. Tothom, pràcticament
2: Que
0: tothom, diu llegir, encara que sigui un poquet, llegir. I ara necessitem una cançó, que això també ajuda a dormir, per acabar de baixar la barrera del programa fins demà, que mos proposes.
2: bé. Sí, i llavors recoman per abans d'anar a dormir Take These Raindrops del grup mallorquí Two Little Rooms, que és d'en Gori Mata, Dinaina Sanovera.
0: Fantàstics tots dos, un gran dueto. I de Miquel Ferrer, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui, per haver-nos ajudat a baixar barrera i bon estiu.
2: Moltes gràcies a vosaltres i bona nit.
1: Entre avui i demà, Araceli Bosch.

que procura conciliar les doctrines que semblen millors i més versemblants, tot i que procedeixin de diversos sistemes. Eclàctic, la convivència musical a IB3 Ràdio, amb Ferran Pereira.

Què tal? Com esteu? Avui tindrem aquesta mescla de música electrònica amb instruments acústics que ens presenta la banda britànica de rock alternatiu Radiohead. Recuperem un àlbum que realment és la unió de dues produccions. M'explic. Kid Amnesia, que és el que tindrem avui a la nostra sessió, és una recopilació entre els àlbums Kid A i Amnesiac d'aquesta banda anglesa. També inclou un disc addicional, Kid Amnesiae, amb material inèdit. Va ser llançat el 5 de novembre del 2021.

Radiohead, avui a l'Eclèctic, amb aquesta síntesi anomenada Kit A Amnesia, que recull dues obres, Kit A i Amnesiac, del 2000 i 2001 respectivament. Un llançament que es va promocionar amb una campanya a la xarxa social TikTok, seguida de senzills i vídeos musicals dels temes inèdits If You Say The World i Follow Me Around, que acompanyaven el lliurament. Hem encetat el programa en The National Anthem, acabant de sentir How to Dissipate Completely, i ara seguim amb Optimistic.

0: Cal a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Aquest dimarts, Espanya juga a passar a la final del Mundial. Viu l'emoció de cada gol amb pantalla gegant al Son Fusteret. A partir de les 18 hores, amb música de DJ Jaume Colombàs per encalentir l'ambient. I recorda-ho, vine amb bus, en la línia 10 de l'MT. Tothom en la selecció espanyola. Ajuntament de Palma.
3: Ja som aquí, ja hem arribat.
4: Com anem, com esteu?
5: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
3: És el moment de posar els punts sobre les is.
6: De fluència.
5: El paraigo en sabates.
3: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
5: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
6: Idò, què fem? Recomanam.
7: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Això ho ha fet un professional.
8: Podem gravar, idò.
9: Dale play.
8: Raúl Valls, com estàs?
9: Molt bé, Joan Mimàs.
8: Aquí fent un programa...
9: La gran vida.
8: Passen tantes coses.
9: Cada dissabte i cada diumenge.
8: A partir de les 9.
9: Tu vals a les 9.
8: No, i no t'obram, i no t'obram.
9: Aquí, a IB3 Ràdio.
7: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
9: Saps què t'ho vull dir?
8: Sí.
7: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
10: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Radiohead es formà el 1985 i el seu primer senzill, Creep, es publicà el 1992 i va ser, podríem dir, que un autèntic fracàs. Ara bé, coses del destí. Quan un any després feien el seu debut discogràfic amb una llarga durada, es convertí en un èxit mundial. Què havia canviat? Senzillament, el boom comercial del rock alternatiu. I no els hi va anar gaire malament, ja que han obtingut 3 premis Grammy. El millor àlbum de música alternativa va ser per OK Computer, Kid A i In Rainbow. Hem iniciat aquest segon bloc de l'Eclèctic amb Idiotech. Ara tornarem a la música amb Pyramid Song i I Might Be Ground.

Kid Amnesia. El llançament discogràfic engloba Kid A i Amnesiac del 2000 i 2001 respectivament, dos àlbums que significaren una evolució en l'estil musical de Radiohead amb la incorporació de la música electrònica, música experimental, música clàssica del segle XX, trip-hop i cold jazz. El que ens acompanya avui a la sessió de l'Eclèctic, perquè, com sabeu, tenim totes les músiques que per norma no sonen a altres bandes, és precisament aquest Kid Amnesia. Músiques com, per exemple, aquesta, Dollars and Cents.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és entreteniment.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
6: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
7: Me'n recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
8: I què fèieu amb les tortugues?
7: Menjar tortuga.
8: Estava bona, la tortuga.
7: Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga, em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
9: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
10: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
11: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

amb Life in a Glass House acabem d'encetar la recta final de l'eclèctic que dediquem a Kit Amnesia. Aquesta recopilació, que va entrar al top 10 de diverses llistes d'àlbums nacionals i va encapçalar la llista d'àlbums independents del Regne Unit i les llistes de millors àlbums alternatius del Billboard dels Estats Units d'Amèrica i els millors àlbums de rock.

Like Spinning Plates és el que acaba de sonar i en un instant sentirem How to Disaper Interesting, que tancarà la sessió d'avui. De dilluns a dijous, eclèctic amb aquelles músiques per les que val la pena trencar el silenci. A la realització tècnica i postproducció, Miqui Fiol. Direcció, presentació i selecció musical, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

0: voir les comédiens.
1: Bon dia, tal dia com avui de l'any 1789, els revolucionaris assaltaren la Bastilla i n'alliberaren els presos. Fou l'inici de la Revolució Francesa i va suposar el trencament amb l'antic règim, és a dir, marcava la fi de la monarquia absoluta. És per això que avui a França és un dia festiu. I nosaltres aprofitarem per parlar de paraules manllevades i adaptades del francès, de galicismes, en definitiva. Perquè els manlleus del francès antic i modern són nombrosos, igualment que en altres països romànics i fins i tot romàntics, a causa de gran paper que ha tingut França en la civilització europea. En definitiva, que ens han cedit moltes paraules, paraules com, per exemple, les relacionades amb l'edat mitjana i el món feudal, parlant de cavalleresc, arnès, estendard, llinatge, timbre, també amb la vida de la cort, joia, entremès, ballada, rondell, o també tecnicismes de les arts plàstiques, especialment de l'arquitectura, pinacle, xamfrà, claraboia, xamanea... Més tard també s'incorporaren paraules d'origen francès que tenien relació amb el món de la moda. Jaqueta, frac, brusa i també, com és normal, en l'art culinari, perquè tant en l'antic com en el modern, parlant de brioche, de consomé, de beixamel i també avanços tècnics de l'època moderna com quinqué, dutxa, edredó o tren. Totes aquestes paraules ja formen part del diccionari. I avui esperem, idò, que no hi hagi França i Espanya. Què se diu quan hi ha una gran discòrdia, una lluita o discussió renovera? Bé, sí, perquè curiosament avui es juga la semifinal del Mundial de Futbol Espanya contra França. Comencem.

Ben trobats un dia més a Tentola, que programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, un programa que és ple de diversitat, que juga amb les paraules, amb els pobles de les illes i també amb l'actualitat del dia. Aquest programa té totes les lletres i avui qui les saben totes són na Maria Pons i en Celestia Oliver.

0: Bon dia, Celestia Oliver, com estàs?
1: Bon dia.
0: Ben trobats. Bé. Bon dia, Maria Pons, com anem?
2: Molt bon dia.
0: Ben trobada a tu també. Avui un nou capítol de Tèntol, un nou poble que jugarà a la batussa, poble gros. Avui, ara tot d'una,
2: sí.
0: I tan gros, que li toca avui passar en aquesta batussa de Tèntol, com cada dia. Ja ho sabeu, aquí en l'estiu jugam amb els pobles de les Balears, però també tindrem un reguitzell de continguts. I Maria, començant per tu.
2: Sí, un moment, perquè
0: manca
2: m'hi trobi jo ara. Ara, aquí som. Idò, sí, com deien, jugarem a la batussa de Tèntol, repassarem l'actualitat del dia i parlarem de la iniciativa Nit d'Estels al jaciment arqueològic de Son Fornes, que es farà aquest divendres de 7 de juliol a partir de les 10 del vespre. A Palma? O Montuïri, diria que Montuïri.
0: Montuïri, sí, Montuïri.
2: És correcte, sí, Montuïri.

0: Idò, si podrem conèixer els noms dels estels en aquesta trobada que es farà, com dèiem, a Montuïri, al jaciment arqueològic de Sant Fornès, Maria.
1: Sí, dels estels, dels planetes i també de les constel·lacions, que hi ha moltes coses allà al cel, si la llum ho permet, clar, si es dia està com toca, i serà el tema aquest d'aquesta activitat impartida per l'investigador Francesc Canuto.
0: Exacte, si no hi ha ningú i el temps permet veure, com deies, aquests estels, aquests planetes, constel·lacions, quin nom tenen, quin nom populars. Molt interessant aquesta trobada que es farà aquest divendres a partir de les 10 i busques, quan ja fa i fosca negra, aquest jaciment fantàstic. Però avui també hem de brostejar en la història. Vendrà en Tomeu Canyelles i avui ens du una història ben curiosa d'uns bandolers que han passat a la història.
2: Tal dia com avui, però l'any 1881, el bandoler Billy el Nin era capturat i assassinat per Pat Garrett. Un episodi llegendari que des d'aquí reviurem per conèixer millor els seus dos protagonistes. I'll tell you.

0: Mira, si avui coneixerem la història de Billy, el nin que ha estat tan interpretada, però també tenim notícia del dia, Celestí.
1: Sí, perquè volen conèixer com va anar el campionat mundial, i hem de dir mundial, de cuir tàperes de Llubí, perquè, sí, aquest lloc on aquest fruit és tan representatiu, sembla ser que sigui l'únic lloc del món on fan aquest campionat. Va ser divendres.
0: Tenen el rècord Guinness.
1: Tenen el rècord Guinness, sí. Ho demanarem, Bé, escoltarem les veus d'alguns dels guanyadors del campió. Hi ha diferents categories, des de gent més gran fins als infants més menuts, per traspassar aquest relleu també intergeneracional. I en parlarem també amb la regidora del que va ser aquest campionat de cuir tàperes de Llubí.

0: va ser ben divertit, eh? Aquest campionat mundial de cuir tàperes que se va fer a cap de setmana passat a Llubí. Sabem quantes tàperes va recuir el guanyador?
1: Va recuir, ho sentirem, sí, a 850 grams amb un quart d'hora.
2: Uau, bon
1: sí.
2: Jesús.
1: I en total se varen cuir més de 10 quilos.
0: Molt bé.
1: Han de saber quant de participants hi va haver.
0: Pesa molt poc,
1: sí. Més de 10 quilos. No sé si ja estan empotades, si no...
0: Fantàstic.
1: Poden demanar la regidora.
0: Molt bé, molt bona iniciativa. Campionat mundial de cuir tàperes a Llubí. Llavors parlarem amb persones que hi varen participar, però també tenim més temes, Celestí.
1: Sí, perquè la tercera hora de Tentols, ja ho sabeu, a partir de les 5, avui parlarem de l'exposició Arxiu Casa Planes, Arquitectura de Postal, així es titula, una exposició organitzada per la Fundació Toni Catany, el Centre Internacional de Fotografia de Llumajor, conjuntament amb Casa Planes. És una col·laboració conjunta que posa en valor la fotografia i els materials publicitaris com a testimonis privilegiats de l'evolució de l'arquitectura turística de Mallorca durant el segle XX.

0: El nostre tècnic es diu... Beach Boys ho saben, aquesta versió dels Havaloyas.
1: Si no, ara
0: si no
1: ho
0: saben,
1: sabut.
0: Segur que els encanta.
1: Ara ho han sabut.
0: Sí. Sí.
2: Buenas vibraciones,
1: buenas vibraciones de Good Vibrations. Clar, eren els nostres Beach Boys.
0: Totalment.
1: Bé, xerraven d'aquesta exposició.
0: I banda sonora, segurament, d'aquesta exposició.
1: D'aquesta exposició i de molts d'anys de vida, d'aquestes dècades, que precisament parla aquesta exposició, que presenta una selecció de fotografies, de postals, de fullets, de negatius, de maquetes i documentació de treball produïts o recopilats pel fotògraf Josep Planas i Montanyà. A través d'aquests materials, aquesta exposició que es pot veure a la Fundació Toni Catany de Llumajor explica l'evolució de l'arquitectura turística mallorquina. Des dels primers establiments hotelers de principis del segle XX fins a l'expansió del turisme de masses durant les dècades dels anys 60 i 70, alhora que posa de manifest el paper de la fotografia en la construcció, evidentment, de l'imaginari turístic de Mallorca.
0: Doncs parlarem avui d'aquesta exposició tan interessant i d'altres que també té en marxa Casa Planas, perquè té moltes coses. També una exposició que podreu veure al Museu de Mallorca i també han col·laborat de l'Atlanti de Mallorca Film Fest, enguany portant el cartell de la portada. Els cartells, perquè crec que n'hi ha uns quants, de fotografies de Casa Planas, i a més també ens visitarà el secretari autonòmic de Cultura, Pedro Vidal, per parlar de tot plegat. Així, això serà a partir de les 5, però a les 5 i mitja vendran les Marines de Tento, la Buina Marina Bennassa i la Marina Huguet parlaran de llenguatge malsonant. Sí, ho he dit molt bé, eh? Amb els infants.
3: Segur que més d'una vegada vos han dit allò de alerta, que hi ha roba estesa. I és que quan hi ha infants, no només han de cuidar allò que deim, sinó també les paraules que empleem per dir-ho. Avui, a Ja n'edam, infants i parolotes.

0: i de sent d'alerta, de dir prou del malsonant davant d'infants.
1: A vegades s'escapen, però sí, seria lo seu, no? Intentar contenir-mos o trobar sinònims més lights.
0: Sí, llavors, us entenc que ho diuen ells, i mos regiran de dir... Ai,
1: perquè per ell que no escolten, i escolten, no? I després, si és una paraula malsonant, encara més els hi queda.
0: Sí. I de llavors, repassarem en les nostres marines 3 hores de programa que ara comencen, en les quals tenim les línies obertes perquè hi pugueu participar en directe.
2: Ho podeu fer, ja ho sabeu, a través de diferents canals. Per començar, a través d'un número de WhatsApp al qual ens podeu enviar notes d'àudio o també missatges escrits.
3: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
1: I també podeu participar al programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971 13 99 00.
2: O ens podeu escriure a l'Instagram, que no tenc, de parar del programa, @tentol3, al Facebook de Tentol.
1: Que si tens, deus tenir.
2: De Tentol, sí.
1: Vinga, i o el correu electrònic, o sorpresa. Mos ha faltat sí. So, avui.
4: Torna-ho a dir.
1: Vinga.
2: Ja, clar. He estat jo, sí.
1: 3, 2, 1. Oh, sorpresa. Vinga, Celestí, no me deixes.
2: Vinga, obre el correu electrònic.
0: Oh, sorpresa. Presa.
1: Oh, sorpresa. Avui no, el nostre
5: dia.
1: Una
5: bona.
2: Sí, aquesta calor, aquesta calor esclafa.
1: En fi, que nosaltres aquest correu avançam, que estem tot @ivetresradio.com.
0: Doncs tot això tenim. Sorpreses o no?
2: Si està dit, si està fet.
0: En aquestes 3 hores exacte que ara comencen, en les quals en Celestí Oliver no té Instagram, no. Però sí que té el de Tentol, sí. I sempre
2: me
0: pots participar.
2: T'he
0: de dir si que avui ha participat molta gent a la pregunta del dia. Ho deixo així perquè si els oients van a mirar Instagram i sabré quina és, que tot d'una la direm, podeu seguir-hi participant. Ara, però, hem de conèixer el nostre tècnic, un home que està avui graciós i atent al programa.
1: Finíssim.
0: En Toni Fuster és omnipresent en aquesta ràdio i en Lluís Fortesa també. Perquè avui, a les vies de soci, hi ha en Lluís Fortesa. Lluís, moltes gràcies. Ara sí, són les 3:20 i mos toca saber quin és el poble amb el qual jugarem avui a Tentol.
3: La rabiosa actualitat.

0: Ara sí, continuem amb el joc de Tèntol. Ja sabeu que els pobles i ciutats de les Balears són protagonistes aquest estiu en aquest programa. Cada dia participa un poble i han de fer molt de punts perquè llavors han de poder arribar a les semifinals i la gran final que farem a principi de setembre en aquest programa just abans de començar l'escola. Classificació, com la tenim? Idò, al capdavant, Montuïri i Vilafranca empatats en 73 punts. Llavors tenim Sant Joan i Llubí, que en tenen 63, i Sant Eugeni, que hi va fer 57 punts. Però ara, ara sí, hem de conèixer qui jugarà avui a la Batussa de Tèntol.
1: I doncs sí, avui el poble que juga a la Batussa de Tèntol, bé, més que un poble, és un gran poble.
0: El més gros.
1: Sí. És... Palma.

Avui sí que hi ha cançons, eh? I moltes. Només podrem escoltar un parell, però déu-n'hi-do la quantitat de cançons que hi ha avui en Palma, perquè si sí, avui jugam amb una ciutat, la ciutat de Palma, Palma, la ciutat de Mallorca, antigament Mallorca, i col·loquialment ciutat és aquest municipi i la capital de les Illes Balears. Administrativament, com dèiem, és la capital. Palma té d'haver 89 barris, eh? Imagineu-vos que es troben organitzats en 5 districtes, nord, centre, ponent, llevant i platja de Palma, i la ciutat està situada al centre de la badia de Palma, a uns 13 metres d'alçada sobre el nivell de la mar. I diversos torrents travessen la ciutat,

0: les afers.
1: I de ser Palma, com diu, bona de Sant Pere, de Sant Pere, doncs és aquesta ciutat tan grossa perquè té aproximadament 484.000 habitants amunt avall. Va créixer gairebé 5.000 persones en només un any, l'any passat, i entre les barriades aquestes que dèiem, més de 89 barriades té Palma, Pere Grau és la més grossa, de fet, perquè no en superfície, sinó que és el barri més poblat de Palma. Palma, a més, és la 8a ciutat d'Espanya per població i la primera de les Balears. A banda de barriades, Palma també poblacions, té nuclis de població com Sa Vileta, Sant Agustí, Sa Platja de Palmes, Coll d'en Rabassa, o Aixecada la Real, Sindioteria, Can Pastilla, Gènova, Sant Jordi, Establiment, Son Sardina, Espilarí, Sa Casa Blanca, Saranjassa o Son Sant Joan.

0: pot d'història. La ciutat de Palma va ser fundada pels romans el 123 abans de Crist i avui conserva el nom original. El principal creixement es va produir 1000 anys després, a partir del 900, durant els 3 segles de dominació musulmana. De fet, gran part de l'actual viari del centre històric conserva encara aquell traçat de carrers antic. I Mallorca finalment va ser conquerida el 31 de desembre de 1229, un fet que significava un abans i un després a la història de l'illa i també de les Balears. És a partir de 1229, en la creació de la Reina de Mallorca, quan s'estableixen les bases de la societat mallorquina actual, la religió, la cultura, les institucions, els costums i la llengua. Llavors, Marina Mallorca passà a denominar-se la ciutat de Mallorca. I venga, que avui de refranys n'han trobat uns quants. Començaré jo, sobre Palma, aquesta dita humorística que diu: a ciutat que estigui qui has nat. L'havíeu sentit mai, en aquesta?
1: No, però sabeu un pot de hate aquí, Pantura, no?
0: Ah, que sí? Mm. Segurament descrita per la pagesia de Mallorca.
2: Clar.
0: Qual poder la pagesia de què dir? A ciutat que estigui qui has nat.
2: Mm. I de joves en referiré una altra, que diu: a Pollans diuen la, i a Solla diuen l'u, i a Vall de Mossa tu, i a Ciutat vossa mercè.
0: Exacte, aquesta la repetim perquè sempre té diferents excepcions, depèn del poble que la digui. I encara una altra: a Ciutat venen estores per carros i carretons, jo duc comandacions per totes ses buidadores. Deixarem aquí.
2: Sí.
0: Dit i fet, avui jugarem amb la ciutat de Palma. Penta.

és el moment de la pregunta del dia i avui la pregunta és fàcil. Diu així. Ja sabeu que aquest estiu vos demanam pels mals noms que tenen els pobles o ciutats de les nostres illes. Avui toca Palma i avui mos toca saber quin és el mal nom que reben els habitants de Palma.

0: I doncs sí, avui quin nom reben els habitants de Palma? Com sempre, podeu jugar de dues maneres.
1: Si ja ho sabeu, a través de l'story de l'Instagram, @tentolib3, o ens podeu telefonar al 971-13-99-00. 971-13-99-00.
0: I avui un bon grapat de respostes que ja tenim, així que podeu seguir contestant i tornant a tornar.

0: TV3 Ràdio és Dial.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
3: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
3: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
6: Calor.
7: Moscars.
6: Gelats que s'adarfan massa ràpid.
8: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
7: Com les ganes de passar-ho bé.
6: I les converses que enganxen.
7: Les rialles.
6: La bona companyia.
8: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
3: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.

0: Les 3:33 i mos han telefonat de Santa Margalida. En Josep Mas, com anant, Josep? Benvingut.
1: Sí, jo mateix.
0: Com estàs? Amem, si el poden sentir.
1: Bona.
0: Hola, ara sí que no te sentíem, perdona. Amem, tu com els hi dius en els habitants de Palma, Josep?
1: Els habitants tenim una dita.
0: Amem.
1: Sempre s'hi fiquen els pobles de veïnat. A la vila som mileros. A Maria, Talacons, a Muro, Carledon, i a Ciutat, Pixa Tinteros.
0: Pixa Tinteros, aquesta sí que no l'havia sentit mai. I per què els diuen Pixa Tinteros? Ho sabem, Josep?
1: Com?
0: Sabem per què els diuen Pixa Tinteros?
1: Perquè sempre que havia d'anar a notari o a fer un tipus de tràmit burocràtic, i de la Palma.
0: Va, ara s'entén.
2: T'he sentit, t'he sentit, sí.
0: Boníssima, boníssima, boníssima. Nosaltres també l'havíem trobada recollida en aquesta semblant a la que dius, diu a Muro són Carredons, a Maria Talacons, a Sa Pobla Xuetons, a Palma Pixatinteros i a la Vila són Vileros. És a dir, aquesta per valtros.
1: Bé, no. Això el va escriure qualcú de poble.
0: Segur, exacte. Qualcú del vostre poble, Santa Margalida. I de gràcies, Josep, molt divertida aquesta. Ara pensava, al Barcelona, que els diuen pixapins, no sé si pixapins, això és perquè també se n'anaven a altres contrades, crec, bé, tampoc no ho sé molt bé, però Pixatinteros mos ha agradat molt, moltes gràcies.
1: Pues molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Una ferrada.
1: Una ferrada.
0: Que sigui lleuger aquest dia, que avui és ben pesat, el dia d'avui. Més respostes, en tenim moltes. Na Cati, Llonguets, una altra resposta, també Llonguets. Na Maria del Mar també diu Llonguets. Na Maria Antònia també. En Pau també. Llonguets, Panets, n'afegeix un. Panets, i encara més, na Rosa diu, un temps els hi deien panecillos. També ho han sentit a dir.
3: Sí.
0: En tot, Llonguets. També més Llonguets, Llonguets i Llonguetes, Ciutadans i Llonguets. Així que un bon carrerany de malnoms de poble, de ciutat. Vosaltres en sabeu cap? Què els hi deus?
3: No, aquests que has dit.
2: Sí, bàsicament. Sí. A més, jo crec que és els que més els anomenen, no? Per un gentilici que no és gentilici, perquè és com a la part forana... versus ciutat.
3: Exacte, pot ser que els ciutadans siguin els que tenen més malnoms.
2: Pot ser,
3: no?
2: O que siguin més coneguts.
0: Més coneguts. Sí, per aquella cosa també, com dèiem sempre, aquella rivalitat històrica entre Parforana i Palma. Però bé, avui hem de conèixer qui defensarà els colors de Palma a la batussa de Tempo.
4: Tempo, amb Margalida Mateu.
0: I doncs hi arriba el moment de conèixer les nostres convidades d'avui. Una convidada és aquí, faran jugar amb la seva ciutat, Palma. Però abans de parlar amb ella, et s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
5: El qüestionari electrònic.
6: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
7: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
8: Sigueu benvinguts. Comencem.
9: Qui sóc?
10: No m'heu dit el nom.
6: Noms i adreces.
11: Hola, bon dia. El meu nom és Azul Corail i bé, jo sóc des de fa un parell d'anys que estic visquent a la zona de Son Fortesa Nord, just a vora de Son Oliva, i Pontura he viscut per a diferents bandes de Mallorca, però des que tinc 12 anys, a dir, tota la meva vida d'adolescents i adulta l'he fet a Palma.
12: Què tal? Bon dia. Jo sóc Nabricia i també sóc Jongueta. Vaig viure un temps a Bunyola, però és vera que sempre la meva família hem estat a Palma i això.
13: Són parents? Són casats?
0: sou parentes?
11: A veure, nosaltres tenim una molt bona història perquè nosaltres ens vam conèixer en el meu aniversari de quan vaig fer els 13 anys. Ara encara ara tenim 26 i, 20, i 27 i sempre hem sigut millors amigues i hem sigut millors amigues, germanes i, quan hem viscut juntes, marides.
12: Marides. Exacte.
13: T'agraeixo molt que hagis vingut havent avisat en tan poc temps. Quin goig que fas. Estàs espaterrant. Cada dia et veig més jove. Bé, anem per feina. Digues l'edat, la professió i l'estat civil.
11: Bé, estat civil per ara soltera. I professió, ara mateix, bé, he fet un qualque feina de productora a IB3, però en aquest moment sóc estudiant d'audiovisuals al Juni per Serra.
12: Jo també, el meu estat civil és soltera. Estic vivint amb la meva parella, però... la meva professió, jo sóc auxiliar d'infermeria i estic estudiant ara mateix a la UIP infermeria.
14: Ah, bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Ah, sí, els estudis. A quina escola va anar?
11: Bé, la meva escola de quan vaig fer la primària i quan era més petita era Sant Felip Neri, ben en el centre més palmesana, impossible. I després el meu institut va ser el Ramon Llull, ahir de vora de plaça Tubos, on hi havia tota la movida i veia que estava... I ara mateix els meus estudis, puntura que vaig fer un parell d'anys a la UIP, ara mateix és un FP superior al Juni per Serra.
12: Jo, la veritat és que des de ben petita he anat sempre a Santa Magdalena Sofia, que està a Son Cotoner.
15: Vull saber coses teves. On treballes?
11: Bé, ara mateix, la veritat que no faig molta feina perquè estic... Fa dos dies que he arribat a fer un petit viatge per Europa i tal, estic aprofitant les meves vacances d'estudiar i de... Com tot bon palmesà, faig un poquet de feines extres a l'hostaleria.
12: Jo ara mateix tampoc estic fent feina, acabant de fer exàmens, que m'ha ocupat quasi tot el temps. I mirarem també si feim qualque feina extra a l'hostaleria.
16: Soc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
11: Bé, esports. Si faig esports és perquè he de fer-ho, no perquè m'agradi. Intento anar al gimnàs, sobretot per tema de salut, però el que sí que m'agrada molt és fer moltes de caminates i molt d'anar a la platja, sobretot a la meva cusa, i passar temps amb tot el que sigui ambients perrunos amb la meva cusa i altra gent de la mateixa filosofia de vida.
12: Jo, per una altra part, si vaig al gimnàs és gràcies a anar azul, perquè m'ho duia jo. I a vegades jugam a pàdel amb la meva parella, però si no, el mateix, també ens agrada molt anar a la platja amb els cans.
17: Sap algun acudit?
2: Acudit, xiste.
0: Com?
2: Un xiste.
0: Un xiste, sabeu qualque xiste? Ai, ara mateix... No se m'acord ningú, jo és que som molt dolenta amb els xistes, i a més és que quan me diuen qualcú no les entenc quasi mai.
2: Nebri fa cara que ens acolco.
3: Aquesta està tan millor.
12: És que a mi també m'heu pillat.
0: No sé, per a xiste mi vida.
18: Una actuació extraordinària. Et puc preguntar
19: quin moment del dia és millor?
0: El millor moment del dia? Ai, per a mi, bueno, crec que ja l'he dit, encara tingui un dia molt dolent, agafar la meva cusa i anar-me al parc de Son Oliva que tinc de vora que meva, amb la meva cusa, i xerrar amb qualsevol veïnat, el que sigui, 5 minuts de qualque tonteria, per a mi és en aquest moment que dic, bé, sóc feliç. Uh-huh.
12: Sí, jo, per exemple, a hora baixes, quan ja he acabat pues, lo que és universitat o estudiar de matins, m'encanta anar a Esportitxol, també passejar. És com una desconnexió i tornar a començar de zero.
18: Una actuació extraordinària.
20: Deixem-ho per avui.
19: Moltes gràcies.
0: Ens sentim respondre al qüestionari electrònic la Mar de Bell. Ja poden saludar a Nathul Corail, benvinguda.
2: Moltes gràcies.
0: Ella estudiant d'audiovisuals, ho ha dit. I també a Britia Ann, que és auxiliar i estudiant d'infermeria. Com estàs?
12: Què
0: benvinguda.
12: Tal? Moltes gràcies.
0: A totes dues, avui, clar, sou molt de... Avui és poble més gros.
2: Ai, sí.
0: Palma.
2: O sea, nos va sorprendre quan ens varen convidar per aquest concurs, que és quin és el millor poble, sí. I que volien qualcú de Palma, i és a dir, com, bé, a veure, és que Palma al final no té aquesta essència que té molts de pobles de Mallorca, que és magnífica, és com molt gros i se perd moltíssimes tradicions.
12: Mm-hmm. Exacte.
0: Però vaja, així tot, sí que hi ha aquest sentiment, sí, de ser, sí, de Palma.
12: Exacte.
0: Perquè vosaltres, com vos deies, palmesanes...
2: Jo soc ben llongueta.
0: Sí.
3: Però ho deies, vos presentau i deies, som llongueta?
2: És que només per xerrar 2 minuts amb qualsevol persona que sigui d'una altra part de Mallorca, de seguida me diu, tots llongueta, veritat, perquè el meu mallorquí, com que és molt de molt palmesà, molt tal, com que se me nota que al final els meus pares no són mallorquín parlants, són castellanoparlants, però bé, nosaltres xerrem mallorquí. Jo, en el meu cas, xerrem mallorquí perquè he crescut tota la meva vida aquí a Mallorca.
12: Mm-hmm. Exacte, jo també, és que el meu avi sempre ho ha dit, entonces nosaltres... sempre ho idem. Mm. Són de Palma, són llonguets.
0: Quin barri viviu?
12: Som Fortesa Nord.
0: Som Fortesa?
12: Sí. Sí.
2: A veure, ara mateix la meva marida m'ha abandonat. Sí, sí. M'ha abandonat perquè s'ha anat a viure en el seu al·lot. I a mi no m'ha quedat d'una altra que invitar el meu al·lot a viure amb mi.
12: Ai, però bé, estem fent proves.
2: Sí, clar, a veure què tal
12: va.
3: És una prova de foc.
12: Sí, exacte.
3: Jo vull aclarir una cosa, però, perquè vos vau conèixer en 13 anys, en esteu aniversari de 13 anys.
2: Exacte.
3: Sí. No la vas convidar tu, evidentment, perquè si vos vau conèixer no la convidaves tu.
2: No, no, exactament.
3: Com va anar la cosa?
2: Pues superbé. Va arribar una nina al cim, molt ben vestida, amb la seva coleta molt vergonyosa, tal, no sé què. Perquè ma mare va convidar una amiga seva que tenia una filla de la meva edat i va venir amb el llibre d'història perquè tenia un examen.
12: Jo tenia un examen el dia següent.
2: Crec que el vares aprovar.
12: No me'n record. Això deu ser que no.
3: És a dir, te presentes a una festa amb un llibre de Vallès-Bràs.
12: Perquè ma mare me va dir, tenc aquesta festa, te vull convidar i que conesquis la seva filla i tal, perquè se duen molt bé, són millors amigues. En aquell moment encara pues, estaven coincidint per 2 al·lots, perquè elles estaven sortint amb 1 al·lots i varen coincidir. I clar, jo tenia un examen, jo sóc molt responsable i dic, bueno, vale, venga.
2: Somos el yin i el yang.
12: Mm-hmm, vaig a la festa, però per sentir-me millor m'enduré el llibre.
0: Per això vos veniu bé.
2: I va anar tan bé, el varen passar tan bé que no va estudiar res d'aquest examen.
0: Sempre... I aquí teniu la vostra amistat.
2: Exacte,
0: fantàstica.
2: I cada vegada que és el meu aniversari és un any més juntes.
12: Clar.
0: Que bé. Doncs avui aquestes amigues tan fantàstiques, Nathul i Britia, juguen amb Palma.
4: La Batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
0: A veure, comencem amb aquest joc. Bricia i Azul, estàu preparades? Així m'agrada, clar que sí. En aquesta primera prova tindreu 1 minut per enumerar paraules una darrere l'altra. Ara en Celestiva us dirà com ho heu de fer.
3: Sí, Azul, Bricia, heu de dir una paraula que comenci amb la lletra amb la qual ha acabat l'anterior.
0: Teniu darrere
3: un minut i obteniu un punt per cada paraula que faceu encadenada.
2: Mm-hmm. Vale. Mm.
0: Començarem per la paraula llonguet. Per tant, ha de començar amb la lletra T. Teniu 1 minut, temps.
2: Tenebrós.
0: S.
2: Però ho anà dient, Azul, sí, tu també pots dir seguides. No fa falta esperir el torn. Idò, sabó.
12: Molt bé.
2: Amarra, rata.
12: Claro.
2: Ratolí,
12: millor dir.
2: A mi.
12: O rata.
2: On va? Arbre. Amb embalassat.
12: Embalassat. Té taronja.
2: Amb... ai.
19: Aniversari.
12: Aniversari. Molt bé. Illes.
19: Sal.
12: El llongat.
19: Tradició.
12: Ocell.
19: Javi. Inés.
0: Bueno. Molt bé. Idò, heu dit 14.
2: Jo he comptat 14, paraules. Sí.
0: Sí? Celestí, que estàs pensant?
3: N'hi ha una dubtosa.
0: Quina? Sí.
2: Ara, per Pompeu Fabra, exacte, ara surt, eh? Celestí Oliver.
0: Sí, en aquest concurs és en Risto Mejide.
2: Sí, no? Ell se posa seriós. Seriós. Molt bé. Sí. És molt rigorós, és nostre Celestí.
3: Embalesat no existeix, en català.
0: Doncs posarem 13. 13 paraules.
12: Ha
0: molt
12: estat,
0: bé. Clar,
12: ha estat un barbarisme.
0: Molt bé. 13 paraules que sumen al vostre marcador i aquesta és la següent prova.
4: D'on m'has dit que és?
0: Molt bé, Azul, Bricia, ara haureu d'identificar de quina illa i de quin municipi és la persona que sentireu xerrar, d'acord? Illa de Balears i municipi de Balears, també, d'acord?
12: Vale.
0: Atenció, perquè la persona és aquesta.
20: Les matances a moltíssims pobles de Mallorca mai se feien en divendres. De fet, hi ha l'expressió encara viva, me mates el porc en divendres. Com que dir, la mà feta grossa. Però hi havia una activitat. Quan feien el ball de matances, anar en aquella casa que feien matances vespre i començar a molestar tothom. Tiraven dragons a les dones, tiraven pedrades en el llum, i això popularment se deia esbutjar balls. Han esbutjat el ball. Normalment era perquè aquell mota havia deixat aquí el barganter i fes tonjar amb un altre, i aquella era com la zorra i anava a tot aquelles bar de mits malambrosos i se fuaven en el ball.
0: Au, idò.
12: Podem demanar pistes?
0: Depèn.
3: Sí, sí, les saben contestar.
12: Si és de la part de Tramuntana, poble de Tramuntana,
0: crec,
12: o...
0: crec
21: que és de Binissalem.
0: Tu creus que és de Binissalem?
21: Binissalem o de...
3: Mallorca, primer.
21: Sí. Mallorca sí o sí.
3: Ho situem a Mallorca.
21: Sí, perquè aquesta U, amb aquesta manera de xerrar, que hi ha moltes paraules que tirem la U, sol ser com molt tip de part de Binissalem o Manacor.
0: Opa.
21: Ja està.
3: Binissalem o Manacor.
21: Uh-huh. Pot ser, sí.
3: Que no són veïnats.
21: No,
12: no.
3: Però pegat...
21: jo, per a mi, crec que Binissalem.
0: Què t'ha fet pensar que és de Binissalem, Azul?
21: No sé, el deje de com xerrava. Però, no sé, pot pentura, estic ben equivocada.
2: Nabricia, què pensa, mam?
3: Sí.
12: Claro, és que jo diria Sencelles, però...
3: Ah, Sencelles? Ara hem pegat un altre lloc.
12: Claro, no hem d'estar d'acord, no?
3: No, bé.
0: No. Bé. Aunque som un equip,
3: sí, per una resposta, sí.
2: Si heu d'arribar a un punt comú.
3: Sí,
12: ja,
3: Binissalem, Manacor, Sencelles...
12: Nos haurem de fiar de la teva intuïció. Binissalem.
21: Sí, t'estàs segura? Doncs pues bé.
12: Bueno.
21: Binissalem.
3: Terme mig.
12: Vinga. Exacte.
3: Un terme mig.
12: Vale.
21: Bini? No, Binissalem.
0: Sí?
2: Sí.
0: Resposta final, Binissalem. Ai...
3: I
0: aquesta persona és de Mallorca.
3: Aquesta persona és de Mallorca.
0: Però el però poble... Ai, ja anaves bé.
3: De mitjan camí, sí.
2: Ho havies dit.
3: De Binissalem havíem passat per Manacor i de Manacor sense
0: elles. De Manacor.
3: De Manacor.
0: Ai.
12: Quasi.
21: Quasi, quasi.
0: Justament.
21: L'havia dit, sí.
0: Molt bé. Justament.
21: Justament.
0: Però bé, has tingut bona oïda. Bona orella. Molt bé. Azul. I de 5 puntes més que sumen en el vostre marcador. Quant de punt tenim, Maríam?
2: Ara en tenim de 8, majoria d'edat.
0: Per Palma.
2: Fantàstic.
0: I passarem a la següent prova, un embarbussament, també, com vos va.
4: L'embarbussament.
0: Molt bé, Azul, Bricia, ara haureu de reproduir aquest embarbussament que sentireu sense interrupcions ni tampoc errades, no? L'heu de dir... D'una vegada...
3: Si el deix perfecte són 10 punts, de cop, i si hi ha errades, baixar en puntuació.
0: Uh-huh. Esteu preparades? Avui en Lluís Fortesa, que és aquest senyor que teniu aquí darrere, vos donarà la puntuació, que ell li agrada molt això de fer jurat, també, com en Celestí. Atenció, l'embarbussament d'avui és aquest.
22: Cap, cap, no cap, el cap.
23: Cap, cap, no hi ha cap.
22: En cap, cap, cap.
24: No cap, el que cap, a mi que cap.
25: En cap, cap. No cap, el que cap en aquest cap.
22: Amb aquest cap. En xap, no xap.
23: El que es cap, en aquest cap.
1: En aquest cap, no cap el que cap en aquest cap.
5: No cap el que cap en aquest cap.
7: Lo que cap dins esteu cap.
8: En cap cap, no cap el que cap en aquest cap.
9: En cap cap, no cap el que cap en aquest cap.
10: En cap cap, no cap el que cap en aquest cap.
26: En cap cap, no cap el que cap en aquest cap.
27: En cap cap, no cap el que cap en aquest cap.
28: Cap
29: cap
30: cap
29: cap
30: cap
29: cap
30: cap
29: cap cap.
0: En cap, cap, cap, el que cap en el cap.
31: Ah, amem. Quan la Pricia l'ha volgut
3: sí,
31: dir tot d'una ara que me'n record.
3: L'has dit a poc a poc, però...
31: Ho vols tornar a dir?
3: Podem acabar de fer més redó.
31: Amem.
2: Vinga.
0: En cap, cap, cap,
32: el que cap en aquest cap.
31: Ahà.
2: Jo en aquesta prova troc que hauríem de...
3: L'han de millorar,
2: eh? No, no, però hauríem de gravar ses cares de sa gent, perquè, clar, hi ha uns insurs, però ho heu fet molt bé. És la darrera aposta o...?
3: En el primer intent mos han deixat una cosa i en el segon intent una altra.
0: En el primer intent mos han quedat... mos ha faltat aquest, en aquest cap. Era tot igual, però...
3: I en el segon intent també vos ha... faltat una cosa.
31: Una petita cosa.
3: Petita cosa.
31: Voleu provar per darrer pic? O no? Allà arriben.
0: En cap, cap, cap.
32: En cap, cap, no cap, tot el que cap en aquest cap.
31: Apa!
2: L'ha millorat i tot.
3: Bé. I ha fet un tot. Uepa. I ha fet un tot.
31: Lluís.
2: Què posem?
31: Què trobes? 10 punts?
2: 10, 10! Ràpida!
0: Olé! Moltes gràcies.
31: Estan molt generoses. Es nota que no és de Palma.
3: Bé, hem afegit el no,
31: no cap, el que cap, en aquest cap.
0: Vale.
31: És a dir, heu dit diverses versions, sí, però més a manco...
32: Hem escoltat com diverses versions, clar, també.
0: Sí, la sí, gent que intentava, mos han liat.
31: Molt bé, 10 punts més, fantàstiques. Una altra prova.
4: Guanya qui la sap més llarga.
31: Molt bé, ara vos faran dues preguntes relacionades amb Palma. Tindreu dues opcions de resposta, no passeu pena, que vos donarà en Celestí, i dos punts per resposta encertada. Primera pregunta, mem, a Palma, a banda del parlar més general, també hi ha sociolectes, és a dir, parlars concrets. Per exemple, dels senyors de Palma tenen arcaïsmes i maneres concretes de xerrar amb una gran riquesa lèxica. Per exemple, s'estima més tractar de vos i no de vostè, diuen ciutat i no Palma, diuen apotequeria en comptes de farmàcia. Però la pregunta és, sabeu com anomenaven els ciutadans de Palma els membres d'aquesta noblesa antiga mallorquina?
3: Eren camaiots o eren botifarres?
0: Camaiots.
31: Camaiots,
3: sí.
31: Creus?
3: Camaiots, sí.
0: No? No l'he escoltat mai.
31: Botifarres.
0: Botifarres.
2: Sí, sí. L'he dit tot el manco. Mm. Molt bé, nines.
31: Segona pregunta. Per la mare del barri del Terreno, Palma, el coneixeu?
2: Sí. Sí.
31: Perquè a final del segle XIX, la família d'en Pau Gomila va construir una casa en el barri del Terreno de Palma per passar-hi les vacances. Els senyors Gomila varen decidir cedir un espai en el seu solar a l'Ajuntament de Palma perquè els seus fills i altres infants del barri hi poguessin jugar i passassin els temps. Aquest nou lloc va ser anomenat la placeta, i d'aquí que ara sigui coneguda com la plaça de Gomila, que sabeu bones, no? La plaça de Gomila, i d'opes per aquest home, el senyor Gomila. Després d'uns anys, la família Gomila se'n va anar a viure a Santiago de Cuba, i casa seva, anys després, es va convertir en...
3: La discoteca Titos o la discoteca Barbarella?
0: La discoteca que està allà darrere és Titos.
3: Sí?
0: Sí. Però, claro, Barbarella és que no...
32: Potser ser molt joves, nosaltres dues.
0: Potser.
32: Però nosaltres és Titos.
0: Claro.
3: Sí. I sí.
2: Correcte.
31: Clar que sí, molt bé. La discoteca Titos, sí, efectivament. I allò, aquella casa, era la casa de la família Gomila, i després se va convertir en Titos, aquesta antiga sala de festes, perquè ara tampoc no se diu així.
0: No, l'han comprat, ara són fits.
31: Ah, veus? Jo ara ja m'havia perdut. Han canviat
32: darrerament
31: ja, de propietari, sí, i de sí. Efectivament, en aquesta mateixa plaça varen habitar alguns personatges tan famosos com en Santiago Rossinyol, per exemple. Darrera pregunta. Aneu molt bé. Darrera prova. I és aquesta.
6: amb la paraula a la boca.
0: Fabrici, ara tindreu un minut per enumerar paraules relacionades amb ciutat.
3: Sí, triarem a l'atzar paraules de malnoms, topònims, noms de carrers, personatges del poble, noms de comerços o llinatges.
7: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Noms de carrers.
0: Noms de carrers. Teniu un minut per dir noms dels carrers de Palma. Teniu per triar.
32: Vale.
0: Un minut, temps.
32: Jacint Verdaguer.
11: Jaume III. Sant Miquel.
32: Son Armadans.
11: Romero de Torres.
32: Pilar Juncosa.
11: Carrer Aragó.
32: Ai, no em sé sort, ara.
11: 31 de desembre.
32: Ok.
11: Esborn, Passeig Mallorca, Oms.
32: No me surt res bé.
2: Podeu dir vostres també, eh?
32: És que ja l'hem dit.
2: Ah.
11: Carrer Manacor.
32: Per aquí on està?
11: Passeig Marítim. Avingudes.
32: Marquès de la Sénia. Carrer Gomila.
11: Blanquerna.
0: Tento. Tem!
32: Yeah.
0: 17 carrers heu dit. I avui Palma
2: ha fet,
0: ha aconseguit
2: 47 punts.
0: 47 punts! Bé! Bé!
32: Ciutadanes!
0: Heu fet beníssim a tu, Brícia.
11: Moltes gràcies.
3: Gràcies.
0: Ha estat un plaer. Que passeu molt bon estiu. Gràcies.
2: Moltíssimes
11: igualment.
2: Gràcies.
11: Moltes gràcies.
0: Ara tornem.
13: IB3 Ràdio és informació.
14: Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha aixut. Però nosaltres, això és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
13: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
15: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
16: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
13: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
17: Primera pregunta que feim sempre, si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
18: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
17: Si a tu te dic pinta,
18: mur,
17: portada.
18: Si a tu te dic gra,
17: que te venes cap primer de tot.
13: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Heu de saber que aquest cap de setmana passat es va fer a Llubí la novena edició del Campionat Mundial de Cuir Tàperes.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

0: moment de començar aquesta segona hora de Tento, segona hora de programa. Aquí tenim totes les lletres i tenim ara en Toni Cardell, que ens acompanya al control tècnic i es riu, no sé què riu, després mos haurà de...
1: Perquè d'un look preciós, en Toni va anar al perruquer i està diví, i per això mos posa. Ah.
2: Però ahir ja el duia, bé, ja el duia. Sí.
0: Alba, que t'has tret els cabells, no? Sí, perquè com que la setmana passada li van dir que tenia els cabells, tenia una cabellada... I diu, i per què fa calor?
1: Així se'ls passa un poc la calor que fa.
2: Estimades i estimats oients, ell contesta, no vos penseu que no contesta, sí. Contesta tot.
0: Sí, sí, sí, ell
2: és el sentim, aquí. Nosaltres.
0: I tant, ben present, en Toni Cardell avui al control tècnic, com us dèiem. Maria Celestia, ara mos hem de posar seriosos per jugar, per fer una gincana de cuitàperes. Estan preparats?
2: Sí.
0: Seriosos?
2: Sí. Oh, no, a mi m'agrada molt cuitàperes.
1: És que clar, tenim un expert en aquesta taula.
0: Tu series el campió, jo crec que.
2: Jo crec si m'hi posàs, no ho crec, però bé.

I doncs sí, la setmana passada en parlàvem amb els concursants lluviners que varen venir aquí a la Batussa dels Pobles de Tèntol i avui hem de saber com va anar un any més aquest campionat mundial de cuir tàperes i com deim mundial perquè el lloc més del món se fa aquest concurs de cuir tàperes.

0: I d'ahir sí, un any més, Llubí ha tornat a reviure la tradició ancestral de cuir tàperes, no de bades, i a ser fidel al seu nom, Llubí és sinònim, evidentment, de tàperes, perquè és el seu fruit més representatiu. Tot i que la generació més joves ja no en cullen arreu tant com feien els seus ancestres, el campionat mundial de cuir tàperes va tenir lloc a Llubí divendres cap vespre, a la finca de Ses Coves, de cap de tard, perquè és quan aquest sol i aquesta calor d'aquests dies no empeny tant, sinó en aquesta hora crec que és mal de fer anar a cuir
1: tàperes. Hauria d'estar prohibit ara mateix, anar a cuir tàperes.
0: Sí, exacte.
1: Sobretot
0: sí.
1: Si és un concurs i has de córrer.
0: Perquè és una feina sacrificada, o feixuga, està acotat, s'esquena pateix. N'hi ha que també van en cadireta, un temps, jo hi record, sí, la predina i parents familiars a cuir en cadireta. Però bé, estils... tants com persones, supos.
1: Exactament.
2: I doncs, sí, com deies, l'estiu una feina sacrificada perquè has d'estar acotat, acotada, que te deixes un poc aquesta esquena allà, si no vas alerta. I un campionat que no és tant una competició, sinó una trobada que fa comunitat, que uneix passat, present i futur. Lliga generacions, recorda els qui ja no hi són, i fa i assegura també el relleu generacional entre els més majors i els més joves.
0: Idò, i enguany han estat més de 10 quilos de tàperes que s'han cuit entre tots els guanyadors i guanyadores, o els participants de les diferents categories que hi ha en aquest campionat de cuir tàperes de Llubí. I és que n'hi ha que també en saben molt de cuir i tenen, són destres i tenen els dits molt falaguers.
1: Exacte, 10 quilos, genial.
2: Va, també és qüestió de pràctica, m'imagino. Jo, si m'ho mollessin, per ventura, no, 10 quilos no em faria. Si
0: bé, però t'agrada els tàperes, llavors.
2: Jo sí, jo no m'agrada ser vestir, jo no som triada. Però sí, molt bones les tàperes. I com dèiem, d'això, dels grans, el guanyador ha estat en Joan Ramis Ramis.
3: I enguany he tingut sonó de ses campeón, del campionat de cuir tàperes de Llubí. Personalment ha estat el meu rècord personal, perquè n'he cuit 852 grans en un quart d'hora i no hi havia arribat cap vegada. O sigui, he guanyat altres anys, però enguany ha estat el meu rècord personal. Sí que hem d'agrair a l'Ajuntament i tots col·laboren amb aquest campionat mundial, que és l'únic que se fa en el món, i, bueno, i sincerament s'ha d'agrair que els cibars de cercador són les nostres arrels i els nostres antepassats i la tapera és part del poble i part de la nostra entitat. O sigui, un poble que no oblida el passat té un bon futur.
0: Això, un poble que no oblida el passat té un bon futur. 852 grams... Sí, en un quart d'hora, 852 grams. Clar, jo quan vaig a cuir tàperes o quan he cuides no les pes. Fa i pots. Les vaig empotant, fins que basta,
1: sí,
0: però
1: mateix.
0: Clar, són molts, 852 grans en un quart d'hora, fa via.
1: Molta, molt, molt. M'agradaria veure en Joan Ramis, Ramis en aquesta competició, perquè deu ser una passada, la viada que fa recuir-les.
2: Que van ser estir, no hi deu anar...
0: Clar, deu ser grapada, supòs.
2: Tu no deus anar escarada, clar, tu vas de relaxes, no? Perquè al final també és una cosa relaxant si te'n vas, si no fas un campionat.
0: Perquè, exacte, clar, això està clar. Quan és un campionat i has de competir, evidentment t'has de fer via.
2: Exacte.
0: I si vas a passar l'estona, a passar a gust i a fer els quatre potets que puguis fer de tàperes, va bé.
2: Que més bones els atreuen, llavors.
0: És un passatemps, però clar, hi ha feina, perquè recordem que les tapereres espinen també, eh?
2: Clar, és que
0: no
2: això
0: és allò
2: és un afegit.
0: De posar sa mà i anar estirant, i anar grapades, no. És a dir, que també te pots espinar, i fa mal, eh?
2: No són bromes.
0: No són bromes.
2: I doncs Joan Ramis Ramis, com ell, és campeón d'aquest campionat mundial de recollir tàperes, era el guanyador, i en segon i tercer lloc, respectivament, tenim na Joana Parelló Bernassa i na Xiscalló Empar Ramis.
0: I dels enlots entre 11 i 13 anys, qui ha estat la guanyadora és na Maria del Mar Mestre Parelló.
4: Hola, atentos. Soc na Maria del Mar Mestre Parelló, de Can Fiolet, de Llubí. Tenc 11 anys. Divendres passat vaig anar al nou campionat mundial de cuir tàperes. És un honor haver-hi participat i guanyat en aquest concurs. Gràcies a l'ENT que ho ha organitzat. aquesta festa i també els nens que varen participar en joc i així ho varen fer possible. Aquest premi també és un orgull per la meva família, Llobinera, ja que si no m'haguessin ensenyat, avui no seria aquí per mantenir una tradició tan guapa com aquesta. Pensava que no guanyaria, ja que hi havia nens més gran que jo. Espero poder-hi tornar l'any que ve. Bones festes de Sant Feliu 2026. Gràcies.
1: Uau.
0: Igualment, eh, Maria Almà.
1: Bones festes, clar que sí.
0: I va guanyar.
1: Fantàstica.
0: Dins la seva categoria.
2: Una cosa molt important que d'ella, no? Que venia de família llobinera i que donava les gràcies perquè li haguessin ensenyat aquesta tradició, perquè si no, no en sabria.
0: Clar, que se traspassa aquest relleu intergeneracional. De predins, a pares, nets...
2: I que va guanyar i no s'ho pensava. Molt bé, Maria del Mai, d'enhorabona. I després del grup de 7 i 9 anys, na Rosa Mulet Alzamora, del grup de 5 i 6 anys, na Clàudia Lafit Capó, no sé si ho he pronunciat bé, i del grup de 3 a 4 anys, en Miquel Munà González.
0: En Miquel Munà va ser el més menut.
1: Que va guanyar.
0: De 3 a 4 anys. En aquest grup va guanyar.
1: A tots ells, i que bé que aquests infants també puguin participar d'aquest campionat mundial de cuir tàperes, que nosaltres ara en volem parlar amb la regidora d'Educació, Cultura i Igualtat de l'Ajuntament de Llubí, que és na Xisca Boussà. Xisca, com anem?
5: Bones.
1: Benvinguda.
5: Bones. Molt bé. Moltes gràcies.
1: Que, gràcies. Quina monada veure aquesta gent tan motivada amb aquest concurs.
5: Quina monada. Sí, sí. La veritat que va ser una hora baixa, una hora baixa molt divertit i molt entranyable. Mos agrada molt, la veritat. Que mos ha passat molt bé aquesta hora baixa sempre.
1: No m'estranya. Sí. És una finca pública, és una finca privada, allà on ho feis?
5: És una finca privada, és una finca d'Anna Catalina, Ramis. És una germana del guanyador.
1: Ah, mira.
5: Una germana del guanyador, sí, que cada any...
1: Va tenir
5: cada
1: guaiva.
5: Any deixa... Bueno, en Joan és que ho fa molt bé. En Joan ho fa molt bé, se concentra, allà en la taparera... No s'asseu, com vosaltres deu abans, no n'hi havia ningú que dugués cadiretes.
0: Ningú.
5: I no, aquest any ningú duia cadiretes allà, o al cotat, o de genolls.
1: Això encara però... té més mèrit.
0: És un requisit?
5: Encara. Encara té més mèrit. No. La veritat és que es poden agafar, o es poden cuir de la manera que cadascú vol.
1: Com si se van però... posar de genolls, no? Després...
5: Sí, sí, de genolls. El que passa que també les pedres en terra...
0: Clar, i amb un bon capell, en quina hora vos hi posau?
5: Mos hi posam a les 7.
0: Clar,
5: mos hi posam a les
0: ja és una
5: 7.
0: Hora que està bé.
5: Ja és una hora que comença a baixar un poc el sol, i aquest any que el sol empeny tant.
1: Sí.
5: Però bé, més o menys que tenim qualque ombra, de qualque... Com que garrobé una usina i el manco allà
1: sí,
5: després de cuir.
1: Les tapareres no fan ombra, Xisca.
5: No, les tapareres estan en terra i ombra. Sí. Em pots trobar qualcuna que faci qual cabra li faci un ombra, però si no... Estan molt en terra, estan en terra, en terra. No,
0: clar, i en aquella hora...
1: Tota hora. A les 7 també fa calor.
0: Clar, el sol encara està amunt en aquella hora, però quan comença a baixar el sol, també les tapareres són llocs on s'hi apleguen tots els serveis.
5: Sí,
0: no sé si nevava a vola.
5: No. La veritat que ho van tenir controladet. La finca, la veritat que està molt bé, la tenen molt ben cuidada. Hi ha moltes de tapareres i la veritat que fa molt bon anar a cuir-les allà. Sí,
1: que bé.
5: La veritat que sí.
1: I qui se'ls queda ara, per curiositat, en aquestes tàperes?
5: Mira, com heu dit abans, varen cuir més de 10 quilos. Enguany varen decidir fer com una pesada conjunta. Mos varen dur un paner molt gros, molt antic, un paner com de 100 anys. Menys si el aconseguíem omplir, la veritat que el vàrem aconseguir omplir. Fins i tot en vàrem aconseguir un petitet encara més. I ho varen pesar tot i varen ser més de 10 quilos. I després la gent mateixa, els mateixos nins, la mateixa gent se n'ho va dur. I ho varen repartir i així ho varen... Les poden parar d'impots i ho poden conservar.
0: Tàperes que no taparots o també els taparots hi entren?
5: Tàperes.
1: Són petites. Tàperes,
5: sí. Tàperes petites o petites a grans, però sempre són més bones les més petites. Sí. De fet, quan jo era jove i anava a cuir, després l'anàvem a vendre, l'esporgàvem, i les més petites, que són, eren les que passaven per sedars, tenien un preu, anaven un preu i les grosses les de compraven un altre preu. Les petites, avui em parlaven que les van arribar a pagar quan jo encara anàvem a Can Corbera a vendre el dos i mos ho pagàvem amb 1.000 pessetes. 1.000 pessetes el quilo. Eren pessetes.
0: Ostres.
5: Imagina't. Sí, sí. Te n'anaven, ja t'ho dic. Te n'anaven més content que un pasco amb tots aquells dombers que te donaven.
1: No m'estranya.
5: Sí, sí. Però, era...
1: Quan d'aquí la recollíeu? Te'n recordes?
5: Bueno, hi anàvem la gent, família, és que quan jo era petita, jo ara ja som més, més gran, quan era petita jo hi vaig anar, la veritat, com bastant d'anys, i es de matí m'aixecàvem 5:30, 6, abans de sortir sol, i coïem com a fin de vela 9, 9:30, l'hora baixa i tornàvem una estoneta, fins que s'havia post el sol, fins que se ponia el sol, i a vegades un sac que podien ser 15 quilos, 20 quilos, 20 quilos bé, eh? Segons la gent que ho coïa d'una família. La veritat que cada dia els anaves a vendre, perquè això s'ha de vendre cada dia. Cada dia.
1: Clar, és un producte que s'ha de coïr fresc i s'ha de vendre tot d'una.
5: Sí, perquè després les havien de tirar en terra, les havien d'estendre, les banyaven un poquet i després ja els començaven a fer tot el procés per conservar.
1: Per empotar, clar, conservar
5: per empotar.
1: I bullir i tot el procés que té. Que bé, interessant. Això
5: posant aigua en sal. Posen aigua en sal, sí. Aigua en sal i després, ja quan han estat potser una setmaneta amb aigua en sal, se posen en vinagre. I la veritat que tot això és una tradició que és que ben viscut, molt sap, molt de greu que ja s'hagi perdut. És que ara les finques de Llubí ja no se beben tapereres, ja hi ha molt poquetes que se beben tapereres, per tant és un pot de responsabilitat nostra, de les entitats i les administracions públiques, reivindicar un poquet aquesta memòria nostra.
0: Clar, encara que sigui de forma testimonial, hi ha relleu. Al Manco hi ha jovenets de 3 i 4 anys que participen en aquest campionat i el Manco, aquest relleu testimonial, sí que és.
5: Sí, sí, és que malament només sigui per aquesta hora baixa. Per aquesta hora baixa, els nins ja saben que aquella hora baixa anem a cuir aquelles tapres i els nins, els grans, sí, la categoria dels grans són 15 minutets, la categoria dels petits 10 minuts, però amb aquests 10 minuts i aquests 15 minuts ja veus aquells nins que ja estan en contacte amb la taparera, amb la tapra, després feien la berenada. Hi va haver una nina que me diu, Xisca, quan preparàvem la berenada després, diu, lo millor d'anar a cuir tapres, després de la berenada. Dic, exacte. Dic, això també, quan era petita, jo també ho pensava. La berenada de després.
0: La berenada de qualsevol feina, de totes les feines de fora
5: vila. Sí, la berenada. Però és que cuir tapres és molt cansat.
0: Sí, és cansat.
5: Que és molt cansat.
1: Sí, és una feina feixuga i que també és en aquesta època que no pot ser d'altra i, per tant, s'ha de fer...
5: És que ha de ser. Ha de ser.
1: Amb aquestes temperatures que ara tenim. El sol. Hi ha moltes empreses que se dediquen a la taparera encara, a Llubí?
5: No, realment tenim dues empreses, sí. Dues empreses que són les que encara són les que tenen embassament de tapres. Però que ja n'hi ha poquetes que siguin nostres, que siguin de Llubí. Això és la llàstima.
0: Venen de fora.
5: Això és la llàstima, sí, això és la llàstima.
1: Han de ser d'una varietat concreta?
5: Mira, l'altre dia en xerràvem allà a la Llubinera, la taparera Llubinera i la taparera, diguéssim, com a de Campos, que és un altre poble de Mallorca, que també sol tenir tradició de cuir tapres, o que tenien finques en tapareres. I nosaltres li deim la nostra, la tapra Llubinera. La tapra Llubinera.
1: Cadascú fa la seva.
5: Sí, i també fa, per exemple, la flor diferent. L'altre dia ho miràvem.
0: Ah, sí?
5: La flor de taparera és preciosa. Jo és que trobo una de les flors més guapes. No sé si la coneixeu.
0: Sí. Preciosa.
5: La flor de taparera és preciosa. Per exemple, és una variant de color. Té un color diferent, la taparera de... la flor de taparera de Llubí, de la Llubinera, que és de Campos.
1: Ah, mira, quines coses. Saps on hi ha de tapareres, perdó, el que passa que no són, de cultiu, en la Murada, Palma.
0: Sí, de Vall, sí, Museu.
5: Sí. Sí, sí. Allà. Però aquestes, diguéssim, són... No sé, crec que són sembrades. N'hi ha que se poden sembrar i n'hi ha que ja polinisen i surten totes soles. Les de Llubí les poden tallar quan acaba l'estiu, se tallen, se poden i després tornen a sortir, l'any després.
1: Que curiós.
5: Després tornen a sortir. Sí, sí. Uh-huh.
0: I quanta gent hi va participar? Quant de participants hi va haver en aquesta edició, en aquesta nova vena d'escampionat?
5: Varen tenir més de 30 participants, més de 20 de les categories d'infantil, d'infants, i 12 de ser d'adults. La veritat que molt bé. Que molt bé.
1: I cada any hi ha més participació o més o manco per
5: l'estil? Sí, la veritat que sempre n'hi ha més o manco per l'estil. Enguany mos pensaven que potser per aquesta calor que fa cada dia, l'hora baixa, que vendria en menys gent, però en el final vàrem estar molt contents, la veritat, molt contents, molt orgullosos de que ja fa tots aquests anys que ho feim i reivindicam el nostre producte. I la veritat que, ja et vull dir, que és una hora baixa molt nostra, és una hora baixa nostra.
1: I qui hi havia per berenar, ja per acabar?
5: Per berenar, bé, sempre les donàvem als guanyadors, als infants, les donàvem sempre un detall, una bosseta, un fruita, i després ells també tenen un detall, els guanyadors, i després nosaltres fèiem una coca amb verdura, una coca dolça, unes galletes, unes olives, i això, de coca de trompó.
1: I quan damunt fora vila, damunt la terra, sempre més bo, no ho trobau?
0: Tot.
5: No, molt bo. S'hora baixa.
1: Menges un pan sobrassada dins un sembrat i ja no hi ha res que t'ho doni més plaer.
5: Sí. I després veus aquella mica d'oratgeta, aquella mica d'oratgi que va fer després, un poquet. I la veritat que molt bé. Estic molt content.
1: Ho crec. I d'enhorabona per aquesta iniciativa un any més, aquest campionat mundial de cuir tàperes que han fet a Llubí. Gràcies, Xisca Bolsà.
5: Sí, moltes gràcies per pensar en nosaltres.
0: Gràcies i molt d'anys.
1: Molt d'anys, és clar que sí.
5: Molt d'anys per ser festes.
1: Això, que ara teniu les festes també.
5: Sí, sí, ara començant.
1: Anem-hi-do, també, en les festes. Molt d'anys.
5: Gràcies, gràcies.
1: Se'ns han fet les 4:24, han de fer una pausa i tornar tot d'una.

0: Puntuals a les 9.
1: No, i no t'obram, i no t'obram.
0: Aquí, a Ivetra Ràdio.
2: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
0: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
2: En Juan Mimàs i Raül Valls.
3: Calor.
4: Moscars.
3: Gelats que se desfan massa ràpid.
5: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
4: Com les ganes de passar-ho bé.
3: I les converses que enganxen.
4: Les rialles.
3: La bona companyia.
5: Mode estiu activat. La millor companyia sona a Ivetra Ràdio.
2: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
6: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: Els vestits de bany masculins. Parlar dels banyadors masculins és més senzill que no pas parlar dels femenins, perquè l'oferta és més limitada. Tenint en compte la forma, el banyador més ajustat és l'slip de bany, típic de la natació esportiva. Recordeu que slip s'escriu amb E inicial. Si volem que cobreixi part de la cuixa i que també sigui ajustat, hem de triar el boxer ajustat. Fixeu-vos com hem de pronunciar el terme boxer, amb O oberta i E neutra. I després hi ha els més habituals de la platja, les bermudes, que arriben gairebé fins als genolls i són molt populars, sobretot entre el jovent. Bermudes, escrit amb B inicial. Segur que cadascú té clar quin tipus de banyador li és més còmode i li afavoreix més. I terme explicat, terme acabat.
1: Brostejar la I, amb Tomeu Canyelles.

0: I quan són les 4 i 27 minuts, arriba en Tomeu Canyelles. Com estàs?
1: Molt bé, què tal?
0: Ben tornat.
2: Bé, i tu?
1: Bé, content de ser aquí una altra vegada més.
0: Nosaltres també. Brostejar l'ahir. A veure que sempre diu l'ahir i a vegades no hi pensam, però...
1: Sí.
0: L'ahir, avui, remuntat...
1: Bàsicament, un poquet de perspectiva amb els temps, que ja mai està de més.
0: Exacte. No? El 1881.
1: Sí, avui hem pegat en fora, així mateix.
0: Que posen de...
1: No, altres vegades, que si no han anat a altres, jo què sé, 2.000, 3.000 anys, hem pogut retrocedir.
0: Això t'anava a dir.
1: Però bé... Així mateix ja n'hi ha.
0: Ja n'hi ha, ja.
2: Un bon tros.
0: Passa aviat estens, sí. I doncs sí, perquè tal dia com avui, dia 14 de juliol, però de 1881, el bandoler Billy el Nin, conegut també Billy the Kid o Billy el Niño,
1: sí.
0: Depèn de com...
1: Depèn del context lingüístic. Sí, sí.
0: Com li vulgueu dir. Doncs va ser capturat i assassinat. Així que posam una cançó i feim una immersió.

0: És molt antiga aquesta cançó.
1: Vaja, Woody Guthrie, sí. A més... Varen fer un gran panell d'ell en el primer Sound d'enguany.
0: Què dius? Sí, per
1: sí,
0: què?
1: Sí. Bueno, servia com a fotocall, servia com a tot, però era una senyora imatge de 4, 5, 6 metres. Sí, sí, una cosa exagerada.
0: Per qual motiu en concret?
1: Supos perquè és una figura més vigent que mai. No sé, un missatge polític que du, una era de confrontacions i totalitarismes, que millor que un home amb les idees clares com ell.
0: Ah, sí? Doncs mira, no ho sabíem. Però bé, tornem a Billy el nin, enviar el ninet.
1: Ho dèiem a micro tancat. Queda bé això, no? Podíem fer fins i tot una versió nostrada, no? Billy, Biel el ninet.
0: Seria Biel.
2: Sí.
0: Bé, més que un simple bandoler amb Biel.
1: Correcte.
0: És un símbol de tota una època, també. Explica'ns per què.
1: Bé, és cert, perquè és veritat que n'hi havia un bon grapat, a part d'ell, no? Perquè dins aquesta història, podem dir, americana, també trobam en Jesse James, en Butch Cassidy, en John Wesley Harding, que també són, a la seva manera, autèntiques llegendes per haver alimentat el mite del Far West en les seves accions fora de la llei. Parlam, de robatoris, de tirotejos, de fugides espectaculars que, en definitiva, varen crear com una espècie de gran mite romàntic entorn a aquesta frontera.

0: era que separa la ciutat del desert, no? D'aquesta manera, la frontera es projectarà com un escenari de llibertat, d'aventura i violència, mentre que els seus actors, és a dir, aquests individus que s'entrefrontaven en el por d'establert, seran descrits com antiherois. I, home, i qui ens procura aquesta descripció? I de la literatura popular i la premsa sensacionalista, que molt abans del cinema incrementà l'èpica de tots aquests personatges que vos he dit, no? Això també implicava exagerar la seva astúcia, el seu carisma, també, o fins i tot aquelles accions, no? Perquè eren capaços de convertir, jo que sé, per exemple, el simple robatori d'un grup de vaques, no? I la podia acabar sent descrit com un assalt o una diligència, no? Vull dir, aquests al·lots, amb en Billy, el nin, entre ells, és un bon recurs per explicar des del mite el naixement violent dels Estats Units.
1: Clar, se n'han escrit llibres, se n'han filmat pel·lícules i documentals, i en molts aspectes Billy el nin continua sent un misteri. Qui era realment aquest bandoler?
0: I de la mem, d'ell sabem que va néixer a Nova York l'any 1859 i que va abandonar aquest entorn des de ben petit, quan la seva família es traslladà a la frontera de l'oest enmig pràcticament des no res, no? Allà, a les immediacions de Nou Mèxic, va ser quan va començar a juntar-se amb altres aldots de la seva mateixa edat per cometre les seves primeres malifetes, no? I encara que s'inici de la seva carrera delictiva comença en robatoris, es veurà que l'increment de la violència i les seves accions faran d'ell i d'un personatge audaç i carismàtic fins a arribar pràcticament al seu primer delicte de sang, no? L'eliminació d'un rival anomenat Frank Cahill en el context d'una baralla. A partir d'aquest moment, les seves accions passen cada vegada a ser més extremes, per exemple, assalts violents que implicaven fugides aparatoses i que també a partir de les descripcions que feia la premsa d'aquell moment l'elevaren a la categoria d'enemic número 1. No? D'en Billy el nin, mal nom que va rebre precisament per la seva joventut i l'apariència que tenia ell com a del lot.
2: És a dir, que no només és que fos jove d'edat, sinó que també tenia una aparença...
0: Clar, és que tu veus les poques imatges i estendre's al lot, sí. Vull dir, acostumat a veure aquells, no sé, aquells pistolers, no? Aquells mostatxos, amb la cara mig desfigurada.
2: Sí,
0: no, ell tenia un poc
2: aquesta... Per sol,
0: sí, exacte. Ell no va tenir temps d'arribar en aquest extrem, no? Per tant, clar, lluïa en aquelles poques fotos, no? Però sí, que mem, el que podríem dir és que és un personatge des que costa distingir allò que és real d'allò que és ficció. Però en qualsevol cas, el seu historial com a bandoler l'ha fet passar a la història com el gran paradigma del delinqüent jove, impulsiu i letal, no? Un arquetip propi de l'Oest, ampliat també, ho hem de dir, en el segle XX gràcies al cinema.
2: Xerram de Billy el nin, Tomeu, i què implica haver-ho de fer des del seu major antagonista, com era el xèrif Pat Garrett.
0: D'en Pat Garrett, que també l'esmentava aquesta cançó que escoltàvem abans d'en Woody Guthrie, i de mem, podien dir que tenia un poc més d'edat, no? Que era un poc més major que en Billy el nin, que estem parlant d'un home que tenia 10 anys més que ell, i que al llarg de la seva vida va ser moltíssimes de coses, perquè va ser barman i advocat, va ser agent de duanes i granger, va ser caçador, aventurer, empresari i agent de la llei, no? Vull dir que d'ell sabem que va néixer en el sud profund i va aconseguir la feina dels seus somnis, de xèrif, no? Durant el seu pas pel comtat de Lincoln, per després passar a exercir aquest mateix càrrec a Nou Mèxic i Texas, no? D'ell se diu que era un home pragmàtic, amb un duríssim sentit de la justícia, i per això, en una època de violència com aquella, va decidir plantar cara en aquells bandolers que es movien en total impunitat per l'oest, no? I quina va ser la seva postura? I doncs, s'ha d'imposar ordre en el preu que fos, no? Ell va ser un dels primers xèrifs que va entendre que tota acció necessitava d'un bon relat, i per això mateix ell va relatar les seves famoses detencions amb escrits i articles que ell mateix signava i que contribuïen a reforçar el seu mite popular com el d'un individu a mig camí del funcionari, de l'heroi i també del personatge de la novel·la d'acció.
1: Clar, avui es commemora aquesta captura i assassinat, que és però que allò que va passar exactament aquell 14 de juliol de 1881, Tomeu.
0: I de mem, a ningú li passa desapercebut que en Billy el nin, en uns 20 o 21 anys, era el bandoler més famós de Nou Mèxic i pràcticament del sud dels Estats Units, no? És per això que en Pat Garrett el va convertir en el seu principal objectiu i per això mateix va seguir el seu rastre fins a localitzar-lo a una casa abandonada situada a l'interior d'una granja que era la Maxwell, no? Hi ha moltes versions que t'expliquen d'una forma més o manco contradictòria i caòtica aquest mateix fet, però en grans termes poden dir Sí, que d'una forma sigilosa en Pat Garrett, el xèrif Pat Garrett, s'amaga dins aquesta granja i l'espera allà a les fosques. Mm. En Billy, supos que havia arribat de fer qualcuna de les seves tropelies, arribar allà i sense saber de bon li va impactar un tir, no? Un tret, que el va ferir mortalment, no? I d'aquesta forma tan poc romàntica, és a dir, d'un tir a traïció, moria l'home i naixia el mite d'en Billy el Nin, que ha estat convenientment explotat de diferents maneres, no? Fins i tot la turística.
2: Ah, sí?
0: Sí, fins i tot la turística. Hi ha rutes, hi ha escultures, hi ha llibres i manuals allà pels viatgers.
2: Tu?
0: No, jo no he travessat jo l'Atlàntic, si mateix. M'he quedat bé en aquesta part dels continents, la veritat.
2: No ha anat mai a l'altra banda?
0: No. Ni he tingut temps, i quan l'he tingut no he tingut el pressupost.
2: Ja, és que...
0: També, mem, no és que sigui ara un gran moment, no? Sabent ara mateix qui està a les regnes d'aquest país.
2: Quin
1: I anant calçar les petjades d'un bandoler.
2: Sí,
0: sí, clar.
2: Quin indret era, més o manco?
0: Nou Mèxic.
2: Nou Mèxic, clar, Nou Mèxic també. Sí. És prou gran, però sí. És, clar, més al sud, és la zona més.
0: Exacte.
2: Més al sud dels Estats Units, tocant a Mèxic, esclar. Idò, bé, com deies, va créixer aquesta figura, no?
0: Sí, vaja.
2: Engrandir-se.
0: Arribar a ser tan gran que de fet, l'any 2010 es va presentar una proposta formal d'indult confeccionada a partir de la feina d'historiadors, advocats i altres investigadors. Mm. Senyal, per tant, que aquest cas ha continuat viu dins la memòria popular.
2: Mm. I tant. Hem parlat d'en Billy el Nin i d'aquest misteri que ens revolta aquesta figura, però un misteri que fins i tot es perllonga a les poques fotografies que existeixen sobre el nostre protagonista d'avui, Tomeu,
0: sí,
2: perquè
0: sí.
2: N'hi ha molt poquíssimes, no?
0: És que, mem, de fet, ben mirates d'aquests elements que ens permetrien certificar que en Billy el Nin no va ser una invenció popular, sinó, de fet, una persona de carn i os. Hem de dir que en aquella època també no era gens comú que es bandolers, com ell mateix, es plantessin davant d'una càmera perquè, al cap i la fi, la seva vida era una fugida constant, no? Sabem però una cosa, i és que hi ha una primera imatge seva de quan devia tenir uns 16 o 17 anys i que va contribuir a reforçar el seu mite, no? És a dir, és d'un delinqüent joveníssim que havia de l'objectiu de la càmera, de més armat, amb un rifle, no? Una foto que, per cert, va ser subhastada per 2,3 milions de dòlars.
2: Uau, què dius?
0: Per una imatge de l'any 1800 i... Sí, més o manco, 1870 i pico. Sí, fixeu-vos. Però bé, hem de dir que també durant unes dècades només va existir aquesta única imatge fins que l'any 2010 es va realitzar una gran troballa. És a dir, un matrimoni està rebostejant a una botiga d'antiguitats de Fresno, a Califòrnia, i dins una caixa de fotografies del segle XIX varen trobar una cosa que els va cridar molt l'atenció. De fet, varen pagar $2 per una imatge on sortien dos joves jugant en el cricket sense saber que un d'aquests dos personatges era el mateix Billy el Nin.
2: Wow.
0: No? Per tant, es considera ara mateix que aquesta fotografia està valorada en uns $5 milions. Els hi va sortir molt bé, la jugada.
2: Sí. L'han venuda?
0: Sí. No ho sé. No sé si ja ha passat a subhasta o què, però sabem que està valorada més o menys com aquest preu.
1: Una fotografia.
0: Una d'aquestes fotografies.
2: Mm. No? Mm-hmm.
0: Per tant, amb aquestes dues úniques imatges que existeixen, és a dir, sa que surten sa rifle i salta jugant en el cricket, poden dir que aquest bandoler conserva encara aquesta aura de misteri que el converteix, això, en un dels grans protagonistes de sa cultura popular nord-americana.
2: I tant. I que ara mirava ses sèries que s'han fet, pel·lícules...
0: Sí. I novel·les, i mil coses.
1: També això passa a la cultura nord-americana.
2: Molt.
0: Clar.
1: No? Que no passa a altres cultures.
0: Se donen cor de si mateixos. Mm. Això són molt bons. Mm.
2: Sí, hi ha, de fet, una cosa més supercomercial, perquè hi ha una sèrie que es diu Billy el Niño, i protagonitzada per Michael Hurst, que sortia a Los Tudor, a Vikingos, que és un d'aquests actors així...
0: De moda.
2: De moda,
0: sí.
2: Tant ho direm així. Que és el protagonista i que és una superproducció en forma de sèrie.
0: Bueno, no està malament, perquè estem avasats també a veure com a certes produccions de 60, 70, que, bueno, molt recorden l'època dels nostres predins, no? Després de dinar i que quedaven allà davant del balancí mirant la tele, no?
2: I tres temporades té, eh?
0: Tres. Fixeu-vos amb,
2: que queda morta.
0: Amb un personatge que va viure
2: tres
0: poquet.
2: Tres temporades, de 8 capítols cada una. Clar, aquí segurament hi ha molta ficció.
0: Sí, mem, i jo també crec que en Pat Garrett, si mateix, hi ha per fer un estudi de la profunditat psicològica d'aquest personatge que va tocar tots els pals, no? Que tant era tant li era ser granger com barman, com agent de la justícia. Mm-hmm. Meravellós.
2: També un altre d'aquests personatges que avui mos ha duit en Tomeu i que mos fan pensar també en la indústria americana, com en treu profit. I ara pensava que
1: com
2: tu
1: exploten,
2: també...
1: Com exploten personatges i a part... Que
2: I llegendes.
1: I llegendes, que degué tenir també molt d'episodis amb Billy el Nin, no? Tot i ser petit, degué...
2: I que en Tomeu aquí és precursor d'això, perquè ell se va fixar amb el xocolat, que també era un nin.
0: Era un nin meravellós, un nin. Que de fet ja en parlarem aquesta tardor, perquè tornarà a reviscolar.
2: Torna el xocolat.
0: Tornarà a reviscolar d'una nova manera.
1: Anava a dir, en quin sentit?
2: De moment tenim el llibre d'en Tomeu.
1: Llibre,
0: sí.
2: Tenim l'obra de teatre.
0: Que és còmic.
2: És còmic, tens raó.
0: I llavors hi haurà una petita sorpresa aquesta tarda.
2: Dius?
0: Ostres. També a vegades és curiós, no? Com aquests petits personatges que pareix que han estat representant de vides curtes i intenses poden donar tant de sí.
1: I soterrats, també.
0: Sí, soterrats, fora de la llei, fora dels marges.
2: Però que tu vares ets precursor de tot això. És que posis aquest ninet, el xocolata, aquest ninet que era, recorda, amb un artista que cantava... Que...
0: Ell va venir jo. Va ser ell que va venir
2: jo. Que tocava... I que en el seu moment, que eren els anys...
0: Sí, finals, durant la transició, entre el 75 i el 78, això succeeix.
2: Que aquesta la voltava per Palma i que hi ha un misteri en revoltant també la seva mort i que en Tomeu ha explicat un llibre i que després n'ha fet una obra de teatre, un còmic i ara una altra cosa.
0: Sorpresa.
1: Ens arrasem... Els curts que hi ve.
0: Sí,
1: els
0: curts que
2: hi ve. Ens has deixat una primícia, no t'esperaves en això que t'atreguessin. Val, doncs avui, Billy, el nin, que podeu veure representat en diferents ficcions. I de Tomeu, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres, que vagi bé.
2: Fins la setmana que ve.
1: Gràcies, Tomeu.
0: Adéu.

0: IB3 Ràdio és investigació.
1: Ja som aquí, ja hem arribat.
2: Com anem, com esteu?
3: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
1: És el moment de posar els punts sobre les is.
4: De fluència.
2: El paraigua en sabates.
1: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
2: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
4: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Això ho ha fet un professional.
5: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
6: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

I ara vos hem d'explicar que aquest divendres, dia 17 de juliol, l'Obra Cultural de Montuïri, juntament amb l'Ajuntament, proposen contemplar les estrelles. Una nit d'estels a Sant Fornès.

0: I de l'investigador Francesc Canuto serà l'encarregat de mostrar als assistents la nomenclatura popular dels estels, planetes i constel·lacions que es podran veure al cel precisament aquest divendres a l'emblemàtic jaciment arqueològic de Montuïri en aquesta nit d'estels que se podrà contemplar des de Sant Fornès.
1: I nosaltres volem saber més detalls d'aquesta iniciativa, així que saludam en Francesc Canuto, l'investigador encarregat de conduir aquest acte. Francesc, com estàs? Benvingut.
2: Hola, bona tarda, Margalida.
1: Com va?
2: Molt bé, un poc acalorat.
1: Ai, jo crec, sí. Has hagut de mirar molt les estrelles aquest dia, Francesc?
2: Mira, no, n'he vist molt poques. És que justament amb aquestes dues llengües d'aire calent aquest i està el cel tot molt
1: enterbolit, no?
2: Enterbolit, sí. I no sé com anirà.
1: Ai, clar, és que això és important.
0: Això anava a dir, perquè
2: si no ve una mica d'aire de tramuntana i s'endú tot això, m'apareix que la cosa no pinta massa bé.
0: Jo aquests dies ho he pogut observar, pensava en guanys o en poques estrelles. No sé si és arreu de Mallorca, si és per això, per aquestes llengües que deies.
2: Sí, és que precisament havia triat aquest mes, segons els astrònoms, el mes de juliol és un dels cels millors per guaitar tot el cel, diguéssim, no? Però no té pinta de ser-ho enguany. No sé, haurem de canviar un poc ses, per ventura, haurem de canviar un poc les dades i mirar de cercar la propera lluna bé. De totes maneres, esperaré fins dimecres o veurem.
1: S'ha de cancel·lar. Clar, aquestes coses és veure que són delicades si l'heu d'ajornar un altre dia o no. I si no, pintura per mes d'agost, quan hagi allò que les llàgrimes de Sant Llorenç, no ho diuen?
2: Sí.
1: Bé, no ho sé, no ho sé.
2: Bé, l'idea d'aquesta nit d'estels era donar a conèixer aquest tresor, per dir-ho d'alguna manera, aquesta cultura popular que un temps pràcticament cada casa atresorava, perquè quan vaig començar a recollir aquests noms, me vaig dedicar a entrevistar, solament cercava pastors, que són gent que guarden la nit i, per tant, estan molt pendents del cel. Moliners, com podeu comprendre, ja no n'hi havia cap. Però una sèrie d'entrevistes de gent major me va descobrir que sabien coses. Tenien un saber popular. I efectivament la gent tenia uns coneixements que ara mos estranya molt es pensar de dir, com és que aquesta gent coneixia tan bé? Precisament els noms que vos diré donen resposta a tot això. Vull dir, els estels es utilitzaven com a senyals horàries per pronosticar també els temps, les collites. Eren prediccions meteorològiques que interessaven, perquè, clar, el poble era agrícola, exclusivament. Els noms les he classificat un poc, o sigui, d'una manera un poc aliviada. Molt donen a entendre que feien prediccions meteorològiques, hi ha moltes feines també indicades, feines agrícoles, com se suposa, hi ha moltes figures o grups d'estels que evoquen o recorden eines de fora vila, com per exemple hi ha la constel·lació del drac, que en revolta la tramuntana, que té una forma de faus. Aquesta constel·lació li deien sa faus, o sa volta de sa faus, o sa corona de la Puríssima. de senyals horàries teníem, o tenim encara ara, perquè és el rellotge de la tramuntana. El rellotge de la tramuntana està format per tres estels que ens revolten l'estrella del nord, o l'estrella polar dels mariners. Hi havia estels que donaven a entendre la sortida de sol, com l'estel de Saua, i la retirada de les feines de fora de vila, com per exemple l'estel dels bovers o l'estel dels porquers, l'estel del pastor, l'estel del jazz. És un estel que els pastors, quan, en aquell temps, els pastors guardaven en la nit, quan observaven el bestiar que ja havia menjat abastament i feien una mica de dormida, o sigui que cercaven el jazz per lleure-se. El pastor també aprofitava per dormir un poc. Era un estel que sortia, ells ho sabien, i era l'estel, el nom que li donaven era l'estel del jazz.
1: I aquests noms els heu recollit de tot Mallorca o són concrets de la zona?
2: Sí, no, això vaig començar pel Pla de Mallorca i a poc m'anava moguent cap a una banda o cap a l'altra. Si, per exemple, Banyalbufar i Estellans coneixen un que és el planeta Venus, li diuen amb el de sopes, que és la posta de sol, quan se retiren o se retiraven un temps de la possessió. Les sopes, per sopar, les omnipresents sopes de la taula, no? Un altre també li deia xoper.
0: I heu dit amb el de sopes.
2: Per exemple, la carrera de Sant Jaume, que sí. Xavier Làtia.
1: Exacte, això sí que el més comú, no?
2: La carrera de Sant Jaume era... és una espècie de llegenda, diguéssim, que el cavall de Sant Jaume va quedar, o sigui, corria per, i la polseguera va quedar a dalt tallant el cel. Surt, per exemple, el dissabte de Sant Jaume, ja s'ha dit que surt la carrera de Sant Jaume. També s'utilitzava per fer prediccions meteorològiques, perquè resulta que la carrera... segons la posició que té, saben si el temps entrarà primerenc o tardà. Els vents també tenen a veure amb la carrera de Sant Jaume. Segons on se gira, saben el vent de bon ha de venir. Per exemple, el moliner de la Pobla sabien o procuraven deixar els molins de remell que empleaven en el pla, en els horts de la Pobla, tenien aquells molins. Els deixaven, observaven la carrera de Sant Jaume i observaven la seva posició i orientaven el molí, la cola del molí, per l'endemà, que sabien que el vent vendria d'aquell punt cardinal.
1: Això només observant el cel i les estrelles i els planetes i tot. Molt bé.
2: Bueno, com a noms religiosos, pues, tenim
1: la Veracreu. Sí, la Veracreu.
2: La Veracreu,
1: que és la creu del cel. Llavors he trobat un que és molt graciós, que també diu la cadira de Sant Pere. No sé si l'has trobat en aquest.
2: Sí. La cadira de Sant Pere.
1: O les Tres Maries, que vendria a
2: ser... Tres Maries, que fan al·lusió...
1: d'Orió.
2: Sí, fan al·lusió a na Maria Cleofàs, a na Maria Magdalena i a na Maria Salomé, que eren precisament les Tres Maries quan varen anar a la tomba de Jesús, l'endemà de la seva. Com a un grupet d'estel molt interessant, que encara no sé com el tenien tan al·loiat de petit que són les cabrelles, no sé si no ho sentit parlar, les set cabrelles.
1: Sí, sí.
2: Són també molt importants, els utilitzaven també per exemple, aixecar-se per anar a munyir, segons quin tipus de cultiu. En el signe corresponent també tenien el dia signat quan veien aquests estels. En canvi, n'hi ha uns altres que el seu nom ja te diu, com per exemple en Poques Garbes, o Garbes Clares, o Estel del Malany, quan sortien aquells estel que és el mateix, perquè tenen noms diferents, els pobles, cada un té la seva nomenclatura, sortia aquest estel i era molt temut perquè anunciava sequeres o pluges escasses.
1: Vaja.
2: Clar, supos que tothom, els oients, saben que és una garba, no? Poques garbes, garbes clares. En canvi, quan sortia no sé quina temporada o quin any, perquè això també no sortien, jo crec que eren planetes, això, no sortien amb una regularitat. Quan sortien aquests, o per exemple en garbes grasses, era tot el contrari, vull dir, bona anyada, no?
1: Clar, que ja si anava gras era més bon senyal, no?, pels pagesos.
2: També n'hi ha d'altres que t'indiquen de la banda d'on sortien. Per exemple, hi ha l'estel d'Espoll en si, l'Alcudianc, que vist des d'aquí, des del Pla de Mallorca, clar, te donen el punt cardinal, te donen de la banda de Llevant, no? Llevant, Tramuntana, diguéssim. Sí, l'Alcudianc. La Ponentina, per exemple, és un estel que també se refereix en el planeta Venus, que és quan el veiem a posta de sol. Per segon quins era la Ponentina. Per exemple, això és un nom de mariner. Els mariners tenien l'estel de prima, que és el que surt a posta de sol fins que la claror desapareix, no? Que empleaven moltíssima de gent per anar a pescar els calamars, a pescar de prima. L'estel de la Tramuntana, això són l'estrella polar, sobretot.
1: L'estel de Tramuntana se refereix a l'estrella polar?
2: A l'estrella polar.
1: És la més lluenta o de les més lluentes?
2: Aquí a Arbona hi ha el famós rellotge aquest, el rellotge de Tramuntana, o la guia del món, o... hi ha diferents noms. Llavors hi ha el carretó de Set Frares, que és Sosa Major, el carretó petit, que és Sosa Menor. Tornant a les Cabrelles, hi ha un estel, que és l'estel capella de la constel·lació del Cotxer, que li diuen la guarda de les Cabrelles. I és, diguéssim, és el Saldebaran del nom àrab dels planisferis, que està a la constel·lació d'Estaure.
1: I, Francesc, no tenim més temps, però déu-n'hi-do, tots els noms populars que hi ha.
0: Un bon
1: esperen
0: glosari.
1: Que aquest divendres pugueu fer l'activitat, si el cel ho permet, si se poden veure els estels. I si no, un altre dia.
2: Voldria afegir una cosa.
1: Molt
2: ràpid. Si hi ha gent interessada en això, s'hauria de fer, o s'haurien d'escriure.
1: I ara ho posarem a Instagram i ho posarem.
2: Sí.
1: Gràcies, Francesc. Gràcies.

0: Heu de saber que Casa Planes té tot un seguit de propostes artístiques ben interessants que tot d'una coneixereu.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.